0: Sorteig?
1: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
2: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
3: Què?
2: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
3: Sense pagar?
2: Bé, ara no, el començarà a pagar després.
3: Ah, ben parlar. I ara, més, gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances. Citroën. Finançant amb Estelantis Financial Services. Consulta citroën.es.
4: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
5: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
6: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
7: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
8: Verisure. Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
9: Aquest estiu fes la millor jugada.
10: Fins al 28 de juny, si compres electrònica i electrodomèstics al Corte Inglés i Hipercor, et regalem fins a 550 euros per alimentació.
9: Compra electrònica i electrodomèstics i del 29 de juny al 31 de juliol omple el carretó gratis al supermercat al Corte Inglés, Hipercor i Supercor.
10: També a la web i app. Consulta les condicions i els models que hi participen.
11: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
12: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la GA Turismes. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
13: I si no hagués contractat la meva assegurança fixant-me només a estalviar una mica? M'hauria estalviat les 3 hores que fa que espero una grua al mig de l'autopista? Hi ha dubtes que quan sorgeixen ja és massa tard. Calcula ara la teva assegurança amb Mafre i contracta-la ara mateix. Si vols estalviar temps, vols Mafre. Anem on vas.
14: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
15: Ara Lidl tonyina clara en oli de girassol, pack 3 per 1,79. T'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
16: La revetlla de Sant Joan té gust de tradició.
17: Amb poques elaborades amb passió per les nostres flaqueres i flaquers i que no poden faltar a la taula la nit més màgica de l'any.
16: Perquè hi ha tradicions que només tenen sentit quan les compartim.
17: Aquest Sant Joan reserva les coques a la teva fleca de confiança.
16: És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers.
18: Per cert, i el teu mal de cap?
19: Ara, genial. Sembla que bé. Aquest disc de vinil que em vas recomanar és com màgia.
18: I val per tot. És el disc que em poso quan em fa mal la gola.
20: La música fa que un dia sigui millor. 20% de descompte en dos o més discs del 18 al 21 de juny a la botiga web i app, al Corte Inglés.

0: minut o tres quarts d'una. Noemí Polls, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs mira, us porto la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt bé perquè pots posar a casa teva...
2: Un Verisure. No, Línia Directa, ara es diu...
0: És una altra.
3: És una altra que estarà molt content d'aquesta gent que digui el nom d'una altra marca.
1: Jo explico que la nova assegurança de la llar de Línia Directa...
2: Ah, calla! Línia Directa.
1: Pots posar a casa teva en mode fàcil, perquè és fàcil d'entendre què cobreix i què no, fàcil i ràpid pel que fa al servei i fàcil perquè en quedes satisfet. A més, si t'hi canvies, et milloren el preu de la teva assegurança directament. Així que pots trucar al 917-700-700 o pots anar directament a liniadirecta.com. 917-700-700 o liniadirecta.com.
0: Molt bé, ara sí. Que... Continuem. Continuem parlant de la missa del Papa a la Sagrada Família, primer l'amor i després l'altre. Recordeu aquelles espelmes que duia el cor de nens?
2: Bueno, tots els que cantaven, que maco, que va ser allò, que s'encenien, s'apagaven. S'encenien i s'apagaven soles, eh?
0: Sí, sí,
3: soles,
0: sí.
3: Bueno.
0: I encara hagués estat més espectacular si la policia espanyola, Mossos, no haguessin fet fora a tota la colla 500 persones que també portaven aquesta espelma.
2: El que passa que aquesta espelma, si te la miraves de prop... De lluny, dius, que maco. Ara, de prop, que jo he vist alguna fotografia, sembla una manualitat d'aquelles que porta el teu fill a l'escola.
0: Què diu ara?
2: Que no saps mai on guardar-la, perquè dius, bueno, això no posaré...
3: Com dèiem, eren unes espelmes electròniques que es van encendre totes a l'hora.
2: Sí. Bueno, espelmes electròniques és el que tota la vida n'hem dit una làmpara.
3: I tenen o tenien una inscripció amb aquesta frase de Gaudí i Antoni Gaudí, primer l'amor, després la tècnica.
2: Sí, pues, bueno, si dius que ja les estan venent a Wallapop, en aquest cas és primer l'amor, després la pela. Què te vull dir?
0: La gent, ara veurà, perquè no m'ha quedat clar si a vostè li agraden aquestes espelmes o...
2: No gaire.
0: No.
2: A casa sempre n'hem dit d'això un onco.
0: Eh?
2: Onco.
0: Onco?
2: Sí, això, okay. Onco ve de on collons ho poso.
0: Això
2: que diuen en castellà los pongos.
0: Sí, sí, ja ho
2: he dit. Sóc que cada any per Nadal amb les amigues fem una mica invisible i els hi col·loco... Tots els oncos els hi col·loco les amigues. No. L'any passat a la Conchitina vaig regalar un obridor que vaig robar d'un restaurant.
0: Molt bé, enhorabona. En tot cas, hem vist que a Wallapop ja hi ha espelmes d'aquestes de la Sagrada Família d'aquell dia que arriben fins als 400 euros.
2: Hòstia, 400 euros.
0: Sí, bueno, mire.
2: Però llegeix bé l'anunci d'una de les espelmetes aquestes.
0: Aviam.
2: Mira què hi posa. Diu, mínimo imperfecto en la parte de arriba.
0: Sí.
2: Entre parèntesis, casi no se percibe. Ojo amb els anuncis de Wallapop, Ojo amb les descripcions dels productes dels anuncis de Wallapop, Perquè aquí, d'entrada, no diu desperfecto.
0: No.
2: Diu imperfecto.
0: Ja. Yeah.
2: Com camuflant-ho.
0: Home, no, potser s'ha equivocat, no sap quina és la paraula...
2: Mínimo imperfecto. Quan un anunci a Wallapop t'estan venent un objecte que hi diu mínimo imperfecto... Vol dir, le ha pasado un camión por encima.
4: És que sembla un temps verbal, mínimo imperfecto.
2: Això és el mateix que l'anunci que et diu vendo coche seminou. Però no dic que és cotxe vell. Que és així, seminou.
0: És per portar desballestar. Senyora, li he vist una mica d'il·luminació a la mirada. Vostè pot ser que tingui una làmpara d'aquesta? Sí?
2: Què dius ara?
0: Per favor.
2: Home, pel favor, per l'amor de Déu.
3: L'ha portada? La té al bolso?
2: T'has portada, nena? La tens en foto, eh? Bueno.
0: Espera, un
2: momentet, perquè l'Àlex Arbiol, el nostre tècnic, ens diu que... Tenim una trucada?
0: Sí,
2: però d'aquí, es pot saber d'aquí? No ho sabem, eh?
5: Hola, bon dia, em senten?
2: Sí, perfectament, perfectament, sí.
5: Aquí renten roba?
2: No, s'equivoca, ara aquí no...
5: Doncs que marranos, no? És una petita broma telefònica, una mica per trencar els gels.
2: I molt vella, eh? No? Però un moment, anem per parts. Vostè qui és? Amb qui parlem?
5: Home, jo sóc un veí anònim de la Sagrada Família.
2: Sí?
5: President de l'ABFCT, Associació de Veïns fins als Collons dels Turistes de la Sagrada Família.
2: Sí?
5: Sóc el mateix que va trucar la setmana passada, que em dic Josep Maria Josep. Josep de cognom i de nom.
2: És veritat, Josep Maria Josep.
5: Josep Maria Josep, ara llegeix-lo al revés.
2: No era Jesús Maria Josep.
0: Sí, era Jesús Maria Josep.
2: Era Jesús Maria Josep. El de la setmana passada.
6: Era anònim la setmana passada.
2: Potser és un germà, comparteix cognoms.
5: No, he transicionat.
2: Bueno, escolti...
5: La setmana passada era Jesús i ara soc Josep.
2: Ja.
5: Un tema relacionat en què em vaig dir, bueno, total,
2: escolti,
5: és de la família.
2: Per què truca?
5: Bueno, jo he sentit que parlàveu de les espelmes aquestes de la inauguració de la Torre de Jesús, que ven la gent per Wallapop, i volia dir-vos que jo també conservo memorabilia de la visita del Papa i que la ven a un mòdic preu, tu.
2: Sí? Com per exemple?
5: Ara mateix tinc en estoc una roda del papamòbil.
2: Però com? Li va canviar una roda al papamòbil i se la va quedar vostè?
5: Sí.
2: No, pregunto.
5: Ah.
3: Escolta, si la va robar, això és delicte, eh?
5: No, no, delicte és una paraula molt forta. A més, un cotxe que funciona, el papamòbil funciona perfectament amb tres rodes. És un tema de física.
3: No, és un tema de física, no. De debò, sí, ven, un, ven una roda del papamòbil vostè o a la Pop?
5: Sí, sí, sí, amb molt poc quilometratge, eh? Que aquest cotxe no surt pràcticament mai del pàrquing.
3: Ja.
5: La deixo barateta, 500 euros. Mira, m'has caigut bé, faig dos per un. Me'n pagues dues i te'n dono una.
3: No, no. No, perdoni, no ho entès bé, això. El dos per un va al revés, eh?
5: Ja, però que jo només tinc una roda, vull dir que...
3: Sí, clar, amb aquest argument. Bueno, claro. Què més ven, si es pot saber?
5: Mira, també ven una ampolla d'aigua que va tocar amb els llavis Lleó 14, amb un culet d'aigua fons que el papa és maniàtic i sempre es deixa pues, unes gotetes als gots i unes engrunes al plat.
3: Sí.
5: Ho la deixo per 450 euros, que les mostres de saliva van cares al mercat, eh? Li podeu fer una prova d'ADN que us sortirà que és del papa.
3: Home, però 450 euros...
5: Si li sembla car, també tinc una ampolla d'aigua llepada per Jordi Basté, que l'ha deixat aquest matí, que al cap i a la fi pues, és el papa de RAC1.
3: Sí. Alguna cosa més, va, que hem d'acabar?
5: Sí, també li puc oferir el producte més valuós de tot el que ven. És el que jo en dic el jackpot. Saps què és?
3: Què?
5: Un cantaire per 45 euros. 46 euros amb bata. Un... I si inclou fotocòpia d'estelada, surt per 47 euros.
3: Però té vostè un cantaire a casa.
5: El tinc molt ben cuidat, el rego cada dia, eh?
3: Bueno, escolti, no em vull saber res més.
5: Cada 4 hores, sí, sí. I quan m'avorreixo li demano que canti alguna cosa. És com una Alexa.
3: Ja. Escolti'm, s'ha tallat.
4: S'ha tallat.
5: No, no s'ha tallat, és que va amb una mica de retard, eh?
3: Ah, val. Bueno, escolti'm, ho hem de deixar
5: bon
3: aquí.
5: Bon dia, ara mateix aquí són les 12 i 2 minuts, gràcies.
3: Hòstia, sí que hi ha retard, sí, perquè ara aquí el rellotge de l'estudi marca 12 i 52. 12 i 52,
4: hem d'anar a publicitat. Sí, sí.
3: Gràcies, vale, Jesús Maria i Josep, records a casa.
5: A veure si ho arreglen, que per ser la ràdio líder pues, hi ha un petit retard, eh?
3: Sí, ho arreglarem, gràcies.
7: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't, inhala, exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
8: Peugeot.
9: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
10: Què voldran? Una ració de calamars, una ensaladilla russa, dues aigües...
11: I per mi, el cotxe a punt per les vacances.
12: Això ho hauries d'haver demanat abans.
11: Abans de l'ensaladilla?
12: Abans de l'estiu.
13: Exacte. Aquest estiu, abans de tancar el maleter, val més que obris el capó. I no te'n vagis de vacances sense posar el teu cotxe a punt a Mides. Demana cita a Mides.es.
14: És l'Espanyola una feituna como ninguna. Como ninguna.
15: Si no hi ha l'Espanyola... No hi ha aperitiu.
16: Uf, em pesen tant les cames i em veig verius.
17: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
16: Tu creus? Jo pensava que era normal.
17: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
18: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
19: Com t'imagines la conducció al volant del crosser més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
20: Estàs neguitós per si el gos fa saltar l'alarma?
21: I ara estic amb això. La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè disposa del servei Pet Ready perquè les mascotes no facin saltar l'alarma. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
22: Vacances, sol, aigua, hi pot haver res més divertit per la canalla?
23: Les joguines?
22: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
23: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra...
22: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
23: A la botiga web i app.
0: si no hagués contractat la meva assegurança fixant-me només a estalviar una mica? Estaria ara preocupat pel servei de reparació del meu cotxe? Hi ha dubtes que quan sorgeixen ja és massa tard. Calcula ara la teva assegurança amb Mapfre i contracta-la ara mateix. Si vols estalviar sense sorpreses, vols Mapfre. Anem on vas.
1: Bé, i què voleu fer aquests dies?
6: Anar a una piscina caribenya.
8: Dormir en un hotel del Far West.
24: Volar llums d'un drac.

0: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
1: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.

0: RAC 1. Aquest divendres, triple menú de futbol a RAC 1 i a RAC més 1.
1: Let's play football.
0: A les 9, des de la nova Creu Alta, Sabadell-Zamora. Tornada de la promoció d'ascens a segona. Els arlequinats són a només un pas de tornar a la categoria de plata del futbol estatal. Ho viurem en directe amb Albert Ferran, Pau Bonastre i els comentaris de Gerard Guardi. També a les 9, Mundial de Futbol. Estats Units-Austràlia de la segona jornada del grup D amb Clara Roderga. I a la mitjanit a RAC 1, després del Tu diràs, Escòcia-Marroc, amb Jaume Molló, Miquel Agut i els comentaris de Marc Marvà i Edu Mutante. Aquest divendres, futbol al vespre, futbol a la nit i futbol també fins a la matinada. El Mundial de Futbol es juga a RAC 1. Tots som un milió. Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la una del migdia.
2: Marc!
3: Què?
2: Hem de repetir el programa!
3: I una merda!
0: Vostè Primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
3: Home, i amb el Joel Fortuny, que has d'estar, Joel, avui estàs aquí perquè... Puja-li el micro al Joel, posa't, perquè el Joel avui està ben cabrejat, és que ha com un mico, perquè tenim una carta que hem rebut i... Sí, evita que la Joel. La llegirem en directe, una cosa que tothom està molt interessat, la vam anunciar avui. Avui farem pública una carta que ha rebut el Joel Fortuny, que ell no vol participar en una cosa i nosaltres insistirem ara a l'uníson perquè ho faci. Esteu Romaus, aquest a l'estàs.
2: Molt bé.
3: L'Ernest Ferrer a la realització i el
2: Joel Fortuny amb nervis.
3: Amb nervis total, el Lluc Valverde, que ens presentarà el Lluc Valverde a la Catalana, el seu primer àlbum en solitari. Què tal estàs, Lluc? Ja t'hem saludat abans.
2: Hola. Calla, recordem que Lluc, truca l'Oriol Mitjà.
3: Calla, agafa'l. Digue-li que estem en directe, Ai, per favor, avui que deixes l'aniversari.
2: Hola, Oriol. Hola, estem en directe, estem en directe, el Vostè Primer. Què?
3: Oriol.
2: Ens pots atendre? El Marc ha insistit molt si ens pots atendre perquè la Laura té una consulta a fer-te.
3: Sí. No, Oriol. Mira, perdona, estàs en directe, perdona aquest atrac amb armada, però el que passa que creiem que la Laura està podrint...
2: Espera,
3: sí, perfecte.
2: Espera,
3: tu a nosaltres
2: clar,
3: has de posar les mans lliures. Tecnologia punta sempre no. A RAC 1.
2: Espera, li passo a la Laura, Marc.
3: Sí. No, però posa les mans lliures.
2: No, sí. És que les mans lliures està posant... El que passa és que no et sent ella tu, a veure.
3: A veure, tu em sents o no, Oriol?
4: No.
2: Oriol, sents el Marc Giró?
5: No, de molt lluny.
2: De molt lluny, clar.
3: Ah, val. Bueno, doncs llavors, Laura, passeu-li, per favor, el telèfon. Tenim una urgència.
4: Mira.
3: Laura Fa s'està podrint, està a punt de morir en directe.
4: Estic a punt de morir i a punt de podrir-me perquè m'està passant una cosa, Oriol, que és que se m'està dormint el cul, però la carn. No pensis que és res.
3: Quan
4: ni muscular, seus. Ni ossos. D'estar sentada o del sofà o de l'AVE...
3: Des de quan fa que et passa? Digue-li quan
4: farà una setmana que em passa que hi ha una part que la tinc com si no m'arribés sang.
3: Però és només asseure't i ja se t'adorm.
4: Només asseure'm ja ho tinc com dormit tota l'estona. M'ha escrit un amic meu que es diu Fede, que és fisio, però no és de fisio, jo crec, això.
3: Què és, Oriol?
5: No és de fisio, és a dir, se t'adorm el cul només, però no se te'n va cap a la baix, cap a la cama, no?
4: No, és només dormiment de carn.
3: Està bé.
4: Com si no, saps quan t'han operat d'un lloc que notes que ja no tens sensibilitat? Doncs pues tinc una part de la carn, del cul, com a dalt, sense sensibilitat. On et recolzes sense sensibilitat.
3: Ja t'haguessis pogut morir el versió,
5: sí,
3: no aquí, eh?
5: Això, segurament tens una compressió de l'erri ciàtic o glutis. És a dir, si mantens una postura molta estona,
4: sí.
5: Hi ha uns nervis que sí. Són els que donen sensibilitat.
3: Veus?
5: A la part que tens afectada,
3: vida,
5: que es queden... Com, què dius? Que portes molts dies anant en l'avi i sempre en la mateixa
4: posició. Bueno, és que estic tot...

0: li assentada amb aquesta feina que tinc? I això quin metge ho tracta?
1: Això, bueno, el neuròleg et veurà i et dirà...
0: Per exemple,
1: jo una vegada me'n vaig anar a fer el Camino de Santiago i anava amb la bici i el canell sempre el portava en la mateixa posició. Aleshores, el nervi d'estar comprimit durant molt de temps acaba fent una disfunció i aleshores se m'adormia la mà. I el neuròleg em va dir que no passava res, que jo tornaria a recuperar la sensibilitat.
0: Doncs pues vaig a fer el vostè primer de peu avui. Tinc clar, mira, tinc claríssim.
1: Exacte.
2: Sostre
1: de peu. Bueno. Però no et preocupis. O sigui, no t'estàs morint ni és una...
0: Bueno, no volia perdre el cul perquè és l'únic que aconsegueixo que la gravetat encara no hagi actuat, saps? Vull dir que tinc culet bé jo,
3: molt
0: saps?
3: Bé, sí,
0: I dic, ara només falta que s'empodreixi. O sigui, m'estan podrint altres coses.
1: Estupenda. Vale, aleshores, evitar les superfícies molt dures, anar canviant de posició cada 30 o 60 minuts,
0: poses,
1: si vols, una escuma viscoelàstica al seient, i seràs estupendíssima.
2: Escolta,
0: gràcies,
2: Oriol,
0: Oriol.
2: Mitjà, un aplaudiment.
0: Gràcies, Oriol. Aplaudiu-lo, per favor, que sempre em salva la vida. Gràcies, Oriol.
2: Acaba de salvar la vida, això sí que és un titular, Oriol Mitjà, un cop més a salvant la vida dels catalans. Fantàstic.
3: Gràcies, pues,
2: una
3: Oriol,
2: cosa.
3: Adéu, adéu.
2: Gràcies, Oriol. Adéu, carinyo. Menys mal, Laura, què trobes?
0: Pues molt bé.
2: Servei públic o no, joder?
0: Total, perquè molta gent li estarà passant i són sensibilitats.
4: Ui, molta gent, la majoria.
2: Molta gent li està passant això. Bueno, a veure, una cosa, amb tots vostès, Sílvia Soler. Bravo!
0: Bravo!
4: Aniré de pressa perquè jo sóc una fan de la música d'en Lluc i els seus companys i tinc ganes que actuïn. Per tant, aniré de pressa, però us vull recomanar una novel·la que m'ha agradat molt, de l'Emma Zafón. L'Emma Zafón és una periodista valenciana que molts lectors vam conèixer amb la novel·la Casada i Callada, l'any 2023, que ja em va agradar molt, però ara... ha publicat una altra novel·la a l'editorial Empúries que es diu La mare. I és una novel·la que a mi m'ha encantat perquè trobo que fa una cosa que darrerament en la literatura es fa poc, que és escriure una novel·la aparentment senzilla, amb la intenció, sense pretensions de ser res extraordinari, però molt ben escrita, amb uns personatges creïbles ben dibuixats, amb una història estones tendres, estones divertida, estones trista, molt poquet, això, i fa una cosa esplèndida, que és que aquesta novel·la està ambientada a Borriol, a la comarca, a la zona de Castelló, i aleshores ella recupera el lèxic, les frases fetes, la manera de parlar d'aquesta zona d'una manera absolutament natural i genuïna i àgil, i per la gent com jo, per exemple, que desconec la parla d'aquesta zona, doncs ha estat un enriquiment...
2: És a dir, que està en català, és una novel·la en català.
4: En català, però amb el català de la zona de Castelló.
0: Sí, és la cosina de Carlos Ruiz Zafón.
4: Doncs no, perquè es diu Zafón, sobretot.
0: Ah, Zafón, no, igual.
2: I Zafón, i com es diu el...
4: Ruiz Zafón, clar.
0: Ruiz Zafón.
4: No ho crec, no ho crec. Ho desconec, però...
2: No ho sabem.
4: Crec que no.
2: A veure, parlem-ne.
4: Mira, l'argument...
2: Anem a trucar a Carlos Ruiz Zafón. Vinga, Esther.
5: 902-477-100.
0: Que és mort.
2: Bueno, escolta... A Carlos Ruiz Zafón és mort, no m'ho diguis.
4: Sí, crec que sí, eh? Sí,
0: jo crec que no.
2: Ai, pobra, doncs ara m'acabarà de donar un discurs.
0: Sí, 19 de juny del 2020.
4: Crec que sí.
2: Mare de Déu, doncs no m'ho diguis.
0: Això passa, hi havia una secció, Sálvame, que anava d'això.
2: Sí, però mira tu, que has estat a punt de morir.
0: Sí, per això no passa res.
3: Avui ets i demà
0: no. No, saps què? Perquè com el llegim tant, el tenim com present, no? Serà això.
2: Totalment. No mirarà mai per nosaltres, que Rodríguez Zafón. Bueno, a veure, escolta, Sílvia.
4: A veure, l'argument és aparentment senzill. La família protagonista, pare, mare, dos nois i una noia, són gent treballadora i senzilla, que viuen tots amb força resignació la vida que els ha tocat viure i que no els fa especialment feliços. Són de Borriol, com dèiem, un poble a prop de Castelló, i a poc anem aprofundint en les seves vides i, per tant, els anem coneixent. La mare, sorpresa, és un escarràs que ha viscut tota la vida per cuidar la família. El pare és un home ja gran, cansat, que se sap inútil per la vida domèstica, però que ho troben normal, diguéssim. El germà gran...
0: Que original, no? Sí. És ciència-ficció?
4: No. El germà gran viu amb molta vergonya haver enganyat a la família i a part del poble amb aquell tema de les preferents, us en recordeu?
0: Sí, home,
4: jo no sabem bé què era, però me'n recordo dels titulars. La germana treballa en un bar bar, està casada amb un home de la qual no està gaire enamorada, i el petit és un solter... cocaïnòman.
0: Amb l'encarnit.
2: Ah, mira, perdona, un moment, para la música. Ara resulta que hi havia un quadro flamenco, la que no és cocaïnòman està farta, la que no sap fer un canuto, tal, i la té robagosa en el seu cap. Total, per acabar de rematar la jugada, perquè aquesta família fos una merda i fos una destrucció total, l'últim fill és... maricón! Molt bé, un aplaudiment per Esther Romagosa.
6: Bravo, Esther!
0: Té una explicació.
6: Està posant molt vermell.
0: Té una explicació. Marc, té una explicació.
6: La homofòbia interioritzada, no?
0: Ahir parlàvem de ser gay al món rural i llavors, com que hi havia tant de
2: varietat... Però tu trobes cap...
0: Jo què sé, dic, igual el fill viu en un poble, és gay...
6: Escolta, a l'encarnit Apolo li va passar allò de les preferents, te'n recordes que ho vaig explicar?
4: No ho recordo.
0: Ara, Laura, ho sento.
2: Sort d'aquesta dada. Hosti, sort d'aquesta dada.
0: No, perquè pobre va acabar a una residència i li havien tret tot i li van estafar amb les preferents, sí.
2: Menys mal que no tenia un fill marica, perquè si no hi va girar el quadro, La pobra Carnita Polo. Estàs viva o morta, la Carnita?
0: Morta.
2: Estava pensant... per favor, s'està morint tothom! Tots els nostres referents estan morint.
0: Pobra en Carnita, que estava a una residència i va entrar un company de la residència a escanyar-la, en recorda't?
2: Escanyar, és que és veritat.
4: Ai, sí. No ho tinc present, l'he
2: fet la mana.
0: La van posar a una residència d'Àvila i va entrar un senyor nou, que era jove, 60 i pico, però no estava fi, i per la nit va entrar i la va escanyar.
4: I la va matar?
0: La va matar.
2: Sí,
0: la va matar.
4: Recapitulem, tenim aquesta família que us he explicat.
2: Tenim aquesta família estructurada.
4: Sí, i llavors passa un fet imprevist, que és un fet de la vida quotidiana que pot passar a qualsevol
2: família. Perdona, vull insistir que l'últim dels fills de la família no era maricón, sinó que era cocaïnòman. Bueno, algo.
0: No es pot tenir tot, clar.
2: No es pot tenir tot, quina llàstima.
4: El que m'agrada d'aquesta novel·la és que el fet que desencadena tot el conflicte que hi ha d'haver amb tota novel·la és un fet que, insisteixo, ens pot passar a qualsevol, és un fet de la vida normal, que és que la mare de família, Piedad, té una mala caiguda i es trenca els dos braços, em sembla que és.
2: És que això passa
4: molt. Fer...
0: Sempre ho penso, per fer caca amb els dos braços, qui t'aixuga? És la cosa que sempre, quan a algú li passa alguna cosa d'això... Ha de ser terrorífic, oi?
4: Pots dirigir la teva mirada a una altra part de l'anatomia que no estigui al cul?
2: I
4: quina
2: està obsessionada amb el cul.
0: Vaig aixecar-me.
4: Bé, favor, aquesta dona...
2: Hem de dir també, retransmetem que la Laura s'està aixecant i sortint de l'estudi amb una i avall fent exercici perquè no se li dormi el cul, és increïble.
0: Total.
2: Estàs histèrica, t'ho dic, amiga. Vinga, estàs histèrica. Perdona, amb tots vostès, Sílvia Soler.
4: Aquesta dona cau, ha de fer repòs i rehabilitació i, per tant, no pot fer res de la casa. Llavors, això provoca un drama familiar impressionant, perquè el seu home és un inútil, no sap fer res, i dels tres fills, els dos nois donen per descomptat que serà la noia qui, a més de treballar al bar mil hores, doncs serà de cuidar.
0: Quins nervis de novel·la, no? No t'has posat molt nerviosa?
4: No, en absolut. A mi m'agraden les novel·les realistes i costumistes, i que no em facin imaginar coses estranyes, diguéssim. De taló de fons, un País Valencià controlat per uns polítics corruptes, per uns empresaris abusadors, fa una bona descripció d'aquesta societat. Què passa? Que mentre els dos germans homes es van enfonsant en les seves crisis vitals particulars, la Lorena, la germana, intenta arribar a tot i, entre totes les coses que li passen, s'enamora d'una tercera persona.
2: Ai. Molt bé, Lorena!
4: Això ja t'agrada més,
0: Sí, això ja... Bueno, és que em sembla l'única salvació.
4: Diu la Emma Zafón. Lorena va entendre que algú s'havia equivocat en inventar el matrimoni per una banda i el desig per una altra.
2: Molt bé.
0: També és veritat, també és veritat que els homes sempre apareixen en el moment que estàs més desequilibrada de tot, perquè troben una escletxa per entrar,
4: però diu ella, perquè diu el llibre, la novel·la, perquè ella seguia volent que el seu marit fora Enrique, un home senzill i complidor i el pare de la família, però alhora era conscient que amb qui volia follar era amb l'Avelino, que és l'Avelino.
0: Jo no podria,
4: es diu Avelino, què vols fer?
2: Follar amb un tio que sigui Avelino té mèrit,
0: li dius
4: un samarro amb una vida provisional i un pis pis que podia a Mascle i a Tabac.
2: Ah, home, no. Ens encanta. Sí, hem estat en aquest pis i hem estat en aquest pis.
7: Va, tu diràs.
4: La novel·la té moments deliciosos, com per exemple quan la Lorena ha d'anar corrents a casa perquè la seva mare s'ha trobat malament i d'avui anem a parar.
0: Veus la caca, veus, ja t'ho he dit.
4: Ha tingut cagalera i llavors agafa uns papers de diari per tapar el terra i en els papers de diari el titular és El Castor genera un terremoto de 3,7 grados. O sigui, allò d'en Florentino,
7: m'enteneu?
4: Sí, això també. Hi ha esquitxos molt, molt divertits. Al final, la família ha esclatat pels aires i la protagonista, Lorena, acaba reflexionant. A uns, quan venen al món, els ensenyen a viure tranquils, escampant les arrels per on els dona la gana. I a les altres, quan venim al món, ens ensenyen a aguantar el pes de totes eixes arrels del nostre llom.
7: Carai!
4: Fer dona, resumit en una frase. Jo la felicito, trobo que és una novel·la, insisteixo, que
0: molt bona.
4: Parla de la vida quotidiana i de personatges reals. Sí. Us la recomano. La mare és Mazafón, Empúries.
2: Empúries. Escolta una cosa, això del paper de diari és important, eh? Jo ara que tinc un gos que ja és molt gran, que es pixa exactament on li surt del mismíssim pito, i llavors, si no tens el paper de diari, és el millor, jo també vull fer una mica de servei públic, que se't pixa tal o un líquid que ha caigut, el que sigui del tia, poses paper de diari, és a dir, que no desaparegui el paper, el diari... El paper
4: doncs ara hi ha poca gent que tingui diaris en paper.
0: I les calçotades, és un embolic per les calçotades, si no tens paper de diari.
2: No pot ser, no està a punt de desaparèixer les calçotades. Sí. Bueno, escolti una cosa, amb tots vostès, Laura Fa.
8: Condis t'ofereix aquesta secció.
0: A veure...
2: Laura, de totes maneres, un moment, abans que partis de la teva secció, tu ja saps que nosaltres aquí tenim moltíssimes coses. Avui és l'aniversari del teu fill?
0: Demà!
2: Fa 18.
0: Fa 18. Hombre, 18 anys.
2: 18 anys,
0: ja. 18
2: anys, ja te'l podràs treure.
0: Sí, el que passa que ahir vaig anar a sopar. Perquè
2: Explica això.
0: Sí, vaig fer piscina, el que fas amb la primera embaràs, vaig fer piscina d'embarassada. Perquè com que no, jo no em podia ni moure, clar. Era com un aquagym per embarassades.
2: Ah, val.
0: I
3: vas fer tu ahir?
0: No, quan estàvem... Esther, avui no hi ets.
3: No,
0: avui
3: vale.
0: Tens...
3: Tu, em jo... callo, vale, vale.
2: Va sortir ahir, Esther.
0: No, em vaig apuntar a un centre...
2: S'ha de sortir més, eh? Sí. Us ho tinc dit a tu i al Joel, us heu de desbravar, eh?
0: Estava, bueno, com que quan estàs ja a punt de parir, doncs tens que agilitzar, moure't, i es va posar la moda fer aquagym com d'embarassada. Sí. I allà vaig fer unes amigues que vam parir totes la mateixa setmana.
2: És que jo, quan ho vas explicar, em pensava que el càmping anava... De sobte estava... Posava la piscina i us embarassava. O sigui, hi havia un miracle en aquell càmping que totes embarassades alhora, diguéssim, no per la lluna o alguna cosa.
0: Ens vam conèixer allà...
2: Clar, eren dones ja embarassades.
0: Ja embarassades, dones allà que et trobes en una situació així o no seríem amigues, impossible, però continuem sent amigues.
3: Total.
0: I no tenim res a veure les unes amb les altres. I ahir vam tenir la meravellosa idea, perquè, clar, elles, algunes ja li han fet 18. Avui fa una, el seu em fa 18 avui, el Grau. Però... ahir vam dir, anem nosaltres a dinar amb els fills, que mira com... I vam anar a sortir a sopar.
3: Ells van dir que sí?
0: Ells van dir, jo li vaig dir al meu fill, Pep, et porto un lloc dimecres de sorpresa. Vaig haver d'anul·lar la sorpresa perquè estava magnificant tant que vaig dir, li semblarà una merda. O sigui, la sorpresa és que anem a sopar amb les teves amigues. Dic, bueno, no, Pep, posa-li una mica d'intensitat, fill. Perquè nosaltres fèiem la broma que era... El grup es deia Connexió de la panxa. Ja sé que és molt cutre i no pega per mi, eh? Però,
2: sí, una mica.
0: Ja, bueno, però jo què sé, amb la maternitat et tornes...
3: Total.
0: La maternitat et tornes idiota.
2: No poseu d'excusa la maternitat, eh?
0: Ens vam tornar idiotes en general. És veritat que ens ho passem millor nosaltres soles, eh? I quedem moltíssim, però ens feia il·lusió fer això. I ara el meu fill demà...
2: On vau anar?
0: A Badalona, a un restaurant alemany, crec que es diu.
4: Ah, sí?
0: Sí, saps quin és, no?
4: Té un nom que em costa
2: d'acordar. Però alemany per què? Carles,
4: alguna cosa així.
0: Sí, xucruts i no sé què.
2: Que bo, m'encanta.
0: I frankfurt raros i coses així, sí. Vam estar
2: allà. Un frankfurt raro.
0: I vam estar molt bé. I ara ja pensa que és duríssim el que està passant, perquè jo vaig créixer tota la meva adolescència, no sé ni si vaig bufat totes les espelmes cada any, no ho recordo especialment, però ara t'ho juro, però ara entre que ja he fet, no sé quan té 18 anys i l'he graduat no sé quantes vegades i encara no he anat a la... que em sembla tot una merda, ja us ho dic, he comprat 3 trajes que dic a veure aquest nen
3: per un dia,
0: i he pensat,
3: que fa petits
0: bueno, clar,
3: l'endemà
0: i què fas?
3: Total.
0: He pensat, a veure si algú em convida a un casament o una comunió i aprofito això, no ha passat. Ho he posat al Vinted i ja...
2: A veure si ho veig, i a córrer.
0: I després
2: demà,
0: passa...
2: Demà, que diguis el teu fill?
0: Clar, llavors saps què passa? Que a les festes d'aniversari són una bogeria. He hagut d'agafar un local,
6: perquè si no es traumen, o sigui, els agafa...
3: O sigui, ell vol fer una superfesta amb els amics.
6: Sí, llavors tenim un local, demà surt amb els amics, que se'n va al Titus, i després crec que tornen a Titus dissabte, ara que et dic.
2: Carai, però escolta,
6: dissabte li ha agafat un local. Sí, no es mou d'allà, però el tracten molt bé, la veritat. I després se'n va a Malta.
3: I no poden celebrar l'aniversari ells sols en una plaça, en una platja.
6: No, perquè necessiten la nostra pasta, tia, i se'n va a Malta amb la nostra pasta. És que aquesta...
2: Escolta, i el del Titus, de què viurà el del Titus?
6: És un vídeo amb fotos.
2: Vale, perdona.
7: Si no escolta el programa, tu, fill, què més et dona?
6: Sí, que està de vacances, calleu. Calleu.
2: Escolta una cosa, bueno, i tu ja aniràs en aquesta festa amb els seus col·legues?
6: Pues flipa, que jo pensava que sí.
3: No, home, no.
6: I ahir em va dir, però tu vens i te'n vas. Dic, com?
2: Home, clar, tu vens, pagues i te'n vas.
6: Dic, però, i us col·locareu vosaltres? Diu, no, em col·loques tot el menjar i te'n vas.
3: Quins collons, Laura, no hi vagis.
6: Sí, ho sento. Jo, mira, vaig néixer... Em va preparar la vida
2: esclava,
6: per treballar...
2: Vas néixer esclava,
6: Em va preparar la vida per treballar a Sálvame, perquè amb la família vaig tenir... Vull dir, ja estava totalment preparada...
2: Per estar esclavitzada.
6: Bueno, esclavitzada no, per trobar-me amb desprecis.
2: Trobo, sí. Bueno, això és que és un tema que tenim a la redacció ara, de en quin moment els fills han de volar, o els heu de fer volar, o els heu de...
6: Saps què m'ha passat?
2: Heu vist aquests documentals a la 2?
6: No, però escolta, deixa'm dir-te una cosa, que avui m'ha arribat...
2: Els fills de l'Ester són com si fossin fills nostres.
6: Però m'ha arribat un mail de CaixaBank, perquè jo tinc un compte, que és la compte TIN,
3: amb ell,
6: i avui m'arriba, calla, que t'ho dic, que t'ho vaig...
2: Home, clar.
6: Perquè m'he traumat directament, perquè m'avisen, i l'he enviat al Dani. Clar, l'he enviat al meu marit, i li dic, demà perdem el control, perquè m'han posat, demà el Pep es fa major d'edat i passarà a tenir el control del seu compte.
2: Toma, Pep!
6: Ja no veurem res, de com gasta, com no gasta. Bueno, sí, però la pasta és meva, eh?
2: Ah, bueno, molt guapa, per no haver-li fet la compta TIN. És que, clar, és increïble tot això.
7: Una compta compartida de tota la vida.
2: Clar, que no. Heu vist aquells documentals...
6: Ai, mira, m'escriu la mare del Grau. Felicitats, Grau, digue-li, Emma.
2: Grau, felicitats, Grau. Un aplaudiment pel Grau, que avui fa 18 anys.
6: Vinga,
2: endavant.
6: Ja estem tots.
2: No, escolta una cosa, t'anava a dir... Heu vist aquells documentals a la 2, que hi ha com uns ocells que de sobte les mares agafen el polluelo, com es diu en català, li foten una patada i el tiren del niu? Doncs això és una cosa que ho fa la natura, les vaques, per exemple, o les eugues, quan ja no poden més que els pollins mamin, els hi foten una patada al pollí, el pollí ho entén a la primera, perquè a més molts acaben amb un trau al cap, i...
4: Et diré una cosa que et sorprendrà, Marc. Això no és tan fàcil de fer com sembla.
2: Ja, és veritat.
6: Hi ha un documental d'aquests que explica que les femelles pop, quan s'emprenyen amb els mascles, agafen pedres i els hi tiren. M'agrada més aquesta opció animal. Aquesta opció animal m'agrada més. O les femelles granota, que es fan les mortes perquè no volen tenir relacions sexuals amb els mascles.
2: Això ho he fet jo, això ho he fet. Home, això, perdona, no us heu fet les adormides.
6: Home!
2: Jo no heu fet les adormides.
6: Sí, perquè quan arriben de festa... Hi ha tios que pensen que tu...
2: Que estàs tu a disposició. Estàs...
6: Jo no és que m'hagi fet la dormida, m'he fet la morta. Dic, a veure si m'ingressen. Perquè, home, amb aquella olor que arriben.
3: Amb aquella olor, eh?
6: Amb aquella olor.
3: Que es pren per la pell,
6: no, ja no, si fos un amant com el de la Lorena, encara. Però el que ja tens vist...
4: Avelino.
2: Avelino, si fos com l'Avelino, no? Avelino era el nom també d'aquell que hi havia, Avelino de...
6: Ai, Avelino! Pepa i Avelino.
2: Pepa i Avelino de Matrimoniades, que era fortíssim.
4: Jo dic, a mi em va destrampar una mica que es digués Avelino.
6: El nom
2: és normal.
6: Però et situa molt a l'època. És asturià.
2: Bueno, en el nostre context, Avelino, potser, no, clar, estem ara sent una mica xenòfobes, perquè, o com es digui, no sé què estem sent, però no, en el nostre context potser no hi ha Avelines, no hi ha Avelinos, però a la millor és com dir-se Grau. Ara digue-li tu una Grau, però Grau sona bé, bueno, no ho sé.
6: Sí,
2: bueno, a veure una cosa. Laura, perdona, abans de passar al teu tema, a veure què opineu sobre això. Nosaltres hem rebut una carta, bueno, el Joel Fortuny, sí, no, el Joel, calla. Hem rebut una, el Joel, no nosaltres, altres. El Joel va rebre una, un missatge que diu: hola, a veure, el tinc perquè me'ls vas passar tu, perquè com que ets ruc, o sigui, ets ruquet. Llavors, coneixent-nos, no sé com ens poses... Llavors, l'Ester i jo estem molt emocionats amb aquest tema i volem animar el Joel a això. A veure què opineu. Laura, Lluc, Sílvia i tota la població catalana. Diu, li envien el següent missatge: hola, el càsting de la temporada segona de La Gran Cita ja està en marxa i estem buscant gent autèntica amb gana de viure una experiència única i sobretot oberta a conèixer la seva parella ideal. Llavors, si et sona bé, li diuen al Joel, i et trobes en el moment vital, Joel, que t'hi trobes, a més a més, per fer un pas com aquest, t'animem a omplir el formulari www.lagrancita.cat. Postdata, si no has vist la primera temporada, que tu, Joel, ja l'has vist, i a més l'hem comentat aquí diverses vegades, ja tardes! I si tens qualsevol dubte, també aquí estic per aclarir tots els dubtes. Aquesta persona no sabem qui és. Moltes gràcies i visca l'amor!
0: Joel!
9: Joel!
10: Ai! A veure... Calla! Com? Em van escriure per First Date, el programa aquest?
0: Sí.
2: Sí,
10: home. Dos cops, encara no m'he atrevit, però m'ho estic pensant.
0: Ai, no! Ves a la Gran Cita.
10: Ningú mira Catalunya, que a mi la Gran Cita em coneixeria tothom.
0: Home, sí que miren First Dates a Catalunya. First Dates,
2: em fa una angúnia perquè...
0: No sé si és un bon currículum que truquen a First Dates, perquè van tot de friquis, amb tot el carinyo per tu,
10: I amb el cap mig pallà. Són molt monos, quan fan les cites d'avis i tal, són moníssims.
0: Home, hi ha cada avi que és per tancar-lo directament.
2: Jo coneixia d'una perruqueria a Barcelona, la persona que tenia va anar a First Dates.
10: I què tal? Sí.
2: I estava superil·lusionat. Doncs pues fatal, li va sortir fatal.
0: No paguen res, a més.
2: Van sortir junts. No paguen res, és un tute.
0: Bueno,
2: però una cosa et vaig a dir...
0: No, tampoc.
10: Qui paga, si el senyor o la senyora?
2: Ah, clar, també és una informació que rebeix.
10: És com aquesta trama. Que també...
2: A més, el programa de televisió que més angúnia em fa, perquè sí, jo, la gent per televisió menjant, em fa moltíssima angúnia, a no sé que sigui...
4: I van i demanen espagueti, tu. Saps? És molt que jo penso, no demanis espagueti, que és el més difícil de menjar.
2: I em fa una vergonya.
4: Amb elegància.
2: Mira, jo et dic una cosa, jo miro First Dates, em fa una vergonya haver nascut a Espanya, que és que estic per l'independentisme a tope. O sigui, jo si tinc dubtes sobre...
4: Doncs mireu més sovint, Marc.
2: Ho miraré més sovint perquè dic, mare de Déu. Escolta una cosa, llavors, Joel, per què no et vols apuntar a La Gran Cita 2?
7: Perquè no em puc presentar, perquè hem mirat les dates... Perquè ho he preguntat, perquè conec...
2: Et donem festa!
7: No.
2: Anem a trucar a l'Eulàlia, l'Eulàlia Carbonell, no, si no està tenint els de Forbes, segur que et dona... No, no necessitem per res. Preferim que estigués a La Gran Cita...
7: S'ha de dir que és un bon programa, i està molt currat.
2: Sí, vale. Però serà millor amb tu.
0: Bueno, els concursants s'han flipat una mica, perquè veig uns vídeos que van fent a les xarxes, que se'ls hi ha anat de les mans completament. I ara sobre un ha fet un podcast que ha entrevistat el que era a l'altre, que era com que parlava, devia ser estranger, perquè parlava...
2: Carai, noia, superben explicat.
0: El de la Catalunya Nord.
2: Sembla que el meu majordom quan va de copilot.
0: Sí, és que m'he equivocat. Que no sé com es diuen. Bueno, és igual, que no són influencers. Que algú els hi digui que no són influencers i que no ho seran. Que no deixin de pujar contingut. Que si no han crescut, no passarà.
2: A veure, es cobra o no es cobra?
7: No es cobra. Jo vaig preguntar si es cobra.
2: Bueno, ja t'ho paguem nosaltres, jo et pago, pago. Tu estàs al punt vital. Diu el missatge, si estàs al punt vital.
7: És que no ho estic, tampoc.
0: Sí que ho estàs, Joel, sí que ho estàs.
7: Esther, no ho estic.
0: Sí, perquè estàs esperant la teva parella ideal. És veritat?
2: Perdona, com que no estàs en aquest moment vital com per anar a buscar cita? És que, Joel, et fots, ens por... O sigui, vas de xarc en xarc. O sigui, tu t'hi deixes de doll en doll.
7: Estic suant.
2: Joel, ens has d'explicar alguna cosa que no sabem?
7: No us has d'explicar res, però no vull anar.
2: Què vas fer ahir la nit?
7: Ai, la nit...
2: Què va sopar?
7: Ai, casa meva, un shawarma.
2: Ai, Marma, sisplau. Escolta una cosa. No pots anar a La Gran Cita. Si ahir va sopar shawarma... Estàs suant, Joel?
0: Això dona molts pets,
2: Déu,
0: eh?
2: Posa l'aire,
7: Esther. No, però ja aniré, perquè...
2: Perquè
7: hi ha gent que hi ha d'anar abans que jo.
2: Però
0: prova-ho, és un shawarma. Prova-ho.
2: És un càsting.
0: Igual no t'agafen, Joel.
2: Farem rialles, fem xirinola.
7: Esther,
2: fem xirinola!
7: Estaràs unes 2 mesos o un mes sola.
0: No ens importa, volem que hi vagis.
2: Que és el dia.
7: Sí que t'importa. Em trucaràs per demanar-me no sé què.
0: Mira, el Lluc diu que sí, si tu hi vas, el Lluc també.
2: Clar, és que és el
0: Lluc. Podem anar a la Sílvia i jo, si no...
4: Sí, ara.
7: No, és fins als 40.
0: Res més pensava.
7: Hi ha datisme.
2: És
7: fins als 40. Perquè hi ha una persona que coneixem tots que s'hi volia presentar i no va poder.
2: Quina persona? Digue-me-la.
0: A l'Ernest.
7: Li vaig prometre... O sigui, a l'Ernest...
2: Li vas prometre... La Virginie.
7: No.
2: Home, la Virginie? Bueno, escolta una cosa, hem de passar publicitat. Laura, perdona, però és que jo crec que... Home, Laura, has explicat moltíssimes coses. Has explicat el cul.
0: Volia avisar que estic a punt de ser detinguda a Tailàndia, perquè m'han avisat que no puc trepitjar el país per haver fet un vídeo a Instagram sobre la monarquia tailandesa.
2: I juries a la corona tailandesa.
0: Vull dir que si algú veu que no faig contingut de Tailàndia, a més ho he confirmat amb la meva amiga Sònia Graupera, que és especialista en viatges, i m'ha dit... Sí,
2: la Sònia em va escriure ahir.
0: Sí, si vols entrar a Tailàndia hauries de borrar aquest vídeo, perquè si rajes de la monarquia et poden caure 15 anys. I jo a una presó tailandesa, que he vist vídeos de presons tailandeses...
4: Que passi jo, Rajes de la monarquia, et puguin anar
0: a
4: tota la presó.
0: Tia, a Tailàndia.
4: És increïble, Tailàndia.
0: És que, clar, increïble.
2: Pues sort que no has fet un rap en català sobre la monarquia tailandesa, perquè també et trinquen. Escolta una cosa, Laura, de totes maneres, Tailàndia, què collons us hi ha perdut?
0: Jo ja he anat a Bangkok un cop, ja no vull tornar tampoc. Vull dir que ja està fet. Bueno, perquè ja he anat i el món és supergran. He anat a Vietnam, he anat a Camboya, ara vull anar als Jocs. Vull dir que no aniré a l'ambaixador de Tailàndia, que no pateixi, que no em controli, que no aniré.
2: No anirem. No, escolta, visca Tailàndia, què t'anava a dir? I visca la República.
0: Apa,
2: després de la publicitat, Lluqui Valverde. Bravo!
0: Bravo!
9: Tenim carn.
11: I també peix.
9: Tenim fruita.
11: I tenim verdura.
9: Tenim amplis horaris.
11: I botigues al teu costat.
9: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
11: I estem molt a prop teu.
9: T'esperem! Condis, molt de barri, molt d'aquí.
2: Escolta una cosa, a veure, seguim aquí amb la Sílvia Soler, la Laura Fa, l'Esther Romagosa, el Joan Fortuny, tots. No passa res, no passa res.
0: Estàvem aquí amb...
2: Què t'anava a dir? A veure, el Lluqui Valverde, hola. Ara et presento com tu et mereixes, però tenim un tenemos una carta per a ti. La persona, una de les persones encarregades del càsting de la Cita 2, la gran Cita 2... Tot i que nosaltres insistirem en que el Joel Fortuny es presenti, perquè això és una cosa genial per tots nosaltres, ho passaríem bomba, doncs em diu a veure on podem contactar, poden contactar amb tu perquè et volen proposar també que vagin a la Cita 2.
0: Per favor.
2: Ho has de fer, Lluqui.
10: Sí. Tu com estàs? Estàs si no deixeu venir cada setmana a explicar-ho aquí.
2: Home, això seria... Això ja hi pots comptar. Si vas, tens secció.
0: Apunta-t'hi, Lluqui. Que siguin dijous, per favor.
10: L'única manera de tenir una secció en aquest programa és...
2: Home, bueno, això parlem, això també podem parlar immediatament, perdona. Però de totes maneres, que sàpigues que estan interessats en la teva persona, càsting, tu estàs en un moment vital com per anar a la gran Cita 2 o...
0: Tens parella, ara?
10: Hauria d'arreglar un parell d'assumptes abans.
2: Mira, que tens molt èxit, que ets molt mono. Bueno, ara sí, amb tots vostès, el senyor Lluqui Valverde.

0: Bueno, el Lluc Valverde, el Lluqui Valverde, és músic, actor, dramaturg, també mecànic de bicicletes, clarinetista de conservatori, dius tu, i saxofonista d'embalat. Molt bé. Ens estàs avançant el vostè primer, tan lluny però tan a prop, que és la primera cançó del seu primer àlbum en solitari, que es dirà... com es dirà?
1: Lluqui Valverde a la catalana.
0: Lluqui Valverde a la catalana.
2: Bravo! Com les faves.
0: Escolta'm una cosa...
2: Les faves
1: a
2: la catalana.
1: Faves a la catalana. Té algú de recepta de cuina.
2: Sí.
1: La tonyina catalana és amb gran tomàquet.
2: Sí, per això.
0: És veritat.
1: Com a mínim fora Catalunya.
2: Sí.
0: No sé. Escolta una cosa, tu formes part, diguem-ho, per situar-te, perquè és l'Alt i Prim i el, de la Ludwig Bank.
1: Alt i Prim i, també... i Moreno, que el cantant és Alt i Prim i Ros.
0: Ah, és veritat,
2: raó,
0: és veritat.
2: L'Alt i Prim i Moreno. El mateix tipus.
0: I desgarbat, però mancant i elegant. I després també formes part de la companyia Col·lectiu Padana, Padant, a missa i repicant, que és una companyia de teatre que vostès tot facin el que facin ho han d'anar a veure.
1: I però llavors... M'has dit que era fatal, perquè m'has dit pel TNC i no sabia què dir, però que som molt de teatre aquí, eh?
0: Som molt de teatre, el TNC a la merda. On estigui la Padant i a missa i repicant, on estigui la perla, diguéssim, pues, la merda del TNC. Bueno, llavors, escolta, és el teu primer disc en solitari. Què ha passat aquí? A veure si acabarà això com allò de les... Com és aquell...
2: Com Camela? No. O com Sonia Selena?
0: No, o com...
3: O com els Beatles.
0: O com aquest del...
2: Andy Lucas.
0: Aquests catalans.
2: Charango.
0: Aquests catalans. Que es van separar.
2: Oques grasses. Manel.
0: Manel.
2: Manel.
1: Digues que no, va. Manel. Sí, que més a més la bateria de Manel treu disco ja.
2: Ah, doncs estaven emprenyats, llavors, no?
0: Sí. No, que volien fer la seva vida.
2: Ah, val.
0: A veure, explica tu, Lluqui, què?
1: Res, doncs jo... Des que estic a la Big Band, doncs, que he pres molta música, ja fa uns anyets que hi soc, i d'escriure sempre ho he escrit bastant jo, i ara pues, trencar una mica la guardiola dels estalvis i tal, i fer una mica de cop de cap, i posant-hi ganes. Doncs mira, ja vaig treure uns temes fa un parell d'anys, i ara ja tinc un CD sòlid. Com diu la meva...
0: Ara és patracol, ja.
1: Que em va fotre molta bronca perquè volia que provés un CD sòlid, doncs pues mira, aquí el tens, Ona.
0: Aquí el teniu, aquí el teniu. Escolta una cosa, dius a la catalana per què?
1: Bueno, no...
0: O sigui, quina diferència...
1: A part de que... Què?
0: No vull dir que a la catalana, perquè
2: quin altre Lluqui hi ha?
0: Lluc Valverde, exacte. A la catalana, quina altra versió del Lluqui hi ha, exacte.
1: Sí, em feia molta gràcia el tema de que fos més una recepta de cuina, que sempre està guai parlar de menjar. Però és sobretot perquè... Des de fa uns anys ja, un dia vaig escoltar un senyor que es diu Gato Pérez i em vaig descobrir-ho i se'm van dilatar les pupil·les i des de llavors que he començat a tirar molt més per aquí i cap al tema de la rumba catalana i de sons, això, més rumberos i més de jazz i tal, i era com per fer una mica de diferència, perquè els últims les cançons no tenien tant aquestes referències i ara aquest CD és molt més de per aquí. I llavors em va semblar guai. I a part, perquè som catalans i s'ha de reivindicar de tant en quant.
2: La rumba, i la rumba també.
1: I som rumberos. I la rumba és un patrimoni nacional del qual...
0: Home, internacional, molt... Exactament. També. Molt orgullosos. Bueno, llavors, escolta, ara actuaràs en directe, ens tocaràs No vull tornar a casa.
1: No vull tornar
0: sol
1: a casa.
0: I ho faràs amb...
2: Ah,
0: no vull tornar sol a casa.
1: Clar, és el tema.
0: No passa res. No vull tornar sol a casa amb Gabri Bosch i Martí Escobedo, que són aquí, eh? Gabri, què tal esteu?
4: Hola, molt bé.
5: Molt bé.
0: Ara tocau la guitarra, eh? La guitarra normal o la guitarra què?
4: La
0: guitarra rumbera. La guitarra rumbera.
1: La guitarra espanyola no, la guitarra catalana.
0: Molt bé, exacte. La guitarra és avui catalana. Doncs escolta, per favor, actuació en directe de Lluqui Valverde, acompanyada de la guitarra del Gabri Bosch i del Martí Escobedo, ens tocaran No vull tornar sol
1: a casa.
0: A casa. 1, 2, 3...

0: Albert.
1: Jo ja dic, amb tu a la cita segur, si t'apuntes.
2: Una meravella. Exactament, has d'anar a la gran cita 2, Lluqui, així t'ho dic de clar. Escolta, el Lluqui... Home, clar, el Lluqui Valverde no vol tornar sol a casa, forma part del seu primer disc, Lluqui Valverde a la catalana, és genial. Escolta, si vols tornar a casa, i tant.
3: Amb que l'àlbum no sortirà fins al 2 d'octubre.
2: Molt bé.
3: Falta molt. És una merda. Jo el volia treure abans dels 30 anys, però no.
1: Has vingut
3: en
1: dos.
3: El surt demà és el primer single.
2: El primer single que és... Tan lluny, però tan a prop. Escolta una cosa, de totes maneres, abans de l'octubre hauràs de venir per fer una mica de xirinola i una mica de venda del nou disc, insisteixo, de Lluqui Valverde, que estem ja tots esperant, que sigui octubre.
1: Que bonic, Lluqui.
2: Lluqui Valverde a la catalana. I si no vols tornar mai sol a casa, truca amb Lluqui. Per favor. Com has de tornar sol a casa?
3: Algun cop ha passat, algun cop.
1: Home, t'has vingut amb dos xorbetes. Amb dos xorbetes ben guapos.
2: I el xorbetes també, que ens truqui. Escolta, què te la va dir? Moltíssimes gràcies. Anem a publicitat i tornem ara immediatament.
4: Vostè primer, amb Marc Giró. L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
5: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
4: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada a Android Auto i a Apple CarPlay.
5: Tots els podcasts de RAC1.
4: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
5: Noves funcionalitats premium.
4: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
5: Fàcil, intuïtiva i renovada.
4: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
2: Abans de marxar, dues coses. La primera, jo crec que hauríem de penjar l'actuació de Lluqui Valverde, perquè s'ha aixecat de la cadira, s'ha mogut...
1: Ha ensenyat les cames.
6: És una vareta.
2: Aquí anava. No, és impossible que no s'hagi agradat la cançó, però diguéssim, bueno, aquest noi no m'agrada la música. Bueno, però escolti, senyora, miris l'actuació perquè menudes cames... Menudo paquet, menudo finishots. Molt bé. Estem a favor total i no s'ha de crucificar, però ara fa temps que no ho fèiem, escolti, no facin a casa, però és que molt bé. I llavors, Esther, per favor, per acabar, si ens volguessis explicar...
1: Mira, Movie Cinemas ha inaugurat Movie Gran Sarrià Club.
2: Mira.
1: Un nou concepte de cinema a Barcelona amb 8 sales prèmiums d'aforament reduït amb butaques reclinables, equipades amb el màxim confort i amb el bar del cinema adaptat a una nova línia Premier Lounge. Descobreix la teva cartellera a moviecinemas.com.
6: Està molt bé, està molt bé.
1: Cinema i molt més, eh?
6: Sí. La setmana que ve porto pel·lícula.
2: Ara. Sí. Gràcies a totes. Que vagi molt bé. Mira tu quina virgaria que vam de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop. I ara a dormir. A la discoteca.
4: Vostè primer, amb Marc Giró.
7: Doncs atenció a la història que us explicarem ara, senyor Barcelí, perquè crec que li interessarà.
8: Sí.
7: És una qüestió que fa dies que es repeteix i crec que mereix la nostra atenció.
8: És un misteri.
7: És un misteri. L'FBI investiga una dotzena de misterioses morts i desaparicions de científics importants durant els darrers 3 anys als Estats Units. Tots ells estaven vinculats a programes d'armes nuclears, espials o projectes considerats sensibles per les autoritats, com ara investigacions sobre ovnis o vida extraterrestre. Per tant, tots relacionats amb temes, diguem-ne, estranys i que, de fet, interessen molt a la gent. Potser no interessa tant que surtin, no? Entre aquests casos es troba la desaparició de la científica de la NASA, Mònica Reza, en un parc de Califòrnia, també la de William McCasland, enginyer lligat a investigacions de la Força Aèria, i a més s'investiguen les morts de físics nuclears i treballadors vinculats a la indústria aeroespacial.
8: Fixa't.
7: Per parlar de les suposades connexions, si és que n'hi ha entre aquestes víctimes i persones desaparegudes, vinculades, algunes d'elles, al govern de Donald Trump i l'exèrcit nord-americà, en parlarem ara mateix en cap a Washington amb el periodista internacional i analista polític Gustavo Alegret. Gustavo, bona tarda.
9: Bona tarda, Marc. Com esteu?
7: Gràcies per atendre'ns. És un degoteig de morts, de desaparicions, que de manera singular poden no tenir importància, perquè és evident que la gent mor, siguin de l'àmbit que siguin, però si les va sumant totes, arribem a aquest número de 12, que potser algú hi posaria més o hi traurien menys, i m'agradaria preguntar-te si l'opinió pública nord-americana i també les autoritats americanes ho estan investigant i de què s'està parlant?
9: Mira, sí, tot es remunta als anys 2025, és a dir, l'any passat i aquest, on diversos mitjans van anar informant sobre morts i desaparicions, com deia Juan, no? Persones relacionades amb l'aeronàutica, amb l'energia nuclear, la defensa, la recerca de tecnologies avançades. Alguns casos van ser homicidis, altres van ser desaparicions, alguns accidents o morts amb causes conegudes i alguns que continuen sense resoldre. Tot plegat fa que l'FBI ha indicat que està examinant si existeixen connexions entre alguns d'aquests casos. I algun comitè del Congrés també ha sol·licitat informació, perquè quan ho ha vist als mitjans diu aquí què està passant. No? El que sabem fins ara és que no s'ha presentat cap prova pública que demostri que aquests casos formen part d'una campanya coordinada, que els investigadors no han identificat o anunciat un autor o una organització o alguns motius que uneixin tots aquests casos, i que hi ha organitzacions de verificació de fets i mitjans de comunicació importants que estan advertint que molts dels casos tenen circumstàncies molt diferents i podrien ser simplement incidents o relacionats que estan agrupats posteriorment amb aquesta perspectiva de, home, tots són científics, que estrany, no? Què està passant? Però els fets són els fets i després tenim la interpretació.
7: Per tant, aquí, Gustau, diguem que hi haurien dos equips. Aquells que pensen que hi ha una relació entre tots ells, és a dir, que ha passat alguna cosa, i aquells que diuen, bueno, potser entre alguns sí, però no podem generalitzar que tots 12 formin part d'una mena de complot.
9: Sí, efectivament. No? Les proves disponibles actualment apunten més aviat cap a un conjunt heterogeni de casos, que no pas a un patró clarament connectat. No? Com dius ara, els experts adverteixen que hi ha un cert biaix en la selecció d'aquests casos i la tendència a observar diversos esdeveniments inusuals en un període relativament curt de temps i assumir que estan relacionats, quan no hi ha una prova evident, fefaent, que ho demostri. No? Això no significa que tots els casos estiguin resolts o explicats. Hi ha algunes desaparicions que continuen sent investigades i que la investigació està oberta. No? El que significa és que el pas de concloure que diversos científics han mort o desaparegut a afirmar que existeix una campanya secreta per silenciar científics, doncs no està recolzat ara mateix en proves públiques disponibles. No?
7: Com deia el Gustau, no és una qüestió que ens estiguem inventant nosaltres. De fet, legisladors del Comitè de Supervisió de la Càmera de Representants investiguen aquestes morts i desaparicions. Van enviar unes cartes a l'FBI, al Pentàgon i al Departament d'Energia advertint, literalment, que aquestes morts i desaparicions podien representar una greu amenaça pels Estats Units. Fixa't. I la pregunta és, per què ho qualifiquen de greu amenaça? És a dir, ara analitzarem alguns casos, però en general, per què podrien ser aquestes morts una amenaça pels Estats Units?
9: Home, el fet que aquestes persones estiguessin vinculades a les feines que tenien, que són àrees que naturalment generen especulacions, pot incrementar l'interès, no? Recerca nuclear, enginyeria aeroespacial, projectes de defensa, exploració espacial, temes dels ovnis, que sempre generen tant d'interès i tant secretisme, no? Com que aquests àmbits solen estar associats a aquest secretisme governamental, doncs molts comentaristes en línia, i insisteixo que són comentaristes en línia, no són veus governamentals o científics o gent autoritzada, sinó són especuladors que aprofiten per incrementar les hipòtesis d'espionatge, d'encobriment, d'intent de silenciar informació sensible, però aquestes afirmacions, que són les que adquireixen gran volada a les xarxes socials, continuen sent especulatives. Per això és molt important, Marc, que tots els que ens escolten sempre tinguin el criteri de dir qui ho està dient, això, no? D'on ve aquesta informació? Perquè vivim en un món on hi ha tanta informació que circula que podem acabar creient qualsevol cosa. Per tant, els ciutadans hem d'utilitzar molt el cap per dir-nos, ep, això que sembla tan greu, qui ho diu? De quina font? Quin és el mitjà que està al darrere, que ha fet la tria per dir-me que aquesta informació és verídica? I quan tenim sospites, no enviem, no reenviem cadenes de WhatsApps, intentem ser rigorosos dient això és mentida, no contribuiré a difondre aquesta informació, etcètera, etcètera, no?
0: Sí, però és vera, senyor Legret, és lògic que el govern no digui res, no, és que han fet desaparèixer aquest senyor perquè anava explicant no sé què dels ovnis. Lògicament no seran ells els que ho diran, ho han de dir periodistes que siguin o gent que sàpiga coses o que els hi hagi rebat la informació.
7: Vostè el que vol dir és que el govern no dirà hi ha una consorci i un complot per eliminar científics.
0: Esclar que no, el govern no dirà res, no ho dirà mai, això.
9: Però sap d'on ve tot això? Hi ha una part que alimenta molt aquestes teories conspiratives. Vostè que té una edat...
0: Sí.
9: L'any 1977, sí. la televisió britànica va emetre un documental televisiu que es deia Alternative 3, que podríem traduir com Alternativa 3, no? Que era una història, una narrativa, que era ficció, que parlava de la desaparició de científics, i aquesta producció, que va tenir molt d'èxit en el seu moment, presentava aquesta desaparició com a part d'un programa secret d'una elit mundial. I tot i que l'obra era de ficció i al final sortien els crèdits dels actors que participaven, hi ha molta gent que se la va creure i es pensaven que realment allò era així i que el govern i una èlit mundial estava al darrere, perquè la teoria deia que anàvem cap al desastre del món i que estaven construint una plataforma a l'espai per sobreviure aquesta elit, que aquesta elit pogués sobreviure, i per tant captaven els científics, els segrestaven, els enviaven allà, o alguns els mataven. Era ficció, però des de l'any 77 aquesta sèrie s'ha convertit en una mena de mite que ha alimentat aquestes teories de la conspiració, de governs, de l'elit que hi ha al darrere d'aquest tipus de coses, i que les xarxes socials amplifiquen, no? Els experts identifiquen aquell com un punt de partida que després ha anat alimentant totes aquestes teories.
0: És que és la manera de fer-te veure a la població així amb una cosa com de ciència-ficció, és com una pel·lícula.
7: Sí.
0: És la manera de fer-te veure, mira què passa, però no ho podem dir perquè no fos cas.
7: El veig abonadíssim, vostè, aquesta teoria.
0: Home.
7: Està clar a quina banda ha quedat situat.
8: La vieja alienígena.
7: De les explicacions. No, ara, el que és cert, Gustau, ara li hem demanat al Gustau un esforç en explicar-nos alguns d'aquestes
0: desapareguts. Qui és qui i si està estaven relacionats entre ells.
7: Ara ho explicarem. El que és cert, i en això estarem d'acord, que hi ha algunes morts i desaparicions estranyes. Algunes són estranyes. Si estan lligades entre elles o poden suposar una amenaça per la seguretat nacional, com deien des d'aquest comitè de supervisió de la Càmera de Representants, és una cosa que hi ha. És el següent pas, no? Per exemple, Melissa Casillas, que és l'última desapareguda, ha estat la darrera víctima, va ser trobada sense vida en un bosc de Nou Mèxic el passat 28 de maig, i de fet portava un any desapareguda. Què pots explicar-nos d'aquest cas?
9: Tenia vora 50 anys i va desaparèixer el juny de l'any passat a la localitat de Ranchos de Taos, que està a uns 100 quilòmetres de la població de Santa Fe. Les seves restes van ser trobades el passat 28 de maig, com dius, al costat d'una arma de foc. Era assistent administrativa al Laboratori Nacional de Los Alamos i el seu supervisor en el seu moment va dir que ella s'enfrontava a una situació de gran pressió. La policia, tot i això, la policia de l'estat de Nou Mèxic va dir que no hi havia indicis d'intervenció de terceres persones, no? Va passar molt de temps entre la seva... Aquí hi ha una cosa, i és on treballa i com desapareix...
7: Exacte.
9: I fins que se la troba. I durant tot aquest període, el fet de que treballa on treballa i que hagi desaparegut alimenta aquestes teories de què sabia, no? I per què va desaparèixer. I si es va suïcidar o la van suïcidar, si se'm permet.
7: Treballava en un laboratori nacional.
9: Sí, de Los Alamos. I clar, quan un està vinculat en el sistema d'investigació, de defensa del govern federal, doncs, home, genera molt respecte, perquè no hi entra qualsevol. Són gent que tenen una ment molt privilegiada, la gent que arriba i que abans... I quan més amunt ets, o quan més a prop ets d'investigacions de caràcter secret, tens el que en diuen aquí als Estats Units un clearance, que és com una mena de carnet, no és una cosa física, però sí hi ha una fitxa que diu senyor Marcelí té un clearance de l'1, del 2, del 3, i això vol dir que tens un accés a informació privilegiada d'aquell nivell. No tothom que té aquest clearance pot accedir a tota la informació confidencial. Hi ha gent que està molt amunt i té molta informació confidencial, i hi ha gent que està molt avall i que té un cert nivell d'informació confidencial perquè han passat una sèrie de controls. Mira, t'explicaré, per exemple, els periodistes, quan obtenim el passi permanent de la Casa Blanca,
3: sí,
9: hem d'anar a una oficina que està a la sala contigua de l'edifici presidencial, i allà ens prenen les empremtes dactilars. Sí. Però no només dels dits, tota la mà, de les dues mans, de tots els dits. I a més han passat una sèrie de cribatges en si tenim antecedents penals, si tenim antecedents judicials, si hem comès crims o violacions del codi circulatori. És a dir, que hi ha un nivell d'escrutini molt alt, i això que som periodistes, tampoc no és que tinguem accés a informació molt confidencial. Doncs imagina't la gent que està a nivells que pot entrar a la Situation Room, no? a la sala on es prenen les decisions de guerra, o a la sala oval, o al Departament de Defensa. Aquesta gent té uns nivells d'escrutini del seu passat, del que han fet, molt, molt, molt profuns. I amb això el govern s'ho pren molt seriosament, i aquests científics, depenent d'on estaven, havien passat per aquells nivells de control i de passat de la seva història.
7: Per tant, estem parlant de científics altament qualificats.
0: Sí.
9: Depèn, sí, n'hi ha alguns que sí, d'altres eren assistents administratius.
0: Noia, clar, aquesta noia quin nivell tenia, se sap això?
9: No, era assistent administrativa i, per tant, tenia un nivell d'accés a informació que s'especula que devia ser important, però no devia ser el nivell més alt. És a dir, els seus caps probablement sí tenien un nivell d'accés molt més alt que ella.
7: Deixa'm posar damunt de la taula un altre cas, que jo potser diria que és el cas. El passat 27 de febrer de 2026 també va desaparèixer el general, compte perquè això pugem al nivell, el general de la Força Armada, William McCaslin, a Albuquerque, Nou Mèxic. Això ja és molt més estrany perquè les circumstàncies són peculiars, no, Gustau?
9: Sí, la seva trajectòria està lligada a la investigació nuclear i de l'espai. I hi ha moltes incògnites al voltant d'aquesta desaparició. Ell, d'acord amb la informació que ha fet pública el Departament de Justícia, va abandonar el seu domicili i va deixar enrere el telèfon mòbil, les ulleres, i només se'n va portar el seu un revòlver, que és una cosa que, segons la família, és molt poc habituant amb ell. És a dir, quan un surt de casa, agafa les claus, el mòbil, i si tu portes ulleres te les poses, però si no et fotràs de lloros a les escales, no? Doncs no va agafar res d'això i només va portar la seva pistola, el seu revòlver. I tampoc va utilitzar, i això va dificultar molt la seva localització, cap dels seus vehicles. La seva dona va intentar minimitzar les teories especulatives, la Susan Wilkerson, sí, però lògicament el fet que fos general, i dos, que tingués aquesta desaparició amb aquests elements tan estranys, alimenta molt el fet de la teoria conspirativa de què hi pot haver passat al darrere.
7: Pues que,
9: no?
7: A més, crec que la pobra dona va dir una frase que no hauria d'haver dit, que és que va dir el meu marit sabia poc o no podia saber gaire sobre l'OVNI estrellat a Roswell. Per tant, era un general que tenia a veure...
0: Però com és que va dir això, aquesta
7: senyora?
0: Bueno,
7: jo què sé, vull dir, a veure, potser ella...
0: Això és que sabia alguna cosa?
7: Aquesta senyora potser va pensar que hi havia alguna altra motivació, no sé. Estava relacionat amb aquestes investigacions, Gustau?
9: L'incident de l'OVNI de Roswell té a veure amb la recuperació d'un objecte que es va estavellar a prop de la ciutat de Roswell, a Nou Mèxic, però estem parlant de l'any 1947. I suposadament, en un primer moment, per un error d'un comunicat de premsa d'aleshores del Departament de Defensa, es va dir que havien recuperat restes d'una nau extraterrestre.
0: Sí, sí,
9: L'endemà el mateix govern va sortir i va dir no, es tractava de restes d'un globus sonda d'altitud experimental, però clar, era un programa secret, i en aquell moment ja hi havia una cursa contra el comunisme, contra l'extinta Unió Soviètica, etc. No? Aquella teoria, que en un principi va desaparèixer, perquè tothom va dir, bueno, doncs sí, es tractava d'un globus sonda, fora. Però amb el temps, alguns la van recuperar, i es va popularitzar, convertint-se com en una mena de mite de que el govern ens amaga alguna
7: sí.
9: cosa.
7: Està molt relacionat amb el que expliques amb aquesta última pel·lícula de Steven Spielberg. De fet, va d'això, eh? Del que ens amaga sí. i no ens amaguen els governs sobre la presència d'extraterrestres. Sí, sí.
9: I Marc, aquest tipus de pel·lícules de l'Spielberg contribueixen a alimentar sí, aquestes sí. teories de conspiració. Bueno, la gent diu, què va passar?
7: Clar, ell és el primer, eh? Spielberg ho ha dit sempre, que ell creu en ovnis i en extraterrestres. Ell és el primer.
9: Sí, una de les primeres pel·lícules que recordo que vaig anar a veure al cinema va ser E.T. l'extraterrestre. Sí, per tant, ja em va marcar molt l'Spielberg en aquest sentit.
7: Sí, sí, sí. Per tant, les teories conspiratives en aquest cas són més que probables,
0: van a top,
7: no?
0: Van a top, eh?
7: I a més, el general havia participat en grups que exigien al govern dels Estats Units que alliberés la informació sobre vida extraterrestre. Per tant, potser la seva dona sí que va fer aquestes declaracions pensant que la seva desaparició podia estar relacionada amb aquest tema, no?
9: Sí, però fixa't, per exemple, l'actual president dels Estats Units, Donald Trump, és un amant d'aquest tipus de teories conspiratives, i si vols analitzem per què li agrada tant això, no? Però, en tot cas, ell, des que va arribar al govern, i estant abans com a empresari vinculat al món de l'entreteniment i després com a candidat, sempre va posicionar-se a favor de que el govern ens amaga coses sobre els ovnis, jo les faré públiques. I en dues ocasions, com a mínim en aquesta segona presidència, ha anunciat que es farien, que s'alliberarien arxius secrets, i quan ho ha fet, home, sí, hem vist coses rares de pilots que havien captat objectes voladors no identificats que es movien a gran velocitat seguint criteris de la física, que avui nosaltres són els que regeixen el nostre dia a dia, i que no s'explicaven aquells moviments i aquelles velocitats i aquells canvis de direcció amb aquestes normes que nosaltres coneixem. I això és el que es va revelar d'aquests vídeos. Ara, els vídeos expliquen o diuen que són extraterrestres? No, el que diuen és

0: Forma't en disseny de moda, gràfic, interiors, producte, transport, màrqueting i comunicació a l'IED, Instituto Europeo de Design de Barcelona. Cursa un grau oficial en ensenyaments artístics de 4 anys en castellà o 100% en anglès. Accedeixi amb el teu títol de batxillerat i una prova específica d'accés organitzada per la Generalitat en dues convocatòries, juliol i setembre. Més informació a ied.es.
1: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
2: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
3: No vol dir que es faci públic tot el que coneix el govern. Es fa públic allò que el govern creu que es pot fer públic. I, per tant, potser hi ha coses que encara no coneixem. I per tant, les dues morts vinculades a aquest espai de la investigació dels ovnis i de la vida extraterrestre continua alimentant aquestes teories que hi ha al darrere, que a la gent li agraden molt, sobre la vida extraterrestre i com ens visiten els suposats extraterrestres.
4: Fixeu-vos, no els farem els 12, però l'astrofísic Carl Grillmer, de 67 anys, va ser assassinat a trets davant de casa seva en una localitat rural. Diuen que entre els seus en fi, les seves virtuts va ser trobar aigua en altres planetes, per tant, un científic molt qualificat. Antoni Chávez treballava també al laboratori de Los Alamos, que hem parlat al principi.
5: És el laboratori on van fer la bomba atòmica.
4: Exacte, la bomba nuclear. Steven García, que diu que va sortir de casa seva amb una arma a la mà, però sense claus ni telèfon, com un altre com exemple que havíem explicat.
5: Quines
4: no?
5: casualitats!
4: També Amy Skridgic, que es considerava un geni i que ja havia dit a la feina que estava preocupada perquè es pensava que l'estaven seguint, no? Són exemples de persones molt qualificades, o la majoria, com deia el Gustau, bastant qualificades, que han anat desapareixent d'una manera o una altra, alguns assassinats, altres desapareguts. No sé si n'hi ha algun altre que ens vulguis destacar perquè sigui especialment peculiar, Gustau.
3: Home, hi ha el Nuno Loureiro.
4: Exacte, aquest professor de Massachusetts, del MIT.
3: Sí, va morir al seu apartament i l'autor del crim, en aquest cas, sí va ser identificat, no? Continua aquesta llista, no? Tant el mort com l'assassí van coincidir amb un programa universitari a Portugal al final de la dècada dels 90. I aquest professor va ser trobat mort el 19 de desembre en un depòsit de New Hampshire, i el motiu del crim mai s'ha determinat, no? Per tant, contribuïm amb aquesta incertesa sobre els motius que hi ha al darrere. Però mira, en un país de 350 milions de persones, en un país on la comunitat científica és tan important, perquè aquí la recerca científica és molt, atreu molt talent de tot el món, i els locals i els estrangers, que hi hagi morts, estem parlant de 12, 15, posem-ne que són 20, en un període de 2-3 anys, la gent mor, la gent desapareix. En aquest país desapareixen persones cada dia, encara que a algú li sembli sorprenent, però passen coses com aquestes.
4: Clar, però és que treballaven alguns...
3: Les hem ajuntat.
4: Clar, però és que treballaven... Jo vull ara aquí fer bullir l'olla, però vull dir que alguns treballaven al mateix laboratori i tenien una qualificació científica bastant alta, per tant, com a mínim és sorprenent.
3: Sí. Aixeca sospites, sí. Tens tota la raó, aixeca sospites i per això s'alimenta la teoria de la conspiració, per això els congressistes s'interessen. Ara, si ens fixem en l'evidència no ens diu que al darrere hi hagi un complot internacional d'un elit o d'un agent estranger que estigui tramant.
4: Aquí, Gustau, s'ha parlat també, sense buscar-hi aquí altres explicacions, que podria ser, per exemple, ara que hi ha una qüestió de conflicte, l'Iran o algun país estranger que els volgués eliminar per, diguem-ne, avançar-se a un tipus de carrera científica?
3: Sí, avui el món està absolutament immers en una cursa tecnològica, científica i estratègica. I rivals dels Estats Units, el principal clarament és la Xina, no l'Iran, que formen part d'aquesta cursa, no? És el principal rival. En què és un rival als Estats Units? La Xina amb els Estats Units. Amb intel·ligència artificial, amb computació quàntica, amb supercomputació, amb bateries, amb biotecnologia, però també hi ha Rússia, que amb energia nuclear o en míssils hipersònics o en matemàtica i física teòrica són una gran competència dels Estats Units. La Índia, que està emergint com una potència científica en tecnologia de la informació, en farmacèutica, en enginyeria. La Unió Europea,

0: que tot i no ser un estat, continua sent molt fort en recerca fonamental, en física, en biotecnologia, en energia verda o aeronàutica. I després hi ha altres que són més petits, com Japó, en robòtica, o Corea del Sud, en semiconductors i pantalles, o Israel, amb ciberseguretat, amb defensa i amb startups tecnològiques. No? La gran qüestió aquí en aquesta cursa, Marc, és què passarà en els pròxims 10 o 20 anys. Si la Xina aconseguirà igualar o superar els Estats Units en aquests sectors que avui determinen el poder econòmic, militar i científic, i molts analistes consideren que aquesta és la veritable competència internacional, la més important d'aquest segle XXI.
1: Abans hi preguntava al Gustau quina importància se li dona dins del país i que, com comprovareu, no és una simple teoria de la conspiració, sinó perquè precisament n'ha parlat Donald Trump i ha dit que ell tampoc ho acaba de veure gaire clar.
2: Well, I hope it's random.
3: Bé, espero que sigui una casualitat, però ho sabrem en la propera setmana i mitja. Acabo de sortir de la reunió sobre aquest tema, així que sí, és un assumpte bastant seriós, però esperem que sigui, no ho sé, una coincidència o com vulguis anomenar-ho. Alguns d'ells eren persones molt importants i ho analitzarem a curt termini.
4: And we're gonna look at it over the next...
5: Home, si em parla el Trump...
1: Ara diu Gustau una investigació, és a dir, que se sabrà properament, diu Trump?
0: Sí, clar, el Departament de Justícia ha obert una investigació arran de la publicació als mitjans, cosa que també ha generat l'interès del Congrés dels Estats Units. No? Però aquí hem d'anar en compte amb una cosa. Diversos politòlegs, historiadors i fins i tot periodistes han destacat o han recordat que Donald Trump ha promogut al llarg de la seva carrera... i ha mostrat simpatia amb teories de conspiració en diverses ocasions. Per què? Perquè les utilitza políticament, yeah. Perquè donen explicacions simples a problemes complexos, perquè reforcen la lleialtat dels seus seguidors, perquè desvien l'atenció, perquè contribueixen en aquesta desconfiança de les institucions que a ell li agrada tant, no? Institucions que no són fiables, que ens amaguen informació, perquè és el seu estil de comunicació. Declaracions provocadores, perquè marquen l'agenda i perquè creen incentius mediàtics per la gran habilitat que ell té, no? Que és marcar l'agenda, crear els debats a les xarxes socials i passar una cortina de fum a sobre de les grans crítiques que té el seu govern, la seva gestió, no? Recordem que ell va ser famós per alimentar aquella teoria que deia que el Barack Obama no havia nascut als Estats Units i, per tant, no era un president legítim. O aquelles al·legacions de frau electoral a les eleccions del 2020, que ell continua insistint que ell les va guanyar, no Joe Biden, o idees relacionades amb l'estat profund. És a dir, al Donald Trump li va molt bé aquesta notícia, que ell alimenta, i si s'ho fixeu, l'alimenta d'una manera molt similar.
1: Sí, sí, no? Perquè... sí, però no, no? És a dir, no es pot dir que hagi dit que sí, però tampoc que hagi dit que no. Sí, sí,
0: tens i així que se'n parli, però ell no ho ha dit.
1: Molt bé.
5: Sí, però jo, el senyor Legret, el veig, perdó, molt demòcrata, molt a favor de Biden, i no sé jo... Si creure-me'l o no creure-me'l.
6: Claro,
1: no. Bueno, això...
0: No... Senyor Marcelí, no, els periodistes hem de fixar-nos en els fets. Sí. Una altra cosa és on podem tenir les nostres preferències, però li asseguro que quan jo faig una informació intento buscar sempre un punt d'equilibri. Bueno. Hi ha coses que el Trump les ha fet bé, i només per citar-les he rebut castanya que no li explico ara, però no tenim temps.
1: Gustau, escolta, moltíssimes gràcies perquè, a banda de parlar d'aquestes desaparicions, crec que hem pogut fer una bona reflexió sobre el que són les fake news i tot això.
5: Ens hem pelat a tots,
1: Bueno, escolta, que no estàs escoltant el que diu Gustau.
5: Sí, depèn dels casos. Amb molta atenció.
1: Pot morir molta gent d'altres coses.
5: Amb molta atenció.
1: Algunes coincidències hi ha.
5: Els hem pelat.
1: Això sí que estem d'acord.
5: Els hem pelat perquè sabien massa.
1: Bueno, Gustau, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Fins una altra. Adéu-siau. Gràcies. Okay. Rock, amb material de qualitat...
7: Hem de canviar les sintonies, perquè Supervivientes ja ha acabat. Doncs, actualitzarem ara el mes que
1: ens
7: queda...
1: Vols dir que... Vull dir,
7: sí, sí, ui, no li diguis al Toni, perquè llavors... No, el Toni, si s'ha acabat Supervivientes, hem de canviar.
1: Vull dir que amb el temps que queda...
7: M'agrada molt...
1: No cal, no, potser.
7: M'agrada molt...
1: I espera que igual Supervivientes, amb lo malament que és de Telecinco, torna.
7: Hablando de Telecinco...
1: Abans d'acabar la temporada.
7: Estan dando una exclusiva d'última hora.
1: Què ha passat?
7: La expareja de Lara Dibildos, Boyd Richards.
1: Sí, aquell russet. Aquell russet que va estar en
7: Estats
1: Units durant molt de temps.
8: No sé qui és.
7: Fue captado por una secta para guapos.
8: Nunca hubo
7: 15 años dentro de una secta solo para guapos.
8: Calleu. Nueva York, un romance discreto que igual que empezó, terminó.
7: Mira qué voz.
8: No volvimos a verles juntos hasta este momento, más de una década después.
7: Aprende de lo que es una locutora.
8: demostrando la buena relación que aún les une. Siguen largo y siendo amigos. ¿Cómo recuerda su romance?
1: És fascinant el concepte secta para guapos.
7: Sí,
1: Jo crec que Rocco demà t'ho has de mirar, sí, a veure què n'explica.
7: Claro. Efectivament. A veure, tinc separeig corpo perquè ahir vam estar comentant el tema de la vaga que hi ha a TV3. Que
1: això continua endavant?
7: Ai.
1: Ah, què és el tema?
7: Què ha passat? Posem la sintonia.
1: A veure.
6: Ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua.
1: Perquè jo vaig llegir tota la llista de coses que demanaven, o de les que es queixaven, era llargueta, eh? Vull dir, rep tothom, eh?
7: No hi ha cap novetat, eh?
1: Tampoc. No, però tenen coses per discutir,
7: eh? Són les coses que hem anat comentant al llarg d'aquesta temporada.
9: El Titó farà vaga?
7: Aquí?
9: El Titó?
7: No.
8: Ah. Mira que el Titó té una amiga, que es diu Tat.
9: Ah, sí?
8: Ah, sí? Ara fan el Titó, la Tat... i el John sí, que ho vaig veure l'altre dia.
7: Perquè no et veia jo amb continguts aquests.
8: Bueno, home, perquè tinc una filla.
7: Cert.
1: No, Rocco, tu creus que la Montse arriba a casa i es posa
5: el Titó?
1: El Titó.
5: A mi no m'estranyaria.
1: Alguna explicació de tenir, això?
8: Que tinc una perversió.
1: Sí, deixeu-me. Jo Stranger Things no, però hi poseu-me el Titó.
5: No m'estranyaria gens.
7: Però la teva filla, quina edat té?
8: 7.
1: Ah, sí, és l'època. Però sí, quina relació tenen? Titó i la...
9: Deu ser la nòvia.
8: I la Tat.
1: Però en diuen nòvia, no?
7: Però quin tipus de relació tenen?
8: No.
9: Ah, no, és una...
1: És una amiga especial.
8: Són amics.
9: Ah, sí?
8: I van als llocs, o sigui, van anar, per exemple, a Penelles. Sabeu el poble que hi ha els murals?
1: Sí.
7: Ah, sí.
8: I llavors van descobrir un mural on surten ella, el Titó, la Tat... La Tat no, el John, sí, i uns personatges. I la Tat va fer els personatges, va fer la veu dels personatges. Per tant, deu ser la noia que posa les veus. I ara va amb ell, també. I va vestida així com ell, amb colors vius,
9: no m'agrada,
8: com ell.
9: I el John sí hauria d'aprendre català.
8: El John sí parla català.
9: No, parla en anglès.
8: És australià, però parla català.
1: El Titó no farà vaga.
8: No fa vaga. Vale.
7: No, ahir vam estar explicant que el comitè d'empresa de TV3 el dia 30 de juny vol convocar unes aturades parcials, en aquest cas, que implicaria aturar el Telenotícies Migdia.
1: Que és la manera de fer-se veure.
7: Efectivament.
1: No ho pararàs quan facin el Cuines.
7: Quan tens... Home, però poca broma, que també tens...
1: Però la vaga del Cuines podia ser que no hi haguessin els ingredients.
5: Exacte.
1: Que arrenqués allà el Mar Ribas i faltés l'arròs, el peix...
5: Al final del plat.
7: O que la vitroceràmica no tingués llum.
1: Exacte.
7: No tingués llum, però no podien cuinar. Això estaria bé, també.
5: Seria una vaga de fam.
7: Bé, idees gratis. Aquest matí hi ha hagut una reunió al que és la cafeteria de TV3.
1: Molt bon lloc.
7: És un lloc molt gran.
9: I barato.
7: I barato, efectivament. S'han reunit el comitè d'empresa, els treballadors, i el que m'han pogut dir és que hi havia una persona que presenta un dels telenotícies...
9: El Titó.
7: Molt contundent, dient la seva opinió sobre aquesta vaga...
9: Els seus.
7: I dient que no era el moment de fer la vaga.
5: Fixa't.
7: No hi ha suficients raons justificades o fortes per fer aquesta vaga.
5: Fixa't.
7: Que tenim vaga de metges en aquests moments...
5: I tant.
7: I de professors...
5: I bombers.
7: I aquestes són les importants. I que nosaltres, amb aquestes vagues... no va enlloc en aquests moments.
1: Bueno, cadascú defensa el que defensa, és a dir, no hi ha una vaga més important que una altra.
7: No, però...
5: I biblioteques també s'han amagat.
7: Però, escolta, contundent, aquesta persona del Telenotícies.
1: O sigui, es va alçar a mitja reunió?
7: No és el moment, el resum és, no és el moment de fer les vagues. No s'entén fer una vaga ara en aquests moments.
5: Però el van seguir?
7: I han decidit que en lloc d'aturar 60 minuts, és a dir, tota la durada del TN, només s'aturaran 10 minuts.
9: Oh! Oh!
5: Això no és fer vaga.
9: Oh!
1: Home, a veure...
9: Això és una protestona.
1: Deu minuts de vaga pot ser un problema tècnic, que s'allargui una mica més, no?, del compte.
7: Home, jo recordo una...
1: Crec però què passa? O sigui, a 2:15, ara m'ho invento, estaran 10 minuts... Que no és... Que
5: o només hi haurà el rellotge.
7: O pot ser a 2:15 d'inici, doncs no hi ha inici. Llavors estaran posant promos o...
5: No, jo posaria el rellotge.
1: No, jo punxaria la càmera del plató. i anar veient com va passar la gent per allà al davant.
7: Jo recordo una protesta a TV3 ja fa molts anys en què se sentia el Cuní fent programa i algú estava picant a la porta, però...
10: Sí.
7: Oi que...
10: Cert.
7: Oi?
10: Sí, sí, sí.
7: Però
10: sí.
7: És que, a més, no sé si...
1: Però com per boicotejar, vols dir?
7: Sí, sí, sí. Estaven fent programa en directe i se sentia de fons... com donaven cops als treballadors a la porta del plató. No. I crec que alguna vegada hem posat algun tall d'això. Ara l'Àlex ens ho mirarà amb una mica de calma, sí. Amb calma, però jo recordo...
1: Cuní, vaga, algun... porta, busca. A veure,
5: si jo posaria si una imatge que fos l'ou com balla.
1: Bueno.
5: Tota l'estona.
1: Ah, bueno, perdoni, hi ha cadenes d'aquestes que alguns canals són aquests que posen una llar de foc.
5: Exacte.
1: I no hi ha res més. I la gent ho mira, eh?
7: BTV va posar,
1: BTV va posar
7: la peixera, una peixera. Sí, recordeu peixera. La peixera de BTV?
1: Sí. Bueno, vols dir que la vaga ha quedat una mica...
7: A dia d'avui, a priori, fins d'aquí al dia 30 pot passar moltes coses, però aquest matí...
1: I tot perquè un senyor... Senyor?
7: Senyor.
1: Un senyor del TN?
7: Pot ser senyor o senyoreta?
1: No, jo pregunto. Dic,
8: senyoreta o senyora?
1: Sí. Mm. Algú va dir que això no creia que no era un
7: Serrat, per favor, no filis prim, tampoc, clara. Coneguda, aquesta persona, molt coneguda. Tinc ganes, eh?
1: Clar, a veure, si surt el TN, clar que és coneguda.
8: Ah, no digues si és cap de setmana o entre setmana.
7: No cal. Montserrat, no em facis
1: això. No és de l'Infocà, no?
7: No.
10: Enric Alpena.
7: No. Bé, escolta'm, deixa'm comentar-te que sí. Ja comença a preparar-se ja el càsting, t'ho dic perquè si et vols presentar.
1: A veure.
7: Càsting de la segona temporada de La Gran Cita. Estan buscant.
1: Home.
10: Ui, això m'interessa.
7: Persones de les Balears i les Terres de l'Ebre.
1: Doncs anem malament.
10: Bueno, jo te faig l'acento.
1: Som de Vallès Occidental.
7: Cossos no normatius.
10: No hi ha problema.
7: Divorciats o divorciades.
1: No és el meu cas.
10: No.
7: Mares i pares.
10: Montse.
1: No, tampoc és el meu cas. No entro en cap categoria.
8: Res, noi, no entres en res.
7: Gent entre 25 i 45 anys.
8: Doncs... Sí, aquí sí.
1: Sí.
8: O no? Ja no?
5: No.
1: Home, Montserrat. Però d'esperit...
8: Jo et veig sempre tan criatura.
1: Sí, tens
10: raó. Ai, eres
1: d'esperit podia entrar-hi.
10: Eres nuestro Bambi.
7: Però, escolta, no és obligatori aquesta... Però sí que és veritat que busquen... Ara entenc jo que el
8: no
7: perfil... La primera temporada era gent molt jove. Molt jove. I ara hem pensat, bueno, anem a donar-li una volta i anem a col·locar divorciats, divorciades, gent una mica més gran.
8: Jo aquí entro com a mare, només em
7: sí, penso. Sí, llavors entres com a mare. Escolta'm, que la gent de la primera temporada m'han dit que s'ho han passat bomba.
1: Sí,
7: he vist
1: molts vídeos.
7: I han tingut tiqui-tiqui, eh?
1: Anem a l'hotel,
7: només la primera nit, només la primera nit va haver un tiqui-tiqui brutal.
1: Jo crec que la gran cita hauria de durar més dies. És a dir, després de les cites i tal,
7: sí.
1: Tu hauria... Jo vull una càmera a casa d'aquesta gent.
7: Has d'anar seguint.
1: A veure què passa.
8: I això és hetero només, o què?
7: Ah, no? Hetero, dius?
8: Sí.
7: No, perquè havia una parella gay, també.
8: Oh, per saber si...
1: Ah, no, perquè ja que estaves buscant la manera d'encaixar-hi.
8: Ah, no.
1: Ah, va.
7: No,
8: però si cal, jo què sé.
7: A la primera temporada...
8: Però bueno...
1: Si cal.
10: Però què vols dir? Que vols anar a buscar una dona, com la Colau?
5: Que te sientes estranya.
10: Que diuen que la Colau diu que és bisexual i que...
1: La Montse vol anar a buscar el que vulgui.
8: Però per què salteu tant quan es parla?
10: Perquè portes el mateix pentinat que la Colau.
7: Sí. Cert, sí. És veritat.
8: No, jo crec que no.
5: Te sientes estranya?
8: Una mica, a vegades.
7: Bé,
8: li deia al Rocco,
7: sí.
8: Perquè a l'última cita sí. Hi va haver homosexualitat o era
7: sí.
8: Tot hetero?
7: Sí, no,
1: ja vaig dir-li alguns
7: casos. Un era de relació oberta i l'altre era tancada.
1: Finalment. Que crec que van ser dels més populars.
7: Sí, crec recordar, potser hauria d'actualitzar el tema, els perfils, però crec que són els que encara havien durat, encara després de la gran...
5: No hi ha corrent d'aire, un obre i l'altre tanca.
7: Un volia tenir la relació oberta...
1: Per què no hi va, vostè? A la manera de dinamitar
8: perquè
1: el programa...
8: Perquè tampoc encaixa en cap
1: categoria. No,
8: però categoria
1: et trobaríem.
5: Jo estic disposat, ara. Però
1: no seria bonic.
7: No sé per què vol...
5: Facis passar per mallorquí.
8: A veure
1: com ho faria.
10: Tenim aquí en Tomeu.
5: Has vingut d'esbala?
11: No, què he dit? Digue, ha vingut d'esbala?
8: Sí, ha vingut la bala.
11: No.
10: L'alcalde, el Batlle.
11: Molt bé.
10: Ha vingut el Batlle.
1: Però sembla ucraïnès.
11: Ha vingut d'esbala. Es fa l'o.
1: I després, ara fa temps que no fa accents i ho trobo una mica faltant.
10: Què més?
7: Bé, més coses.
10: Home, però que diria alguna cosa més. I de l'Ebre, ara de l'Ebre.
1: Sonarà igual, jo us dic ara que sonarà igual, eh? Té a la carta...
10: Los Intents d'Amposta. Tenim a Los Intents d'Amposta.
11: Este guau, guau.
1: Com? Este guau, guau.
11: Este, wow, wow, wow.
5: Però ara parlo de l'argentí.
10: Ah, de gos.
11: Ah, això és l'argentí. Sí. Un gos argentí, un gos argentí.
10: Lo siento d'Amposta.
11: Que faig una mica el que sé fer, eh?
1: Això vol dir que si busquen gent de les zones de l'Ebre, vol dir que no es presenta ningú d'aquella zona.
8: Ja.
1: Yeah. I...
5: Bueno, doncs, no, des d'aquí els animem. Que
1: comarques, comarques de l'Ebre, apunteu-vos, home, que riurem, ara, que riurem, i us ho passareu bé. Dilluns a la nit és la nit de Mi Extraña Adicción. Ja et vaig presentar alguns documents quan, sí, quan presentaves tu.
5: Sí.
1: Ha hagut de noves tongades dilluns a la nit i vull parlar, comentar el cas d'aquella senyora, d'aquesta senyora que pren el sol... a veure com ho explico. Pren el sol, cuidado, perquè vol prendre... Vol que les seves zones íntimes estiguin morenes.
10: Bueno. Ai.
1: Estiguin bronzades.
5: Bueno, l'estil Pariser, no?
11: Mm-hmm.
10: Sí, és verdad que Pariser hizo unas confesiones.
1: Sí, el Pariser es posa...
5: Es posa que cul al sol.
1: No, però és que
10: mirando pa Cuenca.
1: És que ella es posa aquí a quatre potes i...
8: Aquí?
1: Què dius? Sí, perquè li dongui el sol a l'anus.
5: Però aquí no.
8: Aquí a
5: l'estudi.
1: No, Rocco,
5: quin susto.
1: Dic al programa.
5: I ja me l'he vist aquí sobre, en aquesta taula, que no sabem què aguanta, a quatre potes de cara a la Luja.
1: Aquesta noia es posa a quatre potes, obre de cames, tot perquè les seves...
11: L'anus està moreno, no? L'anus està moreno, ja, no?
1: Hi ha zones que estan rosades.
5: Sí, rosades.
10: ¿Y cómo lo sabes?
12: Me gusta que el sol no llegue solo al perineo, sino también a los genitales y al ano. Lo que hago es dejar que la luz solar llegue a esa zona de mi cuerpo entre los genitales y el ano. Cuando amanece, mi cuerpo está en sintonía con el sol. Me despierto al amanecer y hago mi ritual matutino. Coloco el perineo directamente hacia el sol porque la energía que emite lo activa. Los rayos del sol aportan vitamina D, que es esencial para mi bienestar.
1: Aquí el tema és que t'hauries de posar una crema antiarrugues.
5: No, i pel to de veu ja es veu que està contenta, eh?
10: Sí. Jo crec que no podria provar la Marta Cailà aquí en l'estudi.
11: Sí, aquí mateix,
1: no? Però aquí no hi ha sol.
11: El que està sorprès és el sol.
8: Però la vitamina D l'absorbeixes per altres zones del cos, també, no?
1: Bueno, això a mi no m'ho preguntis, no ho sabrà.
5: Però està en la...
1: 10 de la nit dels dilluns.
5: D'addiccions, bueno. Per tant, aquesta persona ho fa cada, sí, vegada que
11: però
5: vol sol.
11: Però l'anus no, eh? És entre els genitals i l'anus, eh?
8: L'escrot el té vostè.
1: El següent cas.
8: És el perineu. El perineu.
1: El següent cas.
11: Pirineus.
10: Pirineu, ah, ja és la Vall Fosca.
1: Vinga, s'acaba aquest cas, anem a un altre. En aquest cas és esnifar els aliments.
5: Fuatante.
1: Ho esnifa tot.
5: Fuà, loco.
1: Tot. Es fa una crema de verdures,
5: no,
1: i llavors s'agafa la pageta i s'ho esnifa pel nas.
5: No.
1: Oh.
13: Soy adicta a aspirar toda la comida por la nariz.
8: Ay, por favor.
13: Cuando llega al fondo de la garganta es una sensación muy distinta, pero sigo percibiendo todos los sabores como si estuviera comiendo y bebiendo de forma normal. Mi forma favorita de empezar el día es con una tortilla y un café.
1: Patruita pel nas.
13: Está buenísimo. De hecho, tiene un efecto relajante cuando llega al fondo de las fosas nasales.
5: Si la truita es de formatge, no te la...
11: Quasi que
5: te la treus del nas.
11: Te queda colgando.
5: Impossible, eh? Que prefereixo l'anus del sol, eh?
8: Jo també.
5: Quilgun. Almenys no has d'aspirar res. Allà hi ha tot el que hi ha i ja està.
10: Però on t'ho trobes, això?
5: Però no, això és un programa...
1: Dilluns a Discovery Kids, a The Kids, a les 11 fan supertacanyos.
5: Sí.
1: A les 11. Mm. També m'hi quedo.
5: Però, home, és que és molt interessant, eh? Dóna moltes idees.
1: Atenció a aquesta tacanyera, però d'aquestes garrepes. Primer, es dutxa el marit. I a l'aigua no baixa pel...
5: Es guarda, es tapa, clar.
1: Es posa en una mena de cubell molt
5: clar
1: gran.
5: Clar.
1: Per aquí,
5: pel següent.
13: Así es como ahorramos en el baño. Mi marido se ducha y yo ya me voy preparando, porque me ducho justo después para reutilizar el agua que ha caído en el barreño. Mirad cómo lo hago. Me siento aquí para ducharme. Voy recogiendo agua con este cubito y me la echo por encima. Así reutilizo el agua y ahorro muchísimo. ¿A qué es una buena idea? A los 20 años empecé a ser tacaña de verdad. ¿Qué por qué? Porque encontré a alguien que vendía fruta y verdura a muy buen precio. Y además de lo que le compraba, siempre me regalaba algo más. Ahorro muchísimo porque ya me he acostumbrado a hacerlo. Pero tengo un sueño, quiero volver a Nueva York.
14: Doncs ho tens complicat perquè és caríssim.
8: Era brasilera, no?
14: Ah, sí. Sí. Si el marit ha tornat a fer esport o algun físic, deu ser tremendo, eh?
1: Supertacanyos Brasil.
14: Deu ser tremendo.
1: I per acabar aquest lot que t'he portat,
14: sí.
1: El següent personatge no compra paper de vàter.
14: Continuem a tacanyos, eh?
15: I el agafo d'aquí a la ràdio, també.
1: Tu agafes d'aquí a la
15: ràdio? També. Sí, també. Sí, sí.
11: El posa allà per alguna cosa,
1: com,
11: eh?
1: Si no utilitza paper de vàter, com s'ho fa? Jo, a veure, jo tampoc, jo t'haig de dir, jo no utilitzo paper de vàter.
15: Ah, no?
1: Jo
15: tampoc.
8: Jo tinc pistola. Ah, tu tens aigüeta,
1: pistola,
8: no?
1: Jo tinc la pistola. La pistola, la pistola va molt bé.
11: És meravellosa.
1: Va molt bé, jo fa molts anys que la tinc.
11: Oh, jo també.
1: La vaig veure al Brasil.
11: Sí.
1: Ui. En el seu moment, i vaig dir, hòstia, quina bona idea.
8: I al Japó, que són els lavabos.
1: Sí, però al Brasil...
14: Jo me'n refio, eh? Perquè un raig d'aquell que t'entra...
1: No, no, no, no.
14: T'entra fort.
1: I tinc la meva, el tovalló per aixugar-me.
15: Oh, fas una lavativa.
8: Un tovalló? Com un tovalló?
1: Un tovalló, un trapet.
14: El Rocco ha entrat a la categoria tacanyos. Tina i després amb el tovalló de l'hora.
1: No, no és un tovalló. Es va aixugar el cul després.
8: Vols perdonar, un tovalló de roba? Una tovalloleta.
14: No diguis tovalló una altra vegada.
8: Un tovalló. Però la rentes cada vegada?
1: És que no està bruta, perquè és només per jugar-me a l'aigua.
14: Claro.
1: Llavors, jo, un cop a la setmana, quan faig la, quan faig la rentadora, poso la tovalloleta
8: però
1: aquesta.
8: Però no pots agafar alguna infecció, diguéssim, quina, si no la rentes cada vegada.
1: Però quina infecció, quina infecció
8: no sé,
1: pots
8: no
1: agafar?
8: Sí,
1: escoltem,
8: però
1: si, si està passat per aigua
14: si
1: i està, només necessito aixugar-me.
14: Claro, si és un bebé gran,
1: és com si rentes les mans. A veure com està el tema.
16: Jamás me he gastado dinero en papel higiénico para nada. Cuando tengo que hacer pis, uso un paño. Uso un trapo, lo huelo un poco, si huele un poco lo dejo aquí. Cuando hago aguas mayores, cojo un poco de agua, así. Un poco de mi jabón, el que os he enseñado antes. Me lavo, uso el trapo y luego lo dejo en lejía para lavarlo. Nunca he comprado papel higiénico. La gente que viene a mi casa, los invitados, me preguntan si tengo papel y nunca tengo. Me lavo con trapos, no hay más. A veces encuentro algo de papel higiénico, así que dejo un rollo para las visitas. Pero normalmente quien viene de visita trae su propio papel. No sé por qué, la gente se queda horrorizada.
11: Oh, meu, gasta amb sabó i amb llegiu.
1: Amb llegiu.
14: Ja saben com és la casa i ja... Imagina't, eh? Escolta, avui anem a casa d'aquell si agafa papel higiénico.
1: Bé, recomano aquest format.
14: Sí,
1: dilluns,
14: sí,
1: a partir de les 10, a les 10 al...
14: Rocco, ho deixem aquí, eh?
1: Ja,
14: ho deixem
1: ja
14: aquí, perquè avui acabarem abans, que tenim bàsquet, que sé que t'interessa molt.
1: Ah, sí?
14: Sí, bàsquetbol. Rocco, gràcies.
1: A vosaltres. Fins demà.

0: Mentides, amb Xavi Rocamora.
1: Bona nit, benvinguts al Tobiràs d'aquest dijous 18 de juny, el dia que el Barça ha fet passos molt importants tant en bàsquet com en futbol sala per acabar la temporada com a campions de Lliga. En tots dos casos, a més, trencant una sequera que segurament fa massa temps que dura. El Barça de bàsquet, comencem per aquí, ha aconseguit recuperar el factor pista guanyant el Roig Arena, la pista del València, per un sol punt, després de la pròrroga i d'un partidàs, un dels millors, deien durant la transmissió, és veritat, de la història dels play-offs, sense cap mena de dubte. Tornem cap al Roig Arena i veiem ara que deu estar tot tranquil·lament, en calma, després de la bogeria viscuda durant el vespre, doncs això, a parlar una mica més reposadament amb el Dani Aguilar del que ha succeït fa tots junts uns instants en aquest primer partit de la sèrie final de la Lliga ACB de bàsquet. Dani Aguilar, bona nit de nou.
2: Hola, Xavi Rocamora, molt bona nit.
1: Espectacular.
2: Mira, és que ens passen dades els companys de l'ACB sobre el que acabem de viure. I hi ha un WhatsApp que a mi em deixa... Vaja, tu mateix et defineix com creus que ha de ser, que és... I diu, màximes anotacions en un partit a la història del play-off final.
1: Imagina't.
2: El que més ha notat, el Barça, 113 punts avui. El segon que més ha notat, el València, 112 punts avui. Clar, és que hi ha tot un reguitzell de rècords. I el tercer, per cert, saps quin és, Xavi Rocamora? Aquest t'agradarà. Ron Negrita Joventut 1985, no havies ni nascut tu encara.
1: Exacte. No, i faltaven anys,
2: encara et faltava 111 punts. No, fora conyes, és que avui saps què passa? Que és d'aquelles pel·lícules amb moltíssims personatges, amb moltíssims fils argumentals als quals estirar, que té moltíssims guions que són emocionants, que poden, dels quals pots treure molt de suc. Pots parlar del partidàs de Schengelia com poques vegades s'ha vist jugant al pal baix. Pots parlar de les fogonades de la Provítola també, amb aquells triples absolutament inversemblants. Pots parlar, evidentment, de Will Clyburn, de la seqüència Clyburn triple tap, que jo crec que és una seqüència d'unes finals que, insisteixo, això també et marca molt el desenllaç de tot plegat. Segurament si el Barça acaba guanyant el títol, fet que era absolutament impensable fa unes setmanes, recordarem aquest partit d'una manera o d'una altra, però hi ha aquesta seqüència triple tap de Clyburn per portar el partit a la pròrroga. Jo crec que és una seqüència que podrem recordar durant molt de temps. És un espectacle, Xavi, ara que van baixant les revolucions. Sí, és un espectacle que acabem de viure. Com ho va ser el de la penya, clar, malauradament allà el resultat no va acompanyar, però avui sí que el resultat ha acompanyat, i és que, clar, és que el Barça, com deies tu, ha robat el factor pista. És que anem de sorpresa en sorpresa, quan sembla que la cosa, aquest play-off o aquesta temporada del Barça no ens pot sorprendre més, doncs ens sorprèn una mica més. És una barbaritat el que hem viscut.
1: Proper partit dissabte, després la sèrie es trasllada cap al Palau Blaugrana, per tant, el Barça, malgrat que perdi dissabte, que pot passar, escolta, estem parlant davant d'un València, aleshores pot passar, evidentment que pot passar, però és que després es pot assegurar el títol guanyant els dos partits del Palau, que recorda-m'ho tu, Dani, serien dilluns i dimecres.
2: I el dia de Sant Joan dimecres.
1: Això mateix. Per tant, mira, campions per Sant Joan tampoc estaria malament,
2: Sí, amb la coca.
1: Això mateix. Dani Aguilar, reposem tot plegat, ho endrecem i cap al final del t'ho diràs, acabarem de posar el llacet a aquesta victòria tan important avui de l'equip de Xavi Pasqual, et sembla?
2: Perfecte, molt bé, així ho farem.
1: I si el Barça de bàsquet ha recuperat el factor pista de la final de la Lliga ACB, doncs el Palau Blaugrana, el Barça de futbol sala, ha fet un pas gairebé definitiu per ser campió després de golejar, a més, el Pozo Múrcia. Ens ho ha explicat la Clara Rodergas. Anem cap allà. Clara, bona nit.
3: Bona nit, Xavi.
1: Van patir moltíssim en el primer partit. Avui no hi ha hagut història, pràcticament.
3: No. Però quina setmana aquí al Palau. Avui golejada, avui 6-1 contra el Pozo. I això que ha començat el partit malament, com l'altre dia. Si l'altre dia va ser només començar expulsió, doncs avui només començar gol en pròpia porteria de Martel. La reacció ha estat fulgurant i guiada per Touré, Mamadou Touré, que ha fet 4 gols. 4 gols ell solet, Touré, per capgirar el marcador. També ha marcat després, ja quan el Pozo jugava amb atac de 5, Sergio González i Adolfo. 6-1 per marxar cap a Múrcia amb aquest 2-0. Dimarts a 7:45, primera opció per ser campions. Si més no, el Barça s'assegura que si fallés a Múrcia tindria una última bala en el 5è partit al Palau. Ho han tingut el factor pista, que és una gran notícia. Per cert, en acabar el partit hi ha hagut acte d'homenatge per Eric Mendonça, que ahir va anunciar que deixa el club. després de 3 temporades. Li han fet un petit homenatge aquí a la pista, amb discurs en català, amb, parlant amb el seu fill, que ja explicava que és un culer més i fan de Pedri, i amb un Juste, que abans parlàvem d'ell, eufòric. Eufòric Juste, amb el puny en l'aire, perquè, clar, evidentment, aquí també s'ha anunciat al Palau la victòria del Barça de bàsquet per megafonia i ha esclatat tot el Palau. Juste eufòric amb aquesta possibilitat de poder guanyar 2 lligues més de moment al futbol sala, molt ben encarada.
1: Doncs anirà ja cap a zona de vestidors, oi? I sentirem protagonistes durant el tu diràs a partir d'ara i quan apareguin. Clara, gràcies, fins després.
3: Després.
1: Doncs bones notícies per començar avui el tu diràs, que hem viscut en directe durant la transmissió tant del bàsquet com del futbol sala aquí a RAC1, però és que avui també és un dia important en el, pel que fa al futbol, i és que a RAC1 d'aquí a no gaire connectarem amb Chattanooga per parlar amb Gavi, el migcampista andalús, un dels 8 blaugranes convocats per Luis de la Fuente pel Mundial, passarà pels micròfons de RAC1 d'aquí a només uns minuts. Aquest jugador en qui han confiat tots els entrenadors que l'han tingut, en qui confien també els actuals, però que continua sent l'asa dels cops a Madrid i el primer que s'endú les crítiques quan les coses es torcen, sigui o no culpa seva. Avui li preguntarem per aquesta mania persecutòria, per les opcions d'Espanya en el Mundial, però també pels clàssics que vindran. Ara que les relacions estan més distanciades que mai, ara que torna Mourinho, doncs li preguntarem a un jugador tan passional com Gavi què pensa de tots els episodis que han viscut en els últims dies i com poden afectar els clàssics de la propera temporada. I dels últims episodis, o un dels últims, és el fitxatge de Cucurella pel Club Blanc, un company de selecció que va arribar a la concentració d'Espanya com a jugador del Chelsea i que va debutar com a jugador del Madrid. De fet, avui ha parlat Cucurella, també el sentirem, ha parlat, entre altres coses, de la celeritat amb què es va produir tot plegat. De fet, es va anunciar just l'endemà que tinguéssim constància que això podia passar. Això serà d'aquí només uns minuts, com diem, i just després d'aquesta conversa amb Gavi, la comentarem en temps de tertúlia amb el Joan Poquí, l'Anaïs Martí i el Paco Cabezas. Amb ells també comentarem el nou fitxatge que ha anunciat el Madrid, un que ja esperàvem, aquest sí, el del central Konaté, que arriba lliure després d'acabar contracte amb el Liverpool i que signarà fins al juny del 2030. Per cert, parlant de Mercato i del Liverpool i del Madrid, avui s'ha fet oficial el fitxatge de l'extrem Víctor Muñoz pel club anglès. El Liverpool pagarà 40 milions, 20 seran per l'Osasuna, el seu últim club, i 20 pel Real Madrid. I avui al Mundial, jornada poc atractiva, les coses com són. De moment ja s'ha jugat un partit, el República Txeca 1, Sud-àfrica 1, i ara tenim en joc el Suïssa-Bòsnia. Miquel Agut, bona nit.
4: Bona nit, Xavier Rocamora.
1: I està igual, no?, que el primer. O què? O com van les coses?
4: No, guanyar Suïssa. És que, clar, és que si no saps valorar, Xavier, un 3-1 amb un penal que vols ser 4-1, clar, que és jornada poc atractiva. Està clar, és que jo, després del Barça de bàsquet, tot ho vols igual, i no pot ser.
1: Però que partit a recomanar o no?
4: Home, però partit...
1: Sí, vaja, d'acord, per tant
4: fins
1: no.
4: Fins al minut 70 el fots a la brossa, ara del 70 fins al final...
1: I espera't.
4: No, mira, ara té penal Suïssa per fer el 4-1. Si m'arriben a preguntar com acaba el partit al minut 70, et dic que 0-0, 1-0, 0-1, i acabarà probablement 4-1, perquè picarà penal Granit Xhaka per Suïssa, gol. Xut ras a l'esquerra del porter, gol de Granit Xhaka, que fa el 4-1. No sé qui adreça la celebració, algú que potser critiqués l'equip després de l'empat contra Qatar en el debut de Suïssa, però en tot cas, celebració reivindicativa del migcampista del Bayer Leverkusen, que fa el 4-1 penal que ha transformat Xhaka al 7è minut del temps afegit. El 74 anaven 0-0, ha estat entrar al camp el futbolista del Friburg, Mazzambi, que ha fet un gol... Un altre gol, entremig ha marcat el segon Vargas i havia fet el gol de l'honor, un molt bon gol per Bòsnia, Magmić amb un xut des de la frontal que s'ha en el vol, un rebuig del porter després d'un corna. S'acaba ara el partit, 4-1 la selecció de Suïssa, que ha acabat esclafant la de Bòsnia, victòria. Ara mateix 4 punts pels suïssos a la classificació. A la mitjanit serà el torn de la selecció canadenca, que s'enfrontarà a la de Qatar,
1: bon
4: a l'altre partit del
1: sí,
4: grup.
1: Senyor. Sí, senyor, bon partit també. Hi tindrem un ull posat amb el Miquel sí, Agut, especialista en bunyolets del dia, doncs després ens en portarà un altre.
4: No, bunyolets, tu, jo aquest partit ha estat pirotècnic, perfecte, Xavier, pirotècnic perfecte. Ha estat.
1: Completa la jornada. A més d'aquests partits que ara comentàvem, el partit de les 3 de la matinada, que jugaran Mèxic i Corea Corea del Sud i com cada dijous rebrem també l'Edu Mutante al Tour Riuràs i tancarem programa amb aquesta última possessió que ara comentàvem per repassar la victòria del Barça a la pista del València en el primer partit de la final de la Lliga ACB, els de Xavi Pascual que recuperen doncs el factor pista. A 2 minuts i les 11, ara venim.
0: Tu diràs amb Xavi Rocamora.
1: Ara són les 11 de la nit, moment d'anar cap a Chattanooga.

0: ENDI Universitat de Barcelona imparteix estudis en música, ciberseguretat, videojocs, màrqueting i finances.
1: Vine el 20 de juny a les seves jornades de portes obertes i viu de primera mà l'experiència ENDI.
0: Coneix a professors, experimenta en projectes dels alumnes i visita el nou edifici gràcies a la realitat virtual.
1: Inscriu-te a portesobertesenti.cat.
2: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió i ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
3: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
4: Després d'unes quantes temporades. I després, aquesta conversa amb Gavi, que no defrau mai de la vida, és a dir, que sempre... No decep, volia dir, no, per ser catalans correctes, no decep mai les converses amb en Gavi, i ara la comentarem, per exemple, amb el Paco Cabezas. Paco, com estàs?
5: Hola, bona nit.
4: Bé, i vostè?
5: Molt bé.
4: Sí?
5: Sí, el Gavi m'encanta, és tan natural, sí, tan... Sí,
4: Tal com raja.
5: No, bueno, es fútbol barrial, ¿no?
4: Pues sí, sí.
5: Y habla igual. Pero sobre todo me gusta porque es un tipo sincero. Es decir, no tiene el discurso estereotipado de todo el mundo. Y además se sorprende. Y eso, en estos tiempos que corren con los discursos súper estereotipados, que siempre tienes un mayordomo o un agente que te dice lo que tiene que decir, es una delicia para hacer una entrevista, me encanta.
4: No li han canviat la manera de jugar, no li han canviat la manera de parlar, tant de bo duri, això. 21 anys, ja porto uns quants. No. Anaïs Martí, com estàs?
6: Què tal? Bona nit. Molt bé, bona nit. Ni ho faran.
4: No,
6: ni ho faran. És d'aquells jugadors que saps que passi el que passi sempre et dirà el que pensa, i si no t'agrada, doncs mira, seguirà dormint i seguirà jugant.
4: Sí.
6: I bé, perquè porta una setmaneta que ha rebut una de pals després del debut de la selecció espanyola en aquest Mundial, per mi completament injustos, perquè va fer en tot moment el que li van dir que havia de fer.
4: Ja està.
6: I
4: com a molt va fer el mateix que els altres, és a dir, que no...
6: Però és que Gavi té aquest imant, antimadridista, no? I és com el personatge amb qui tothom s'hi fica.
4: Mm-hmm. I rellisca, ell també ho deia, perquè s'ho esperava primera, perquè no és la primera vegada, és a dir, una cosa amb l'altra, s'ho esperava perquè no és la primera vegada que passa exactament el mateix cada vegada que hi ha alguna possibilitat d'agafar el dart i llançar la diana.
6: Què hi ha amb aquest Mundial? Tothom, no, després de la lesió, 10 partits jugats, amb el tram final de temporada, com pot ser que vagi i tal, no sé què. Bé, a Gavi se l'emporta tothom.
4: Sí, sí.
6: Que li donin una volta, perquè era Luis Enrique, és De La Fuente, és Flick, no? Vull dir, és
4: com Xavi, és Koeman, són tots.
6: És Koeman, és tothom. Per això no es pot quedar amb cap entrenador barra seleccionador, que li preguntava el Dami amb aquest test.
4: Ja en són 5, aleshores.
6: Clar, és que dius, no puc, no? Perquè jo, amb tots, molt bé.
4: Marta Ramon, bona nit.
7: Hola, bona nit.
4: Gavi. No?
7: Tal com raja, i ja ens agrada així. I a mi al final el que m'agrada és que, sobretot en un món en què és tan complicat de vegades gestionar la crítica, els darts, jo crec que és molt saludable un discurs com el de Gavi, és molt potent que algú entomi així i que sàpigues que sabrà capgirar-ho tot i enfocar-ho amb motivació, no? Gavi és un exemple d'això i per molts anys més al Barça.
4: Un caràcter similar al de Joan Puquí, que encara no el tenim aquí, però que de seguida s'asseurà, a la taula de l'estudi.
5: Estava
4: al futbol sala. Ell es busca qualsevol activitat possible per poder-se estalviar a partits. I avui li ha tocat el futbol sala. Doncs mira, avui ho ha fet bé, també et dic, perquè veure el Suïssa, que s'ha animat al minut 70, d'acord, però el Miquel, que no em torni a esbroncar, s'ha animat al minut 70, però no al minut 10 o al 20, no, al minut 70.
5: Xavi, ha sigut una castanya.
4: Gràcies. Quan vingui, sisplau, li dius també, perquè no. No hi ha manera. S'anima també amb unes coses estranyíssimes. I ara a les 12 hi haurà un altre partit que el tinc perquè és que ni me'n recordo.
6: No, és que la jornada d'avui és apassionant. És Canadà-Qatar? Pot ser que sigui el Canadà.
4: Pot ser, ara t'ho busco.
5: Sí, Canadà-Qatar.
6: Canadà-Qatar. És increïble.
5: Jo crec que és un partit que m'hi acostarà a les 2:30 de la madrugada.
6: Sí, té tota la pinta.
4: Jo el recuperaré.
6: Amb crispetes allà.
4: El recuperarem quan arribem a casa perquè, clar, no el podrem gaudir com Déu mana. No podrem estar allò alert.
6: Llavors tornaràs a veure el llevaràs i
7: l'has de poder degustar amb una llibreteta,
4: sí,
7: i
4: senyora,
7: prendre punts d'allò que veus i que pots aprendre.
4: Exactament així. Escolta'm, si us sembla, recobrem algun dels moments d'aquesta conversa que hem tingut amb Gavi, perquè hi ha un...

0: moment especialment que a mi m'ha teletransportat directament a la temporada que ve, és a dir, ara ja tinc moltes ganes que arribi el primer clàssic de la temporada gràcies a Gavi. Ahir en tenia 0, d'acord? Però és que avui en tinc 100. Hem passat de 0 a 100 gràcies a ell, perquè ha començat a dir-me sí, tot això ja m'agrada, tot això que està passant, que si comunicats, que si Mourinho, que si fitxatges, que si ara aquí, ara allà, ja m'agrada. Ara el sentirem, però abans parlant de les crítiques que comentàvem, aquí va un resum del que ha explicat Gavi sobre les crítiques que ha rebut arran del debut contra Cap Verd i ell, el jugador més assenyalat.
1: La verdad que ya me lo esperaba. Al final, desde que debuté, soy un jugador que siempre ha recibido y si te soy sincero, nunca me he venido abajo. Es algo que, o sea, no es que me guste, porque obviamente no me gusta recibir críticas, pero es algo que me motiva siempre más y lo veo algo normal en el fútbol. Al final, cuando estás en el foco y todo el mundo está pendiente a ti, es para bien o para mal, ¿no? En este caso, bueno, el otro día estuvimos mal todo el equipo, yo a lo mejor recibí más críticas que otros y es algo entendible y ya lo esperaba, la verdad. Por cómo juego, por la manera que tengo de jugar, todos siempre me han tenido ganas, pero es lo que digo siempre, si estás en mi equipo me amas, si no estás en mi equipo pues me querrán matar seguramente. Pero es algo que yo no quiero pensar. Al final estamos aquí en la selección y todos tenemos que ir a una, todos los españoles, y al final si estamos todos a una, yo creo que queremos a mejor todos.
0: Damián López, ets per aquí, oi que sí?
2: Hola Xavi, aquí estem.
0: Tal com Raja, que ho dèiem ara, que jo crec que és la millor manera de definir a Gavi.
2: Sí, home, sí, sempre parlem de futbolistes que van al pilot automàtic. Jo crec que tots els que esteu a la taula penseu més o menys amb el mateix o amb els mateixos. Futbolistes que es programen per no donar titulars, per no ficar-se en embolics. Gavi tampoc és que vulgui donar titulars, és que és ell mateix, no filtra, és sincer, tal com Raja. Per exemple, a mi hi ha una resposta que, la primera, que qualsevol altre hagués dit quan parlaves del partit de Cap Verd, hagués dit, home, qualsevol es pensava que Cap Verd era un rival dèbil, un rival de categoria menor, ell diu, és que la gent pensava que Cap Verd era una banda. Jo crec que ell parla tal com parlem tots al bar o a la redacció, no? Això de dir que Cap Verd és una banda, això jo crec que és d'agrair que ell parla com parlem totes les persones del carrer o de la redacció, no? I
0: ni més ni menys.
2: Agraeix que es posi al teu nivell una miqueta, Gavi. Sí, sí.
3: Què li has d'explicar?
2: Així que molt bé, molt bé. Molt bé aquest cara a cara amb Gavi, la veritat, perquè no sempre es té l'oportunitat de xerrar amb algú que no... que d'alguna manera tampoc et sents menys tingut, no?, en general, sinó que no mesura les paraules pel fet d'estar parlant amb tu, sinó que té una conversa natural i que no està filtrant cap paraula. També és cert que això, doncs, d'alguna manera, en algun moment pot fer que li surti algun titular perquè esclar, quan tu parles amb un micròfon i la conversa es grava, segons quines coses... són titular, no?
0: Clar,
2: però
0: clar.
2: Realment és molt agraït aquest to de conversa amb Gavi, en què no filtra absolutament res.
3: No, i que aquí li has d'explicar amb un jugador que ha patit tant a nivell de lesions, no? Vull dir, la part complicada és no poder jugar, la part complicada és haver de menjar-te un quiròfan 2 anys pràcticament consecutius, és no saber si tornaràs al teu màxim nivell, això és pressió, això és un drama. Poder jugar a futbol i que et critiquin per la teva manera passional i intensa, jo crec que parla molt bé dels futbolistes. I al final d'ell, doncs, és el que ha dit, no? Si jugues al meu equip estaràs feliç perquè formo part del teu equip, i aquesta energia contagiosa, doncs, suma a nivell col·lectiu, i si no, doncs l'hauràs de patir.
0: Em
3: i clar, a
0: veure
3: qui és el simpàtic, que li agrada topar-se amb Gavi a l'altre costat. Crec que ell, a part, també ha madurat molt en aquests últims anys. Ha après a parlar millor, també, és a dir, sense perdre aquesta naturalitat, però amb un discurs molt, molt potent, i crec que tot això, doncs, al final li ve per les lesions, no? De dir, a mi, què m'has d'explicar si jo he estat mesos sense poder jugar a futbol?
0: I perquè té 21 anys, no en té 17,
3: clar,
0: ja. És a dir,
3: sí,
0: que,
3: sí.
0: És que potser estem amb Messi, jo crec que va passar una cosa similar, tot i que Messi potser vam trigar encara una mica més en veure aquella maduració de Leo Messi, però Messi al principi, que era un jugador de 17 anys, recent arribat al primer equip, doncs evidentment que era un drama, sí, era un drama perfecte, però era un drama normal, un drama d'un xaval de 17 anys que tot just està al mig de l'huracà, és a dir, està a l'ull de l'huracà amb tot el focus a sobre i havent de respondre coses que no havia passat fins pel seu cap en aquell moment, d'acord? Doncs amb Gavi jo crec que ha passat una cosa similar, i amb un procés molt més ràpid, perquè l'hem vist desenvolupar-se molt millor i en molt poc temps. Uh-huh. En qualsevol cas, avui és una bona prova.
4: Però lo que no podemos hacer es naturalizar y normalizar el grado de críticas que recibe Gavi desde siempre. Desde siempre, desde el primer momento que fue a la selección española, que había gente que no entendía que Luis Enrique lo pudiera llamar siendo tan joven y con tan pocos partidos con el Barça, algo que se ha repetido otra vez este año, como bien comentaba
5: Anaís
4: también.
5: Si hagués sigut al Madrid, no hagués passat tot això.
4: Incluso el
5: aquí
4: otro,
5: hi ha una part
4: sí, claro,
5: de l'antibarcelonista.
4: Evidentemente, aquí se junta el antibarcelonismo con el antigavismo, pero es que el otro día... solo aparecer en la alineación el nombre de Gavi en el extremo izquierdo, las críticas eran feroces. Ya lo habían destrozado incluso antes
3: por la convocatoria,
4: de empezar el partido.
3: Ya, no, ya con la convocatoria ya va a aixecar polseguera al tema. Dir, no, com pot ser? ¿Per què Gavi si s'ha passat tot l'any lesionat?
4: Y yo sí que creo, sinceramente, que Gavi esto también lo sufre. A nadie le gusta que lo pongan a parir en las redes, ni en las radios, ni en la prensa. Y eso, por mucho que tú intentes normalizarlo o seguir jugando como si nada pasara o intentar aprovechar un poco la presión de manera positiva, al final lo llevas dentro. Lo llevas dentro. A nadie le gusta. Pues a mí me gustaría que alguna vez eso pues parara y lo vieran como simplemente un futbolista, un jugador de fútbol, y ya está. Ahora está con la selección española. ¿Qué importará el Barça aquí en esta ecuación? Pues venga, siguen con lo mismo.
0: ¿Qué creo que pasará diumenge?
4: Yo creo que será suplente.
0: ¿Sí?
4: Lo tengo clarísimo, que será suplente. Porque...
0: Això també és una forma de matar Gavi, però...
4: Bueno, però és que a lo mejor
5: protegir,
4: de la Fuente tiene mucha presión
5: una mica,
4: ahora.
5: També.
4: No, y yo creo que también de la Fuente mirará por él.
5: Y
4: de la Fuente mirará por él. Yo creo que el seleccionador español pues también ha visto que también ha recibido muchísimo por poner a Gavi... Incluso por poner a Rodri, o sea, es Gavi, pero son varios más.
3: ¿Pero tú crees que a Luis de la Fuente li afecta? Perquè al final també hi havia molta rumorologia amb la convocatòria, no has de portar jugadors del Madrid, no? Jo pensava que em portarà algun per la pressió.
4: Ojalá m'equivoque, ojalá m'equivoque.
0: Dami, què deies?
2: No, que jo crec que després d'un empat a zero, però això no només Espanya, també, és a dir, Portugal farà canvis, no? Empatat contra Congo i farà canvis, i els 3-4 jugadors que saltin tampoc seran especialment assenyalats, crec, o sí, és depèn de com tu vulguis mirar. Per exemple, jo penso, és una opinió personal, que Llorente saltarà i que posarà Pedro Porro, ha de fer canvis. Llavors, Llorente és assenyalat? Segurament sí. És a dir, Espanya necessita una resposta, Ferran Torres també saltarà, entrarà Lamine Yamal, i per la banda esquerra li ha falta profunditat, doncs aquí pot entrar Jeremy Pino per donar més profunditat, pot entrar Baena, o qui jo crec que jugarà, que és Dani Olmo, no? A partir d'aquí, és depèn de com tu t'ho vulguis agafar, si com a jugador assenyalat o com a revulsiu, però sobretot en una competició tan curta, en què tu necessites canviar alguna cosa, necessites remoure, necessites provar, aquí 3 o 4 canvis de la Fuente farà. Assenyalat, no assenyalat, no ho sé, però el que està clar és que entrarà gent nova en aquest partit.
0: O Ferran
2: Torres. I Gavi és un dels que salta. Bueno, aquí també hi ha una cosa, Xavi, que poc hem parlat d'Oyarzabal, que hi ha una estadística demolidora, que és que per primer cop des de l'any 60, des del Mundial de 66, no hi havia un jugador que no toqués la pilota en al mig del camp. Aquí és o bé perquè Oyarzabal va estar desconnectat o bé perquè Cap Verde el va aïllar. A Oyarzabal li mantindrà la confiança, no? Però també necessita connectar-se, i Ferran Torres és una alternativa en el nou. Però comptant que Oyarzabal es mantindrà com a davanter centre, Ferran cau, insisteixo, entra a Lamine, cau Gavi, segur, entra, posa-li Dani Olmo, Jeremy Pino, Baena, és un per tres places, perquè Nico Williams jugarà, però no des de l'inici, i aquests seran els canvis.
0: En tot cas, jo deia matar-lo en el sentit de ostres, com que tothom ha decidit que Gavi és el culpable, doncs jo aquí salvaré és justament a Gavi. Anava en aquest sentit, és a dir, perquè sí, Marcos Llorente serà un canvi, potser, però jo no he llegit crítiques de Marcos Llorente, o no tantes, ni molt menys com a Gavi. Oyarzabal, que tu explicaves, el partit que va tenir, tampoc no sé si ha sigut l'asa dels cops d'aquesta vegada, malgrat tot el que va passar en el partit contra Cap Verde i la poca incidència que va tenir el jugador de la Reial Societat, no ho sé. En canvi, Gavi, injusta o justament, jo crec que injustament, els ha rebut tots aquests cops. Doncs potser arriba el seleccionador i diu sí, doncs espera un moment, que Gavi serà titular. Aquí anava, quan deia jo de no matar-lo en aquest sentit, però vaja, ho veurem.
2: Bé, hi ha un altre aspecte, diumenge. Xavi. Hi ha un altre aspecte. Sempre, o gairebé sempre, que a Espanya li va malament, especialment en el debut, que és quan s'obren tots els debats, hi ha una mena de cacera cap al barcelonista, no? Perquè... Ho hem parlat aquests dies. Mundial de Sud-Àfrica, derrota 0-1 contra Suïssa, que per cert, obro breu parèntesi, s'ha comparat aquell partit amb el de Cap Verde i no té res a veure, perquè Espanya va perdre amb Suïssa, però va fer un partidàs. Va jugar pitjor en alguns partits que va guanyar en aquell Mundial que el de Suïssa, que el va perdre. Però bé, dit això, aquell dia ningú va qüestionar Xavi Alonso. Tothom va qüestionar Sergio Busquets, que jugava el doble pivot en Xavi Alonso. El que sobrava era Busquets, que va haver de sortir Vicente del Bosque i aquella famosa i mítica frase que si arrencarnés en un futbolista arrencarnaria amb Busquets. I en canvi, aquí tens tota la raó, Xavi, que encara que hi haurà més futbolistes que saltaran de l'11, el jugador més assenyalat per tothom ha estat Gavi. Això és una realitat, tal com dius. Sí.
0: Veurem. Anem al tema dels clàssics. Jo crec que el moment en què Gavi s'ha mostrat més Gavi.
1: Estoy más que preparado, la verdad. O sea, estoy muy motivado y a mí me encanta todo esto, así que nos viene bien al fútbol en general, a la gente seguro que le va a encantar, así que sí, estamos preparados.
0: Això és el que em referia abans quan dic que ja tinc ganes que arribin, perquè estem tots amb... Quina mandra, no? Ara Mourinho, quina mandra, tot aquest sidral amb els comunicats.
5: I a ell li ha faltat dir que venguen ja.
0: Mañana puede ser,
5: mañana mismo.
0: Salseo. Abans d'Aràbia podem jugar contra el Madrid, un clàssic allò de preparació de partit, doncs ell està preparat per això. És dels jugadors que canvien l'estat d'ànim, és evident.
3: Sí, és un futbolista que clarament viu al Barça des de sempre, que sap perfectament el que significa un clàssic, que també s'ho mira des de la tranquil·litat de dir el Barça de Hansi Flick porta 2 anys passant-li la mà per la cara al Madrid i el gran instrument és Mourinho, insisteixo, 12 anys més tard, sí. 12 o 13, no sé si són 12
0: són
3: o 13.
0: 13 anys, però...
3: 13 anys més tard recuperes
0: vaja,
3: a Mourinho. Bé, perfecte, és la gran arma secreta de Florentino Pérez. Fa riure si tu pares a pensar-t'ho, penses, ostres, tu, Déu-n'hi-do, no? Vull dir que aquesta sigui la teva gran... Bé, ens ho passarem molt bé a les sales de premsa, això sense cap mena de dubte, i Gabriel...
4: Jo tengo muy mal recuerdo, muy mal recuerdo.
3: A mi tot això tan vintage em fa molta gràcia, de veritat t'ho dic. Imagina't a Flick responent a Mourinho.
4: Però
3: no li dura ni 5 minuts.
4: Però el gran problema que tiene esto, que si ara nos podemos reír, que gracia las peleas que tenían, o incluso cuando Mourinho le metió el dedo en el ojo.
3: Sí, tot això fa molta mandra.
4: Però el problema de todo eso es que ese germen del mal... que Mourinho iba haciendo circular por todos los sectores del fútbol, llegaba a la grada y llegaba a los aficionados. Y yo recuerdo partidos en el Bernabéu donde, desconfiabas un poco de que alguien por detrás te pudiera tirar una lata de cerveza. Es decir, no era agradable aquella época.
3: Se calentaba demasiado.
4: Y todo venía por el mismo personaje. Yo quiero pensar que después de tantos años y después de volver del cementerio de elefantes...
3: El món ha evolucionat, de elefantes, Paco. Afortunadament, no som ja com Mourinho, fa 13 anys.
4: Però, claro, entiendo que ja habrá rebajado un poco, que ja no tendrá tanta energía, que ja serà un señor más mayor, y que la gente... posiblemente pues le haga más gracia que no rabia. Quiero pensar que será este Mourinho.
3: Es que puede ser muy ridículo, ¿eh?
4: Sí.
3: Depèn de quina escena, pot ser ridícula.
4: Y ojo con otra cosa. Y esto Marta, que lo conoce muchísimo, Flick no se calla. Flick es uno de esos entrenadores que es muy discreto, pero cuando tiene que responder a algo, responde. Y yo creo que si le buscan, lo encontrarán.
5: Pero yo creo que en aquest sentit que... d'entrada l'estratègia serà no entrar, però sí que és veritat que Flick no calla, sobretot quan sent que li ataquen un jugador. O sigui, sí, jo crec que escollirà molt bé el dia que entra a respondre-li a José Mourinho. Ell sap que no pot entrar ni vol entrar en una guerra, sempre vigila molt el que diu sobre el Real Madrid, no entra en polèmiques, té això molt controlat, però sí que és veritat que quan sent que li ataquen algú dels seus, aleshores sí que aixeca la veu. Jo crec que escollirà molt bé quines són les seves batalles. No, no crec que entrem en una dinàmica d'atac-resposta, atac-resposta, perquè això a Flick no li interessa, no li va, no entra en el seu estil. Ara, depenent de quin context o de quin tipus d'ambient generi José Mourinho, i sobretot si focalitza el seu atac amb algun jugador molt concret del Barça, clar, està per veure què passarà, no?, al llarg de la temporada. Aleshores, sí que no dubtarà...
3: Gavi té tota la pinta d'això.
5: No dubtarà a defensar els seus nens, no?, perquè al final són els seus nens, diuen que és com un pare, doncs els seus nens, però jo crec que no serà una batalla contínua, dialèctica, a la sala de premsa, n'estic segura. Bé, igual m'equivoco, però així d'entrada...
0: Ara farem, ens queden un parell de moments per escoltar de Gavi, de recuperar, per saber també què en penseu vosaltres, un sobre Cucurella, per tant encara en clau Madrid, i l'altre sobre qui voldria portar el Barça a Gavi, que aquí a mi com a mínim m'ha sorprès, però abans una petita pausa. Baby, baby, baby, baby, baby, would you? Could you make it all right? Or maybe that much better? Tu diràs, amb Xavi Rocamora. 5 minuts, passant de 3 quarts de 12. Faltava Joan Poquí, que ja el tenim aquí a l'estudi de RAC1. Joan, com estàs?
6: Molt bé, molt bé.
0: Bona nit.
6: Disculpeu la retrariment.
0: No,
6: estàs fent el futbol sala.
0: No passa absolutament.
6: Ha pagat la pena, perquè ha sigut un partidàs del Barcelona, sobretot de Touré i allà. M'amado Touré. I ha sigut guai.
0: 4 gols, els 4 primers, de fet.
5: Pensava que hi havia hagut un crossover i ens havíem...
6: Franquil. I el primer i el quart...
0: Sí, completament d'acord.
3: Just és un home feliç, home, la setmana just... que se li presenta...
6: El lloro, ara...
0: No, que no sigui el president més lorejat de la història.
6: És el president amb el millor ràtio de dies
5: títols.
6: Home, títols majors,
5: és impossible superar això.
0: Però és a dir,
6: és així.
0: Les coses van com van.
5: És increïble.
0: En tot cas, mira, aprofito que ets aquí perquè tenia el cap dir-t'ho durant la setmana, no he pogut fins ara. No tinguis dubtes, el millor servei de taller Volkswagen és a Sarsa Volkswagen. Tens un cotxe Volkswagen o una furgoneta Volkswagen? Doncs no dubtis, cap al taller de Sarsa Volkswagen a Sant Cugat, Terrassa, Granollers, Manresa, Castellà i Vic. Estàvem comentant, Joan, la conversa que hem pogut tenir amb Gavi, a Chattanooga, sentint algun dels moments, i ens faltava recuperar un parell de moments que tenen a veure amb el Mercato. Un, sobre el moviment del Real Madrid, que és Cucurella, fitxat pel Club Blanc.
1: Nos enteramos, creo, el día anterior, pues, después del entreno, y la verdad que no lo esperábamos, lo tenía callado el cabrón.
0: Ah, ja
2: no soltava prenda, no?
1: No,
2: no soltava prenda. No,
1: no, no.
2: No ho sabíeu ningú?
1: Nadie.
0: Hi ha hagut conyes, però ja no, Gavi, és a dir, que les bromes han començat, suposo.
1: Sí, claro. Al final, bueno, está ahí la min, se le vacila alguna vez, dice que va a ser, claro, ahora defiende a la min en los clásicos, así que estará guapo. Cucu me gusta como rival, la verdad, es pesado, es intenso, es buen fichaje para ellos, así que me alegro por él.
0: I l'altre, en aquest cas, durant el test que li ha fet el Dami per tancar l'entrevista, per tancar la conversa, quan li preguntem per quins jugadors voldria haver que vinguessin al Barça, de la selecció espanyola i del Mundial.
2: A quin jugador de la selecció fitxaries pel Barça?
1: Pubill me gusta.
2: Pubill. A quin jugador del Mundial fitxaries pel Barça?
1: Julián.
2: A Julián. Julián Álvarez.
1: Sí. No, te voy a decir Pubill, te voy a decir Oyarzabal.
2: Oyarzabal de la selecció.
1: Sí.
2: I Julián del Mundial.
1: Sí.
2: T'agradaria que vingués.
1: Sí.
0: Mira que n'hi ha, de jugadors al Mundial. Doncs,
5: curiosament.
0: Casualitats de la vida, ha anat a triar a Julián.
6: Però el que em crida l'atenció és que digui Julián i Oyarzabal.
0: Sí.
6: Lluitarien per un lloc, no?
0: Sí, perquè al final ell canvia un per l'altre, però canvia Pubill, no canvia Julián. És a dir,
2: el tema és que fem marxa enrere.
0: Sí.
2: Fem marxa enrere. Primer ha dit Pubill i llavors després diu Julián, però està, mentre diu Julián està pensant en la resposta que ha fet de Pubill. Fa marxa enrere, rectifica Pubill, el canvia per Oyarzabal i llavors després es referma en Julián, saps?
5: Però així, pobre Pubill, no?
2: Sí, se l'ha fumat, sí, exacte.
5: S'ha fumat.
2: Pubill ha reforçat la davantera i ha fitxat dos davanters, Oyarzabal i Julián Álvarez.
5: Molt mentalitat Flick, no? Que s'ha reforçat al davant, que és on
2: ha jugat
5: les
2: garrafes
5: del Barça.
0: És on falta, a veure què passarà. El mercat és llarg, però a mi m'ha sorprès que obertament hagi parlat del nom. És a dir, al final, si hi ha un nom en aquest mercat de fitxatges, és el de Julián Álvarez, i ell l'ha tret.
5: Que no López.
0: I ell l'ha tret.
6: És que Gavi té poc poc per a la llengua, eh?
0: No, no, gens. Bueno, sí, és la deu de pila cada dia a la llengua, perquè no hi ha manera.
6: És un
0: tio
6: sense filtres i que tal com raja. Mm-hmm.
3: Però és que si no hagués dit Julián, també estaríem pensant sí. Per què no ha dit Julián.
5: Per què no ha dit Julián? El Barça dona per perdut a Julián.
3: No, és com el gran nom, no?, que vol fitxar el Barça, doncs és normal que ell s'assumi i que aquest missatge, sí. Això arriba al final, clar, eh? Uh-huh. I si li arriba a Julián, doncs sabrà que hi ha
5: per
3: un jugador que és Gavi, que és qui és i que té un pes i que voldria que vingués.
6: Sí, sí, sí.
4: I por si acaso pues con Oyarzabal también,
3: claro,
4: si no podemos
3: si
4: ir
3: a
4: lo caro vamos al low cost.
5: Igual, bueno. Igual indirectament s'està fumant a Ferran Torres.
0: Clar, perquè si eren dos...
6: Sí. Això és evident.
0: A veure què passarà. En tot cas, aquesta conversa de Gavi tractant diverses històries, el que avui s'ha fet oficial, però en aquest cas a Madrid, és Konaté. Jo crec que era dijous passat que es feia oficial Mourinho. Pot ser?
3: Sí, pot
0: ser. Oi que sí, que va ser dijous passat,
3: sí,
0: que
3: sí,
0: estàvem
3: sí,
0: vosaltres?
3: Sí, que estàvem aquí parlant, sí, Mourinho.
0: Però, vull dir, en qüestió d'una setmana, el que era tot una broma de
3: sí,
0: Julián...
3: Sí, perquè ho va fer el dia de la inauguració, el dia que
0: exacte.
3: Començava el Mundial, que vam dir, mira, comença el Mundial, el Madrid comença a anunciar
0: fitxatges.
3: Exacte, sí, sí.
0: Perquè a partir d'aleshores ha vingut tota la retaïla, eh?
3: Bernardo, Cucurella, i avui Konaté... I falta Dumfries, no?, que és l'altre gran
0: exacte.
3: Nom que va prometre...
0: Dumfries, veurem si Enzo és un jugador que també el Madrid buscava, si acabarà venint o no. Aquest ja,
3: tots cromos repetits, tots cromos, no?, sí. Perquè l'any passat ja es van gastar 170 milions d'euros entre Carreras, Hausen, Alexander Trent, no?
0: Sí, i... sí, sí. Ara us preguntaré per si esteu en la mateixa de la setmana passada, és a dir... Perfecte, que facin, cap mena de problema. O ja comença a haver-hi un petit ronron.
3: Home, a mi el fitxatge de Cucurella m'ha fet ràbia, ho reconec.
6: A mi no.
3: Però
4: a mi sí que m'ha hecho ràbia.
6: A mi no.
4: Yo creo que era un jugador que hubiera encajado en el Barça. Otra cosa es que el Barça lo quisiera, que creo que no lo quería.
3: Sí, sí. És a dir, jo parlo d'un tema sentimental, eh? No, no,
0: no futbolístic.
3: No, futbolístic. Em sembla un tros de jugador amb molt marge de millora, però no em fa por que el Madrid hagi fitxat a Cucurella. No em fa por tampoc que hagin fitxat a Bernardo Silva i tampoc m'hauria desentonat el Barça de Flick, tot i que crec que no el necessites i està perfecte tal i com està. Però Cucurella, un jugador de la Masia, que venia, és veritat, va començar a l'Espanyol, però va passar molts anys aquí... Crec que hi ha un punt també doncs, en la seva història que doncs, no va acabar de trobar el seu lloc, no? Perquè bé, doncs, en el seu dia es va decidir Miranda i el futbol és així, s'han de fer apostes i a vegades l'encertes i a vegades no, però clar, després et mires tots els laterals que han passat pel Barça i home, doncs n'hi ha uns quants que penses, Juniors, Firpos, Dinyes, penses, ostres, quina llàstima, no? I ara que estava doncs, en un bon moment, doncs a mi sí que em fa ràbia que un futbolista que s'ha format aquí acabi al Madrid,
5: altre,
3: per molts anys
5: context.
3: Que hagin passat, per molts Getafes,
0: Eibars,
3: Brightons o Chelsea's, doncs a mi sí que doncs em fa una certa pena sentimental, tot i que entenc la decisió que ha pres.
5: La gran errada del Barça no és ara no anar en sèrio per Cucurella, la gran errada és l'origen de tot plegat, o sigui, I jo crec que el Barça n'ha après de tot això i en el context actual segurament Cucurella trobaria encaix, com s'ha vist amb molts jugadors del planter, que donades les circumstàncies econòmiques que tenia el club doncs i entrenadors que han apostat per ells, doncs han trobat el camí. Cucurella es troba que quan comença a despuntar el primer equip es fitxa Lucas Digne per 20 milions d'euros per fer-li d'alternativa a Jordi Alba i quan sorpresa, Lucas Digne no funciona, el traspassen al Paris Saint-Germain l'estiu del 2018, Ernesto Valverde decideix quedar-se amb Juan Miranda, que ningú se'n recorda de qui és Juan Miranda a dia d'avui, en comptes d'apostar per qui tenia fusta de ser un dels millors laterals del futur a Europa. Clar, o sigui, el Barça és víctima d'alguna manera de polítiques de fitxatges i de malbaratament de diners i de recursos. Ves que mentre estava fent tot aquest periple Cucurella es va fitxar, com deia l'Anaïs, Júnior Firpo. És que clar, s'han fet autèntiques barbaritats en política de fitxatges al
3: Barça.
5: Ara,
3: jo ara tampoc hauria pagat 55 milions per un lateral.
5: I el Barça no els té. El Barça al final l'únic escenari possible era que Alejandro Valde decidís marxar. per generació espontània, o sigui, no era una opció per Cucurella real venir al Barça aquest estiu, i per tant, doncs, la foto és la que és. I...
0: Avui
5: he
0: parlat.
6: Jo és que, perdona, jo el Cucurella no m'ha semblat mai un jugador extraordinari. No el fitxaria ara i tampoc me l'hauria quedat en el moment que se'l van quedar. No estic dient que hauria fitxat el Junior Firpo, quan sembla un paquet i una decisió incomprensible, però jo és que no veig que sigui aquest jugador extraordinari que sembla. No m'ha agradat mai, no em cau bé, ja no em queia bé abans, no és perquè hagi fet per la nit, pot anar on vulgui, i si li va bé, doncs mira, enhorabona pel nano. No em sembla un jugador, sincerament,
5: Però està entre els millors laterals
6: d'Europa. Bueno, a mi m'agrada, per exemple, a mi, personalment, la meva opinió, m'agrada molt més Grimaldo que Cucurella.
5: Bé, podríem parlar de Grimaldo, és també, de la història
6: moment,
5: de Grimaldo.
6: En el moment que marxa Grimaldo, que és perquè Luis Enrique, d'aquelles creuades que té Luis Enrique de cables, a mi em sembla molt més futbolista Grimaldo, i sobretot pel Barcelona. És que jo Cucurella l'altre dia també, el partit que és dels pocs partits que és del Mundial, de selecció espanyola, clar, la premsa madrilenya o els opinadors madrilenys sembla que només jugués
2: amb Cucurella
6: i que va ser el millor. Jo, honestament, què vols que et digui? És que, vull dir, així, ofensivament va fer, li recordo, una internada a la primera part. I en defensa, com podria haver jugat jo, de defensa.
2: Bueno, jugo d'extremo, és que jugo d'extremo, no, és que ni siquiera jugo de...
6: Per tant,
2: de
6: jo, sincerament, el drama al voltant de que Cucurella hagi anat al Madrid, jo no l'entenc. Del Madrid, a mi el que sí em preocuparia és si fitxessin a Enzo, del Chelsea. Aquest sí que et diria que és un bon fitxatge. I Bernardo, que jo tampoc el veig, un jugador tan extraordinari com sembla, Bernardo sí que al Madrid li fa falta un jugador així. Per tant, és un fitxatge ben fet per part del Madrid. Cucurella, que vols que et diguis, que no li... Que sí, escolta, que segurament és un lateral correcte, però no... Va, però, què no, passa? Que va fer un gran marcatge a Lamine Yamal contra el Chelsea. On Lamine Yamal, vull recordar, amb pubàlgia i en el moment més baix de la temporada.
0: Aquí la pregunta és, que millora el lateral esquerre del Madrid Cucurella és una evidència.
6: Evidentment, és una evidència. Sí, el carrer és aquest.
0: La pregunta és, milloraria Cucurella el lateral esquerre del Barça actual, tenint en compte que estàs intentant fer tornar a Cancelo?
5: D'acord?
0: És a dir,
6: jo crec que no millora Cancelo sempre i quan Cancelo s'apliqui en el terreny defensiu. Però Cucurella no millora Cancelo. No el millora.
5: Però és més jove, i és una aposta...
6: Bueno, aviam, quants anys té Cucurella? 3? 28? Vull dir 3 de diferència.
5: Sí, 3 de diferència, sí. Són 3 de diferència.
4: Tampoc és tanto.
6: No, clar, és que no trobo una cosa...
4: Però al final, la base de todo esto es que el Barça, si hubiera querido contratar a Cucurella, lo hubiera contratado.
0: Sí, però para, els 28
4: anys. Ya no está temporada, sino temporadas atrás. Y es un futbolista que, por A o por B, como bien decía Joan, no ha interesado. Porque al director deportivo de turno no le ha interesado, o porque al entrenador de turno tampoco le ha interesado. Y antes que hablabais de Junior Firpo, en la etapa de Bartomeu, recuerdo eso, me lo contaron en aquella época, buscaban un lateral que apretara realmente a Jordi Alba, y alguien del club aseguró y juró y perjuró que el único que podía apretar a Jordi Alba era Junior Firpo, ya vemos cómo salió, y nunca Cucurella. Es decir, que siempre ha tenido como varias personas dentro del club que no lo han querido, pues ya está, y aquí debería acabarse un poco la historia. Yo sí que creo que Cucurella mejora bastante el nivel del lateral izquierdo del Real Madrid, y eso sí que es preocupante, porque era uno de los grandes agujeros negros que tenía el equipo. El fichaje de Konaté yo creo que también está bastante bien, porque también en el centro de la defensa tenían graves problemas, y Konaté yo creo que en Inglaterra ha hecho muy buenas temporadas, y Enzo Fernández me parece un futbolista enorme. De hecho, en el Mundial de Qatar, en el momento en que Scaloni decide que Enzo Fernández entre en el equipo, es cuando cambia toda Argentina. O sea, es un futbolista estructural que le va a solucionar muchos problemas en el centro del campo.
0: Ara anirem als detalls d'aquest fitxatge de Konaté, el que ha fet oficial al Madrid, el que li queda per oficialitzar, que sapiguem Dumfries segur, i veurem què passa amb Enzo, o una altra opció similar. Mentrestant, per tancar el tema Cucurella, avui s'ha explicat, avui li hem pogut ja sentir el per què ha decidit fitxar pel Madrid i què pensa, oi, de mi?
2: Sí, perquè des que es va oficialitzar el fitxatge pel Madrid no l'havíem escoltat, no havia sortit en roda de premsa, no havia sortit tampoc en zona mixta després del partit contra Cap Verd, i la Federació Espanyola doncs avui ha decidit treure'l aquí a Chattanooga. Ha estat com una mena de presentació oficiosa, perquè no, lògicament el futbolista encara no el té al Madrid, no el té el departament de premsa del Madrid, està jugant al Mundial, i aleshores doncs la Federació Espanyola l'ha posat a disposició de tothom. Fins i tot avui hi ha hagut oportunitat de fer-li alguna pregunta en català, Xavi, que ara ja no sé jo, és a dir, en dinàmica a Madrid serà molt difícil escoltar Cucurella en català, haurem d'esperar a que torni a estar en dinàmica la selecció espanyola més endavant. Mm-hmm. Què ha dit Cucurella? Doncs ha dit que està content, que ha tornat de pressa, però que està feliç per aquest pas, que ell considera que és un pas endavant en la seva carrera.
7: Primero de todo, decir que estoy muy contento por la nueva etapa que voy a empezar. Fue muy rápido, me llamaron a la mañana, no tuve ninguna duda, creo que era un paso importante, un gran paso en mi carrera, y nada, en un día, día y medio ya lo teníamos hecho, así que por mí mucho mejor.
2: Se l'havia preguntat pel Barça, per com queda, no? I on queda el Barça en tota aquesta història, el seu pas per la Masia, diu que està agraït però que ara mira endavant.
7: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça, però en aquest moment pensava que era, o penso que és la decisió que havia de prendre.
2: I ara, de tot el que ha dit, ara he seleccionat l'últim tall, però crec que s'ha d'escoltar, Xavi, que és potser, diria que dolorós, no, però el que fa ja una mica més de rabieta, que és aquesta declaració en la que ja treu el tema de les Champions del Madrid.
8: Tapa't les orelles a poquí, doncs...
6: No,
2: una miqueta, l'estreu a passejar una mica.
6: Que no m'importa el que diu Cucurella, us ho dic en sèrio. Que no m'importa. És igual.
2: Escoltem-ho perquè...
6: És com sentir ploure. Tant de bo pogués.
2: Escoltem que diu.
8: Endavant, Marc.
2: Escoltem que diu Marc.
7: Madrid és un gran club, uno de los mejores del mundo. Al final, cuando vas a un club de esta magnitud, lo que más quieres o lo que más deseas es pelear por títulos. Al final, son los que más Champions tienen. Ojalá poder ganar alguna como jugador y, sobre todo, disfrutar de la experiencia...
2: Ja està. Doncs no se sent massa natural, eh? Això, el que més Champions tienen... No, Arbeloa no ho diria així. Bueno, Arbeloa parlaria en primera persona, saps?
8: Arbeloa les mira.
2: Jo no ho sento molt natural, eh?
8: Per davant d'elles, com bé saps.
5: Encara ha de ser assimilat del tot.
6: Exacte.
3: Bueno, també era molt conscient de l'escenari on estava, no? Amb tota la premsa, que la majoria doncs és d'on és, no? No has tingut una mica aquesta sensació de que era com la primera entrada ja cap a gent que li estarà posant la lupa cada setmana.
2: Sí, no estava sota el paraigües de la premsa de Madrid. Està clar que ell ara aquí està amb la selecció espanyola, que té el focus posat i que... Però bueno, jo crec que ell encara té... Aviam, que està convençut de la decisió que ha pres, però que encara no dimensiona què és el que es trobarà i quin, no? I quin serà l'entorn i la caverna dura que es trobarà quan arribi allà.
6: Però jo no trobo que hagi dit res dolent.
2: No, sincerament.
6: No, és que no. Se'n va al Madrid, però ha dit que és el que té més Champions, i és així, de futbol.
5: I també respon,
6: el Barcelona té,
5: i també,
6: el Barça té 50 Copes d'Europa, eh?
5: I respon amb
6: Cucurella,
5: naturalitat.
6: Ho sàpigues, 50 Copes d'Europa.
5: Deia que respon amb naturalitat, al final.
6: Sí, no ha dit res.
5: No,
8: i el que ha fet bé és fer-ho ja. És a dir, d'acord, va ser dilluns, avui què és? Avui és dijous, 3 dies...
5: Traiem en roda de premsa...
8: Matem el tema i anem a una altra cosa...
5: Traiem la tirita allà...
8: I s'acaba l'història,
3: que no tindríem per què fer-ho.
8: No, però que està molt ben fet.
4: La misma mañana había dado también una entrevista al Mundo.
8: Sí, exacte.
4: Es decir, ha hecho doblete ya, se le ha quitado todo de encima y...
8: I endavant.
3: I
8: hi ha una altra cosa.
6: I falta el Chiringuito. Aviam si va el Chiringuito.
8: Mm. Doncs quan hi vagi ja... No va dir el sentirem, o potser no.
5: O potser ja no.
8: Exacte,
5: no.
8: Vull dir que...
3: Escolta, tampoc cal,
8: cosa,
3: eh?
8: I nosaltres a publicitat.
3: Chiringuito, Cucurella, prou.
8: I ara
6: va dir. Bueno, jo no l'he tampoc l'he escoltat avui. O sigui, el puc sentir, però no escoltar. Hi ha una diferència subtil.
8: Què deia?
6: Jo no l'escolto.
8: Publicitat, ara.
9: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.

0: Llevamos 500 años, ¿eh?
1: Que no havia vist el pilot vermell encès. I com que fa dos dies que treballo aquí a la ràdio...
0: Tres minuts.
1: T'ha sentit i serà que fa molt fred, perquè és veritat, aquest estudi és un congelador. Depèn d'on te seguis.
0: Et falta equilibri, Marta.
1: Em falta equilibri, sí. entre d'altres coses.
0: I si us digués que l'equilibri perfecte existeix, doncs ara, amb el nou Omoda SHS, Omoda 5 SHS, evidentment m'he deixat el número, però per veure si estaves atenta.
1: Molt.
0: D'acord.
1: Doncs, al final sempre estic atenta.
0: Amb el nou Omoda 5 SHS ja no has de triar, perquè tens la màxima eficiència d'un superhíbrid i tota la potència que necessites per al teu dia a dia, Marta. Un SUV amb etiqueta Eco, 7 anys de garantia i disponible des de només 23.990 €. Tu, nou Omoda 5 SHS, el millor dels dos mons. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya. Mira que la cançó és perfecta, eh? És sensacional. 2:15 de la matinada. Parlàvem del Madrid, ara posarem dades una miqueta i què ha succeït en les últimes hores. Oriol Jové, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Amb la tercera confirmació pel que fa a jugadors, sí. Tercera. Quarta comptant a Mourinho.
2: Sí, quarta comptant a Mourinho. De jugadors porten Cucurella, Bernardo Silva i avui han sumat Ibrahima Konaté al Madrid, el central francès que arriba lliure després d'acabar contracte amb el Liverpool i que signa per 4 temporades fins al 2030. Té 27 anys, Konaté, ha jugat els últims 5 a Anfield i anteriorment havia jugat 4 al Leipzig, que prèviament l'havia pescat del Sochaux francès en edat juvenil.
0: Sochaux era Carrasco, no? Sochaux? Joan? El Sochaux
3: sí,
0: era Carrasco, no?
3: Després del Barcelona.
0: Sí. Jo l'atribueixo a Carrasco, sempre.
3: I després va anar al Figueres.
0: Això mateix.
3: Barcelona, Sochaux, Figueres.
0: Perdona el parèntesi, eh?
2: Endavant.
3: Molt adient.
2: Sempre a favor.
3: Sempre és un bon moment de parlar.
2: Sempre a favor.
0: És veritat.
2: No és cap sorpresa el fitxatge de Konaté, perquè de fet és un dels noms que Florentino ja havia avançat durant la campanya electoral, juntament amb Dumfries, que en aquest cas encara no s'ha fet oficial. Els Països Baixos juguen demà passat, dissabte al Mundial contra Suècia, ho dic per si voleu agafar l'agenda,
3: sí,
2: per saber
3: Mundial.
2: El dia que es farà oficial Dumfries, que ho han fet ara amb Cucurella i amb Bernardo el dia que debutaven Espanya i Portugal, doncs
0: Països Baixos
2: dissabte.
3: Se m'està fent molt llarg el tros que hi ha, és el temps que passa entre partit d'Holanda i el següent partit. No puc viure sense veure el recital
0: sí.
3: Del nou Schuster. Cada dia,
0: que t'entenc. D'acord.
1: El tifonen.
0: Doncs, dit això, podríem continuar.
3: L'huracà
0: amb més coses.
2: Sí, a banda de Dumfries, el Madrid, evidentment, busca una peça per cobrir el seu mal endèmic al mig del camp. En les últimes hores ha agafat força el nom d'Enzo Fernández i, de fet, alguns mitjans apunten ja a principi d'acord entre el jugador i el club blanc. El que sí que s'ha tancat avui és el fitxatge de Víctor Muñoz, que no estava al Madrid, sinó a l'Osasuna, però el Madrid conservava un percentatge d'una futura venda. L'Osasuna ha venut Víctor Muñoz al Liverpool, justament l'equip d'on ve Konaté, 40 milions d'euros, per tant la meitat se'n va cap al Madrid. Econòmicament no està sent un mal mercat pel Madrid, perquè Konaté i Bernardo arriben lliures, Dumfries arribarà lliure, i els 50 i escaig milions de Cucurella que es
0: 55
2: veuen
0: 55 més 5, no eren?
2: Sí, suavitzats per aquests 20 milions de caixa que fan ara amb Víctor Muñoz.
0: Això no passa al
1: Barça. Aquí no hi ha fair play o què passa?
3: No
1: passa res si un any et gastes 170 milions d'euros, l'any que ve repeteixes cromos.
0: Fair play? La Marta
1: fair
0: no explicava
1: play,
0: que el Madrid està bé, no? Està
4: vam
0: en regla.
4: Vam fer la consulta, vam preguntar quina era la situació del Real Madrid amb el fair play i ens van dir que hi van sobrados. Va ser una mica la
2: malgrat resposta. Que els ingressos pel nou Bernabéu s'han vist compromesos amb el tema dels concerts i tot plegat.
4: Sí, no sé com amb els comptes el tipus de comptes que presenten a la Lliga, no sé com ho endrecen, això ho desconec, perquè prou feina tinc amb els del Barça, però en tot cas, des del missatge de la Lliga és que el Real Madrid no té cap mena de símptoma de preocupació per poder inscriure futbolistes aquest estiu.
2: No sé que
4: hi hagi algun obstacle inesperat que a hores d'ara es desconegui, però...
3: Pot ser que ocultin despeses?
2: No se'n parla mai del fair play a Madrid, és veritat. Vull dir, és un concepte que vull dir, tu creus la Franja d'Aragó i no existeix.
3: Aviam.
2: Bé, per alguns equips sí, però
1: afecta
2: el Madrid,
1: a tothom
2: no.
1: De la Lliga, menys
2: el Madrid no, justament.
0: Getafe li va afectar.
2: Sí, sí, Betis, sí, sí, és veritat.
3: La gent normalment té bastant apreci per la seva pròpia vida, saps? Es parla de segons quines coses... Ojo, cuidao.
1: Pot ser
4: han aparegut imatges militars en un dels monitors.
0: No, sí que és veritat que no seria un tema de conversa de dinar de Nadal, per entendre'ns, no? És a dir, que abans vas a altres històries que et puguin arribar a interessar més. Espera, que ha arribat Miquel Agut, l'única persona que avui està pendent del Mundial, crec, de la redacció, i ha vingut embogit perquè hi ha hagut un gol en aquest partit que tenim en dansa.
5: Yes!
0: Oi que sí?
5: Sí, ha marcat Canadà contra Qatar.
0: Un dels anfitrions ha marcat, per tant.
5: Correcte, ha marcat Larin, el jugador que...
0: l'ex Valladolid, era això? Sí, Mallorca, sí.
5: Sí, sí, veurem si la posició és correcta o no, ho serà, sí. És una jugada ben elaborada per l'equip canadenc, la centrada cap endarrere, la rematada molt potent i molt centrada, el porter de Qatar deixa la pilota solta a l'interior de la petita i Larin, molt atent, marca, és el segon gol del futbolista canadenc en aquest Mundial.
0: Kyle Larin, no?
5: Kyle Larin, correcte, no, molt imagina. Bé, sí senyor. T'ho has mirat ara fa un moment
2: no,
5: per dir-ho?
2: No, que el tenia el Comunio.
0: Exacte, aquí vas millor de mi, aquí vas millor.
2: El Xavi domina molt la Lliga amb el xoc.
5: De partit, vaja, 17 minuts de partit.
2: Aguirre li deia Sile Larin. Javier Aguirre, a Mallorca.
0: És que Javier Aguirre ha canviat el nom a mig món, jo crec.
3: Quantes coses sabeu.
5: Sí, sí, sí.
0: I totes no, però un bon grapat absurdes, de les que sabem i controlem, però vaja, perquè Kyle Larin tampoc mira, pobre, ja no ens va ni ens ve, no?
5: No, no, no, tenim bastant lluny, tampoc no. Però bé, això, 17 minuts de partit, 1-0, guanya Canadà contra Qatar. Com a mínim hi ha hagut algun gol en aquest partit, perquè solen ser un bunyolet, segons tu, com a mínim hi ha gols.
0: I d'hora, perquè l'altre hem hagut d'esperar força sol. En l'anterior, el de les 9 del vespre, per tant, guanya...
5: Suïssa Bòsnia, 4-1.
0: Una de les anfitriones.
2: Partidazo.
0: Guanya.
2: Partidazo.
5: No, segons en Xavier anaven 1-1 quan anaven 3-1.
0: Sí,
5: però,
0: bé, no,
5: se l'està. Se l'està, perquè clar, diu que era un bunyol.
1: Té moltes coses al cap. Ets molt perfeccionista.
5: Però clar, hi ha partits que... Se li penja l'etiqueta de partit que no val res i llavors, saps, ja està. Ja, prejudicis.
1: I tots els partits tenen la seva cosa.
5: Ara, cada partit és diferent.
1: Clar.
5: No hi arriba el petit.
1: No són tòpics.
5: Adéu.
3: Normalment els partits que tenen l'etiqueta de poc interessants normalment solen respondre a aquesta...
1: Al patró.
3: Al prejudici, sí, al patró. Sí, sí. Jo n'he vist un parell, crec
2: poques recordar... sorpreses, eh?
1: Quina seria per tu, fins ara, Poqui, la castanya més castanya que t'has empassat al
3: doncs precisament... Crec que era un Canadà-Bòsnia, el primer dia. Estava al diari i vaig mirar-lo, no sencer. Va ser putrefacte, o sigui... Bueno,
1: et vas a dormir?
3: Bueno, no, perquè estava fent altres coses, però...
6: Eso es que no viste el Brasil-Marruecos,
3: eh? No
6: que
3: fos
6: horroroso.
3: No.
5: Home, doncs el Brasil-Marroc al costat d'alguns partits que hi ha hagut en el Mundial.
3: No em parla que va estar molt bé.
2: Espanya-Cap Verd, justament.
1: Espanya-Cap Verd va ser un bunyol, eh?
3: Bueno, però...
5: Jo crec que... Bueno, no, al final va ser entretingut. Però deixa'm dir... que el partit de Gana...
0: Fes, home,
5: no,
0: mira,
5: ja que he entrat...
1: Ja que entra aquí un meló que no t'esperava.
5: No, que borrat. Mira, Infantino, també hi és avui, sota tot arreu.
3: La primera vegada que vaig jugar a Holanda, no recordo amb qui, va ser terrible, eh?
5: Sí, contra el Japó. Països
2: sí,
5: Baixos i Japó.
2: Sí, sí.
5: Doncs aquesta matinada... Aquesta matinada Gana-Panamà...
3: Mare meva,
0: ens quedarem.
1: Tenen ganes de veure'l, no?
0: Avui ens quedarem amb el Mèxic, què? Mèxic-Corea del Sud, no?
5: Correcte.
0: Perfecte.
6: Això tenia bona pinta.
3: Home, sí.
6: Canguin-li.
1: El gravaré.
5: Cominson.
0: D'acord.
5: Això sí que t'agafarà. Després de la victòria, Cominson.
3: Em va agradar l'Egipte. L'Egipte contra qui va jugar, que jugava el del Barcelona.
0: Bèlgica. El Hamza, sí, contra Bèlgica. En Bèlgica?
1: Sí.
0: Això, en
1: Bèlgica.
0: Va tenir ritme. Sí.
2: Va entrar l'últim quart d'hora, el Hamza.
0: Sí.
2: I venim aquesta nit d'una República Txeca-Sud-Àfrica que també ha estat fabulós.
0: Mare meva. I hi ha hagut gols.
5: 1-1.
0: 1-1.
2: Sí, sí, un per
5: cada mi a la nit. 1-1-2.
2: El Pol Ballús, que és Atlanta, l'avisa en directe i em diu que ha gaudit en aquest partit Atlanta, sí, sí.
0: Dami, quants partits t'has perdut, tu, de moment, d'aquest Mundial? Els podries comptar amb els dits d'una mà, creus?
2: Honestament, me n'he perdut alguns, Xavi, perquè per feina... Avui, per exemple, el República Txeca... Sud-Àfrica no he pogut veure res perquè era...
3: Puta, tio,
2: era a les 6 de la tarda i estàvem fent l'entrevista i no l'he pogut veure, per exemple.
3: Quina injustícia!
1: M'he perdut
3: uns quants. És intolerable.
2: És que no pot ser, és una injustícia.
3: Sí, absolutament.
2: Sí, és tan injust com el penal de Guruceta, més o menys és el mateix. Sí.
1: Estaria al nivell.
0: I tu, Pugui, quants n'has vist en el teu cas?
3: El que us he dit del Canadà de Bòsnia, sí. No sencer. El d'Espanya, el vaig veure per veure què feien. El d'Holanda, que va ser que no vaig adormir de miracle. Holanda, Japó. I el que us he dit que em va agradar, l'Egipte, Bèlgica. Aquests quatre.
0: Quatre partits. Per tant, en el cas de Joan Poquí, amb els dits d'una mà pots comptar els partits del Mundial que has vist i segurament en el cas del Dami és tot el contrari. Yeah. Que s'haurà
2: perdut...
0: És que t'he
2: dit, Xavi, per experiència pròpia sempre serà així. Veus molt més futbol i Mundial quan no estàs cobrint un esdeveniment, tot i que també mires,
0: yeah.
2: que quan no hi ets, tens molta més perspectiva del que és. Si tens interès ja el vols mirar, eh? Si no, doncs no. Però si vols mirar-lo, pots veure tots els països que vulguis. Quan estàs cobrint un esdeveniment, doncs realment tens molta feina i estàs molt sobre el terreny i de vegades pots veure 20 minuts mentre sopes o un quart d'hora d'un altre partit, però realment tenir realment l'oportunitat de veure 90 minuts i asseure't i això no pots fer sempre. Estàs distret i fent connexions. I
3: els he vist tots al diari.
0: És a dir, que si no estàs al diari...
3: Zero.
2: O sigui, t'han pagat per veure'ls.
3: Bueno, estava a la feina. Es pot dir que sí. Tècnicament, sí.
2: Aquí als Estats Units és millor. Això sí que és veritat que és millor, perquè aquí no tenim cap partit de matinada. Sempre us ho explico. Aquí el partit vostre de matinada és nostre. És el vostre de les 3 de la matinada. Aquí
0: és el prime time.
2: És el prime time. I el vostre de les... I el vostre horrible aquest de les 6, que és l'Àustria-Jordània, per exemple, que es va jugar a 6 del matí, per nosaltres és a les 12, que no està malament. No, vull dir que ens entra prou bé. Vull dir que per horari, pels americans, fixa't, aquest, el República Txeca-Sud-àfrica, avui s'ha jugat a les 12 del migdia.
3: Però depèn de la franja horària, que n'hi ha 4. Hi ha 4 fusos horaris als Estats Units.
2: Sí. Sí. Vull dir que per horaris aquí als Estats Units entra prou bé.
5: No, el que estarà bé, ara estava mirant, és la matinada que ve.
0: Miquel Agut, ha entrat a l'estudi de RAC1, ha canviat el tema completament, m'ha fotut el lloc, és a dir, ara el tens davant l'ordinador i jo estic gairebé a Catalunya Ràdio, però vaja.
1: A mi m'ha fotut els auriculars, vull dir que...
0: És una mica això, és arribar...
2: De fora vingui.
1: Invasió de camp.
5: És d'aprofitament.
2: Tempestes que encara no són pes cap partit.
0: A veure, Miquel, digues, sisplau.
5: És d'aprofitament, segons els auriculars, els micròfons, tot.
1: Va,
5: escolta, sí, m'ho diu l'altre, que està parlant de pel·lícula fa 3 hores. A veure, la matinada que ve, atenció, és bona, eh? A la mitjanit, Escòcia-Marroc.
0: Perfecte.
5: Bon partit. A 2:45, allò que s'ha acabat un i ja tens el món, comença un altre, Brasil-Haití, boníssim.
0: Perfecte.
5: Àrbitre Hernández al quadrat, això encara ho farà millor, segur. I a les 5, Turquia-Paraguai.
0: Perfecte.
5: És que vaja...
3: A quina hora has dit?
5: A les 5.
2: No dormiràs, eh?
5: No, ja et dic
2: ara. No dormiràs.
5: No, dormiré de dia.
2: Pastel de leche con galletas.
3: Sí?
5: Apa, jo dormiré de dia.
0: Gràcies, Miquel.
5: A disposar.
0: Gràcies per tot.
5: Si hi ha algun gol més, vinc o no?
0: Ja ho veurem. Ara, perquè clar, és que ara no sé ni on érem, ja. Què estàvem parlant? Què estàvem dient? Estàvem parlant del Madrid, crec recordar, sí, en algun moment de la conversa.
1: D'origen estàvem... Per això hi ha el Jové aquí.
0: Sí, hola.
1: T'ha fet el repàs de com estava el front dels
0: fitxatges
1: del Real Madrid.
0: Fes una publi, tu. Ara necessito 2 minuts.
7: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
0: 3 minuts i 1:45, efectivament, amb aquest partit en marxa al Mundial, però amb una cosa pendent, i és sentir el Paco Cabezas, a veure què opina d'aquesta mini-revolució que està preparant el Madrid en forma de fitxatge de cara a la temporada que ve.
6: Yo creo que está fichando bien, ¿eh? El Madrid. Aquí sí que voy un poco... No voy en consonancia con Poqui. Lo que pasa es que...
3: Yo que Bernardo un solo buen fichacha y que si fichan Enzo un solo buen fichacha, que los altres, bueno... O es lo que dice la Anaís, son pesa por pesa. Es decir, lo que van fichar l'any passat y no les he sortit, pum, fichan un altre.
6: Sí, no, el problema es que yo creo que... Bueno, el problema entre comillas que creo que están mejorando la plantilla que tenían, porque Carreras ha sido un buñol... en el lateral derecho Trent Alexander-Arnold ha sido otro buñol, en el centro de defensa Hausen ha sido un buñol, es decir, estás tapando las cosas que no han salido bien.
2: Cap dels fichajes de l'estiu passat han anat al Mundial.
6: Los fichajes de la temporada pasada que no han funcionado, pues los están, iba a decir, cambiando, ¿no? Porque siguen en la plantilla, pero están poniendo jugadores en su lugar. Aquí la gracia va a ser, tendrán que abrir la puerta en algún momento, tendrán que vender a ese tipo de jugadores si todavía tienen mercado. pero yo creo que todavía lo que les falta realmente para que el Madrid pueda, no sé, revifar y dar un paso adelante es la salida. Porque yo creo que ahí el gran problema de fondo es el Vinicius Mbappé. Ese es el gran problema. Que son dos, pero son dos jugadores que necesitan ser los dueños del vestuario, los dueños del equipo, las primadonas, y mientras compartan vestuario, ese equipo no va a funcionar. Pero bueno, ya se apañarán.
3: Fer una campanya perquè segueixin.
6: Sí, evidentment.
3: Barcelona té les idees clares, sap el que ha de fer. Té un entrenador que porta dos anys adreçant bé l'equip. Us ho dic en sèrio, a mi personalment, que hagi vingut Mourinho, m'és igual, jo volia que seguís Arbeloa. Jo, la meva
0: prioritat com Piqué, que estàs en la mateixa que Gerard Piqué.
3: No, i perquè és un paquet, perquè és indecent que el Madrid tingui Arbeloa, llavors jo volia que seguís. I Mourinho crec que és un entrenador clar, perquè està molt bé que fitxin bé, que jo també ho crec, estan fent fitxatges correctes, però és que jo, el punt de la història és que jo crec que Mourinho és un entrenador, i potser m'equivoco i m'haig d'empassar les meves paraules, crec que està ja com aquell arròs que ja s'ha covat, saps? Que l'has deixat massa estona i l'has agafat amb una cullera perquè si no hi ha manera de fotre-se'l, que sembla un mejunje.
0: I luego no baja, ¿eh? Pues luego no baja.
3: No baixa, manera. Mourinho el veig una mica així.
0: Anava a dir que estic exactament al mateix punt que tu, Joan, fins al tema de l'arròs, però estic com tu, és a dir, jo crec que menys Mourinho, però clar, és que qui ha de donar forma a tots aquests fitxatges és precisament Mourinho. Aleshores, jo vull veure, tothom va en la línia que Mourinho serà un altre cop, quina madre, i ahir ho deia, i em mantinc, no crec que sigui el Mourinho de fa 13 anys. És que crec que és impossible que sigui el Mourinho de fa 13 anys. Per moltes qüestions és impossible que sigui el Mourinho de fa 13 anys, començant per l'esportiva, perquè la idea futbolística de Mourinho ara mateix ja no sé quina és. Jo ja m'he perdut. No en tenia aleshores, doncs imagina't si he donat voltes pel món, que si Roma, que si Benfica, que si on més ha anat aquest home.
4: No sé, però no ha guanyat.
0: El Fenerbahçe. Ja duen moltes problemes. Però vaja, ho veurem.
3: Benfica.
0: Sí.
3: Qui és el seu club?
0: Benfica, que no l'ha classificat per la Champions. Vull dir que l'ha fet tercer classificat, bueno, imagina't.
3: Ens va donar un moment divertit contra el Madrid, aquell gol del Portell.
0: Això és veritat. Això és
3: moment.
4: Que la gent sortint del Camp Nou anava cridant Mourinho és culer, Mourinho és culer. Vaig riure tant.
0: El Barça té millor equip que el Madrid, malgrat tot això. Joan, ràpida és aquesta, eh?
3: Ara per ara sí.
4: Sí, perquè hi ha un esperit col·lectiu que el Madrid no el té, que és el més important a l'hora de funcionar, deixar de banda els egos i treballar com un equip, i això el Madrid no ho té. No sé si ho tindrà, però ara mateix no ho té.
6: Bueno, el Barça és un equipo hecho y el Madrid está en reconstrucción. ¿Cuántos años va a tardar esa reconstrucción? No lo sabemos, pero el Barça tiene la gran fortuna de que la base que tiene es muy joven y tiene mucho recorrido.
4: En tot cas, el Barça, podem dir que no, parlant aquests dies, la sensació que transmeten és que no estan gens preocupats per la planificació esportiva del Real Madrid. Fins i tot no els agrada que es digui que el Madrid els està passant una mica la mà per la cara en qüestió de fitxatges, ni que se'ls estigui avançant per la dreta. Des del club recorden que, per exemple, Konaté va ser ofert almenys dues vegades i que al Barça no li va interessar, que Bernardo Silva, ho hem dit 70.000 vegades aquí a RAC1, que no era una prioritat. De Cucurella n'hem parlat bastament, vull dir, aquesta sensació que avui el Madrid està fitxant molt i el Barça s'està quedant enrere, el club blaugrana això no li fan gens de cas, i en tot cas creuen que no s'ajusta a la realitat del que està passat veient els fets i com està començant el mercat.
0: De seguida anirem al Terriuràs i amb això tancarem d'Artúlia, però abans, sobre el Mundial, Oriol, hem explicat una mica, vaja, una mica no, jo crec que hem perfilat exactament el calendari que falta d'aquí al dia 14 de juliol, abans amb el Miquel Agut, però més enllà de partits i horaris i tot plegat, alguna cosa destacada d'aquesta última jornada?
2: Doncs més enllà dels partits que hem tingut, suposo que recordes aquesta declaració de Messi després del seu hat-trick en el debut contra Algèria amb la selecció de l'Argentina, te'l poso.
8: Una cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Pasó unos días difíciles, complicados, pero nada, agradecido a toda la delegación, a todos mis compañeros, porque estuvieron siempre, como siempre, al lado mío, dándome mucho esfuerzo para que esté bien y nada más.
2: Doncs avui hem sabut el perquè d'aquests dies difícils de Messi, perquè la família Messi ha fet un comunicat informant que Jorge Messi, el pare, té un problema de salut, detalla que està sota observació dels metges, recuperant-se i evolucionant favorablement, agraeix la família les mostres de suport i qualsevol novetat, diu el comunicat, es donarà a conèixer degudament. Aprofiten per condemnar la falta de sensibilitat, respecte i escrúpols, diu el comunicat, amb les quals s'ha tractat aquesta situació, tot plegat pels rumors que havien sortit els últims dies a l'Argentina sobre un problema greu, efectivament, de salut de Jorge Messi, que, insistim, segons el comunicat de la família, evoluciona favorablement.
0: Doncs notícies del Mundial d'aquests dies, aquesta sí que ens va sobtar ahir quan vam veure plorar Messi després de la salva. Ahir no, ja era abans d'ahir, oi?
2: Sí, la matinada d'ahir.
0: Exacte,
2: però...
0: Sí. Era tard, si perquè eren les 3, però ens va sorprendre la imatge i després ho hem anat acabant entenent tot plegat, però també amb aquest comunicat de la família Messi, que és d'aquesta tarda o d'aquest vespre. Per cert, a casa, tens el moment del PAC Wondergol, per tant, ja sabeu, 902-47-700, la primera persona que truqui s'endurà aquest PAC Wondergol. Mentrestant, Miquel, què passa?
5: Home, parlant de Wondergol, doncs això, hi ha hagut gol de la selecció canadenca, 2-0, gol de Jonathan David, el davanter de la Juventus, i ara hi ha hagut una mica d'enrenou perquè l'àrbitre havia xiulat penal a favor de Canadà i groga per l'infractor, però després de la revisió de la jugada al VAR, la falta s'ha tret fora de l'àrea i l'àrbitre ha expulsat el jugador de l'equip qatarià. Per tant, 2-0 favorable a la selecció de Canadà, els qatarians jugant amb un home menys, i el 34 de la primera part, sé que n'estàs molt pendent, Xavier, sí. Hi ha una falta a la frontal de l'àrea perillosíssima a favor de Canadà. Catalunya, el mitjà de Catalunya, la que hi ha desperta, està pendent

0: Busques cotxe amb garantia, bon preu i sense complicacions? A motorocasion.com hi trobaràs vehicles seminous, revisats, garantits i amb finançament a mida. Motorocasion.com. El veus, el vols, te l'endús.
1: L'ocasió intel·ligent. Motorocasion.com.
0: Motorocasion.com.
2: Dies lluminosos, escapades suaus i plans en família. Aquesta temporada fes-los amb un Ford. Visita'ns a Tàrraco Center, Nicolàs o Garatge Central i descobreix ofertes especials per gaudir cada trajecte amb seguretat, confort i estil. El millor de Ford, a Tàrraco Center, Nicolàs i Garatge Central.
3: Bueno, jo crec, per lo que va passar l'altre dia, Messi, no?
4: Perfecte. Molt bé, aquests tres gols, fent història una vegada més l'argentí.
3: Sí, sí.
4: Molt bé. I qui no se'l mereix o a qui li trauries?
3: Amb el Cucurella.
4: Ah, molt bé, que és l'home del dia. Ah, vaja, de la setmana,
3: sí,
4: diria,
3: però,
4: no?
3: Ens pensàvem que era culer i no era tant.
4: Bueno, doncs sí, sí, efectivament, ha estat fitxatge d'última hora del Madrid, que va anar tot tan ràpid i que sí, ja ha estat fins i tot anunciat. Sí. Doncs, Carles, sí, sí, per tu aquest pack, enhorabona, gràcies per escoltar-nos i per trucar.
3: Pel meu fill. Ah,
4: pel teu fill. Com es diu?
3: El meu fill Tomàs, que té 4 anys.
4: Perfecte, doncs sí, sí, millor per ell que per tu, jo crec, efectivament. Molt bé.
3: Moltes gràcies.
4: Carles, a tu. Bona
3: nit i feu un programa genial.
4: Moltíssimes gràcies, una abraçada.
3: A vosaltres, adéu, gràcies.
4: Va, què, no ha passat res, no?
5: No, no.
4: No, vaja.
5: La falta fora, una llàstima molt perillosa, des de la frontal.
4: Doncs res, escolta'm, direm deixant aquí el Mundial, Miquel, no marxis gaire lluny, tampoc ho faries, però
5: no,
4: vaja, així
5: no,
4: anem a l'hora.
5: He de fer el tancament, vull dir que tampoc.
4: Oriol, gràcies.
6: Ara vinc a
4: ajudar-te. Que ja farem que vagi entrant l'Edu Mutante.
6: Parlareu del Lleida?
4: Sí, abans Vinga. Per una pausa.
7: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
4: 2 minuts i seran 3:15 de la matinada. Ara acabo d'acomiadar també el Dami, que el tenim a Chattanooga. Avui dia llarg, amb la tornada als entrenaments, la conversa amb Gavi i també amb les declaracions que hem pogut escoltar de Cucurella. Però abans d'acomiadar-lo, de fet, Dami, escolta, perquè et pot interessar, 100.000 persones que hauran... persones no seran poemes. 100.000 poemes que hauran del cel sobre Barcelona el proper 20 de juny, la commemoració dels 50 anys d'Espanya en llibertat porta el bombardeig de poemes als voltants de la Catedral de Barcelona, un dels barris més castigats per l'aviació feixista durant la guerra, 100 poetes i dues llengües al voltant de la paraula llibertat. Aquest dissabte, 20 de juny, a 8:45 del vespre, a la plaça Nova de Barcelona. Dami, dia profitós, oi? Ja podem anar plegant veles, o què?
8: Sí, jo crec que sí, que avui ha estat un dia distret, amb una bona conversa amb Gavi, també amb tot el que ha donat de si Cucurella, i ara ja anem directes cap al segon partit. El temps està passant de pressa aquí. De fet, Espanya demà ja marxa cap a Atlanta després d'entrenar-se aquí a Chattanooga. Ja estem veient que l'equip es desplaça 2 dies abans cap a la ciutat, i demà ja començarem a mirar definitivament cap a aquest partit i quins canvis pot fer De La Fuente i amb quines proves fa, però tot sembla indicar que li té reservats entre 45 i 60 minuts a la min, aquest és el minutatge, entre 45 i 60. Hi ha una mínima possibilitat que no sigui titular si jugar a segona, però tot apunta ara mateix a que Lamin Yamal serà titular contra Aràbia i jugarà això a la primera part, potser una mica de la segona, perquè doncs bé, després de l'empat a 0, De La Fuente té l'urgència i per això doncs ha de posar el seu millor jugador ja d'inici contra Aràbia Saudita.
4: Perfecte, Dami, doncs ho anirem explicant aquí a RAC1. Gràcies, cuida't molt.
8: A tu, Xavi, bona nit.
4: Hem parlat amb Gavi i ara un dels que podrem parlar és justament amb De La Fuente. Anem al Tu riuràs.
7: Tu riuràs amb Edu Mutante. Un programa d'humor dins de la secció d'esports que fan cada nit.
4: N'hem parlat durant aquest Tu diràs, hem pogut assistir a aquest Suïssa 4 Bòsnia-Herzegovina 1 i parlem amb Jorge Valdano, que l'ha pogut seguir, aquest partit. Jorge Valdano, alguna cosa a destacar, potser?
9: Sí, bueno, buenas noches. La verdad que ha sido un partido eléctrico propio de dos selecciones que se juegan el todo por el todo en un marco incomparable como es el Estadio de Los Ángeles.
4: Yeah.
9: Una ciudad que se caracteriza por el cine, siempre ligada a la cultura, al espectáculo, sí.

0: ho diràs, amb Xavi Rocamora.
1: D'aquí a 3 minuts serà la 1 de la matinada. Encara parlarem de futbol perquè demà serà un dia important pel Sabadell. Juga demà a les 9 contra el Zamora, el partit decisiu per l'ascens a la segona divisió, però haurà de remuntar novament l'eliminatòria. Pau Bombardó, com estàs? Bona nit.
2: Bona nit. Sí, haurà de remuntar. Ja ho va fer a les semifinals contra el Real Madrid-Castilla. En aquella ocasió va aixecar un 2-0 en contra. Ara ho haurà de tornar a fer, però amb un 1-0 en contra que arrossega de la nada. La gesta sembla menys complicada i l'escenari serà el mateix. Una nova Creu Alta que presentarà un altre ple absolut amb les entrades exaurides. L'entrenador Ferran Costa està convençut que tenen motius per aconseguir l'ascens.
3: El nostre convenciment és per dues coses. La primera, perquè hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, i en segon lloc perquè ho fem a casa. Durant tota la temporada ens hem sentit molt forts, molt recolzats, amb un ambient de futbol immillorable.
2: I davant hi tindran un Zamora que els va guanyar el partit d'anada. Però Ferran Costa creu que el Sabadell té arguments per superar-los.
3: Des del màxim respecte, perquè han fet una temporada formidable, un equip que s'ha guanyat a polsa, doncs està en aquesta final per l'ascens a segona divisió, i els que respectem profundament. Però juguem a casa, hem de guanyar, volem guanyar, sentim que podem guanyar, però tenim molt clar que perquè això es doni hem de fer un partit excel·lent.
2: Pel partit estan tots els jugadors disponibles convocats, amb la novetat d'Agustín Kossia, que torna després de complir sanció en el partit d'anada. Recordem que en cas d'empat al final d'una hipotètica pròrroga seria el Sabadell qui ascendeixi a segona divisió, per tant, té aquest factor de l'empat a favor.
1: I dit això, el que fem ara és recuperar l'inici d'aquest Tu diràs, allà on hem començat, que és amb les victòries del bàsquet i del futbol sala. Començarem pel bàsquet, temps de l'última possessió per recordar aquest partit espectacular que hem vist avui a València, que hem vist avui al Roig Arena.
0: L'última possessió.

0: I ho farem amb els enviats especials de RAC1 a València, amb qui hem viscut aquesta victòria de l'equip de Xavi Pascual. Tornem a saludar el Dani Aguilar. Dani, ets per aquí, oi que sí?
1: Soc per aquí, Xavi Rocamora, molt bona nit.
0: I l'Albert Pedrol, Albert.
2: Hola, Xavi, què tal? Bona nit.
0: Bé, home. I afegim també a la conversa l'Àlex Gozalvo. Àlex, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Començo per tu, que encara no tens sentit l'opinió de la bestiesa que s'ha viscut avui al Roig Arena.
3: Sí, sensació d'haver viscut un dels millors partits de les finals ACB que recordo. Dos equips que han jugat de manera extraordinària, el Barça de menys a més, però al final exhibint una efectivitat, és a dir, 3 punts, una concentració, una capacitat de treure endavant un partit que tenia perdut, doncs pràcticament inversemblant. M'ho he passat molt bé amb el partit que hem vist, a sobre pròrroga, tots els ingredients per atrapar l'espectador.
0: Alguna cosa que ens haguem perdut en aquesta estona, Dani Pedrol, que fa dues hores potser i mitja, dues hores i mitja ja, no? Que parlàvem amb vosaltres i acabat el partit. Alguna cosa que ens haguem perdut?
2: Sì, doncs mira, una declaració de Nicola Provitola, després, en la zona mixta, que ja no l'hem arribat a sentir, al Nicola Provitola li han preguntat com podia ser que en un equip tan elèctric com el València, en un equip amb tants jugadors joves, en aquest cas de bàsquet, no de futbol, sinó de bàsquet, com podia ser doncs, que el Barça hagués donat la gran campanada, hagués donat la gran sorpresa a la pista del València. Doncs bé, Nico Laprovítola ha recordat una cosa que li va dir molt interessant el Toko Shengelia a la pretemporada. Aquesta és, això és el que li va dir el Toko Shengelia a Nico Laprovítola abans de començar la pretemporada.
4: Bueno, me haces acordar a una frase que me dijo Toko en la pretemporada, antes de empezar, que me dijo, quiero ver a los equipos que se quieran enfrentar a nosotros en finales, ¿no? Tenemos la experiencia, tenemos el saber, ¿no? Que el Barça hace mucho, que no está en esta situación y nosotros tenemos que pelear cada bola, tenemos que pelear porque esta final es una gran oportunidad para nosotros.
2: I és un tall a tenir en compte perquè, com dèiem, el Barça estava absolutament desnonat, ningú comptava amb ell després de la derrota de 25 contra el València ara fa 18 dies i ves per on ha arribat a la final i en el moment de jugar-se les garrofes el primer que ha fet és guanyar en una de les pistes més complicades de l'estat espanyol com és el Roig Arena, a més amb un triomf històric quan ningú donava un duro per ells.
0: Moltes vegades els grans títols o els títols en definitiva, no cal que siguin tan grans, venen precedits d'una derrota o dolorosa o inexplicable o directament un ridícul, perquè algú va parlar de ridícul aquell dia al Palau Blaugrana. Em sembla que el mateix Xavi Pascual, si no amb aquesta paraula, sí, amb una sí, similar, sí. Oi que sí? Potser és aquesta.
1: Sí, de fet, ara li deixo a l'Àlex, Xavi, però si em permets, és que hi ha un relat que en Xavi ha explicat molt i que jo crec que ja se li ha preguntat segurament massa, bastament, que es considerava que el que va passar contra el València al Palau era poc menys que un accident, perquè l'equip venia d'un molt bon to, crec que venia de 5 o 6 derrotes victòries consecutives.
0: 5, sí.
1: Sí, venia d'un molt bon to, i el Xavi ho reconeixia, i així ho llegia així, analític com és en Xavi, allò amb la seva vista d'enginyer, media el moment de l'equip, i ell ho considerava, amb aquell return to play, en els jugadors tornant de lesió, i realment el temps li ha donat la raó, Xavi, perquè, no, sí, la brama, no? A Múrcia de Julius lesionat, després contra Tenerife. Home, noi, doncs mira, avui ve el Roig Arena, sense Roiber, si vols, més igual, però contra tot un València acaba guanyant. Per tant, realment, l'equip es troba en un dels millors moments de la temporada.
0: I tant. Àlex?
3: La sensació que ha pogut tenir el temps mínim per anar afegint aquests jugadors lesionats que van començar el playoff fora de to i que a poc doncs, els ha anat introduint, i el cas de la Provítola evidentment és el que avui surt amb més força perquè a banda de la notació que ha tingut, doncs ha sabut controlar molt bé el ritme. Crec que la gran clau d'avui és que Xavi Pascual doncs, ha aconseguit, tot i que sigui un partit a molts punts, tot i les possessions ràpides de València Bàsquet, doncs apoderar-se una mica del to, del relat de partit que li interessava al Barça, i en els moments on tot s'accelerava, doncs posar la pilota al pal baix, buscar possessions més llargues i acabar trobant aquesta personalitat més natural, aquest estil habitual del Barça.
1: I la pregunta, perdona Xavi, la pregunta punyatera, d'allò, saps la secció del Mundo Deportivo, la pregunta punyatera,
0: sí,
1: doncs,
0: sí, sí.
1: Que si em permets li faig algo salvo, aquest la Provítola de cara a la temporada que ve, què? Perquè tothom tenia coll avall que marxaria del Barça, vaja, i a priori així és, se li acaba contracte, ningú sembla que l'hagi fer la renovació, però és que està a un... després hi ha la qüestió física, que clar, segurament el problema és no poder tenir un jugador amb regularitat d'aquest nivell, però el nivell que ha mostrat és un escàndol.
3: Sí, ell és segurament el primer que té coll avall que no podrà seguir a Can Barça, ho ha dit, que no té oferta per renovar, però és un jugador que si està bé físicament és absolutament diferencial, perquè doncs, condueix perfectament a l'equip, sap a qui donar-li la pilota, on donar-li aquesta passada per sota de les cames
1: brutal,
3: per
1: brutal.
3: Al triple de Clyburn en un moment on t'estàs jugant la vida, és de jugador absolutament diferencial, que marca les diferències quan el teu equip més ho necessita. Ja hem vist, vam veure com València Bàsquet se li escapava una Copa del Rei, una final, és a dir, l'accés a la final que tenia pràcticament a la butxaca, i avui doncs, l'equip taronja té aquesta mateixa sensació de tenir el partit guanyat i en un tram final pràcticament inversemblant, doncs el Barça el capgira.
0: Perquè posats a retenir, que Xavi Pasqual no és impossible, ja m'ho imaginava.
1: Saps que tinc una cosa? He enviat un missatge aquesta tarda fent conya i preguntant, perquè faig conya, però hosti, les coses com si vint, Xavi, és emocionant. El que estem vivint aquests play-offs del Barça, jo crec que són emocionants per part de tothom.
0: I fa molta ràbia, perquè t'intentes imaginar com seria això amb reforços, amb jugadors que havia de venir a ell i tot plegat, i ostres, i fa un mal. En fi, les coses som com són. Per cert, ara ve el segon partit. Avui, mira, parlant de Xavi Pascual i de la Provítola, deia el Xavi que la Provítola és un jugador que no hem pogut tenir fins ara i que ara va fent un rol cada partit, per entendre'ns, no? Perquè fins ara ha pogut fer una cosa, ara ha pogut fer un pas més, i així fins al, veurem si quart, cinquè, tercer partit, tant de bo, però veurem què pot anar evolucionant. De cara al segon partit, Àlex, què t'imagines? Què passarà?
3: Doncs un València Bàsquet amb la mateixa dinàmica que hem vist avui, d'intentar accelerar el partit des dels primers minuts. M'imagino correccions especialment en defensa de Pedro Martínez, al qual avui no li ha agradat aquesta efectivitat del Barça, especialment des de la línia de 3, però també com ha estat capaç el Barça de generar situacions d'avantatge des del pal baix, amb Toko Sengheli, amb Clyburn, amb Parra. Hem vist moltes accions on potser no acabava el jugador que havia iniciat aquesta jugada, però sí que trobava doncs, els seus companys en situació d'avantatge. Per tant, el que espero són correccions defensives de València Bàsquet per intentar desfigurar una mica l'atac del Barça, que avui realment ha fet una exhibició.
0: Va, et demano que et mullis, després també ho farem vosaltres, Dani Pedrol. Què passarà en aquest play-off?
3: És molt difícil, però és molt difícil perquè aquest Barça és absolutament imprevisible. Quan ha començat el partit, després del primer quart, quan anava perdent per 14 punts, tots hem tingut la sensació que l'equip doncs no seria capaç de capgirar el marcador. I ho ha fet, per tant, és un equip que dins del mateix partit és capaç de ser molt, molt irregular. Això contra un València que és un equipàs, va perdre, recordem, els dos primers partits de l'eliminatòria de quarts de final de l'Eurolliga, i és capaç d'aixecar l'eliminatòria contra tot un Panathinaikos. Per tant, quan estem parlant d'aquests dos equipassos, és molt difícil fer pronòstics. Jo el que tinc clar és que serà una eliminatòria llarga, no m'imagino que el Barça la pugui tancar per la via ràpida.
0: Dani,
1: no s'ha acabat de mullar gaire Gonzalo,
0: no,
1: però...
0: No, gens, però si no passa res.
1: A veure, jo ara encara estic prou engorilat com per fotre un 3-1 a favor del Barça, mira què et dic. Però jo crec que a mesura que passin les hores, no sé si el viraré més l'escenari que el partit pugui tornar aquí. A un cinquè partit em refereixo. Sí. Però tot això són bones notícies, Xavi, perquè tenint en compte com ha arribat tot plegat, jo tiro per aquí.
0: I Pedrol?
2: Mira, jo et diré, el Barça en 5 partits, t'he dit que canvio d'opinió cada 5 minuts, aquest Barça demostra això. Fa 18 dies, evidentment, t'hauria dit que el Barça queda als quarts de final contra el Camp Múrcia, però ara, tal com està el Barça, tal com ha demostrat, i tal com ha demostrat els veterans que poden fer mal als joves del València, jo crec que això el Barça s'ho endú en 5 partits. Per tant, el dissabte que ve, tornarem a estar aquí al Roig Arena celebrant una nova Lliga del Barça.
0: Veurem, jo mantinc el 4-1, ai, el 3-1, perdó, és a dir, el quart partit guanya el Barça aquí al Palau, dia de Sant Joan, dia 24, que és dimecres que ve, si no m'equivoco. Sí, dimecres que ve, el Barça campió de Lliga davant del Palau, The Last Dance que deia Xavi Pasqual el dia de donar explicacions del per què havia triat marxar, crec que acabarà bé i que acabarà aquí a casa, a més, tant de bo sigui així, evidentment. Companys, Àlex Gozalvo, moltíssimes gràcies.
5: Molt bé, bona nit.
0: Que vagi molt bé i un altre dia amb més tranquil·litat acabem de parlar també d'aquesta lliga. Potser serà tard dijous que ve ja, però vaja, si no, ho farem. Dani Aguilar i Pedrol, amb vosaltres anem parlant aquests dies.
1: Fantàstic, bona nit.
0: Bona feina, companys. Cuideu-vos molt. Anem al motor.

0: Perquè som a les portes d'un altre gran premi de MotoGP amb un nom, sobretot, del qual n'estem molt pendents. I fa dues curses, fa dos grans premis, estàvem pendents de Marc Márquez. Ara, de qui estem pendents és del seu germà, de l'Àlex. De fet, venim del ple de punts de Marc a Hongria i hem de celebrar el retorn de l'Àlex després de l'accident al Gran Premi de Catalunya. Xavi Puig.
1: Sí, i s'ha parlat del Gran Premi d'Itàlia i el d'Hongria, després de l'accident a Catalunya. I ha obtingut el vistiplau dels metges per sortir demà ja a la primera tanda d'entrenaments lliures d'aquest Gran Premi de la República Txeca, d'aquest cap de setmana a Brno. Però, com diu l'Àlex, a poc i bona lletra.
2: Creo que esto es parte de la recuperación. Es verdad que para mí lo más importante estar aquí, más que físico, era también mental, ¿no? Después de una caída tan dura, volver a estar en el paddock, en el box, con el equipo, era importante, y verme otra vez encima de una MotoGP y ver, ¿no? Ir sesión a sesión. No pienso en el domingo hacer la carrera, no. Pienso en hacer el FP1, luego decidiremos con el doctor Charter qué hacer, cómo me veo encima de la moto y ir paso a paso.
1: I Marc Márquez, després de les dues victòries a l'esprint i diumenge a Hongria, espera continuar creixent a nivell físic en un circuit que gira més de dretes i, per tant, més exigent per ell, conscient que pilota una moto que ha d'estar, això sí, en la lluita per guanyar el títol.
3: La moto siempre ha estado y yo no lo he negado. El tema está que no estoy, de momento, siento que no estoy sacando el máximo jugo a la moto. La moto, incluso en Balaton, tenía más. Es una moto suficientemente competitiva, entre las mejores, sino la mejor, para luchar por un mundial.
1: Declaracions de Dazón, tant del Marc com de l'Àlex, i també del segon del Mundial, Jorge Martín, que ve d'una caiguda a la sortida a Balaton Park, on es van portar per davant el seu company d'equip i líder del Mundial, Bezzecchi, a més de Raúl Fernández, Aldeguer i Gian Antonio.
4: Sobre todo pedir disculpas a Aprilia por lo sucedido y al resto de pilotos implicados, sus equipos, porque obviamente nadie se merece que les tire otro piloto en la primera curva, esto es obvio. Yo era el primero que no... Bueno, perdí el control de la moto, era el primero que no quería perder el control y obviamente que afecta a otros pilotos me dolió, pero bueno, está claro que de los errores se aprende, es la única forma de seguir creciendo y espero también aprender esta lección para el futuro.
1: Martínez, segon, a 20 punts de Bezzecchi a la general, el líder del Mundial. Marc Márquez, cinquè, a 72 punts del primer. A Moto2, Manuel González, amb 3 victòries consecutives, és líder, amb 49 punts i mig d'avantatge sobre Izan Guevara. I a Moto3, Máximo Quiles, arriba líder destacat a Txèquia, té 59 punts ja d'avantatge sobre el segon classificat, Álvaro Carpe. L'activitat comença a les 9 del matí d'aquest divendres a Brno, la cursa sprint de MotoGP dissabte a les 3 i les curses diumenge en l'horari habitual europeu. 11 a Moto3, un quart d'una Moto2 i dues MotoGP.
0: Xavi, gràcies.
1: Bona nit.
0: I ara sí que ho podrem fer. No ha pogut ser per qüestions que no funcionava la màquina, però ara sí que funciona i, per tant, les podrem tirar, que és recuperar aquesta conversa que tenia just després del partit del Barça de Futbol Sala, aquesta victòria en el segon partit, 6-1 contra el Pozo Murcia, i que deixa els de Javi Rodríguez a només un pas de poder tornar a ser campions de Lliga. Doncs bé, un cop acabat el partit, recuperarem aquesta conversa. La Clara tenia protagonista.
5: Sí, Xavi, estem amb Adolfo, que a més avui ha reaparegut. Adolfo, bona nit, enhorabona.
6: Muchas gracias.
5: Quina setmana, l'altre dia un partit molt boig, amb remuntada, amb penals, i avui en canvi un 6-1, res a veure. Què ha canviat?
6: Bueno, creo que el otro día nos penalizaron mucho los errores que cometimos. Este año, este partido, perdón, hemos estado mucho más concentrados y hemos cometido muchos menos errores, y en estos partidos pues los errores se pagan caro en este caso, y bueno, pues hoy hemos estado más concentrados y creo que hemos hecho un partido muy serio. Todo empezar perdiendo otra vez de nuevo, pero bueno, delante tenemos un rival muy muy bueno, pero contentísimos por la victoria. No hay nada hecho, pero hemos conseguido el objetivo, que era llevarnos las dos victorias de casa.
5: Claro, no sé què us va dir el Javi després d'això que em deies, no? Que l'altre dia, els primers minuts, aquest 0-3, què és el que més heu treballat, el que més heu incidit en aquests dos dies per evitar que repetís allò?
6: Bueno, lo que te digo, al final, los fallos, que si al final te hacen goles, que sean por la calidad que tiene el rival delante, y que que tengas que decir ole porque no has podido hacer otra cosa, pero no que sean fallos claros. O sea, al final, pues en este deporte es cierto que hay errores y es un espacio muy reducido y contra equipos buenos pues se pagan caros, pero al final cuando concedes errores más garrafales, pues en este equipo, en este momento, pues estos equipos se los aprovechan. Y creo que hoy hemos estado muy concentrados, un partido de 10 y el palo nos ha llevado volandas y es que da gusto jugar así, es otro nivel.
5: Apuré 4 gols, no sé què li heu dit, si li heu fet moltes bromes o no.
6: No, increïble, jo us ho he dit, nada más que había metido el primer gol, que disfrutara, que siguiera igual, que era su día, es que lo veía, porque tiene una calidad brutal, el techo se lo va a poner él solito, tiene un potencial enorme y me alegro muchísimo por él, que se lo merece.
5: I ara parlaves de la màgia del Palau, que important era aconseguir aquest 2-0, no? Perquè almenys us assegureu que si a Múrcia alguna cosa no surt bé, tindreu l'última bala aquí també.
6: Sí, sí, el Palau es alucinante, los drags, toda la afición, te llevan en volandas y era importantísimo llevarse las dos victorias de aquí y ahora no hay otro objetivo que ir el martes a ganar. Sabemos que va a ser muy difícil, que ellos van a tener el pabellón lleno también, pero nosotros concentrados y hacer nuestro partido y a dejarnos la vida para conseguir este ansiado título.
5: Ja, en el teu cas, avui has aparegut després d'aquesta lesió i més amb un gol. Com has estat a celebrar amb els Dracs? Suposo que també molt especial per tu.
6: Sí, sí. Ha sido una operación muy complicada y hemos hecho algo, creo que milagroso. El día que me operaron y que me dijeron lo que tenía, cuando una vez se metieron dentro del hombro, estaban por descartado que jugara y pues estar aquí y jugar toda la serie entero es algo increíble. Hacerlo en el Palau, volver y hacerlo de esta manera es algo que no se puede describir con palabras y yo cada vez que me he visto esta camiseta y que me la pongo es un orgullo muy grande.
5: Tu que portes tants anys aquí, que has viscut tants moments tan bons com dolents, el fet d'aquesta sequera que porteu, no?, de 2 anys amb la Copa d'Espanya que vau aconseguir, pesa?
6: Sí, está claro que pesa porque al final este escudo está hecho para ganar y sabemos que en los últimos años no lo hemos hecho. También es que está todo muy igualado, está muy difícil y el fútbol sala es muy difícil clasificarse a Europa, es muy difícil ganar títulos. Y está claro que ahora nos hemos quitado un peso de encima consiguiendo la clasificación para la Champions, que llevamos 2 años fuera. Y bueno, está en nuestras manos, depende de nosotros mismos. Tenemos que agarrar el toro con los cuernos y ir a por este ansiado título que creo que lo merecemos nosotros y todos los culés.
5: Tant de bo, sí, sí, tant de bo dimarts ja es pugui rematar la feina. Gràcies, enhorabona, Adolfo.
6: A vosaltres, gràcies.
0: Dimarts que ve a Múrcia, tercer assalt, primera opció de títol pel Barça, primer match ball, i encara ens queda per explicar que ja ha començat l'US Open de golf, és a dir, un dels majors de la temporada, Oriol.
7: Sí, el tercer, el tenim en marxa ja amb la primera jornada, a Shinnecock Hills, ara mateix amb 2 nord-americans al capdavant, com són Wyndham Clark i Dustin Johnson, tots 2 a 3 cops sota par quan van pel forat número 12, amb 2 dels favorits també al capdavant, entre ells John Ram, amb 2 cops sota del par, ara mateix ocupant la tercera posició, va pel forat número 9 el basc. També Matthew Fitzpatrick, l'anglès, 2 cops sota par, en aquest cas el forat número 13.
0: Gràcies, Oriol, i ja només ens queda...
7: Fins ara. Sí,
0: fins ara, això mateix. I ens queda l'últim minut que farem amb el Pau Bombardó abans, però el que estem vivint al Canadà, a Qatar. Hi ha una entrada, però criminal, d'un dels jugadors del Qatar, que per cert ha acabat expulsat, i segons sembla el damnificat marxa amb la cama trencada.
8: Cone,
0: Cone, exacte. Aleshores...
8: Vaja, han enfocat a la realització un moment la cama i realment es veia a simple vista que tenia la cama fracturada, se l'han endut amb llitera, inclús semblava que anava amb oxigen, imagino per l'impacte del...
0: Pel dolor i per marejar-se, fins i tot, sí, sí, perquè li falti la respiració.
8: Però sí, sí, la nota negativa d'un partit que ja anava 3-0 al minut 55 de partit en aquell moment i conec que finalment doncs, ha marxat lesionat i de quina manera que, doncs, evidentment, es perdrà el que resta del Mundial.
0: I Madibó expulsat, que és qui ha fet aquesta entrada duríssima que ni tan sols la FIFA ha volgut mostrar, és a dir, hem vist la imatge en el directe, però després no hi ha hagut ni repeticions, cosa que, d'altra banda, agraeixo. insisteixo, ni plans curts de com estava la cama de Cone. Dit això, ara sí, anem a l'últim minut.
8: Doncs a l'últim minut hem d'explicar que avui hem conegut qui serà el nou entrenador del Rayo Vallecano després que Íñigo Pérez fitxés pel Villarreal. El nou entrenador serà Beñat San José, que fins ara era l'entrenador de l'Eibar. El fet curiós és que Beñat havia renovat feia pocs dies per una temporada més amb l'Eibar, però finalment doncs, ha rescindit el seu contracte per entrenar la temporada vinent al Rayo Vallecano. I de banqueta es va la cosa perquè en bàsquet Chus Vidorreta, que era fins ara l'entrenador del Tenerife, ha anunciat que serà el nou entrenador de l'Unicaja de Màlaga. I seguint amb els moviments en aquest mercat de fitxatges, el jugador de l'Europa, Adnan Gailán, ha anunciat que deixa el club i fitxarà pel Córdoba de segona divisió. En motor, Isidre Esteve ha anunciat també que continuarà i tornarà a competir després de l'accident que va patir al Rally Dakar d'aquest gener i ja té la vista posada en el Dakar, en el Rally de l'any vinent. I acabarem amb ciclisme, perquè després de l'exhibició ahir de Pogacar al Tour de Suïssa, avui no s'ha endut l'etapa, però ha mantingut la distància suficient per conservar el liderat de manera còmoda. L'etapa l'ha guanyat el francès Romain Grégoire i el català Marcel Camprubí ha acabat segon.
0: No ha guanyat, però s'ha quedat a molt pocs segons d'acabar amb l'escapada de l'etapa, que finalment sí, ha acabat entre els que estaven escapats la victòria. Gràcies, Pau.
8: Bona nit.
0: Ara és un quart i mig de dues de la matinada, moment d'anar dient adeu i d'agrair a l'Oriol Montfort, que ha fet possible el programa des de la tècnica, també a la redacció d'esports que ha ajudat, com ho fa cada dia, que això tira endavant. Demà hi tornem amb l'Oriol Jové, serà a partir de 11:45 de la nit. Gràcies per ser-hi un dia més, que vagi molt bé. Fins la propera.
9: Tu diràs.
10: Descobreix RAC1.cat, el portal de RAC1.
9: Escolta, navega, descarrega, informa't.
10: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC1.
11: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és divendres. Per fi és divendres, 19 de juny del 2026. Calceu-vos perquè farà més calor. Som a les portes d'un cap de setmana marcat per la primera onada de calor de la temporada, que començarà diumenge. Calor molt intensa i sol a bona part del país, amb alguns núvols prims, amb pols sahariana de pluja. N'esperem poca a tot estirar alguna tronada de tarda al Pirineu. Aquesta calorada manté alerta els bombers, que fa dies que treballen de valent en diferents incendis arreu de Catalunya. Ahir n'hi va haver 5. El més greu a l'Albi, a les Garrigues, que va obligar a tallar unes hores l'alta velocitat entre Lleida i Tarragona. Ara, sortosament, estan tots controlats. Avui la consellera d'Interior, Núria Parlon, serà a 9:15 en aquest estudi del món a RAC1, amb el Jordi Bosch, amb la Glòria Serra, amb la Cris Puig, amb l'Ernest Folk i amb el director de La Vanguardia, Jordi Juan. Amb ells també comentarem els àudios de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge, que l'acusa d'haver intervingut en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. L'expresident espanyol ho nega de dalt a baix tot i defensa la seva innocència. El mateix jutge també ha imputat les seves filles i la seva secretària per haver participat en blanqueig de comissions. Aquest cas augmenta la pressió sobre la Moncloa i per primera vegada Pedro Sánchez admet que l'avançament electoral està sobre la taula si no aconsegueix tirar endavant els pressupostos. A Suïssa avui arrenca les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran, també per posar fil a l'agulla al memoràndum que han firmat els dos països. Teheran i Washington entren en un període de 60 dies de negociacions centrades bàsicament en el programa nuclear iranià. Els esports, el Barça ha començat amb molt bon peu la final de la Lliga CB. S'han posat a la pista del València 112-113, un partit espectacular que s'ha resolt a la pròrroga. És el partit de final de Lliga amb més anotació de tota la història. Demà, dissabte, tornen a jugar a les 8 i també en directe a RAC1. El Mundial de Futbol, Mèxic és la primera selecció que es classifica matemàticament pels 16ens de final, després de guanyar 1-0 Corea del Sud, i es garanteix la primera plaça del grup A. D'aquest grup també es va jugar República Txeca, Sud-àfrica amb un empat a 1 i golejada del Canadà 6-0 contra Qatar de Lopetegui i victòria també de Suïssa 4-1 davant Bòsnia. I després d'una llarga nit de festa, el Sonar ja es prepara per la segona jornada. Entre les actuacions destacades d'aquest divendres hi ha la icona del rap britànic Skept i la cantant nord-americana Kellys. I a tot això, a les 11, avui la centrifugadora amb el gran Edu de Valle i el boig millor del que ha donat de ser aquesta setmana del món a RAC1. I per rematar-ho, com sempre, la metatertúlia amb el Sergi Ambudio i els cafres habituals Mònica Usar, David Broc, Marc Puga, Santi Jiménez i amb el Joan Ferrer, el diàling, com sempre, al migdia. I ole, ole, ole, al cap de setmana. Són les 6:03, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Mònica Usar, bon dia.
3: Bon dia.
0: Pau Bonastre, bon dia.
2: Bon dia.
0: Avui tenim uns al Sónar, els altres a València, fotent-se paelles i portant el gafe a la Lliga CB, encara que s'ha comportat aquesta nit, però amb Pedrol malament rai. Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Pol? Ah, no, Mònica, calla, Mònica, calla.
3: Sí, més que d'aquesta nit matinada, el que ens ve aquest cap de setmana, que és la primera onada de calor de la temporada, ja ho dèiem ahir, a partir de diumenge es disparen les temperatures. No, tampoc m'agrada tant, la calor. No, ja les pluges m'agraden més, ja. O les nevades. Però en aquesta ocasió tenim la calor, temperatures que pujaran, sobretot a partir de diumenge, és quan tenim aquest preavís d'onada de calor del Servei Meteorològic de Catalunya, una onada de calor que es podria allargar fins a mitjans de la setmana que ve. Són temperatures que poden superar els 40 graus en els punts més càlids del país, cap a les comarques de Ponent, entre els 34 i els 38 a l'interior, per sota la línia de la costa i també en punts del Pirineu, pugen de dia i també pugen de nit aquestes temperatures, sobretot les matinades de diumenge a dilluns, de dilluns a dimarts, en aquests 3 dies de calor més extrema i més intensa. Per tant, molta precaució a partir de diumenge. Però de moment avui tindrem temperatures semblants a les d'ahir, entre els 30 i els 37 graus, les més altes també a Ponent. I comencem el dia amb força núvols i amb algun ruixat ara mateix en punts del Baix Empordà i també el Gironès. Són ruixats que ara de bon matí es poden repetir en sectors de la costa, però després s'aclarirà i a la tarda com a molt algun xàfec al Pirineu. I al cap de setmana es manté el sol, alguna boira a la costa, pols en suspensió i a les tardes també alguns ruixats al Pirineu. Per tant, preparem-nos per aquesta calor i de moment pinta que es mantindrà sostinguda. Sí. Aquesta calor més extrema, diumenge, dilluns, arribant al punt màxim, dimarts es podria encara mantenir i després baixa un pèl, però tampoc gaire, eh? També es manté la calor de cara a la setmana que ve i el dia de Sant Joan, de moment, per la revetlla sembla que hi podrien haver alguns ruixats. Serien al centre i al sud del país. Ja ho anirem seguint, a veure què passa. I el dia de Sant Joan també, de nou, algunes tempestes a la tarda, sobretot més probables a Ponent. Però això pot anar canviant molt més, eh? La calor la tenim més assegurada.
0: Pobres bombers.
3: Ja, sí. Sí, sí.
0: Pobres bombers, perquè, és que més... és a dir, s'ajunta tot. La calor fortíssima, els petards...
3: A veure, aquests ruixats que pot ser que hi hagin el dimarts, dimecres, si podrien ajudar
0: no
3: una mica.
0: No veus res de baixada, allò...
3: Baixada contundent,
0: ni l'altre, eh?
3: Lleugerament, sí, és a dir, sortir d'aquesta onada de calor, perquè per catalogar com a onada de calor has de passar d'un cert llindar de temperatura, segons el municipi és un o un altre... Potser sortir d'aquesta onada de calor seria mitjans de la setmana que ve, però tot i això, 5 graus per sobre de la mitjana. Sí.
0: Una calorada que efectivament preocupa els bombers, que ja fa dies, Pol, que avisen que aquest podria ser un dels pitjors estius dels últims anys pel que fa als incendis.
2: Sí, a les últimes hores hi ha hagut diversos incendis simultanis. Només ahir van haver de treballar en una desena de focs, 5 dels quals van començar en poques hores de diferència. En total, ara n'hi ha 3 d'estabilitzats, a Talavera, al Farràs i a l'Albi, a les Garrigues, 6 de controlats, una a Sanaüja, una altra a Cervià de les Garrigues i una altra a Pons, a una altra Cervera i una Gramunt, un d'extingit, que és el de Torrefeta i Florejacs, i un dels que més ha preocupat les últimes hores és el del Vi, que ara ja està apagat, però que hi va obligar a aturar la línia de tren d'alta velocitat entre Lleida i Tarragona durant 3 hores. Avui, però, la línia torna a funcionar amb normalitat.
0: Tenim més novetats d'aquesta nit o matinada, perquè em sembla que ja s'ha filtrat, doncs, bueno, segur. La declaració de José Luis Rodríguez Zapatero dimecres a l'Audiència Nacional.
2: Sí, són 3 hores d'àudio, que també ha tingut accés RAC1, que mostra que l'expresident espanyol va intentar desmuntar una per una les acusacions del jutge José Luis Calama i en què, sobretot, defensa capa i espasa que ell no va tenir res a veure en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra i, segons ell, mai ha cobrat ni un cèntim il·legalment.
4: Niego absolutamente porque en mi vida he hablado ni he negociado absolutamente ninguna comisión. Es mi trabajo y un trabajo que se valora. Pero no solo por ser expresidente, si me permite.
5: Yo no pongo en duda...
4: Sino porque en mi etapa como expresidente he realizado una intensísima tarea.
2: Zapatero sí que va admetre, però, que ell és un dels principals consultors d'anàlisi Rellevante, aquesta empresa que està en el punt de mira, però va dir que tota la feina va ser legal.
0: I a tot això, mentrestant, el Zapatero no va aclarir l'origen de les famoses joies que la policia va trobar al seu despatx.
2: L'exlíder socialista no va sortir del guió, ja estava previst que no en parlés, i va negar-se a parlar de les joies valorades en més d'un milió d'euros perquè el seu origen s'investigarà en una peça separada d'aquest cas.
5: I ara vamos a las dichosas joyas. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
4: No deseo prestar declaración por el recurso que se ha presentado.
5: Bien.
2: I va negar que l'empresa de les seves filles, que es diu What the Fab, fos cap tapadora.
0: I justament el jutge que ha imputat les dues filles de Zapatero i també la seva secretària.
2: Calama no se'n passa les explicacions que ara sentíem de l'expresident espanyol i sospita que Alba i Laura Rodríguez, les filles, i Gertrudis Alcázar, la secretària, van tenir un paper rellevant en els delictes que se li imputen a l'expresident espanyol. Creu que l'empresa de les filles tenia un paper instrumental en la canalització i ocultació de diners i que facilitava operacions rellevants. I pel que fa a la secretària, creu que era una peça clau pel suposat entramat corrupte, tot i que les imputa formalment a totes tres, de moment no ha concretat quan hauran de declarar.
0: Per cert, que aquest cas augmenta la pressió sobre la Moncloa fins al punt que Pedro Sánchez tampoc descarta convocar eleccions anticipades.
2: És el primer cop en aquesta legislatura que el president espanyol admet que l'avançament electoral és una possibilitat. Sánchez diu que si no aconsegueix aprovar els pressupostos de l'any que ve, no tindran més remei.
6: Negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis, pero sobre hipótesis yo no me quiero pronunciar.
2: Mentrestant, el PP insisteix a Junts i al PNB que donin suport a una moció de censura, però fins ara tots dos li han donat carbasses.
0: Avui també estem molt pendents de Suïssa perquè estan a punt de començar les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran.
2: Arrenquen gairebé un dia i mig després que els presidents dels Estats Units i de l'Iran, Donald Trump i Masoud Pezeshkian, firmessin per sorpresa el memoràndum d'entesa. Són 14 punts que inclouen la reobertura de l'estret d'Hormuz, que ja s'ha fet efectiva aquesta matinada, també una treva en tots els fronts i una pluja de milions per Teheran si renuncia, això sí, al seu programa nuclear. El vicepresident nord-americà, J.D. Vance, creu que passi el que passi a partir d'avui, els Estats Units hi sortiran guanyant.
7: Estem davant d'una situació en què els Estats Units hi guanyen tant sí com no. Si els iranians no canvien el seu comportament, destruirem el seu exèrcit i el seu programa nuclear. I si el canvien, aleshores establiran una relació transformadora amb l'Orient Mitjà. I l'Orient Mitjà també establirà una relació transformadora amb el poble de l'Iran.
2: Per cert, aquesta matinada la Casa Blanca ha anunciat que J.D. Vance no viatjarà avui a Suïssa. Diuen que té problemes logístics, apunten que hi anirà més endavant, però no han dit quan.
0: Són les 6:10, mentre tenia Israel ha tornat a atacar el Líban, deixant clar que no pensa contribuir a les converses de pau.
2: Les últimes hores, tant els Estats Units com l'Iran han reclamat per enèsim cop que l'exèrcit israelià aturi en sec els bombardejos, però des que es va signar aquest pacte, ara fa poc més de 24 hores, l'exèrcit israelià ja ha matat almenys 3 persones al Líban. A banda, Tel Aviv també ha partit peres definitivament en Brussel·les. El ministre d'Exteriors israelià ha anunciat que el seu govern trenca totes les relacions amb la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas.
0: I els esports, de seguida parlem del Mundial de Futbol, on Mèxic s'ha convertit en la primera selecció classificada pels setzens de final gràcies a la victòria 1-0 contra Corea del Sud. Però abans hem de parlar de bàsquet, perquè el Barça s'ha avançat a la final de la Lliga CB després d'aconseguir una impressionant victòria a la pista del València.
8: L'equip de Xavi Pascual no era favorit ni de bon tros, però va donar la sorpresa al Roig Arena de València, on va guanyar d'un punt per apuntar-se al primer partit de l'eliminatòria. El Barça va reivindicar-se amb un dels partits més espectaculars de la història dels play-offs. Es va assolir, de fet, el rècord d'anotació conjunta en una final de la CB. A més, la victòria va ser èpica. Clyburn va forçar la pròrroga amb un triple a 3 segons pel final, i després, en el desempat, el Barça va imposar la seva experiència en partits importants. És una eliminatòria al millor de 5, el segon partit, demà a les 8 del vespre i a RAC1.
0: I ara si anem al Mundial de Futbol, com deia, Mèxic és la primera selecció que es classifica matemàticament pels setzens.
8: Una de les seleccions anfitriones i que ha guanyat 1-0 contra Corea del Sud, un partit que ha acabat tot just fa una estona. L'obertura de la segona jornada, a més, assegura la primera plaça del grup A. D'aquest grup també es va jugar el República Txeca 1, Sud-àfrica 1, i el grup B, Canadà i Suïssa, també han fet passos de gegant en direcció als setzens, golejada del Canadà 6-0 contra Qatar de Lopetegui aquesta matinada, i victòria també de Suïssa còmoda 4-1 davant de Bòsnia.
0: I encara el Mundial, Gavi s'ha pronunciat sobre les crítiques que ha rebut aquests dies després de l'estrena i diu que alguns li tenen ganes per la seva manera de jugar.
8: El migcampista andalús, que afronta el seu segon Mundial, diu en una entrevista al Tu diràs de RAC1 que ja s'esperava ser el blanc dels darts després de l'empat a 0 contra Cap Verd. Creu que li tenen ganes especials pel seu estil de joc.
9: Por como juego, por la manera que tengo de jugar, todos siempre me han tenido ganas, pero es lo que digo siempre, si estás en mi equipo me amas, si no estás en mi equipo pues me querrás matar seguramente. Pero es algo que yo no quiero pensar, al final estamos aquí en la selección y todos tenemos que ir a una.
8: Un Gavi que s'ha mostrat, per cert, molt motivat pels clàssics Barça-Madrid de la temporada vinent, amb fitxatges que està fent el Club Blanc amb l'arribada inclosa de Mourinho. I des de la concentració espanyola també ha parlat Marco Corella, el primer cop des que ha fitxat pel Madrid.
10: Primero de todo decir que estoy muy contento por la nueva etapa que voy a empezar. Fue muy rápido, me llamaron a la mañana, no tuve ninguna duda, creo que era un paso importante, un gran paso en mi carrera. Y nada, en un día, día y medio ya lo teníamos hecho, así que por mí mucho mejor.
8: Declaracions que van arribar el mateix dia que el Madrid va fer oficial el fitxatge del central francès Konaté procedent del Liverpool.
0: El tema de Gavi passa també la història d'aquest del Barça. Deixa't estar. O sigui, aquí hi ha gent que no opinarà igual, evidentment, que hi ha gent que pensarà que va fer un mal partit, que probable que així fos, com tot l'equip. D'avui en Xavier Bosco escriu a La Vanguardia, a part de que això fa molt mal, que hi hagi 8 jugadors al Barça i 0 del Real Madrid, que ha fet molt mal, i que l'altre dia els hi va tocar el rebre a tots, menys a Coversí, com que no va tenir feina, és l'únic que no van tocar. Però si no, això concentra la idea aquesta de molta gent que diu, escolta, saps què? Que els eliminin, que sí, a la Champions, a la Lliga de l'any que ve, vindran frescos i tranquils i no es gastaran. però és que realment vas a llegir segons quines coses i escoltes segons quines altres i et dius per apretar a córrer. Avui que arriba la gran pantalla... No, no arriba la gran pantalla. Espera, on anem? Digue'n tu, Pol, tu manes. On anem?
2: No, doncs parlant d'esports, dèiem que ja que hi som aquesta matinada, Jordi ha debutat com a cantant Ansu Fati.
0: Ah, sí, esclar, és veritat. Aviam, més el tenim, eh? Més el trobem. Ansu Fati, que és que...

0: Ansu Fati. Ansu Fati. Però et dic alguna cosa, eh? Sona millor Ansu Fati que molts dels cantants que sentim habitualment i que omplen pavellons i estadis. Aquest és Ansu Fati, jugador del Mónaco ara. Es diu Sea Como Sea. Bueno, és que podeu escollir si us agrada més Pinto, Pogba o Sergio Ramos. Parlant de música, avui el Sónar ja es prepara per la segona jornada del festival, Pol.
1: Doncs entre les actuacions més destacades del dia hi ha la icona del rap britànic, que és Kep, també la cantant nord-americana Kelis, o la DJ belga clàssica del Sónar Charlotte Dewitt. Aquesta nit el recinte s'ha omplert per rebre els primers assistents d'aquesta edició, marcada per un canvi important. La Fira Gran Via ha concentrat tota la programació ja des d'aquest dijous. Ahir van sonar noms com Cabaret Voltaire o la rapera valenciana Mètrica. La música ha començat a sonar aquest dijous a les 5 de la tarda, de la mà de la DJ argentina Loli Zazú, i ja no ha parat fins ben entrada la matinada.
0: Més coses a les 6 i 16 minuts. El Tribunal Europeu de Drets Humans defensa que les escoles de Catalunya haurien d'aplicar més hores de castellà.
1: El Tribunal ha rebutjat admetre una demanda contra la sentència que imposa un 25% de castellà a l'escola Turó del Drac de Canet de Mar. La denúncia l'havien presentat famílies del centre que estaven en contra d'aquesta mesura. El Tribunal no només no accepta la denúncia, sinó que, com dèiem, defensa que les escoles han de fer encara més hores de castellà. El Tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant els últims anys d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situa, segons aquest tribunal, les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge significatiu.
0: Mentrestant, el govern defensa el fitxatge d'un regidor de Rubí que va dir que el català, el valencià i el mallorquí són llengües diferents.
1: Sí, ho va dir ara fa un temps, però el govern defensa que aquest fitxatge no ha estat un fitxatge com a tal, sinó que ha estat una decisió tècnica. Malgrat això, Esquerra i Junts demanen al govern que faci marxa enrere i diuen doncs, que la consellera d'Educació, Esther Niubó, i també el president haurien de donar explicacions.
0: I a tot això, parlant d'educació, un estudi alerta que només un de cada 10 alumnes d'ESO i de batxillerat verifica sempre la informació que la dona la intel·ligència artificial.
1: Si el mateix percentatge, un de cada 10 admet que no contrasta mai la informació i dos de cada 10 diuen que ho fan molts pocs cops. Entre els que contrasten la informació, la majoria opten per fer-ho en fonts acadèmiques, amb els professors, els familiars o buscant opinions d'experts. La majoria d'estudiants fan servir aquesta tecnologia, sobretot per generar contingut escrit. L'estudi l'han fet conjuntament l'Escola Pia de Catalunya i la UOC entre 3.700 estudiants d'escoles concertades.
0: I més enllà de l'educació, una altra dada que crida l'atenció és de la meitat dels homes que encara pensa que si algú accepta tenir una relació sexual, després no es pot fer enrere i ha d'arribar fins al final.
1: Sí, de fet, un de cada 10 encara defensa que forçar la parella a tenir relacions sexuals no es pot considerar una violació. Això ho pensa un 10% dels homes. Són dades d'una enquesta que ha fet el Ministeri de Sanitat per conèixer quin és l'estat de la salut sexual. La ministra de Sanitat, evidentment, Mònica García, diu que tot plegat demostra que cal reforçar aquesta educació sexual.
2: Nos recuerda la importancia de la educación afectivo-sexual para que la educación afectivo-sexual llegue antes que los algoritmos y llegue antes que las pantallas. Necesitamos ofrecer herramientas para construir relaciones que estén basadas en el respeto, en la igualdad y en el consentimiento.
0: I més enllà d'això, això deia Mònica García, la ministra de Sanitat, l'estudi també apunta que els últims 15 anys s'ha duplicat el percentatge de ciutadans espanyols que creuen que les relacions homosexuals són tan respectables com les heterosexuals. En fi, tenim més coses. Els successos. Els bombers de Barcelona revisaran els protocols del cos després d'apartar un bomber acusat d'agressió sexual.
1: Sí, l'home treballava al parc de la Zona Franca i ara ha acabat suspès de sou i de feina. Des de l'Ajuntament diuen que revisaran diversos protocols, com ara el de visites, i que crearan una divisió d'afers interns dins del mateix cos de bombers. En parlava el tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle.
3: Es crearà una unitat deontològica i d'afers interns dins del cos de bombers. Es fa l'encàrrec de la redacció dels projectes d'instal·lació de càmeres de vigilància perimetral a tots els parcs i es revisaran les actuals normes de convivència operatives als parcs, una instrucció ja existent sobre visites a parcs de bombers.
1: L'apartat, el bomber, és un bomber sense càrrec de comandament i que ara fa poc que havia entrat al cos de bombers de Barcelona.
0: Per cert, jo juraria que aquest... Li vaig llegir una entrevista fa alguns temps a La Vanguardia amb un home que aquí al Tribunal Suprem haurà d'indemnitzar, l'Estat haurà d'indemnitzar, però condemnar l'Estat al Tribunal Suprem a indemnitzar, amb 2 milions i mig d'euros, un home que va estar 15 anys a la presó per 3 violacions que no havia comès.
1: Es diu Ahmed Tomouhi, el van acusar l'any 1992, el van acabar imposant 4 condemnes, 3 per violació i una per robatori. Ara el Tribunal Suprem, però, corregeix l'Audiència Nacional, que havia decidit no indemnitzar-lo perquè no observava un error evident en la primera sentència. El Suprem diu que els anys de presó que van ser inadequats van significar un patiment moral, la pèrdua d'oportunitats vitals i també un impacte en la personalitat d'aquest home, que ara ja té 76 anys.
0: T'ho imagina't. 2,5 milions d'euros, amb 76 anys. I dius, i ara què? El dubte que tinc és...

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Aquesta cadira d'oficina que sembla haver oblidat la forma de la teva esquena. Ai, ni aigua.
4: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
5: Estrena musical Gypsy Kings, també. No sé si ho saps, Dani Simón, que tu ets molt dels Gypsy Kings, que jo ho sé. Sí, aquesta cançó es diu Otro Día, és una cançó inèdita que han publicat aquesta matinada a plataformes. El tema forma part del nou senzill on apareix Mil Años.
6: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
5: El diàling. 6 i 22 minuts. Hola, bon hombre.
7: Bon dia.
5: Bon dia, què?
7: Ahir, durant la tertúlia, el Pere Mas va deixar anar una expressió...
5: Oi.
7: I el vas corregir. Escolteu-m'ho primer.
8: I també el tema de la famosa discussió de si aquest mòbil, perquè el buiden els americans, que els americans buiden un mòbil per sus huevos toreros, per sus huevos toreros.
9: Yo tengo mis dos huevos tan perfectos, tan normal.
8: Perdó per l'expressió. Sí, sí, la Neus i jo ens anem de vacances ara a Nova York. Sí, arribarà allà. No, jo tu vas ter, tu no vas estar a Nova York.
5: No són toreros, són morenos.
9: Toma, moreno.
8: A veure, això és res.
10: Diàleg, ja tenim el tall.
8: Jo veig que per sus huevos toreros, no sé. Bueno, els toreros també tenen uns bons testicles.
9: Eres un genio.
11: Per sí, sí, com es veu el traje de luces.
10: Bueno, igual has volgut introduir una variant hispànica.
8: Una cosa, Joan Ferrer, ja tens aquí el tall.
12: Ella se fue con un niño mío.
8: Per sus huevos toreros.
7: Aviam, el tema està al carrer, hi ha debat. Perquè existeixen els huevos toreros. Els huevos toreros és un plat típic andalús. Es veu que està fet a base de verdures, tomàquet, embotits... Sí, però... i a sobre, els ous. Yeah. Els ous sempre a sobre. Es veu que menjaven molt les folklòriques de huevos toreros. I els morenos també existeixen.
5: L'ous ja se'n va, perquè no t'ho he comentat, això, i més comentaris. Va, que anem tard.
7: Perquè ja sabeu que qui més qui menys...
5: Vinga, va, tira, va. És que, bo, prou, va. Per cert, que Duncan Du actuarà el 2027 a Barcelona, el gener del 2027. Per presentar res, per tancar la gira, perquè el 2026 celebren 40 anys del primer disc que van fer. 40 anys, i atenció! Uah, fa 40 anys d'aquesta cançó, d'aquesta versió d'una cançó nord-americana. Uau! Wow.

0: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
1: M'agrada la meva feina nova, però m'agradarà igual d'aquí 45 anys? Són molts fulls de càlcul. Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mapfre. Amb els seus plans de pensions, assegurances d'estalvi, fons d'inversió i assegurances de vida que s'adapten al teu perfil, perquè estiguis ben segur d'allò que et fa sentir insegur. Anem on vas. Mapfre, el teu referent en planificació financera.
2: Avui, a dia, el tomàquet en branca per només 1,59 al quilo. De debò, molt bé, dia.
3: Aquest estiu fes la millor jugada.
4: Fins al 28 de juny, si compres electrònica i electrodomèstics al

0: Inglés i Hipercor, et regalem fins a 550 euros per alimentació.
1: Compra electrònica i electrodomèstics i del 29 de juny al 31 de juliol omple el carretó gratis al supermercat El Corte Inglés Hipercor i Supercor.
0: També a la web i app. Consulta les condicions i els models que hi participen.
2: I si no hagués contractat la meva assegurança fixant-me només a estalviar una mica? Estaria ara preocupat pel servei de reparació del meu cotxe? Hi ha dubtes que quan sorgeixen ja és massa tard. Calcula ara la teva assegurança amb Mapfre i contracta-la ara mateix. Si vols estalviar sense sorpreses, vols Mapfre. Anem on vas.
3: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
4: La Revetlla de Sant Joan té gust de tradició.
5: Amb poques elaborades amb passió per les nostres flaqueres i flaquers i que no poden faltar a la taula la nit més màgica de l'any.
4: Perquè hi ha tradicions que només tenen sentit quan les compartim.
5: Aquest Sant Joan reserva les coques a la teva fleca de confiança.
4: És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers.
6: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
7: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisur. Perquè quan confies en Verisur, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisur. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
8: Verisur.
9: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
10: Dormir de mil maneres. Ara Hipercor tens un 50% de descompte en una selecció de matalassos i bases i ho pots finançar fins a 12 mesos. Del 18 al 30 de juny a Hipercor i a Hipercor Ponés. Paga còmodament les compres amb la targeta El Corte Inglés a la botiga web i app. Finançament ofert per financer El Corte Inglés, FCSA i subjecte a aprovació. Consulta'n les condicions al departament o Hipercor Ponés.
11: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
12: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
13: 3 de maig del 1929.
12: I el número de la sort, el...
13: 9.
12: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Ponés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
14: Són 2:15 del matí, els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Sapigueu que a les portes de l'estiu està a punt d'arribar la primera onada de calor d'aquesta temporada. Mònica Usar, bon dia.
1: Bon dia. Sí, serà a partir de diumenge, quan es disparen més aquestes temperatures i tindrem calor extrem almenys fins a mitjans de la setmana que ve. Però avui, de moment, temperatures semblants a les d'ahir, entre els 30 i els 37 graus, les més altes cap a l'interior i sobretot a les comarques de Ponent, i ara mateix amb algun ruixat en punts de la Costa Brava. Durant el matí s'imposarà el sol i a la tarda algun xàfec al Pirineu.
0: Violeta Martos, Pau Bonastre, bon dia.
2: Bon dia.
0: Sapigueu també que Zapatero defensa a ultrança la seva innocència en els àudios filtrats de la seva declaració.
3: L'expresident espanyol va negar totes les acusacions i va assegurar que ell no té res a veure amb el rescat de Plus Ultra. Zapatero també ha de defensar la bona tasca de les seves filles, que ara el jutge ha afegit a la causa.
0: A Suïssa avui comencen les negociacions de pau entre els Estats Units i l'Iran.
3: Després que tots dos líders signessin l'acord, ara cal posar fil a l'agulla amb la lletra petita. Avui comença un període de 60 dies on hauran de tancar temes com el programa nuclear iranià.
0: Els Esports, Mèxic és la primera selecció classificada pels setzens de final del Mundial.
4: Ha guanyat 1-0 contra Corea del Sud aquesta matinada i s'assegura la primera plaça del grup A. El grup B també s'acosten a setzens al Canadà i Suïssa, que han golejat Qatar i Bòsnia respectivament. I en bàsquet, victòria espectacular del Barça en la primera final de l'ACB contra el València, d'un sol punt passant per la pròrroga.
0: El Sonar ja es prepara per la segona jornada del festival després d'una llarga nit de música.
3: Una edició radicalment diferent a les anteriors, amb tota l'activitat concentrada a Fira Gran Via i sense distinció d'espai entre Sonar de dia i de nit. Pels sis escenaris, ahir va ser el torn de Mètrica o Cabaret Voltaire i avui passaran la clàssica del festival electrònic Charlotte de Witte.
0: I el Tribunal Europeu de Drets Humans no ha admès la demanda contra la sentència que imposa un 25% de castellà a una escola de Canet de Mar.
3: Avui és l'últim dia de classe i arriba marcat per la polèmica. El tribunal diu que impartir l'ensenyament exclusivament en català situa les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge significatiu.
0: Tot plegat en un divendres, que és dia d'estrenes.
3: Avui arriba a les sales l'òpera prima d'Aina Clotet, Viva, que va guanyar el premi a millor interpretació revelació a Cannes, i també Dreams amb Jessica Chastain. A plataformes Balandrau, Ben Salvatge, arriba a Movistar Plus, i amb música estrenes de Placebo, Triquell, Enfades i Ansu Fati.
0: Pel que fa al trànsit, a aquesta hora hi ha un carril tallat a l'A2, al tram del Bruc, en direcció cap a Lleida. També hi ha un altre carril tallat, en aquest cas a l'AP7, a Montroig del Camp, en sentit Amposta, direcció Amposta, i per acabar també un carril tallat a la C58 a Montcada i Reixac, en direcció Terrassa. Pel que fa al transport públic, a aquesta hora cap incidència destacable. Ara passen pràcticament 3 minuts de 6:45 del matí. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, divendres 19 de juny del 2026.
5: RAC 1.
6: Aquest Sant Joan, benvingut a la festa! A la Traca hi trobaràs tot el que necessites per viure-la com toca.
7: Bombetes, bengales, lots i ofertes especials! I atenció! Amb productes seleccionats, la segona unitat per només un euro!
6: Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
8: Celebrem la revetlla de Sant Joan amb Supermercats Plus Fresc.
9: Trobaràs grans ofertes en productes de Lleida. Per cada 30 euros de compra a la carnisseria i xarcuteria, t'emportes gratis una ampolla de vi negre.
8: I si compres coca dolça Musfis, et regalem cava Brut Nature.
9: Promoció vàlida fins al 29 de juny. També disponible fent la teva compra online o a plusfresc.cat.
10: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
12: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
13: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
12: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
13: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
14: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
15: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar. Emma Vilarasau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet, al Teatre Poliorama. Aquest festival grec seu a taula amb La Truita. Un dinar que ho canviarà tot. Entrades a teatrepoliorama.com.
2: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
5: Pasturar ramats per prevenir incendis i elaborar productes que ens porten al bosc a taula. D'això va Ramats al Rescat, la fira de la silvopastura del Maresme.
16: Activitats infantils, xerrades, taules rodones, productes locals i molt més t'esperen el 21 de juny a Can Gel, Dosrius.
5: No t'ho perdis. Més info a firescatalanes.cat.
16: Organitza Consell Comarcal del Maresme amb finançament del fons Next Generation EU.
17: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho?
18: Aquest festival grec arriba a la Villarroel. Primera llei de Newton. La nova obra d'Eu Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
17: Un institut d'alta complexitat. Un sistema injust. Una decisió que ho canviarà tot.
18: Primera llei de Newton. Quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
17: A partir de l'1 de juliol, a la Villarroel. Entrades ja a la venda.
19: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a Gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
20: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
21: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
22: Fàcil, intuïtiva i renovada.
23: El món a RAC 1.
0: 6:37 a les portes de l'arribada de l'estiu i a pocs dies de la revetlla de Sant Joan arriba la que podria ser la primera onada de calor d'aquest 2026.

0: Coincidint amb l'arribada oficial de l'estiu, aquest diumenge arribarà a casa nostra una calorada que ha posat les autoritats en alerta màxima. A les portes del cap de setmana i a pocs dies abans de la revetlla de Sant Joan, el Meteocat ha emès un preavís per calor molt intensa, sobretot de cara a diumenge, però ja avisen que aquesta calorada es podria allargar ben bé fins a principis o mitjans de la setmana que ve. Tot plegat fa que avui es torni a disparar el risc d'incendi arreu del país i que els ajuntaments de la majoria de pobles i ciutats de Catalunya ja comencin a treure del calaix els plans per fer front a aquests episodis d'alta temperatura. Mònica.
1: Sí, de moment aquestes temperatures, com deia, es dispararan a partir de diumenge i aquesta onada de calor s'allargaria fins dimarts, dimecres de la setmana que ve, amb temperatures que estaran uns 10 graus per sobre del que seria habitual a aquesta època de l'any i podrien superar els 40 graus fins i tot cap a les comarques de Ponent, cap als punts més càlids del país. Però avui, de moment, comencem la jornada amb temperatures més baixes. 20 graus tenim a Sant Sadurní d'Anoia, i a 20 graus també a Cervera, 15 a Girona, 22 a Lleida, 22 a Tarragona i 24 a Barcelona, i serà un dia avui més tranquil. Al matí amb sol i després a la tarda amb alguns ruixats en punts del Pirineu, que també repetiran de cara al cap de setmana. I, com dèiem, atenció sobretot a partir de diumenge.
0: I mentre no arriba aquesta onada de calor, els bombers ja treballen en els primers incendis d'aquesta temporada. Les últimes hores han actuat a 10 focs simultàniament arreu de Catalunya, 5 dels quals van començar en les últimes hores, tots ahir. En total, ara n'hi ha un d'extingit, 6 de controlats, una a Sanaüja, una a Cervià de les Garrigues, una altra a Pons, una altra a Arbeca, una a Cervera i un a Agramunt, i 3 més que ja estan estabilitzats. Són els focs de Talavera, Alfarràs i l'Albi a les Garrigues. Aquest últim, per cert, va obligar a aturar ahir la línia de tren d'alta velocitat entre Lleida i Tarragona durant 3 hores. Avui, però, aquesta línia torna a funcionar amb normalitat. Els àudios filtrats de la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero mostren que l'expresident espanyol va negar davant del jutge qualsevol tripijoc per influir en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. 36 hores després que l'expresident sortís dels jutjats en llibertat i sense mesures cautelars, ja hem tingut accés aquí a RAC1 a tot l'interrogatori davant del jutge José Luis Calama. L'expresident espanyol va negar categòricament totes les acusacions i va donar rellevància a la feina que ha fet els últims anys.
2: Niego absolutamente porque en mi vida hablado ni negociado absolutamente ninguna comisión. Es mi trabajo y un trabajo que se valora, pero no solo por ser expresidente, si me permite.
3: Yo no pongo en duda
2: sino porque en mi etapa como expresidente he realizado una intensísima tarea.
0: Recordem que l'Audiència Nacional l'investiga per 7 delictes diferents, alguns dels quals també per l'origen de les joies que van trobar a la caixa forta del seu despatx els agents de l'UDEF, que és la Unitat de Delictes Econòmics de la Policia Espanyola. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
4: Bon dia. Zapatero no ho respon tot. A les joies no hi entra pel recurs, però en moltes ocasions tira d'això.
2: No lo recuerdo. Con sinceridad, señoría.
4: I el jutge se li nota que està basat a interrogar imputats que utilitzen el no recordo. Hi ha moments de repetició que el mateix Zapatero es cansa.
3: ¿Usted de esto sabe algo?
2: No voy a decir nada más de esto. Vale. Tengo un contrato de asesoramiento y ya está.
4: El jutge fa el mateix en altres moments, però sí que tots dos teixeixen una mena de confiança fins al punt que Calama es queixa que ningú li porta l'agenda.
3: Porque las agendas de ustedes suelen ser bastante minuciosas.
2: Totalmente, y con una secretaria como la mía, perdone.
3: Pues suerte que tiene, porque yo, desgraciadamente, prácticamente ni uso agendas.
4: Y después Zapatero li acaba confessant que ell mai utilitza el mail.
2: Yo, por ejemplo, yo no uso correos electrónicos, porque todo lo hace Gertrudis Alcázar.
4: I que, per tant, a ell no se'l pot acusar d'haver enviat cap correu electrònic. La propera cita judicial de Zapatero és per justificar les joies, el seu origen i el per què no les ha declarades a l'agència tributària.
0: Aquesta filtració d'aquests àudios va arribar només 4 hores després de la imputació de les dues filles de Zapatero i també de la seva secretària. Mentrestant, el govern espanyol encara dona la cara per Zapatero, i ho feia Pedro Sánchez, el president espanyol que defensava la presumpció d'innocència de l'expresident. El president espanyol, per cert, va obrir la porta per primer cop a convocar eleccions si no aconsegueix aprovar els pressupostos del 2027. En crònica internacional, amb el memoràndum d'entesa assignat, avui comencen a Suïssa les negociacions per mirar d'aconseguir una pau duradora a l'Orient Mitjà. Les reunions comencen gairebé un dia i mig després que els líders de tots dos països signessin, per sorpresa, aquest acord de pau, aquest principi d'acord. Des de la matinada d'ahir, les dues parts tenen 60 dies, dos mesos, per pactar un acord de pau definitiu. Per això, els equips d'aquests dos països ja són a Suïssa i avui mateix començaran les reunions ja més tècniques per anar perfilant els detalls d'aquest primer pacte i avançar, com deia veiem cap al final del conflicte. Això sí, finalment, el vicepresident dels Estats Units, J.D. Vance, no hi serà, la seva oficina. La Casa Blanca ha argumentat problemes logístics i no ha dit quan arribarà, tot i que sí que ha dit que en algun moment serà present en aquestes converses. Mentrestant, en les últimes hores ja s'han començat a notar moviments de desescalada arran de la signatura d'aquest pacte.
5: Sí, l'exèrcit dels Estats Units ha aixecat definitivament el bloqueig que s'imposava als vaixells iranians a l'estret d'Hormuz. Això sí, l'Iran ha avisat que estudiarà tornar a cobrar els vaixells que creuen l'estret. Seria, però, d'aquí a 2 mesos, justament quan acaba el termini de negociació amb la Casa Blanca.
0: Sí, 43.
6: EMA Automoción, concessionària Moda i Jaeco a Barcelona, Mataró i Girona, us ofereixen aquest espai.
0: Els esports, Pau, el Barça s'ha avançat a les finals de l'ACB després d'aconseguir una victòria increïble a la pista del València Bàsquet.
7: L'equip de Xavi Pascual no era favorit ni de bon tros, però va donar la sorpresa al Roig Arena, on va guanyar d'un punt per apuntar-se al primer partit de l'eliminatòria. A més, la victòria va ser èpica perquè Claiborne va forçar la pròrroga amb un triple 3 segons pel final. Després, en el desempat, el Barça va imposar la seva experiència en partits importants.
0: Enviat especial de RAC1 a València, Albert Pedrol.
8: En un Roig Arena ple a vessar amb 14.500 persones, el Barça va reivindicar-se amb un dels partits més espectaculars de la història dels play-offs. 112 a 113, 225 punts entre tots els equips, és el rècord d'anotació conjunta en una final de l'ACB. També la primera vegada en unes finals que tots els equips arriben als 100 punts, la primera vegada que un equip n'anota 113 i la primera vegada que un equip, el Barça, clava 19 triples. Fa 3 setmanes el Barça va perdre de 25 contra el València, però ves per on, l'equip ha ressuscitat de la mà, evidentment, de Xavi Pascual i també dels veterans com Nicola Provítola, autor de 20 punts i 25 de valoració.
9: Bueno, me haces acordar a una frase que me dijo Toco en la pretemporada, antes de empezar, que me dijo, quiero ver a los equipos que se quieran enfrentar a nosotros en finales, ¿no? Tenemos la experiencia, tenemos el saber, ¿no? Que el Barça hace mucho que no está en esta situación y nosotros tenemos que pelear cada bola, tenemos que pelear porque es... Esta final és una gran oportunitat per nosaltres.
8: L'eliminatòria és el millor de 5 partits, el segon és demà a les 8 de la tarda, també al Roig Arena de València i també a RAC1.
0: I pel que fa al Mundial de Futbol, Mèxic és la primera selecció, Pau, que es classifica matemàticament pels setzens de final.
7: És una de les seleccions anfitriones i que ha guanyat 1-0 contra Corea del Sud aquesta matinada en l'obertura de la segona jornada del Mundial. A més, assegura la primera plaça del seu grup. El grup A d'aquest grup també es va jugar ahir a la tarda al República Txeca 1, Sud-àfrica 1 i el grup B, Canadà i Suïssa, també han fet passos de gegant. Golejada del Canadà 6-0 contra Qatar, de Lopetegui, i de Suïssa 4-1 davant Bòsnia.
0: I encara al Mundial, Gavi s'ha pronunciat sobre les crítiques que ha rebut aquests últims dies després del debut contra Cap Verd. Ha parlat en una entrevista al Tubiràs de RAC1. Enviat especial de RAC1 al Mundial, als Estats Units, Damià López, bon dia.
10: Bon dia. Gavi va ser un dels assenyalats després de l'empat de la selecció espanyola contra Cap Verd en el debut mundialista. Luis de la Fuente va apostar per ell a la banda esquerra i no li va acabar de sortir bé. En una entrevista concedida a RAC1 a la concentració d'Espanya a Chattanooga, Gavi diu que s'esperava les crítiques.
11: Final, desde que debuté, soy un jugador que siempre ha recibido y si te soy sincero, nunca me he venido abajo. Es algo que, o sea, no es que me guste, porque obviamente no me gusta recibir críticas, pero es algo que me motiva siempre más y lo veo algo normal en el fútbol. Al final, cuando estás en el foco y todo el mundo está pendiente a ti, es para bien o para mal, ¿no? En este caso, bueno, el otro día estuvimos mal todo el equipo, yo a lo mejor recibí más críticas que otros y es algo entendible y ya lo esperaba, la verdad.
10: Gavi diu en l'entrevista que si ha d'escollir un jugador de la selecció espanyola per fitxar pel Barça, es queda amb Oyarzabal i del Mundial amb Julián Álvarez. Espanya s'entrena avui a Chattanooga i acte seguit ja marxa cap a Atlanta, on diumenge s'enfronta a Aràbia Saudita.
12: Descobreix lo moda nou és a Kisa Aumoda Jaeco M Automoción.

0: Barcelona, Mataró i Girona.
1: De tornada a casa nostra, ara fa poques hores que ha acabat la primera nit del Sonar. El festival s'allargarà fins aquest dissabte i mentrestant omplirà de música electrònica, sobretot la Fira de Barcelona a l'Hospitalet de Llobregat. Avui al festival hi actuarà la clàssica de la música electrònica, Charlotte DeWitt. També la nord-americana Kelis. Aquesta nit ha estat el torn de la rapera valenciana Mètrica o també de Cabaret Voltaire. Sí, sí, 47 més coses. El Tribunal Europeu de Drets Humans defensa que les escoles de Catalunya haurien d'aplicar més hores de castellà. Ho ha dit després de rebutjar una demanda contra la sentència que imposa un 25% d'aquesta llengua del castellà a l'escola Turó del Drac de Canet de Mar. Violeta.
2: La denúncia l'havien presentat famílies del centre que estaven en contra d'aquesta mesura. El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situa les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge significatiu. Diu que impedeix als infants el dret i el deure constitucional d'aprendre el castellà.
1: Encara sobre el català, per cert, el govern ha defensat el fitxatge de Víctor García Correas, un regidor de Rubí, pel Departament d'Educació. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que no és un fitxatge ni un càrrec de confiança i argumenten que García Correas, conegut per les seves polèmiques amb la llengua, ha superat un procés de selecció. I 48, més de la meitat dels homes encara creu que si algú accepta tenir una relació sexual, després ha d'arribar fins al final. També un de cada 10 encara defensa que forçar la parella a tenir relacions sexuals no es pot considerar una violació.
2: Són dades d'una enquesta que ha fet el Ministeri de Sanitat per conèixer quin és l'estat de la salut sexual a l'estat, que també destaquen que 3 quartes parts dels encastats no utilitzen preservatiu quan mantenen relacions sexuals.
1: Més coses, als bombers de Barcelona han apartat del cos un bomber acusat d'agressió sexual. L'home treballava al parc de la Zona Franca i l'agressió sexual hauria passat el diumenge 7 de juny.
2: La víctima mateixa va trucar al 112 des de dins del parc de bombers quan es va despertar mig desorientada i se la van endur directament a l'Hospital Clínic Centre de Referència en casos d'agressió sexual.
1: Encara en successos, el Tribunal Suprem ha condemnat l'Estat a indemnitzar amb 2,5 milions d'euros un home que va estar 15 anys a la presó per 3 violacions que no havia comès. Ahmed Tomouji el van acusar l'any 1992 i li van acabar imposant 4 condemnes, 3 per violació i una altra per robatori. Ara el Tribunal Suprem ha corregit l'Audiència Nacional, que havia decidit no indemnitzar-lo perquè considerava que no hi havia hagut un error evident, tot i que era una situació molt flagrant. Ara el Suprem, però, diu que els anys de presó van significar un patiment moral, la pèrdua d'oportunitats vitals per a aquesta persona i també un impacte de la personalitat de l'home, que ara té 76 anys. Per això ara, com dèiem, l'Estat l'haurà d'indemnitzar amb 2,5 milions d'euros. I el Banc d'Espanya calcula que a l'Estat falten 750.000 habitatges per cobrir la demanda actual. Són uns 150.000 habitatges més que ara fa un any. El banc avisa que l'oferta no ha crescut al ritme necessari per poder equilibrar els preus, però no s'atreveix a dir quants anys es pot trigar per sufocar aquest dèficit. En aquest sentit, el governador del Banc d'Espanya ha alertat que els topalls del preu del lloguer podrien ser contraproduents. Això sí, diu que podria passar d'aquí a un temps. Falten 10 minuts per les 7, una pausa i de seguida tornem.
3: RAC 1. Vacances, sol, aigua, i pot haver res més divertit per la canalla?
4: Les joguines?
3: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
4: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra.
3: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
4: A la botiga web i app.
5: Arriba als cinemes Viva, la pel·lícula dirigida per Aina Clotet. Amb una energia i vitalitat desbordants, la seva interpretació ha conquerit el jurat de la Setmana de la Crítica de Cannes.
6: Heu follat.
5: Viva, una història intensa, lluminosa i plena de vida.
6: Tens tota la vida per davant.
5: Viva és per viure-la en pantalla gran. Estrena als cinemes el 19 de juny.
7: Per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
8: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
6: Hola, Quico, que m'han cancel·lat la reunió i me'n vaig al súper del Corte Inglés, que no hi ha detergent, i l'Ariel està al 50% la segona unitat. I ja aquí sou que agafo per picar festucs i ametlles, que la marca El Corte Inglés Selection té també el 50% en la segona unitat en tota la fruita seca.
9: Supercor, hipercor i supermercat El Corte Inglés. Què necessites avui?
10: Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
11: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
12: La llum que tens amb Repsol, la llum, el que se'n diu la llum, és la mateixa. Ara, la tranquil·litat de saber que estàs amb una companyia així, sí que és única. Perquè gestionem totes les teves energies amb els avantatges i l'estalvi que només Repsol et pot donar. La mateixa llum, una altra energia. Informa't a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
13: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
14: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
15: Viu la revetlla de Sant Joan a peu de platja a l'hotel Le Meridien Ra del Vendrell. Gaudeix d'un deliciós sopar bufet mediterrani i de marisc amb música en directe en un entorn màgic. Reserva a regalalmra.com.
16: Darrere de cada litre de llet de Lletera Campllong hi ha molt més que llet.
17: A Lletera Campllong treballem cada dia amb un compromís ferm. Qualitat, traçabilitat i territori.
16: Si vols una llet bona, propera i feta com sempre, tria Cooperativa Lletera Campllong.
17: L'essència que ens uneix és el gust de fer les coses bé.
16: Lletera Campllong, la llet de casa.
18: La revetlla de Sant Joan té gust de tradició.
19: Amb coques elaborades amb passió per les nostres flaqueres i flaquers i que no poden faltar a la taula la nit més màgica de l'any.
18: Perquè hi ha tradicions que només tenen sentit quan les compartim.
19: Aquest Sant Joan reserva les coques a la teva fleca de confiança.
18: És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers.
20: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
21: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
22: Aquest partit, fes un doblet amb els nostres preus imbatibles, com el de la síndria sencera ratllada Carrefour El Mercado a 65 cèntims al quilo i el pit sencer de pollastre Carrefour El Mercado a 5,29 € al quilo.
21: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
23: Instruccions per a superar qualsevol cosa. Inspira. Agafa el teu últim vinil. Expira. Posa-la al tocadiscs. Inspira. Col·loca l'agulla amb cura. Expira. Apuja el volum. Inspira. I clica play.
24: La música fa que un dia sigui millor. 20% de descompte en dos o més discs del 18 al 21 de juny a la botiga web i app El Corte Inglés.
25: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
26: Medishore.
27: El món a RAC 1.
1: 5 minuts i les 7.
28: La xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya patrocina aquest espai.
1: A aquesta hora del matí desbloquegem el mòbil amb el Víctor Endrino.
29: Cada vegada que has d'enviar per internet alguna cosa que pesi molt, sempre recorrem al mateix, WeTransfer. Però sabies que WeTransfer té un límit de 2 gigas? I amb WeTransfer, probablement amb 2 gigas, no tens prou per enviar aquell vídeo del casament de l'altre dia? Doncs bé, hi ha un servei que fa exactament el mateix que WeTransfer, però que et permet enviar fins a 10 gigas gratis i de manera encriptada d'extrem a extrem. És a dir, que ni ells sabran què és el que estàs enviant. En aquest cas no hi ha cap aplicació, és una pàgina web, però pots fer-ho servir des del mòbil. Agafa'l, obre el navegador i ves a l'adreça wormhole.com. Wormhole.com pels amics. Hole! I aquí, a banda d'enviar els teus arxius molt pesats, també tindràs opcions de quan vols que caduqui, a quants receptors ho vols enviar, un seguit d'opcions que et faran la vida molt més fàcil i de manera totalment gratuïta. Recorda el nom, wormhole.com.
0: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
1: I a 3 minuts per les 7... Escoltem la recomanació que ens fa la Gemma Herrero per aquest divendres.
2: Paul McCartney acaba de cumplir 84 años y el último proyecto audiovisual en el que se ha involucrado es el documental Man on the Run, Hombre a la Fuga, en el que además de productor ejerce como la voz narrativa que relata justo su etapa más desconocida, la década después de separarse de The Beatles, cuando solo tenía 27 años. Comenzó viviendo en una granja en Escocia, pero formó un grupo, Wings, junto a su esposa, la fotógrafa Linda Eastman, que fue ridiculizado, pero con el que viajó por todo el mundo con ella y sus hijas. Quería disfrutar, encontrar su nueva identidad, ser feliz, y lo consiguió. Ella, por cierto, recibió una buena dosis de misoginia. Visual, estética y musicalmente es un documental impresionante. Una maravillosa reivindicación del amor, la familia y la libertad creativa. Puedes encontrar Hombre a la Fuga en Prime.
1: Y al diàling. Joan Ferrer, bon dia.
3: Bon dia, Pol Prats. Comencem el curs d'anglès del Marc Sagués.
4: Però qui se li entrevistarà aquest matí al xuxu? Aquest matí el papa Lleó XIV s'hi llegeix l'article de Najat el Hajmi al diari Ara. Escriu que durant la seva visita tot el que va fer va ser estranys rituals i altres performances.
5: There is nothing quite like it.
4: Altres performances i que veu com una ignomínia vomitiva que hi participessin polítics.
6: Performances.
4: Sí, perquè... No, bueno, té tocs en anglès, a vegades.
6: Quan vas estudiar a la Universitat d'Oxford.
7: We are the milk.
3: I ara el de matemàtiques, amb el Guillem Tarrés.
8: Podeu trobar-los buscant @com/antes a Instagram i així entendre per què es defineixen a la seva biografia amb només tres paraules. Vida a foc lent.
9: Tiene unas capacidades cognitivas muy desarrolladas.
8: Tres paraules. Vida a foc lent.
9: No me sorprendería que tuviera más cosas en común con Einstein, Mozart o Picasso que con nosotros.
3: Mira, precisament, l'Àngel Arribes s'ha apuntat al curs d'anglès del Marc Sagués.
26: Hi havia algunes coses que nosaltres ens patinaven, de que deies, ostres, un informe era com aprovar un pressupost municipal mitjançant una moció de confiança.
30: What the fuck?
31: What the fuck?
26: Ei, perdó?
4: No, no, res, un comentari de... Sí, sí, perdona, perdona, digues, digues.
32: La gente está muy loca.
30: What the fuck?
33: Més de l'acceleració a Mazda Romacuruma. No deixis escapar les promocions especials disponibles aquest mes en tots els nostres vehicles d'estoc. És el moment perfecte per estrenar el teu Mazda aquest estiu amb les millors condicions. Afanya't abans que s'esgotin. Recorda, només el teu concessionari oficial Mazda de Mataró i Sabadell. Romacuruma.
34: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és divendres. Per fi és divendres. 19 de juny del 2026. Comencem el dia amb alguns núvols que deixaran ruixats puntuals de bon matí a la costa, però després s'aclarirà. A la tarda esperem algun al Pirineu. El cap de setmana es dispara la temperatura i atenció, perquè diumenge, coincidint amb el solstici d'estiu, comença la primera onada de calor. La calorada també dispara, evidentment, el risc d'incendis. Només ahir n'hi va haver 5 que van fer anar de corcoll als bombers, tot i que ara ja estan controlats. La més important, a l'Albi, a les Garrigues, i va obligar a tallar unes hores la línia de l'AVE. De la temporada d'incendis en parlarem a partir de 9:15 amb la consellera d'Interior, Núria Parlon, que serà en aquest estudi. També li preguntarem pel repunt dels tirotejos a Catalunya per la presència de les bandes de narcos. Seran temps de tertúlia amb Jordi Bosch, Glòria Serra, Cris Puig, Ernest Folk i el director de La Vanguardia, Jordi Juan. Amb ells també sentirem la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero davant del jutge, que l'investiga per un cas de presumpta corrupció en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, tot just 24 hores després que l'expresident espanyol s'expliqués i ja s'hagin filtrat els àudios de l'interrogatori. Se sent com Zapatero defensa la seva innocència, però el magistrat no se'l creu perquè ahir va imputar també les seves dues filles al cas. Pedro Sánchez continua fent pinya amb el seu antecessor, però ahir per primera vegada va obrir la porta avançar eleccions si no pot aprovar els pressupostos de l'any que ve. En plana internacional, avui arrenquen a Suïssa les converses de pau definitives entre els Estats Units i l'Iran. Tenen 2 mesos per concretar les línies mestres que fixa el memoràndum d'entesa firmat dimarts. Els esports. El Barça comença amb victòria a la final de la Lliga ACB amb un partidàs descomunal i amb un ajustat 112-113 a la pista del València, que s'ha resolt a la pròrroga. Demà tornen a jugar a les 8 del vespre i també en directe a RAC1. Al Mundial, Gavi ha admès en una entrevista al Tudiràs de RAC1 que ja s'esperava ser el blanc de les crítiques després de l'empat a 0 d'Espanya contra Cap Verd. Ahir que Marc Cucurella va presumir de passar amb blaugrana tot i fitxar pel Madrid. Encara al Mundial, Mèxic, primera selecció que es classifica matemàticament pels 16ens de final després de guanyar 1-0 Corea del Sud. Aquesta nit, entre ahir i aquesta nit, s'han jugat el República Txeca 1, Sud-àfrica 1, Canadà 6, Qatar 0 i Suïssa 4, Bòsnia 1. A música, el Sonar tanca la primera nit i ja es prepara per la segona amb la icona del rap britànic Skept i amb la cantant nord-americana Kellys com a caps de cartell. I ahir que el Tribunal Europeu de Drets Humans va clavar una altra estocada a la immersió amb una resolució que justifica la necessitat d'impartir un 25% de les classes en castellà a l'escola catalana. El govern minimitza la decisió i assegura que no té cap efecte. A les 11 del matí, aquí al Món RAC1, la centrifugadora amb l'Edu de Batlle i el bo millor del que ha donat de ser aquesta setmana al Món RAC1. I per rematar-ho, com sempre, la metatertúlia amb el Sergi Embudi i els cafres habituals, David Broc, Mònica Usar, Santi Jiménez, Marc Puga i amb el Joan Ferrer i el diàling, com sempre, arribarem al migdia i ole, ole, ole, al cap de setmana. Són les 7:03, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Com llulla la matinada. Mònica Hernández, Pau Bonastre, Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia.
3: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Usar?
4: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: Vaja, que farà més que passada, que sí, ja la fa.
2: El que vindrà.
0: El que vindrà.
2: Sí, pugen molt les temperatures, ho començaran a fer demà, però el pic màxim d'aquesta calorada arriba entre diumenge, dilluns i dimarts. De fet, hi ha aquest preavís del Servei Meteorològic de Catalunya per onada de calor i són temperatures que seran extremes, fins i tot poden superar els 40 graus en els punts més càlids del país, cap a les comarques de Ponent, entre els 34 i els 38 a bona part de l'interior i una mica per sota la línia de la costa o també punts del Pirineu, però en general farà molta calor amb aquestes temperatures més extremes, especialment a l'interior de Catalunya. Això seria a partir de diumenge, que just comença l'estiu, el solstici d'estiu és diumenge, i just donem el tret de sortida a la primera onada de calor de la temporada. I avui, de moment, les temperatures seran semblants a les d'ahir, entre els 30 i els 37 graus de màxima. Ara de bon matí amb alguns núvols, fins i tot algun ruixat ara mateix a tocar del Baix Empordà. Durant el matí s'imposarà el sol i després a la tarda algun ruixat aïllat en punts del Pirineu i al cap de setmana, sol, bandes de núvols prims, pols sahariana en suspensió i a la tarda també algun ruixat al Pirineu. I entre dissabte a la tarda i diumenge al matí també es notarà el vent del sud, sud-est, sobretot al centre i al sud de Catalunya o també cap a les comarques gironines.
0: O sigui, nit tòrrida per la Revetlla?
2: Sí, probablement tindrem en alguns punts, entre tropical i tòrrida, serà la nit de la Revetlla, però hi pot haver algun ruixat. De cara al vespre de la Revetlla es podrien escapar alguns ruixats, de moment pinten més aviat febles, en punts del centre i del sud del país, i el dia de Sant Joan també algun xàfec, sobretot cap a les comarques de Ponent.
0: Clar, en aquest context es manté l'alerta per risc d'incendi elevat a una cinquantena de municipis.
5: De fet, en les últimes hores els bombers han anat de corcoll i també han treballat de valent en 10 incendis. La meitat es van declarar ahir mateix. El més greu va començar l'Albi a les Garrigues i va obligar a tallar durant unes hores l'alta velocitat entre Lleida i Tarragona. Avui, però, la línia torna a funcionar amb normalitat.
4: Aquí ens mouen les persones. Per això, el nostre programa Amb tu garanteix una atenció al client adaptada a les teves necessitats, evitant barreres d'accessibilitat, lingüístiques i digitals. Aigües de Barcelona. La gestió responsable.
0: La declaració de José Luis Rodríguez Zapatero d'abans d'ahir a l'Audiència Nacional. L'expresident espanyol ho nega tot i es declara innocent.
5: Sí, són 3 hores d'àudio a què també ha tingut accés RAC1 i en què Zapatero va intentar desmuntar una per una les acusacions del jutge José Luis Calama. L'expresident del govern espanyol va defensar que ell no va tenir res a veure en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra, que mai ha cobrat ni un cèntim il·legalment.
6: Niego absolutamente porque en mi vida hablado ni negociado absolutamente ninguna comisión. Es mi trabajo y un trabajo que se valora, pero no solo por ser expresidente, si me permite.
7: No pongo en duda
6: sino porque en mi etapa como expresidente he realizado una intensísima tarea.
5: Tot i això, Zapatero sí que admet que va demanar al Banc Santander que atenguessin responsables de la companyia aèria, però no que intercedissin per buscar finançament.
0: En aquesta autoproclamació d'innocència, això sí, Zapatero no va aclarir l'origen de les joies que van trobar en una caixa forta al seu despatx.
5: Sí, l'exlíder socialista no va sortir del guió i va negar-se a parlar d'aquestes joies valorades en més d'1 milió d'euros perquè el seu origen s'investigarà en una peça separada d'aquest cas.
7: Y ahora vamos a las dichosas joyas. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
6: No deseo prestar declaración por el recurso que se ha presentado.
7: Bien.
5: Zapatero també va negar que l'empresa de les seves filles, que es diu What the Fab, fos cap tapadora.
0: Que tot el jutge de...
5: Les joies.
0: Les dichoses joies. Per cert, que el jutge ha decidit ampliar la llista d'investigats.
5: Sí, com dèiem, dimecres Zapatero va sortir de la seva declaració sense mesures cautelars, però sense haver convençut el jutge Calama. Ara el mateix magistrat ha imputat les seves filles i la seva secretària. El jutge creu que l'empresa de les filles de Zapatero tenia un paper instrumental en la canalització i també en l'ocultació de diners o que facilitava fins i tot operacions rellevants. I pel que fa a la secretària, creu que era una peça clau pel suposat entramat corrupte.
0: Aquest cas augmenta la pressió sobre la Moncloa i per primera vegada Pedro Sánchez obre la porta a convocar eleccions anticipades.
5: Sánchez diu que ho farà si no aconsegueix tirar endavant els pressupostos.
8: Negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis, pero sobre hipótesis yo no me quiero pronunciar.
5: Mentrestant, el Partit Popular insisteix a Junts i al PNB que donin suport a una moció de censura, però fins ara li han donat carbasses.
0: Per cert que a les últimes hores ha aixecat polseguera un comentari xenofob que ha deixat al Parlament un diputat del PP.
5: Sí, es diu Cristian Escribano i ahir va demanar expulsar els migrants que delinqueixen i els va convidar a abandonar el país en avió o nedant.
9: Quien venga a este país a integrarse y a contribuir es bienvenido, pero quien venga a delinquir, puerta, ya sea en avión o nadando.
5: Ho va dir durant una resposta al conseller de Presidència, Albert Dalmau, que es va posar les mans al cap, no n'hi ha per menys, i li va exigir que demanés disculpes.
0: Oi, doni-do, tu. Van forts. La resposta del Dalmau està bé, perquè a mi li va dir, dius que sembla d'un altre partit, vostè. Avui també estem molt pendents de Suïssa perquè arrenquen les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran.
5: Ho faran un dia i mig després que els dos països signessin per sorpresa el memoràndum d'entesa. Ara les converses se centraran en el programa nuclear iranià. Mentrestant, Israel ha tornat a atacar el Líban. Recordeu que l'alto el foc també en aquesta zona està previst en aquest document. A més, Tel Aviv ha partit peres definitivament en Brussel·les. El ministre d'Exteriors israelià ha anunciat que el seu govern trenca totes les relacions amb la cap de la diplomàcia europea, amb Kala Kallas.
0: Als esports, ara parlarem del Mundial i de la primera selecció classificada pels setzens, que és Mèxic, però abans, en bàsquet, el Barça ha sumat el primer punt del final de la Lliga CB amb una victòria al·lucinant contra el València.
10: L'equip de Xavi Pascual va donar la sorpresa al Roig Arena, on va guanyar d'un punt, 112-113, per apuntar-se al primer partit de l'eliminatòria. El Barça va reivindicar-se amb un dels partits més espectaculars de la història dels play-offs, on es va batre el rècord de fet d'anotació conjunta en una final de l'ACB, un partit que va tenir absolutament de tot, fins i tot un triple de Claiborne a 3 segons pel final per forçar la pròrroga. Després, el desempat, el Barça va imposar la seva experiència en partits importants. És una eliminatòria al millor de 5 partits, el segon, demà a les 8 del vespre i a RAC1.
0: Que m'agradar, eh?
5: Home, em va encantar. Quina emoció fins als últims segons, que el bàsquet és una meravella. I mira que hi havia en Pedrol allà, eh?
0: Sí.
5: Que no les teníem.
0: Sí. No, però bueno, és igual, sempre queda el primer partit encara. Però és el global, eh? No deixa d'estar. El Mundial de Futbol. Ja tenim la primera selecció classificada pels setzens de final, que és Mèxic.
10: Ha guanyat 1-0 aquesta matinada contra Corea del Sud en l'obertura de la segona jornada del Mundial. A més, s'assegura la primera plaça del seu grup, el grup A. D'aquest grup també es va jugar el República Txeca 1, Sud-àfrica 1, i el grup B, Canadà i Suïssa, també han fet passos de gegant per arribar als setzens de final. Golejada del Canadà 6-0 contra Qatar i de Suïssa 4-1 davant Bòsnia.
0: I encara al Mundial, Gavi s'ha pronunciat sobre les crítiques que ha rebut aquests dies després de l'estrena i diu que alguns li tenen ganes per la seva manera de jugar. Obro parèntesi, segurament també perquè és el Barça, tanco parèntesi.
10: El migcampista andalús, que afronta el segon Mundial de la seva carrera, diu en una entrevista al Tu diràs de RAC1 que ja s'esperava ser el blanc dels darts després de l'empat a 0 contra Cap Verd. Creu que li tenen ganes especials pel seu estil de joc.
11: Por como juego, por la manera que tengo de jugar, todos siempre me han tenido ganas, pero es... Es lo que digo siempre, si estás en mi equipo me amas, si no estás en mi equipo pues me querrás matar seguramente. Pero es algo que yo no quiero pensar, al final estamos aquí en la selección y todos tenemos que ir a una.
10: I des de la concentració de la selecció espanyola també va parlar Marc Cucurella el primer cop des que va fitxar pel Madrid.
12: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc pues, que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça, però en aquest moment pensava que era, o penso que és la decisió que havia de prendre.
10: Per cert, un apunt més en futbol. Avui el Sabadell pot pujar a segona divisió, ai, sí. 5 anys després de baixar-ne. Juga la tornada de la final contra el Zamora a les 9 del vespre a la nova Creu Alta i a RAC més 1. A l'anada, victòria del Zamora 1-0. Al Sabadell li val l'empat al final de la pròrroga per millor classificació al final de la Lliga regular.
0: Efectivament, efectivament. Té molt de cara avui, bastant de cara, però... plat lligat. I el Sonar, que ja està en marxa avui, segona jornada amb les actuacions del raper britànic Skepta, la cantant nord-americana Kelly i la DJ belga clàssica del Sonar, Chariot de Beat.
5: Ahir el recinte ja es va omplir de gom a gom per rebre els primers assistents d'aquesta edició, marcada per un canvi important. Fira Gran Via concentra tota la programació. Ahir van sonar noms com Cabaret Voltaire i també la rapera valenciana Mètrica.
0: De la crònica de successos, avui llegim el diari Ara, l'odissea d'una dona bengalina i la seva filla forçades a viure, atenció, a la cambra frigorífica d'un supermercat 24 hores.
5: Sí, la víctima s'havia casat forçada amb un home. La relació comença, de fet, a Bangladesh, amb un matrimoni, com dèiem, concertat, però el 2017 l'home es trasllada fins a Barcelona per guanyar-se millor la vida. A la capital catalana obre un supermercat 24 hores a la zona franca. Segons el diari Ara, 5 anys després, la dona i la filla del matrimoni també venen fins a Barcelona i aquí comença el calvari. L'home les maltractava i les obligava a dormir a la cambra frigorífica de la rebotiga del supermercat, mentre ell vivia en un pis. Ara l'agressor s'exposa a 26 anys de presó, tot i que el judici ha quedat suspès sense data.
0: Quin horror. Quin horror. Avui que arriba a la gran pantalla, l'òpera prima d'Aina Clotet, Viva.
13: El teu cosí.
0: La pel·lícula que es va endur el Premi a Millor Interpretació Revelació al Festival de Canes per l'Aina Clotet. Una altra de les estrenes és Dreams, protagonitzada per l'actriu britànica Jessica Chastain. Explica la història d'una jove d'una família benestant que s'enamora d'un ballarí mexicà. I en plataformes, avui arriba a Movistar Plus Balandrau ben salvatge.
14: Bona nit! Bona nit!
15: Germanet, bona nit!
0: una pel·lícula magnífica, magnífica. Si no l'heu vist, Movistar Plus valendrà una de les pel·lícules catalanes més taquilleres de la història. I, per cert, aquesta matinada ha debutat com a cantant, atenció, Ansu Fati.

0: la voy a conseguir, sea como sea, ¿eh?
1: La voy a conseguir.
2: Una barreja de Kiko Rivera, ¿no?
0: Ja et dic jo que he sentit coses que han omplert pavellons i estadis pitjors que això, també t'ho dic.
2: Però això està com molt treballat,
0: home,
2: no?
0: Sí, clar,
2: l'ordinador...
0: Home, sí, no, home, no. No, no, ja. Es diu sea como sea. Són les... és un quart de vuit del matí. Ai, més coses. El Tribunal Europeu de Drets Humans defensa que les escoles catalanes haurien d'aplicar més hores de castellà.
3: Sí, el Tribunal ha rebutjat admetre una demanda contra la sentència que imposa un 25% de castellà a l'escola Turó del Drac de Canet de Mar. La denúncia l'havien presentat, de fet, famílies d'aquest centre que hi estaven en contra. El Tribunal no només no accepta la denúncia, sinó que, com dèiem, defensa que les escoles han de fer més hores de castellà. El Tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys d'impartir ensenyament exclusivament en català situa les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge significatiu. Ara bé... Perdona.
0: No,
3: que el govern ha dit que això no afectarà per res el sistema educatiu català.
0: Una altra dada que crida l'atenció avui és que la meitat dels homes encara pensa que si algú accepta tenir una relació sexual, després no es pot fer enrere i ha d'arribar fins al final.
3: I, de fet, un de cada 10 encara defensa que forçar la parella a tenir relacions sexuals no es pot considerar una violació. Són dades d'una enquesta que ha fet el Ministeri de Sanitat per conèixer quin és l'estat de la salut sexual a l'Estat, que també destaquen que 3/4 dels enquestats no utilitzen preservatiu quan mantenen relacions sexuals. La ministra de Sanitat, Mònica García, diu que tot plegat demostra que cal reforçar encara més l'educació sexual.
4: Nos recuerda la importancia de la educación afectivo-sexual para que la educación afectivo-sexual llegue antes que los algoritmos y llegue antes que las pantallas. Necesitamos ofrecer herramientas para construir relaciones que estén basadas en el respeto, en la igualdad y en el consentimiento.
3: L'estudi també apunta que els últims 15 anys s'ha duplicat el percentatge de ciutadans espanyols que creuen que les relacions homosexuals són tan respectables com les heterosexuals.
0: I atenció a una notícia última hora, és que no se podia saber.
3: Ja.
0: L'Iran i els Estats Units han cancel·lat les converses previstes per aquest divendres a Suïssa per començar a negociar l'acord de pau definitiu, segons ha confirmat un comunicat del Ministeri d'Afers Exteriors de Suïssa, que és on s'havia de fer. De fet, hi ha un portaveu de la Casa Blanca havia anunciat aquesta nit que el vicepresident J.D. Vance havia cancel·lat el viatge a Suïssa amb els negociadors iranis, i tot plegat ja ho anirem ampliant, però repetim. Iran i els Estats Units cancel·len les converses previstes per aquest divendres a Suïssa. Més notícies, 7 i 18. El Tribunal Suprem ha condemnat l'Estat a indemnitzar amb 2,5 milions d'euros un pobre home que va estar 15 anys a la presó per 3 violacions que mai va cometre.
3: Sí, és l'Ahmed Tomohi, el que van acusar l'any 92. Li van acabar imposant 4 condemnes, 3 per violació i una per robatori. Ara el Tribunal Suprem corregeix l'Audiència Nacional, que havia decidit no indemnitzar-lo perquè no observava un error evident. El Suprem diu que els anys de presó van significar un patiment moral, la pèrdua d'oportunitats vitals i també un impacte en la personalitat de l'home, que ara té 76 anys.
0: Pobre home.
3: És molt bèstia, això.
0: És molt bèstia, és molt, molt. Bèstia, és molt bèstia, és molt bèstia. 15 anys a la presó, 15 anys tancat. Ara en té 76, en tenia 61 quan va entrar.
3: I entraria en 61, no sé.
0: És que és al·lucinant. És al·lucinant. És al·lucinant. I et donen, primer que el Suprem no te'ls volia donar, i et donen 2,5 milions d'euros com si això pogués reparar els 15 anys a la garjola. Mm. I per cert que un home ha quedat ferit a Vilafranca del Penedès després de calar-se foc al mig del carrer.
3: Va passar ahir a la tarda, a plena llum del dia, els serveis d'emergència l'han atès mentre encara era conscient i l'han evacuat en helicòpter fins a l'Hospital Vall d'Hebron.
5: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
0: Alguns mitjans americans diuen que no es cancel·len les converses, sinó que es posposen per raons logístiques. Ja comencem amb els eufemismes.
3: Mm.
0: 7 i 19.
5: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
0: Anem a comptar cotxes. Des del RAC, allà ens espera el Ferran Aràndiga, una criatura que avui fa 24 anys. Bon dia, Ferran, i per molts anys.
6: Moltes gràcies, Jordi. Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres amb dues avaries actives des de primera hora del matí. Una ha estat a la C58 a Montcada i Reixac, que en sentit nord doncs, deixa en direcció Terrassa un carril de circulació i provoca poc menys d'un quilòmetre de lentitud. També tenim una segona avaria a l'altura del Bruc, a l'A2, que en direcció Lleida també talla un carril i provoca 2 quilòmetres de retencions. D'altra banda, ja hi ha retencions habituals també amb força intensitat, sobretot al vessant Besòs cap al nus de la Trinitat i al primer tram de les dues rondes de Barcelona també pateix lentitud en sentit sud. Al Vallès hi ha retencions destacables a la AP7 entre Mollet i Barberà i a Cerdanyola en sentit nord. Finalment, al Llobregat també ja tenim retencions per la A2 i la B23 des de Sant Vicenç dels Horts i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
7: Vols saber com serà la mobilitat en el futur? Millor encara, condueix-la. Gamma Kia 100% elèctrica. 7 models elèctrics amb la tecnologia i l'autonomia que estaves esperant. Gamma Kia 100% elèctrica. El futur de la mobilitat elèctrica és ara. Vine a descobrir-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Vaja, 7 i 21 minuts. Ja vinc. Què passa, Joan Ferrer?
9: Mira, que com que diumenge arriba la primera onada de calor de l'any...
0: Que enxaca la pistola.
9: Recuperem aquesta crònica del canal 24 Hores d'una persona que sent la mateixa passió per la feina que jo.
10: Y la alerta es amarilla.
11: Buenos días. Pues sí, buenos días desde Toledo, una ciudad en la que la noticia real, un 16 de julio, sería que no hizo...

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
4: Toco el 2. Fins demà, bacallà. Adéu-siau.
5: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
6: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
7: Estic venent casa meva i no me'n surto.
8: Has provat amb Properfy? Una agència online amb tracte personalitzat i que no cobren comissions, sinó un preu fix que només pagues si venen. Apunta, properfy.es. Jo em vaig estalviar molts diners. Es van ocupar de tot el procés fins a l'escriptura i van defensar els meus interessos com a propietària. Properfy, estalvien comissions i regala't il·lusions.
9: Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
10: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
11: El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
12: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
13: I es va crear el món i va néixer Joan Pera. I el va fer...
14: I el va fer... futbolista? Milionari? Stripper?
13: No, actor.
14: Casum.
13: El món no estava preparat.
14: Ni ell tampoc.
15: L'Auca del Senyor Pera, al Teatre Condal. Un sorprenent i divertit viatge per la vida i la carrera d'un dels actors més estimats de Catalunya. Una vida irrepetible, un espectacle únic. L'Auca del Senyor Pera, només aquest mes de juny al Teatre Condal. Entrada ja a la venda.
16: Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
17: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
16: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
17: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
18: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic.
19: Doncs millor...
20: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
10: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
21: Com et quedes si et diem que les cartes que fas servir per jugar a la botifarra... són, en realitat, un diari antic. Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
22: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes.
23: Aquest festival grec arriba al retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde.
24: Protagonitzada per Àngels Bunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella.
23: A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
25: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
26: a RAC1.cat.

0: portal de RAC1. El món a RAC1, amb Jordi Basté.
1: 7 i 27.
0: Cada dia, una idea.
1: La que li passa pel cap al Xavi Puig.
2: Fer el rècord de l'hora en 59 minuts.
3: Romauto, guardonat amb el Nissan Global Award com a millor concessionari de 2024, patrocina aquest espai.
1: La proposta d'avui del Pep Prieto.
4: Ara que ja ha començat el Sonar, és un bon moment per reivindicar una de les poques pel·lícules sobre la música electrònica que té ànima. We Are Your Friends és la història d'un noi que vol triomfar com a DJ. La seva carrera comença a despuntar quan coneix en James, que es converteix en el seu mentor a la indústria, però ho posa tot en perill quan s'enamora de la seva jove parella. A vegades es deixa arrossegar per alguns tòpics del drama romàntic, però transmet convicció quan parla de l'escena musical i de la identitat creativa. Zac Efron hi demostra que és millor actor del que sembla habitualment. Trobareu We Are Your Friends a Amazon.
5: A Romauto ja tenim el nou Nissan Micra.
6: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
5: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
6: Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
5: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
6: RomautoNissan.com.
1: Santi Balmes, bon dia.
7: Molt bon dia, catalans i catalans. Ralph Titor, l'inventor del control de velocitat de creuer dels cotxes, era completament invident des dels 6 anys. La idea li va venir perquè el seu xofer accelerava i frenava constantment mentre parlava. El Santifai d'avui és Camins de Sopa de Cabra.

0: Què hem de saber? Núria Travessa, Pol Prats, Pau Bonastre... Bon dia.
1: Bon dia.
2: Que finalment s'han posposat les converses de pau entre Estats Units i l'Iran, ho ha anunciat el govern de Suïssa, on avui estava previst que comencessin les negociacions. Això després que el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, no hagi pogut anar-hi per problemes logístics.
1: Coincidint amb l'arribada de l'estiu, diumenge arribarà la que podria ser la primera onada de calor d'aquest any. Els bombers ja estan en guàrdia després que en les últimes hores hagin hagut de treballar simultàniament en una desena de focs.
2: Els àudios filtrats de la declaració judicial de José Luis Rodríguez Zapatero mostren que l'expresident va negar totes les acusacions del cas Plus Ultra. Són 3 hores d'àudio en què no aclareix l'origen de les joies.
3: Als esports, Mèxic és la primera selecció classificada pels 16ens de final del Mundial. Ha guanyat 1-0 contra Corea del Sud aquesta matinada i s'assegura la primera plaça del seu grup. També s'acosten a 16ens al Canadà i Suïssa, que han golejat Qatar i Bòsnia, respectivament. I en bàsquet, victòria espectacular del Barça en la primera final del primer partit de la final de l'ACB, d'un punt a València, passant per la pròrroga.
1: El Sona es prepara per la segona jornada del festival després d'una llarga nit de música. Avui serà el torn de Charlotte DeWitt, Skepta o Kelis.
2: El Tribunal Europeu de Drets Humans defensa que les escoles de Catalunya haurien d'aplicar més hores de castellà. Ara bé, el govern diu que això no afecta la política d'immersió lingüística del país.
1: Tot plegat en un divendres que és dia d'estrenes. Avui arriba als cinemes l'òpera prima d'Aina Clotet, Viva, premi al Festival de Cannes. També Dreams amb Jessica Chastain. A plataformes arriba Balandrau, Ben Salvatge, a Movistar Plus. I en música avui estrenes de Placebo, Triquell, Fades i Ansu Fati.
0: El temps.
4: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Mònica Usar, bon dia.
5: Bon dia. Som a les portes d'un cap de setmana de més calor, amb temperatures més altes de cara a diumenge, que és quan donarem aquest tret de sortida a l'estiu, de manera oficial, i també a l'onada de calor que sembla que ens acompanyarà fins a mitjans de la setmana que ve. Però avui, de moment, temperatures semblants a les d'ahir, entre els 32 i els 37 graus, sobretot en punts de l'interior, les més elevades, especialment cap a Ponent, i ara de bon matí amb alguns núvols, fins i tot algun ruixat a tocar de mar, i després amb més sol i a la tarda amb algun ruixat aïllat en punts del Pirineu. I ara mateix 24 graus al centre de la ciutat de Barcelona, 21 a Tarragona, 20 a Lleida, 15 a Girona, 18 a Banyoles i 20 a Terrassa.
6: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare, a Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
7: Molt bé.
6: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres al cap de setmana.
7: Perfecte.
6: Arribarem a tot?
7: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
8: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
0: I amb Naturgy, com cada matí, sapiguem la qualitat de l'aire, Mònica.
5: Doncs avui es manté el semàfor vermell a Manresa per concentració de partícules i el groc al Montsec i també a Vilafranca del Penedès amb qualitat regular.
9: 15 a 40, seu central de l'equip Estalvi de Naturgy.
10: Senyora rentadora.
11: Din, din, din.
10: Què fa?
11: Jo res.
10: Se'n riu de mi?
11: Mai.
12: Crec que està fent servir el mode eco.
11: Clar, així estalvia un 33%.
9: Un altre cas resolt per l'equip Estalvi.
13: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
0: I el trànsit.
14: Fiat us ofereix aquest espai.
0: A comptar cotxes des del RAC, com cada dia. Allí tenim el Ferran Aràndiga. Bon dia.
15: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui divendres amb un accident a la C-58 entre Montcada i Reixac i la Trinitat, que ha deixat dos carrils de circulació tallat en sentit sud i deixa 3 quilòmetres de cues. També tenim dues avaries, una a l'altura del Bruc, a l'A2, que en direcció Lleida també talla un carril de circulació provocant 2 quilòmetres de retencions. La segona avaria ha estat a la Ronda Litoral, també en sentit sud, amb 6 quilòmetres d'aturades des de Sant Adrià de Besòs. Pel que fa a les retencions habituals, destaquem aquesta intensitat en tot el nus de la Trinitat, les dues rondes en sentit sud i a l'AP7 també, amb retencions entre Mollet i Barberà, en direcció Tarragona i a Cerdanyola, en sentit nord. Per acabar, al Llobregat també tenim retencions a l'A2 i a la B23, des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
16: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi, tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets els que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a SEAT.es.
17: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
0: Són les 7:35 minuts. A aquesta hora, com sempre, obrim el diari del món a RAC1. I comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Marsegués, bon dia.
18: Bon dia.
0: Marina Arbós, bon dia.
19: Bon dia.
0: Sergi Embudio, bon dia.
20: Bon dia.
0: A les portes d'una onada de calor, avui a diversos diaris hi trobem un anunci de la Generalitat amb recomanacions per passar aquests dies una mica millor.
18: Sí, per exemple, qui la publica és La Vanguardia, aquest anunci es titula l'ABC de la calor, i llegim un seguit de consells. Diuen que cal adaptar els horaris i les tasques amb pauses freqüents a les zones fresques, que és molt important beure aigua per evitar la deshidratació sense esperar a tenir set, i que ens hem de vestir amb roba transpirable i protegir-nos al cap de la calor. També recomanen fer servir crema solar i ulleres de sol.
0: Però un dia més, els diaris tenen com a gran protagonista José Luis Rodríguez Zapatero. Els mitjans que s'han escoltat la seva declaració el veuen més acorralat que mai i li toquen el crostó per enfangar les seves filles en aquesta trama.
19: Sí, El Mundo assegura que la declaració van ser 3 hores de contínues negatives i desmemòries. Javier Redondo assenyala Zapatero va abandonar el jutjat estabornit i noquejat, pitjor del que va entrar. I Rafael Latorre el fa responsable de la imputació de les seves filles. Diu, la situació convida a pensar que l'expresident va tenir l'oportunitat d'exculpar-les del calvari judicial i que no ho va fer.
20: En aquesta línia, l'ABC titula les nules explicacions de Zapatero arrosseguen a les seves filles a la imputació. L'editorial ho qualifica d'una nova fita de la història de la corrupció i escriu que la declaració de Zapatero només va aconseguir estendre els dubtes cap a la seva família.
0: Més coses sobre el cas Zapatero, i en parlarem avui aquí al Món a RAC1 a partir de les 8 del matí, però avui als diaris encara hi ha un altre tema, que és el cop de la justícia europea al català a l'escola, després que el Tribunal Europeu de Drets Humans avali el 25% de castellà. Avui la premsa es divideix entre els que es posen les mans al cap per la decisió i els que l'aplaudeixen amb les orelles.
18: A l'editorial del diari Ara llegim el català no progressi adequadament a Europa. Creuen que el posicionament del Tribunal suposa una galleda d'aigua freda i un tret a la línia de flotació del catalanisme, que sempre ha defensat la normalització lingüística com a instrument perquè precisament tots els nens castellanoparlants tinguin garantit el dret a aprendre català. I acaba dient la incòmoda i dura realitat és que l'aixopluc d'Europa en termes lingüístics de moment no funciona.
19: I a la portada del Punt Avui creuen que és un cop molt dur el model d'escola catalana i que suposa un veritable despropòsit, sobretot perquè demostren un desconeixement total de la realitat lingüística a casa nostra. A més, recorden que els estudiants surten de l'ensenyament obligatori amb un nivell de català inferior al de castellà i per tot plegat acaben dient la societat i el govern han de reaccionar perquè l'educació en l'educació ens hi juguem el futur de la llengua.
20: En canvi, a Madrid, a l'editorial El Mundo celebra que la resolució és d'una gran importància i desmunta l'argument jurídic clau del nacionalisme català i sosté no només és un aval a la defensa de la igualtat i la llei a Catalunya, sinó que també és un acte de justícia per tots els pares que des d'un civisme exemplar estan lluitant de forma incansable pels drets de tots.
18: I finalment, l'ABC veu en escac una immersió lingüística que diu ha provocat una caiguda del rendiment acadèmic dels joves catalans. Aplaudeix una decisió que considera molt oportuna i que reforça que hi ha realitats lingüístiques més poderoses com el castellà, una llengua materna i universal. I remate dient, és una irresponsabilitat malaguanyar la riquesa idiomàtica amb objectius polítics forçats per causes nacionalistes.
0: Són les 7:38 minuts. Perdó. Ara. S'ho pren en calma a la música. Director d'orquestra de Dormint la Bona.
21: Sí.
0: Hola, què tal, Polls? Bon dia.
21: Molt bé, doncs mira, per fer aquest programa cal fer moltes coses, moltes, i per fer-les cal molta gent fent de tot. Mm. Un equip de redacció que es faci ressò de l'actualitat, un equip de producció que sempre faci possible l'impossible, uns tècnics que facin que tot soni com ha de sonar, perquè les coses passin, perquè les coses es facin, cal somiar, pensar, parlar, però al final sempre cal fer, en aquest programa i en qualsevol empresa. I això és el que també fa Banc Sabadell, fer perquè les empreses puguin continuar fent el que han de fer, ser dels que fan.
0: 21 minuts i les 8.
22: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu en efectes secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
23: La llum que tens amb Repsol, la llum, el que se'n diu la llum, és la mateixa. Ara, la tranquil·litat de saber que estàs amb una companyia així, sí que és única. Perquè gestionem totes les teves energies amb els avantatges i l'estalvi que només Repsol et pot donar. La mateixa llum, una altra energia. Informa't a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
1: Tiempo Directo cómo suena el seguro de coche de Línea Directa.
2: Valorado.
1: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
3: Gràcies.
4: Per què, mama?
3: Perquè sé que us ha costat molt fer la reforma per adaptar el bany. I, dona, per tot el que esteu fent per mi.
4: Gràcies a tu. Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja. 150 anys movent-nos per tu.
24: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
25: Jo tinc al cap tota l'estona això.
26: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
27: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reale Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a Vingut.es.
28: Renault. Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges. Un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vine al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
29: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
30: La música de Xinova no s'escolta. Es viu com si fos la banda sonora que posa èpica a les nostres vides. La veu inconfusible de Gabriel de la Rosa i l'emoció desbordant de la banda aterren al Bars Festival per sacsejar el poble espanyol.
31: Una nit on cada vers es fa gegant i cada nota busca l'infinit. El 16 de juliol, deixa't travessar pel directe més vulnerable de la temporada.
30: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
32: Maria, els tens?
33: Oh, fa un any que els preparo!
32: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí!
33: Va, que els hi tiro! Bufa, Antoni, que s'apaga!
32: O sigui, ja bufo!
33: Bufa! Bufa!
34: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
35: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
36: Bé, i què voleu fer aquests dies?
37: Anar a una piscina caribenya.
38: Dormir en un hotel del Far West.
39: Volar a lloms d'un drac.
36: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
40: En Xavi és el mestre forner dels forns Centeno. Fa pa, fa 32 anys que en fa, i el fa de mil formes i mides. L'Albert, el seu cap, vol fer un pas al costat i deixar els forns. I ell li vol comprar l'empresa. Mai no s'hauria imaginat que ho faria, però ho farà. Sé dels que fan. Banc Sabadell.
17: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: 17 minuts i les 8. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC 1. Qui se li entrevistarà aquest matí al Xuxu?
18: Aquest matí a tots els que tenen FOMO, és a dir, els que viuen amb por de perdre's coses, si llegeixen l'article de José Nicolás a El País. Diu que és una sensació molt humana, però que no és una altra cosa que costum i més costum, i que cada vegada que seguim la massa, que la seguim massa...
0: Costum no, eh?
18: Consum. També, a la vegada, la gent s'hi acostuma.
0: Sí, el FOMO. Sí.
18: Acaba sent un perquè costum, fons, però del consum.
0: En el fons, el FOMO és molt performance, saps?
18: Totalment. I el José Nicolás afegeix que cada vegada que seguim la massa per por que altres gaudeixin i nosaltres no, som víctimes del capitalisme. I conclou, la veritable llibertat d'avui és potser escollir què vivim i què no.
0: Donald Trump ha redecorat el despatx oval de la Casa Blanca ell mateix, amb cola.
17: Carburants BP t'ofereix la notícia que fa la volta al món.
19: Ho revela el llibre Canvi de règim que es publica la setmana que ve i que fa un retrat del segon mandat de Trump basat en el testimoni d'un miler de persones. Entre aquests hi ha la de la secretària de premsa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, que va sorprendre el president amb un tub de cola i enganxant decoracions daurades a la xemeneia de marbre del despatx. També ha afegit àguiles daurades a les taules laterals, miralls rococó daurats a les portes i carubins daurats sobre les portes. Se'n fan ressò el New York Times i la CNN.
41: Visca el Fem una vida
1: birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
0: Martí Esteban, bon dia.
2: Bon dia.
0: Quina notícia falsa hem trobat avui divendres?
2: Que una enquesta dona Aliança Catalana com a guanyadora de les municipals a poblacions com Lleida, Manresa, Berga, Vic o Figueres, i que el PP quedaria segon a Barcelona. És una enquesta que corre últimament, però no hi ha cap constància que sigui real i no ha aparegut en cap mitjà.
0: Mònica Usar, bon dia.
19: Bon dia.
0: S'alenteix la circulació oceànica que suavitza la temperatura a Europa.
19: Sí, el corrent marí que transporta l'aigua calenta de sud a nord a l'oceà Atlàntic i que tempera el clima dels països del nord d'Europa fa anys que experimenta canvis. Ara, dos nous estudis apunten que s'està alentint i això podria provocar un descens general de la temperatura al nord d'Europa i un clima més alterat.
0: Per què se'ns fa la boca aigua?
19: Perquè els mercats municipals de Barcelona ofereixen la truita del Tour, ah, amb motiu de la sortida de la cursa ciclista de la ciutat. La truita és una recepta d'Ot Salvans, el xef del restaurant Manda Huevos, i està inspirada en la bomba de la Barceloneta.
0: Moment. Bomba de la Barceloneta, Ot Salvans, mercats, truita del Tour...
19: Increïble.
0: Sí, exacte, és que... La truita del Tour, bomba de la Barceloneta. La bomba de la Barceloneta és com una,
19: sí, sí,
0: és una croqueta gran.
19: Mm. La patata.
0: Per tant, m'agradaria saber com deu ser aquesta. És per anar al mercat d'aquí baix, a veure si la tenen. El Japó s'ha mogut.
2: Concretament, 6 mil·límetres i cap a l'est. Ho va provocar el catastròfic terratrèmol del 2011. Les zones sísmiques van viatjar a l'interior del planeta, van rebotar i quan van tornar a la superfície van provocar el desplaçament del país. És un fenomen que mai no s'havia detectat fins ara. Ho llegim al País.
0: Què podem saber mentre conduïm?
3: Doncs qui ha marcat l'Equador Curaçao o el Txèquia-Sud-Àfrica del Mundial, perquè Waze, l'aplicació de navegació per GPS, et mostra notificacions en temps real sobre els partits que s'estan jugant mentre estàs conduint. T'apareix a la pantalla del cotxe, en un costadet, el golejador, el minut i els resultats.
0: Jo que bé. Sky Scanner també es passa a la intel·ligència artificial.
4: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
2: Estrenarà Explore AI, una eina que oferirà recomanacions als usuaris segons els seus gustos, la climatologia, els preus i la disponibilitat. Skyscanner té 165 milions d'usuaris al mes i, segons l'empresa, més de la meitat d'aquells que entren a la plataforma ho fan sense tenir decidit on i com viatjaran. Ho llegim al 5 dies.
5: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del CAP.
6: Espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
7: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
0: Anem a les xarxes.
8: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
0: Guillem Terres, bon dia.
9: Bon dia. L'Enric Adventures ja ha complert 200 dies des que va començar a fer la volta al món a peu i aquests dies ha publicat un vídeo compartint algunes dades de l'aventura.
10: Avui fa 200 dies, el 30 de novembre de 2025, que vaig sortir caminant de la plaça Catalunya de Barcelona. Mira, porto consumits 289 cafès. He begut 140 refrescos i he tingut converses amb 325 persones diferents.
9: Actualment es troba al nord de Turquia i explica que hi ha caminat 5.030 quilòmetres i ha acumulat més de 65.000 metres de desnivell positiu. Dels 200 dies que porta de viatge, n'ha descansat 46 i n'ha caminat 154. I de totes aquestes nits, 92 les ha passat dormint en una tenda de campanya. Però anem al que realment interessa, la pela. Explica que fins ara s'ha gastat un total de gairebé 6.000 euros. Si fem números, això són menys de 30 euros al dia. Si voleu seguir la seva aventura, el trobareu tant a xarxes com al seu canal de YouTube sota el nom d'Enric Adventures.
8: A Xocolata Geelong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Geelong, la xocolata, xocolata.
0: Anem a les pàgines d'esports. Pau Bonastre, bon dia.
11: Bon dia.
12: Espai patrocinat per Meroil.
11: Estacions de proximitat.
0: A quin país està triomfant clarament el Mundial en obert a YouTube?
12: Al Brasil, a través de KZTV, un canal que retransmet tot el Mundial a YouTube de forma gratuïta i en alta definició, amb un estil propi i irreverent pel que fa a les narracions, adreçada especialment al públic jove. La seva gran carta de presentació va ser l'Espanya-Cap Verd, on van demanar a l'audiència que comencés a seguir a Instagram el porter capverdià Bosinha, i la iniciativa va tenir realment un èxit incontestable. Durant el Brasil-Marroc s'hi van connectar 12 milions de dispositius, rècord mundial per un partit de futbol a YouTube. Ho recull El País.
0: I on es pot comprar ja la samarreta al Barça de la temporada que ve?
12: A l'Aràbia Saudita. Es preveu que aquí es comenci a vendre oficialment a partir de principis del mes de juliol, però de moment alguns ja la poden comprar. Es ven a la Nike Store de Gida. El nou disseny aposta per un degradat de tons blau i grana. Se'n fa ressò Mundo Deportivo.
13: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre el millor preu? Meroil. I que, a més, ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. Vine a Meroil, la teva estació de proximitat.
0: La notícia freak. Jordi Saumell, bon dia.
14: Bon dia. La generació Z té por de trucar al timbre. Una enquesta feta a 2.000 britànics revela que una de cada tres persones joves prefereix enviar missatges de text o trucar per telèfon per avisar que ha arribat a la porta, perquè consideren que trucar al timbre és massa intrusiu i això els provoca incomoditat.
0: On ja salmó aquest matí?
14: A Page Six, on llegim que amigues de Taylor Swift ja han arribat a la mansió de l'estrella Rhode Island, en el que pot ser l'inici de les celebracions del casament de Swift amb Travis Kelce.
0: Carai!
14: L'enllaç serà el 3 de juliol a Nova York.
0: I 15 dies de festa?
14: Mira.
0: Hosti, tu... Avui, que és Santa Aurora, és l'aniversari de...
14: L'actriu Zoe Saldaña, Avatar, Guardianes de la Galàxia, que fa 48 anys. Ai. L'actriu Kathleen Turner, La guerra dels Rose, La joia del Nil, 72 anys. I l'escriptor Salman Rushdie, Els versos satànics, Fills de la mitjanit, fa 79 anys.
0: I amb quina contraportada tanquem els repàs dels diaris del món a RAC1 d'avui divendres, Martí?
2: La del País, que entrevista la trapezista Lara Renard. Aquesta valenciana de 30 anys forma part del cabaret de les mares de l'Antic Teatre de Barcelona, un grup de dones que reivindiquen la possibilitat de poder compaginar la maternitat amb l'espectacle del circ. De fet, admet que fer aquesta feina després d'un part és complexa, però també apunta: he pujat la meva filla al trapezi i li agrada.
15: Para d'esperar que trobem un altre planeta. Instal·lem i financem, i fins i tot paguem l'instal·lació fotovoltaica de la teva comunitat, unifamiliar o empresa. Suma't a l'autoconsum. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
0: 8 i les 8.
16: Juguen amb les emocions, amb els sentiments. Les ciberestafes emocionals són cada vegada més habituals i utilitzen el més primari que tenim, les emocions, com a principal eina d'engany. A través de xarxes socials, missatges o aplicacions de cites, els delinqüents es fan passar per amistats o possibles parelles per generar confiança i demanar diners amb excuses urgents. Com, per exemple, l'estafador que es fa passar per un familiar de la víctima que ha perdut el telèfon mòbil i demana diners perquè té una emergència. Virginia Fuster, responsable de cultura de ciberseguretat a CaixaBank. En què consisteix aquest tipus d'enganys?
20: Consisteixen en que els ciberestafadors intenten enganyar a la víctima mitjançant emocions molt fortes. Ells tenen moltíssims arguments molt sofisticats, molt convincents, i acaben fent que la víctima actuï de la manera que ells volen que actuï.
16: Entenem, doncs, que la pressa, la por o els vincles afectius poden fer baixar la guàrdia de les víctimes i dificultar que detectin el frau a temps. Com podem prevenir aquests fraus?
20: Si el que ens estan demanant és, ens escama, si pensem això és una mica estrany, no fem res i validem la veracitat de l'operació pel canal habitual amb aquesta persona, o si és una entitat o una empresa, pengem i truquem als telèfons oficials.
16: Moltes gràcies. Haurem de mantenir la calma, doncs. Verificar sempre la informació per altres canals i desconfiar de qualsevol petició econòmica inesperada a internet.
21: Cent mil poemes cauran del cel sobre Barcelona el 20 de juny. La commemoració dels 50 anys d'Espanya en llibertat porta el bombardeig de poemes als voltants de la Catedral de Barcelona, un dels barris més castigats per l'aviació feixista durant la guerra. 100 poetes i dues llengües al voltant de la paraula llibertat. Aquest dissabte 20 de juny, a 2:15 del vespre, a la plaça Nova de Barcelona.
11: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones que hi treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
18: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
22: Este verano la gran pregunta es...
23: ¿Híbrido o eléctrico?
22: Porque este junio puedes llevarte un Nissan híbrido o eléctrico al 0% TAE y no pagarlo hasta septiembre. Sí, como lo oyes, no pagas hasta septiembre. Consulta condiciones en nissan.es.
24: L'Àngels és directora d'operacions dels forns Centeno. Ella fa que tothom sàpiga què ha de fer. L'Albert, el seu cap, vol deixar l'empresa per fer altres coses. Amb els seus companys, està pensant a comprar l'empresa. És un moment clau per ella i sap perfectament què farà. Sé dels que fan. Banc Sabadell.
25: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
26: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
27: Verisure. Hi ha vacances i vacances. Perquè les vacances amb B són l'upgrade de les vacances. En Baleària, tries viatjar tot plaer amb el teu cotxe i sense renunciar a res, gaudint del sol, el mar i la brisa. Per això, quan ets en moda Baleària, comença el que és bo. Reserva ja el teu viatge a Menorca des de 60 euros. Baleària.
28: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ern.
29: Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
30: Descobreix la nova gamma de cafè en gran Ovell Atelier. Una selecció dels millors cafès d'origen per gaudir a casa, especialment creats per elaborar en cafetera superautomàtica de filtre o italiana. Troba el teu cafè en Ovell Atelier a cafesnovell.com. Cafès Novell, des de 1958 a les millors cafeteries i ara a les millors cases.
31: A l'estiu tot costa tan poc. Desconnectar, relaxar-se...
32: I els frescos d'Aldi!
31: Al.
32: Aquesta setmana estalviem la cindria ratllada 0,89 al quilo.
31: I l'alvocat a 0,99 la peça. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
32: Que poc que costa comprar bé.
22: Aquest estiu la gran pregunta és...
23: Híbrid o elèctric?
22: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
33: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
17: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
0: 2:08.
34: A Ametller Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
0: I la vinaixa.
35: Plors, rialles, petons, adeus, casals, avis... Avui acaben les classes, un altre final de curs i l'inici de les vacances d'estiu. Ara toca fer un tetris als pares i mares, malabars i equilibrismes, uns castellers per coronar un pilar. Força, equilibri, valor i seny. Comença la Dolce Vita per uns i el compte enrere pels altres. Que soni l'èxit de Ryan Paris.

0: Avui ens visita l'Oriol Mas, coordinador de processos i optimització de Maquia Origen Obradors, per parlar de fruita, però aquest cop per veure.
1: Les opcions són tantes i tan bones, des dels clàssics que mai fallen fins a les novetats que elaborem a diari com els cors de fruita i els smoothies. La idea és sempre la mateixa, oferir-te begudes naturals, originals i refrescants per cuidar-te allà on vulguis.
2: A Matlleu Origen, el gust és nostre.
3: RAC 1. Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un Seat. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un Seat amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a seat.es.
4: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: No sóc precisament del president del club de fans de Donald Trump, ni de bon tros, però hi ha moments en què abans de córrer a posicionar-nos en una trinxera o en una altra, convé agafar uns prismàtics i mirar el camp de batalla sencer. Perquè mentre Occident discutim cada dia sobre declaracions, gestos, estratègies o excentricitats de determinats líders polítics, hi ha realitats que sovint passen desapercebudes, i una d'aquestes és la de l'Iran. Atenció a allò que ha passat aquests últims dies. Un tribunal de la ciutat de Qom ha condemnat la cantant Parasto Ahmadi a 74 fuetades i a 2 anys sense poder cantar. El seu delicte, haver difós per internet un concert on apareixia sense vel. Res més, o més ben dit, ni més ni menys. La jove artista, de 29 anys, va publicar un vídeo de gairebé mitja hora gravat en un antic caravanserrall, cantaven 4 músics sense vel, amb les espatlles descobertes, milions de persones ho van veure, i el règim iranià també. A l'Iran, les dones no poden cantar davant d'un públic mixt, no poden enregistrar discos amb normalitat, no poden oferir concerts oberts, i si desafien aquestes normes, s'exposen a càstigs que, vistos des d'Europa, semblen propis d'una altra època. Per això, quan analitzem segons quins conflictes, segons quines aliances i segons quins equilibris geopolítics, potser val la pena recordar també qui hi ha a cada costat del tauler. No per justificar ningú, no per convertir ningú en heroi, simplement per no perdre la perspectiva. Perquè els prismàtics, de vegades, són més útils que les pancartes. Són les 8 i un minut, benvinguts al món.
1: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Vinga, va, peu a terra, que és divendres 19 de juny del 2026.
2: I som a les portes d'un cap de setmana, marcat per una pujada de les temperatures, amb sol, núvols prims i algun ruixat de tarda al Pirineu.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, destaquem que hi ha un accident a la C58, al nus de la Trinitat, que en direcció Barcelona talla fins a 2 carrils de circulació, provocant 3 quilòmetres d'aturades. Per altra banda, també tenim encara activa una avaria des de primera hora del matí a l'altura del Bruc, a la A2, que en direcció Lleida, doncs, talla un carril de circulació i deixa 2 quilòmetres de retencions.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans, els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. No volíeu caldo? Doncs 2 tasses. Després de dies amb els termòmetres disparats, aquest cap de setmana que ve, Catalunya es posa en guàrdia per l'arribada de la primera onada de calor de l'any. Arrencarà diumenge, coincidint amb el tret de sortida oficial a l'estiu. El Meteocat ha emès un preavís de calor molt intensa que es podria allargar ben bé fins a mitjans de la setmana que ve. La pujada generalitzada de les temperatures obliga els bombers a multiplicar-se. Perquè us en feu una idea, només ahir van haver de treballar de valent per combatre i controlar 10 d'incendis diferents arreu de Catalunya. Ara ho ampliem, però abans, sapiguem quin és l'abast d'aquest infern que ens espera a partir de diumenge. Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia.
4: I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
0: A quan s'enfilaran els termòmetres?
2: Doncs mira, a partir de diumenge i també dilluns i dimarts, que és quan arriba el pic d'aquesta onada de calor, doncs les temperatures poden superar els 40 graus en els punts més càlids del país, que va a punts del Pla de Lleida, l'interior de l'Ebre, entre els 34 i els 38 a bona part de les comarques interiors i una mica per sota la línia de la costa i també al Pirineu. I aquest avís per onada de calor, aquest preavís del Meteocat, una onada de calor que durarà almenys fins dimarts de la setmana que ve i que podríem fer enfilar aquests termòmetres especialment a les comarques interiors. És on aquesta calor serà més extrema. Tindrem unes temperatures que estaran uns 10 graus per sobre de la mitjana del que seria habitual aquesta època de l'any i ja venim d'aquests dies en què la temperatura ja està per sobre d'aquesta mitjana. Avui uns 5 graus per sobre, però diumenge, dilluns uns 10 graus per sobre. I avui, com dèiem, es mantenen aquestes temperatures entre 30 i 37 graus, les més altes també cap a ponent, i hem començat el dia amb alguns núvols, fins i tot amb algun ruixat tocar de la Costa Brava, i a mesura que avanci el matí, sol a tot arreu, i després a la tarda, algun xàfec al Pirineu. I al cap de setmana, sol, núvols prims i també pols en suspensió, i dissabte a la tarda, diumenge al matí, també amb vent del sud-sud-est, que es notarà a moltes comarques.
0: Per tant, la revetlla de Sant Joan, estem parlant de que
2: pinta
0: serà calorosa.
2: Càlida,
0: eh?
2: Sí, no es veu una gran baixada de les temperatures. Finals de la setmana que ve podria fluixar aquesta calor, jo crec que traurem l'etiqueta d'onada de calor, perquè per posar-la tu tens un cert llindar de temperatura que s'ha de sobre passar durant 3 dies per tenir aquesta etiqueta d'onada de calor. La traurem, però tot i això encara estarem 5-6 graus per sobre del que seria habitual i no es veu cap gran baixada de la temperatura. Per tant, de moment, paciència. Sí que per la revetlla, a la tarda vespre, hi podria haver algun ruixat feble, en punt sobretot del centre i del sud del país, i el dia de Sant Joan també algunes tronades de tarda, sobretot cap a les comarques de la meitat oest, cap a les comarques de Ponent, però ho hem d'anar seguint. El que tenim assegurat és la calor.
0: La calor,
2: sí,
0: eh?
2: Sí, això sí.
0: I no veus allò a llarg termini
2: no,
0: que diguis
2: una
0: ni pluges, ni baixades, ni res, no? Doncs mira, santa paciència. Clar, el problema és que la calor combinada amb aquesta escassa humitat dispara el risc d'incendi. N'hi ha prou amb un exemple. Ahir, en menys de 24 hores, se'n van registrar 10, i a més 5 d'aquests amb molt poques hores de diferència. La majoria es van concentrar a les comarques de Lleida, que és el que parlava la Mònica, d'on hi ha més risc de pujada alta de temperatura, i van anar fent anar els bombers de Corcoll. Però avui ja els hi tenen el peu al coll, 3 estan estabilitzats, 6 controlats i un ja extingit. El que més esforços va reclamar va ser l'incendi que cremava a l'Albi, a les Garrigues, un dels que els bombers ja han estabilitzat, però abans que ho aconseguissin van obligar a tallar la línia de tren d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid durant 3 hores. Anem cap a Lleida amb el Julen Andrés.
5: Es va aturar la línia de tren per la proximitat del foc a les vies i tot apunta que el va causar maquinària agrícola i va cremar unes 12 hectàrees. A Cervera també es va tallar la línia de tren per un altre incendi i pel que fa a l'últim, que va obligar a confinar veïns, al de Talavera, finalment ha cremat 100 hectàrees i també s'apunta a una recolectora. En parla l'alcalde Ramon Trullols.
6: Al final no hi va haver cap desgràcia personal, ni cap desgràcia de granja ni de bèsties, sinó que va ser doncs tot cereal i marjades, perquè com bé veiem, doncs aquest territori sí que és un territori només de cereal, però hi ha molts petits boscos, moltes petites marjades.
5: A la tarda es van registrar 3 més a Gramunt, Arbeca i Alfarràs, que van cremar 16 hectàrees. 2 d'ells es van declarar només amb 9 minuts de diferència.
7: Mal de cap? Dolor muscular? Amb Ibudol, càpsules toves amb ibuprofen? Acomiada't del dolor ràpidament.
8: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
7: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
8: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
0: 8:07 minuts. A Madrid, el cas de José Luis Rodríguez Zapatero continua acaparant tota l'atenció mediàtica. La declaració de l'expresident del govern d'Espanya porta tancada davant del jutge de l'Audiència Nacional que l'investiga s'ha filtrat en un temps rècord. Ahir, tot just 24 hores després que comparegués al tribunal, els àudios sencers de l'interrogatori ja corrien de redacció en redacció. La gravació confirma el que ja sabíem. Zapatero va negar haver participat en cap tripijoc per influir en el rescat de la companyia aèria Plus Ultra. L'expresident espanyol només va respondre les preguntes del seu advocat i les del jutge José Luis Calama. El magistrat l'ha imputat per 7 delictes diferents. Organització criminal, tràfic d'influències, apropiació indeguda, falsedat documental, blanqueig de capitals, contraband i un delicte contra la hisenda pública. El jutge Calama s'ha fet seva la tesi de la UDEF de la policia espanyola. Creu que Zapatero hauria utilitzat la seva influència per afavorir el rescat públic de Plus Ultra. A canvi, s'hauria embutxacat una comissió d'uns 500.000 d'euros. Però ell ho va negar, desmentir categòricament. Admet que sí, que ha cobrat diners per la seva feina com a consultor, però matisa que mai de la vida ha aprofitat els seus contactes a l'administració pública per negociar contractes o cap rescat a mida.
9: Niego absolutamente porque en mi vida hablado ni negociado absolutamente ninguna comisión. Es mi trabajo y un trabajo que se valora. Pero no solo por ser expresidente, si me permite.
10: Yo no pongo en duda.
9: Sino porque en mi etapa como expresidente he realizado una intensísima tarea.
0: El que va fer pujar la mosca al nas al jutge és que Zapatero havia cobrat 490.000 euros, exactament, d'Anàlisis Relevante, que és una empresa propietat d'un bon amic seu, Julio Martínez. Aquest és l'home clau, la persona que uniria tots els punts. Segons la tesi del magistrat, José Luis Rodríguez Zapatero obria les portes de les administracions públiques, però era Julio Martínez qui contactava amb les empreses interessades en les seves martingales. El jutge Calama sospita que l'amic de Zapatero, d'interlocutor amb Plus Ultra, i per tant, també és ell qui s'hauria encarregat de cobrar la comissió il·legal que havien pactat un cop adjudicat al rescat públic a l'aerolínia. Després, Julio Martínez hauria fet arribar la seva part del pastís a Zapatero a través d'un seguit de contractes ficticis amb la seva empresa. Doncs bé, dimecres davant del jutge, Zapatero va reconèixer que ell era un dels consultors més importants d'Anàlisis Relevante, aquesta companyia del seu amic Julio, però va subratllar que pencava de veritat.
9: Lo reafirmo rotundamente. no tuve ninguna intervención, no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra. Y eso es una verdad incuestionable. No habrá nadie que pueda decir lo contrario. Y el trabajo que yo he hecho para el análisis relevante es un trabajo profesional, como he hecho para otras consultoras.
0: El jutge també sospita que la comissió que Julio Martínez hauria cobrat pel rescat de Plus Ultra l'hauria canalitzat a través d'una empresa instrumental amb seu a Dubai, als Emirats Àrabs. Seria una maniobra per escapolir-se de la hisenda espanyola i ocultar l'operació econòmica a les autoritats. La societat l'hauria constituït un ciutadà espanyol instal·lat a Dubai pocs dies després d'un dinar a Madrid amb Julio Martínez i Zapatero. Aquesta maniobra és la que explica que el jutge investigui Zapatero per blanqueig de capitals. Però ell, una vegada més, dimecres va desmarcar-se'n. Zapatero assegura que no sabia res de cap empresa offshore a Dubai.
9: Se dice que yo di directrices para la constitución de sociedades offshore. Se dice así en el auto. Yo no he hablado nunca en mi vida con nadie de una sociedad offshore, ni es que ni sé lo que es.
0: Zapatero no només hauria cobrat la seva part del pastís amb factures falses que li abandonava anàlisis relevant, per dir-ho simulat, també hauria fet servir la firma de màrqueting de les seves filles, What the Fab, per embutxacar-se part dels calés. El jutge ho té coll avall perquè l'UDEF ha comprovat que anàlisis relevant va pagar més de 200.000 euros a l'empresa de les filles de Zapatero. Ara bé, un cop més, l'expresident espanyol nega la major. Abans d'ahir va reiterar davant del jutge que si les seves filles cobraven d'anàlisis relevante és perquè efectivament treballaven per l'empresa.
11: ¿Se ha percibido algún ingreso de Vodafone?
9: No, por supuesto.
11: Vodafone, además de la maquetación, realizó o prestó algún servicio para análisis relevante?
9: Sí, claro, todo el seguimiento digital y todo lo que suponía el apoyo a la tarea que como consultor yo realizaba de seguimiento de medios de comunicación, todas las grabaciones, zooms...
0: En canvi, Zapatero no va de boca quan el jutge li va preguntar per les joies valorades en més d'1 milió d'euros que l'UDEF va trobar a la caixa forta del seu despatx. Zapatero havia intentat posposar tota aquesta part de l'interrogatori, però el jutge s'hi va negar. Conscient de l'embolic, quan va introduir el tema, el jutge del cas va arribar a qualificar les joies de maldites, però Zapatero se'l va treure de sobre per la via ràpida.
10: Y ahora vamos a las dichosas joyas, ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
9: No deseo prestar declaración por el recurso que se ha presentado.
10: Bien.
0: L'interrogatori es va allargar més de 3 hores i en molts casos Zapatero va recórrer un clàssic No me'n recordo. Més detalls amb el delegat de RAC1 a Madrid, Jordi Armenteres.
12: Zapatero no ho respon. Tot a les joies no hi entra pel recurs, però en moltes ocasions tira d'això.
9: No lo recuerdo. Con sinceridad, señoría.
12: I al jutge se li nota que està basat a interrogar imputats que utilitzen el no recordo. Hi ha moments de repetició que el mateix Zapatero es cansa.
10: ¿Usted de esto sabe algo?
9: No voy a decir nada más de esto. Vale. Tengo un contrato de aseguramiento y ya está.
12: El jutge fa el mateix en altres moments, però sí que tots dos teixeixen una mena de confiança fins al punt que Calama es queixa que ningú li porta l'agenda.
10: Porque las agendas de ustedes suelen ser bastante minuciosas.
9: Totalmente, y con una secretaria como la mía, perdone.
10: Pues suerte que tiene, porque yo, desgraciadamente, prácticamente ni uso agendas.
12: Y después Zapatero li acaba confessant que ell mai utilitza el mail.
9: Yo, por ejemplo, yo no uso correos electrónicos, porque todo lo hace Gertrudis Alcázar.
12: I que, per tant, a ell no se'l pot acusar d'haver enviat cap correu electrònic. La propera cita judicial de Zapatero és per justificar les joies, el seu origen i el per què no les ha declarades a l'agència tributària.
0: Abans sentíem com Zapatero va intentar defensar la feina de les seves filles, però ahir va quedar molt clar que el jutge no dona per bones les explicacions que va oferir Zapatero l'endemà d'escoltar-se'l. El jutge Calama va fer publicar una interlocutòria demolidora que amplia l'abast de l'escàndol. Ara també ha decidit investigar les filles de Zapatero, Alba i Laura, i també de la seva secretària, Gertrudis Alcázar. Jordi.
12: Si el jutge no té dubtes, no es creu la declaració de Zapatero i acusa les filles per ser les propietàries de What the Fab. Creu fidedigna que aquesta societat exercia un paper instrumental en la canalització, ocultació de diners o facilitava operacions rellevants pels delictes que s'investiguen. La cita a declarar com a imputades, de moment sense concretar les acusacions ni la data que hauran d'anar a declarar. Les dues filles són Alba i Laura Rodríguez Espinosa. A més, el jutge Calama també vincula tot l'entramat corrupte Gertrudis Alcázar, la seva secretària, com a persona necessària per l'estructura organitzativa. La descriu com una peça operativa essencial.
0: Tot i que el jutge sembla decidit anar fins al final, Pedro Sánchez continua fent pinya amb Zapatero. Després de dies esquivant el cas, ahir el president espanyol va confessar que les darreres setmanes ha estat en contacte amb la família de Zapatero i va tornar a defensar la seva presumpció d'innocència.
13: El president Zapatero ayer en su comunicado dijo tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. La primera, proclama su inocencia. La segunda, respeto a la justicia. Y tercero, confianza en su inocencia. Confiamos en su inocencia, por supuesto respetamos la labor de la justicia y lógicamente pues empatizamos con la situación que ahora mismo está atravesando su familia con la imputación de sus hijas.
0: Però el PSOE comença a adonar-se que la pressió judicial d'aquest i d'altres casos de corrupció que l'enfanguen ja està passant factura entre els seus socis al Congrés. Ahir, per primer cop, Pedro Sánchez va obrir la porta a convocar eleccions anticipades si no aconsegueix aprovar els pressupostos de l'any vinent.
13: Negociaremos con ello y si se tienen que tomar decisiones, pues las tomaremos pues efectivamente cuando se produzcan estas hipótesis. Pero sobre hipótesis yo no me quiero pronunciar, porque efectivamente ahora estamos en la elaboración de los presupuestos, en su presentación, en su defensa y en su negociación para un potencial acuerdo.
0: El PP furga en les diferències entre el PSOE i els seus socis i intenta guanyar-se els més discos, Junts per Catalunya i el Partit Nacionalista Basc. Alberto Núñez Feijóo fa un pas més i reconeix públicament que està intentant que s'assumin a una moció de censura per desallotjar Pedro Sánchez del Palau de la Moncloa. També des de Madrid, Arnau Bañé.
14: Les noves imputacions a l'entorn de Zapatero donen més munició al PP per collar Junts. Per primer cop obertament, Feijóo admet que té contactes amb l'independentisme català, però assumeix que no depèn només d'ell. El líder del PP posa les cartes sobre la taula y todo el focus a sobre de Puigdemont y el PNB.
15: Yo tengo contactos en este momento en tiempo real con todas las fuerzas políticas. Que si realmente lo que dicen es lo que están dispuestos a hacer, hagámoslo. Desde el PNV a Vox, pasando por Junts y por el PP, hemos manifestado la necesidad de convocar de forma inmediata unas elecciones generales. Hagámoslo. Y si no, no sigamos tomando el pelo a la gente, hombre.
14: El PP, per cert, portarà a la mesa del Congrés al Constitucional. Consideren que és il·legal el veto a la proposta de Junts que demanava un avançament electoral. S'havia de votar ahir a l'hemicicle, però la mesa va prohibir-ho.
0: I, en canvi, Catalunya, el Parlament ha rebutjat demanar a Pedro Sánchez que convoqui eleccions anticipades. La majoria de la cambra va votar en contra de la moció presentada pel PP català. De fet, fins i tot se'n va desmarcar Junts. Si dimarts els de Míriam Nogueres reclamaven debatre aquesta mateixa moció al Congrés, ahir s'abstenien al Parlament per no fer-li el joc al PP. Giró.
16: Dimarts la mesa del Congrés va vetar l'esmena que va presentar Junts a un text del Partit Popular demanant la convocatòria d'eleccions. Ahir al Parlament, però, davant d'un anunciat semblant, els de Carles Puigdemont es van abstenir per no fer el joc al PP. El Popular Juan Fernández va intentar rascar el seu suport, però des de Junts, Agustí Colomines li va donar carbasses.
17: Avui tenen davant una moció que reclama exactament allò que demanen al Congrés dels Diputats, que parla sobre això que volien debatre aquesta setmana al Congrés. Què votaran?
18: Ja que ens interpel·la, ja li vinc a dir que no són dels seus. Nosaltres ens abstindrem a tota la seva moció perquè la seva estratègia no és la nostra estratègia, m'entén? Per tant, discutim coses que podem fer en aquest Parlament, no coses que es poden fer amb altres.
16: Colomines, també ho van fer Esquerra i els Comuns, va aprofitar l'ocasió per desplegar la llarga llista de casos de corrupció, diuen, que ataquen també l'historial del Partit Popular.
0: Del sisme polític obert al cas Zapatero, escoltem el comentari que firma la delegada del diari Ara Madrid i col·laboradora del Món a RAC1, Núria Orriols.
19: El més rellevant que va passar ahir va ser l'absolut tancament de files de Pedro Sánchez amb Zapatero. Dimecres el Congrés no ho va fer de forma explícita, sí que en privat el govern espanyol ho reconeixia sense cap problema, li mantenia el suport, però ahir el president va donar la cara pel seu antecessor. Això és un comportament diferencial respecte a casos anteriors que han tocat l'entorn polític de Sánchez. Va deixar caure Ábalos, del que en breu sabrem la sentència, i també Santos Cerdán, malgrat que li havia confiat el partit i les relacions més delicades amb els socis de Junts. Això vol dir que Sánchez s'ha lligat políticament al futur penal de Zapatero i que el PSOE ha decidit anar fins al final en la defensa del seu expresident. Es diu lleialtat política. Només el temps dirà si és un encert o un error, però sens dubte és una decisió arriscada, tenint en compte que les explicacions de Zapatero no han convençut el jutge i que el cas va més, amb la imputació de les seves filles i la seva secretària de tota la vida. I perquè tinguin o no rellevància penal les joies, el cop moral ja és molt difícil d'arreglar.
0: Però el PP també arrossega ara un altre escàndol, el cas de presumpta corrupció que esquitxa la parella d'Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. Un informe de l'Agència Tributària alerta que l'empresa Quirón Prevención va pagar gairebé 4 milions i mig d'euros a González Amador durant 3 anys, i sent de sospita que els diners podrien correspondre a comissions il·legals que Quirón hauria pagat a la parella de Díaz Ayuso perquè influís en la presidenta de Madrid. 8 i 20. En crònica internacional, avui ens han llevat amb un gir de guió del tot inesperat en la guerra entre els Estats Units i l'Iran. Just quan la pau semblava encarrilada, tot just 36 hores després que els uns i els altres firméssim aquest famós memoràndum d'entesa, resulta que les converses de pau podrien embarrancar fins i tot abans de començar. Recordem que el pacte que van subscriure dimecres era només un punt de partida, un plantejament inicial que havia de servir perquè els negociadors nord-americans i els de l'Iran s'asseguessin al voltant de la mateixa taula a Suïssa per tancar un acord definitiu. Doncs bé, ara és precisament aquesta segona fase, el de les converses de pau, que haurien de desembocar en una entesa que vagi a missa. Doncs això és el que perilla. Fa tot just una hora ha saltat la sorpresa quan el Ministeri d'Afers Exteriors de Suïssa ha enviat un comunicat per anunciar que finalment les negociacions queden suspeses. Quin és el motiu? Doncs no és gens clar. Hi ha mitjans que apunten que les converses que s'havien de fer a Lucerna s'han posposat per raons logístiques. Resulta que el líder de la delegació nord-americana, el vicepresident J.D. Vance, encara no podia viatjar a Suïssa i, per tant, la Casa Blanca hauria aconsellat endarrerir aquesta trobada. Però hi ha una altra possibilitat, que l'Iran hagi plantat els negociadors dels Estats Units irritat perquè Israel no compleix un dels punts clau del memoràndum d'entesa, el que reclama posar fi als atacs en tots els fronts, inclòs el del Líban. A les últimes hores, Benjamin Netanyahu ha deixat molt clar que no té cap mena d'intenció de contribuir a la pau. Ans al contrari, aquesta matinada ha llançat un dels atacs més atrossos des que va començar l'ofensiva contra la milícia de Hezbollah. L'ofensiva hauria matat almenys 15 persones al sud del Líban. Des de Jerusalem informa la corresponsal de RAC1, Elena Pelicano.
20: El Líban ha viscut aquesta nit una de les ofensives israelianes més intenses de les últimes setmanes. Segons l'agència estatal libanesa, almenys 16 persones han mort en bombardejos i atacs d'artilleria al districte de Nabatiya, al sud del país. Les forces israelianes han atacat habitatges, pobles i infraestructures en una nova escalada que arriba tot just dies després de l'acord entre els Estats Units i l'Iran. En aquest context, el secretari general de Hezbollah, Naim Qassem, ha reaparegut amb el seu primer discurs des de la signatura del pacte. El líder del moviment ha celebrat l'acord com una gran victòria de l'Iran i ha assegurat que els objectius dels Estats Units i d'Israel per debilitar la República Islàmica han fracassat. Qassem també ha defensat la continuïtat

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: No és només un tribut. És el show que ha sabut entendre el so i l'esperit de Queen com ningú mai ho ha fet.
4: God Save the Queen torna a Barcelona amb un desplegament completament renovat per portar al poble espanyol la mateixa energia que es va viure en els últims concerts de la banda.
3: El 9 de juliol, vine al Bars Festival per reviure la llegenda de Freddie Mercury.
4: Long Live the Queen.
3: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
5: Sobre Rússia, ara que Ucraïna comença a recuperar territori. Ahir, 600 drons van fer volar pels aires, literalment, la refineria més gran de Moscou. De fet, va ser l'atac més potent de l'exèrcit d'Ucraïna des de l'inici de la guerra, ara fa ja 4 anys. Perquè us en feu una idea, l'acció va deixar sense combustible una cinquantena de regions de Rússia i els aeroports van haver de tancar per la presència de drons. Pendent d'aquesta cimera europea hi tenim l'eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tovar.
6: La cara de Zelensky ahir a Brussel·les lluïa satisfacció, i és que després de mesos de dificultats i dubtes d'Europa en seguir ajudant Ucraïna, el vent torna a bufar al seu favor. De fet, la setmana ha estat rodona per Zelensky en tots els terrenys, en el diplomàtic, perquè ha aconseguit un suport inequívoc del G7, també dels Estats Units, i perquè dilluns es va obrir oficialment el procés d'adhesió d'Ucraïna a la Unió Europea, ara que s'ha tornat a sumar a Hongria a la causa amb la marxa de Viktor Orbán. Però també en el terreny militar a Ucraïna li comencen a anar les coses de cara i Rússia comença a patir. De fet, el president del Consell Europeu, Antonio Costa, parlava ahir d'un nou momentum.
7: It's been a historic week.
8: Ha estat una setmana històrica per Ucraïna. Els 27 països europeus tornem a estar units i, a més, cal destacar que tornem a anar de la mà dels Estats Units per continuar donant suport a Ucraïna i pressionar Rússia. Estem en un nou momentum.
7: We are living a new momentum.
6: Costa va ser el protagonista d'un debat que continua viu i és quina persona de liderar els contactes europeus amb Rússia en cas de negociacions de pau. Sense cap acord concret, sona el nom del propi Antonio Costa, que aquesta setmana, de fet, ha mantingut un primer contacte amb funcionaris russos.
5: I com ahir informàvem aquí al Món a RAC1, amb el secretari de Guerra nord-americà, Pete Hedget, va aplaudir els últims avanços d'Ucraïna, però abans va repartir a tort i a dret contra els seus aliats de l'OTAN. Des de Brussel·les, amb un to amarg, davant de tots els ministres de defensa de l'OTAN, Hedget va retreure als seus socis europeus que hagin retallat la despensa en defensa. El secretari de Guerra nord-americà va rebentar la seva diatriba amb un anunci esperat. Va avançar que els pròxims 6 mesos els Estats Units reduiran la seva presència militar a Europa. I encara en plana internacional, una última notícia. El Regne Unit aquesta matinada han conegut els resultats d'unes eleccions que aparentment semblen menors i rellevants, però que poden ser la tomba política del primer ministre britànic Keir Starmer. El seu principal rival polític és l'alcalde de Manchester, Andy Barham, que acaba d'aconseguir l'escó per la circumscripció de Markersfield a la Cambra dels Comuns. Aquest era l'últim obstacle formal que li quedava a Burnham per disputar el lideratge del laborisme i la cadira de Premier a un Starmer que fa setmanes que afronta pressions internes i altes crítiques que van en augment. Des de Londres, el Sergi Forcada, corresponsal de RAC1 al Regne Unit, ens explica tots els detalls.
9: Aquestes eren unes eleccions molt específiques per rellevar un diputat al nord-est d'Anglaterra, però tothom aquí n'ha estat molt pendent perquè poden ser claus per al futur polític del primer ministre. El laborista Andy Burnham ha estat el més votat a les eleccions de Makerfield i s'ha convertit en diputat. Ell no s'ha amagat mai que es volia convertir en diputat per forçar una votació al partit laborista perquè els seus companys de partit decidissin si volen que Keir Starmer segueixi manant o el volen a ell com a nou inquilí a Downing Street. Després de guanyar, dit que la seva victòria ho canvia tot i que pot ser un punt d'inflexió per al país. Un primer avís cap a Starmer, que és a la corda fluixa després que els laboristes s'estavellessin a les eleccions locals de fa un mes i mig.
5: 8:27 minuts. Als esports, de seguida parlarem de l'espectacular victòria del Barça de bàsquet en el primer partit de la final de la Lliga CBA València, amb pròrroga inclosa. Però abans comencem parlant del Mundial, perquè aquesta matinada Mèxic s'ha convertit en la primera selecció que es classifica ja matemàticament pels 16ens de final.
10: El suplement del Mundial de Futbol al Món a RAC1.
5: Seleccions anfitriones, ha guanyat Corea del Sud per 1-0 en l'obertura de la segona jornada del Mundial de Futbol i s'assegura la primera plaça del grup A. També en aquest grup ahir van empatar un, la República Txeca i Sud-àfrica. En aquest partit l'àrbitre

0: La nord-americana Tori Penso es va convertir en la segona àrbitre dona a dirigir un partit del Mundial masculí. A més, ho va fer amb dues assistents a les bandes també nord-americanes. Mentrestant, el grup B també han fet passos de gegant al Canadà i Suïssa. La selecció canadenca va golejar 6-0 al Qatar, que entrena Julen Lopetegui. Per cert, aquest partit ens ha deixat una imatge impactant. La lesió a la tíbia de la cama esquerra del migcampista del Canadà, Ismael Koné, per una duríssima entrada d'un futbolista qatarià. Koné ha estat traslladat d'urgència a un hospital de Vancouver i queda ja definitivament descartat en aquest Mundial. També ha golejat Suïssa, en aquest cas 4-1 contra Bòsnia i Herzegovina. Per altra banda, la selecció espanyola continua preparant el segon partit contra l'Aràbia Saudita diumenge que ve, és a dir, demà passat a les 6 de la tarda, hora d'aquí. A les últimes hores ha parlat el futbolista del Barça, Gavi, objectiu principal de les crítiques després del debut i l'empat a 0 contra Cap Verd. Enviat especial de RAC1 als Estats Units, informa Damià López.
1: Sí, Gavi va parlar ahir a RAC1 a Chattanooga. La concentració de la selecció espanyola va dir que està preparat per enfrontar-se al Madrid de Mourinho la temporada que ve. Va revelar que Cucurella no havia explicat a ningú el seu fitxatge pel Madrid, que s'esperava les crítiques després de l'empat al debut contra Cap Verd al Mundial i que assumeix que és un jugador al que en general se li tenen ganes.
2: Por como juego, por la manera que tengo de jugar, todos siempre me han tenido ganas, pero es lo que digo siempre, si estás en mi equipo me amas, si no estás en mi equipo pues me querrás matar seguramente. Pero es algo que yo no quiero pensar. Al final estamos aquí en la selección y todos tenemos que ir a una, todos los españoles, y al final si estamos todos a una, yo creo que queremos a mejor todos.
1: Diu també en l'entrevista a Gavi que fitxaria Oyarzabal i Julián Álvarez pel Barça si hagués d'escollir un jugador de la selecció espanyola i un altre del Mundial. Espanya s'entrena aquí, a Chattanooga, i després ja sortirà cap a Atlanta, on diumenge s'enfronta a Aràbia en la segona jornada de la fase de grups del Mundial.
0: Són 8:45 del matí. Des de la concentració espanyola també va parlar ahir Marc Cucurella, per primera vegada des que va fitxar pel Real Madrid. Va reconèixer que no va dubtar en acceptar la proposta del club blanc, però no va defugir la seva etapa formativa a Can Barça.
3: Jo estic molt content amb la decisió que he pres. És veritat que entenc que hi hagi en renou i que hi hagi gent que no ho entengui, però jo al final a la vida has de prendre decisions, són etapes diferents. La meva etapa al Barça no la canviaria. Al final potser estic aquí gràcies a tot el que he pres a la Masia i als meus anys al Barça, però en aquest moment pensava que era, o penso que és la decisió que havia de prendre.
0: Des de, pel que fa al menú d'avui al Mundial, Estats Units s'enfronta a Austràlia a les 9 del vespre, hora d'aquí, i a la matinada nostra, 3 partits. Escòcia-Marroc, a partir de les 12. Atenció, Brasil-Haití, juga Brasil una altra vegada, però a 2:45 de la matinada. I a les 5 del matí, Turquia-Paraguai. El Brasil de Rafinha, recordem, està obligat a guanyar després de l'empat a la jornada inaugural. L'Argentina de Messi juga dilluns el segon partit amb el futbolista argentí molt pendent de l'estat de salut de son pare, Jorge Messi. En un comunicat ahir, la família va explicar que es troba sota seguiment mèdic, recuperant-se i evolucionant favorablement sense més detalls. La família Messi demana respecte i agraeixen les mostres de suport i d'afecte que han rebut els últims dies. Com cada dia, tancarem el suplement del Mundial amb una contracrònica de la jornada d'ahir que assigna el periodista i col·laborador del món a RAC1, Tian Riba.
4: Ni Messi, ni Mbappé, ni Harry Kane. A Mèxic, la figura més destacada del Mundial és un ànec, que es diu Merlí, com el Mac, i com el Francesc Orella. L'ànec és una sensació perquè es passeja per Ciutat de Mèxic vestit amb la samarreta de la selecció i uns mitjons. No és el primer animal que es fa famós gràcies a un Mundial. Recordareu el Pop Pol, el cefalòpode oracle que el 2010 va predir amb notable encert els resultats dels partits. Però ni Merlí ni Pol arriben al nivell del gos Pickles. Pepinillo, cogombret en català Fabrià, un quisso que el 1966, mentre passejava pel sud de Londres, va trobar el trofeu de la Copa del Món embolicat en paper de diari. L'havien robat una setmana abans per demanar un rescat i gràcies al cogombret Bobby Moore va poder aixecar el trofeu per Anglaterra. Pickles va morir l'any següent estrangulat amb la seva corretja mentre perseguia un gat, però el seu collar està exposat amb tots els honors al Museu Nacional del Futbol. Per cert, aquella copa, el model anterior a l'actual, se la va quedar en propietat Brasil quan Pelé va aixecar el tercer Mundial el 1970. El 1983 la van tornar a robar i ningú l'ha vist mai més.
5: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles EuronCap a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
0: Al marge del Mundial, com dèiem abans, el Barça de bàsquet ha arrencat la final de la Lliga CB de la millor manera possible.
6: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
0: El Barça va sumar el primer punt de l'eliminatori després d'aconseguir una victòria espectacular a la pista del València Bàsquet. L'equip de Xavi Pascual no és el favorit, no és el favorit ni de bon tros, però va donar la sorpresa al Roig Arena, va guanyar d'un punt per agafar avantatge a la final. A més, la victòria va ser èpica en un dels millors partits del Barça dels últims anys. Will Claiborne va forçar la pròrroga amb un triple a 3 segons pel final i després, en el desempat, el Barça va imposar la seva experiència en partits importants. Enviat especial de RAC1 a València, informa Albert Pedrol.
7: En un Roig Arena ple a vessar amb 14.500 persones, el Barça va reivindicar-se amb un dels partits més espectaculars de la història dels play-offs. 112 a 113, 225 punts entre tots els equips, és el rècord d'anotació conjunta en una final de l'ACB, també la primera vegada en unes finals que tots els equips arriben als 100 punts, la primera vegada que un equip n'anota 113 i la primera vegada que un equip al Barça clava 19 triples. Fa 3 setmanes el Barça va perdre de 25 contra el València, però ves per on, l'equip ha ressuscitat de la mà, evidentment, de Xavi Pascual i també dels veterans com Nicola Provítola, autor de 20 punts i 25 de valoració.
8: Bueno, me haces acordar a una frase que me dijo Toco en la pretemporada, antes de empezar, que me dijo, quiero ver a los equipos que se quieran enfrentar a nosotros en finales, ¿no? Tenemos la experiencia, tenemos el saber, ¿no? Que el Barça hace mucho, que no está en esta situación y nosotros tenemos que pelear cada bola, tenemos que pelear porque es... Esta final és una gran oportunitat per nosaltres.
7: L'eliminatòria és el millor de 5 partits, el segon és demà a les 8 de la tarda, també al Roig Arena de València i també a RAC1.
0: Tornant al futbol, el Sabadell juga avui l'ascens a segona divisió A. A segona divisió. A partir de les 9 del vespre i en directe a RAC+1 juga la tornada de la final del play-off contra el Zamora a la nova Creu Alta. Els arlequinats necessiten capgirar l'1-0 del partit d'anada, però tindran el factor camp a favor amb un estadi absolutament a rebentar. L'altra bona notícia és que els va l'empat en el global, si al final de la pròrroga, perquè van quedar millor classificats que el Zamora. En futbol sala, el Barça va golejar el Pozo per 6-1 al Palau i té la Lliga només un partit. Els de Javi Rodríguez van aprofitar el factor Palau per situar el 2-0 a la final contra els murcians. I en hoquei patins, l'Igualada vol forçar a casa el quart partit de la final de l'hoquei Lliga, necessita guanyar contra el Liceu a partir de les 7 de la tarda. En motor, avui es disputen els primers entrenaments del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP amb el retorn d'Àlex Márquez, un mes després d'aquella lesió terrible que es va fer al circuit de Barcelona-Catalunya, i finalment també avui arrenca la Volta a Catalunya femenina amb Palau Blasi i Marian Bosch com dues de les principals candidates a la victòria. La primera etapa és de gairebé 92 quilòmetres amb sortida i arribada a Santa Susana. Demà serà Tor per l'alta muntanya, amb final a la Molina, i la Volta acabarà aquest diumenge amb una etapa entre Mataró i Barcelona. Per cert, per si algú no l'ha vist, quan abans comentàvem la lesió de Koné, d'aquest jugador del Qatar, val la pena veure la jugada per com serà una de les imatges d'aquest Mundial, per com Madibo, que és el futbolista del Qatar, que el va lesionar, primer que es veu la cama absolutament trencada, Madibo, futbolista del Qatar, fins i tot va ser expulsat, evidentment, i va sortir plorant al veure la lesió que li havia comès el jugador del Canadà. Sort que aquest jugador, el propi jugador canadenc, va sortir tranquil·litzant a la grada per aquesta terrible, terrible lesió.
9: A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Tenim fibra i mòbil per només 30 euros al mes i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí. Parlem Telecom.
0: Prova-ho ara. 8:36 minuts en pàgina cultural. Avui arrenca la segona jornada del Sónar. El festival ha encetat una nova etapa a la Fira Gran Via de l'Hospitalet sense la distinció entre el Sónar de nit i el de dia, però amb 10 hores ininterrompudes de concert. De fet, fins dissabte hi actuaran un centenar d'artistes en 6 escenaris diferents. Ahir va ser el torn de l'artista britànic Skepta. També de la cantant nord-americana Kelis. I de DJ de Bèlgica, clàssica també del Sónar, Chariot de Beat. El Sónar espera repetir els 160.000 visitants de l'any passat en les seves tres jornades. De moment, ahir la nit es va omplir a rebentar amb el debut al festival de Cabaret Voltaire. També va generar molta expectació la rapera de València, Metrica. seguir aquesta primera jornada del Sónar, la Bàrbara Padilla.
10: Nova edició del Sónar, la 33a, i aquest cop diferent, perquè ja no hi ha Fira Montjuïc i ara el dia i la nit es concentren en un mateix espai, a Fira Gran Via, amb 6 escenaris, 3 interiors i 3 exteriors. Un canvi que es fa estrany als assistents.
11: Han tocat uns amics meus, bueno, hem estat 20 minuts donant voltes on estava, perquè no està tampoc molt ben indicat.
12: Sona el dia, sona el dia, sona el nit, sona el nit. Sí, és diferent, no té res a veure, o sigui, l'essència que tenia el sol de dia no té res a veure amb el que és ara.
10: Ahir, quan encara el sol era de justícia i els visitants buscaven les millors posicions a l'ombra, actuava mètrica, i ja a la nit, un dels caps de cartell d'aquesta edició, Cabaret Voltaire, banda britànica dels anys 70. De matinada agafava el relleu el DJ escocès Chris Stacy, tot un referent de la música house. Mentre molts ballaven al ritme de la música, d'altres aprofitaven per menjar o beure als estants, pujar als autos de xoc o carregar el mòbil als llocs habilitats. N'hi havia també que passejaven desorientats pel recinte, com si fos un laberint, mirant de trobar els escenaris.
0: El curs escolar encara avui la recta final. Avui s'acaben les classes i comencen unes vacances d'estiu enrarides, amb els sindicats pendents d'acordar més accions, coincidint amb l'inici del curs. Les vagues i les protestes dels docents han evidenciat el malestar creixent per les condicions laborals, la manca de recursos, la sobrecòrrega a les aules i la manca d'autoritat, entre més problemes. Però avui afegiu un mal de cap més. Un nou revés judicial contra la immersió, aquest cop arriba des d'Europa. El Tribunal Europeu de Drets Humans ha rebutjat una demanda contra la sentència que imposa un 25 de castellà. L'havien presentat diverses famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar, que estaven en contra d'aquesta mesura. El tribunal no només no accepta la denúncia, sinó que defensa explícitament que cal aplicar més hores de castellà. I us preguntareu l'argumentació. Doncs, segons el tribunal, la pràctica d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situa les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge. De fet, diu que impedeix als infants el dret i el deure constitucional d'aprendre el castellà. Malgrat la contundència del tribunal, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, diu que no pensa tocar ni una coma del model educatiu català actual.
13: El govern continua fermament compromès amb el model d'escola catalana, un model que té el català com a centre de gravetat, un model que volem continuar treballant per millorar amb el màxim consens social per tal de garantir que tots els nanos que surtin de les nostres escoles surtin amb el màxim domini, tant en català com en castellà, i que l'escola continuï contribuint a fer del català una llengua de cohesió social.
0: El pronunciament europeu ha caigut com una gallada d'aigua freda a les entitats que defensen la immersió, entre elles Òmnium, que donava suport a les famílies denunciants. El seu president, Xavier Antic, creu que Estrasburg s'equivoca.
14: Volem alertar que el posicionament d'Estrasburg va contra el criteri del Comitè d'Experts de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries i en contra del criteri del relator especial de Nacions Unides sobre qüestions de les minories, que s'han oposat en totes dues instàncies clarament a la imposició de percentatges a l'escola catalana.
0: De tot plegat, escoltem el comentari que signa el periodista i col·laborador del món a Recupera Cullell.
15: Les persones més vehements es prendran el veredicte del Tribunal Europeu dels Drets Humans sobre el català com una plantofada sideral contra la supervivència de la llengua pròpia de Catalunya. I, de fet, ho és. Però no ho hem de veure com un fet excepcional, sinó com un aval de més d'una cadena que tracta la nostra llengua com una extravagància folclòrica. El discurs que justifica que es desestimi la demanda és terrible, perquè considera la immersió lingüística, obro cometes, com una discriminació cap als castellanoparlants, i les tanco. Recordo que la llei de normalització es va votar el 1983 per unanimitat de 105 diputats i una abstenció. Des d'aleshores, anem enrere. A Catalunya es pot viure perfectament en castellà, tots ho sabem, però és impossible fer-ho només en català. Veient com van les coses, hem de començar a pensar que els catalans que parlem català som un reducte minoritari amb tendència a una desaparició progressiva i inevitable. És així. Som carn de museu, els supervivents d'una llengua més morta que el llatí. Gràcies, Europa. Amb aquest criteri, ben aviat, tots parlarem xinès.
0: Més enllà del conflicte laboral, però aquest ha estat el primer curs sense telèfons mòbils als instituts, i els directors i professors coincideixen. La mesura ha reduït el conflicte a les aules. Eudald Martínez.
16: La regulació d'educació que va entrar en vigor al setembre és molt clara. Els telèfons mòbils no es poden fer servir en cap espai del centre, ni a primària ni a l'ESO. Tampoc per motius pedagògics. Els centres, això sí, podien triar si directament prohibien l'entrada dels dispositius, si feien deixar els aparells en algun espai concret, o si els alumnes els podien portar a la motxilla, però a plegat. Les direccions asseguren que arran de la mesura els conflictes s'han reduït dràsticament. N'han parlat a RAC1 Robert Velázquez, director de l'Institut Miquel Crucafont de Sabadell, i Jordi Coll, del Jaume Vicenç Vives de Girona.
17: Sí que hi havia més temes de sancions, perquè hi havia més alumnes que els enganxaves amb el mòbil. Aquí t'hem enganxat poquíssims, i en canvi, doncs, altres anys n'agafaves diversos a la setmana i acabaves amb discussions, amb expulsions.
18: El fet de que hi hagi un missatge per part del Departament d'Educació i ha arribat perfectament a les famílies i als alumnes, ha estat un reforç.
16: I explicant que la regulació del departament fins i tot ha ajudat a convèncer algunes famílies que no hi ha cap necessitat que els joves portin el mòbil al centre.
0: Per això no t'envaïs el dol, perquè avui hem conegut una d'aquelles dades que demostra fins a quin punt el masclisme està arrelat. Resulta que més de la meitat dels homes encara creu que si algú accepta tenir una relació sexual amb ells, després no se'n pot desdir i ha d'arribar fins al final peti qui peti. Encara és pitjor saber que un de cada 10 defensa que forçar la parella a tenir relacions no es pot considerar una violació. Són dades d'una enquesta del Ministeri de Sanitat per conèixer quin és l'estat de la salut sexual a l'estat feudal.
16: L'enquesta s'ha fet a més de 9.000 persones de més de 16 anys de tot l'estat i mostra que encara falta molta consciència sobre el consentiment. Gairebé 3 de cada 10 dones, un 28%, s'han vist forçades a fer alguna cosa que no volien mentre tenien una relació sexual. En canvi, en el cas dels homes, aquesta xifra només és del 13%. L'estudi també mostra que 3 de cada 4 homes consumeixen pornografia almenys un cop l'any i gairebé 3 de cada 10 ha pagat algun cop per mantenir relacions sexuals. La ministra de Sanitat, Mònica García, diu que tot plegat demostra que cal reforçar l'educació sexual.
19: Nos recuerda la importancia de la educación afectivo-sexual para que la educación afectivo-sexual llegue antes que los algoritmos y llegue antes que las pantallas. Necesitamos ofrecer herramientas para construir relaciones que estén basadas en el respeto, en la igualdad y en el consentimiento.
16: L'estudi, però, també deixa algunes dades positives. En els últims 15 anys s'ha duplicat el percentatge de ciutadans espanyols que creuen que les relacions homosexuals són tan respectables com les heterosexuals. El 2009 només ho pensaven 4 de cada 10 i ara ja són gairebé 9 de cada 10.
0: 3 quarts de 9 en plana política. Atenció a la polseguera que ha aixecat el fitxatge de Sílvia Orriols, Aliança Catalana. I va decidir incorporar un dels fundadors de Societat Civil Catalana per intentar impulsar la candidatura del partit a Vic. Es tracta de l'advocat Xavier Capelles, que fins fa ben poc havia estat molt crític amb el procés independentista. No en va, ell va ser un dels fundadors de la delegació de l'entitat espanyolista Societat Civil Catalana a Manresa l'any 2015. Llavors, en diverses entrevistes, Capelles havia deixat molt clar que ell pertanyia al grup de catalans que se sentien espanyols. Ara, en canvi, ha canviat d'opinió. Ahir, en un vídeo xarxes, va justificar el seu fitxatge per Aliança Catalana. Capelles assegurava que s'ha tornat independentista.
20: Catalunya es troba en una cruïlla existencial, ofegada políticament, ofegada financerament, ofegada demogràficament i sociològicament. És que no queda més remei que ser independentista. I per això jo m'he afiliat a Aliança Catalana, per aconseguir aquest objectiu. Perquè si no som independents, estem morts.
0: Orriols ja va admetre a principis de maig que a les llistes hi hauria candidats que no es consideren ni independentistes ni tan sols catalanistes. Ara, amb el rebombori que ha generat aquest fitxatge, la presidenta del partit ha piulat. Els integrants d'Aliança Catalana tenim orígens polítics molt diversos i no ens fem retrets ni cordons sanitaris pel passat. Avui, Sílvia Orriols presentarà el seu candidat a l'alcaldia de Barcelona, que és el gran ideòleg de l'extrema dreta independentista, Jordi Aragonès, admirador confès de Donald Trump, de Marine Le Pen o de Víctor Orban. Precisament de cara a les eleccions municipals pels a Barcelona, que cap de setmana la militància de Junts a la capital tria l'alcaldable del partit. Després de mesos intentant buscar un nom de consens, la direcció s'ha vist abocada a unes primàries que d'entrada volia evitar. La consulta telemàtica començarà demà a les 10 del matí i s'allargarà fins diumenge al vespre, quan ja coneixerem els resultats. Hi ha 4 candidats, l'actual president del grup municipal, Jordi Martí, la diputada del Congrés, Pilar Calvo, la diputada del Parlament i secretària de la Mesa, Glòria Freixa, i l'advocat Jaume Alonso Cuevillas. La Laia Colomer ha parlat amb tots ells.
21: Sí, Jordi Martí es presenta com la continuïtat al projecte de Xavier Trias, mentre que Glòria Freixa reivindica l'aposta per una cara nova.
22: Som un equip rodat amb molta experiència, tant des del punt de vista de la dinàmica de l'Ajuntament, important des de dintre, portes endins, com sobretot les dinàmiques de la ciutat.
23: Que Barcelona s'ha de centrar ja amb la seva gent i donar una millor qualitat de vida, tornar a la vida als barris. I jo crec que això sóc capaç d'explicar-ho molt bé i de transmetre-ho molt bé.
21: En canvi, Pilar Calvo, impulsada per l'entorn de Puigdemont, i Jaume Alonso Cuevillas apunten que el seu punt fort és la transversalitat.
24: Tinc un perfil que crec que pot funcionar molt bé més enllà dels marges estrictes del partit, perquè per guanyar Barcelona has de traspassar aquests marges.
1: És que tinc la capacitat d'arribar a segments molt amplis de la ciutadania, des d'aquell sector més activista, més octubrista, si em permeteu l'expressió, fins a sectors més d'ordres.
21: Les receptes de tots quatre són molit similars. Per exemple, en seguretat, treuen pit de la llei contra la multireincidència que precisament Junts va impulsar des de Madrid i creuen que cal tallar d'arrel amb el narcotràfic.
0: En plana de successos, hem de parlar de l'Ajuntament de Barcelona, que revisarà el protocol dels bombers després que hagin apartat un bomber acusat d'agressió sexual. L'home treballava al parc de la Zona Franca i ha quedat suspès de sou i feina. La víctima va denunciar l'agressió sexual el diumenge 7 de juny. Ella mateixa va trucar al 112 des de dins el parc de bombers quan es va despertar mig desorientada. A hores d'ara no està clar si l'agressió es va produir dins el parc o abans d'arribar-hi. El sospitós és un bomber sense càrrec de comandament i que fa poc havia entrat al cos. Per cert, que el Tribunal Suprem ha condemnat l'Estat a indemnitzar amb 2,5 milions d'euros un home que va estar 15 anys a la presó per 3 violacions que mai havia comès. Es diu Ahmed Tomouhi. L'any 92 li van imposar 4 condemnes, 3 per violació i una per robatori. Ara el Suprem corregeix l'Audiència Nacional, que havia decidit no indemnitzar-lo perquè no observava cap error evident. Segons el Suprem, l'equivocació en la condemna va ser molt clara, directa i inequívoca perquè els jutges havien acceptat una prova genètica que després no van tenir en compte. La prova descartada que les restes biològiques trobades a la víctima fossin de l'acusat. L'home ara té 76 anys i, per tant, des del 61 ha estat tancat a la presó. I l'ensurt de Cal Ample, de nou a la part alta de Barcelona i al matí, un home alterat i armat amb un gran ganivet va alarmar els veïns mentre es passejava pel carrer. Els Mossos van haver de disparar a l'aire per espantar-lo i finalment el van aturdir amb una pistola Taser i una desena d'agents el van reduir. I un altre home va quedar ferit a Vilafranca del Penedès després de calar-se foc al mig del carrer. Va passar ahir a la tarda a plena llum del dia. Segons ha avançat El Caso, l'home, que té problemes psiquiàtrics i antecedents penals, es va arrossar amb líquid inflamable i es va encendre a ell mateix. I mentrestant continua la recerca del jove de 16 anys que va desaparèixer fa una setmana a Roses. L'Adam va sortir a fer una excursió amb uns amics amb una moto d'aigua, però no en va tornar. 9 dies de recerca després, només s'ha trobat la moto d'aigua a la costa de Pals, a uns 25 quilòmetres del punt de sortida. El cas que avui també ens ha deixat escandalitzats és l'odissea d'una dona i la seva filla que havien acabat tancades en un d'aquests supermercats 24 hores que inunden la ciutat de Barcelona. La seva experiència és extrema, que fins i tot han hagut de viure a la cambra frigorífica de l'establiment forçades pel maltractador. És la història d'una família bengalina que avui relata el diari Ara. Comença a Bangladesh, anys enrere, amb un matrimoni forçat. El 2017, l'home es va traslladar a Barcelona i va obrir un supermercat 24 hores a la Zona Franca. Segons l'Ara, 5 anys després, la dona i la filla del matrimoni també van venir a viure aquí i va començar el calvari. L'home les maltractava i les obligava a dormir a la cambra frigorífica de la rebotiga de l'establiment mentre ella vivia en un pis. També els havia prohibit obrir el llum, els tancava la persiana perquè no fugissin i s'havien de rentar amb aigua del vàter perquè no tenien dutxa. També havia amenaçat la seva dona dient-li que la mataria i llençaria el cos al mar perquè no la trobessin mai. Ara l'agressor s'exposa a 26 anys de presó, però de moment el judici queda suspès sense data. En plan econòmic, el Banc d'Espanya ha fet pública una d'aquelles dades que ajuden a entendre per què tenim un problema descomunal amb l'habitatge. Resulta que a l'Estat falten 750.000 pisos, uns 150.000 més que fa un any. El banc avisa que l'oferta no creix al ritme necessari per poder equilibrar preus i ja ni s'atreveix a dir quants anys es podria trigar a eixugar aquest dèficit. Una de les conseqüències de l'increment dels preus dels pisos és que cada cop més persones estan obligades a viure al carrer. Arrels ha fet l'últim dia un seguit d'enquestes entre els que passen la nit al RAS per saber quines necessitats tenen. Un dels punts on es fan aquestes enquestes és l'espai d'acollida del Caliu del districte d'Horta-Guinardó. Allà hi va estar el Joel Penya.
2: A les 9 del matí, l'Esteban, un home que dorm als carrers del barri tot i tenir acabada una carrera, va entrar a un dels despatxos del Caliu i dos voluntaris, el Pep i el Xavi, li van fer preguntes com...
3: On han dormit aquesta nit? Si han dormit al carrer, en una tenda de campanya, en un cotxe? Si tenen situacions de violència o d'agressions? I després la dificultat que tenen per aconseguir menjar, per aconseguir qüestions d'higiene, atenció mèdica i coses d'aquestes.
2: La voluntària d'Arrels i coordinadora de les enquestes a l'Espai, Maria Vidal, explica que l'objectiu és saber com han arribat a dormir al carrer i com resolen les seves necessitats diàries per poder lluitar pels recursos més necessaris. RAC1 admet que a mesura que passen els anys es van trobant amb casos més complexos.
4: Cada vez hay más personas en calle, esto se ha detectado en el recuento que se hace cada año y cada vez hay más dificultad de obtener recursos y de poder facilitar servicios a la persona que está en calle.
2: Les enquestes duren entre mitja hora i 40 minuts i ahir en van fer 5. L'objectiu és repetir la 60ena que van aconseguir ara fa un any.
0: I hem de dir que encara en plan econòmica l'absentisme laboral bat rècords a Espanya. Cada dia feiner no van a treballar 1.700.000 persones. Ho heu sentit bé? Això és un 7,6% dels treballadors. Insistim, cada dia feiner. I us preguntareu per què. Doncs la majoria tenen baixa mèdica, però hi ha mig milió que s'absenten sense cap justificació. I una molt bona notícia. El preu de l'oli, que tants maldecaps ens generava fa un parell d'anys, s'està desplomant. Si a l'estiu del 23 una garrafa d'oli verge extra es venia al supermercat a 10 euros el litre, avui la mateixa garrafa la podem trobar a 6 euros o menys el litre. Aquesta davallada s'explica, segons apunta avui el diari El País, per dues raons. Perquè no hi ha sequera i per una disputa entre productors i envasadors. I per cert també, atenció a aquesta notícia, que en un futur no gaire llunyà pagar l'autobús a Barcelona podria canviar radicalment. L'autoritat del transport metropolità vol que paguem els viatges de bus interurbà segons el trajecte que fem. En lloc de validar només el bitllet quan hi pugem, també ho faríem al sortir, tal com passa amb el tren i el ferrocarril. Aquest simple gest permetrà recollir dades més precises sobre els trajectes que fa la ciutadania i així ajustar l'oferta d'autobusos segons demanda. Aquesta informació també facilitarà que s'eliminin les polèmiques tarifes basades en les corones i que els clients dels busos interurbans puguin pagar exactament pel trajecte que recorren. Ara bé, encara no sabem quan serà una realitat. 6 minuts i les 9 i d'aquí uns moments parlem de les estrenes en pantalles, parlem de música, entre d'altres històries.
5: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
6: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
5: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
6: Si busques el millor, recorda.
5: Només Daikin és Daikin.
7: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
8: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
25: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
26: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
8: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
27: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
28: És l'Espanyola una aceituna como ninguna. Como ninguna.
29: Si no hi ha l'Espanyola, no hi ha aperitiu.
30: Així que és vostè la responsable que deixi el meu pis al centre, eh? I la que m'ha fet buscar una cosa que mai hauria pensat que tindria. Un monovolum. Saps què? Vostè m'ha canviat la vida.
31: Hi ha raons que mouen més que els diners. Les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja.
32: 150 anys movent-nos per tu.
33: Líder és el súper número 1 en qualitat-preu segons la valoració dels consumidors. Ara Lidl formatge mescla semicurat tallat per 2,49, t'estalvies un 19%. I amb Lidl Plus llagostins cuits per 3,25, t'estalvies un 14%. Lidl, val la pena.
34: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
35: No, m'ha entrat això.
34: La superseguretat de Movistar Prosegura Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar Prosegura Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
36: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
37: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar, aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte, right now. Descobreix-ne més a Seat.es.
1: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
9: Aquest estiu la gran pregunta és...
10: híbrid o elèctric?
9: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
11: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
12: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
13: I el primer bany de l'estiu? Això sí que és insuperable.
14: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
15: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a Opel.es.
16: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
17: Què?
16: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
17: Sense pagar?
16: Què? Ara no, el començarà a pagar després.
17: Ah, fem parlar. I ara, més, gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances. Citroën. Finançant amb Stellantis Financial Services. Consulta Citroën.es.
18: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
19: Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
0: Peugeot. Un minut i les 9 en punt del matí. Continuem els apunts aquí al món a RAC1. Avui arriba a la gran pantalla l'òpera prima de l'Aina Clotet. Viva!
20: El teu cosí. És que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
0: És la pel·lícula que es va endur un dels premis interpretatius al Festival de Canes. La mateixa Aina Clotet es posa a la pell de la Nora, una dona que després de tenir un càncer de mama decideix esprema la vida al màxim. Ho explicava l'actriu i directora als micròfons de RAC1.
21: Un personatge que just acaba de superar una malaltia que li ha deixat una petjada, no? Una petjada tan emocional com física, i que la llança a un carpe diem absolut, amb unes ganes boges de menjar-se el món, menjar-se la vida, fugint precisament d'enfrontar-se a la pròpia por.
0: Un altre de les... Per cert, que hi ha la Lloll Beltrán, el Marc Soler o el Willy Toledo del repartiment. I una altra de les estrenes és Dreams.
22: I want to thank my beautiful daughter Jennifer, the soldier by my side, and help make this foundation...
0: Protagonitzada per la Jessica Chastain, explica la història d'una jove d'una família benestant que s'enamora d'un ballarí mexicà. I ja tenim tràiler de l'última entrega de Tadeo Jones.
23: Hey, momia fans, aquí vuestro pro emitiendo desde London, UK.
0: Tadeo Jones i la làmpara meravellosa, amb les veus de Carlos Latre i l'actriu Petra Martínez. La pel·lícula arribarà el 26 d'agost. I en plataformes, avui arriba a Movistar Plus, Balandrau, ben salvatge. És una de les pel·lícules catalanes més taquilleres de la història, explica la història real dels excursionistes que el 2000 van quedar atrapats en una tempesta de neu quan feien esquí de fons. I a música, una de les estrenes més sonades musicals avui és... Atenció, Ansu Fati.
24: Puer

Amb sea como sea, el futbolista del Barça cedit al Mónaco fa les primeres passes a la música. Ansu Fati segueix desenes de futbolistes com Paul Pogba o com Sergio Ramos. Avui que Placebo bufa les espelmes dels seus 30 anys amb una nova versió del seu disc de debut. Es titula Placebo Recreated i és una reinterpretació de les cintes originals de cançons tan emblemàtiques com 36 Degrees o Nancy Boy que sentim de fons. També hi ha el grup Taburete, que és un d'aquests grups que té enorme èxit, que estrena una cançó que es diu Carta Blanca. Menuda joda que t'has pegado una fogata sobre el tejado y en las paredes se mueve. Willy Bárcenas fa una aproximació al flamenc amb aquesta nova cançó i pels fans del punk, Boicot, amb K, tenen nou disc. El trabajo se suma a la renta, te fixia, te cobran por todo. Estic no les interessa i està ple de col·laboracions amb artistes com Mara Malikian, els italians Talco o Escape. A casa nostra, Triquell i Fades uneixen forces. Vaig tenir més curta de sang com un anunci d'Estrella Damm, un desig de Sant Joan, que això no acabi com jo mai. Bengales i un petat. Avui que surt també un single de l'exmembre de la Ludwig Band, que es diu Lluqui Valverde, que té una cançó que es diu Tan lluny però tan a prop. Ara passo menys per casa, faig a la meva mare un pato al front, seguim portant el mateix xandall, només vull fer... I al·lèrgiques al pol·len, que publiquen Un amor amb mi. Em poso el micro i pago el sol. I després de mesos de silenci, Lluc publica Sang. Ara passo menys per casa, faig a la meva mare un pato al front, seguim portant el mateix xandall... I pels fans de Quevedo, bones notícies. El Canari oferirà finalment, atenció, 8 concerts, 8 l'any que ve a Barcelona.

0: El cantant passarà pel Palau Sant Jordi el 31 de maig, l'1, 2, 3, 5 i 6 de juliol de l'any que ve. Només estaven previstos dos concerts, però hi havia les entrades van volar en un tancar obrir d'ulls i es van afegir 5 shows més, també plens fins a la bandera. I en teatre, el dramaturg Josep Maria Mestres serà el nou director artístic del TNC. Agafarà les regnes durant almenys 4 temporades, de la 27-28 a la 30-31. Ara bé, començarà a treballar-hi ja l'1 de setembre per preparar la programació del curs següent. El fundador de la companyia Crampac rellevarà Carme Portacelli, que ha estat la directora artística del teatre els últims 6 anys. I anem al trànsit.
1: Motorocasion.com patrocina aquest espai.
0: Anem a comptar cotxes des del RAC, allà com cada matí ens espera el Ferran Alàndiga. Bon dia.
2: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui divendres destacant aquest accident de la C-58 que continua a hores d'ara actiu al nus de la Trinitat i encara deixa un carril de circulació tallat provocant uns 4 quilòmetres d'aturades en direcció Barcelona. De retruc, doncs també hi ha congestió cap a l'entrada des de la Meridiana i també les dues rondes en sentit Llobregat. Pel que fa a les retencions habituals, en general, a hores d'ara ja circula amb molta més fluïdesa en tots els voltants i accessos de Barcelona i en general arreu de la xarxa viària. Tot i així, el Vallès, sobretot a la AP-7, queden encara alguns punts amb retencions entre Mollet i Barberà de manera intermitent. Hi ha retencions en sentit sud també al punt de Sant Cugat durant un quilòmetre. Per altra banda, des del Llobregat hi ha un quilòmetre de retencions a l'A2 al punt de Cornellà també en direcció Barcelona. De moment això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
3: Busques cotxe amb garantia, bon preu i sense complicacions? A motorocasion.com hi trobaràs vehicles a minou, revisats, garantits i amb finançament a mida. Motorocasion.com. El veus, te'l vols, te l'endús. L'ocasió intel·ligent. Motorocasion.com.
0: I acabem aquests apunts aquí al món a recuperant de timbres, perquè sembla que la generació Z té por de tocar el timbre. Una enquesta feta a 2.000 britànics revela que els joves que han nascut entre el 1997 i el 2012 senten una gran incomoditat amb els timbres de les cases, sobretot si sembla que t'estiguis electrocutant. De fet, un de cada tres joves prefereix enviar un missatge de text o bé trucar per telèfon per avisar que ha arribat a la porta abans que trucar el timbre i sentir això tan irritant. No li falta raó a la generació Z. Necessitem timbres més amables i tenim una proposta que avalaria el mateix Jaume Canivell.
4: Trucant!
0: Ara.
5: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
6: Si en Pau li demanes quina assignatura li agrada més, tria les mates. Com a esport, el bàsquet. I si li demanes quin és el seu sopar preferit, tria poder sopar. Moltes famílies es veuen obligades a prendre decisions que no haurien de prendre. Col·labora-hi amb un Bizum al 38014 o entra a capllarsensealiments.org. Fundació La Caixa i CaixaBank en favor dels bancs dels aliments.
5: El món a RAC 1 amb Jordi Basté.
0: Les 9 i 6.
7: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
8: Danacol, el teu aliat diari per reduir el colesterol, t'ofereix el perquè de tot plegat.
9: Avui, amb el director de La Vanguardia, Jordi Juan, l'editor, Ernest Folk, i els periodistes, Jordi Bosch, Cristina Puig i Glòria Serra.
0: Saludem aquesta hora del matí. Glòria Serra, bon dia.
10: Bon dia, bona hora.
0: Jordi Bosch, de Cos Present, bon dia.
11: Bonjour.
0: Bon dia. Jordi Juan, director de La
10: Vanguardia. Quin cos, m'atreviria a dir.
11: Ui.
12: Oh, carai.
10: Sí. Mare meva. Quin cos més apolini.
11: Ai, poseu, m'estic posant més vermell que aquest micròfon.
10: Sí, home, li dic que té molta cara de salut, no trobeu?
0: Sí, este fa cara de salut, fa cara de salut. Jordi Juan, bon dia. Fa anys que fa cara de salut en Jordi, eh?
13: Es cuida molt bé, es cuida molt bé. Sí. Bon dia.
0: Bon dia. Hola, Ernest Folk, bon dia.
14: Bon dia, què tal?
0: I esperant la Cris Puig, que arribarà, esperem, d'aquí a uns moments rauda i veloz. Hola, Joan.
15: Hola, bon dia.
0: Estàs bé?
15: Sí, no tinc el cos del Jordi, però bé.
0: Bueno, anem a votar el millor diàling de la setmana i si voleu participar ja ho sabeu que heu d'enviar un correu electrònic a diàling@raco.net amb la paraula clau o l'assumpte així de senzill. Posem en joc, atenció. Un àlbum de la col·lecció del Mundial i una caixa de 50 sobres de cromos Panini. Sóc que això és...
10: Tindrà un escamot de gent aquí armat amb paelles.
0: És al·lucinant. Una entrada doble pel Calçofest, que celebrarà la segona edició a Valls, el 21 de novembre, amb les actuacions de Figaflaues, de Tiets, Els Pets o Els Amics de les Arts. Teniu tot el cartell a calçofest.cat. Una entrada doble per gaudir de la pel·lícula Viatge al País dels Blancs. En parlarem dilluns. S'estrena el divendres que ve i és una pel·lícula, una història real d'Usmar Umar. A Barcelona podreu anar als cinemes Verdi, fora de Barcelona, qualsevol cinema on estigui programada la pel·lícula. I un xec per valor, 100 euros, per comprar qualsevol condis. 5 talls finalistes. El primer és aquest.
12: A Ser Catalunya, Miquel Samper reinterpreta una frase feta i la geografia espanyola.
14: Una altra cosa molt diferent és doncs, la gent que aprofita que... com és allò que Guadiana passa por no sé d'on, no?
15: A Valladolid, no?
14: Ah, no, bueno...
15: El Pisuerga.
14: El Pisuerga, això, doncs per no anar a treballar. Com és allò que Guadiana passa por no sé d'on...
15: Si no és aquí, en Pekín.
14: No.
15: A Valladolid, no? I si no, en Pocón.
14: No, bueno...
15: El Pisuerga, Pisuerga.
16: Me dejaste de vecina a la suegra.
14: El Pisuerga, això...
0: Correu a diàling@raco.net, assumpte Guadiana, el segon finalista.
12: El Tour de França arrenca a Catalunya amb les proves més dures de la història.
17: El dia 4, per exemple, hi haurà la primera prova del Tour, una contrarrellotge de gairebé 200 quilòmetres.
18: Com?
17: Gairebé 200 quilòmetres. 200 quilòmetres.
18: Que s'hi anava el cuerpo.
17: Que anirà del Parc del Fòrum fins a Montjuïc, amb afectacions als principals eixos de circulació de la ciutat.
14: Per cert, un bon amic em diu, has dit una crono de 200 quilòmetres?
17: Sí, és que he vist 20 quilòmetres. I llavors he dubtat. Ha estat així. Ha estat així. Són 20 quilòmetres. Perquè si fan 200, moren.
14: Una crono de 200 quilòmetres? Exacte. Una altra venda.
0: Què passa? Assumpte Mònica, el tercer tall.
12: Hi ha un trio de productors de música anglès que fa les delícies del Basté.
19: Una producció... Home, sí o no?
20: Oh!
19: Una producció de...
20: Oh! Sí!
19: Els inefables Stock, Aitken i Waterman.
20: Oh! Oh! Sí!
19: Home!
20: Oh!
19: Tira, tira.
0: Assumpte trio, el quart tall, va.
12: Si voleu que els vostres fills aprenguin anglès, apunteu-los als cursos d'estiu del Mar Seguers.
0: Qui se li entrevistarà aquest matí al Xuxu?
21: Aquest matí el papa Lleó XIV sí llegeix l'article de Najat el Hajmi al diari Ara. Escriu que durant la seva visita tot el que va fer va ser estranys rituals i altres performances.
22: There is nothing quite like a...
21: Performances.
0: Performances.
21: Sí, perquè...
0: Bueno, bueno,
21: té tocs en anglès, a vegades.
0: Quan vas estudiar a la Universitat d'Oxford.
23: Where are the milk?
0: I assumpte, Marc i el cinquè tall.
12: Al Guillem Tarrés li deuen sortir moltes coses a la xarxa, però no li surten els números.
24: Podeu trobar-los buscant @com/antes a Instagram i així entendre per què es defineixen a la seva biografia amb només tres paraules. Vida a foc lent.
25: Tiene unas capacidades cognitivas muy desarrolladas.
24: Tres paraules. Vida a foc lent.
25: No me sorprendería que tuviera más cosas en común con Einstein, Mozart...
0: Assumpte, Guillem, en joc un àlbum de la col·lecció del Mundial i una caixa de 50 sobres de cromos Panini. Déu. Una entrada doble pel Calçofest, una entrada doble per la pel·lícula Viatge al País dels Blancs i un xec per valor de 100 euros per comprar a qualsevol supermercat Condis de Catalunya.
10: No em perdona una,
26: Li agrada que el miri.
0: Sobretot. Hola, Cris Puig, bon dia.
10: Escolta'm una cosa, bon es pot explicar
0: no.
10: això?
15: Home, perdona, voleu que infarti.
0: Són les 9 i 12.
10: Home, estic amb tu,
0: Són les 9 i 12 minuts. Un moment que anem a... Hem d'anar a Corte Inglés avui, sí? Vinga. Hola, Noemí, bon dia.
27: Hola, com estem?
0: Doncs mira,
27: bon divendres.
0: Espera la consellera.
27: No sé si recordareu aquell gol que ens va fer campions l'any 2010.
0: No.
27: Quina jugada! Doncs mira, com la jugada de l'estiu que pots fer ara al Corte Inglés i Hipercor. Perquè fins al 28 de juny, comprant electrònica i electrodomèstics al Corte Inglés i Hipercor, et regalen fins a 550 euros per les teves pròximes compres d'alimentació per bescanviar del 29 de juny al 31 de juliol. Emporta't ara televisors, portàtils, mòbils, frigorífics. I a partir del 29 de juny, omple el carro de franc al supermercat al Corte Inglés i Hipercor i Supercor, la teva millor jugada. També al web i a l'app, consulten les condicions i els models participants. I aprofito per recordar-vos que aquest diumenge les botigues del Corte Inglés de Plaça Catalunya Diagonal i el supermercat de Francesc Macià estaran oberts de 12 del migdia fins a les 8 del vespre perquè hi puguis fer les teves compres amb comoditat. Doncs així acabem, que acabo de passar bon divendres i bon cap de setmana. Adeu!

0: veig, veig.
1: Què veus?
0: Veig que per fi veig.
2: Un dret nou, universal i sense paperassa. Fins a 100 euros l'any per veure-hi bé. Plan Veo, les ulleres dels més joves per fi de la pública. Informa't a veo.sanitat.gov.es. Ministeri de Sanitat, Govern d'Espanya.
3: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
8: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant-te a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
9: Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
10: La llum que tens amb Repsol, la llum, el que se'n diu la llum, és la mateixa. Ara, la tranquil·litat de saber que estàs amb una companyia així, sí que és única. Perquè gestionem totes les teves energies amb els avantatges i l'estalvi que només Repsol et pot donar. La mateixa llum, una altra energia. Informa't a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
11: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
12: Però tu en saps d'anar amb moto?
11: No, però és la millor manera de moure't per allà i m'hi vaig llançar de cap.
12: I què?
11: Que em vaig trencar una cama.
12: Apa!
11: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
13: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
14: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
15: Un dia d'aquells en què tot et surt bé. Tan bé que fins i tot vas al restaurant de moda sense reserva, el que sempre està ple, que s'ha de reservar amb mesos d'antelació, i el metre diu, hi ha una taula lliure. Després compres un joc de l'11 i t'imagines que et toca? Aquest dia, de l'1 al 9, és un dia 11. Amb les alegries que et poden donar Triplex, Super 11 i Mi Dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Quan viatja. Quan capbussada nocturna. Quan conversa interminable entre amics. Quan Mini Cooper One Esperanta i només 200 unitats limitades. 3, 2, 1... Aquest estiu aconsegueix l'icònic Mini One en la versió més accessible. Més info a mini.es. Mini One. Tots volen One.
18: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
19: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
8: Vius pensant, i si... Doncs només has de dir dues lletres, N-O, no. I si m'acomiaden? Digues no. I si m'apugen el lloguer? Doncs no, no i no. No et conformis. Festa de Legalitas. Compta amb un servei d'advocat sempre que ho necessitis i defensa el que és teu. Truca al 900-100-608. I sí, també per autònoms i empreses.
9: Tens un cotxe elèctric o estàs pensant a fer el pas? Amb la tarifa recarga Incasa d'Endesa, mou-te per menys de 32 euros al mes i gaudeix d'un preu competitiu i estable per la resta del consum elèctric de casa teva. Informa-te'n a endesa.com, truca al 800 700 700 o aprova't al teu punt Endesa.
5: El perquè de tot plegat.
10: Són les 9 i 18 minuts. D'aquí a un quart d'hora, amb el comptat, seurà en aquest estudi la consellera d'Interior, Núria Parlon. Hi ha tants temes per parlar amb una consellera d'Interior que és per escandalitzar-nos. La seguretat, evidentment, números d'aquesta seguretat, evidentment, el primer de tots, aquests herois que són els bombers,
1: que tindrà una feinada. Ahir només, només ahir, 10 incendis de diferents consideració a Catalunya, 10. I encara no començava la onada de calor, que ens deia la Mònica Usar, que començarà aquest pròxim diumenge i que s'allargarà probablement fins a Sant Joan, tot i que les temperatures continuaran sent altes. Però, i d'aquí, després de la consellera, parlarem de Zapatero, però avui hi ha un cas que està una mica com soterrat, que suposo que es revifarà les pròximes setmanes, que és el tema del marit d'Isabel Díaz Ayuso. Ho dic perquè avui aquest tema, és a dir, Zapatero, evidentment, ho eclipsa tot, però...
12: Parella, no estan casats.
1: Com?
12: Per ser honrats, no estan casats.
1: Bé, la parella, què he dit? El marit? No, perdó, la parella d'Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, que té, en fi, que està, que de moment està soterrat per raons òbvies, que és que el cas Zapatero s'ho està menjant tot. Que estigui soterrat no vol dir que hi hagi mitjans que no en parlen, però que, evidentment, la història existeix. Què està passant aquí, Jordi Juan?
20: Bueno, el que està passant és que ha estat un tema que s'ha donat molt de temps parat perquè el jutge no havia donat ordres a la UCO per tirar-ho en marxa. La UCO ja ha fet l'informe. En paral·lel hi ha un altre informe d'Hisenda i, bueno, hi ha un... El nòvio de la presidenta de la Comunitat de Madrid ha cobrat 4 milions i mig de Quirón, que és un dels grups més importants de sanitat de la Comunitat de Madrid, ha d'explicar en concepte de què ha fet aquesta temporada, 4 milions i mig, perquè en el cas Zapatero en parlem de mig milió i 600.000. Estem parlant de 4 milions i mig, que bueno, jo normalment no me'ls guanyo, habitualment.
1: No.
20: I una empresa, Quirón, que té una relació amb la Comunitat de Madrid molt forta, perquè hi ha un conveni de 1.000 milions d'euros per moltes coses que fa. De fet, una mica, la sanitat privada està substituint la feina de la pública a la Comunitat de Madrid. Per tant, aquí hi ha una investigació d'Hisenda en marxa, una investigació de la Guàrdia Civil en marxa, i això, evidentment, té un recorregut. Com dèiem, en tots els casos, presumpció d'innocència, però almenys és un cas per tenir el foc. Nosaltres avui, a la nostra portada... aquest tema té la mateixa dimensió que el cas Zapatero, perquè creiem que és un cas que té importància i la tindrà en el futur.
1: La tindrà en un futur, creus?
20: Sí.
1: Aviam, Jordi Bosch.
21: Quan va sortir el tema de l'àtic, de la compra d'un àtic que havien fet, això
1: el
21: ja...
1: Granados, no? Era el...
21: Perdó?
1: No, l'àtic d'ells.
12: L'àtic on viuen ells.
1: Sí, tens raó.
22: Va escatar durant la pandèmia.
21: Crec que era un pis.
22: No? Va escatar durant la pandèmia.
21: Llavors...
23: Després, el 21, no?
21: No? A veure, quan va saltar aquest tema fa un any aproximadament, sí que d'alguna manera ja surava aquesta història d'aquesta feina, que era la que li permetia finançar aquestes operacions. És a dir, i al principi això es va sortir com un tema de certa normalitat. Era un professional vinculat al món de la sanitat que havia fet aquest tipus de treballs. Evidentment, això s'ha de demostrar en la mesura en què... És a dir, no és que s'hagi de demostrar tot d'ofici, això forma part de la presumpció d'innocència, s'ha de demostrar quan hi ha una investigació i hi ha la policia pel mig, hi ha el jutjat que té dubtes. I el que no sé és quin tipus de dubtes s'han plantejat. No sé si fan exactament referència a que són treballs fets o no fets, o la circumstància de la vinculació. Ho dic perquè no he pogut llegir la informació, perquè avui a les 7:05 La Vanguardia no havia arribat encara a Girona, i jo ho faig en paper, això.
20: Ai.
21: Ja he parlat amb en Xavi de Pol i efectivament a un quart de vuit ja ha arribat.
20: Perfecte.
21: Llavors, dit això, em sembla que és un fet significatiu. I no per buscar comparacions, però

0: Busques cotxe amb garantia, bon preu i sense complicacions? A motorocasion.com hi trobaràs vehicles seminous, revisats, garantits i amb finançament a mida. Motorocasion.com. El veus, el vols, te l'endús.
1: L'ocasió intel·ligent. Motorocasion.com.
0: Motorocasion.com.
2: Aquest estiu, la gran pregunta és...
3: híbrid o elèctric?
2: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
4: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
5: Dos és la que factura aquests 4 milions d'euros llargs dels quals parlava el Jordi Juan. Només aquest indici ja t'explica una connivència, perquè tota aquesta activitat que efectivament el senyor González Amador tenia una relació en l'àmbit sanitari a Madrid, havia fet coses, però tots aquests ingressos són a partir de començar la seva relació amb Isabel Díaz Ayuso. Hi ha aquesta qüestió estrictament cronològica. El que ha passat en aquest cas és que va molt lent, és a dir, el jutge ha trigat mig any, amb aquests indicis que acabo de dir, que n'hi ha més, tampoc em voldria extendre, llegiu-vos, efectivament, la informació a La Vanguardia és esplèndida, com sempre, llavors tindreu més dades. Però aquestes dades, que ja són bastant significatives, no ha motivat cap mena de pressa per part del jutge, que ha trigat mig any a demanar-li, efectivament, a la UCO que li passi algun paperet sobre aquest tema o que investigui. Aquesta lentitud també ha vingut salpebrada per part de, i acabo amb això, de Miguel Ángel Rodríguez, que sabeu que és el conseller àulic i, diguéssim, l'alma mater darrere de la figura d'Isabel Díaz Ayuso, que vol portar la presidència del govern, de tota mena de vexacions i acusacions contra les administracions que estan investigant el cas. La darrera ha estat contra Hisenda. Em sembla que ha dit que volia que desaparegués.
6: Dinamitar-la.
5: Dinamitar, efectivament, la inspecció d'Hisenda. Perquè que potser seria una mesura popular, no et diré que no, però estaríem d'acord que no molt sana, que no molt sana per la democràcia del país. Popular, però no sana.
7: Normalment això no és manament.
8: Aviam, Ernest Folk.
9: No, per agafar el fil, no. Això no va del nòvio d'Ayuso.
8: No?
9: Això no va del nòvio d'Ayuso. Això va d'un desmantellament de l'Estat i dels serveis públics. Sí, de fet, aquest no és un assumpte, us diré, ni de corrupció, que ho és. És un assumpte totalment ideològic, que el que està ensenyant és que això va d'acabar i destruir els serveis públics i passar-ho a mans privades. Aquesta és la història. I llavors, sí, hi ha un conseguidor que s'enriqueix, etc. I se'ns vol fer passar com el nòvio de... quan en realitat això és una relació directa amb la Comunitat de Madrid. Això és una qüestió institucional de la comunitat. No, és que és mi nòvio. Com si tots fóssim imbècils. I ara anem a la segona part, que és la del relat. Avui, efectivament, La Vanguardia i el Jordi Juan doncs fan un exercici, diria, gairebé ingenu, si m'ho permets, de posar al mateix nivell Zapatero i el cas de González Amador. I segurament tots els d'aquesta taula haurien fet exactament el mateix, però som ingenus, perquè el relat ja està fet. On cal fer-lo? I el relat l'estem veient ara en directe a les televisions, Antena 3, Telecinco i tal. Només hi ha una paraula que és Zapatero. Perquè el relat ja està fet i res pot molestar en aquest relat. I González Amador i Quirón molesta molt en aquests moments, perquè tot això va, com sabeu, d'enderrocar com sigui el govern espanyol, el govern de Pedro Sánchez. I més des d'ahir, en què es produeix per mi un punt significatiu en tot això, que és que Pedro Sánchez, podent triar desmarcar-se de Zapatero, ahir tria agafar-se a Zapatero. O sigui, si teníem algun dubte, ara ja queda clar que aquest govern i Pedro Sánchez s'encadenen a Zapatero. Llavors, això encara augmentarà més la virulència de Madrid en el cas Zapatero. I encara molesta més tot el que es desvia d'aquest relat, i per tant encara molesta més a González de Madrid. Per tant, i tanco, amb això podem seguir amb la nostra ingenuïtat, però abans de les eleccions espanyoles el cas Quirón anirà amb un silenciador d'aquestes. A les pel·lícules, quan es veu l'assassí posant, enroscant el silenciador, doncs ara estan enroscant els silenciadors, perquè això no compta.
10: Ja ho veurem.
11: Sí, jo estic amb el Jordi Juan, ja ho veurem.
10: Perquè la maquinària d'Hisenda, ja ho veurem. Hi haurà un judici, hi haurà un judici, i

0: Hi ha unes eleccions a Madrid d'aquí un any, eh?
1: Veus el soroll?
0: Hi ha unes eleccions a Madrid d'aquí un any.
1: És el silenciador.
2: De moment estem parlant ara d'aquest tema.
0: Sí, però jo crec que és important, eh?
2: I aquesta ràdio crec que té una mica d'audiència.
0: Crec, sí. No, i també crec que, i evidentment... això a Feijó ara mateix no li fa cap favor, eh? Ara mateix que està intentant contactar amb els partits perquè realment demanin eleccions anticipades.
3: No li fa cap favor una mica,
0: no?
3: Eh?
0: No, perquè hi ha eleccions d'aquí un any. Hi ha eleccions d'aquí un any a Madrid. No. I pensa una cosa, jo crec que el PSOE i el govern espanyol evidentment s'agafarà. O sigui, ara això es convertirà en parlar de Zapatero i parlar de Díaz Ayuso i la seva parella. Perquè, o sigui, jo, un ciutadà de peu que ha d'anar a votar, què fa? Perquè, o sigui, clar, tu estàs tenint davant un partit popular sentenciat per corrupció que t'està exigint que convoquis eleccions perquè estàs sent investigat per corrupció, un expresident del govern. Tens una presidenta de la Comunitat de Madrid amb una parella, llavors tu dius, molt bé, això és el que es belluga a les altes instàncies del món de la política. Hi ha eleccions l'any que ve. I un s'ha de plantejar què ha de fer i amb on ha de dipositar el seu vot si miris on miris hi ha el que hi ha. Bueno, llavors jo crec que aquesta és la reflexió important que hem de fer.
3: Aquesta setmana un bon amic meu, metge d'inclinacions conservadores, em va dir que es tornava a plantejar per tercera vegada no votar.
0: Oh, clar, doncs aquí vaig jo, l'abstenció.
3: I em diu, sí, diu, perquè em sento tan fastiguejat que al final, al capdavall, penso, posi on posi el vot, no em serveix.
0: Aquestes properes eleccions aniran de... No m'agrada els que voto, però els que han de venir encara m'agraden menys.
1: Això se'n diu pinça al nas.
0: Correcte. Doncs es votarà així.
4: Sí. No, és que estem assenyalant tots que he vist... Clar, he vist Carlos... He vist Carlos Carrizosa, i que fit amb la Ana Rosa. És que és acusació popular de Ciudadanos contra Zapatero.
3: És que hi ha un munt d'acusacions, 25 o 30, t'ho dic.
4: Sí.
5: Però totes... Ciudadanos ja havia desaparegut.
3: No, però això és Ciudadanos contra Zapatero.
2: No, però això és una cosa nova.
0: I després mereix menció especial al jutge instructor del cas Zapatero, que ojo, eh?
4: Després en parlarem. Després en parlarem, perquè tindrem l'Armenteres d'aquí una estona, perquè hi ha arribat a la ràdio, aquí a RAC1, la consellera d'Interior, Núria Parlon, amb qui volem parlar del que ens ve, del que ens ha de venir i del que hem tingut, des de tots els punts de vista, perquè si hi ha una conselleria que habitualment té...
0: Incendis.
4: Bueno, sí, incendis.
0: De tota mena.
4: Efectivament, és la consellera d'Interior. Núria Parlon, segona costa, estudi d'aquí uns moments.
6: RAC 1. Tinc unes ganes boges d'anar-me'n a S'Agaró, però entre les obres a Can Barça i el sou del Hansi no en tinc ni per llogar una furgoneta per portar els mobles.
7: Si amb el 40Car tens els millors preus a Barcelona, lloga una furgo des de 39 euros i gaudeix de la teva mudança. I deixa el Hansi, va, que ja en té prou amb aprendre's l'himne del Barça.
8: Som la gent blaugrana.
6: Això és una realitat.
7: Malconitza't al nostre web amb el codi Malcobarna.
9: Ho sents? És l'aigua Sant Aniol, que es filtra entre roques volcàniques mil·lenàries, enriquint-se lentament amb l'equilibri òptim de minerals essencials. Un regal pel teu cos, ara que tant ho necessita. Aigua mineral natural Sant Aniol, l'essència pura de la zona volcànica de la Garrotxa.
10: Viu la revetlla de Sant Joan a peu de platja a l'hotel Le Meridien Ra del Vendrell. Gaudeix d'un deliciós sopar bufet mediterrani i de marisc amb música en directe en un entorn màgic. Reserva a regalalmra.com.
11: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
12: Amb tu, Barcelona crea feina. Si busques personal per a la teva empresa, amb els ajuts Crea Feina de Barcelona Activa, rebràs fins a 15.000 euros per contractar persones residents a Barcelona. Informa-te'n a barcelonaactiva.cat/creafeina2026. Barcelona Activa. Ajuntament de Barcelona.
13: Ja n'has tingut prou de les aplicacions per trobar parella? A Samsara Matchmaking t'oferim un servei personalitzat amb més de 30 anys d'experiència i més de 7.000 parelles formades. Tindràs cites reals amb persones compatibles. No esperis més. 93 362 23 29. Samsara.es.
14: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
1: Arriba el nou GLC elèctric de Mercedes-Benz amb 708 km d'autonomia màxima. Sistema de càrrega ultraràpida, confort i un disseny inconfusible s'uneixen per redefinir el nostre model més venut. Nou GLC elèctric. Supera les teves expectatives.
15: Vine a Quadis Autolica, concessionari Mercedes-Benz, o entra a mercedes-benz-quadisautolica.es.
16: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
17: Anar al cine és un pla cada cop més especial. Perquè ara, quan anem al cine, busquem el millor dia, el millor so, la millor companyia. I per descomptat, la millor pel·li. Ens hem tornat exigents, molt exigents. Ja només ens conformem amb el màxim confort i la millor experiència. Gairebé com si el cine fos un club privat, però per tots els públics. Movi Gran Sarrià Club, el cine més exclusiu per tots els públics.
18: Un dia descobreixes que tens humitats, en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
19: És temps de reformes. Ets conscient que abans de rehabilitar has de solucionar els teus problemes d'humitats?
18: Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
19: Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
20: Energia per recórrer carreteres infinites.
21: El Tour de França 2026 comença a Barcelona. Del 2 al 6 de juliol, viu la presentació dels equips, gaudeix del Fan Park i anima els ciclistes als carrers de la ciutat amb caravana prèvia plena de sorpreses. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona. You make
22: me feel good. Aquest juliol torna al Vida Festival a Vilanova i la Geltrú. Encara queden les últimes entrades per gaudir de noms com Guitarrica de la Fuente, Fatboy Slim, Amaya,
23: Charlotte Cardin, Maria Arnal, la Ludwig Band,
22: Sidoní, Lia Kali, Red Pichu, Oasis i molts més.
23: Del 2 al 4 de juliol, música, natura i experiències úniques al Vida Festival.
24: Entrades a vidafestival.com. No et quedis sense la teva.
25: RAC RAC 1. Tots som u.
26: El perquè de tot plegat.
4: Núria Parlon, consellera d'Interior, avui al Món a RAC1. Consellera, bon dia, moltes gràcies.
27: Bon dia.
4: Està preocupada pel que pot venir amb el tema climatològic o no?
27: Home, a veure, el tema climatològic darrerament ens dona molta feina, no? I ho hem de tenir clar perquè des del punt de vista de l'atenció a la protecció civil i la minimització dels riscos estem davant d'un escenari, d'un context en el qual s'han desestacionalitzat els fenòmens i, per tant, comencem a l'octubre, setembre-octubre, amb les pluges, amb l'activació de l'Inuncat, seguim després amb el Vencat, entre mig et pots trobar una onada de calor amb temps violent, com ens ha passat durant aquesta setmana en algunes de les comarques del país, i per al d'altra banda, ara mateix, just ara, estem amb la campanya d'incendis, de focs, i per altra banda, doncs, també amb totes les derivades que podem tenir amb la nit més curta de l'any, que és la revetlla. Estem fent tota la campanya de sensibilització, doncs, no petis la revetlla, gaudeix, passa-t'ho bé, però tinguem en compte, doncs, les limitacions amb les quals ens trobem habitualment, que són temperatures molt, molt altes, risc d'incendi, no incendis petards a menys de 500 metres, doncs, a les zones boscoses, coses que semblen molt òbvies, però que habitualment, doncs, tenim molt servei veis aquella nit, no? Jo crec que una mica quan érem petits, no? Teníem el llibre aquell, si us recordeu, almenys jo, que soc una mica boomer ja, dels vers catalans conjugats, no?
4: Sí.
27: Pues hem de declinar una mica, a dia d'avui, no? Tot el que són els vers de l'autoprotecció, perquè no sigui quelcom només a les persones que estan en l'àmbit tècnic, pròpiament dels serveis d'emergència, sinó que la ciutadania doncs se socialitzi amb aquest llenguatge, no? Doncs minimitzem els riscos, cultura de l'autoprotecció, què vol dir l'activació d'un pla de protecció civil, tot, amb tot això estem fent molta feina, per exemple, amb les escoles ara, just farà unes setmanes hem estat fent rodar una obra de teatre sobre les precaucions que has de tenir amb la celebració de la revetlla, no? Doncs amb els incendis, amb tot el programa de l'educar dels agents rurals, tot això genera aquesta cultura de l'autoprotecció que és molt necessària, més enllà de reforçar els serveis, de treballar amb una estratègia que vagi molt més enllà de l'extinció, sinó també que se centri en la prevenció, amb tot això estem.
4: Clar, l'expressió és equivocada, però que perquè ens entenguem, estem davant de la tempesta perfecta. És a dir, unes temperatures que la Mònica Usart ens explicava aquest matí, que en algunes zones del país poden estar 10-12 graus per sobre del que tocarien, que és una barbaritat, que és una barbaritat. La revetlla de Sant Joan, on el foc és el protagonista, i aquestes temperatures extremes. Estem parlant de que probablement serà el les pitjors per temperatures anys dels últims que hem hagut de viure una nit de Sant Joan, no? Per tant, la preocupació és extrema. Dit això, la pregunta és, s'enviaran alertes també per aquesta calor i el risc d'incendi o no? Ho teniu previst?
27: No, el que fem és habituar, el que fem habitualment és l'activació del pla Procicat una onada de calor, i el que es fan són consells específics pels col·lectius més vulnerables, especialment gent gran, i es fa doncs un monitoreig de quines situacions ens podem trobar, però habitualment no s'envia una alerta. No s'ha fet, habitualment. Ara, mai se sap, això, eh? Tot dependrà també de l'impacte que tingui i la valoració que es pugui fer en el marc del comitè tècnic del FECAT, no? Però al principi s'activa el pla, el tenim activat en prealerta, probablement si les temperatures pugen com està previst l'activem en alerta, i es fan tota una sèrie de consells adreçats als col·lectius més vulnerables i a tothom, no? Doncs evitar les hores de més sol i de més calor, beure molta aigua, no fer exercici físic a les hores punta, bueno, lo habitual.
4: Com funcionen les alertes? Ha estat un encert o no?
27: A veure, les alertes té virtuts i, com tot, doncs, coses bones i coses dolentes, no? És a dir, interpretar que les alertes és la solució a tot el que és les mesures d'autoprotecció, i que l'alert no para la pluja, l'alert no para la tempesta, l'alert no para la ventada, no? És a dir, és que jo no l'he rebut, diu, bueno, no l'has rebut, però tu ja has de saber, i has de tenir, per això és tan important que avancem amb aquesta cultura de l'autoprotecció, no? Que si fa, doncs, si tens una inundació i vius en una casa unifamiliar, doncs has de pujar a les plantes de dalt, no? O has de, si hi ha una ventada, doncs has de recollir tot el que tens a la terrassa que pot ocasionar, doncs, que li caigui algú al cap, no? Tens allò, dues plantes, o tens fins i tot, no n'hi ha una anècdota, però una anècdota negativa, no? Amb una ventada, algú havia fet exercici, tenia ja les peces i va rodar la peça i li va... No, això és real, el que us estic explicant és real. Per tant, tu ja has d'estar preparat, no? Ens hem de preparar, hem de tenir aquesta consciència, no? Tot el que sigui anticipació i prevenció sempre ajuda. L'alerta, home, fins que no la teníem, funcionàvem igual. Quan la tenim, posar-la en marxa va bé, perquè permet prendre tota una sèrie de mesures, permet també que la gent estigui alerta del que està passant i del que ha de fer. Ara, la meteorologia no és una ciència exacta. Hi ha vegades que no encerta del tot.
4: Però, per exemple, ara, quan hi ha confinaments,
27: sí,
4: hi ha un problema, que és que la paraula confinament ens remet a la pandèmia. I molta gent deia, és que jo un altre confinament no el podré suportar. La gent fa cas?
27: Sí, de fet ara, per exemple, amb aquests primers incendis que hem tingut, incendis de vegetació vinculats a temes agrícoles, aquests que hem tingut aquestes setmanes, hem fet tres o quatre vegades confinaments provocats per amb les urbanitzacions on hi havia més risc de topada de foc, hem enviat les S-Alert. Mira, en el cas de confinament o evacuació, per qüestions així concretes, que afecten a una població concreta, i que és quan millor funciona. És quan millor funciona l'S-Alert. Funciona molt bé, perquè és... Bombers estan treballant en el context, no?, de risc, i diuen, ei, el foc, la cua em pot petar en tal població, en tal nucli urbà. Confinament. CECAT activa, fa l'Alert, la gent la rep a temps, i, a més, va acompanyada no només de dir-te que confinar, sinó que tanquis finestres, que blindis per on et pot entrar el fum, perquè estàs... Aquí funciona bé, o quan s'ha de fer una evacuació. Hi ha vegades que confines, altres vegades que evacues, no? Ara... Quan t'afecta el fenomen meteorològic advers a diferents punts, en diferents comarques, on la mobilitat, en una tens un 4 de 6 i actives l'alerta, però la del costat no l'actives, està 3 de 6, però tu has d'anar a treballar allà, aquí és quan l'alerta pues, té els seus pros i contres. No?
4: Anem a parlar d'un altre tema, que és un dels temes que, evidentment, ara se'n parla més i no podem ser... no podem obviar aquesta realitat, que és que el que portem d'any han mort 6 persones a 13 a Catalunya. L'última va ser una execució la setmana passada al carrer Balmes de Barcelona. Clar, diguin la veritat, consellera, el sicari ha de ser fora de Catalunya, no?
27: Ara, això està sota secret, però posar saber, igual sí, amb molta probabilitat sí, no? Primeres informacions que han anat sortint en premsa, tot i que això està encara doncs, sota secret d'actuacions, apunten que aquest senyor doncs, tenia vincles amb part del negoci de la droga i dels ports d'Amberes i probablement, tots són hipòtesis, doncs podria estar aquí amagant-se de, és a dir, bueno, tot el que té a veure amb el crim organitzat té unes derivades que estan molt allunyades de, del principal... De, o sigui, si fem la foto, no? La foto de Catalunya i la delinqüència, no? Si tu mires les tipologies delictives, l'estructura de la delinqüència a Catalunya, gairebé el 80% dels delictes, un 70 i pico llarg, tenen a veure amb delictes contra el patrimoni. Els habituals, doncs, les estrabades, els robatoris, els furts, no? Que era la xifra que sempre havíem tingut disparada i que tant preocupava, perquè tu doncs, estàs en el teu temps lliure o estàs anant cap a la feina, no? I algú et fot l'estrabada, et roba el telèfon mòbil, no? Els telèfons mòbils que sempre hem dit, ostres, si em roben el telèfon mòbil és que m'estan robant la vida, no? Aquí tenim una millora sostinguda i que gairebé podem començar a dir que es consolida, que és allò que habitualment nosaltres no diem, de que hem millorat molt aquestes dades, les dades que tenen a veure amb delictes patrimonials, però tenim una alerta. És a dir, amb aquesta foto fixa que ara faríem, no? Si fem una foto, tenim dues... És dual. Per una banda, i això jo crec que està bé, és a dir, els delictes que més massius, els que són massius, que afecten al conjunt de la població, malauradament, estan baixant, però els delictes contra les persones, lesions, agressions sexuals i els que estan relacionats des del punt de vista de l'anàlisi policial amb la criminalitat organitzada, aquests, malauradament, en els darrers mesos, ens han donat més disgustos dels
4: esperats. Perquè són bandes organitzades que les tenim aquí.
27: Bueno, els tenim aquí. Són bandes criminals que operen a través de... Estan vincul... A veure, això és com la globalització té coses bones i coses dolentes. De les dolentes, el crim organitzat també opera amb la lògica de la globalització i, per tant, són multinacionals el crim organitzat, moltes d'elles vinculades al narcotràfic. Catalunya té algunes especificitats, no? Que ja moltes vegades ja hem sentit al comissari Chacón, per exemple, o a l'intendent Toni Rodríguez, de remarcar-les, vinculades al voltant del negoci de la marihuana. I aquí doncs, som un espai agradable pels productors, pels macroproductors de marihuana. I llavors doncs, estem dintre d'aquesta ruta de producció i de distribució. Això què porta associat? A part de que tens més risc de contaminació de fins i tot una economia legal, no? Que acaba treballant per aquests sectors, des d'instal·lacions, immobiliàries, transport, que això és un element d'alerta, i això pot passar.
4: Transport.
27: Això pot transport, de, saps? Fer la instal·lació, les immobiliàries on alquilen, lloguen, bueno, hi ha tot un negoci legal que pot quedar, en certa forma, contaminat d'aquestes dinàmiques, tens un doble problema. Els que treballen professionalment, com pot ser els darrers casos que hem tingut, i l'accés fàcil a l'arma de foc, com ens està passant, arran també dels conflictes bèl·lics internacionals, es fa més fàcil el tràfic d'armes i, per tant, hi ha més accés fins i tot amb espais digitals a aquest tipus d'arma. També el delinqüent de baix perfil, vinculat al negoci de la marihuana, també pot tenir més accés a aquestes armes.
4: O sigui, hi ha hagut un augment d'armes de foc a Catalunya, això és evident, esclar.
27: Sí, hi ha un augment d'armes de foc i hi ha un augment dels litigis que es resolen vinculats a aquests negocis amb armes de foc, i aquí l'estratègia policial requereix de moltes variables que s'han d'accionar alhora. Primer, com que genera alarma, malgrat que és un delicte que dintre de l'estructura de la criminalitat encara continua sent petit, que no vol dir que no sigui important, eh? Però no té pes, genera molta alarma, perquè al darrere hi ha letalitat, és a dir,
4: t'encarregues a una persona i al mig del carrer.
27: Normalment és entre ells, però també té la possibilitat, malauradament, que pugui afectar a tercers. Per tant, genera alarma. No? Llavors, davant d'aquesta alarma, a part de... Què fem amb l'alarma? El primer és què fem amb com la gent viu això. No? Doncs és important tenir una estratègia de saturació, de presència en l'espai públic, en aquelles zones en les quals això pot passar i que la gent doncs, vegi que està la policia treballant. La policia hi és.
4: Sí, més patrullar.
27: Això ja ho estem fent, eh? És a dir, més patrullatge, més proximitat, més recollir informació, tota aquesta informació acaba passant, forma part de la intel·ligència policial, no? No et funcionarà el campai per multireincidència, per campai conflictes de narcotraficants, és a dir, no són vasos comunicants. El campai és molt, molt útil per combatre la delinqüència vinculada al patrimoni, molt, i així s'ha vist amb les dades, per això estem millorant les dades, però no pots fer un campai narcos, perquè no és aquesta la tasca, però sí que has de saturar els espais on passen aquestes qüestions, que són molt letals, com que fan a la gent sentir-se doncs, insegura, per que la gent vegi que hi ha policia. Per altra banda, necessitem més coordinació a l'àmbit internacional, més coordinació, és a dir, a través de la Interpol, les alertes aquestes vermelles, les banderes vermelles que posa, doncs més coordinació,
4: no
27: més
4: hi ha, mitjans. N'hi ha suficient encara.
27: N'hi ha, però necessitem més coordinació, perquè això no és un fenomen que afecti exclusivament a Catalunya. Catalunya té derivades pròpies vinculades amb la marihuana, que per això nosaltres hem plantejat...
4: Només marihuana o també cocaïna?
27: Especialment marihuana. Nosaltres
4: perquè l'altre dia el fiscal anterior ens parlava, per exemple, el Gerardo Cabello, de l'entrada, sí, per exemple, de contenidors... Coneix. De contenidors que hi havia a través del port de Barcelona. Explicava que clar, normalment quan te'n vas a l'aeroport i has de passar per agafar un avió, has de passar un arc de seguretat i a partir d'allà t'ho vinen tot, les bosses, tot, etc. Clar, tants contenidors, no sé si és impossible vigilar-los tots o mirar-los tots, perquè suposo que això... Però també parlava d'un tema que era molt, molt, molt, molt preocupant, que és que podia haver-hi, i que se n'ha vist des de policies corromputs. Corruptes.
27: Bueno, per això és tan important...
4: No han tingut a Catalunya?
27: Pues potser sí. A veure, això no ho pots blindar. Habitualment, el problema d'això és que l'economia que estava al narcotràfic té derivades en l'economia legal i també en països, per exemple, de Sud-amèrica, doncs fins i tot tens implicacions i corrupteles polítiques, policials... Això,
4: fiscals, jutges...
27: Això,
4: sí.
27: Això no és llegenda, és una realitat. Ara bé, aquí on estem a Catalunya? No? A Catalunya, no per el que ens diuen els informes policials, sempre és amb l'anàlisi policial, no és que ens ho traguem de la màniga, sinó que és anàlisi policial, no han consolidat la infraestructura. I lo important és que no consolidin infraestructura, perquè el conjunt d'Europa, en països europeus, malauradament, en alguns ja han consolidat infraestructura i això doncs, vol dir conviure, malauradament, amb tirotejos d'aquestes característiques molt més sovint dels que fins ara els hem tingut aquí. Sí. Llavors, més coordinació internacional, més mitjans per investigació, que és el que nosaltres volem fer, investigació complexa, investigació vinculada doncs, a aquests negocis de la droga. No? Mm. Més investigadors, més coordinació i després alguns canvis, petits canvis quirúrgics, que també doncs, el fiscal, amb el fiscal l'he escoltat moltes vegades, i a més la memòria de la fiscalia també ho diu, és a dir, tenim una alerta aquí i hem de treballar en la direcció adequada. Hi ha alguns canvis quirúrgics que es poden fer assimilant la nostra legislació a l'europea, que ja s'hi ha trobat abans amb aquestes problemàtiques i han fet aquests canvis? Sí, doncs amb la tinença de les armes de foc, perquè si t'enxampen exhibint-la o t'enxampen portant-la a sobre, doncs entris a presó. Ho solucionarà el problema? No, però és dissuasori. Hem de ficar elements que permetin... No serà l'única recepta que solucioni el problema. El problema és més coordinació internacional, limitar les possibilitats de consolidació de les infraestructures criminals que hi ha al darrere d'aquest negoci, treballar amb més efectius que facin investigació i pues, endurir les penes amb la tinença i exhibició d'arma de foc i, que això és un debat més complex, però jo crec que també creiem que s'ha de plantejar, que és el fet que la producció i l'exportació a gran escala de la marihuana també s'incrementi la pena. És a dir, que qui es dedica a això tingui agravada les penes, perquè és el que et permet anar saturant tot el negoci criminal que hi ha a partir de la producció de la marihuana a gran escala i de l'exportació de la marihuana a gran escala.
4: Conseller, hi ha una persona... Aviam, tots això que ho parlaven dels tirotejos, aquesta realitat, que és que tenim uns grups organitzats de màfies derivades del narcotràfic que poden ser des de colombians fins gent d'aquí, fins gent dels països de l'est d'Europa, hi ha una obvietat, que és una sensació d'inseguretat. En aquests moments, realment tenim un problema amb la seguretat a Catalunya?
27: Jo crec que no, i aquesta és la foto que jo intentava explicar-vos, no? És a dir, per una banda ens trobem amb una disminució sostinguda de la delinqüència a Catalunya en el delicte majoritari. en el massiu, en el que afecta a més persones, que és el delicte patrimonial. De fet, les dades que tenim són
4: aquestes
27: bones.
4: Aquestes dades, una pregunta, només per saber-ho, es poden consultar aquestes dades? Són públiques?
27: Són dades que es poden demanar. A través del SIGOP tu les pots demanar, d'acord. Són dades a través de transparència, tu les demanes
4: i les dones.
27: I l'apartament les dona.
4: No ho dic perquè molta gent, que esclar, és que estem en una època que les dades et donen dades per tot arreu, i llavors hi ha les dades oficials. Que aquestes són les que presumptament no es poden mentir.
27: Són les que surten de la feina que fa la policia. És a dir, són les dades
4: resultat
27: de l'explotació de la criminalitat. No? Llavors, si veiem l'any passat el vam tancar a Catalunya amb una disminució del global de delictes d'un 4,11%. Aquesta disminució té tota l'estructura de la criminalitat incorporada i veiem que el patró és dual. És a dir, els delictes contra el patrimoni baixa de manera sostinguda, se sosté i es consolida el 2026 de gener a maig. La disminució global dels delictes a Catalunya és del 10,7%. Això vol dir que tenim una disminució sostinguda molt bona dels delictes contra el patrimoni. Per exemple, dades recentment explotades, de gener al maig. Barcelona, una disminució del 18,7%. De gener a maig d'aquest any. Badalona, un 11%. L'Hospitalet, que el teníem amb alerta en tot el que era el delicte patrimonial, un 11,4%. Això què vol dir? Que l'estratègia Campai contra la multireincidència més els canvis legislatius que s'han produït recentment, la llei de la multireincidència, funciona. Són eines que funcionen i permeten consolidar una tendència davant la criminalitat patrimonial. Alertes a els litigis amb violència, per això també era important que el Campai fos acompanyat del pla contra armes blanques, perquè els litigis habituals, al sortir d'una zona d'oci nocturn, quan algú doncs, entra en conflicte, les armes blanques són molt més letals que un cop de puny o una bufetada. I, això
4: I per què tenim aquesta sensació, consellera, que hi ha molt més inseguretat al país?
27: Bueno, és una qüestió de percepció, no?, també, de com treballem les percepcions de la ciutadania i com generem confiança. Jo crec que és important, primer és important parlar-li a la ciutadania, clar.
4: Clar, perquè si parlem amb percepcions o no, amb números, encara que hagi baixat, per exemple, l'Hospitalet un 11%, vol dir que quants delictes es produeixen a l'Hospitalet? Perquè bueno, una cosa és que passem de 10... a 8, però una altra cosa és passar de 100.000, per posar un número bèstia, de 100.000, si li treus un 10%, són 1.000, i en queden 99.000, perquè ens entenguem.
27: Sí, però si analitzem les tendències, nosaltres podem dir que Catalunya ara mateix, pel que fa al delicte patrimonial, és molt més segura que fa 2 anys. Hi ha una estratègia que s'està consolidant i que és sostinguda, que no és per generació espontània, sinó per una feina ben enfocada.
4: Els alcaldes tenen, vostè que ha estat alcaldessa d'una ciutat tan important com està Santa Coloma de Gravenet, és a dir, no tenen, molts tenen una sensació de perill i segur que truquen a la porta de la consellera per dir-li, escolti, posi cabres al carrer, vagi a buscar això. No sé si les càmeres al carrer són una solució, si hi ha altres solucions perquè encara continuen baixant més els delictes.
27: Als alcaldes els agrada a tots, de tots els colors polítics, veure policia, tenir Mossos. Mm. Jo vaig a gairebé totes les juntes de seguretat que la gent en dona de sí. I tothom vol Mossos i vol policia.
4: Vol més seguretat.
27: Més policia, perquè la policia al carrer dona tranquil·litat. No és la solució de tot, no tot se soluciona amb policia, però què diuen els alcaldes? Vull més policia. Què passa? Som una societat, benauradament, mediterrània. Fem moltíssimes activitats socials, culturals, de tota mena. Ara entrem amb les festes de barri d'arreu, amb les festes majors d'arreu. L'altre dia vaig estar a la festa major de Badia. Què deia la gent? Que li agradava veure els Mossos, que estiguessin els Mossos allà. És a dir, normalment un alcalde què vol? Que la gent estigui tranquil·la. Veure la policia fent proximitat dona tranquil·litat. Per això és important que no treballem només reactivament, sinó que treballem preventivament, no? Que apliquem la prevenció en la manera de treballar policialment, perquè això és el que ens ha d'ajudar a millorar les percepcions. Ara, jo vinc aquí i et dic, mira, ha disminuït durant del gener al maig un 10,7% la delinqüència a Catalunya, i tinc un tio que li foten un tiro al carrer Balmes enmig del dispositiu més gran que hem desplegat de policia amb la visita del papa. Home, doncs això, la gent diu, sí, però miri el que ha passat, no? Sí. Ho hem de poder explicar. Ho hem de poder explicar perquè tampoc no és normal que fomentem que la gent visqui en alarma.
4: Obro parèntesi, no té gaire de lletres, perquè el 10% de 100.000 són 10.000, no 1.000. Tanco parèntesi, disculpes. I la segona història, el de les càmeres als carrers, això és viable que se'n puguin posar a
27: de
4: municipis?
27: Fet, de fet, funcionen molt bé els municipis. Hi ha municipis que...
4: Amb les càmeres al carrer,
27: sí, sí.
4: Ara, això és al·lucinant, perquè fa uns anys, però no gaires, fent aquest programa, si haguéssim dit... Bueno, quan dèiem, posarem càmeres al carrer, hi havia gent que deia, això és el règim xinès, de posar càmeres al carrer, el tema... I en canvi posa...
27: Islàndia és dels països més segurs i té càmeres al carrer. Té càmeres al carrer, o sigui, hi ha dos tipus de càmeres, les de seguretat ciutadana i les de regulació de trànsit, lectores de matrícula. Hi ha municipis que no tenen policia local per grandària. Els que no passen de 10.000 habitants no tenen policies locals. Tenen eixos comercials, són zones turístiques, alguns són zones turístiques, o tenen la seva zona comercial, les càmeres, i a més les càmeres de videoprotecció connectades al sistema Lectio, que és el sistema de... Quan hi ha una matrícula d'interès policial, salta a la central de Mossos. Això és fonamental per poder treballar. Primer, que generen seguretat. En una societat que estem hiperconnectats, sí, i que expliquem la nostra vida minut a minut a les xarxes socials, que hi hagi una càmera en un eix comercial i que t'ajuda a prevenir o t'ajuda a poder centrar l'alerta en una matrícula X que és d'interès policial, aquestes alçades, és videoprotecció. Jo m'agrada dir càmeres de videovigilància, perquè la vigilància no ens agrada, però la protecció sí, està bé.
4: En aquestes càmeres, per tant, n'hi haurà més a Catalunya els pròxims mesos?
27: Sí, nosaltres estem treballant des de la Direcció General d'Administració i Seguretat amb els ajuntaments i la Direcció General de la Policia per poder... Primer, treure una línia d'ajut als municipis petits, des del departament, que puguin instal·lar les càmeres i pagar el manteniment. Per un ajuntament petit, això són recursos. Diputació de Barcelona està treballant també amb aquesta iniciativa, és a dir, d'ajudar els ajuntaments amb la instal·lació de les càmeres, de videovigilància, amb el manteniment, i el que volem és que siguin connectades al sistema Lectio, perquè és una eina que ens dona molta més visió d'aquelles matrícules, no?, dels actors de matrícula que poden tenir interès policial.
4: Quantes n'hi hauran?
27: Depèn, cada municipi, nosaltres en el marc de la convocatòria donem fins a una instal·lació de 3, que és entrades i sortides. Per exemple, entrades i sortides d'un municipi petit, aquesta informació en relació a... A més, és dissuasòria també de la Comissió de Delictes, la Càmera de Videoprotecció.
4: És que m'estan arribant notícies, per exemple, una que 6 adolescents de Tarragona han estat ingressats en 2 hospitals de Vitòria després de patir un cop de calor durant el viatge de fi de curs. Segons el cas, va passar ahir quan l'autobús en què viatjaven es va variar en una zona on els termòmetres superaven els 35 graus. L'aire condicionat també va deixar de funcionar. No, i quin autobús hi ha d'anar? Els 2 menors estan hospitalitzats, sortosament, en estat lleu, i la resta d'estudiants han pogut continuar el trajecte de tornada a Tarragona. I una altra notícia és que els bombers han trobat mort a un jove de 20 anys que ahir a la tarda havia sortit a córrer i no havia tornat a casa a Artés. Al Bages. Els bombers han rebut l'avís a 1:45 de la matinada i immediatament han organitzat un dispositiu de recerca amb la hipòtesi que el nano s'hauria accidentat. El dispositiu de recerca ha comptat amb 13 dotacions dels bombers. No sabem per si és per la calor o per què és exactament...
27: Va caure
4: perquè sigui, però és evident que a vostè, que li agrada fer esport i que li agrada l'atletisme, no sé jo si la consellera anirà a córrer gaire aquests pròxims dies, i si ho fa, quines hores ho farà, evidentment.
27: S'ha de fer amb hores en les que no et puguis tenir un cop de calor, no? No sabem en el cas d'aquest noi, que és una llàstima, pobra, però... Igual va ser una caiguda o...
4: Vés a saber.
27: Vés a saber, no? Però
4: aviam, sí. anem a obrir les preguntes d'aquí. Sisplau, demano, són molts. No riguis, Ernest Folk, perquè ens coneixem tots. Benet Iñigo, bon dia.
0: Hola, bon dia.
4: De la Societat de RAC1. Benet, tu comences, vinga, som-hi.
0: Doncs vinga, comencem amb el tema que més hem parlat últimament, que és la presència d'armes de foc, que a més ens comentaven des de Mossos que no hi ha un patró que es pugui definir a l'hora de predir, no? Si hem tingut uns tirotejos i unes execucions molt seguides, però que analitzant les dades no era gaire predictible. La resposta des del departament i des del cos... Vostè ho ha apuntat ara, els dos ítems, serien, d'una banda, més investigació de l'arrel. Aquí m'agradaria veure si pogués profunditzar una mica més, perquè fa temps que des de cos de Mossos ens expliquen que si abans tots els Mossos que entraven volien ser investigadors, ara La veritat és que hi ha poques vocacions cap a investigació perquè és una unitat molt dura, on es fan moltes hores extres, molt pocs horaris, i s'estan trobant que és una, bueno, doncs que és una secció que no crida als nous policies. Per tant, a veure què plantegen, si hi ha una xifra d'augment d'efectius o com replantejaran el funcionament intern del cos perquè hi hagi més investigació. I l'altra resposta, que és l'augment de penes, justament el fiscal...
4: El fiscal va dir que no era una solució.
0: Exacte, comentava que una persona que ve d'un altre país a fer una execució i marxa, un augment de penes per tinença d'arma, creu que no és la solució. Què respondria això? I, en tot cas, en quin moment de tramitació està això? Perquè hem començat a escoltar aquesta proposta arran de l'últim tiroteig. No sé si ja s'estava movent abans i en quin moment està aquesta tramitació.
27: Molt bé, doncs en relació a la primera pregunta, de fet estem en un moment gairebé històric pel cos de Mossos d'Esquadra, perquè ens atén gairebé un segon desplegament. És així, és a dir, arribar als 25.000 Mossos al 2030 és una necessitat per poder donar resposta als desafiaments que tenim amb seguretat. No? Estem traient promocions de més de 1.500 efectius i, òbviament, hem de reforçar, sense cap mena de dubte, diferents especialitats, entre elles la d'investigació i probablement doncs, també tot el que té a veure amb les oficines d'atenció a la comunitat i policia de proximitat, que són dos dels elements que són clau dintre del que és la millora de la feina policial. Per què les oficines de relació amb la comunitat? Perquè ens ajuden a generar confiança. No? El pla de confiança, per exemple, que s'està desplegant a la ciutat de Barcelona, doncs té tota una sèrie d'elements vinculats a aquesta policia de proximitat, a aquestes relacions amb la comunitat, que et dona informació qualitativa, que després doncs, serveix per desplegar un dispositiu del campai i encertar, per exemple. Per tant, les especialitats a investigació doncs, les hem de fer atractives i necessitem que de les noves promocions hi hagi gent que vulgui tornar a treballar en l'àmbit d'investigació, malgrat que ara ja doncs, potser les pel·lícules d'investigadors o les sèries d'investigadors no són les que estan en el rànquing de més visualització, de més d'èxit. No? Però això és una de les línies amb les que s'està treballant des de la Direcció General de la Policia i a més s'està treballant amb la lògica del Pla Estratègic 2030, que aprovarem de cara al setembre i que ja té previst tot aquest dimensionament qualitatiu del cos de Mossos d'Esquadra per reforçar aquelles especialitats que són necessàries per millorar l'eficàcia policial, entre elles la d'investigació. I jo el fiscal l'he escoltat moltes vegades i he coincidit amb ell amb alguns espais de treball. Ell sempre ha defensat aquestes mesures d'enduriment de les penes en relació a la tinença d'armes de foc i en relació a la marihuana, sempre. Jo sempre l'he escoltat. Ara bé, coincideixo també amb ell, que no és la panacea, és a dir, no és la solució o l'única solució al problema. Sí que pot ajudar a neutralitzar i com a mínim en el sentit de dir si la resta de països europeus fan més difícil perquè estan vivint la problemàtica i, per tant, han endurit els seus marcs legislatius, nosaltres també hem d'anar de la mà. I hem d'anar de la mà per evitar que siguem un espai fàcil perquè la nostra legislació és més favorable. Ara, serà la solució en el cas concret del que va cometre el tiroteig i es va carregar el tio enmig de la via pública? Pues potser no, però... Per exemple, amb delinqüència comú, delinqüència de baix perfil, que faci una exhibició de l'arma de foc, que faci tiros intimidatoris, pot ser dissuasori? Sí, perquè, òbviament, si la policia el deté, doncs ingressarà a presó. El sistema s'ha de nodrir de totes les eines possibles per evitar que la proliferació de les armes de foc doncs sigui quelcom que ens tensioni molt més a l'àmbit de la seguretat, no? Perquè és molt més letal, és molt més letal. L'arma blanca és letal, que ja vam retirar, l'any passat vam intervenir 2.126 armes blanques. Ja és letal, però l'arma de foc és que la seva letalitat, i sobretot des del punt de vista de la ciutadania, això és que ja pots tenir bones dades de seguretat, que si mentalment,
4: evidentment, i ens passa a tots. Jordi Juan, director de la
0: Banca. Jordi, ens hem preguntat també per l'ús d'un arma de foc, però en aquest cas per part dels Mossos d'ahir, al carrer Mandri, si això s'està investigant, què va passar exactament, perquè es va utilitzar aquesta arma, que va generar bastanta alarma, perquè sentia...
27: A veure, les casuístiques que ens podem trobar amb fets que ens compliquen l'operativa policial són diverses i diferenciades, no? El que passa... No podem ficar-ho tot a la mateixa olla, perquè si no ens peta el cap. El que va passar ahir era una persona amb una conducta psicològica alterada i, òbviament, doncs, no va, si heu vist imatges, no? Per lo que parlem de la privacitat, tothom grava i tot, sí, sí. Home, és una situació complicada. Per això no, no té res a veure ni amb la delinqüència orgànica. És una casuística que, malauradament, s'ha produït, es produeix moltes vegades a molts llocs i que té un impacte complicat, no? Jo vull felicitar els Mossos que van poder finalment reduir aquesta persona pel risc que això podia tenir.
4: Però es va llançar un tret a l'aire?
27: Sí, per part de Mossos. Era una intervenció molt, molt complicada, molt complexa. La persona estava en una actitud molt, molt alterada i amb risc real de poder fer mal a algú. O sigui, sí.
2: El problema d'això és, consellera, és que, clar, avui en dia amb els mòbils...
4: ho veus tot i ho graves tot, sí, sí.
2: Els pocs minuts ens va arribar a la redacció imatges de moltíssima gent que es posava aquella imatge.
4: Sí, sí, va ser una... Ahir va ser com una mena de... un partit de futbol amb moltes càmeres.
2: Sí. Van veure les mateixes imatges...
4: Per, moltes, sí, sí, per sí. Molts angles. Sí, hi havia un realitzador que deia punxa la 2, la 4, la 5, la 6...
2: Sí, sí, sí.
4: És de bèstia.
2: Sí, sí. Bueno, consellera, jo el que volia preguntar... A veure... aquesta sensació d'inseguretat és paradoxalment es produeix, com bé ha dit vostè, en el moment que hi ha més Mossos d'Esquadra. Mai havien tingut tants Mossos d'Esquadra a Catalunya i tenim aquesta percepció. Ahir, per preparar aquesta entrevista, vaig voler mirar a la Hemeroteca informació antiga sobre el tema i m'ha cridat molt l'atenció que el 2020 els Mossos d'Esquadra ja advertien del risc de la marihuana i tot això que podia. Van fer un informe sobre això i el destacat de la notícia de La Vanguardia era que en els darrers 4 anys havien mort 11 persones per trets de foc d'aquestes bandes. 11 en 4 anys. Avui en dia, si mirem la morts d'aquestes antigues, el tenim cada 2 per 3, no? Per tant, encara que les dades siguin que hi hagi un descens dels delictes, la percepció que hi ha al carrer és la que és. Llavors, contra això com es pot lluitar? Has sentit abans que parlava de les immobiliàries i el transport. És a dir, aquí es pot actuar, es pot demanar un canvi al codi penal per demanar més penes pels col·laboradors necessaris en què aquestes màfies de la marihuana s'implantin, que no sé si es pot fer o no, m'ha semblat que vostè, conseller, ho apuntava. I segona pregunta, no té res a veure amb això, una mica d'aclariment, perquè ens hem perdut ja amb el tema dels Mossos d'Esquadra a les escoles. També saber com acabarà el tema. I si vostè, consellera, se sent desautoritzada pel govern, perquè l'altre dia sembla que va haver-hi una discrepància entre el seu discurs i el que feia la consellera Paneque.
4: Un moment, un instant, són les 10 i 10. Una cosa molt important que vaig enviar un eix alert als tertulians i a la pròpia consellera. D'aquí 20 minuts la consellera ens ha de deixar. Val? Us dic perquè, perfecte. Endavant, consellera.
2: Per això només he fet dues preguntes.
4: No, per això no ho dic per tu, dic pels que venen.
3: Encara no he començat.
4: Ah, perfecte, per això, aquest és el perill.
27: Ai, mare. Endavant. Vinga, jo també seré sintètica.
4: Val, gràcies.
27: A veure, les dades de seguretat de Catalunya ens deixen veure un patró consolidat a la baixa davant de la delinqüència patrimonial. I jo crec que és responsabilitat de tots insistir-hi en això, perquè és la que afecta de manera més massiva al conjunt de la població. Llavors, això és un... Que baixi la delinqüència patrimonial és una bona notícia, perquè què vol dir això? Que estem encertant en les eines. Hem encertat, s'ha encertat amb la modificació, amb la llei de la multireincidència, que era un tema que l'havíem treballat, s'havia treballat des del Col·legi de l'Advocacia. Jo recordo el Jesús Sánchez, el degà, parlar moltes vegades de la necessitat de regular la multireincidència pel tema dels robatoris dels telèfons mòbils, dels furs, l'impacte que això tenia. I tots aquests indicadors estan baixant a Catalunya. I a la majoria d'ABPs, que anem veient el termòmetre, doncs estem en una situació de consolidació de la rebaixa d'activitat patrimonial. Això és important, que ens centrem en això. És a dir, aquesta delinqüència baixa. Catalunya, a dia d'avui, en aquests indicadors, va bé. I va en el rànquing de millora del conjunt de l'Estat. Aquesta part és bona. Després tenim un delicte que, per sort, aquí és minoritari, que és el que està relacionat amb el negoci criminal de la droga, les bandes criminals, que durant aquests 2 mesos, especialment durant aquests 2 mesos, ens ha fet saltar les alertes. És a dir, ojo, hem d'estar amatents d'això. I al darrere, com bé deies, està l'avís que la policia fa temps que ens dona en relació al negoci, especialment de la marihuana, per les característiques pròpies que ha desplegat aquí a Catalunya, que requeriríem un debat molt ampli, que no tenim temps de veure el per què, no? Doncs potser doncs, la legalització en el seu moment dels clubs. Tota una sèrie de variables que ens han portat aquí. De fet, Els homicidis, que això també és important dir-ho per la tranquil·litat de la població, estan en una tendència estructural. Les temptatives s'han incrementat un 1%, gairebé un 2%, perdó, però estan en un sentit estructural. La punta la vam tenir el 2010, amb 96 homicidis. El 2025 el vam tancar en 53. 2010, 96, 2025, 53, vull dir. L'estructura de la violència letal dels homicidis està estable. Ara bé, una alerta, hem tingut incidents amb arma de foc letals vinculats a la criminalitat organitzada. Doncs...
4: Mm-hmm. Aviam.
27: No perdem el foc.
4: Perdó. A la segona.
3: L'escola.
27: Escola. Mossos escola.
2: I si actuaries contra immobiliàries i...
27: Bueno, s'ha d'actuar des d'una perspectiva polièdrica. I això, les investigacions que es facin coordinades a nivell internacional, perquè no s'escapi res, major control de l'entrada, sortida a ports, tot això ha d'anar de la mà. O sigui, més investigació i més coordinació. Tema escoles. Què vaig dir? Perquè un com va atropellat, anava ràpid, havia d'arribar a govern, em vaig atropellar i potser no va quedar clar el que jo vaig dir l'altre dia. Què vaig dir? És que aquesta era una prova voluntària. Portàvem un any treballant-la, això no ho vaig dir, ho dic ara, un any treballant-la, amb aquells centres que volien participar d'aquesta prova pilot, voluntària. Òbviament, es dona a conèixer en un moment difícil, de conflicte, i apareix una reticència i una resistència, si no s'acaba de veure per una part de la comunitat educativa aquest projecte com un projecte necessari. Davant d'això, què hem de fer? Doncs home, si no hi ha consens, no forçarem, almenys és la meva visió, i ho torno a repetir, no forçarem que aquest projecte hagi de... Doncs mira, no us agrada, què el teniu? I a més, amb més instituts i amb més escoles. No, és voluntari, la prova de concepte acabarà, que és d'on ve la rectificació, que a més és una rectificació que fem des del Gabinet de Comunicació d'Interior, no és que ens rectifiqui ningú, volem deixar això clar. La prova de concepte ha d'acabar. Dels 14 instituts que hi participaven, s'han quedat 4 per tota l'atenció, malauradament, que hi ha hagut en el marc de les negociacions. Aquells instituts que vulguin acollir-se al projecte comunitari de convivència on el mosso passa a ser una agència que participa d'algunes de les dinàmiques que ens poden alertar o preocupar dintre de l'institut, ja sigui moving, ja sigui maltractament, vulnerabilitat, i podem ajudar, perfecte, però els instituts que vulguin, amb tota naturalitat. Forçar-ho com una mesura que ara formarà part de l'activitat curricular d'educació? Pues no, perquè ja el projecte neix de manera voluntària. Si em pregunten a mi si és un bon projecte, jo crec que sí. De fet, Mossos, amb el POE educatiu, ja hi treballa amb els centres habituals. Diu, i per què fan això? Dic, home, perquè és complementari. Si tens bons resultats amb una mesura que ha funcionat bé, que a més, on no hi ha Mossos, va amb les policies locals, amb els projectes, els agents tutors, que tan bons resultats han donat en molts municipis, dius, bueno, doncs anem a donar-li unes característiques més d'un agent més que forma part de la comunitat educativa. En un moment de conflicte laboral amb els mestres, doncs, malauradament, també ho he de dir, i ja ho vaig dir, després d'un any llarg treballant, amb molta gent implicada, fent-ho amb carinyo, doncs el projecte pobre doncs va quedar tocat, no? Malauradament, però la realitat és així i s'ha d'acceptar.
4: Però no ha tocat de mort.
27: No, tocat d'amor no, perquè sempre és un projecte voluntari. És a dir, si hi ha algun centre que voluntàriament...
4: Vol fer-ho, endavant.
27: Endavant, però jo el que vaig dir, i ho torno a dir, és que no ho forçarem, perquè, de fet, això és una prova de concepte. És voluntària. Vols participar? L'equip directiu diu, ostres, doncs sí, trobo que això està bé. Doncs
4: llavors és col·locar un mosso d'esquadra vestit de... perquè ho entenguem tots. Perquè això tampoc...
27: Bueno, també s'ha generat molta especulació que els Mossos estarien allà a les aules... No té res a veure amb això. El mosso forma part de les reunions habituals que tenen dintre del centre, doncs fa un seguiment...
5: Al Regne Unit hi ha la policia de proximitat al voltant de les escoles.
27: És que és això, que ja es feia, això, eh? No és que... No. Aquí hi ha experiments amb gaseosa, els justos i necessaris. El que passa que, en una reunió que es va fer amb alguns equips directius, serveis territorials i demés, fa més d'un any, abans del conflicte, es va arribar que aquesta podia ser doncs, un bon projecte, una bona mesura. No es va veure així, perquè per tot el que ha passat, bueno, la prova de concepte amb els que han seguit l'acabem, només faltaria que ara els hi diguem...
4: Estan contentes, aquestes escoles?
27: A mi el que m'arriba és que sí.
4: Perfecte. Glòria.
3: Consellera, també seré breu. Ens va costar més d'una dècada aprovar la llei de la multiresidència, perquè això no es pot aprovar a Catalunya, per desgràcia, s'ha d'aprovar a les Corts. En un moment d'inestabilitat, jo prevec una mica de lentitud amb el tema de l'enduriment de les penes per tràfic, en fi, fabricació de marihuana, etc. Mentrestant, Potser es podria treballar, i aquesta és la meva pregunta, en la percepció social de la marihuana. La percepció social de la marihuana ha sigut més positiva que altres drogues, per això les penes són inferiors, i ara ens trobem amb una droga que és 10 vegades més potent del que havia estat i que, a més, està consolidant unes xarxes, que vostè ha descrit molt bé, molt preocupants, de tràfic i de capilaritat cap a la societat civil.
4: Es pot fer... Perdona, puc afegir una cosa, Glòria? I una percepció de que... Multiplicat per 10, va dir el fiscal antidroga.
3: Sí, per això he citat el que va dir aquí.
4: I que la sensació és que tampoc passa res, que la gent jove va fumant això.
3: Exacte.
4: Com que veu una...
3: Quan després ens podem trobar d'aquí 10 o 15 anys uns atacs epilèptics i uns problemes de salut mental...
4: Psicòtics,
3: potser...
4: brots psicòtics, ja no
3: ho dic. Els brots psicòtics potser el que vam veure l'altre dia per aquí. Què es pot fer mentre esperem aquesta llei, que en un moment d'inestabilitat política, possibilitat d'avançament electoral, ho veig llarguet? Es pot fer alguna cosa per fer... per començar a treballar, com a mínim, la percepció social?
27: Jo crec que sí, que es pot fer, i a més, part d'obrir el debat, el que nosaltres estem fent des del Departament d'Interior, d'obrir aquest debat i posar això sobre la taula, no? Que és, per exemple, doncs, amb el director Trapero, que ha estat molt darrere d'aquesta iniciativa, de dir, escolta, hem de posar la gran producció i exportació de la marihuana un problema de salut col·lectiva. Ho hem de posar a aquest nivell, perquè té un impacte que és realment real, és a dir, no ens ho estem inventant, està afectant de manera col·lectiva a la seguretat i a la salut col·lectiva de la població, per aquestes derivades, per les derivades del narcotràfic, per la violència associada amb les armes de foc i per l'impacte que això té sobre la col·lectivitat, sobre la societat. Obrir el debat jo crec que ja ens ajuda, perquè ja saben perfectament, ho sabem, que hi ha doncs, tota aquesta idea permissiva, no?, des del consum de la marihuana, dels clubs canàbics, tot això, que és un debat que aquí doncs, l'hem de poder plantejar bé. Es pot fer feina, sí, i l'altre dia... I a més ho puc dir per la meva filla, perquè dic, hòstia, doncs la meva filla forma part d'aquest col·lectiu. Vaig llegir, no sé quin mitjà era, ara no m'ho puc dir, que la gent més jove, que cada cop consumeix menys alcohol i menys drogues, i que surt menys de nit, i que està en una actitud més...
4: Totalment.
27: I vaig pensar, ostres, mira, doncs, dono fe, perquè la meva filla és d'aquest col·lectiu.
4: Però veuen molt menys, per exemple.
3: Tenen altres addiccions a la mà, concretament.
27: Sí, òbviament, però crec que, bueno, que aquí podem tenir un element, no?, que a diferència, potser, amb generacions anteriors, aquí hi ha menys tendència, no?, a consumir drogues, i això s'ha de veure també en positiu. Ara bé, davant de la problemàtica de la marihuana, de la gran producció de la marihuana, no el consum particular, és a dir, davant d'aquest problema, que és un problema criminal d'ampli abast i de l'àmbit internacional, tots els mecanismes que puguem posar sobre la taula són pocs. Són pocs per erradicar-ho, perquè les derivades són molt letals.
4: Tenim una última hora, que m'informa ara el Jordi Juan, que surt en aquests moments. Pots apartar-te un moment, perquè ho llegiré, perquè ho veig directament del diari El País, que el jutge Peinado obre una nova línia d'investigació en el cas contra Begoña Gómez en dos delictes més. Joder, lo del Peinado...
6: Té que veure amb un frau a la Unió Europea.
4: Sí, ara, imagina't. Sí, ja...
3: No jubilava, aquest
4: senyor. No jubilava. I n'hi ha tants que jubilen i que no jubilen. Aviam, endavant, començant pel cardenal Omella, per cert. Endavant.
7: Consellera, bon dia. Li proposo un pacte i jo faig dues preguntes breus i vostè em respon.
27: Vale,
7: breument,
27: si,
7: i així el senyor
27: si
7: Basté no es posa nerviós.
6: No, la, no es posa nerviós. El posa nerviós el Jordi Bosch i el Cris
7: Puig. La primera pregunta és, fa 15 dies va venir aquí Francisco Marco, de Método 3, de la defensa del senyor Jonathan Andich, i va fer una acusació molt dura a un mosso d'esquadra dient que havia falsejat proves i que això era una caça a l'home. No sé si vostè ho va escoltar, si no ho va fer, li recomano, però
3: un
7: en tot cas...
3: Un sergent responsable de la investigació.
7: En tot cas, va dir literalment que els Mossos s'estaven inventant proves. La primera pregunta és, vostè què pensa d'això i què té a dir sobre una acusació tan greu?
27: A veure, jo aquí... És que és un tema tan delicat, aquest, perquè afecta a una... O sigui, afecta a la família, és un tema que és un... Les proves que els Mossos estan aportant les aporten en una investigació judicial, les pericials, tot plegat, dir-te que t'estàs inventant proves, jo això ho trobo que està una mica fora de lloc. Jo ho trobo fora de lloc. I entenc que la situació és complexa, és delicada, però jo crec que dir que un sergent s'està inventant proves... està una mica fora de lloc. Tampoc no... El que va passar l'altre dia, no?, que es va filtrar la conversa amb el tema de les veus que no sortien distorsionades dels professionals del 112, de bombers i de més. Jo crec que això també és un tema que, per exemple, des de la direcció se'ns ha alertat que ha generat cert malestar, no? És un tema molt delicat, molt complex, és una investigació judicial. Hem de tenir molta cura amb segons quines coses
3: es diuen, eh? Jo li vaig preguntar si estava preparat per una demanda per injúries. Pensant si el departament podria fer aquest pas.
27: Bueno, mai se sap això, però la persona directament, no? Perquè al final, contra la teva professionalitat i honorabilitat, però vamos, que jo crec que això s'ha de tenir molt... Jo sé que és un tema complicat, que és un tema difícil, però és una investigació que està sota... És a dir, que la policia actua com a policia judicial, per tant... Bueno.
7: I la segona, molt breu, sap el que està passant amb Zapatero. Zapatero és un referent de l'esquerra i del seu partit. La pregunta és molt senzilla. Posa vostè la mà al foc per Zapatero?
27: A veure, hem de respectar la presumpció...
4: Vostè el coneix?
27: Sí, clar, el coneix. Ha vingut a Santa Coloma i ha fet conferències. És una persona que, com bé deies, és referent, ha estat sempre referent de... És un referent més enllà del Partit Socialista.
7: I
27: per això tot això que està passant a dia d'avui, doncs, home, ens toca directe i indirectament, no? Perquè ha estat un referent de la cooperació internacional, referent dels valors, referent del feminisme... Ostres, és que la presumpció d'innocència en el nostre país també s'ha de respectar, penso, no?

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bonhill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 1788. Bonhill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bonhill, el valor real a les seves mans.
4: Crec que hi ha una percepció negativa amb el petit delicte, que també és a les dades i també té uns resultats. Jo crec que a vegades, o penso que a vegades, contribueix més aquesta percepció negativa al fet que, de forma sistemàtica, en un poble, no és el mateix el que passa als pobles que el que passa o les viles mitjanes que el que passa a les ciutats o els barris de les grans ciutats, amb el fet de que hagin immobilitzat aquella setmana dos nanos i els hagin tirat a terra i els hagin fet el mòbil. Això, al final, en un poble, això pot donar una percepció molt negativa, extraordinària, i que està afectant a coses com, fins i tot, la dinàmica electoral, però no és el tema que m'ocupa. Això vol dir que jo crec que hi ha... És a dir, voldria dir si no creu vostè que realment el tema del petit delicte, perquè les estadístiques a vegades són contundents, el que ha dit d'homicidis i de morts violentes és una dada important i positiva. Però no creu que realment aquesta percepció s'està produint pel petit delicte?
5: Totalment, totalment. I per això és tan important que treballem amb una estratègia i amb eines adequades per combatre aquest petit delicte. I en aquest sentit, petit delicte i no tan petit delicte.
4: No tan petit, perquè sí, te passa no, tu i ja no és petit.
5: La delicqüència de baix perfil, per dir-ho.
4: Ens entenem.
5: Ens entenem. Val, delinqüència, robatori d'un mòbil, estrabada la senyora gran...
4: Que dius, no t'ha passat res, estàs bé.
5: És a dir, tot això, pues, òbviament, i aquí, precisament, en aquest punt, Catalunya ara és més segura que fa dos anys. I crec que això ho hem de dir no per vanagloriar-nos de la dada, no, ho hem de dir perquè vol dir que al darrere la feina que s'està fent va en el camí adequat, en el camí correcte, i per això més desplegament de Mossos d'Esquadra en tot el territori, més proximitat, més presència, campai contra la multireincidència, saturació de l'espai públic on tens aquestes problemàtiques, doncs ajuda a que les dades vagin millorant. I aquesta percepció que la gent té negatiu, si veu més presència i veu que es consolida la tendència, que no és una flor de primavera, que és amb el que estem treballant i amb el que estem avançant molts recursos, doncs això millorarà. I el que ens ha de fer saltar les alertes, que és el que té a veure amb el crim organitzat, doncs hem de continuar treballant amb tota la coordinació possible i tots els mitjans específics per poder doncs, evitar que es consolidin aquestes estructures criminals. Però en el petit delicte les dades estan millorant i s'estan consolidant.
6: No, permeti, consellera, jo tinc una pregunta abans de la crisi i de marxar. Aquestes últimes hores hi ha hagut dos casos de dues persones molt properes a la gent de la redacció del Món RQ, o sigui, no estic parlant de casos que ens han dit, no, directes, sobre, i al marge que això ja s'havia dit, de baralles brutals al carrer amb un modus operandi molt concret i molt preocupant. Un parell de nanos joves s'acosten a un grupet petit, els demanen alguna cosa i de cop a volta n'apareixen molts més i els comencen a estupencar. No sé si li consta que això hagi augmentat al país i per què ho fan i quin és el perfil.
5: No em consta que sigui quelcom que estigui passant arreu, però ara faré confiar quan era alcaldessa. Traiem la llibreta, apuntem els casos, ara després sortint d'antena, apuntem aquests casos i veiem una mica des del punt de vista de...
6: En un dels casos els Mossos van dir... que ja estaven conscients de que això estava passant reiteradament, en zones, era concretament una zona...
5: Zones d'oci.
6: Sí, en unes zones bàsicament d'oci i, efectivament, de ciutats d'oci.
5: Vale, doncs desplegarem més presència, i tant.
7: Vale. No, m'estalvio la pregunta, Basté, que anem tard de temps. Jo només volia, perquè a més volia parlar de Mossos i ha sortit i de Zapatero, però respecte... O sigui, jo crec una mica que entenc que les dades reals són les que són, que ha baixat la delinqüència, però que la percepció, que és una cosa molt subjectiva, com deia el Jordi, és que si tu surts al carrer i parles amb la gent diu, hòstia, això d'anar amb armes per Barcelona, això només passava als Estats Units i ara passa al costat de casa. I el crim del carrer Balmes va passar davant d'una comissaria de policia. Sí. És a dir, estem parlant de gent que els hi és igual fotre un tret a algú davant d'una comissaria de policia. Per tant, el control d'armes

0: armes. Les armes d'on venen i són xarxes criminals, que clar, o sigui, és il·legal tenir armes, però realment arriben. I per tant, aquestes persones que actuen en solitari o amb xarxes criminals no tenen cap inconvenient en plantar-se davant d'una comissaria. Llavors, la presència policial pot millorar això. Tinc dubtes si tenen la capacitat de matar davant d'una comissaria de policia i llançar una pistola amb una paperera, no?, diguéssim. Llavors, bueno, aquesta sensació hi és. I sé que la gent, quan parlem de percepció, diuen, ai, estan amb la percepció. És real, la percepció és real. Ara, les dades són les que són i, per tant, suposo que aquí s'haurà de fer l'equilibri entre quina és la percepció i les dades reals que són que ha disminuït.
1: Sí, sí, és aquesta foto dual. Baixen els delictes contra el patrimoni,
0: són més
1: però
0: violents.
1: Aquesta letalitat de la violència vinculada al narcotràfic la tenim i l'hem de, combatre per totes les vies que tinguem a l'abast.
2: Són dos quartons de Benet. Vols dir alguna cosa més per acabar? Perquè jo tenia una última a la meva, que és... en tindria moltes, però de veure els motoristes pobres, que són els que estan pagant més el tema dels accidents, però ens està arribant per terra, mar i aire, informativament, per xarxes. És evident que també veiem imatges que així ho certifiquen, però d'altres que no tant. Hi ha moltes fake news, però n'hi ha altres que són realitat, que és el lligar, per això deia que és molt interessant que es puguin demanar les dades per poder comprovar, que és el tema de la immigració. Hi ha una realitat que ens envolta, que és que la societat, ara almenys el que diuen la majoria de les enquestes, busca partits polítics que li solucionin un problema que ells perceben, que és un tema d'una inseguretat vinculada a la immigració. I això és així. És a dir, una cosa és els números i una altra cosa és la sensació que té la gent. Com podem casar les dues coses? És a dir, és real que tenim un problema amb la immigració, determinada immigració, amb el tema d'això que estem millorant, que és els petits furts, per exemple?
1: Bueno, jo crec que, per exemple, si veiem les dades de l'increment de la població que hem tingut a Catalunya en els darrers 10-15 anys, que hem passat de ser 7 milions i escaig a 8 llargs, no hi ha una correlació directa, i la interpretació d'aquestes dades des del punt de vista policial així ens ho diuen, no hi ha una correlació directa entre tenir més població que ha arribat a Catalunya d'altres països, d'altres indrets, i l'estructura de la criminalitat. Ara bé, hi ha elements multicausals que tenen a veure doncs, amb la vulnerabilitat social, que tenen a veure amb tot el tema que portem molta estona parlant, no?, del delinqüent de baix perfil, que acostuma a ser una persona potser vulnerable, sense arrelament social, que entra dintre d'aquesta xarxa del perfil baix, que fa menudeig, que fa aquest pas de marihuana en els pobles petits, no?, el que anem parlant, ens estem repetint, sí, sí. No? Però jo crec que la majoria de el nostre país té una estructura de la piràmide de població on necessitem que vinguin més persones a treballar i a formar part del nostre país, perquè és que si no ens sortirem, és a dir, necessitem gent a la construcció, necessitem gent al sector terciari, necessitem gent que treballi també en sectors
3: just,
1: altament justos.
3: Perquè si no, altament, que no vinguin.
1: Altament tecnologitzats, necessitem mà d'obra en tots els sectors. Per tant, jo crec que aquí és important que diferenciem i destriem el gra de la palla, perquè si no, és molt fàcil caure en el parany del que està passant amb alguns partits de plantejaments polítics molt extrems, a l'extrema dreta, com li vulguem dir, que estan situant el mal dels problemes amb la baula més feble del sistema. I això tampoc no és correcte. La delinqüència, vingui d'on vingui, se li ha de fer front de cara amb eines i recursos i mitjans.
2: I
1: això és el que estem fent.
2: Per cert, que Adif acaba d'informar un robatori de cables de coure a l'estació de la Sagrera que provoca gairebé mitja hora de retards a la línia R1 de Rodalies.
1: Això és un problemón. Estem treballant amb el POE Metall, però aquí hem de ficar tota la carn a la graella.
2: Perquè estem parlant de que tenim un problema amb els lladres.
1: Un
2: problema amb els lladres de coure.
1: Sí, senyor. Aquest és un problema gros, i a més ja hem fet una reunió específica de govern d'aquestes que fem entre els diferents departaments per abordar aquesta problemàtica, és a dir, reforçar els mecanismes del POE Metall.
4: I no pots vigilar tota la xarxa.
2: Clar, no pots vigilar tots els...
4: Ni per moltes càmeres que tinguis,
3: l'altre dia em van rescatar els bombers d'un AVE que venia de Girona, abans de la Sagrera, va petar... Va ser una frenada important. Sort que va ser prop de la Sagrera, perquè es va trencar una catenària, va picar amb el vagó, va haver-hi xispes que van veure, etc. I amb una gran eficiència i amb una gran tranquil·litzant a tota la gent, l'actuació dels bombers va ser bastant ràpida per l'ocada i molt eficient.
2: Molt bé, doncs aquí queda dit. Molt bé, són les 10 i 34 minuts, consellera, moltes gràcies.
1: Gràcies a vostès.
2: Per ser avui aquí al Món a RAC1, són les 10 i 34 minuts, de seguida tornem.
5: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic...
6: Doncs millor.
7: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
8: 100.000 poemes cauran del cel sobre Barcelona el 20 de juny. La commemoració dels 50 anys d'Espanya en llibertat porta el bombardeig de poemes als voltants de la Catedral de Barcelona, un dels barris més castigats per l'aviació feixista durant la guerra. 100 poetes i dues llengües al voltant de la paraula llibertat. Aquest dissabte 20 de juny, a 8:45 del vespre, a la Plaça Nova de Barcelona.
9: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
10: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
9: Tu creus? Jo pensava que era normal.
10: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
8: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bonhill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bonhill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bonhill, el valor real. A les seves mans.
11: De segon plat, el senyor s'estima més costella o llobarro?
12: Costellarro, va bé. Gràcies.
13: Tria, no triar. Condueix un Tiguan híbrid endollable amb fins a 125 quilòmetres d'autonomia elèctrica i motor de gasolina. Volkswagen Tiguan híbrid endollable.
11: Costellarro, senyor?
14: Volkswagen.
15: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
16: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
17: Verisure.
18: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ern.
19: Voilà, les megabotigues de l'esport i la moda casual. Ara de rebaixes.
20: Sí, vine a les rebaixes de Guala i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
21: Guala!
19: Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
22: La vida d'una pime és un viatge. Si en tens o en gestiones una, sabràs de què parlem. I si l'hem de fer junts, no seria una bona idea assegurar-nos que estem fets l'un per l'altre? Descobreix a bankinterempreses.com fins on podem arribar junts ajudant a impulsar la teva pime. Perquè si estem fets per a tu, tens un banc 100% per a tu. Banc Inter, banca d'empreses.
23: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
24: Aquest estiu, la gran pregunta és...
25: híbrid o elèctric?
24: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
26: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
27: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
28: Ara a Lidl, síndria ratllada sense llavors, ben fresca, per 0,69 al quilo. Lidl, val la pena.
29: RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
30: Tot allò que t'agrada,
29: molt més fàcil de trobar.
31: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
30: Un nou aparador d'àudios i podcast.
29: Endreçats i a un sol clic.
30: Per triar i remenar.
31: Amb tot el contingut dels programes.
30: I també els podcasts originals de RAC1.
32: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
29: I som tots.
31: Més fàcil.
30: Més directe.
31: Més intuïtiu.
29: Més RAC1. Tots som un milió.
33: El perquè de tot plegat.
0: 21 minuts i les 11 en punt del matí. No, no, amb audio no. Aquesta no la podem dir encara. No. Aquesta no la podem dir. I no sé si la podrem dir. Ah, que és un cas del contenidor, que no és un cas del contenidor, sinó que és una persona que resol el contenidor.
1: Ah.
0: Amb una trucada. I res més. 21 minuts i les 11 en punt del matí. Hola, tenim el Jordi Armenteres per aquí. Hola, Armen, què tal? Bon dia.
1: Hombre, gran
2: bon dia, què tal?
0: Doncs pues mira, aquí estem, per la patà.
1: On és avui?
0: Com?
1: En Jordi, on és?
0: A Madrid, o vols que sigui?
1: No, que no estigui voltant.
0: L'Arnau Mañé també el tenim. Hola, Arnau, què tal? Bon dia. Ara ho tenim l'Arnau Mañé. És que m'havien dit que si el vull, que el podríem tenir. Aviam. Tema Zapatero. Armenteres, vinga, resumeixo si pot ser un minut, sisplau.
2: A veure, hi havia una gran pregunta, que Zapatero diu la veritat o menteix, el jutge creu que menteix, perquè li manté la imputació pels 7 delictes, no només li manté, sinó que 24 hores després imputava les seves filles i la seva secretària. A grosso modo, havia de justificar totes les converses que havia interceptat Luco, converses que li serveixen al jutge per totes aquestes imputacions. Clar, ell ho nega tot, això ja ho sabíem, ahir ho vam poder sentir, nega intermediació per plus ultra, nega cobrament de comissions, però sí que és veritat que no ofereix explicacions d'algunes preguntes clau, preguntes sobre alguna trobada, sobre algun dinar, el no recuerdo que escoltàvem ja aquest matí. I tampoc sap concretar bé la feina que feia per anàlisis relevante. Els informes com a consultor, no n'ofereix detalls, i aquest pot ser que sigui un dels seus errors d'aquesta estratègia de defensa, perquè més durant 4 setmanes s'ha dit que s'havia d'esperar les explicacions de Zapatero, davant el jutge al final són 3 hores, ell ho liquida amb aquell comunicat, i ara la filtració 28 hores després. I en tot aquest context, clar, ahir passa, i abans en parlàveu molt, de tot el tema Amador Ayuso, fet ahir el Congrés dels Diputats, hi havia un xup-xup d'aquells interessants dient, ui, què sortirà avui als tribunals, precisament perquè hi ha novetats al cas d'Amador. Equiliquà, al cap de 3 hores es filtrava en les 3 hores de conversa del jutge Calam amb José Luis Rodríguez Zapatero.
0: Espera't un moment, perquè és que el tema del González Amador també s'està fent fort i gros. Perquè ara he vist que Miguel Ángel Rodríguez ha fet un tuit fa uns moments, o fa un espèrit moment que l'ha de buscar, que siguin les coses de... Aviam,
2: Els palantes, dius. Palante.
0: Aquí hi havia... Espera't, a veure si el trobo. Espera't un segon, perquè... Ara el trobaré. És a dir,
3: qualificat d'insídia.
0: Carregant contra el País. Carregant contra el diari El País per la informació que ha publicat sobre el tema de Isabel Díaz Ayuso i González Amador. I hi ha algunes televisions que ja, encara que sigui quart tema, però ja treuen el tema de les cuentes de González Amador. Mentre això passava, n'ha sortit una altra, que és la que explicàvem abans, del jutge Peinado, que sembla que continua amb la banya posada amb el tema de la Begoña Gómez, de l'esposa de Pedro Sánchez. Què passa, Arnau Mañé? Bon dia.
4: Hola, bon dia. Sí, doncs mira, que obre una altra via, una peça separada en el cas de Begoña Gómez i de tota la seva cas de presumpta corrupció. En aquest cas, per tant, com que la investigació de la Fiscalia Europea s'ha tancat, ell obre 2 possibles delictes més contra la dona de Pedro Sánchez. Un és per prevaricació i l'altre és per un delicte contra els interessos de la Unió Europea. Això aniria relacionat amb algun dels contractes de Juan Carlos Barrabés, aquest empresari al centre de tota la trama, però aquesta és la notícia, amplia la investigació Juan Carlos Peinado, el jutge Peinado, contra Begoña Gómez, i l'amplia amb 2 delictes més relacionats amb aquests contractes presumptament irregulars. Posa al centre de la diana, insistim, a Begoña Gómez.
0: Fa calor, Madrid, Arnau?
4: Fa molta calor, però aquí també déu-n'hi-do.
0: Molt bé. Que l'estudi està bé, Arnau.
4: Aquí sí, està molt bé, sí, però
0: no fotis.
4: Fora...
0: No fotis. A Madrid fa molta calor, no, Armen?
2: Sí, fa molta calor. I a més hi ha aquesta amenaça d'una de calor aquest cap de setmana que posar-te a l'ombra.
4: Dimarts a Madrid, 40 graus, mínima de 25. Això és la previsió que
1: anava. I ha fugit de l'onada de calor de Madrid per venir a l'onada de calor d'aquí.
0: Bueno, sempre és casolana, és més casolana. Més...
5: Sempre pots tirar al mar, allà no poden.
1: Sempre.
0: Efectivament. Sobre el tema Zapatero, aviam,
2: a més,
0: Jordi
2: a Catalunya
0: Juan,
2: teniu...
0: Com ho veus després de la declaració de... d'abans d'ahir.
6: Jo crec que el Zapatero hi ha un punt que no entenc molt bé la seva defensa, que és el tema de les joies. Jo crec que,
0: sí, sí,
6: d'una manera o una altra, hauria, jo crec que el més intel·ligent seria explicar d'on s'ha tret, i si realment, com la seva defensa està dient, amagat, de forma més o menys amagada, que era un regal d'Aràbia Saudita, de quan es van fer les obres de l'AVE a la Meca, que també aquí el rei emèrito va rebre
3: un
0: detall.
3: Déu-n'hi-do. Tothom anava rebent.
6: Doncs, escolta, el que tocaria fer-ho és reconèixer-ho, dir-ho, i si no ho ha declarat, doncs demanar perdó, excuses.
3: I pagar.
0: Que el millor per l'any que era no havia de tributar.
6: Bueno, però en tot cas, Jordi, més al meu favor, aclara-ho.
0: Clar.
6: El que no pot ser és fer la pilota encara més gran. No,
0: però fa dies que ho diem, Jordi, fa dies que ho diem. Hi ha un problema en tot plegat. Fixa't en un detall. Casàndic, que abans ha tret, per cert, molt bé l'Ernest de fer aquesta pregunta a la consellera Parlon del que va dir el Francisco Marco aquí al Món Arracó l'altre dia. El Cristóbal Martell és una persona, diguem-ho, mediàticament muda. No parla mai. I la seva estratègia és el silenci. Uh-huh. Però hi ha hagut un moment que, no sé si ell mateix, el propi Cristóbal Martell, veient la dimensió que estava agafant el cas, o veient el cas que estava... O la pròpia família ha dit, escolta'm, nosaltres no podem callar-nos davant d'aquest atac que tothom dona per fet, que aquest home, el Jonathan Andic, és qui ha matat a son pare. I es contracta amb Método 3 per investigar, però també per ser un portaveu. Sí, sí. Un portaveu. I això està passant. Hi ha hagut una opció fallida. Tothom està dient que l'advocat de Zapatero és un dels millors penalistes que hi ha a Espanya, amb molta diferència. Tothom, el Melero l'altre dia, el Javier Melero l'altre dia, ho comentava, tothom t'ho diu. Però hi ha un problema. Si no guanyes al segle XXI,
6: relat...
0: si no guanyes el relat, això que et diuen el relat, que ara que m'horroritza, però és igual, sí. si no guanyes el discurs de cara a la gent, si no guanyes el pensament de cara a la gent, el que et queda és, tu estàs en un bar esmorzant a Sors del Rei Catòlico, meravellosa localitat de la província de l'Aragó, de la província de Saragossa, i allà et poses al matí una televisió i et van dient les joies de no sé quantos, no sé què, que si les gòtiques, que si no sé què...
3: Estan fent la campanya.
0: Que si altres, sí. I llavors, Zapatero, que és una persona que, a més, que històricament s'ha explicat molt bé, té un problema.
3: Li deuen haver dit que no pot parlar.
0: Explicat.
3: Li deuen haver dit que no, Jordi.
0: Home, no, segur que li indica
3: clar.
0: No.
3: Clar, doncs, clar, vull dir, si el teu advocat et diu que no, tu què fas?
0: Val, perfecte, no, però jo et dic que... Jo no, l'únic que et dic és que és evident el que estàs dient.
6: Està perdent la batalla mediàtica. Però
3: perquè nosaltres som periodistes i ho estem veient des de dir, no, i que se t'està menjant...
0: Moment, espera, Jordi, vols, digues.
1: Tot no ho pots guanyar.
0: No, però aquesta és important, Jordi.
1: No, a veure, primer perquè hi ha una cosa que ja has perdut. El relat ja l'has perdut.
0: L'està perdut.
1: El relat ja l'has perdut, és a dir, més enllà de si es va actuar bé o no amb aquesta joia, en determinats sectors de la societat, especialment en sectors d'esquerra i tal, pues això, per molt que ho expliquis com va anar i com vas actuar, no agrada. De la mateixa manera que hi ha una nebulosa després amb l'altre assumpte, que és l'actuació dels negocis. Deixa'm fer una... Ara en Jordi Juan em dirà, no ho diguis, ho dic, etcètera, ho dic. Jo porto molts anys a Madrid, no conec tant com funcionen les coses dels negocis i de les influències, etc. A Catalunya, no, perquè jo fa molts anys... Però a Madrid tots fan el mateix, eh? O sigui, aquí tothom dina, per cert, que no sé com han tret les gravacions de la declaració de Patero, perquè, a més, hi ha unes converses molt interessants del jutge parlant dels restaurants de marís, que
6: sí, sí,
1: que escogió muy bien aquí, sí, sí. Que tiene un precio, sales sí, sí, por la 10B, no, el otro está en la 10A, etc.
3: Es que escolta,
1: jo tinc una tesi sobre les mariscades a Madrid, que ara no us la faré, però, en fi, ja la faré.
6: Diu que té un preu. Diu, el jutge en el
1: interrogatori
6: li diu al Zapatero que està bé de preu.
1: Sí, si m'autoritzes...
6: És al·lucinant.
1: Si m'autoritzes, el mes que ve em parlaré a la Vanguardia de les mariscades.
0: Fantàstic. Vam parlar de les mariscades perquè puc aportar que amb un article que vaig haver d'escriure a la Vanguardia pel tema del restaurant on anaven l'Avalos i el Coldo...
1: Et vaig dir el que t'havia de dir.
0: No, sí, els gambes aquelles, és a dir, de tan congelades que estaven, somreien.
1: És que li vaig dir... No, és que tu surts i dius... Va fer una mariscada de... Dius, una mariscada... L'Avalos i Tent van fer una mariscada d'una marisqueria de luxe. I jo vaig enviar-te un missatge d'ells i dic, no... Això seria bé.
6: Perdó. Un recorregut pels restaurants de la corrupció. Guarda-t'ho com a idea, Jordi.
3: Ui, el llibre, ja estic veient el llibre.
4: Perdona, és un llibre.
1: Però, a veure, més enllà de la qüestió aquesta, jo deia que no es poden guanyar tots els relats, n'hi ha un de complicat. Hi ha una cosa que també vull posar sobre la taula, que és el factor humà. És a dir, en el moment en què hi ha pel mig la família del president, expresident Zapatero, jo crec que també hi ha una recomanació del jurat, va dir, escolta, a veure, aquí el més important és que, encara que sigui usant mecanismes de nulitat processal o de això ja està prescrit, etc, això ajuda a protegir també el teu entorn, és a dir, que hi ha uns consells professionals que són els que pesen amb un tema que ell també ha de posar la taula i diu, no, jo el que vull és salvar el meu prestigi, salvar el relat, etc, i el aniré recuperant. Això és el que veurem una mica com va. Però, vaja, és mala peça el teler, eh? Sí. Mala peça el teler.
7: Sí, però jo crec que està passant una cosa molt interessant i que és dramàtica per ell, que és la força de les joies. És a dir, el cas Plus Ultra, que de fet és molt més greu a priori, està quedant enterrat per la pròpia simbologia. Llavors, jo crec que si fos pel cas Plus Ultra us diria, mira, això es pot recuperar, però tu no pots fer res contra una imatge que té aquesta càrrega, aquesta força, que són les joies de la Castafiore.
3: Està demanant temps, per això.
7: Sí, però tu contra les joies de la Castafiore no pots fer res.
6: Per això ho deia.
7: No pots fer res. Llavors, de fet, si mireu les teles premsa de Madrid, etc, tots són la joia. Perquè saben, com deia molt bé el Jordi Bosch, que aquest és el relat que destrueix a Zapatero i a la seva figura moral. Perquè al final el que va de tot això és de destruir la referència moral. I és veritat que això, li donem les voltes que li donem, ja està aconseguit. És a dir, no veureu a Zapatero mai més fent de mitjancer entre un govern d'esquerres i Pablo Iglesias, fent de mitjancer entre un govern d'esquerres i Puigdemont. No el veureu mediant entre no sé qui i no sé qui, perquè aquesta figura s'ha acabat. I s'ha acabat, no siguem ingenus, no pel cas Plus Ultra, que per cert, fas una enquesta a la població a SOS del Rei Catòlico i ningú sap ni què és Plus Ultra, però a SOS del Rei Catòlico, en aquest bar amb olor de xoriço, Jordi, les joies les podrien dibuixar en aquests moments. Sí. Les saben perfectament. I per tant, aquesta força simbòlica i metafòrica és molt difícil.
1: Abans d'entrar, dèiem, la gent que s'ho ha llegit, jo no m'he llegit l'auto, que és molt llarg, però he parlat amb alguns que se l'han llegit. No hi ha un... Tots són comentaris de tercers respecte a la seva actuació, no?
6: Aquí està molt clar, jo m'ho he dit, aquí està molt clar que Plus Ultra ha donat uns diners a l'intermediari, a Julio Fernández, i aquest Julio Martínez, perdó. I aquest Julio Martínez ha fet uns contactes, ha fet uns diners a Zapatero. Ara, mentre no es puguin demostrar que Zapatero ha intermediat en la concessió del préstec del Consell de Ministres, estem en el terreny de... S'ha de demostrar. És un cas similar al cas Kitchen. No té res a veure, però és un tema. Jorge Fernández Díaz, hi ha l'acusació de que va ser la persona que, d'una manera o una altra, va inspirar el tema que va investigar Bárcenas i que van destruir proves que afectaven a Mario Rajoy i a la finançament del Partit Popular. Però el que estem veient en el judici no es pot demostrar la participació de Fernández Díaz en tot això, i si no es pot demostrar, Jorge Fernández Díaz possiblement serà absolt. En el cas de José Luis Zapatero, s'ha de demostrar que ell va intermediar amb el govern d'Espanya perquè li donessin aquest préstec a Plus
3: Ultra. Però Jordi, fixa't que durant l'interrogatori l'instructor no feia preguntes de vostè va parlar amb aquesta o amb aquesta persona part d'allò. És només, vostè va intermediar, home, davant d'aquesta pregunta, m'entens? O sigui, tinc la sensació que la instrucció o és molt vaga i però molt fluixa això, i per això s'agafen a les ditxoses joies que va dir el mateix jutge.
6: La imatge de Zapatero ha quedat molt tocada i, com bé diu l'Ernest, ja no té aquesta representació moral que tenia.
3: Clar,
6: una pena, perquè durant quan va ser president de govern no va haver-hi un sol cas de corrupció sota el seu mandat.
3: Ja. Però bueno, jo torno al que deia quan hem començat avui, eh? Fem zoom out i estem parlant de que qui està demanant eleccions... Bueno, és que evidentment això s'ha de descobrir, s'ha de mirar què ha passat, ha quedat la seva imatge tocada, però com va... O sigui, això va oscil·lant, diguéssim. Jo el que em preocupa és Realment, o sigui, estem preparats com a societat per admetre que quan s'arriba al poder, i ara em dirà, hòstia, no siguis naïf, Cris, no. És a dir, és que això ha passat amb tothom. És que hi ha una sentència. Hi ha una sentència al Partit Popular acusats de corrupció. I això, o sigui, aquesta gent, els del Partit Popular, són els que estan demanant eleccions anticipades per un partit que s'està investigant pel mateix, llavors.
6: Diran que l'equip que hi ha ara del PP no té res a veure amb el que havia abans.
1: Hi ha molts, hi ha molts mals directors de càsting a la política.
3: Aquí vaig.
1: Molt mal directors de càstig.
3: I qui s'hi deu voler dedicar?
6: Pedro Sánchez, sobretot,
1: perquè... Especialment.
6: Després de l'Avalos...
1: És el Perós.
7: Aquesta m'agrada molt, i jo crec que n'hi ha una altra, que és que no hem d'oblidar que, encara que pensem que el PP és el campió de les Olimpíades de la corrupció, crec que no hem d'oblidar una cosa molt important amb això que estaves dient, Cris, que és que el Pedro Sánchez és al poder per una moció de censura que es va fer per un tema que era el de la corrupció.
1: Sí.
7: Llavors, que ara estiguem en aquest punt, home, això debilita el PSOE i a Pedro Sánchez d'una manera molt gran, perquè...
1: Ja ha arribat aquí debilitat,
3: Ah, però és que l'any que ve hi ha eleccions,
1: Ja ha arribat aquí debilitat, és a dir, aquesta crisi ha arribat ja debilitat, és a dir... Però per això jo deia lo de la direcció de càsting, perquè... Aquí ens trobem amb dues coses. Si alguna persona jove del nostre entorn diu que vull dedicar a la política, jo crec que li recomanarem que no ho faci, probablement. Però jo he de dir-te que jo, que tinc tractes amb gent que està a la vida política parlamentària, ostres, em trobo gent amb una serietat i amb unes ganes de treballar i amb unes ganes de fer coses i que alguns com a càrrecs, els altres com a oposició, etc. Que, òbviament, els agrada la política, que els agrada exercir el poder perquè, quan hi arriben, perquè volen canviar coses o volen orientar-se cap a la seva posició ideològica, etc. No? Que em sembla molt trist, perquè em sembla molt trist i s'ha de dir, perquè jo ho dic, jo parlo constantment a gent de diferents colors que em demostren una seriositat i una honestetat.
7: És que tots són iguals, que deia la Cris, Jordi, tots són iguals.
3: És el pensament...
7: És l'avançala de l'arribada al poder de l'ultradreta.
3: M'he trobat en dinars on la gent et diu... Hosti, i què votes al final, no? Perquè dius, és que si tots són iguals... Però vaig a una cosa.
7: Bueno, França,
8: acabo amb un
3: Cris. Acabo. O sigui, no només són les joies, És que estem... no oblidem Ábalos, no oblidem Cerdán, Són casos gravíssims, aquests, també. Que per mi això sí que és greu, perquè estem parlant de la gran cúpula del PSOE. Ojo,
1: Però això deia també... el càstig.
3: Sí, el que passa és que, i en el cas de les joies, que abans m'ha quedat pendent de dir-ho, de les dichoses joies que diu el jutge aquest...
1: Les joies de la...
3: Dius, home, si a tu quan te les troben dius que això, escolta'm, està valorat amb 30.000 euros, i després resulta que amb un peritatge són 1,5 milions, és igual, estem parlant de 4,4 milions... de la parella de la Ayuso. És a dir, les dimensions monetàries del que implica tot això és una cosa. L'altra és la dimensió ètica i moral quan tu assumeixes un càrrec públic. Que crec que aquesta és la que s'ha de fer una revisió molt gran.
8: Un moment, que d'aquí uns moments arriba el Devalle. 3 minuts i les 11.
3: Ah.
9: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
10: Dormir tota la nit d'una tirada, en plena onada de calor?
9: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
10: Si busques el millor, recorda.
9: Només Daikin és Daikin.
11: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement... Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
12: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa a Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu.
14: Perquè puc. Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més, amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
15: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
16: Cada butlla targeta és un gest de suport, el que fem per les persones.
17: Compra les butlletes del sorteig d'Or de la Creu Roja abans del 23 de juliol. Podràs guanyar fins a 3 milions d'euros i canviar les vides dels que més ho necessiten. I això val or. Juga-hi amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
18: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
19: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
20: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
21: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
22: El dia que has aconseguit quadrar que pugueu quedar tots els amics, que semblava impossible que pogués passar, que fins i tot el que fa 2 anys que no ve ha vingut... Aquell dia que us ho passeu genial i semblava que no podia millorar, jugueu al Super 11 de l'11 i... Imagina't que us toca 1 milió d'euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Super 11 de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
23: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
24: El océano ocupa la mayor parte de la superficie terrestre. ¿Cómo no íbamos a explorarlo? Somos Farmamar, la biofarmacéutica española líder mundial en investigación y desarrollo en oncología de origen marino. Algo que llevamos haciendo 40 años. Y esto solo acaba de empezar.
25: Si ets dels que no estan per romansos, de dit i fet, de som-hi tu, de pim-pam, emporta't un SEAT. Perquè si ets dels que no volen esperar... Aquest estiu pots estrenar un SEAT amb entrega immediata i fins a 5.000 euros de descompte right now. Descobreix-ne més a seat.es.
26: Ep, esperes les notes de les Pau? Et preocupa no saber si arribaràs a la nota que necessites? Tranquil·litat, unes dècimes més o menys no et canviaran la vida, no definiran qui ets ni què vols ser. Hi ha molts camins per arribar al teu objectiu i tots són igual de vàlids. Agafa-t'ho amb calma, segur que ho aconseguiràs. Les Pau en Pau. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
27: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
28: Medishore.
33: El perquè de tot plegat.
0: Són les 11 tocades. Vinga. Hola, bon dia.
34: Hola, bon dia.
33: Condis t'ofereix aquesta secció.
34: Com esteu, bé?
0: Mira.
34: Bé o Mariano Rajoy escrivint articles de futbol?
0: Ai, surt
34: ja falta poc, eh? Falten dos
0: falten
34: dies pel següent,
0: dies
34: eh?
0: Només. Olé!
34: A casa estem fent cua ja al quiosc per veure si surt ja el
0: és
34: tema.
0: És el millor del Mundial.
35: Sí, no, perdona, sí, i a sí, més, sí. Ressonen durant anys.
0: Sí, sí, sí.
35: Hi ha paràgrafs de Mariano Rajoy que encara se citen ara.
0: És parcial.
34: Sí, sí, sí, sí.
0: I a mi m'agradaria conèixer el qui li escriu els articles, perquè jo crec que se n'enfot del Mariano Rajoy.
34: Sí. Sí. Jo pensava que el segon cognom de Mariano Rajoy era Brey, i no, és Pero Grullo, em sembla.
35: Però que creieu que hi ha negre? Això és un molt bon debat.
0: Sí, ho explica el Joan López Alegre, que es veu que grava, envia missatges de veu. Notes de veu envia. I llavors, que notes de veu, diu, claro, si un empate, si uno no gana i el otro tampoco, és un empate. I si no marquen... Clar,
35: clar. Ara entenc, o sigui, aquests gènere literaris són notes de veu.
0: Notes de veu, és un gènere literari meravellós.
34: I el que transcriu passa una estona millor que veient el Comedy Channel, Increïble, eh? En fi, algú li ha tocat declarar aquesta setmana davant l'Audiència Nacional? Algun imputat o imputada a la sala? De moment no, eh? En fi, la setmana ha estat bé. L'inici de la tertúlia del dilluns ja prometia bastant, amb la Teresa Cunillera muntant a l'Hombre de Ojalata per peces en rigorós directe.
0: I a aquesta hora saludem... Hola, Joaquim Forn, bon dia tingui.
36: Hola, bon dia.
0: Josep Martí, bon dia.
1: Bon dia.
2: Mònica... La Teresa està tirant sí, paper.
0: Mònica Terribas, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Hola, Teresa Cunillera, bon
3: estava
0: dia.
3: Estava desmuntant l'estudi, perdó.
34: Bé, i ara l'avançada del que podia ser. La setmana de la Teresa Cunillera, que no ha estat fàcil. Aquesta setmana ens ha fet una mica de karaoke.
3: Espero, però ara no espero. Necessito les explicacions de Zapatero.
0: Sí, això està claríssim.
3: Jo me l'estimo encara.
4: Jo me l'estimo.
34: Molt bé, Teresa, molt bé. S'ha respirat molt d'amor a l'aire en aquest estudi aquesta setmana. També s'estimen molt Jordi de Planell i Leire Díez.
5: Per cert, si vols t'explico una cosa de Leire Díez, que acabo de parlar amb ella.
0: Vaja.
3: Quants cops a la setmana parles amb ella?
5: Sí, i intento sempre abans d'anar a dormir parlar-hi una estona.
3: Per a mi...
0: És una broma, no, suposo?
5: Això és clar.
0: Ah, no, jo ho sé.
34: Bé, bé, Jordi Basté certificant que era una broma, perquè tot pot ser en aquesta vida. Uns altres que es deuen enviar missatgets cada nit abans de rentar les dents són una altra parella, Santi Segurola i Gian Infantino.
6: A la FIFA i al senyor este desgraciado Infantino, esto no le interesa nada.
34: Sí, Santi Segurola amb la cadena de la bici sortida, això sí que és una notícia. Aquesta setmana hi ha hagut gent nerviosa, per exemple, en Tian Riba.
7: Vosaltres us en recordeu de la visita del papa?
0: Què s'ha passat?
7: Va ser la setmana passada.
34: Vale, ja ho sabem, Tian, que va ser la setmana passada, però no cal que t'enfadis, no cal que cridis. I què me'n dieu del nou doblador de Disney? Atenció, l'artista abans conegut com Joan López Alegre.
8: Tots els interlocutors que ha tingut Junts per Catalunya en aquesta legislatura estan imputats. Tots.
9: Des de... Però què vols dir amb això?
8: No vull dir res. És un fet.
7: És que eren corruptes.
34: Oi, però què és aquest to? Mare meva, Joan. De fet, no és ell... En Joan López Alegre qui posa a la veu aquell tall que li tenen en Sergi Pàmies al versió quan és a punt de fer un spoiler.
7: Oh, spoiler!
34: Sí, sembla. És ell, eh? És ell. Rematem amb en Joan López Alegre, a Alegre que a banda de... No sé per què avui em surt dir-li Joan López Alegre. No sé si aquest cap de setmana va passar el cap de setmana cap al sud. En fi, rematem-ho perquè a banda d'historiador... No l'heu agafat, l'acudit? Joan López Alebre?
10: Sí,
34: era el que dic. L'heu agafat, però no era bo, no?
10: L'Ebre passa per Valladolid.
34: Sí, correcte. Ell és historiador, expert en comunicació i tertulià, i ara també Joan López Alegre, nutricionista.
11: La catxupa és un famós plat que hi ha, atenció, blat de moro i frijoles acompanyat de diverses verdures, carns i peix.
0: Tu t'imagines al costat de la platja?
3: És com una escudella, una escudella.
9: Això té conseqüències en forma de ventositats diverses.
34: Molt bé. Els pets, heu vist que ben lligat o no, amb l'últim tall? Bé, no? Sí.
10: I no tens res més per dinar?
34: I aquesta cançó, sí, la catxupa, que recordem, és aquell plat típic de Cap Verd, que... Què és això?
2: Ai, mira.
0: No és tonteria. Tira.
34: No, catxupa, allò de Cap Verd. Escolta, agost, la cançó dels pets, que està sonant agost, perquè ja no és que arribi l'agost, és que ja és aquí, amb aquesta calda que fot. Per cert, Jordi Basté, ens han tornat una factura d'una menció de publicitat que no cobrarem, la de dilluns de Berisur. Que no m'estranya perquè, escolta, els germans Marx marxarien esparverats.
28: Hola, polls, què tal?
29: Berisur? Exacte, sí, segur que ja ho heu vist, per tot arreu, que segur que
0: hi ha algú a Catalunya que no sàpiga que es diu Berisur?
29: Jo us explico per què.
0: Perquè estan enviant plaques noves, eh?
29: I és perquè recentment s'han convertit en el número 1 de l'Armes del Món i volen unificar la seva marca a escala global.
0: Per què hem de fer les plaques? Molt bé, fer-ho, sisplau.
29: Sota la mateixa marca, Berisur.
0: Berisur!
34: Atenció, perquè l'anàlisi sintàctica de la menció és 5 converses alhora, totalment inintel·ligibles, totes elles, clar, van creuades, i al final un tortolià que crida Berisur! I tots, Berisur! Amb uns pompons aquí, tothom, mare meva. En fi, això que ve ara fa temps... Sí, això que ve ara fa temps que no passava i m'encanta. Resulta que, no sé si ho sabeu, que s'està jugant al Mundial de Futbol.
0: Ah, sí.
34: I llavors torna la febre dels cromos. I hi ha gent que aprofita per explicar-nos com eren els cromos quan ells eren petits.
0: Jo de petit ho feia, això. Quan fèiem els àlbums, els boomers, utilitzàvem un potet com un tinter on tu desenroscaves el tap i llavors amb un pinzell posaves sobre l'àlbum, era cola per enganxar.
34: Com mola sentir històries de quan els cromos s'enganxaven a un pinzell de cola i quan l'Emili es feia amb una llança perquè encara no hi havia escopetes.
0: Ai, quin burro.
34: Parlant de dinosaures, atenció, perquè Màrius Carol resumeix en 20 segons els milions d'anys de vida a la Terra.
30: El món està tot està encaminat
0: perquè desaparegui, no passa res. Escolta, dinosaures, ja va haver-hi una glaciació, els dinosaures van...
11: Com a bons dinosaures, jo ja que desapareixerem.
0: I afortunadament pues, passen uns milions d'anys i apareixen unes altres coses que funcionen i tiren i miren. I un dia, com a resultat de la desaparició dels dinosaures, apareix Donald Trump.
34: Heu vist? La teoria de l'evolució a càrrec d'en Màrius Carol, que jo crec que si els dinosaures ara tornessin a aparèixer bé, si no Donald Trump, mare meva. Ja, no, torno. Ara sentíem parlar de Cromos, acabarem amb una gran entrevista que vas fer, Jordi Basté, el capo de Panini a Espanya. Vas fer preguntes que anaven directament al moll de l'os.
11: Quants milions de cromos hi ha ara al mercat?
1: No en tinc ni idea, però molts.
34: Molt bé, molt bé. La primera ja la tenim. Aviam a la segona,
11: Quanta gent acaba els àlbums?
1: això no... No
11: teniu les dades.
1: No, esclar que no.
34: No, vaja, tampoc ha pogut ser.
35: Les dues preguntes eren molt bones.
34: Sí, molt bones. Ja, espera, que hi ha una tercera, aviam.
11: On s'imprimeixen aquests cromos?
1: A Itàlia, a Mòdena, i a Brasil.
11: I a Catalunya?
1: A Catalunya, què?
34: Fantàstic, molt bé. Doncs ha quedat tot molt clar. Bon cap de setmana a tots.
12: Ai. Tenim carn.
13: I també peix.
12: Tenim fruita.
13: I tenim verdura.
12: Tenim amplis horaris.
13: I botigues al teu costat.
12: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
13: I estem molt a prop teu.
12: T'esperem! Condis, molt de barri, molt d'aquí.
11: Aviam, una pregunta per acabar, que no farem debat d'això, tot i que és un gran debat. T'agrada la revetlla de Sant Joan?
35: No.
11: No. Cris?
14: No.
11: No. Jordi?
15: Sí.
11: Sí. Edu?
34: No.
11: No. Polls?
14: Sí.
11: Sí.
15: Ah,
11: jo, rotundament, no.
14: Ha guanyat el no, eh?
11: Rotundament, no. Conjuntament amb el cap d'any, són les dues pitjors nits...
15: A mi m'agrada més això que el cap d'any. El pas que el cap d'any sopo molt bé.
11: Ja, bueno, si per sopar sopem molt bé. Amb això, i aquí també et soparem.
35: Saps quin és el meu somni, Jordi?
11: Una revetlla sense petards.
35: Que és una revetlla en què caigui una tromba d'aigua tan bèstia que no pugui haver.
15: Però que vosaltres...
34: El grinx de Sant Joan.
35: No, aquest és el meu desig.
15: Però ho feu perquè teniu gos.
35: No.
0: Però jo, de sempre jo, eh?
35: No.
0: Ara sempre. Fins que vaig veure un amic meu que es va cremar els dits, que el va haver de portar fa molts, es va cremar molt els dits amb el tema... No, hi havia un petard que es deia... allò que rascava la paret,
15: sí.
0: Que es deia... segur que algú noient m'ho dirà, que eren uns...
15: Es va prohibir,
0: perquè fins i tot que per Girona va haver-hi algun mort, fins i tot, que va ser... que en deien la... Era com una mena de paper de...
15: Verd, de color verd.
0: Sí, de com paper d'aquests d'estrassa, que el foties contra la paret i feia...
15: Era tòxic, efectivament.
0: I feia espurt.
15: I va haver-hi algunes desgràcies familiars que evidentment, van fer que es prohibís això.
35: Per això un dia...
11: Mistos Garibaldis.
14: El millor de Sant Joan és la coca, m'entens? Vull dir, tinguem coca de Sant Joan tot l'any.
35: Però per això un dia ha de venir la pluja purificadora.
11: Molt bé, fins aquí les notícies. El Grinch, com deia l'Edu de Batlle.
14: Sí, exacte.
11: El Grinch de l'Ernest Folk, que és el Grinch de Sant Joan, de la Revetlla. 11:12. D'aquí un moment recull Sergi Embudi amb els cafres habituals aquí al Món RQ, a l'última hora del programa. Però abans... Hola, Polls.
14: Hola, és que jo estava segura que necessitava que ho recordés.
11: Berixur? No.
14: Si heu vist per tot arreu. Que Seguretas Directas. Berixur és perquè recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món.
11: El Manolito.
14: I volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca. Berixur. Així que recorda, Seguretas Directas. Berixur, la teva companyia de sempre més forta que mai.
11: Berixur.
14: El tro demà.
11: Com?
14: El tro.
11: No, els Mistos Garibaldi es deien.
14: Però es deia així, no era un tro, eh?
11: No, arrascava la paret, arrascava la paret. Sí, sí.
35: Arrascava la paret malament.
11: Sí, arrascaves la paret, sí. A més, si hi havia... Si la paret tenia estucat, encara millor, perquè feia rascaire.
14: Sí.
11: En fi, aneu en nom de Déu. Bona revetlla i ens retrobem... Vaja, que us més l'embudi, si no el dilluns a les 6 aquí tornem nosaltres, eh? A les 6 del matí amb la fresca. Vinga, fins ara. Bon.
16: Danacol, el teu aliat diari per reduir el colesterol, t'ha ofert el perquè de tot plegat.
17: El perquè de tot plegat.
16: RAC 1.
4: Per fer que la convivència sigui una realitat, els Mossos d'Esquadra som amb tu, sempre.
18: I som per escoltar, per acompanyar, per cuidar, per protegir, per actuar.
4: Som amb tu, som amb tothom. I aviat en serem molts i molts més.
18: Convocatòria oberta amb 1.587 noves places. T'atreveixes a donar el pas? Apunta't i supera els desafiaments.
4: Presenta la teva sol·licitud fins al 22 de juny a mossos.gencat.cat. Molt més que una feina.
19: No puc treure'm del cap que a la casa del poble fa mesos que no hi va ningú.
20: Jo no puc treure'm del cap això. La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè està connectada amb la policia 24 hores i respon en menys de 20 segons. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
21: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
22: Uf! Em pesen tant les cames i em veig varius.
23: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
22: Tu creus? Jo pensava que era normal.
23: No pas. Actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
24: Ahir el Jordi havia de penjar un quadre.
25: Ai.
24: Li vaig dir, segur que sabràs fer-ho. I ell, sí, sí, cap problema.
25: Ai, ai, ai.
24: Forada la paret? Ja que hi som, la canonada que passava per allà. Sort del RAC. Ens van arreglar la canonada i van penjar el quadre.
26: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viu amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
27: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
28: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
30: Verisure.
31: El 10 de juny comencem les rebaixes a Montse Interiors amb el nostre famós 20% de descompte addicional sobre ofertes ja existents. Descompte sobre descompte, podent arribar fins a un 60% de rebaixa total. Encara en vols més? Doncs per compres de més de 60 euros, pam, un 10% extra. Descompte sobre descompte a les rebaixes de Montse Interiors.
32: L'Àngels és director d'operacions dels Forns Centeno. Ella fa que tothom sàpiga què ha de fer. L'Albert, el seu cap, vol deixar l'empresa per fer altres coses. Amb els seus companys, està pensant a comprar l'empresa. És un moment clau per ella. I sap perfectament què farà. Sé dels que fan. Banc Sabadell.
33: Si vols ser la compra bé,
36: aquest partit, fes un doblet amb els nostres preus imbatibles, com el de la síndria sencera ratllada Carrefour El Mercado a 65 cèntims al quilo i el pit sencer de pollastre Carrefour El Mercado a 5 euros amb 29 al quilo.
33: Si vols ser la compra bé, estan a Carrefour.
16: El món a RAC 1.
37: No, ja. Però...
38: Ai, que ja estem aquí, però bé... És que... Hola, Xavi Cazorla, què tal? Adéu.
39: Una cosa molt maca, Xavi Cazorla.
38: El mateix aquest estudi... Oh, mira, tots som un, entre RAC1, RAC5...
39: Som una família.
38: La Marga passejant, el Joan escrivint un boli verd, per cert, en uns guions. Hola, a tots,
39: hola,
38: eh?
39: Què
38: bon,
39: tal?
38: Anem a tirar la cita, molt bé. Que avisem molt d'hora.
39: Està passant.
38: Ai, senyor. T'he de dir que he vist la llum. He vist el pilot vermell o verda.
40: He vist la llum, m'agrada molt.
38: He vist la llum. Vist la llum.
39: Sí, però estava aquí parlant
38: sí.
39: Com si res.
40: I estàvem parlant malament d'algú.
39: Sí?
38: Com sempre. És bastant perillós que pugui passar això.
40: La culpa és de la Marga, aquesta vegada.
38: Bàsicament. Hola, Santi Jiménez.
40: Molt bon dia.
38: Hola, Marc Puga. Hola, bon dia.
39: Sergi.
38: Què tal?
39: Bé, que...
38: Hem descobert una cosa bastant forta, eh?
39: Compte, això canvia molt les coses.
38: Sí. Hola, Mònica, bon dia.
41: Hola, quina cosa és?
38: Joan Ferrer, bon dia.
42: Bon dia.
38: La cosa és que aquest cap de setmana és aniversari de la Marc Puga.
39: Sí. Diumenge, primer dia d'estiu.
38: Sí.
41: Però... Ja ve el Caral, també.
39: Diumenge, també. No, però és que hi ha una persona que també fa anys aquest diumenge. I és molt fort.
38: Diumenge no. Ah, sí. Qui fa diumenge?
39: 21 de juny, no?
38: No, 20, 20.
39: Ah, no és tan fort, sí, doncs. El... Sergi Embudio.
38: Sí, fa anys fem, el compartim el cap de setmana. Jo el 20, jo el 20.
39: I
38: jo demà.
41: I esmorzar, aneu a
38: posar? Moltes gràcies. I la Mar 20, el 21.
39: El 21. Tu quants anys fas?
38: 32.
39: Ah, jo 27.
40: Toma.
39: Quasi 30.
40: Jódete.
38: I la Bel Caral que en fa 70.
39: 73.
38: No. Quants fa la Bel?
41: Quin 46, drama, eh? Crec.
38: 46.
39: Home, doncs hauríem de celebrar l'any que ve, no, perquè jo no sabia, però l'any que ve... O sigui, aquest any no, perquè jo no sabia, però l'any que ve fem una festa tots. Anys,
40: Mar.
39: Quants anys? Wow. Sí, de DNI, recorda't. Mentals
40: sí,
39: jo
40: no,
39: en tinc
40: mentals
39: més.
40: Estem mentals igual.
39: Jo estic ja, sí.
40: I no, per la meva, i no perquè jo tingui menys. No.
38: És més un tema de la Mar, no?
39: Correcte.
38: Clar, el tema de l'esmorzar, com ho has gestionat, Omar? El portes dilluns?
39: No, sí.
38: Jo també.
39: Tu també.
41: No,
39: doncs parlem-ne.
38: Val.
41: Un dilluns.
39: El comprem a mitges i ens surt més barat.
38: Això ja ho negociaré.
40: Mònica, no, estàs, no ets dilluns.
41: Sí, però vull que un ho porti dilluns i l'altre dimarts...
40: És que ets molt... Ets molt
41: no, jo porto molt esmorzar, quan
40: no, però tu vols dos esmorzars.
41: Clar, home, és que si no m'inflarem un dia...
39: És que...
40: I l'esmorzar, la Bel, que pot ser...
38: Sí.
40: Tot per liar.
38: Però és que, a més, aquí hi ha un tema, que és que la Mònica Usar, com que va constantment al matí a Codina... Clar, la Mònica es beneficia dels aniversaris del món a RAC1 i de RAC1 en general i dels aniversaris de RAC5.
41: I també porto esmorzar el dia del meu aniversari per RAC1 i per RAC5, sí, que aquell dia el meu compte corrent cau en picat. Clar, saps què vull dir?
40: Però el teu compte corrent puja perquè treballes pels dos llocs.
41: No seria així.
40: No, ja m'estranya.
41: Crec que no. Miraré el contracte.
38: Mira-ho.
41: Però crec que aquí donem servei a tot el que vingui, no?
0: Jo sí, també porto dos dies. Jo soc dels tontos que em porta dos dies, perquè jo, pel Sant, per Sant Joan...
40: Per Sant Joan.
0: Clar.
40: Ah, ostres, doncs tens tres, perquè...
41: Ah, clar, Sant Joan, eh? Jo treballo per Sant Joan.
39: Ostres, dijous.
0: Jo porto una mica de coca, sempre. La gent de la redacció li fa gràcia, perquè soc de Reus i porto coca amb cireres.
39: Ah, que mono.
0: I llavors, el dia de l'aniversari, més. Entrepans i històries vàries.
40: Mentre no porteu patates de... Bueno, puc dir-ho.
38: Dolç o salat, Mar, però...
39: A mi, mira, a mi se m'exigeix molt des de RAC 105, molt dolç, perquè són molt de xocolata, els nens.
41: Sí,
39: eh?
40: Els nens.
39: Quatre.
40: Els nens,
39: sí, perquè són nens. I és com estar un pati de col·le, que t'ho diria Mònica. Sí. I sempre volen molt dolç i molt xocolata. Passa que a mi m'agrada una mica el mix, no? Un saladet i un dolç.
38: Sí, hi ha una safateta de dolç...
39: Però com ara estic tranquil·la, perquè ho faré a mitges amb tu, ens posarem d'acord aquest cap de setmana i veurem...
38: I em demano el salat.
40: Tu tries el salat i ella tria el dolç.
39: Ell uns entrepans i uns croissanets,
40: com i tu compres una rajola de xocolata i els hi vas tirant com
39: així,
40: si fossin
39: com
40: micos
39: si fossi...
40: al sol.
39: Exacte. Ho tenim.
38: Bueno, anem a votar el diàleg, no?
40: Vinga.
38: Vamos allà. Millor diàleg de la setmana. Si voleu participar, heu d'enviar un correu electrònic a diàleg@rq.net. Ja ho sabeu, diàleg@rq.net. I a l'assumpte del mail li heu de posar la paraula clau, que ara us indicarem. Així de senzill, avui en joc. Un àlbum de la col·lecció del Mundial.
40: Això
38: i una
40: buscat,
38: caixa.
40: Eh?
38: Sí. Això va molt buscat. Però és que, a més, no només àlbum, eh?
40: No?
38: Una caixa de 50 cromos.
40: Això és una pasta, eh?
38: Sí.
40: Això és una pasta.
38: Són gairebé 400 cromos.
40: Això és un pastizal, eh?
38: Molt probablement... Bueno, molt probablement no. Però hi ha alguna possibilitat que hi pugui haver el més cotitzat de tots, que argentins estan tornant bojos?
40: Bueno,
38: que és el...
40: No,
38: sí,
40: no, no,
38: bueno,
40: no,
38: bueno. És el cromo daurat de Leo Messi. Va buscadíssim, Argentina, es veu. Però buscadíssim. I hi ha els quioscos que es veu que estan venent els cromos de Panini. Els quioscos... Un de venda oficial, eh?
41: Sí.
38: No mercat negre. L'han com duplicat o triplicat el preu dels cromos.
40: Què dius, ara?
38: Sí.
40: No. Panini...
38: No,
39: és un negoci.
40: Panini pot ser.
0: Sí, estem parlant dels que hem vist...
40: Elon Musk pot comprar... Panini pot comprar...
38: L'Elon Musk,
40: a ell
38: com a persona, ja. Què deia, Joan?
0: No, deixa del preu, que s'apropa als 100 euros.
40: No, la pasta és una pasta. És un gran regal. És un gran regal per tiets, pares, agobiats, ara, que tenen que pagar les vacances i els cromos dels nens. I no perquè t'ordre, precisament.
38: I molt probablement dius, home, amb això ja faríem. Però és que no, perquè a més hi hem d'afegir un xec per valor de 100 euros per comprar a qualsevol supermercat Condis de Catalunya, i ja portem entre una cosa i l'altra 200 euros de premi. Una entrada doble pel CalçoFest, que se celebrarà celebrarà la seva segona edició a Valls, com estic avui, perdó, el 21 de novembre, amb les actuacions de Figaflaues, els tiets, els pets o els amics de les arts, entre d'altres.
0: Que això no té preu?
38: Que això no té preu, perquè és altíssim. Teniu tot el cartell a calçofest.cat, i a més,
41: aviam,
38: una entrada doble per gaudir de la pel·lícula Viatge al País dels Blancs, que s'estrena el proper 26 de juny, i on descobrireu l'emocionant història real d'Ousmane Umar. A Barcelona podreu anar als cinemes Verdi i fora de la ciutat de Barcelona a qualsevol cinema on estigui

0: Aquest estiu, la gran pregunta és...
1: híbrid o elèctric?
0: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
2: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
3: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
4: Sí, que diu, me dejas de designar a la suegra.
5: Impressionant. No, no es pot cagar més amb menys. Sí, Joan, si ara encara s'ha justificat les emissions...
4: Voleu que el vagi dit a Aitor, no? Vols que posi una altra cosa? Això no t'ha acabat d'agradar.
5: M'ha encantat, Joan, m'ha encantat. Sí, no hem comentat encara el polo que porta avui el Joan. Color estiuenc.
4: Sí, sí, és que ara he de vigilar cada dia com surto de casa.
6: Li queda millor el groc. Un groc que així... com apagat, cap a marró, no?
4: Sí, clar, però...
6: aquest entrarà
4: més. No tinc prou camisetes, jo, per portar-me cada dia.
7: Sí, és un blau...
4: ara me la trauré.
8: Elèctric.
7: És un blau uniforme de netejador de piscines.
5: Sí, és blau.
4: Això és el que m'han dit quan he arribat al matí.
8: A mi m'agrada, eh?
7: Està molt bé.
4: Unes ganes de venir cada dia a la feina.
7: I li queda molt bé amb aquest morenet que té.
8: Sí.
7: Va, correu a dialing@recu.net.
4: T'ho diuen oient.
7: A veure, espera, miro el xat amb els oients que tinc. Sí, m'ho està dient.
4: Un oient acaba de dir...
7: sí, m'acaba de dir que li queda molt bé amb aquest moreno.
5: Quina rata.
7: dialing@recu.net i en l'assumpte del mail només hi heu de posar Guadiana, segon finalista, Joan.
9: El Tour de França arrenca a Catalunya amb les proves més dures de la història.
10: El dia 4, per exemple, hi haurà la primera prova del Tour, una contrarrellotge de gairebé 200 quilòmetres.
11: Com?
10: Gairebé 200 quilòmetres.
11: Que si l'alba al cuerpo.
10: Que anirà del Parc del Fòrum fins a Montjuïc, amb afectacions als principals eixos de circulació de la ciutat.
12: Per cert, un bon amic et diu, has dit una crono de 200 quilòmetres?
10: Sí, és que he vist 20 quilòmetres. I llavors he dubtat. Ha estat així. Són 20 quilòmetres. Perquè si fan 200, moren.
12: Una crono de 200 quilòmetres?
10: Exacte.
12: Cosa tremenda.
4: Què mires?
7: David, però...
4: té moltes capes, aquest
12: dia,
4: bon
12: dia.
7: I tant si té capes. La respiració...
4: El timbre de bicicleta.
7: El timbre de bicicleta està molt
4: bé. La màquina de l'hospital. Sí. No,
12: sembla que no, però...
6: No.
12: La seva ment treballa.
5: Sí. Sí. Cada que vegada té més capes, té més lectura.
12: Sí, sí.
7: No, hi ha una cosa fantàstica que
12: no passa. No és per coses públics, eh?
7: No, hi ha una cosa...
5: No. És com les pel·lícules de Pixar. Hi ha una part
12: sí.
5: per...
12: Sí, i
5: ha...
12: sí, per adults.
4: I em poso polos blaus, també.
7: És molt meta.
12: Sí.
7: Passa una cosa a la redacció, que és molt divertida. En un moment del programa... jo què sé, potser Joan López Alegre està fent el seu speech o el que sigui, que doncs, no és un moment especialment graciós del programa. No pel Joan, sinó perquè és un tema seriós.
12: Depèn del que diu cadascú,
7: a
12: vegades sí.
7: No, però estem allà en silenci, uns fent els seus guions, no sé què, i de tant en tant es va sentint. I de cop, la gent mirant-se entre ells, perquè està passant, i de cop tot no sentim.
12: Sí, està dient que...
7: I és el Joan Ferrer.
12: Se n'enriu de la seva pròpia genialitat.
7: És el Joan Ferrer amb els auriculars posat i anar rient ell de les seves.
4: Ell mateix. Jo em passo el matí escoltant ràdios. I, i quan trobo una pífia, n'hi ha algunes que em fan gràcia. I quan estic editant, també, penso ja en el que vindrà.
5: Ets com el Tian Riba explicant acudits.
4: Sí. Que riu d'ell mateix, sí.
7: Ara parlarem d'això, no?
5: Ara parlarem d'això.
7: No, però que a mi m'agrada molt, em fa molta gràcia escoltar el Joan rient-se.
12: Tu estàs veient...
7: perquè el veig feliç.
12: La il·lusió d'algú que és feliç en la seva feina, cosa que nosaltres ja has perdut.
7: No, clar, aquesta... això ja...
4: Sí. I ho has d'explicar a l'antena, evidentment, perquè si no... Sí. El que no se't diu a l'antena no passa.
7: Correcte.
5: El nom del tall...
7: Correu a dialing@recu.net i a l'assumpte hi heu de posar...
4: Mònica.
7: Tercer, Joan.
9: Hi ha un trio de productors de música anglès que fa les delícies del Basté.
13: Una producció...
12: Home, sí o no?
13: Oh!
9: Una producció de...
13: Sí!
9: Els inefables Stock, Aitken i Waterman.
13: Sí!
9: Home!
13: Tira't.

0: Hauríem de fer un dia un especial de Stock, Waterman i Out. De Stock, Waterman i Out.
1: How you pick in an English?
2: Els inefables Stock, Aitken i Waterman.
3: Però ho ha dit malament, al final, sí.
4: És que li
3: encanta. Malament el nom.
4: Està tan emocionat que no podia... I el Guillem que fa. Bé.
3: Sí.
4: Assumpte trio. Quart finalista, Joan.
5: Si voleu que els vostres fills aprenguin anglès, apunteu-los als cursos d'estiu de Marc Sagués.
0: Oh, qui se li entrevistarà aquest matí al xuxu?
6: Aquest matí el papa Lleó XIV s'hi llegeix l'article de Najat el Hashmi al diari Ara. Escriu que durant la seva visita tot el que va fer va ser estranys rituals i altres performances.
7: There is nothing quite like a...
6: Performances. Sí, perquè...
0: Té tocs
6: en anglès, a vegades.
0: Ja. Quan vas estudiar a la Universitat d'Oxford.
8: We are the milk.
4: Correu a dialing@recu.net i, si voleu que guanyi aquest tall, a l'assumpte heu de posar Marc. I el cinquè i últim, Joan?
5: Al Guillem Tarrés segur que li apareixen moltes coses a la xarxa, però els números no li surten.
9: Podeu trobar-los buscant @com/antes a Instagram i així entendre per què es defineixen a la seva biografia amb només tres paraules. Vida a foc lent.
10: Tiene unas capacidades cognitivas muy desarrollades.
9: Tres paraules. Vida a foc lent.
10: No me sorprendería que tuviera más cosas en común con Einstein, Mozart o Picasso que con nosotros.
3: Això no va fer Cerezo fa poc. Cerezo va amb una entrevista d'aquestes de...
4: Sí, lo diré, sortida... lo diré
3: i eren 30
4: cent. Julián no se va de l'Atlético de Madrid.
2: Tiene contrato hasta...
4: Sí. A mínim va dir Julián, no va dir Julián...
3: Ja.
4: Julián López.
3: Aquella se la guardava per un altre dia. Sí.
4: Assumpte, Guillem, recordo avui en joc un xec per valor de 100 euros per comprar qualsevol supermercat Condis de Catalunya, una entrada doble per la pel·lícula Viatge al País dels Blancs, on descobrireu l'emocionant història real d'Ousmane Oumar, recomanada per la Mar Puga, una entrada doble pel Calçó Fest, amb les actuacions dels Figaflaues, dels Tiets o dels Pets, entre d'altres, i un àlbum de la col·lecció del Mundial i una caixa de 50 sobres de cromos.
11: Wow.
4: Panini.
3: Tu ja el tens, el teu fet? Ja no.
4: Pràcticament.
3: Sí?
4: Sí, acabat. Pràcticament. No, et diria 70%.
11: Oh, Déu-n'hi-do.
4: Falten 3 o 4 jugadors d'Aràbia Saudita.
12: Després... Tens alguna selecció completa, ja?
4: Sí.
12: Sí, molt bé.
4: El Congo.
12: És que sempre Brasil. Surten les mateixes.
4: Panamà, Ghana.
12: Uzbekistan.
4: No, Uzbekistan no.
12: Irak.
4: Colòmbia. No, molt bé. Espanya, en falten un parell, també.
3: Tu ja veus quin serà el cromo que no et sortirà? Tu ja tens clar... Tu ja comences a veure...
4: Mira, per exemple, no tinc la Minya Mal.
3: Oh. La Minya Mal.
4: Vé que venir, que la Minya Mal se m'entrobassarà. Sí, i tampoc tinc el daurat aquest de Messi tan, tan buscat.
3: Sí.
4: Tu en fas, de col·lecció?
3: No, no. No, per res, sinó perquè és que no, vull dir... No. La meva vida no dona...
11: No, gràcies.
3: No. Per més històries ja no... Col·leccionar coses, col·lecciono massa coses. Aleshores no... No tinc espai.
12: Disgustos.
3: Sí, exacte. Tracaments, potser.
4: Sou de col·leccionar coses, vosaltres, o,
3: sí.
4: O no? No, eh? Sí, eh?
3: No. Hi ha de tot.
4: Discos,
3: sabatilles, llibres... Ja, sí.
4: Però què seria el més estrany que col·lecciones?
3: No, no són, no són coses estranyes. O sigui, són coses normals.
4: Ja.
11: I tu?
3: El que passa que... No, vull dir, des de discos a revistes antigues de música...
12: Que per això no és col·leccionar.
3: Sí,
12: és
3: Diògenes.
12: És cultura.
3: És Diògenes. Sí. Bueno, és més Diògenes que
4: col·leccionar. És que no ho tires a la brossa, tio. Sí.
3: Home, sí, la gent tira moltes coses.
12: Diaris vells, envoltoris...
3: De... Diaris, no, però...
12: En fi... Sí, envoltoris de síndrome de Diògenes.
3: Sí, tinc una mica de síndrome de Diògenes... sí, sí, absolutament. És així. Ordenat, però és Diògenes. Perquè no deixes d'acumular coses que no...
4: Llavors, coses estranyes no, però què diries que és l'objecte més preuat que tens? Potser per exclusiu, per únic...
3: Sí, sí,
4: per...
3: sí, ho tinc claríssim. Un llibre que va treure Nike, que és un llibre, una edició especial, perquè jo sóc un malalt de les sabatilles, aleshores, a banda de tots els llibres publicats, revistes, etcètera, ja es va publicar un llibre que només hi ha, no sé quants exemplars hi havia, però era una edició ultralimitada, que només es va repartir a... Friends and Family, que es diu, i hi ha algú que el va poder agafar i se'l va vendre, i aleshores, de la reventa, tu el podies adquirir fa molts anys, eh? I és un totxo molt gran, on surten totes les sabatilles de Nike de la història.
4: Home!
3: I és un catàleg que està molt cotitzat. Jo vaig mirar fa poc a eBay i oferien una pasta per la cosa aquesta que a mi em va costar. Una pasta que no és la que s'ofereix ara, perquè això va ser fa potser 10 anys o 12 anys. I jo crec que és el que més valor té, eh? Que si m'ho volgués vendre, em donarien molts diners.
4: Sí.
3: No per retirar-me. però és un està molt buscat perquè...
12: Hosti, que fort.
3: Perquè és un món que genera molt col·leccionisme malalt, de gent que té molts calés, que se'ls gasta amb el que calgui.
8: Oh.
3: I aquest llibre... Sí?
12: Què ha passat, Mònica?
8: No, està apassionada.
3: Sí. És una cosa molt de nínxol, però el nínxol aquest...
12: Està apassionant la història del Bro.
8: M'he imaginat venint aquest llibre, perquè quan m'ha dit el públic no, a qui li pot agradar aquest llibre, he pensat... No, podríem vendre per molts diners.
3: No, vull dir que qualsevol persona se l'hagués vengut.
8: No volem aquest llibre, això és per res, saps? Volem els diners.
3: Però que sí que hi ha una sèrie de marals.
12: Guarda-ho per la teva filla.
3: Sí, no, és la meva herència, perquè altres coses no li podré deixar. O sigui, jo he deixat tota la meva merda. O sigui, no, i vinils també, que es pagarien una... O sigui, és un col·leccionisme, diguéssim, d'anar picant pedra, saps? De pas dels anys.
12: Molt bé. Sí. Quan la teva filla tingui 18 anys i digui mira, què t'ha deixat el teu pare?
3: Ho llançarà tot.
12: Un llibre de bambes.
3: Ho llançarà tot, ho llançarà tot.
12: O sigui, típica,
3: quines ganes.
12: No, mai li hauràs comentat i no hauràs tingut l'oportunitat de dir-li
3: el
12: valuós que és, i ella veurà allò i dirà...
3: Sí, no, jo quan vegi que ja estic serrant el caldo, li faré un llistat amb un inventari i li diré, mira, això jo de tu m'ho vendria ja. Aquí trobaràs...
12: Això, li diràs, filla, això un dia serà teu.
3: Això un dia serà teu, i això pots vendre i això pots llançar a les escombraries.
12: I la seva filla, man, que bé, papa.
11: Gràcies. Com em coneixes?
3: Jo volia un pis, jo no volia un llibre de merda.
12: Llibres, una fotos de sabatilles.
3: Sí, sabatilles.
12: Va, 11:45, pràcticament. Obrim la perruqueria o què? Va, vinga. Va. Què? Bé, avui tenim... Bé, catalanes, catalans, senyors de l'Octite... Ens ha arribat un missatge de les utilitats del Loctite, que
3: sí.
12: A part de sellar la muralla xinesa, la Sagrada Família està enganxada amb Loctite.
3: Sí.
12: Un palau musical a Hamburg,
3: sí,
12: em sembla.
3: La Filarmònica.
12: La Filarmònica. Després que a la guerra et poses Loctite i segueixes com Rambo. No puedo más, ponme Loctite. Ja. I avui ens ha arribat que a les funeràries també els ulls dels difunts es segellen amb Loctite.
8: Alerta.
12: Impressionant, eh?
8: Que fort.
12: Ojo, Loctite serveix per tot, eh? Per tot. Yeah. També saludem a Marc Cucurella, a José Mourinho, a la terapeuta de la família Àndic, a Anthony Gordon, a Antoni Gaudí, els amics del Sónar i l'Aulada de Caló. Vinga, ja som aquí.
3: Mònica?
8: Sí.
12: Avui no volia trepitjar-te el tema, però...
8: No pateixis, vale. No tenia previst parlar.
12: No. Avui tenim un tema, un tall de veu que ens ha arribat ara fa molt poca estona, en el qual podríem inaugurar una nova secció.
8: Ah!
12: A veure. És la gent que proposa acudits perquè els expliqui Tian.
3: Meravellós.
12: O sigui, em sembla una secció que pot tenir molt bon.
11: M'agrada bastant.
12: I ells els expliquen i després hauríem de tenir el compromís del Tian que els expliqui amb la seva gràcia natural, que aquesta senyora em sembla que els explica en 20 segons, el Tian el pot allargar durant les dues primeres
3: hores del programa.
12: Per favor, posem l'acudit suggerència de la nostra oient.
13: Un acudit per Tian Riba. A ver, doctor, ¿qué es lo que me pasa? Dice, tiene usted el órgano reproductor mal. A ver, doctor, a mí hábleme más sencillamente porque yo no entiendo lo que me está diciendo. Dice, la minga mal. Dice, a ver, gran futbolista, pero yo, ¿qué es lo que tengo?
12: Claro.
3: Sí.
12: No está mal. Explica el Tian.
3: Amb la rialla aquella de...
12: Milloraria bastant,
3: sí,
12: no?
3: Sí. És aquella riada de perro patant, no?, una mica. De perro patant. Autos locos.
12: Bueno, llavors, com ho podem fer, això, Santi? Que la gent... La gent ens envia 669-10-10-10, ens enviï acudits d'aquesta calanya,
3: sí,
12: eh? Aquest dia.
3: D'aquesta durada,
12: eh? Acudits dolents.
8: Sí. Més no.
12: Acudits per millorar per Tian Riba.
3: Sí.
12: Acudits susceptibles de que Tian Riba els millori.
3: No gaire llargs.
12: No, així.
11: No, breu.
12: Sí, no, perquè són llargs, no acabarem.
3: No acaba mai perquè comença a riure i no l'acaba d'explicar. No?
12: Llavors, el que farem amb el compromís de que el Tian, quan expliqui l'acudit, explicarà l'acudit i citarà si l'oient vol o l'oienta vol qui li ha enviat. Suggerències per Tian Riba perquè pugui fer.
11: Perfecte.
12: Vols que fem una nota de veu també estranya i inquietant?
11: Sí. Em sembla bé.
12: La següent nota de veu, que és la que havia posat primer, és... A veure...
14: Aquesta... Són entre psicofonies i salutacions, no psicosalutacions. Seria més o menys.
4: Nou gènere, també.
14: Nou gènere. Nova secció. Aquesta nota de veu ens la vam enviar al 669-1010. Posem-la d'aquesta 30 segons.
15: Bona nit. Jo tinc la...
3: Fa por, eh?
8: Vaja.
14: Jo no sé si és... Que vol acaronar-te perquè te'n vagis a dormir
3: no,
14: o està a punt d'assassinar-te.
3: A mi em fa por.
4: Podem tornar-hi? Podem tornar-hi?
15: No.
3: Aquest tio et vol...
14: I després és la màscara...
3: No, no.
8: És com això de l'ASMR aquest de... Saps? Que fan sorollets.
14: No sé què és això.
8: Sí, sabeu què és l'ASMR, que fan coses de sorollets davant d'un micro.
3: Sí, no, però en Joan Ferrer ha donat amb la clau i no cal...
4: Què has dit, Joan?
3: És que s'assembla al Joan Roca.
4: Sí, al Jordi, al Jordi.
3: El Joan Roca, el Jordi Roca, sí.
4: A veure... Perdona,
3: Sí. Home, sí.
8: Home, sí, que la pobra.
4: Sí. Podria ser-ho.
3: No sé, podria ser.
4: Sí, sí. Jo vaig reenviar el missatge.
14: No em produeix cap sensació de por.
3: No, però...
14: I aquesta persona sí.
3: Per telèfon, compte, perquè clar, no t'esperen això a les 3 de la matinada, sona i...
14: Jo ho deixaré, per la meva part ho deixaria aquí.
4: Ho deixem aquí?
14: Si voleu, sí, si no, tinc unes recomanacions que ens ha fet un oient, però la podem fer un altre dia.
4: Sí, la fem un altre dia, ho dic perquè podem aprofitar per fer una mica de repàs de tot el que... Hem celebrat aquesta setmana.
8: Home, va, celebrem la vida, celebrem. A més, avui t'agradarà, Mònica, perquè hi ha moltes coses molt meteorològiques.
16: Ah, sí?
8: A tu.
16: Ah, sí.
8: Va, anem amb dilluns. Dilluns va ser el Dia Mundial del Vent.
14: Ostres.
17: Soy como el aire.
3: Quin hit, eh? Quin hit.
8: Jo poso Pedro Marín, perquè és... Bueno, ja sabeu, aquesta del mental que dèiem, no? Els meus referents. Coincideix, és curiós, és una tonteria, però el dilluns va ser el Dia Mundial del Vent. I la setmana passada, el Dia Mundial dels Oceans, el dilluns.
3: Ah,
8: o sigui, no aquest, l'anterior, que ho vam comentar aquí.
3: Sí.
8: I jo em pregunto, Mònica, la pregunta és per tu, si els dilluns tenen alguna cosa meteorològica especial que fa que se celebrin aquests dies.
16: Jo crec que no, que normalment va amb el dia... Per exemple, el Dia Meteorològic Mundial sempre és el 23 de març, caigui com caigui, no? Jo crec que això va més amb el dia...
3: Amb la data
16: en concreta, que no pas amb el dia de la setmana.
4: El 23 de març és el dia dels meteoròlegs o de la meteorologia?
16: La meteo. Sí. Dels meteoròlegs mai me'n recordo. Crec que cau a prop, també.
3: Ah, però hi ha dia també de meteoròlegs.
16: Sí, sí. De l'home i la dona.
14: Del vent, dels oceans... Sí.
11: Com us ho passeu?
16: És bé. Quanta festa.
14: Cada
16: dia festa. Mira, el 5 de febrer és el dia de l'home i la dona del temps. Ens ho passem, pipa, si fem unes festes aquell dia que flipes. Vols venir?
14: I tant. Quin dia?
16: El 23 de març, el Dia Meteorològic Mundial, i el 5 de febrer, el dia
14: de... 5 de febrer, amb el fred i tal.
16: Sí, i a prop de la Candelera.
3: Neu!
14: Ja se'ls discutiu, aquest hivern.
3: A més, clar, com s'ho dien entre ells tots.
14: Ah, va,
3: no es pot dir, eh? Hi ha un odi entre meteoròlegs important.
16: Ah, sí?
3: Sí, no sabia
16: d'això. On ho heu vist, això?
3: A mi m'han arribat veus de...
16: Sí, qui són els que s'ho diuen?
3: Jo és que em moc en un entorn ple de meteoròlegs. Aleshores, m'arriben, no?
16: Però jo vull saber.
3: Després fora de micro, tu.
8: Perquè el dia del vent o dels oceans no el celebreu, eh? Només celebreu el que diguéssim.
16: No, ja serien masses dies.
8: El que segur que celebreu tots, perquè jo també el celebro, perquè ens agrada molt, és el que va ser dimarts, que va ser el Dia Mundial de la Tapa!
14: Home!
3: Que no falla, eh?
8: Res millor com anar de tapes, senyors. A qui no li agrada una bona tapa? I ara a l'estiu, a una terrasseta... Bueno, ara amb aquesta calor...
14: Igual dintre, millor.
8: Potser dins, no? És aquell moment de... Fem fora dins.
4: Vam veure la notícia aquella d'un home a Gijón que el van tancar 4 hores al calabós. Perquè va matar...
3: Ah, la gavina!
4: Va matar una gavina que li havia intentat de robar la tapa a la terrassa.
3: I va trencar el coll.
14: La va escanyar.
4: Sí.
14: Aquest home podria sobreviure a l'oceà tranquil·lament.
3: I per una tapa, imagina't.
14: Intenta agafar una gavina, eh?
11: Amb l'octite.
8: Doncs mira.
14: Després li va intentar arreglar amb l'octite.
3: Però el coll caia igual, no?
14: Va intentar... Oiga, ha trencat, ha roto la gavina, home. Traiga l'octite.
4: Això era un intent d'estudiar. asturià o...
18: Més
4: o
18: menys.
16: No, gallego.
3: Era més gallec, no? Més gallec que asturià. Jo l'he vist gallec, a més, interior, eh?
16: Gallega.
4: Molt interior, eh? Que bé, va.
16: Vinga, dimecres, seguint amb els fenòmens meteorològics, va ser el dia mundial contra, eh? La sequera.
4: Home,
16: sí, home, clar, molt important.
4: I anirem... Hi ha un dia a favor de la sequera?
16: Crec que no.
8: No podia dir el dia de la sequera.
16: Amb aquesta calor, molt adequat celebrar-ho al juny. Clar. Vinga, anem amb dijous, un dia que li agrada molt a la Marga, que és el dia mundial del sushi.
4: Amaga, home!
8: Sí, perquè
4: perduda.
8: No em menjar.
16: A més, sempre és com bon plat, no? Amb amics, sí. Parella, amb sol, tu sol, és igual, sol, allò, un sushi, sempre sí. Entra bé el sushi.
4: Sí, la Marga, si durant el matí no la trobes?
3: Està
4: aquí baix, el sushi d'aquí baix, el sushiko.
16: No, total.
4: Ens encanta.
3: Està obert a totes hores, aquest lloc.
4: Sí,
16: està molt bo, està molt bo.
4: Un sushi que es valgui d'estar obert a totes
3: hores. És que a vegades veig els cambrers dormint a les cadires de... Això ho heu vist alguna
16: vegada. Són 24 hores.
3: A les 24 hores estranyes a la ràdio.
4: És una mitjaneta.
3: Però estan estirats, o sigui, a la cadira. Bueno, en fi.
8: Pobre.
3: Sí, és una cosa que...
16: La imatge és una mica...
3: No, jo no me la trec al cap, perquè...
4: Normal.
16: I avui aturem el món un moment. Ai, perquè avui divendres és dia perfecte perquè RAC1 soni el meu ai. Estimat Melendi.
3: Oh. Sí. Melendi?
16: No? Sé que t'agrada dir, però sí. No és el dia Melendi. Avui és el dia mundial del passeig. I clar, com Melendi home. Camina per la vida, he pensat que era
4: pillat,
16: una excusa.
4: Tu has molt pillat.
3: Però a veure un moment.
16: Home, és el dia mundial del passeig, doncs caminamos per la vida.
4: Tu volies posar Melendi com fos.
16: Quina cançó posa, si no, per un passeig? Ah. Penseu la música.
3: L'Urrit.
16: No sé de què parles, clar.
4: Però és igual, tu volies Melendi, no?
16: Ja l'hem colat. Dia mundial del passeig, amb aquesta calor, recomanem.
3: És la teva secció, si no fas tu.
16: Totalment. Recomanem anar per l'ombra, no? Ràdio de servei. Sí, però sortiu a passejar, no? Agafa't de la mà amb algú. Vosaltres sols, és igual. I gaudiu d'aquest temps que fa.
4: Totalment.
16: El consell del dia.
4: Molt a favor, del passeig.
3: Sí?
4: A mi m'agrada molt passejar.
3: Està guai. Flaner, no? És aquesta paraula...
4: Sí. Més que encallat.
19: Jo som...
4: Sí.
19: Més que col·leccionar gròmuls. Sí.
4: Perquè valoro la meva relació de parella i llavors el callac és una cosa que s'ha d'evitar.
3: Però a vegades ho has de fer, no?
4: Sí, a vegades no tens
16: cap. Es toca.
4: El que passa és que ell va en kayak amb una pro del kayak.
3: Clar.
4: Sí, i no vaig estar a l'alçada. Sí.
3: No, evidentment.
4: Una pro amb poca paciència. No et deixa adaptar-te al medi.
3: Poca paciència amb els que comencen, no?
4: Els que no en sabem.
19: Sí. Patós i no saps anar al ritme.
4: Clar, exacte. Vull dir, el problema el tinc jo.
16: Jo vaig anar amb kayak fins a les Illes Medes des d'Estartit amb una dislèxica, amb una amiga meva que és dislèxica. Sí. No passa res, però ella conduïa.
19: Ho estàs venent com si haguessis creuat l'Atlàntic.
4: Vau
16: arribar a 250 mil. Home, per una persona com jo, que
4: va
16: no fa esport.
4: Formentera.
3: Però és una bona dada que sigui dislèxica. Perquè...
16: És bona, bueno, és important, perquè ella conduïa. Anava... I deia, dreta!
3: I a l'esquerra.
16: I anava a l'esquerra. Esquerra! I jo, que ja anava agobiada, perquè jo no faig, a mi no m'agrada esport. Anar amb kayak, per mi, comprendreu que no és una activitat...
3: T'enganyen i...
16: Agradable. Sí. Exacte. I, venga, i bueno, va ser horrorós. Sí, experiència. Millor que mineu.
4: Quan vau trigar a arribar
16: no.
4: A les Illes Medes?
16: Anar i tornar unes 3 hores. I no us ho dic amb broma.
4: Perquè el kayak també té una cosa... Que és
16: horrorós.
4: És de les coses més frustrants del món.
16: És horrorós.
19: No, has de donar voltes.
4: No, perquè no avances. O sigui, a la Costa Brava, per exemple...
16: No, costa molt.
4: Típics, a totes les costes. Però a la Costa Brava, a la platja del Castell, concretament, la que està una mica més amunt de Palamós, entre Palamós, Cabell, Llafranc, etc. Allà hi ha una empresa que posa caiacs. I diu, escolta, aquí a la cantonada hi ha unes cales que sí que són meravelloses i són estupendes, però trigues... 14 dies vam arribar a l'escala.
3: Has de sortir a les 4 del matí per arribar, no?
4: Però, clar, perds mitja vida anant cap
3: a... No sé, no, és un tema que no toco ni tocaré mai. No.
16: I amb el sol callar, i tot, et mareges.
3: No.
4: Com que t'aprecio, espero que no et toqui.
3: No. O sigui, ho sé segur. Hi ha coses que sé segur.
19: Si hi ha una cosa,
3: callac, ara, és una cosa que no tocaré mai.
19: Hi ha dues persones aquí que mai es pujaran un callac.
3: Efectivament.
19: Som el David i jo.
3: D'una llarga llista, eh?
16: Però els dos, que monos.
4: Hola, Noemí.
20: Hola, què tal? Mira, jo us vinc a explicar la història de dos socis del RAC que van anar... Que van acabar... No van acabar dient allò de sort del RAC. Una parella que estava gaudint d'un viatge meravellós a Mèxic i de sobte a un d'ells li va agafar un mal de panxa horrible. Primer van pensar que era un excés de picant, però no, era apendicitis. Doncs bé, la trucada al RAC i l'operació d'urgència a Mèxic va ser seguit i en quatre dies tornada cap a casa en un avió medicalitzat. Sort del RAC. Fer-se'n sort si és tenir cobertura davant de qualsevol imprevist, protecció en viatge, a la carretera i a la llar per tota la família, perquè al RAC hi són per ajudar.
4: Ah, i tant. I ja tenim el tall guanyador, el millor diàleg de la setmana, que és aquest.
18: El dia 4, per exemple, hi haurà la primera prova del Tour, una contrarrellotge de gairebé 100-200 quilòmetres.
21: Com?
18: Gairebé 100-200 quilòmetres, 200 quilòmetres.
21: Que s'hi anava el cuerpo.
18: Que anirà del Parc del Fòrum fins a Montjuïc, amb afectacions als principals eixos de circulació de la ciutat.
22: Per cert, un bon amic et diu, has dit una crono de 200 quilòmetres?
18: Sí, és que he vist 20 quilòmetres. I llavors he dubtat. Ha estat així. Són 20 quilòmetres. Perquè si fan 200, moren.
22: Una crono de 200 quilòmetres?
18: Exacte.
22: Cosa tremenda.
23: Ah, l'espejo, em fa veure una cosa. Que sí. Us heu fixat que el Basté ha dit...
4: Què passa?
23: Tinc un amic.
3: Un amic, sí.
23: Que m'ha dit...
3: Sí. És la tàctica avui,
4: eh? Truco, eh? Sí. És la tàctica avui, truco.
3: Va ser tu. Ja vam dir que era una molt bona tàctica.
19: Si no m'equivoco, Joan, és... Més de la Mònica, no? Perquè també Papallaó també està.
3: Sí.
4: És una mina d'or, eh?
3: No, és que ens agrada que guanyi la Mònica.
19: Està acabant la temporada.
3: Està sembradíssima.
19: Molt amunt, eh?
3: Sí.
4: Joan, qui s'endú l'àlbum de la col·lecció del Mundial, la caixa de 50 sobres de Cromos Panini, l'entrada doble pel Calço Fest amb les actuacions de Figaflaues, els Tiets, els Pets, entre d'altres, l'entrada doble per la pel·lícula Viatge al País dels Blancs per descobrir l'emocionant història de l'Ousmane Omar, una història real i colpidora, i el xec per valor de 100 euros per comprar a qualsevol supermercat Condis de Catalunya,
5: el Sergi Carregalo.
3: Carregalo!
4: Què fas aquí, home, Mònica Hernández?
3: La flamant guanyadora de...
24: Dues setmanes seguides guanyant el diàleg.
3: Sí. I no serà l'última, eh?
5: Cosa que t'agraeixo molt.
16: Reina.
24: Doncs a veure si és veritat.
5: Perquè em motiva més a muntar-los després, perquè són molt bons.
24: Res, creiem alguna cosa, xato. Bueno, he vingut a reivindicar-me.
4: Un aplaudiment per la Mònica.
3: Bravo! Bravo!
19: Papallaó.
3: Estàs molt en forma, eh?
19: Papallaó. Sí.
4: La Mònica, que és una mina d'or pel diàleg, però aquesta setmana també no s'ha quedat curt Marc Segués, no, Joan?
5: No, a veure, l'hem posat a la final i en tinc una altra, perquè per segona vegada aquesta setmana se li ha entrevessat el xuxu.
25: Diu que és una sensació molt humana, però que no és una altra cosa que costum, costum i més costum.
26: Perforar, perforar i perforar.
25: I que cada vegada que seguim la massa, que la seguim massa...
22: Costum no, eh?
25: Consum.
27: Yo no sé si leer es bueno, también.
25: També, a la vegada és la gent s'hi acostuma.
22: Sí,
25: el
22: FOMO. Sí.
25: Acaba sent un perquè costum, fons, però del consum.
22: En el fons, el FOMO és moltes performances, saps?
25: Totalment. Estranys rituals i altres performances.
5: Mira, aquest el poso al diàling i riurem el que vulguis, però em trec el barret davant de l'alcalde de Talavera, que va entrar pel Catalunya Nit, mentre treballava per apagar l'incendi del poble.
28: Amb pins i amb, arbre, i amb altres arbres, doncs, i d'això. I això... No, espera, un moment, eh?
16: L'alcalde
28: no
16: està fent feina.
28: No ho treguis, que ja he de posar dues aixetes més.
29: El que cierre la puerta lo capo.
28: No, és que estic parlant amb els bombers, que he acabat l'aigua de la bota. A veure, jo des de l'Ajuntament estic donant...
30: Com ho tens ara, això?
28: No, em vaig a buscar aigua, ara. Però...
30: A buscar aigua, tornes?
28: Sí, però a mi m'assenyarà l'aigua.
29: Vinc de comarques, jo, home.
28: No tanqui bé l'aixeta, si per cas apreta la fort.
29: Cago en Dios, que s'han creït, aquí, home, que som els nostres xitxarelos.
5: I després encara es van callar amb el perímetre de l'incendi.
28: Jo confirmo aquesta notícia que us he donat i l'augmento perquè això està controlat per interalment està controlat.
25: Com dius?
28: Per interalment està controlat.
16: No sé, passa per parla.
28: I ara, doncs, encara tinc d'anar a buscar una altra cosa d'aigua perquè, doncs, els hi fa falta, no? Però perimetralment està tot controlat.
25: Supongo que m'habéis entendido.
4: Diem, Joan, insisteix. Estima amb el que tu deies, que crec que tens tota la raó de que no riurem. Sí, i són dos talls fantàstics, però, xapó, des d'aquí ens traiem el barret a l'escala de la Vera en ple incendi.
19: La inquina del diàleg d'aquesta temporada contra el diàleg de la temporada passada, que les pames agraden...
3: Sí.
19: No.
3: No has de dir res, no?
19: No.
4: Què, fem l'últim?
5: Hi ha gent que passa de contestar, jo, ja. Vaya dia m'esteu donant.
16: No val la pena.
5: Mira, crec que el Pere Mas no ha vist la cirereta.
16: Ai.
25: Lo de les joies és que tu miris com tu miris, no s'entén. Perquè el famós article que s'ha comentat del Miguel de Sebastián, el diari que s'ho dirigeix...
22: Miguel Sebastián.
25: Wow, el
0: mar.
22: I Sebastià, no,
1: això,
22: Sebastià.
1: Bueno, això. El senyor diu que a ell també li havien regalat coses i que les cultures àrabs rebutjar un regal és una mostra de mala educació i si ve el rei no sé quantos a donar-te uns safirs, els agafes. Bueno, però el Miguel de Sebastià aquest...
0: Sí. Sebastià... Sí,
1: bajo el mar. Perdó, Sebastià.
0: Ariel.
2: Es el mundo que muy mal.
6: Ai, senyor. Bueno, ho anem deixant aquí, si us sembla bé.
3: Sí,
6: i tant. Marxem de cap de setmana.
3: Va.
6: I... Vinga. Oh, la setmana que ve Sant Joan.
16: Ah, que xulo.
6: Fantàstic, Portes de l'Estiu, ja. Que tingueu molt bon cap de setmana.
0: Igualment.
6: Divendres que ve quedeu convocats aquí, eh?
3: Sí, veniu. No,
6: sí, veniu, no?
16: Ah, clar.
0: No vindré.
6: Ah, doncs mira, tens el Santi Jiménez. Ah, bueno, igualment dilluns a les 6 en punt, eh?
16: Sí.
6: Apa, bon cap de setmana. Adéu.
0: Adéu.
7: RAC 1.
9: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
10: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
12: Pugen o baixen, cap a la dreta o cap a l'esquerra, són les cortines de la Mallorquina. Vine a triar el teixit que més t'agradi i te les confeccionem a mida. Cortines clàssiques, venecianes, enrotllables, motoritzades, panels japonesos, tendals i, a més, te les instal·lem a casa. La Mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat o a la botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tosset.
13: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
21: Mira, a Galeries del Tresillo t'ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
26: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
31: A Galeries del Tresillo t'emporta sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament exprés. Galeries del Tresillo.
32: Sant Joan, benvingut a la festa! A la Traca hi trobaràs tot el que necessites per viure-la com toca.
33: Bombetes, bengales, lots i ofertes especials! I atenció! Amb productes seleccionats, la segona unitat per només un euro!
32: Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
34: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
35: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
36: I es va crear el món i va néixer Joan Pera. I el va fer...
37: I el va fer... futbolista? Milionari? Stripper?
36: No, actor.
37: Casum.
36: El món no estava preparat.
37: Ni ell tampoc.
38: L'Auca del Senyor Pera, al Teatre Condal. Un sorprenent i divertit viatge per la vida i la carrera d'un dels actors més estimats de Catalunya. Una vida irrepetible. Un espectacle únic. L'Auca del Senyor Pera. Només aquest mes de juny al Teatre Condal. Entrada ja a la venda.
39: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Conello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Conello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
40: Concerts, ballet aeri, gegants, espectacles, havaneres, festa holi, balls a la plaça, espectacles familiars, DJs, tardeos, monòlegs, i molt més. Aquest estiu, estiueja't, Pineda a la fresca. Tota la programació a pinedademar.cat.
41: Després d'emocionar espectadors de més de 40 països, arriba al Teatre Condal l'aclamada trilogia de màscares de Kulunka Teatro. De l'1 de juliol al 2 d'agost, dins del Festival Grec. Descobreix André i Dorin, Solitudes i Forever. Tres espectacles inoblidables premiats internacionalment. Una oportunitat única per descobrir el teatre que commou sense paraules. A partir de l'1 de juliol, al Teatre Condal. Entrada ja a la venda.
7: RAC 1.
42: Aquest dissabte, a partir de les 6, Superesports a RAC 1 amb Xavi Puig. Viurem el segon partit del play-off final de la Lliga ACB, des del Roig Arena, València-Barça, amb Dani Aguilar, Albert Pedrol i Jordi Colomer. Viurem dos partits del Mundial de Futbol, a les 7, Països Baixos-Suècia. Després de l'empat de la primera jornada, l'equip del De Jong no pot tornar a ensopegar si vol ser el primer de grup. I a les 10, Alemanya-Costa d'Ivori. el partit de tornada de la final per pujar a primera divisió al Maria Màlaga, el Gran Premi de la República Txeca de MotoGP, la Volta Ciclista a Catalunya Femenina, i per rematar-ho, tu diràs fins a la una de la matinada. Superesports a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank.
0: RAC1. Tots som un milió. RAC1. Tots som un.
1: Xavi Pardo.
2: Bon dia, són les 12. El jutge Juan Carlos Peinado amplia la investigació a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez. El magistrat inclou dos delictes nous i la relaciona amb alguns contractes irregulars de l'empresari clau d'aquest cas. Obre una peça separada, però de moment no la porta a judici. Més detalls a Raumanyer.
3: Begoña Gómez torna a estar al punt de mira per l'ofensiva judicial de Peinado. El jutge obre una peça separada vinculada amb la dona de Pedro Sánchez i posa al mateix sac dos nous presumptes delictes, prevaricació i frau als interessos de la Unió Europea. Aquesta nova línia estaria relacionada amb els contractes adjudicats a Juan Carlos Barrabés, que és l'empresari al centre de la suposada trama i resseguits amb lupa per la Fiscalia Europea. Això, per tant, s'afegeix a la investigació inicial que relaciona Begoña Gómez en un cas de tràfic d'influències a la càtedra de la Universitat Complutense de Madrid. Peinado, però, de moment deixa en l'aire els dos grans dubtes que havia de resoldre aquesta setmana. Ni confirma l'obertura de judici oral, ni es mulla amb les cautelars que tenia pendents per la dona de Pedro Sánchez.
2: La Moncloa creu que la decisió del jutge Peinado és un autèntic despropòsit. Fonts socialistes subratllen que Begoña Gómez no té cap mena de vinculació amb el contracte que ara vol investigar el magistrat i que mai va moure un dit perquè l'adjudicació arribés a bon port. Fa només uns minuts, la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, feia una crida a evitar judicis paral·lels i a deixar que la justícia faci la seva feina.
4: Los tiempos de la justicia tenemos que respetarlos. Dejemos que la justicia haga su trabajo, que el presidente dé todas sus explicaciones y vamos a respetar el principio de presunción de inocencia.
2: I el mateix amb el cas Zapatero, que cal deixar que el jutge treballi sense penjar ningú l'etiqueta de culpable abans d'hora. Més coses. Interior defensa els investigadors dels Mossos del cas Endic davant dels atacs que ha llançat la defensa de Jonathan Endic les últimes setmanes. Si des de la defensa van acusar el policia responsable del cas d'inventar-se proves, ho van fer des del món a RAC1, la consellera Núria Parlon ha respost que aquests atacs estan fora de lloc i no és l'única mala praxi de la defensa que ha criticat en una entrevista també al món.
5: Jo ho trobo fora de lloc. Dic que un sergent s'està inventant proves, està una mica fora de lloc. Tampoc no... El que va passar l'altre dia, no?, que es va filtrar la conversa amb el tema de les veus que no sortien distorsionades dels professionals del 112, de bombers i de més, que ha generat cert malestar, no?
2: La consellera també ha reconegut que hi ha més armes de foc circulant per Catalunya. Insisteix que pujar les penes per tinença d'armes ajudaria a reduir-les. La Vall d'Hebron opera per primer cop a Europa un infant amb un robot que només li cal una sola incisió petita per treballar. L'operació va ser per extirpar-li un ronyó i el nen de 12 anys ja té l'alta. Des de la Vall d'Hebron, Joel Penya.
7: Fa 15 dies un robot va fer una sola incisió de 2,5 centímetres a l'infant per treure-li el ronyó i el conducte que el connecta amb la bufeta. Fins ara, per fer aquesta operació robòtica calien diverses incisions per desplegar una càmera i l'equipament quirúrgic. El president de cirurgia robòtica, David Virós, i el cap d'urologia pediàtrica, Marino Asensio, expliquen que així van donar-li abans l'alta.
8: I això, doncs, evidentment, comporta una morbilitat que, o sigui, una morbilitat, un dany al pacient, que nosaltres, doncs, en tot moment el que volem és intentar disminuir-lo.
11: Quan un nen està malalt, està hospitalitzat, tota la família està hospitalitzada, i quan abans aconseguim que el nen vagi cap a casa, la dinàmica familiar se recupera lo antes possible.
7: La Vall d'Hebron fa un miler de cirurgies robòtiques cada any. Amb la incorporació d'aquesta nova eina volen sumar-ne fins a 300 més. I també volen que treballi per més especialitats, tant pediàtriques com per adults.
2: I cada cop hi ha més incertesa sobre l'acord de pau a l'Orient Mitjà. A primera hora del matí, els Estats Units i l'Iran han cancel·lat la trobada que havien de mantenir avui a Suïssa per anar desplegant el memoràndum. No n'han donat motius, però no és gaire bon senyal, especialment després que en les últimes hores Israel hagi intensificat els atacs sobre el Líban. L'última ofensiva ha provocat 18 morts i el contraatac de Hezbollah ha costat la vida a 4 soldats hebreus. I ara els esports amb el Pau Bonastre.
6: El Barça de bàsquet ha fet marxa enrere en les negociacions per incorporar Mike James, un dels noms més destacats que tenia a l'agenda per reforçar la posició de base. És una informació que ha avançat aquest matí el periodista Donades Urbones i que ha confirmat RAC1, tot plegat mentre l'equip laurana recupera energies avui després de la gran victòria en el primer partit de la final de l'ACB a València. Els del Xavi Pasqual ja pensen en el segon partit de demà. Més coses de bàsquet. El Kitsanes Manresa ha fet oficial el fitxatge de l'escorta de 26 anys, Lucas Colenda. Arriba procedent del Rostock Sea Wolves alemany. Mentrestant, l'Uni Girona ha anunciat la sortida de l'alé Berta Ribas. Més enllà d'això, la justícia francesa ha confirmat que jutjarà el futbolista del PSG, Achraf Hakimi, per violació. Ha denegat el recurs que Hakimi havia presentat per evitar seure al banc dels acusats després d'haver sigut acusat per una jove el 2023. El futbolista, que està concentrat en aquests moments amb el Marroc al Mundial, el conjunt marroquí juga a les 12 de la nit contra Escòcia i a RAC1 abans de les 9, Estats Units, Austràlia, a RAC+1. I a MotoGP, Marc Márquez ha estat el més ràpid a la primera sessió de lliures del Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. Àlex Márquez ha reaparegut després de la lesió.
9: Pinchito, pernil, braves, guacamole, escopinyes, musclos, calamars...
10: Un moment. Si no hi ha la espanyola,
12: no hi ha aperitiu.
13: És la espanyola, una aceituna com a ninguna. La més sabrosa, sempre farcida del millor.
2: I el temps, som a les portes d'un cap de setmana que vindrà marcat per la calor, sobretot diumenge. Les temperatures poden superar els 40 graus a Ponent, on s'ha activat un avís per onada de calor. Tot plegat amb sol, núvols prims, pols en suspensió i alguns ruixats de tarda al Pirineu, avui i demà. Res més, ens actualitzem de quina hora al Punt de la Una i també al portal de notícies RAC1.cat.
14: Minut a minut de RAC1.
15: Més fàcil.
14: Tot el que passa a RAC1, dins i fora de la ràdio.
15: Actualitzada.
14: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
15: Renovada.
14: RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
15: Escolta.
16: Ciutadans de Catalunya.
14: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència.
1: Gràcies. Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
17: Girona!
18: Sí!
17: Ventalló!
18: Sí!
17: Terrassa!
18: Sí!
17: Esparreguera!
18: Sí!
17: Hospitalet!
18: Sí!
17: L'Eixample!
18: Sí!
17: Vila de Gràcia!
18: Sí!
17: Sant Cugat!
18: Sí!
17: Andarella!
18: Sí!
17: Llardecans!
18: Sí!
17: Rubí!
18: Sí!
17: Vilassar de Mar!
2: Sí! Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fet real.
1: Són les 12 i 7 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
2: Bon dia, Òscar Dalmau.
1: Avui amb Manel Vidal, Noelia Cararezzi, Oriol de Balanzó...
2: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
1: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
2: Heu de saber, segur que la majoria ja ho sabeu, avui s'acaba el curs escolar.
1: Ah, sí?
2: Eh, sí?
1: Sí? Sí, és veritat, sí, senyor.
19: Oh, no, sisplau.
1: Què passa?
19: Fugiu, insensats. Els avis i les àvies primer.
1: Avi, va.
19: Els pares al final.
1: Avi, sisplau.
19: No ho veieu.
1: Què?
19: No ho veieu.
1: Què?
19: No és que s'acabi el curs escolar, és que comença l'època dels missatges de tipus... Pare, que aquesta setmana no vam apuntar el Nil al casal i hem pensat que us el podíeu quedar.
1: Però si només fos el Nil...
19: Hem pensat... Feu una cosa, no penseu, sisplau. I actueu, i apunteu els nens al casal, que per algú estan, eh?
1: Calmis.
19: Jo, si som un servei social, els avis, només demano una cosa.
1: Quina?
19: Cobrar. Eh? Jo demano cobrar.
1: Però a veure.
19: No.
1: És veritat que per moltes famílies comença un període complicat de conciliació fins al mes d'agost.
19: Ah, i el que també comença és aquesta camama dels casals, eh?
1: Sí.
19: Saps com es deien en la meva època, els casals?
1: Com?
19: Mina de carbó. Els nanos anaven allà, aprenien un ofici...
1: Els temps han canviat, home.
19: Els temps han canviat. Bueno, vam acabar amb el treball infantil i tot va començar a anar pel Pedregar.
1: No, home, no pot dir això, avi.
19: Es van inventar els casals, que fa 20 anys eren nens amb banyador, que feien una mica d'esport, jocs d'aigua, s'obrien el cap amb uns pals i unes pedres, però ara ha evolucionat molt. Ara el casal ja no és el que era.
1: Ja no?
19: No, ara estem en una fase de casal que és... No, és que el Lluc i la Mia... Som molt creatius.
12: Sí?
19: I els hem apuntat en un casal de circ i art.
12: Va, no, però, no, està, però està bé, no?
19: Estaria bé si no fos perquè llavors arriba un correu electrònic del casal de circ i art, Circart.
12: Sí, molt bé. Molt.
19: On diuen? Diuen en aquest mail. El casal ho tenim tot llest i preparat per acollir els vostres fills i filles i fillis i donar ales a la seva creativitat. Mm. Però per fer les manualitats ens cal que portin en una bossa, separada de la bossa de l'esmorzar, roba còmoda, que es puguin embrutar, dues bates, 8 capses de cartró, 12 metres de filferro,
12: sí,
19: 5 fulls de paper pinotxo, 10 fulls de goma Eva,
12: sí,
19: 15 garrafes de 8 litres d'aigua buides...
12: No, mare, eh?
19: Per menys van fotre el cuixart 4 anys a la presó, eh?
12: Miri, ja ve, l'acompanyo en el sentiment.
19: No, és que què és això?
12: Té, no, té raó, té raó.
19: Que, tenim, que tenim a les criatures a 2 dies anar pel carrer amb un carret del Condis recollint ferralla, eh? Ets un sense sostre. No, és que vaig al casal d'estiu. Entens?
12: Ja, ja, ja. No, avi, no s'adormi.
19: Vols veure el nas d'en Pinotxo?
12: Va!
19: Prou,
12: va.
19: Prou, prou.
12: En tot
19: prou.
12: Cas, el curs escolar acaba sense acord entre els docents i el Departament d'Educació.
20: Sí, recordeu que quan tot semblava acordat, els mestres i professors diuen que el problema no era només d'una pujada salarial, sinó dels recursos per l'escola inclusiva, la reducció del nombre d'alumnes per classe...
19: Aquesta... Total, que començarem el curs que ve amb el conflicte totalment obert.
12: No, no, no, escolteu una cosa. L'important aquí no és com comença el curs, sinó com acaba.
19: Doncs li diré una cosa, el curs va començar amb amenaça de fer moltes vagues sense acord entre sindicats i departaments.
12: I com acaba?
19: Exactament igual.
12: Ah,
19: no, bueno. Doncs ja tenim les notes, no? El departament no progressa adequadament i s'haurà de presentar els exàmens a setembre.
12: Sí.
19: I el govern s'haurà de presentar els exàmens de metge, de professors, d'educadores, d'escola bressol, de bibliotecàries, de maquinistes de Rodalies, sí, interventors de Rodalies...
12: Se'ls gira feina,
19: sí. Se'ls gira feina.
12: Al setembre, sí.
19: Sí, els... bueno, escolteu, i ara, que... si la volen fer ara, ja la poden fer ara.
12: Escolteu, tota l'estona esteu parlant de coses negatives.
19: Home, estem parlant del país.
12: No,
19: i el
12: penseu
19: país està
12: que
19: com està,
12: la gent... està tan contenta amb com ha anat el curs que aquesta setmana el més important per les famílies ha estat pensar què li regalem als professors dels nostres fills.
19: No.
12: Sí,
19: home,
12: sí, és
19: home.
12: Això...
19: Home, això és un altre xat al WhatsApp, eh?
12: De... Sí, també l'ha rebut vostè, sí, aquest missatge?
19: Per què serà que el tema del regal, el mestre o la mestra, sempre comença amb... Hola, havíem pensat a fer-li un regal a la Carme. Pensàvem que el millor seria un massatge relaxant...
12: Com un clàssic, sí.
19: Amb un tractament facial i una estada en un balneari suís on farà uns banys, li canviarà la sang i podrà fumar crack en un ambient que recrea els millors fumadors d'opi del Xangai de 1890.
12: Home, escolti, és un detallet...
19: I tothom què fa en aquests xats?
12: Què?
19: Enviar una emoticona de pols amunt.
12: Tothom,
19: clar, no seràs l'únic pare fill de puta que digui que no li regalin un massatge al professor.
12: Yeah. Eh?
19: Aquests missatges de... Què li regalem al mestre? És pitjor que una carta d'extorsió de l'ETA, eh?
12: Home, tampoc cal exagerar, avi.
19: Escolta, si un mestre necessita massatges al juny, és que potser el curs no ha anat tan bé. Però què és la mestra? El teu fill o Keith Richards dels Rolling Stones, que li han de canviar la sang i tu...
12: No, hòstia, avi, avi!
19: Posa ara una pipa que enganxa.
12: Avi, va! Però... Escolti'm, sí. Miri, li diré seriosament. Okay. Miris això de la son, perquè és que ara cada cop s'ha dorm més sovint.
19: Bueno, ens anem fent grans.
12: No, no, ens anem fent grans, no, miris-ho.
20: Perquè no hi ha res a veure.
12: Miris-ho.
19: Però què insinues, que he empitjorat amb el tema del dorm?
12: Sí, que... Veu? Avi! Avi, sí que he empitjorat, sí.
19: Però sí que he empitjorat,
12: home, eh? Ja li dic jo.
19: Bueno, no, molt millor així, que... perquè així... T'adorms i no estàs tant per les vagues.
12: No, doncs ha d'estar una mica pel que està, pel que estem.
20: Va, que avui a la competència també parlarem de l'arribada de la primera onada de calor de l'estiu. La cosa ve carregada.
12: No, t'he de corregir. Encara no som a l'estiu.
20: No, tècnicament, fins la setmana que ve no som a l'estiu, efectivament.
12: I com que encara som a la primavera, doncs encara no cal canviar el nòrdic.
20: Una cosa, vostè dorm amb nòrdic?
12: Sí. Tu no?
20: Jo crec que he de dormir amb nòrdic.
12: Home, com diu la dita, fins l'estiu el nòrdic és ben viu.
20: No, home, no. No,
21: aquesta dita se l'acaba d'inventar ara mateix.
20: No, a més hem trobat aquelles bosses que es fan al buit, que el nòrdit acaba ocupant un centímetre quadrat, que està molt xuclat, molt xuclat.
12: Sí, després recupera, diuen que recupera la seva forma i una merda.
20: No la recupera.
12: Queden totes les plomes en una cantonada i ja està.
21: Bueno, s'ha de posar a la secadora.
20: De fet, hem passat tot i...
12: Amb unes pilotes de ping-pong, eh?
21: De ping-pong o de tenis.
12: Teniu pilotes de ping-pong per la secadora? rentadora?
21: De tennis.
12: Eh?
21: De tennis.
12: Ojo,
21: de
12: eh? Bueno, és veritat, són unes de tennis.
21: Sí, sí, sí, ping-pong sí. No serveixen per res.
0: Exacte.
12: Bueno, pues, jo he estat molts anys posant-hi pilotes de ping-pong, l'únic que feien era molt soroll.
0: No, pels generadors...
12: Semblava unes maraques a la secadora.
0: Exacte. I els coixins també va bé, si el coixí no vols que quedi tot fet
12: sí?
0: una pilota...
12: Sí?
0: Sinó que quedi...
12: Nenes,
0: no.
12: Un home ja parlant de com s'han de rentar els coixins. Ja. Ojo, eh? Prou. Ojo, eh? Aquesta... Mira, mira, mira, és que ja no vol ni mirar. Mira... Es tapa la cara mirant a terra, eh, nena? És que des de l'Ulocà s'ha de sentir.
21: Quina vergonya, eh?
12: Quina vergonya.
0: Bueno, en fi, han passat unes quantes nits tòrrides per sobre de 25 graus i encara no som a l'estiu.
12: Bueno, però no se sap mai si de cop va fer fresqueta cap a la matinada. Bé... Jo dormo amb el nord i fins a Sant Joan.
0: Home, perfecte.
12: També és cert que hi ha nits que he suat tant que he arribat a perdre 10 quilos.
0: Sí,
12: millor que amb los en pic, eh? Vull
0: sí,
12: dir, això
0: millor. Bueno, en fi, parlem amb una professional sobre l'onada de calor que ens ve a sobre. Una professional
12: ah, sí? La Mònica ho sap?
0: La Mònica, sí, crec que sí que ho sap. Mònica Usart, cap de meteorologia de RAC1.
3: Hola!
12: Una cosa.
0: Un moment, Mònica, has vingut amb això que podríem dir que és una mena de rebecata de màniga curta?
3: Sí, una camisa.
0: Eh?
3: Sí.
0: Perquè aquí fa fred, en aquest estudi,
3: sí, sí,
0: ara
3: sí.
0: mateix fa fred. Eh?
3: Jo a vegades surto de casa amb sí. la roba que em posaria segons el temps que farà i sempre penso agafar alguna cosa per l'estudi.
0: 4 graus menys, sempre, sí. que la vida real. Molt bé.
3: Més,
12: doncs escolta'm, veus, això em va bé per fer-te la primera pregunta,
0: sí.
12: perquè amb això de l'onada de calor, anem a la pregunta important. Sí. Podem amonestar el company Manel Vidal
0: Què
12: per queixar-se a la seva nòvia, que encara no vulgui treure el nòrdic?
3: Sí.
12: Oi que encara pot refrescar?
3: No.
0: Gràcies.
12: En què quedem? No. Tenies el 50% de possibilitats d'equivocar-te.
3: És que m'he avançat a la pregunta.
0: Sí, ja,
3: Li dono la raó al Manel.
0: Gràcies.
3: Que l'ha de treure ja, que ja no vindrà el fred.
0: No vindrà el fred.
3: Segur.
0: No.
3: Com per tenir un nòrdic posat al llit, em sembla excessiu. I jo sóc fredolica, eh?
12: Perdona, tu que ets de frases populars, el Joan Amades recull aquesta, fins a l'estiu... El nòrdic és ben viu.
3: No, però diumenge no. ja comença.
12: Bueno, diumenge és una altra cosa.
21: Quan comença? Fem allò de saber el minut exacte.
3: A les 10:24.
21: A les 10:24.
12: Del matí o de la nit?
3: Del matí.
12: AM o PM? No sé mai el que és. PM o AM? Jo per això em poso els despertadors, me'ls poso a les 22 hores.
3: Ja.
12: Llavors ja saps que és de nit.
21: AM no.
0: AM és hora mitja.
12: AM?
21: És una freqüència de ràdio que ja no fa servir, pràcticament.
12: I AM també.
21: Però una cosa,
12: llavors... AM és amplitud modulada.
0: Sí.
12: Hi ha l'AM i l'FM.
21: Però recordeu que fins a les 10:23 podeu aprofitar aquesta primavera fresqueta
3: sí.
21: i a partir de les 10:24 ja és estiu, eh?
3: I està sota el nòrdic
21: importantíssim.
0: Ui, sota el nòrdic. Sota el nòrdic fins a les 10:23, Manel.
21: Bueno,
0: ja t'ha passat algun cop, no?
22: Sí, cada dia.
3: Suaràs la vida.
0: Arriba de dir, ui, perdoneu, és que se m'ha allargat la cosa.
22: Sí, se m'ha enganxat el nòrdic.
0: Se m'ha enganxat el nòrdic.
21: No és la primera vegada que se sent.
12: A veure, Jean-Paul, que veig que aixeques la mà. Sí,
23: Mònica, sempre et pregunten quin temps farà, si farà sol o pluja o vent.
22: Sí, clar, és que és meteoròloga, sí.
23: Bueno, però calma't una mica, no? Ja estàs fent la pregunta.
22: Ah, val.
23: És que a mi el que m'agrada, sobretot jo sóc company de feina, jo estic per una mica per la lluita de classes.
22: Però quina és la pregunta?
23: Sí, la meva pregunta, com que m'agrada ser empàtic i escoltar les paves, te vull preguntar...
3: M'ha dit pava?
22: Sí, jo crec que sí, però com a sinònim de noia.
23: D'acord.
22: Sí, no,
23: de noia, però...
22: Bueno, no t'ho prenguis malament,
3: no,
22: perquè és que
3: no,
22: és així.
3: No
22: t'ho prenguis personal, és idiota a tothom.
23: Eh?
12: Bueno, Jean-Paul, la pregunta.
23: Empàticament, jo te vull preguntar. Tothom te pregunta sobre això, però la meva pregunta és... Tu com estàs?
12: Però què li has de preguntar, no, no. tu? Que és una sessió aquí de...
23: No, però al final és que ens veiem pel passadís. Ens diem hola, bon dia, no sé què, i ja està.
12: Sí,
23: i però i la persona? On queda la persona?
12: Clar. Ja ho veieu, nenes, ara tothom és terapeuta.
0: No, home, no.
12: No hem parlat de la terapeuta dels Endic?
0: No.
12: La terapeuta dels del Mango, eh?
0: Com arrossega temes. Increïble.
12: Oh, és que és així, vull dir, la terapeuta.
0: No,
12: avui en dia tothom és terapeuta.
0: Ja.
12: Pues es veu que l'han mirat als col·legis de terapeutes de psicologia i tal, i no està col·legiada. Ja t'ho dic ara, i es veu que només tenia de clients gent amb molta pastarrufa.
0: Bueno, això sol passar.
21: Jo he sentit una terapeuta fa poc dient que s'hi està dedicant de fa poc i que el problema que està trobant és que la gent es cura. I llavors, clar, es queda sense...
12: Sense clientela.
21: Sense clientela.
12: Ah, tu has d'anar a una bona terapeuta, el que fa és traumatitzar els clients.
0: No,
12: per així tenir-los agafats.
0: Això es diu síndrome de Munchausen, i això és mala peça del taler per
22: tothom. Sí, però tu, Mònica, com estàs?
3: No. Bé. vacances i de dormir una miqueta.
23: Ah, jo també, sí, podem quedar.
22: Per dormir. Escolta,
12: Jean-Paul, si poso una escola de sol. Tu creus que li has de dir podem quedar a la Mònica?
23: Bueno, és que en realitat és que em sobra una entrada per assistir a un curs de taxonomia dels insectes de la Terra Alta.
12: Però tu creus que aquest és un pla que l'engrescarà?
23: Li agrada la natura, estudia física.
3: Ja, però no, no vale. Ens confonguem, no. Vale, també bueno, tenim ganes de fer altres coses, eh?
23: Vale, coneixes algú que vulgui venir? Jo crec que farà un temps agradable, perquè aquest curs és diumenge a les 3 de la tarda als afores de Gandesa.
3: Uf, papi.
12: Aneu amb parasol, vaja, eh?
3: Diumenge, què?
23: Sí.
3: Però més de 40, eh?
23: Per això
3: més
23: estaran...
3: de 40 graus.
23: Vale, doncs per... tots els mosquits estaran morts i els podrem estudiar perfectament.
22: Sí, sí, estaran...
0: Bueno, de fet, tens a sobre la taula, uns mapes en fa color por. Vermell, sí, sí, sí, de tota la península Ibèrica i sí, la Catalunya Nord, i, bueno, increïble.
4: Sembla l'escut d'Espanya.
3: Aquest el porto perquè és fàcil d'interpretar i sí, moltes vegades quan la gent, doncs, diu farà molta calor, dic, sí, mira...
12: A veure, ensenya,
3: mira,
12: ensenya
3: el color de la gent. Mira. Tenim aquest color més rosat, que ja serien temperatures...
4: Patiment, patiment. 39-40
12: això, escolta, a classe, la terapeuta del d'allò...
0: La terapeuta del d'allò, sí.
12: Ja ho veus, això és una cara de... Bueno, aquí hi ha mort.
3: Fa por.
12: Aquí hi ha marro.
3: No, sí, depèn del que feu, hi ha mort, eh?
12: Hi ha mort?
23: Gràcies,
22: poc.
12: Tu surts a Gandesa al migdia el diumenge i mors, eh?
3: A qualsevol lloc de Catalunya, diumenge. Sortiu a les 12 a córrer una estona...
22: I us morireu.
12: Sí, que els colors morats del mapa aquest d'Espanya de, hi sí, posa 40 i 41 i 42,
3: sí,
12: eh?
3: Sí, sí, sí.
12: Ojo, eh?
3: I a més, aquest és el de diumenge, però dilluns empitjora.
12: Mare de Déu, senyor.
3: Estem aquí per explicar-ho.
12: No vingueu el dilluns... No. Bueno, no, vingueu no, a la ràdio.
0: Sí, home, vindrem a treballar.
12: Sí que estem fresquets. Sí,
0: perquè malgrat tot... Bueno, intentarem que arribi el mapa a la seva propietària, perdona.
21: Sí.
23: Bueno, perdona. Doncs...
21: Per quina era la pregunta? Per cert,
12: digui-li.
23: Per cert, els de la meva generació som els que més patim la calor, ja ho saps. Ens hem d'hidratar,
3: sí,
23: ens hem d'amagar a casa, els que tinguem casa, etc. En aquest sentit, sabem si Brian Adams té aire condicionat a casa, per exemple, que és de la meva generació? Segur que sí, no?
3: Quants anys tens, tu?
23: Jo? Sí. Incomptable.
0: Com
23: Brian Adams. Jo sóc com Brian atemporal.
3: S'ha cuidat molt, ell.
12: En té més que Brian Adams.
23: Jo no m'he cuidat tant. Bueno, jo m'he cuidat en un altre sentit, i és que no tinc cap peça de les que tenia quan vaig sortir a Grec al món. O sigui, m'han anat canviant. Jo, el maluc era l'última que tenia. Ara és de... Com es diu la pel·lícula?
12: Quina pel·lícula?
23: Titanic, exacte. Ah. Tinc el maluc de Titanic.
21: No, Titanic.
23: Exacte, tinc el maluc de Titanic.
12: Bueno, escolta'm
23: molt
12: una cosa,
23: bé, eh?
12: L'última cosa que, Mònica, els hi dieu a la gent gran i això que s'ha de beure molta aigua aquests dies.
3: A tots, eh? No només gent gran.
0: No, clar, es pot beure alguna altra cosa que no sigui aigua? Com ara què?
3: Les begudes alcohòliques deshidraten. Aleshores,
0: sí. Ah, sí? La cervesa també. La cervesa es considera beguda alcohòlica?
3: Sí, posa cervesa i aigua al costat, no ni l'altra.
12: Jo si poso cervesa i l'aigua?
0: Sí.
12: L'aigua per les granotes. I què collons ha de...
0: És perquè vinguin les abelles, no?
12: Jo m'aprenc cerveseta fresqueta i te dic jo que no me disseca per dintre.
3: No, eh?
0: No, disseca per fora.
12: La mare de bé.
0: És impossible, escolti, és impossible dissecar-se per dintre.
12: Bueno, és que diu que et disseques per dintre amb la cervesa. Quina tonteria és, això? Vostè sabrà molt d'aigua, perquè és meteoròloga. I és el que cau dels núvols. Deixeu-nos parlar de cervesa als que n'entenem.
0: Meteoròloga, però fan de... de Brian Adams. Això ja ha d'acabar... En algun moment direm... Mira, hi ha un respir?
3: Hi ha aquesta...
21: El Basté estava molt preocupat aquest matí, eh? Amb sí, el tema de quin dia respiraria.
3: De moment...
21: Ell que es passa
3: tenim...
12: Deixa-li parlar, home, perdó, que li acaba de fer una pregunta. Sí, sempre hi ha d'haver... Fixa't tu, eh? Ve l'especialista, eh? Diu una paraula i ja la tallen. És que, des de luego...
3: Digues. De calor,
12: sí. Què passarà quan te fan la pregunta? Què? Què?
0: És que és imbècil. Acaba de dir... Vostè, no ella, vostè. Que vostè està dient que l'estem interrompent i ara és vostè qui interromp.
12: Jo no l'interrompo.
0: Ah, no?
12: Escolta, les dones cookies parlem així, vull dir.
0: No.
12: No, és una obra de teatre que un diu hola! Sí. I arriba l'altre 3 hores després i diu ¿cómo estás?
0: No, home, no. Quina obra és aquesta?
12: En una vida
22: no,
12: real...
22: Feta pues... per la Siri, això que acaba de fer.
12: Per exemple, en una, a la vida real...
23: I per espanyols.
12: La gent ens han entrepitjant, eh?
23: Mira que tenim un teatre nacional, mira que tenim autors de primer nivell, morts, vius, ni vius ni morts, i hem de fer un teatre d'aquell de sorrilla.
12: Lluís Pasqual.
21: Bueno.
23: He dit en primer...
3: Doncs a veure, baixen la setmana que ve, sí, més aviat entre dimecres, dijous, però no tant com perquè estigueu tranquils. És a dir, l'onada de calor són aquests 3 dies, 3-4 dies, entre diumenge i dimarts o dimecres, que estaran uns 10 graus per sobre del que tocaria, sobretot l'interior de Catalunya. I després anirà baixant, però estarà com estem aquests dies. Per tant, farà calor, però no serà tan extrema. Sí.
12: És que no te puc interrompre, i llavors, pues, bueno, faré pues, tot de sons guturals.
0: Ja els ha fet. Semblava una porta sense greixar. Sí, bueno, deixi-ho estar.
12: Una cosa, gràcies, Mònica.
0: No, perdona.
21: Què passa? Sant Joan. Fes-te la pregunta que es fa a tothom.
23: La pregunta que es fa a tothom.
12: Però Sant Joan tornarem a preguntar-li dimarts.
23: Però segurament no li preguntareu la pregunta important a hores d'ara. Mònica, ets més de font de colors o de petards?
3: Les dues coses. Les dues, una darrere l'altra.
23: Sabetes també, una mica? Sabetes?
3: També, home.
21: Les sabetes són com una mica els entremesos, és a dir, és el que estira, és el que estira primer, no?
23: Estira primer i és el dels nens. Als nens tu li dones unes sabetes i a dormir. I després pues, ja ve...
21: S'ha d'anar molt en compte no confondre les sabetes...
23: Amb el nen.
21: No, amb el nen.
12: Clar, que has de confondre una sabeta amb un nen.
23: És que tu piques un nen i no peta.
21: Anava a dir, depèn d'on aneu, compte de no confondre les sabetes amb la paperina de cocaïna. Ho dic perquè hi ha gent que veu que allò no peta.
23: I s'ho fica per allà. Bueno, en fi. Moltes gràcies. Gràcies. Canviem radicalment.

0: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bond Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93-170-1788. Bond Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bond Hill, el valor real a les seves mans.
1: El colesterol alt pot ser un risc per al cor. Per això és important menjar bé, tenir una alimentació equilibrada i prendre's un Danacol al dia, que redueix el colesterol en 3 setmanes. I si te'l segueixes prenent, ajuda a mantenir-lo a nivells normals. Danacol, reconegut per la Fundació Espanyola del Cor.
2: Prestigiosíssim Penn State College of Medicine.
3: Sí, no en tinc ni idea si és prestigiós o no, però suposo que és la universitat a Pennsylvania, que deu ser un estat dels Estats Units. Sí. En tot cas, en aquest estudi...
2: A
3: si
2: Pennsylvania,
3: explica...
2: ojo, eh?
3: Què?
4: No.
2: Hi ha
4: no.
2: El Dràcula, eh?
4: No, no, és trans...
2: Sí, no, no, ojo, eh? Ojo, ojo, ojo, ojo. No, no, veus, jo ja...
4: 17 anys...
2: Aquest programa ja em fa por.
4: No.
3: Entre el dimoni i el Dràcula...
2: Sí, no us sí. Passa, eh? És dir Pennsylvania...
4: Però, ja, però és Transilvània.
2: Ai...
5: Efectivament, coneixeu el cas...
2: No, professor...
5: ...del conte Dràcula de Pennsylvania.
4: Quina diferència
2: hi ha? Però si és Transilvània.
5: Doncs una diferència de 16.000 quilòmetres.
2: Ah, val, val.
4: Bueno, aviam, un
6: depèn moment. De per qui sí. Està tan lluny que hi pots aportar els costats.
2: A veure, Oriol, què diu aquest
3: doncs bé,
2: estudi?
3: Aquest estudi s'hi explica que, per tenir un bon envelliment, i això us interessarà, n'hi ha prou amb 4 minuts d'exercici diaris.
4: Hòstia, jo n'estic fent 10, m'estic passant, per això sembla
3: sí,
4: que tingui 23 exacte, anys, no?
3: Sí, sí.
4: Molt bé, felicitats, Òscar Andreu. Pot ser que cada cop ho estiguin reduint més, perquè ningú fa res absolutament.
2: Sí, és veritat, eh? Primera, abans... una hora setmanal, que sí. Ja dius, bueno, una cosa abans, que ja sí. molt...
4: Després havies de caminar 10.000 passes.
3: Sí,
4: després,
3: ja,
4: no? Resulta, van sortir uns estudis de dir, no cal fer 10.000 passes.
2: No cal
3: entre 4 i 6.000 i depèn sí. De l'edat. Sí.
4: Fa 2 anys heu de fer 10 minuts d'exercicis. I ara, amb 4 minuts, ja n'hi ha prou. Escolta,
2: bueno,
4: això...
2: A Pennsylvania, sí. Que la gent deu estar molt en forma.
3: Bueno, és un estudi que l'han fet a Pennsylvania, per representar que serveix per tothom. Si us interessa, a recupar el podeu trobar, i fins i tot hi ha recomanacions de fer de quins exercicis són.
2: Oh?
3: Sí?
2: Sí?
3: Sí, sí, sí, sí, són
2: està
3: exercicis
2: bé.
3: Com aixecar-se de la cadira, cosa que...
4: Ah, sí? Va, que és per... final...
3: Això és per demostrar que no estàs mort, cosa que,
4: sí,
3: és que com per envellir està bé. En tot cas, sempre han de ser exercicis de força perquè els músculs estiguin activats.
7: Buah, compte, perquè cada cop hi ha iaios més forts, eh? O sigui, això no ho havia vist mai, però s'estan veient iaios molt forts,
2: sí?
7: Que a mi me fa por la gent gran, massa musculada i fibrada.
2: Bueno, escolta, doncs millor per ells, no?
7: Bueno, millor per ells, però escolta'm, és
2: si no,
7: contra natura.
2: Arribes a fer-te gran sense força, els
7: bueno,
2: músculs.
7: Sense força.
3: Una cosa sense força i l'altra, el que vol dir el Jean Paul és això, que es veu gent molt gran,
7: molt
3: que
7: gran,
3: està fent molta múscul.
7: I a les xarxes, cada cop que posa un vídeo de YouTube, que surt un senyor xinès de 80 anys, però que n'aparenta 25, dient que està així de fort perquè fa tai chi, perquè està fent cops lents a l'aire,
2: sí, sí, sí.
7: Doncs aleshores a mi, de vegades, també me surt el seleccionador espanyol de futbol, el Luis de Fuentes,
2: sí?
7: Que jo no en sé diferenciar el xino que fa tai chi d'aquest senyor, eh?
2: Està fibrat, gent, està fibrat aquest
7: gent
2: també.
7: Que omple tota la màniga curta, eh? Amb el múscul.
2: Sí, sí, sí, no, no li balla, eh?
7: No li balla la màniga curta. També és potser perquè se compra la roba a Zara Kids.
2: Sí.
7: A veure...
2: Podria ser. Tres talles menys.
3: Intentem no barrejar temes, sisplau, sí. Però bueno...
7: Bueno, perdona, però... Puc continuar?
3: Sí, digues.
2: Sí, home, sí,
7: no estic acostumat a parlar tant. Estarem d'acord en que està més fora el seleccionador espanyol que Pedri, no?
3: Sí, sí, sí.
2: Bueno, sí, clar. Si es compara, si poses un al costat de l'altre, sí.
7: Sí.
2: Més fort Luis de la Fuente, sí.
7: Luis de la Fuerte, no? Se podria dir la cosa. Té molta pinta de menjar-se el flam sense cullera ni mans mentre fa flexions.
2: Sí, home, sí.
7: En un
2: fa flexions?
7: En un bufet lliure.
2: I va xuclant.
7: El bufet lliure agrada molt a la gent gran. Agrada a petits i grans.
2: Sí,
7: o sigui,
2: home,
7: al mig, al buit... Però als nens fan molta il·lusió i a la gent gran, si tu mai estàs darrere...
2: I a mi també, eh?
7: Sí, va,
2: sí.
7: Estem en el tema aquest. Si tu mai estàs en un bufet lliure i veus que arriben dos autocars,
2: uh-huh.
7: Marxa.
6: Sí. O sigui, o més ràpid perquè s'està apuntant.
7: Perquè te poden confondre amb un tall rodó, també. Perquè venen amb molta gana.
2: Riu-te'n
7: tu de les pel·lícules de zombis, eh?
2: Ja.
7: Venen i te mengen com si fossis un filet Wellington.
2: Bé, escolta, que avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
3: Tot seguit les repassem.
8: No cal moure's de recull per escoltar... La competència.
4: En fi, ja m'ho heu sentit, 2:15 del migdia, això és RAC1, això és la competència. Recordeu l'Estatut de Catalunya que vam votar? Després va anar a Madrid i ens el van tornar més perjudicat que la cara de tot.

0: Púria sortint de la Casa Blanca. Recordeu aquell estatut?
1: Sí, que ja fa 20 anys d'allò, eh?
0: Ja fa 20 anys, sí senyor.
1: Sí, el Topuria, és el lluitador aquest georgiano espanyol que el va convidar Ronald Trump a la festa d'aniversari a trencar-se la cara, no?
0: Sí, anava a treballar. De dir, una cosa és que et convidin per anar a la festa d'aniversari i una altra cosa és, efectivament, perdona, que et convidin i que, a més, sigui perquè et rebentin la cara i després surt, hòstia, és
1: una festa d'aniversari. Un respecte per Topuria, eh?
0: Sí, home, i tant.
1: Això sí que és un home a home, eh?
0: Bueno,
1: aquests senyors que fan aquesta lluita lliure.
0: Lluita lliure.
2: MMA,
1: es diu. MMA?
3: Mixed Martial Arts.
1: És una droga, no? MMA?
0: No,
1: és allò
0: MMA,
1: de...
0: no.
2: Tot una D. Perquè sigui divertit.
1: Escolta'm, aquests senyors que es piquen la cara amb els colzes, amb els genolls, tot, amb el cap, que es foten cop de cap contra l'altre cap.
0: Sí,
1: ojo,
0: sí, sí, sí, això és molt, molt, molt violent.
1: Sí, sí, pegant-se en calçotets dintre una gàbia. Això només milloraria amb una vaquilla.
0: A dins de la gàbia.
1: No li digui... Fots una vaquilla allà. Això se li ha de dir al Donald Trump.
2: O a Gerard Piqué.
0: Sí. Amb globus, globus i vaquilles i dos personatges. Hostiança és increïble.
1: Sí.
0: Bueno, parlàvem de l'Estatut de Catalunya. Eh?
1: Això, fa 20 anys...
4: Fa 20 anys.
1: D'aquella...
4: La norma estatut... bàsica del país, l'Estatut de Catalunya. Que en sortir del país ja sabeu què va passar. Va sortir que l'havien votat entre tots, l'Estatut, va tenir un accident, va tornar amb cadira de rodes i respiració assistida de Madrid.
1: Sí,
4: eh?
1: Sí, sí.
4: L'Estatut, que el vam enviar a Madrid, es van aixugar el cul, com dient, pueblo soberano, el que tengo aquí en el ano, i ens el van tornar.
1: Ja.
4: Fet, l'única llei que preval gràcies als partits nacionalistes espanyols i el suport que reben dels indepes és el decret de nova planta.
1: Sí.
4: Estic fent unes lleixes.
1: Espera un moment. Un moment, perquè ens trencarà la cara l'Àlex, el nostre tècnic, perquè...
4: No, està fent que no, eh?
1: No, diu que no.
2: Està jugant al joc d'ordinador.
1: Bueno, escolta, repeteixo, per tercera o quarta vegada.
0: Sí.
1: L'Estatut de 2006, recordeu, fa 20 anys.
2: Sí, aquesta setmana fa 20 anys del referèndum de l'Estatut, un text que va acabar, com dèiem, retallat, primer pel Congreso i després per una sentència del Tribunal Constitucional espanyol.
4: I us en recordeu d'allò que va dir el president espanyol d'aleshores? El Zapatero, què va dir?
5: Pascual, apoyaré la reforma del Estatuto de Catalunya que apruebe el Parlamento de Catalunya.
4: Sí.
1: Coita, la Quim encara se'l sentia content, eh? Ves ara, mira-te'l ara. No és el mateix to, eh?
2: Ha canviat de to, és veritat.
1: Ha canviat el to, eh?
2: Sí. Ojo, eh? Els discos nous són diferents.
1: Sí.
4: Quatre joies més tard, no? Al final la riquesa no t'ho dona tot.
6: Està fent el seu disc més intimista.
4: Sí. Jo me passa una mica com el Rufián. Sí, és una merda, sí. Enxampen el Zapatero, que és el far moral de l'esquerra universal. Pues...
6: Universal, o sigui.
1: Jo amb aquell senyor sempre li he dit Zeta Paro. Perquè va ser ell i es va disparar el paro, però... Sí. Vamos, això no es diu, eh?
0: Ah, mira, i ara que parlo de Zapatero, el jutge del cas Plus Ultra ha imputat les filles de Zapatero i la secretària de Zapatero,
2: sí,
0: també.
2: Sí,
1: la Gertrudis!
0: Eh?
1: Diu Gertrudis.
0: La Gertru.
1: La Gertru.
2: Doncs això...
1: Quin nom més maco.
2: Molt bonic. S'està perdent, a més a més.
1: Gertrudis, és que és perd.
2: Com Angústies, per exemple.
1: Angústies, que maco, nenes, per una dona, eh? Que els teus pares te'n posin Angústies, eh? T'han d'estimar molt, eh?
0: Socorro.
1: O Dolors. Dolors, eh? Una paraula tan maca, no?
0: O Socorro, també.
1: Maria dels Dolors. Sí, bueno, Socorro. No, Socorro no.
0: Auxili,
1: doncs no. Maria Auxiliadora. No.
0: És com una feina, és el 012 del cristianisme.
1: Angústies. Per mi, Angústies està dalt de tot.
2: Dèiem això, que el jutge de l'Audiència Nacional, que es diu José Luis Calama...
1: Calama?
2: Sí.
1: Deu ser Calma.
2: No, es diu Calama.
1: Calama?
2: Sí.
1: Això és com canten alguns cantants com el Rafael.
0: Què?
1: Sí. Después de la tempesta... Viene la noche en calama. Això ho fan, sí. Dentro de la lama, abarázame fuerte.
0: Moltes vocals.
1: Díselo de mi parete. Te choro de menoró.
0: Aquí ja fes...
1: Que la coneixeu, aquesta, el Rafael? Rafael, del 68, que cantava.
0: El 68 anys,
2: té un nom, això, que només sap en Màrius Serra. Que si no estàs entenc que ens el digui. Té això d'afegir una vocal abans de la consonant.
1: Bueno, que no vocalitza. Bueno. Vocalitza massa.
0: Sí, extra vocalització.
1: Si
0: bueno,
1: voleu...
0: I ha acabat?
1: Com que hi ha acabat? Home, si voleu, us en canto més.
0: No cal.
2: Dèiem que el jutge Calama considera que les filles de l'expresident Zapatero són part fonamental de la trama i que a través de la seva empresa van camuflar pagaments vinculats amb el rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
4: Buah, heu vist que l'empresa de les filles se diu What the Fab, no?
1: Sí. What the Fab.
4: What the Fab, que és com una paraulota en anglès, What the Fab. What the Fuck, però és What the Fab. S-A-L.
1: Sí.
4: Està guapo,
1: What the fuck, S-A-L,
4: Sí. S-A-L. O sigui, fer una empresa per fer una mica de corrupció, presumptament...
3: No se sap encara. No?
4: Presumptament. Sí. I li posen un nom divertit, no? Sempre hi ha espai per una bona broma.
1: Sí, el que passa que quan vas al registre mercantil t'ho foten en l'aire perquè hi has de posar S-A-L.
4: Ja sabeu que l'humor, de tota manera, és la millor medicina,
1: Sí?
4: Després de la medicina de veritat, l'humor, sí.
1: Molt
4: perquè
1: bé.
4: Jo fa unes setmanes vaig tenir gastroenteritis i se me va passar en fortasec, no? En bromes. O sigui,
1: sí, clar. Dir,
4: no, fica't una broma de... No?
1: Sí.
4: Un escolta'm. Supositori de broma i no.
1: Parlem del cas Zapatero.
0: Sí, el jutge aquest Calama, per cert, va interrogar ahir l'expresident espanyol...
7: Ara és com, tota l'estona que digui Calama.
2: Com ho faria per fer-ho amb Zapatero?
7: Estem pensant en calma. Sí. El jutge Calama. Digues-se, perdona.
2: Zapatero, com ho faria per afegir més vocals a la paraula Zapatero?
3: No, ha d'haver-hi una consonant.
8: Ja les té totes, no?
3: Sí, exacte.
7: Zapatero.
3: Estem intentant dir tots els cognoms espanyols malament,
0: El jutge Calama, per cert, va interrogar i l'expresident, dèiem, espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero.
1: Sí.
7: Rodríguez. Això diria Rafael, diria això.
3: Sí.
7: La Núria Feliu també ho
3: feia. Sí.
2: El va interrogar per preguntar-li per un dinar on Zapatero, presumptament, va donar instruccions per crear una societat a Dubai per cobrar comissions. I va començar l'interrogatori parlant del restaurant concret on es va celebrar aquest dinar.
9: Bueno, todo arranca en Porto Novo, que por cierto es un magnífico restaurante y para los que no lo conozcan, con unos precios muy ajustados, a pesar de ser una gran marisquería. Debe ser porque está en la salida 10B de la carretera de La Coruña.
1: Perdona.
0: No, un moment.
1: Això és un jutge, aquest, com cal. Que t'està preparant de dir, bueno, si això s'allarga, quan sortim ara al migdia,
0: però...
1: vull dir, podeu anar reservant taula ja.
2: Sí, el punt de l'ordre del dia, punt 1, és marisqueries.
0: No, el punt número 1 és... Això, aquest és el jutge.
2: Aquest és el jutge i així comença.
0: Sí, així comença.
1: Bueno, escolta'm, doncs, escolta, felicitat-me.
0: Amb una promoció de ràdio, amb una falca.
3: Sí, no promoció molt lenta. Per qui no vagi entès, diu exactament, bueno, todo arranca en Porto Novo, que, sí? Por cierto, es un magnífico restaurante, y para los que no lo conozcan, con unos precios muy ajustados, pese a ser una marisquería, y se encuentra la salida B10 de la...
0: Lo nuestro.
1: Això no és un jutge. Això no és un jutge. No. Això és TripAdvisor.
0: Increïble.
1: Home, és increïble.
0: Sí.
1: Escolta, sempre va bé saber un bon restaurant de carretera on menjar bon marisc. A més, et diu la sortida i tot.
0: Exacte. I a bon preu, I t'ho diu un jutge, No t'ho diu qualsevol persona. Que aquest senyor deu arribar a final de mes, però tot i així li sembla, no?, que està
1: busca
0: bé.
1: Porto Novo la carta, nen.
0: Ara buscarem Porto
1: Novo. A qui li diu, nen? No sé.
0: A qualsevol dels nens que estan treballant per...
1: A tu mateix.
0: No, jo sóc el codirector, jo no treballo. Jo...
1: Porto Novo, hòstia, el menú ha de ser guapo.
0: Porto Novo,
1: un bon marisc congelat.
2: Sugerències de temporada, vol llegir?
1: Fixa't, suggeriments. El suggeriment sempre, el preu es dispara.
0: Sí,
1: suggeriments. Bueno, ens ha arribat avui de llotja, una marisqueria. Escolta'm, mira, tenim uns llamàntols que els tenim aquí en una peixera, pobres criatures, amb unes gomes d'aquestes de... perquè no obrin les pinces.
0: Sí, terrible.
1: I després tenim tota una mena de... Bueno, tenim...
0: Hi ha menú?
1: Avui, escolta, encara...
2: Hi ha menú.
0: Aviam,
2: sí que està bé, sí que està bé.
0: Un moment, que s'ha...
1: Compte que li donarem la raó al jutge Calama.
0: Inocente, no?
2: Aviam.
0: Què tenim, aviam, què tenim? Com comencem?
2: Aquí el que fa bona pinta són les anchoes de Santonya.
1: Bueno, això per començar.
2: 31 en 20.
1: Escolta, mentre esperem, que ens podria posar unes anchovetes?
2: Calamarcitos con huevos fritos, 17,50.
1: Espera, he dit anchovetes, no. Porti calamarcets, sisplau.
2: Zamborinyes?
1: Unes quantes.
2: Han sortit molt bones.
1: Sí.
2: Arroz verde con alcachofas y cigalitas.
1: No, no, tot el que sigui verd, a mi no. L'arròs ha de ser de color groc.
2: Anem al marisc? Busquem el marisc?
3: Marisc fora de carta, és el més important.
0: Marisc fora de carta i a Madrid, que és del Manzanares, És el millor marisc d'Espanya.
2: Angula, 100 grams, quant creieu que val?
0: Hòstia.
1: Bueno, l'angula és cara, hòstia, clar, l'angula...
0: 100 grams, ja no van al quilo, perquè el quilo seria increïble.
7: Jo a casa compro angula del Norte,
0: Sí.
7: Que és pràcticament el mateix.
0: 95.
2: Cap amunt.
0: Sí?
2: 155
8: euros. És un número que li agrada en Jep.
2: Sí.
1: 155!
2: Sí.
0: No, no val.
1: 155 és bon preu. I...
0: Bueno, sí, és el preu ideal.
2: I així anar fent, Vull dir que és molt llarga aquesta carta.
7: Ojo, 100 angules?
2: 100
7: a 155,
0: No,
7: 100... A un euro l'angula, pràcticament, un euro i mig.
2: Són 100 grams, no són menys.
7: Ara, un home li està dient a una dona el pes, Escolta, nosaltres no sabem comptar anuncios i amb lliures.
3: Però fixeu-vos que hi ha una cosa molt bonica d'aquest restaurant, que és un restaurant de marisqueria gallega que està a la carrera carretera de la Corunya, però això és Madrid. Vull dir que no és que estigui a la Corunya. Vull dir que és una mica com si ja estiguessis al país...
0: I és perquè el marí se senti com a casa, no? És a dir, on som, diuen els llamantors? Carretera de Corunya.
3: Ah, pues d'acord.
0: Pues como casa, que me coman el culo, no? Farem una cosa, anirem a publicitat...
7: Però hi ha més teca de jutges, eh?
0: Sí, sí, sí.
7: Avui repassarem les millors declaracions, ja no de gent que... d'imputada.
0: No, no, no.
7: No, no, dels jutges.
0: D'Espanya.
7: Que n'hi ha una pila.
0: Top 3.
7: Campeons!
0: Vinga, va!

0: disfrutar.
1: A RAC1, uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
2: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
1: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
2: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
3: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
4: Què?
3: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
4: Sense pagar?
3: Què? Ara no, el començarà a pagar després.
4: Ah, fem parlar. I ara, més, gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances. Citroën.
5: Finançant amb Estelantis Financial Services. Consulta citroën.es.
6: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
7: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formats...
8: Un moment. Si no hi ha l'espanyola...
9: La més sabrosa, sempre farcida del millor.
10: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
11: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
12: No, m'ha entrat això.
13: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
14: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
15: Aquest partit fes un doblet amb els nostres preus imbatibles, com el de la síndria sencera ratllada Carrefour El Mercado a 65 cèntims al quilo i el pit sencer de pollastre Carrefour El Mercado a 5 euros amb 29 al quilo.
14: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
16: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
17: Vacances, sol, aigua, i pot haver res més divertit per la canalla?
18: Les joguines?
17: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
18: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra...
17: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
18: A la botiga web i app.
19: I si no hagués contractat la meva assegurança fixant-me només a estalviar una mica? Estaria ara preocupat pel servei de reparació del meu cotxe? Hi ha dubtes que quan sorgeixen ja és massa tard. Calcula ara la teva assegurança amb Mafre i contracta-la ara mateix. Si vols estalviar sense sorpreses, vols Mafre. Anem on vas.
20: Líder és el súper número 1 en qualitat preu segons la valoració dels consumidors. Ara Lidl formatge mescla semicurat tallat per 2,49, t'estalvies un 19%, i amb Lidl Plus llagostins cuits per 3,25, t'estalvies un 14%. Lidl, val la pena.
21: A l'estiu tot costa tan poc, desconnectar, relaxar-se...
22: I els frescos d'Aldi!
21: Al.
22: Aquesta setmana estalviem la síndria ratllada 0,89 al quilo.
21: I l'albocata 0,99 la peça. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
22: Que poc que costa comprar bé.
23: La Revetlla de Sant Joan té gust de tradició.
24: Amb poques elaborades amb passió per les nostres flaqueres i flaquers i que no poden faltar a la taula la nit més màgica de l'any.
23: Perquè hi ha tradicions que només tenen sentit quan les compartim.
24: Aquest Sant Joan reserva les coques a la teva fleca de confiança.
23: És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers.
25: Hola familia, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
20: Ara a Lidl, síndria ratllada sense llavors, ben fresca, per 0,69 al quilo. Lidl, val la pena.
26: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques.
27: Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
28: Peugeot.
29: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
30: Verisure.
31: Ja tornem aquí, 3
0: quarts d'una al migdia. Noemí Polls, bon dia.
1: Hola, bon dia. Els aficionats del futbol sabem esperar. Esperem fins a minut 116 de partit per tocar la glòria, però hi ha esperes que s'obren. Les d'una reclamació, les de qui et dona llargues, no. N-O, no a conformar-te, no a renunciar al que et correspon, perquè amb Legalitas dir que no és molt més fàcil. Legalitas, no et conformis. 900-106-09.
0: Bravo. Bé, Legalitas, que bien. Continuem parlant de judicis, concretament de l'interrogatori del jutge José Luis Calama a l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero.
2: Sí, sentirem ara que el jutge del to del jutge Calama durant l'interrogatori va ser bastant distès, per dir-ho d'alguna manera.
3: Y ahora vamos a las dichosas joyas. ¿Sobre esto quiere prestar declaración o no quiere prestar declaración?
4: No deseo prestar declaración. Fixa't. Por el recurso que se ha presentado.
5: Fixa't, vamos con las dichosas joyas.
0: Sí.
5: Hasta el jutge està fins als ous de sentir a parlar tant de les dichosas joyas al Zetaparo.
0: No, home, no, però...
5: Molt a favor d'un jutge que parli com un personatge de Mortadelo i Filemón.
0: Bueno,
2: Fins i tot, en un moment, el jutge i Zapatero parlen de les seves agendes respectives.
3: En las agendas de ustedes suelen ser bastante minuciosas.
4: Claro, totalmente. Y con una secretaria como la mía, perdone.
3: Pues suerte que tiene, porque yo, desgraciadamente, prácticamente ni uso agendas.
0: Bueno, pues
2: pràcticament ja
5: li vol pispar la secretària.
0: No.
5: Diu, sorte que tiene usted que tiene la Gertrudis.
0: Mare meva, però si està a punt de dir-li José Luis al salir hoy de aquí, pues echamos un pádel rapidito, ¿qué?
5: Sí, ja.
0: En fi.
5: Bueno, escolti'm.
0: Sí.
5: Perdoneu, però jo sóc un gran defensor dels jutges espanyols.
0: Sí, home, i tant.
5: Són els jutges de la patxorra.
0: Sí.
5: Són els millors del món, amb això sereu d'acord. Per exemple, el jutge de l'Audiència Nacional, Fernández Prieto, us en recordeu, de Fernández Prieto?
0: Aquell
5: magistrado.
0: Va ser famós pel judici a l'expresident de la Federació Espanyola de Futbol, a Luis Rubiales.
5: Sí, senyor, Carl Rubiales, diu que jutjava Rubiales. Sí. Un jutge que no diu bé la lletra R.
0: Mm-hmm.
5: I li toca jutjar a Luis Rubiales.
0: Bueno, clar,
5: toca't els ous.
0: Sí.
5: Doncs hi va haver un moment que va cridar a declarar una senyora sordmuda...
0: Bueno, una senyora... Vostè...
5: Que es deia Murillo de cognom.
0: Uh-huh.
5: Sentim el magistrat.
6: Me comentaba que el pedito David Madillo es sordomudo. I va ser assistido por...
7: Con la venia de su señoría. Va ser assistido por la señora Laura Martín Murillo, que nació con sordera, pero sí que ha aprendido a hablar y domina el lenguaje de los gestos y entonces nos hará de intérprete del señor David.
6: Cuando se la puede hablar o cómo se comunica uno con ella.
7: ¿Perdón?
6: Que cómo se comunica uno con ella.
7: ¿Hablando?
6: Hablando.
7: Perfectamente.
6: Vamos a ver. David Mudillo, buen día. Laura Martín Mudillo.
7: Sí.
6: Laura Martín Mudillo, ¿quién es?
7: Yo.
6: Sí.
5: Lauda Mudillo.
0: Un moment.
5: Jo sóc el jutge,
0: sí.
5: I els foto a tots a la presó.
0: Comencem, perquè comptes de dir perito...
5: Cigüentall, el jutge culpable de ser un cachondo. Mm-hmm. Per no parlar de José Manuel del Amo.
0: Sí,
5: el jutge de l'Audiència de Barcelona. El coneixeu, aquest?
0: El del cas Neymar.
5: El del cas Neymar. Sí, tu sí, també sí. El coneixes, no?
0: No.
5: Pues et cauria de puta mare.
0: Bueno.
5: Perquè aquest que va jutjar el cas Neymar és un jutge molt futbolero.
0: Mm-hmm.
5: De fet, quan va interrogar Neymar, el tio, en lloc de fer-li preguntes i tal, li va comentar tot el calendari del PSG,
0: aquest sí que té,
5: que és on jugava el Neymar, fixa't tu.
12: Uh-huh. Estamos en plena Liga, estamos en plena Champions, ya le adelanto al señor Neymar, que este presidente del tribunal, que además es el ponente, ya ha mirado el calendario de la Ligue 1, de la Ligue 1, o sea, sé cuál es el calendario de partidos de la Liga francesa y también sé cuándo hay partidos de la Champions. Trataremos de buscar la solución mejor y factible.
5: Claro. Ojo, aquest tio és un jutge, eh? No un tertulià del Chiringuito.
0: No, clar, però...
5: podria perfectament, eh?
0: No, sí, sí.
5: En fi.
0: Només li faltava dir, i bueno, si tenen un partido de pádel el martes, pues tampoc hace falta que venga.
5: Escolta, no fotis broma del jutge, eh? Que segur que no és, quan es presenta li pregunten José Manuel del Amo, i ell, me l'agarres con la mano.
0: No, què dius més?
5: Sí, home, sí. I encara més casos judicials que ens arriben des de Madrid.
28: Però sobretot continueu parlant de coses de Madrid. Feu-lo directament en castellà, aquest programa, per arribar més gent, que sou els Wikiflets.
5: Mira, saps què? El que farem és anar a publicitat, perquè se'ns tira sobre el temps. Anem amb quatre anuncis, potser en seran cinc.
0: Sí,
5: o 50. En el cas, però tornem de seguida.
30: Nosaltres som la competència.
31: Volvió a las drogas.
32: Tremendo loco.
30: Aquest programa està basat en fets reals.
33: Black.
30: Amb els Oscars.
8: RAC 1.
9: Aquest juliol torna al Vida Festival a Vilanova i la Geltrú. Encara queden les últimes entrades per gaudir de noms com Guitarrica de la Fuente, Fatboy Slim, Amaya,
10: Charlotte Cardin, Maria Arnal, la Ludwig Band,
9: Sidoní, Lia Kali, Red Pichu, Oasis i molts més.
10: Del 2 al 4 de juliol, música, natura i experiències úniques al Vida Festival.
11: Entrades a vidafestival.com. No et quedis sense la teva.
13: Aquest Sant Joan, benvingut a la festa! A la Traca hi trobaràs tot el que necessites per viure-la com toca.
14: Bombetes, bengales, lots i ofertes especials! I atenció! Amb productes seleccionats, la segona unitat per només un euro!
13: Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
15: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
16: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
17: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar, t'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
18: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
19: Fa 40 anys, per parlar de l'Honda SH, només calia una paraula.
21: Escupi.
19: Avui en fem servir moltes més.
21: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Bagul Top Box.
19: Nova Honda SH 125. L'esperit de sempre, equipada com mai. Vine a provar-la a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
32: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
33: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
34: RAC 1. La gente de No Sé es tan maja y tan simpática que justo cuando me había aprendido el nombre de la presentadora, bueno, y me lo cambian tú, ay, ay, ay. Pues eso, cada día a las 8 de la tarde seguimos con el periodismo, con el rigor, con la mejor tertulia en el No Lo Sé. Ahora con Mireia Galú, Garú, ¿cómo es, compañeros?
1: Garulera. Garulera.
34: Así no va, compañeros, venga.
1: Cada vespre a l'hora de sopar i fins que torni l'Anna Ballonesta, l'anàlisi del dia al No Lo Sé.
34: Venga, que nos vamos.
35: No Lo Sé. Amb Mireia Garulé.
34: Voz corporativa, compañeros.
35: RAC 1.
34: Tots som...
35: un milió.
34: Repàtamelo. Bien. Muy fino. Venga, Mireia, Garru, Churru, com és?
35: RAC 1.
36: Aquest divendres, triple menú de futbol a RAC 1 i a RAC més 1.
37: Let's play football.
36: A les 9, des de la nova Creu Alta, Sabadell-Zamora. Tornada de la promoció d'ascens a segona. Els arlequinats són a només un pas de tornar a la categoria de plata del futbol estatal. Ho viurem en directe amb Albert Ferran, Pau Bonastre i els comentaris de Gerard Guardi. També a les 9, Mundial de Futbol. Estats Units-Austràlia de la segona jornada del grup D amb Clara Roderga. I a la mitjanit a RAC1, després del Tu diràs, Escòcia-Marroc, amb Jaume Molló, Miquel Agut i els comentaris de Marc Barbà i Edu Mutante. Aquest divendres, futbol al vespre, futbol a la nit i futbol també fins a la matinada. El Mundial de Futbol es juga a RAC1. Let's
35: go! Tots som un milió. RAC1.
38: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
39: Què?
38: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
39: Sense pagar?
38: Bé, ara no. El començarà a pagar després.
39: Ah! Fem parlar. I ara, més. Gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances. Citroën.
40: Finançant amb Estelantis Financial Services. Consulta citroën.es.
41: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
0: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estàs en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
2: Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
3: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
8: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
9: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
12: Verisure.
20: Aquest estiu fes la millor jugada.
22: Fins al 28 de juny, si compres electrònica i electrodomèstics al Corte Inglés i Hipercor, et regalem fins a 550 euros per alimentació.
20: Compra electrònica i electrodomèstics i del 29 de juny al 31 de juliol omple el carretó gratis al supermercat al Corte Inglés i Hipercor i Supercor.
22: També a la web i app. Consulten les condicions i els models que hi participen.
23: Gaudeixes d'un dia perfecte amb la teva parella. Aneu a dinar, feu una passejada, reps un missatge que la reunió de veïns de 3 hores a la qual et feia mandra anar es cancela. Aneu a comprar al centre i jugueu a Mi dia de l'11 i imagina't que us toquen 3.000 euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Mi dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
24: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
25: I si no hagués contractat la meva assegurança fixant-me només a estalviar una mica? M'hauria estalviat les 3 hores que fa que espero una grua al mig de l'autopista? Hi ha dubtes que quan sorgeixen ja és massa tard. Calcula ara la teva assegurança amb Mafre i contracta-la ara mateix. Si vols estalviar temps, vols Mafre. Anem on vas.

0: I què voleu fer aquests dies?
1: Anar a una piscina caribenya.
2: Dormir en un hotel del Far West.
3: Volar a lloms d'un drac.
0: Doncs tinc el lloc ideal. PortAventura World, el lloc on tothom es posa d'acord. Hotel més entrades des de 65 euros per persona i nit. Condicions a portaventuraworld.com.
4: Amb aquest test de taques de tinta, avaluaré la seva personalitat. Digui'm, què veu?
5: La portada del meu disc favorit, una entrada per un festival, la portada d'abans... Oh, signada!
6: La música fa que un dia sigui millor. 20% de descompte en dos o més discs del 18 al 21 de juny a la botiga web i app, al Corte Inglés.
7: Escolta'm una cosa.
8: Sí.
7: Ara que he fet tants anuncis, he trobat a faltar un anunci.
8: No, no.
7: Un pla per aquest cap de setmana.
8: El tenim.
7: Una bona marisqueria.
9: Arranca en Porto Novo.
7: Sí.
9: Que, por cierto, es un magnífico restaurante y para los que no lo conozcan...
7: Fixa't.
9: Con unos precios muy ajustados.
7: Más rápido.
9: A pesar de ser una gran marisquería.
7: Muy bien.
9: Debe ser porque está...
8: ¿Y dónde está?
9: En la salida 10B de la carretera de La Coruña.
7: Vaya, aquí al lado.
8: No equivoqueu, no us equivoqueu. No és la 10A, és la 10B,
7: sí,
8: d'acord?
7: Nosaltres ho deixem aquí, però tornem dilluns. Bon cap de setmana! Va, que ara arriba en Marc Giró i el vostè primer, i ja el tenim aquí, fora de l'estudi, preparat per entrar com un miure, però ara les notícies de la una amb Núria Travessa. Bon dia.
10: Bon dia.
7: I els esports amb Albert Bassas. Bon dia, Albert.
11: Bon dia.
10: El PSOE desvincula Begoña Gómez de la peça separada que ha obert el jutge Juan Carlos Peinado, que és qui porta la causa contra la dona de Pedro Sánchez per un contracte de l'empresari clau del cas. El PP, en canvi, aprofita per anunciar que tornarà a presentar al Congrés la moció per demanar eleccions anticipades i han fet canvis per evitar que la mesa de la cambra la torni a vetar. El PP també ha forçat la compareixença avui al Senat de la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, en aquest cas perquè doni explicacions dels contactes de la institució amb Leire Díez, concretament de les reunions que va mantenir amb Diego Villafañe, la mà dreta del seu predecessor Álvaro García Ortiz. Peramato diu que les insinuacions que s'estan fent són tota una ofensa.
12: Se ha insinuado que la fiscalía pertenece o que puede estar al servicio de una trama criminal. A mí me parece que eso es una falta de respeto absoluto a la institución que represento. Los fiscales de España, los 2.804 fiscales que trabajan en todos los juzgados del territorio español, trabajan con rigor, con absoluta imparcialidad, con autonomía y además con respeto exclusivo a la legalidad.
10: Més coses. Ja tenim en marxa l'operació sortida d'aquest cap de setmana. Trànsit espera que fins demà a les 3 surtin de Barcelona i àrea metropolitana 610.000 vehicles. Avisen que les hores més complicades poden ser aquesta tarda de 5 a 7 i demà de 12 a 1. Per facilitar la mobilitat, avui, de 5 de la tarda a 10 de la nit i demà de 10 del matí a 2 del migdia, els camions només podran circular per la dreta a la P7 entre Vilafranca i Sant Celoni. L'operació tornada diumenge no s'espera tan complicada. Trànsit, de fet, preveu que pràcticament la meitat dels vehicles ja es quedaran de cap de setmana llarg o de vacances. També us explicarem que 2 de cada 3 fumadors volen deixar de fumar i pràcticament la meitat ho prova cada any. Ho ha avisat la ministra de Sanitat, Mònica García, que destaca l'enorme demanda d'ajuda que hi ha i que diu el Sistema Nacional de Salut ha de ser capaç d'acompanyar.
11: I els esports, avui farem la ressaca de les finals que van viure ahir a les seccions del Barça amb la gran victòria de l'equip de bàsquet a València a l'ACB.
13: A veure, per favor, que estem en directe. El company està fent els esports. És que estan entrant 4 mascles...
14: No t'ho esperaves, això.
13: Amarrats a 4 saxofons. És increïble. No sabíem que el saxofon donava tant de sí. T'he de dir. Fes els esports rapidet, perquè
11: sí,
13: no tenim temps.
11: Bàsquet, la golejada també deia de l'equip de futbol sala davant el Pozo per deixar el títol a tocar.
13: Molt bé.
11: Passarem un dia més per Chattanooga, seu de la concentració de la selecció espanyola mundial, per escoltar Gavi, el blaugrana, en una entrevista a RAC1, protagonista del mal debut del combinat de Luis de la Fuente, que tornarà a jugar diumenge. De moment, avui la competició segueix amb un Estats Units, Austràlia a les 9, en directe a RAC1, Escòcia, Marroc a les 12, Brasil, Haití a quarts de 3 i Turquia, Paraguai per tancar a les 5 de la matinada.
14: Brasil, Haití, m'agrada aquest partit.
13: Brasil, qui vas, Brasil?
14: Amb tots dos.
11: Abans el Sabadell se la juga la nova Creu Alta contra el Zamora amb el partit de tornada de la final del playoff per pujar a segona divisió, i també tenim motos, Gran Premi de la República Txeca. A les 3 començarà la pràctica, després que aquest matí Marc Márquez hagi estat el més ràpid i posteriorment hagi caigut en els primers lliures.
13: Ai,
11: això sí, sense més conseqüències. A més, el seu germà Àlex ha reaparegut després de la lesió.
13: No, escolta, i ara un impactet, mira. Ah, no, el test l'impacta.
15: 100.000 poemes cauran del cel sobre Barcelona el 20 de juny.
0: la commemoració dels 50 anys d'Espanya en llibertat. Porta el bombardeig de poemes als voltants de la Catedral de Barcelona, un dels barris més castigats per l'aviació feixista durant la guerra. 100 poetes i dues llengües al voltant de la paraula llibertat. Aquest dissabte 20 de juny, a 8:45 del vespre, a la Plaça Nova de Barcelona.
13: Ah, és genial, eh? Escolta una cosa, i ara el temps.
10: Espera una altra tarda càlida amb temperatures semblants a les d'ahir, algun ruixat al Pirineu, a la resta sol, i aquest cap de setmana pugen les temperatures, sobretot de cara a diumenge, amb valors que poden arribar ja als 40 graus a Ponent, on ja s'ha activat l'avís per onada de calor.
13: Vale, bé, nens, els del quartet, bueno, aquesta paraula...
3: Keviart.
13: Keviart, eh?
3: Sí.
13: Keviart. Per una persona amb discapacitat, com jo, Keviart, eh? Keviart, era tan senzill com això. Val. No, és que de repente he dit, hòstia, aquí hi ha un liu. Keviart. Bueno, no, apropeu-vos al micro al moment, perquè m'hauríeu de fer un comiat. Tenim un quartet Keviart, que és un quartet internacional que triomfa moltíssim a Europa, que és tota l'estona tocant el... Nosaltres aquí a Catalunya i en línies generals, perquè no tenim l'afició com de... Bueno, hi ha gent que sí, però no és com Àustria o Alemanya o França, que es va a veure música clàssica o música com el qui va... a la tintoreria, diguéssim. Però, bueno, aquests senyors és una cosa que és increïble. Tenen quatre saxos i no sabia que hi havia tanta... És com les polles, el del saxo, que hi ha moltíssima varietat. Ens pensàvem que totes són iguals. Perdona, eh?
10: Quanta estona portem de programa?
13: No, exacte, perdona. Exacte. Dic, a veure, que 5 minuts ja pega la polla. Però ens podríeu, per favor, tocar alguna cosa així?
15: Per això, eh?
13: Què? Pues que s'aixequin.
16: Que se levante.
13: A veure, llavors, per favor, el quartet Keviart ens farà un acomiad dels nostres companys, de la Núria Travessa i
3: l'Albert
13: Bassa, que després a les dues, Núria, això va per tu, aquest comiat saxofonàstic del quartet Keviart. I després parlarem amb... Keviart, no Keviart, Keviart. Keviart també ens agrada, però bueno, endavant, per favor, per acomiadar la Núria. Ah, mira, s'ho saben, ja veuràs. Tots saxos.

0: Doncs, Núria, es veiem a les dues.
1: Oh! Caram, que quin mitjà. Fins a després.
2: Una meravella.
3: Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
0: Home, i amb en Joel Fortuny, l'Ernest Ferrer, Esther Romagosa, què tal estàs?
4: Molt bé.
0: Molt bé. A nosaltres de també divendres. Ens acompanya, acabem d'escoltar el quartet de saxofons, Kevi Art, grup resident al Palau de la Música Catalana. Parlarem amb ells i, a més, tindrem un miniconcert. Estem molt contents. Ells són el... Déu dient, ué, vale, va. Pere Méndez, Víctor Serra... Sí. No, senyora, a veure, aquí ha dit ué. Jacqueline, que no saps algú, que és el... Tu toques el saxo? Bueno, no m'ho expliquis, però no volem saber si toques el saxo, no, Jacqueline. Pere Méndez, vale. Víctor Serra,
5: ué.
0: Robert Serra...
6: Ué.
0: Seara.
6: Seara.
0: Collons, noi, que difícil tot. Daniel Miguel. Ara, molt bé, exactament, ara parlarem amb ells. Tenim la Decibel.
7: Hola, què tal?
0: Que avui ens una cosa fascinant.
7: Perquè, que clar, sí?
0: Una cosa que ens ha deixat a tots impactats. Un cop més. Però abans, senyors i senyors, torna el vostè primer, la nostra companya i amiga, el nostre referent, Brigitte Vassallo. Ué!
8: Deixeu-me fer un pròleg. Clar, jo avui vinc superrelaxada. Jo venia, no, però ara m'han relaxat els saxofons.
0: Clar, no? Els saxofons relaxen així, moltíssim.
8: Comencem així amb aquesta cosa. Bueno, la primera cosa, estem amb la recta final, la darrera setmana del procés de regularització de persones migrants.
0: Molt bé.
8: Es necessiten fons, sisplau, aneu cap a les xarxes de regularització ja per poder donar suport i ficar calarons a la caixa de resistència, calen diners per fer les traduccions jurades, rebre papers, assessorament, bo, taxes,
0: assessorament
8: tot
0: jurídic,
8: això.
0: Clar.
8: Vale, tot això. Llavors, sisplau, l'últim esforç, que ja tanquem això. Aprofito aquesta qüestió perquè ara estem en un moment de molt discurs securitari, molta problemàtica, la immigració...
0: Què vol dir discurs securitari?
8: La immigració és un perill, les fronteres, s'han de tancar fronteres, s'ha de fer més seguretat, sí. Més seguretat, no? I tota aquesta animació de més seguretat, més policia, més militarització, etc.
7: L'AIS europeu...
8: Exacte, l'AIS europeu, tot això, sempre amb l'excusa dels altres.
0: L'AIS europeu ja està aprovat, eh?
7: Des d'ahir.
0: Des d'ahir.
8: Ja està aprovat. Els altres són un perill. Llavors, que ningú no s'enganyi, els altres no existeixen. Els altres som tothom. Aquest discurs de que els altres sempre és una excusa per portar a terme, doncs, polítiques més violentes, més militaritzades, més policia. Això de les forces de seguretat se suposa que és un pacte social, no?, en què l'ús de la força es delega cap a una sèrie d'institucions i ha de ser, diuen, regulat per principis de legalitat, necessitat, proporcionalitat i rendició de comptes. Jo passo de tot això, ho he de dir honestament.
0: No funciona mai, passo, tot això que has dit no acaba funcionant mai.
8: Però aquest és el joc al que estem jugant. Passo a tot això perquè aquest pacte sobre la institucionalització de la violència el que està dient és que és una qüestió de proporció, però que la violència està en la natura mateixa de la institució i reconeixem que estigui en la natura de la institució. Llavors això mai no funciona i sempre quan és una qüestió de no pujar-li prou el volum sempre s'acaba pujant. Llavors, hem de repensar, hem de tornar a escoltar, hem de tornar a llegir, reescoltar totes les persones que han fet tanta feina i que estan fent tanta feina per trobar altres pactes de convivència que no passin per la violència ni dels uns ni dels altres, ni de la legalitzada ni de la il·legalitzada, no conformar-nos amb menys com a societat i no donar suport als discursos securitaris superexcitats.
0: Doncs escolta, molt bé. I ara sí, Brigitte Vassallo, que ve amb convidada. I quina convidada, noia.
8: Moltes gràcies. Doncs avui tenim la sort de tenir amb nosaltres Anaïs Franquesa d'Iria.
9: Benvinguda a la Ràdio.
8: Que ens ve a explicar una campanya que estan iniciant tot just ara perquè estem a les portes del judici pels responsables de la mutilació del Roger Espanyol, que recordem que és l'únic judici que es podrà dur a terme a partir de la repressió del referèndum de l'1 d'octubre. L'únic judici que ha arribat a bon terme. Explica'ns una mica aquesta campanya, Anaïs.
9: Efectivament, Roger Espanyol va ser mutilat l'1 d'octubre del 2017. Tots recordem aquest moment en el que la Policia Nacional a Barcelona va actuar d'una forma absolutament brutal i, a més, la Guàrdia Civil ho va fer a la resta de Catalunya amb 1.066 persones que van ser ateses pels serveis de CatSalut. D'aquestes 1.066 persones, només més, el Roger, diguem, continua en un procediment contra agents de policia per diversos motius. El primer, perquè hi va haver una manca de diguem, de voluntat d'investigar en algunes de les causes, com passa molt amb la violència policial, però també, en el cas de Barcelona, que és la causa que jo conec, que és la de Roger i la causa principal que de la resta d'escoles, perquè malgrat que ja els teníem camí d'acusar-los, perquè ja s'havia determinat que hi havia 40, ara ja m'he oblidat de la xifra, però eren 57 policies investigats, va arribar la llei d'amnistia. Uh-huh. Aquesta llei d'amnistia que s'ha aplicat, diguem, de forma molt desigual, i el que ha acabat suposant...
2: Molt desigual,
9: molt desigual
2: vol dir que... Carregant cap a la part policial i repressora, diguéssim, oi?
9: Efectivament, els policies s'ha aplicat a gairebé
2: perquè
9: tothom...
2: Perquè que sapiguem a Carles Puigdemont, i sincer jo nada d'això, però Carles Puigdemont segueix a l'exili vergonyosament per Europa,
9: bueno,
2: diguéssim.
9: Perquè el Tribunal Suprem es nega a aplicar la llei d'amnistia, que és com tenim un petit problema si els jutges es neguen a aplicar
2: Carles
9: una
2: Puigdemont
9: llei.
2: Carles Puigdemont i d'altres, però vull dir que...
9: Exacte. Doncs això, arriba la llei d'amnistia, que malgrat que prohibeix l'amnistia dels tractes inhumans o degradants, perquè està prohibit, no es pot amnistiar aquest tipus de delictes, perquè són delictes molt greus, i no ho dic jo, ho diu el Tribunal Europeu, i ho diuen tots, diguem, la normativa internacional, malgrat que estigui prohibit, la majoria de jutges, quan se'ls ha demanat de, ei, escolta, com que són uns actes que es van cometre en el marc del procés, perquè van pagar la gent, però ho van pagar la gent en el marc del procés, amnistiem-nos. Amnistiem-vos. I aleshores, els jutges, en la majoria de casos, ho han aplicat, excepte un en el que vam aconseguir, Irídia, que l'Audiència Provincial ens doni la raó, i sí que es continua un procediment contra una altra gent. En el cas de l'1 d'octubre, tota la resta de policies que havien d'anar a judici per les càrregues de Barcelona s'han amnistiat i estem anant al Tribunal Suprem per això, però en tot cas això el que ens porta és que efectivament el judici de Roger Espanyol contra els 4 policies responsables de la seva mutilació per disparar-li una bala de goma...
2: A l'ull, que el senyor va perdre un
9: aquest
2: ull.
9: Senyor
2: és borni, aquest senyor, pobre...
9: Sí, va perdre la visió d'un ull, perquè és la majoria de lesions que causen aquest tipus d'armes, perquè tal com es disparen, el que acaben provocant és que, bueno, perquè a més les disparen malament. Són armes, per cert, les bales de goma estaven prohibides.
2: El Parlament... Perdona, voldria insistir que són 1.066 persones l'1 d'octubre represaliades, i tu parles de batuda, has dit que això era les forces de seguretat, per mis cojones, de l'Estat espanyol, arremetent contra persones que pacíficament es manifestaven i exercien un dret.
8: Estan votant en democràcia.
2: Hi hagués aquí una picabaralla, recordem-ho, bueno, que tenim tots molt presents, diguéssim, però que voldria insistir en el fet de que això són gent carregant contra persones que pacíficament exerceixen el seu dret de vot en democràcia. I persones de tot tipus, criatures, altes, baixes, grans, més o menys...
9: Sí, més o menys discapacitats. Anys,
2: Perquè, clar, 1.066 persones és una vergonya. I només una, que és el cas del Roger Espanyol, que, clar, és quasi bé simbòlic, diguéssim, oi?
9: Sí.
2: A banda que és molt real, però no simbòlic, perquè ell
9: l'ha
2: perdut,
9: no simbòlicament. No, ell sent el pes de representar d'alguna manera totes aquelles persones que van ser represaliades l'1 d'octubre, perquè sí, efectivament, hi havia el que estàvem fent l'1 d'octubre era exercir drets fonamentals. És igual en relació a qui no cal ser independentista o no, només cal ser demòcrata i ser conscient que era una mobilització social impressionant.
2: Sí, però no cal ser independentista, però era per l'independentisme, que és una causa perfectament...
9: Sí, que, evidentment, superdefensable.
2: Legitimíssima,
9: molt legítima, i que el que estava demanant era poder votar. Era un referèndum que a més s'havia decidit que s'anul·lava. Des de la perspectiva legal era absolutament innecessari fer cap altre acte d'intentar que la gent no votés, i el que va fer la policia, en aquest cas Policia Nacional, Guàrdia Civil, no?, les forces per part de l'Estat, és arremetre contra les persones que
2: Contra les persones, contra cossos reals, contra el simbolisme, contra el que simbolitzava... Efectivament, contra els edificis on se celebren aquests edificis públics, escoles, ateneus, ajuntaments, etc, que això també jo trobo que és greu, o sigui, tota la càrrega simbòlica que allò tenia també s'arremet contra això, i per tant s'arremetia contra l'ànima d'un poble, diguéssim, diria jo.
9: Aquest era l'objectiu. Nosaltres això vam veure des de ben d'hora al matí. Teníem, bueno, com que ja ens ho veiem venir, perquè hi havia 10.000 policies a Barcelona extra, que estaven allà al port, en el vaixell del Piolín, ja vam veure que això acabaria malament. moment, i aleshores el que vam crear és una xarxa d'observació. Teníem a més de 70 persones repartides.
2: Des d'Irídia, eh?
9: Des d'Irídia, la FEDE, NOVAC, diferents organitzacions. Vam crear Som Defensores, li vam dir, i teníem a persones observadores repartides pels col·legis electorals, psicòlogues, advocades, tot preparat. I estaven des de les 5 del matí pendents, en, diguem, el que sempre li diem, bueno, el centre com de coordinació. Sí. Nosaltres també en tenim, no només la policia. I aleshores, doncs, allà el que estàvem fent era rebre la informació que ens enviaven les persones observadores i estar seguint també tot el que passava. I els primers, el primer cas que va sortir ja per les notícies va ser on havia de votar en Carles Puigdemont, que hi havia més de 300 periodistes acreditats internacionals. Per tant, clarament el que volíem fer era enviar un missatge de no aneu a votar, perquè si aneu a votar us passarà això. El que passa que el que no entenen és que quan hi ha una repressió d'aquestes característiques, el que fa la ciutadania, evidentment, és reaccionar i defensar els drets que per això hi són. Perquè si no, no...
2: També jo crec que hi ha una cosa, que si tu estàs en un país europeu com és Espanya, a una regió d'un país europeu com és Catalunya, que està exercint un dret de un referèndum, diguéssim, per molta policia... És a dir, jo crec que no tenim capacitat ni les eines neuronals per molt policia que vagis veient que va arribant, perquè a més anaven comptant les policies, els mitjans de comunicació, han arribat 5 policies més, no recordeu això? Això
1: sí, tant, sí, tant.
2: Ara el pio limitat, tal. Clar, tu, al fons, creus que no et passarà com a ciutadà europeu? És a dir, tu creus que estàs segur?
9: Clar, les persones que estem basades clarament, en la violència policial...
2: Clarament, sabíeu que ja, sabíeu, clar, però hi havia molta gent de bé que clar, no tenia aquesta cultura, no? Vull dir que jo és tal qual, i s'ho van trobar.
9: Sí.
8: Com heu fet? Com ha estat el procés? Perquè vosaltres esteu denunciant a 4 agents de la Policia Nacional i els seus comandaments, no? Sí. Perquè això no és una qüestió només del policia, sinó de tota la cadena que permet això. Com heu aconseguit saber qui són?
9: Això va ser una tasca espectacular, perquè teníem el moment del tret gravat, perquè hi ha molts periodistes al voltant del Roger, a la seva vorera i la vorera del davant, però ens faltava la identificació perquè la Policia Nacional no va identificada per davant, només per darrere. Per tant, havíem de saber quina agent de policia era. Vam destinar 1.800 hores a analitzar imatges del dret i del revés per aconseguir veure de quina manera podem individualitzar la gent, perquè, òbviament, per por que li preguntis al cos nacional de policia qui ha disparat,
1: no t'ho diran.
9: Aleshores, davant d'això, el que vam
2: acabar... És una mica així, le paso...
9: Sí, exacte. Perdona,
2: ¿me podría identificar? Sí, un momento, le paso.
9: Sí, ahora le paso con el que no sabe.
2: Perdone que le pongo en espera.
9: Però l'explico si això després. Doncs el que vam acabar veient, també perquè la sort de tenir un espai és que la gent se t'acosta i diu, ei, un moment, fixa-t'hi, no tots són iguals. Perquè hi ha alguns que porten un guant, hi ha algun que porten dos, hi ha alguns que porten genolleres, hi ha un que li agrada que la gorreta pengi de la dreta, d'altre li agrada que pengi de l'esquerra, i aleshores, veient això, comparant les imatges, veient com avançada va el cordó, van poder individualitzar concretament...
8: És que no són idèntics, que això també és important que ho sapiguem a l'hora d'anar a manifestacions, que no són idèntics i que ens fixem en aquest tipus de detalls.
9: I conèixer com funciona, perquè els cordons policials avancen recte, disminueixen recte, bueno, l'operativa policial, i aleshores van poder identificar quina gent concret era, després ens faltava doncs, com un pèrit pogués acabar d'acreditar-ho, el vam trobar, també és difícil, vam presentar aquest informe pericial i després doncs, el que va fer el jutge és, doncs ara això li envio als Mossos a veure si també m'ho confirmen. I, efectivament, els Mossos van seguir, diguem, el nostre procediment amb un informe molt exhaustiu i sí, vam trobar-lo.
8: I això quina relació té, perdona, Esther, amb la llei Mordassa? Perquè el cas del Roger Espanyol, que a més li enviem una abraçada i tot el nostre suport des d'aquí, és, com dèiem abans, no? És una qüestió material que està claríssima, no? Que són les ferides que hi ha patit que són de per vida, però hi ha tota una dimensió simbòlica que també ens obre una oportunitat d'anar de nou a queixar-nos i a reclamar contra lleis com aquesta, que és la llei Mordassa, no?
9: Clar, o sigui, el tema de la reforma de la llei Mordassa ara té sentit parlar-ne, perquè una de les coses que s'estaven introduint és precisament prohibir aquest tipus d'armes, perquè no pot ser. O sigui, primera, no podem naturalitzar que la policia pugui disparar les persones que s'estan manifestant exercint els seus drets fonamentals. O sigui, aquesta és la primera qüestió. Però és que, a més, les bales de goma està demostradíssim que són molt lesives, potencialment letals. De fet, han causat 24 morts des que es van començar a aplicar durant l'època franquista. Atenció, seguim amb una arma d'aquestes característiques, i a més són pràcticament incontrolables, a no ser que la disparis a la distància que ho va fer el policia, que li va disparar a 14 metres. Per tant, òbviament, a més ho va fer, era el tercer cop que disparava. Per tant,
8: que clarament... Aquesta és distància letal, em deies abans.
9: O sigui, aquesta distància és perillíssima, evidentment. O sigui, no es pot, està prohibidíssim disparar. No s'hauria, però és que a més aquestes armes s'han de disparar més de 50 metres, en casos molt determinats i molt de molt risc, 25, però mai per sota sota els 15, bueno, en fi, aquestes armes s'haurien de prohibir. I una de les propostes de la reforma de la llei Mordassa precisament a prohibir.
2: Bueno, aquesta i quasi totes, et diria, no?
9: Sí, sí.
2: Les armes s'haurien de prohibir.
9: Sí, no, exacte.
1: Però tornant a lo d'abans, Anaïs, el Parlament de Catalunya va prohibir l'ús de pilotes de goma. I què ha passat?
9: Bueno, el que ha passat és
2: que... És Espanya, no? Que era un policia nacional i que no devia operar la llei de catalana.
1: Tenen prohibit els Mossos.
2: La llei catalana pel cul.
9: Efectivament. I això es va prohibir, recordem-ho, gràcies a tota la mobilització prèvia. Primer d'estop bales de goma, que ja existia abans de l'Ester Quintana, després va passar l'Ester Quintana el 2012.
2: Sí, perquè va costar, perquè ara diem, ui, que bé, els catalans hem prohibit les... Mira, que som guapíssims els catalans que hem prohibit les... Però va costar un colló i mig,
9: Va costar molt, per això és important que tinguem clar que és gràcies a la mobilització social, a les organitzacions de defensa de drets, als periodistes...
2: Perdona, hem d'acabar. Quina perspectiva té tot plegat? És a dir, perquè és clar, nosaltres estem dient, no sé què...
1: I, perdona, el judici el faran l'1 d'octubre?
9: Sí, sortíssim.
1: El judici, el Roger Espanyol...
9: O sigui, el judici serà el 16, 17, 30 de setembre i 1 d'octubre, que, a més, hem convocat com a forma simbòlica que la ciutadania vagi a donar suport a Roger, no només signant el manifest, sisplau, feu i també ajudeu-nos, sisplau, amb els fons, perquè aquí arribar aquí estic molt difícil.
2: Clar.
9: I necessitem ajuda. No només això, sinó també doncs, a l'escalf de la ciutadania aquell dia. La clau del judici està en que nosaltres hem aconseguit demostrar que li dispara 3 vegades, per tant, hi ha intencionalitat, però el que està en dubte és això, precisament, perquè és la primera vegada, a la història de tots els casos que jo conec, que no es dubta qui va disparar. Això és que ho hem acreditat tant que no ningú posa en dubte. El tema és, va ser intencionat? Va ser imprudent? O hauria de ser justificat pel compliment d'un deure, com diu la Fiscalia?
1: Uf.
9: I si és imprudent, segurament li aplicaran la llei d'amnistia.
2: Perquè, perdona, digues...
1: No, aplicaran la llei d'amnistia.
9: Podrien aplicar-li, tot i que nosaltres també estem acusant per tortura.
2: En Roger Espanyol, quin tipus de persona és? Ho dic ara? Ho dic perquè una de les vies de la Fiscalia podria ser deshumanitzar en Roger Espanyol, dir que el Roger Espanyol era...
1: És saxofonista, com ell.
2: Saxofonista, pitjor m'ho poses, un terrorista.
9: Clar, i aquí ve la clau, no? Evidentment, hi ha molta campanya de deslegitimització, de criminalització i tal i qual, i aquí no s'ha d'oblidar una cosa. Una persona, quan s'està manifestant, a més, a part de que allà no va passar, vull dir, es van tirar 4 balles i tal i qual, però més enllà d'això, una persona, quan s'està manifestant, fins i tot, encara que no és el cas del Roger, però fins i tot si utilitzés la violència extrema, mai perd el dret a no ser torturat ni tractat de forma indigna. Això és molt important, perquè la tortura no es pot practicar mai enlloc i contra ningú. Aleshores, per tant, si hi ha alguna persona que està fent alguna cosa que no està bé, agafes i la detens en aquella persona, però el que no pots fer és disparar-li, mutilar-la, i en casos com ha passat també, no?, que han arribat a morir per l'impacte d'una bala goma, com va passar amb Íñigo Cavacas el 2012.
2: Vosaltres heu...
9: Tarajal. 14 persones van morir ofegades.
7: 14 persones ofegades disparar amb pilotes de goma.
9: Totalment, al mar. Escolta, però
2: perdona, estem superfora de temps, però nosaltres sabem com opera la policia? És a dir, quin tipus de cursos se'ls fa? Què se'ls posa al cap als agents d'antiavalots? Abans d'una operació, és a dir, sabem que l'exèrcit nord-americà o l'exèrcit d'israelià, doncs, que els asseuen, a banda de... Nosaltres tenim les pel·lícules, doncs, jo que sé, la jaqueta metàl·lica, que anaven per no sé què, i ara, venga, compañeros, vamos per arriba, per abajo, i tal. Sembla que sempre sigui una cosa física, però sabem que els exèrcits es preparen, les forces de l'estat es preparen en aules i es manipula la ment dels agents moltes vegades perquè vagin molt directes a... O sigui, són un tipus... a més, són persones molt escollides, diguéssim. No tothom, en el càsting, o com es digui això, per ser agent d'aquests de...
1: Antiavalot,
2: no hi cal un que... a mi, per exemple, em tombarien ràpidament, perquè diria, bueno, a ver, esto... O sigui, no sé si m'explico. Sabem també... Que això també seria un argument de defensa. Mira, jo estic ja, tipus, saps? La física que sap de tot, saps?
1: Advocat.
2: No, però heu dit que... Clar, millor hi ha una predisposició...
8: El jubileta, tu ets el jubileta, ja, la valla...
9: No cal anar tan lluny, d'acord?
2: A veure, no cal
9: anar tan lluny. A la Policia Nacional hi ha un manual que és de com han de tractar les manifestacions.
2: Mira,
9: o sigui, hi ha un manual
2: el tens
9: que ho tinc escrit, tinc una part escrita, perquè és tan bèstia el que hi diu en aquest manual, però ho heu de trobar, val? Que el que ve a dir és...
2: Tranquil·la, perquè nosaltres tenim aquí 4 saxofonistes, que tot el que sigui silenci ho omplim amb música. Si vols et poso música mentre ho busques. Mira, posa una mica de música, ja veuràs. Posa una mica de música. Els saxofonistes faran una miqueta de música. Tenim avui entre nosaltres el quartet Queviart, que és una cosa increïble.
1: Què s'ha posat a la boca?
2: Nena, però això no ho preguntis.
9: Ho has trobat,
2: Ho has trobat. Espera, ho ha trobat. Espera.
9: Mireu com considera la Policia Nacional que s'ha de tenir, de considerar o, una manifestació.
2: Sí. És a dir, la Policia Nacional els hi passa en un manual. Si hi ha una manifestació, heu d'actuar així.
9: Sí. Diuen, una concentración o manifestación es una entidad viva y como se reconoce

0: Brian
1: Rios mort en detenció a Rubí, les pistoles Taser, de totes aquestes coses.
2: Sí,
1: tant de bo el problema fos només de Policia Nacional, oi? Tant de bo.
2: Exacte. Bueno, escolta una cosa, estarem molt atents a aquest tema, hauràs de tornar.
3: Sí.
2: Recordem que la Naix Franquesa és la directora d'Irídia, llavors nosaltres ara repartirem aquí entre el públic una... i en tindrem aquí recuperar qui ho vulgui. Apunteu-vos i informeu-vos sobre això. Després una altra cosa, a veure, nosaltres érem independents, les que siguin independentistes i les que no també. Nosaltres som demòcrates i a més independentistes per separat o junt. De vegades aquest tipus de coses s'aconsegueixen posant una micateta. 5 euros, 10 euros...
1: Els calarons. Cara,
2: saps dir-te una mica? Tipo, escolti'm, això és una cosa que ens representa a tots, que a més a més ens hi va a tots la
1: pell...
2: Que necessitem tots. Anem a invertir una mica en això. A lloc d'un gin tònic a 8, filla, posa't a Irídia i posa, pues, 10 pavos. No sé com
1: un gin tònic per Irídia i un gin tònic per regularitat. Ja. Aquesta és la nostra campanya de l'estiu.
2: Per 20 euros tens aquí i després ja a vivir, eh? A vivir. Bueno, moltíssimes gràcies.
3: Moltes gràcies.
2: No deixeu d'aplaudir amb tots vostès, deixaré veure l'Obede. Anem fatal de temps, però és importantíssim el que has de dir.
3: Vale.
2: Però bueno, tranquil·la.
3: Però abans que res, parlant
2: ara,
3: de violència
2: bé,
3: policial,
2: coses, jo et veia,
3: volia que no se'ns oblidi el nom de Cohen Wiley.
2: Molt bé.
3: El nen d'un any que va morir assassinat el diumenge passat quan la seva mare va ser acusada presumptament a una ciutat de Mississippi de robar una caixa de bolquers. Tot i que la mare tenia el tiquet de compra i no volia atendre a les peticions de senyora Turis, la policia va obrir foc contra el cotxe de la dona i de l'amiga, ferint-les amb elles i assassinant un bebè d'un any. Un bebè negre d'un any.
2: Mare de Déu.
3: Quan parlem de deshumanització i d'abús policial, parlem d'aquestes coses, o sigui, que no se'ns oblidi el nom d'aquest nadó que va perdre la vida perquè la policia va decidir obrir foc contra el cotxe de la seva mare.
2: I això...
4: El 40% digues. Dels casos que tenem a Irídia per violència policial tenen un component racista. Aquí.
2: El 40%.
4: El 40%.
1: Que se sàpiga. Els que denuncien, els que es denuncien.
2: Els que es denuncien.
1: Els que es denuncien. Està... Clar.
2: Bueno, escolta'm, tots vostès decidim veure-ho.
3: Vinga, som-hi.
2: Bravo.
3: Anem a baixar, ara anem a baixar una miqueta la gravetat del tema, amb una curiositat, perquè fa uns dies vaig veure a Instagram...
2: Bueno, una curiositat, però...
3: Bueno,
1: tu sempre portes coses lleugeres,
3: sí,
1: ja ho
3: sempre,
1: sabem,
3: sempre,
1: eh?
3: Sempre, per mi això és més lleuger. Sí. Fa uns dies vaig veure a Instagram un reel d'un periodista que es diu Dejon Campbell, que a més és líder d'Impacte Social, que explicava una cosa que jo no sabia i que la majoria de gent tampoc en sabrà. El reel de Campbell parlava de la polèmica que s'ha generat ara perquè Quinta Brunson, que no sé si sabeu qui és, que és una dona negra, actriu, comediant, directora, productora, bueno, la tia és una crack, que és creadora i protagonista de la sèrie Abbott Elementary, que podeu veure a Disney Plus,
2: que
3: és molt divertida.
2: És una escola...
3: Una escola.
2: Filadèlfia, no.
3: Washington?
2: No, bueno. És una escola... És una escola... I és la vida d'una escola,
3: sí.
2: I aquella és una professora afrodescendent,
3: sí.
2: I els seus col·legues, i totes les coses que els passen.
1: Però
2: i és increïble.
3: Molt divertida.
2: No, aquesta, perquè d'això, en canvi, no sé, no em pregunto si
1: no
2: per què...
1: No sabeu dos?
2: Sé tres coses, i una, quan he vist d'això, en canvi, el dic, mira, ja està aquí, perquè la tenia al cap, o sigui, però no sé més, eh? O sigui, no,
3: És boníssima, jo la recomano molt, són episodis curts,
2: vull dir que
3: et
2: vaig confessar una cosa. D'això, en canvi, la tinc al cap, i he de fer un tema la setmana vinent de Samuel Beckett, que el Club Editor està editant tota la seva obra i no m'estic enterant de res de Samuel Beckett. Llavors, he preguntat a l'editorial si pot donar claves de lectura, perquè el trobo... Jo no sé si... No ho sé, però algun pas a mi em sap molt bé, que en seré jo, clar, és evident. Però clar, llavors, de la mi m'ho tinc una cosa que t'ho diu l'altra, però d'això en canvi la tinc molt per la mà.
1: Molt bé.
3: Bueno, llavors, Quinta Brunson vol dirigir i protagonitzar un live action, que sabem que és, no?, una pel·lícula amb persones humanes,
2: sí,
3: d'una pel·lícula anterior d'animació. Vol fer això, un live action, sobre Betty Boop.
2: Betty Boop.
3: Ens en recordem de Betty Boop, no?
1: Sí.
4: I tant.
1: Jo utilitzo els memes, encara. Llama-me clàssica, llama-me vintage, i tu lo sabes,
2: sí,
1: guapa.
2: Sí, home, és veritat.
1: Tu lo sabes, que recibi algunes.
2: Tu ets molt Betty Boopista, però espera, sí, espera, que t'interessa.
3: Doncs llavors, l'enrenou s'ha generat perquè Quinta Brunson és una dona negra.
2: Hola!
1: Com Helena de Troya.
3: I ja ho tenim, com Helena de Troya, sí.
2: O sigui, una negra fent de Betty Boop.
3: Exacte.
2: És que de vegades també us passeu les negres.

0: gràcia,
1: voleu,
0: eh? Guapes,
1: no, no,
0: voleu
1: no, no, tot,
0: eh? Bueno, sí. Bueno. No, no, voleu que no us dispari la policia, no, no, també voleu fer de bé pigut, perquè guapa,
2: jo. És que clar.
0: La clavatge va passar, eh?
2: Estem anant massa lluny, com amb el feminisme. Com amb el feminisme. Estem anant massa
0: lluny. Ara bé, tibubla. Però espera, a veure.
2: Doncs, la qüestió és que el problema és que tota aquesta reacció, no?, es basa en no saber d'on ve realment Betty Boop.
0: Cuidao.
3: Gir de guió. Troia,
1: és que estem en la mateixa
0: lògica. Quan aquest... Paio, que has dit, fa el vídeo diguin, escolta, la Campbell vol fer de Betty Boop, tothom se li tira a sobre, per descomptat, tot el planeta Terra, se li dirà, com una negra ha de fer de Betty Boop, que Betty Boop és més blanca
2: que la... És gris, és gris.
1: Jo crec que és gris. Betty Boop, però,
0: bueno, a veure,
2: doncs,
0: ja ho veuràs.
2: Betty Boop apareix per primer cop l'any 1930 en un curtmetratge d'animació de Fleischer Studios.
1: Vas a donar-me un disgust?
0: No.
1: Em parla malament, Betty Boop.
0: No!
2: T'encantarà.
0: T'encantarà.
2: Llavors, en els seus primers dissenys, Betty Boop tenia l'aparença d'una flapper del jazz. Ai. Una flapper era una dona jove dels anys 20, associada al jazz, la modernitat, amb una actitud desafiadora envers les normes tradicionals de la feminitat.
3: Estàs parlant de les terres.
2: I aquella primera versió també presentava trets canins, com de gos.
0: Sí.
2: ¿Vale? Amb el temps, el personatge va anar evolucionant fins a convertir-se en la Betty Boop que tothom coneix.
0: Ah.
2: Fins aquí, tot bé.
1: Sí.
2: Però al 1932 passa una cosa molt interessant, que és que Helen Kane, una cantant estadounidenca blanca, demanda l'estudi a Fleischer Studios per crear a Betty Boop per $250,000. Segons ella, el motiu era que l'estudi li havia robat la identitat i el so. Llavors, la Helen Kane...
0: O sigui, van crear un dibuix animat a través de la
2: de
0: seva
2: la Helen
0: persona.
2: Kane. I la Helen Kane volia no només una compensació econòmica, sinó que prohibissin Betty Boop com a marca perquè...
0: Ella era Betty Boop.
2: Era ella, exacte. I ara és quan la cosa es posa interessant.
0: Bueno, si això jo, perdona, ho vaig intentar amb Mickey Mouse, perquè clarament Mickey Mouse...
2: Ets tu!
0: Soc jo. Llavors, això també és una cosa que també s'hauria de parlar. Però,
1: igualet.
2: Doncs llavors...
1: Dilo.
2: Si ve el judici va deixar clar que Helen Kane tenia raó, que l'estudi havia robat quelcom que
0: va robar l'estudi
2: feia...
0: L'estudi va robar la blanca que feia de Betty Boop.
2: Vale.
0: Abans de...
2: Es va descobrir...
0: Cuidao!
1: Dilo!
2: Que Helen Kane... tampoc no era la propietària original dels moviments de ball que ella deia que li havien robat.
0: Per què? Per què?
2: Llavors, el judici destapa que el 1928 Helen Kane i el seu representant van assistir a un espectacle a Nova York on actuava un artista jove que es deia Baby Esther.
0: No!
2: Baby Esther
1: era...
2: Seu, que necessites seure. Baby Esther va ser un artista amb una gran habilitat interpretativa, que tenia una manera de cantar i d'actuar, que jugava amb la veu, etc. En el seu moment, ella era molt famosa.
0: Molt expressiva de cara.
2: Molt jove, molt expressiva, amb aquestes expressions com infantils, amb aquesta barreja de sofisticació i espontaneïtat, i amb aquest dubab-dubab que
0: caracteritzava
2: la... que es diu scat.
0: L'escat. L'escat és quan...
2: Scat. Com l'escatman, te'n recordes del... Scatman,
0: sí.
2: Això
1: és veritat.
0: Sí.
2: Vale?
0: Ah. Llavors... Ella era supergrat escatista, no sé com es diu. No escapista, era escatista.
2: Escatista.
0: Sí.
2: Baby
0: I feia
2: Esther...
0: gestets, i feia ull molt gran, cavallet curt...
2: Baby Esther feia scat.
0: Què?
2: Baby Esther era...
0: No!
2: Una dona negra.
0: No!

0: Betty Boop és negra! Com tot! Quantes coses us hem robat als blancs en negre?
1: Totes.
0: Totes! El rock és d'origen negre. Què més, digueu?
1: El blues.
0: El blues. Bueno, jo per descomptar. El jazz.
1: Les rastes. Sí, a les dreadlocks. El grunge també a les seus inúmeres.
0: Això t'ho pots explicar un dia, perquè hi ha molta gent que no sap que el grunge també va començar en la comunitat negra. Vaja fanolis als blancs, que només sabem jugar al parxís, només hem inventat el parxís. Bueno, ho hauríem de veure.
1: S'hauria de parlar. Llavors la cosa és aquesta, que Helen Keane va tornar d'aquesta actuació, va arribar a l'hotel i es va passar un munt de temps assajant, imitant la Baby Esther per aprendre els moviments. Llavors, al final, digue-li justícia poètica, Helen Keane va perdre el judici, no va cobrar res i aquí es va acabar col·locant. El problema és que la Baby Esther tampoc va rebre mai cap royalty ni reconeixement. Per tant, que ara Quinta Brunson vulgui fer aquest live action de la Betty Boop, no és ni woke, ni no sé què, ni no sé quantos. És una correcció.
0: Una correcció. Bravo! Quinta Brunson, sí, exacte. Ja l'ha dient el nom de l'actriu l'altre. Quinta Brunson. Escolta una cosa, bueno, quina altra cosa han robat els blancs a les persones afrodescendentes negres? El puto saxo. I tenim a quatre blancs, però blancs com el paper, que afortunadament no toquen ja, sinó que toquen aquesta cosa com a barrocada que toqueu, no? O bueno, aquesta cosa
2: música
0: perquè
2: no sabia... Clàssica,
0: música, música clàssica i de cambra, perquè també, escolta, s'ho han portat al seu terreny. Bé, bueno, doncs deixem que les blanques toquin el saxo després de publicitat. Ja
3: Vostè primer, amb Marc Giró.
4: Vas imposable, pensions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901-2233-44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
6: I després a cala meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
7: Molt bé.
6: Arribarem a tot?
7: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
8: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
9: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
10: Aquest estiu, la gran pregunta és...
11: híbrid o elèctric?
10: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a nissan.es.
12: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
13: La revetlla de Sant Joan té gust de tradició.
14: Amb coques elaborades amb passió per les nostres flaqueres i flaquers i que no poden faltar a la taula la nit més màgica de l'any.
13: Perquè hi ha tradicions que només tenen sentit quan les compartim.
14: Aquest Sant Joan reserva les coques a la teva fleca de confiança.
13: És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers.
15: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
16: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
17: Quantes vegades has dit que sí per no dir no? Només has de dir dues lletres. N-O. No. No et conformis. T'han apujat el lloguer? Digues no. T'han acomiadat sense motiu? Doncs no. No i no. Truca a Legalitas i defensa el que és teu. 900 100 608. I sí, també per autònoms i empreses.
2: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
18: Doncs ara, en rigorós directe, ells mateixos es faran la seva pròpia sintonia, que per alguna cosa són músics. Que pràctic, no, això? Seria practiquíssim que tothom es fes la seva pròpia sintonia. Ara, mira, ho demanarem la temporada vinent. Amb tots vostès farem una superentrevista i, a més, amb actuació, però abans ells mateixos es faran la seva pròpia sintonia, els membres de Keviart. Són saxos.

0: Carai, home, no et diràs. Summer Time per un tubo, eh? Molt bé, molt bé. Escolta'm una cosa. A veure, mira, aquí és el nou també, ara, gravats. Que viar són el Pere Méndez, el Víctor Serra, el Robert Seara i el Daniel Miguel. I els quatre toqueu el saxo. És un conjunt resident del Palau de la Música Catalana durant dues temporades, que ara m'explicareu això de què va. I la primera pregunta que tinc que fer és al bollo. Això, entre... Això que et vull dir... El saxo per què? O sigui, saps què et vull dir-te o no? El saxo per què l'esculls com a persona? No? Dic, vaig a tocar el saxo, això com ho van rebre a casa vostra i el vostre entorn. I després com trobes a tres tios més que també toquin el saxo i decideixen muntar un quartet de saxos. O sigui, això és que trobo una quantitat de saxos increïble.
1: Però és que saps què passa? Que és que el saxo brilla. I quan tu tens 6 o 7 anys...
0: Ets garça.
1: Dius, això brilla molt, això ho vull tocar, no?
0: Clar, t'entenc, jo t'entenc.
1: Jo crec que va per aquí una mica.
0: A mi em passa amb la purpurina i el drac.
2: És com sexy, no? A més, és com sexy la cosa aquesta, no?
0: A tu també et va passar això?
3: Sí, de fet, mira, el Víctor i jo estàvem a la mateixa guarderia i va venir un saxofonista...
2: Com? Au, va!
3: Teníem 2 o 3 anys, va venir un saxofonista a tocar i llavors jo crec que se'ns va quedar aquí la cosa perquè ens vam trobar al cap de 15 anys tocant el saxo.
2: No, això no és veritat, no pot ser. En sèrio?
4: Sí, perquè al final preguntaves on es troben 4 persones que toquin el mateix instrument i al final és en els llocs on es forma la gent a les escoles superiors de música, clar, per exemple.
0: Per exemple.
1: Però tenim foto, eh?
0: Sí, sí, tenim foto
5: dels 3 anys,
3: eh? Dels
5: 3
3: anys, els dos mirant un saxofonista.
2: O sigui que és allà on hem d'anar, és allà on hem d'anar.
0: Escolta, i el... Vosaltres ja vam entrar... Heu d'estudiar tots a l'ESMUC, pot ser?
5: Vam estudiar a l'ESMUC i després vam anar a estudiar a Basilea, Suïssa, vam estar allà 5 anys, vam estar a Berlín.
0: Els 4, sempre?
5: Sí, sempre els 4. Fa 12 anys ja que toquem ara. Fa 12 anys i...
0: Però és com les Spice... Aquí... Heu d'anar més que les Spice Girls, diguéssim.
5: Bueno, totalment.
6: Una teniu, a prop?
5: Bueno, 30 anys.
0: Ah. Home, no, això no és pregunta, també.
6: No, és que els veig superjoves i que tots...
5: Moltes gràcies.
6: Sí, estem molt bé, estem molt bé.
0: El... Vosaltres entreu ja a l'ESMUC sabent que voleu acabar saxofonistes? O...
5: Bueno, sí, bueno, vam entrar a l'ESMUC i llavors mos vam conèixer i vam descobrir la música de cambra i mos va semblar una disciplina meravellosa i mos vam enamorar personalment i després també de la formació del quartet de saxos i de la professió.
0: Clar, escolta, i Daniel, perdona un moment, jo no sabia que podia haver un quartet de saxos. Jo pensava que el saxo sempre anava, pues, jo què sé, amb una banda, no sé què, jo què sé, una patxanga, una banda, un tal. Però resulta que no, i feu música, d'això que en diem música culta, no?
1: Sí.
0: O com en diem d'aquesta música?
1: I a més amb una particularitat, que és que el saxo és un instrument molt màgic perquè és l'únic que combina la canya, que és fusta, amb el cos, que és de metall. És l'únic instrument que fa això. Llavors tens flexibilitat i potència, i des de que va néixer el segle XIX, doncs ja va crear aquesta família de saxos.
5: Exacte.
2: Però va néixer el segle XIX, però toqueu música anterior al XIX, això no es pot fer.
5: Sí,
2: i com
5: sí.
2: Feu això? Sí, com es
5: fem arranjaments que però els fem nosaltres mateixos. Sí. Podem tocar tant a la Mozart Boge de Salzburg com al Festival Mixtur de Barcelona, que és de música de nova creació, diguéssim.
6: Això és pràctic, clar. Fem
3: covers de Mozart.
5: Sí, exacte.
2: Feu covers.
0: Que xulo.
2: Jo al·lucino.
0: Escolta, i després una altra cosa. Jo el que veig és que hi ha... Tu tens un saxo de plata massissa, que ara l'Ester deia, que no sabia quan l'Ester sabies de...
6: Sí, ara la plata i l'or estan pels núvols.
0: Però com ho veus al diari, l'expansió?
6: No, si teniu arracadetes d'aquestes desemparellades, tu vas a un lloc d'or i t'emportes calarons directes.
2: I de plata, perquè tinc d'or no tinc, però de plata...
6: Plata també, no tant, però plata també. Tinc amigues que...
0: Estan vivint
2: d'això. I el seu saxo? Estan parlant del seu saxo?
6: És plata.
0: És plata, tota plata. I els altres, per què n'hi ha un de gran, un de petit? Jo pensava que el saxo sempre era dels pallassos de la tele i n'hi havia més.
4: El tamany és igual que la gent que canta, o, bueno, ho comparem més amb els instruments de corda. Com més petit és l'instrument, més agut. Com més gran, més greu.
0: I això és així, clar.
4: Exacte.
0: Però aquest, per exemple, no té cua. No té, no,
5: bueno,
0: no,
5: podria ser corbat, però és més còmode quan és recte.
0: Val.
5: Saps que encara n'hi ha 4 més de saxos? O sigui, Adolf Sax va crear 8 a la família.
0: Ah, perquè Adolf Sax és un senyor...
5: belga.
1: Molt egoista, molt egocèntric, perquè és saxofon.
2: Ah, el saxofon.
0: Uau! Són els ignorants, total. Algú sabia això?
6: Joel, tu sabies això?
0: Jo tinc enveja.
6: El Joel sí que ho sabia perquè a casa seva...
0: Sí, bueno, perquè són saxofonistes músics. Llavors, a veure, anem a la convivència. Vosaltres quatre us porteu bé, diguéssim, perquè, esclar, això és com les espècies que es van acabar la malament, mira, Martes i 13, vull dir que no, els Beatles, bueno...
2: No, no, no, per contar, per contar.
0: Quin és, diguéssim, el truc per durar en aquesta relació oberta que diu clarament, que és aquesta comuna hippie que us heu muntat a través del sac. Quin és el truc? Quins trucs són?
1: Bueno,
4: Digues. No, jo crec que això és com un matrimoni sense el bo del matrimoni.
0: Què és, què? Perdona, el bo del matrimoni.
4: Bueno, és la intimitat més propera. Nosaltres...
0: El sexe al matrimoni?
5: No volen.
0: No volen, eh?
2: Qui no vol? Ara parlem amb ells. Qui no volen?
0: Escolta, noi, Daniel, perdona, com que no vols? No. Us heu enrotllat algun de vosaltres entre vosaltres? No.
2: Potser és aquest, el secret.
0: El secret és que són...
4: No carregar-se.
0: És que els matrimonis duren si no es folla, perdona, t'ho dic per experiència pròpia. O sigui, tu vols que el teu matrimoni folla fora de casa, però dintre de casa...
2: És que és això, el matrimoni es va follar. Clar,
0: es va follar, exacte. Una altra cosa. Vosaltres esteu de conjunt resident del Palau de la... Això què collons és? O sigui, del conjunt resident del Palau de la... Que viviu al Palau de la Música? O que això és una cosa que es va inventar el Millet, això és... A veure si serà il·legal.
5: Bueno, bàsicament és una institució que ens ha donat molt de suport des del principi
0: menys
5: de la nostra
0: mal,
5: carrera.
0: Perquè sent un Palau de la Música, un música
5: catalana...
0: I llavors
5: fem 2-3 concerts per temporada. Val. Enguany, i l'any que ve... Exacte.
0: Val. On us podem escoltar així en...
6: Properament. Concerts...
5: Pues mira.
0: Perquè, clar, jo veig 3 de juliol, Alemanya. 4 de juliol, Alemanya. Berga! Ah, Berga!
2: Oh, yeah. Ei!
0: Berga, Berga!
5: Sí.
0: Ah, doncs pues penso venir.
5: Bueno, ojalá.
2: Capital de Catalunya, totalment. Ja us ho dic.
0: Valdegovia, Espanya. Però vaja, i després Escó el 25 de juliol.
5: Sí, és que, bueno, clar, la temporada de música clàssica és una mica diferent a la de música més mainstream pop, tal, perquè es fan sales de concerts, normalment, no? Llavors, a l'agost, normalment, les sales de concerts estan tancades.
0: Ja t'entenc.
5: Però l'any que ve toquem amb 3 cops a Barcelona, al Palau de la Música, un cop al Gran Teatre del Liceu, al desembre, vull dir que si mireu la web, allí podreu trobar els nostres concerts.
0: Que genial. No sé si vol... Anem a fer una mica l'actuació, perquè què ens tocareu?
3: Farem un tamborant, que seria com un tambor, la imitació d'un tambor escrita per Jean-Philippe Rameau, un compositor del
0: Jean-Philippe
3: barroc.
0: Jean-Philippe Rameau, sí, és barroc, això escoltarem. Us poseu una coseta a la boca que ho expli...
6: Sí, què és això?
0: Serà droga, eh?
5: Bueno, les canyes s'han de mullar una mica perquè se sequen i llavors aquí, com que toquem tantes hores, mos posem un paper de fumar entre les dents i els llavis per amortigar una mica el contacte.
3: Com els boxejadors.
0: Que val. I és un paper de fumar, eh?
5: Sí.
0: Sí, i el paper quantes vegades te'l pots reciclar? O és cada vegada un paper?
3: Un parell de dies.
0: Un parell de... Sí o no?
5: Bueno, a mi sembla una guarrada, jo, cada dia.
0: És
6: el consumidor,
0: segons si tens...
2: L'altre és donar-li la volta al calçotet.
0: Sí. Jo ara m'he posat una mica cachondo, estava... Sí, exacte, deia, me puede, caballero, me puede pasar su papel de fumar que tiene entre los labios?
2: I llavors el saxo és ideal.
0: Sí, allò és que a mi, mira, m'encanta. Tots uns homes aquí agarrats amb saxo, fantàstic. És el meu somni fet realitat. A veure, una cosa, torna a repetir el que cantava, el que tocava.
3: Tamborant, de Jean-Philippe Rameau.
0: Jean-Philippe Rameau, tamborant. Per tots vostès, barroc, a tope.

0: Carai! Sí que dóna de si això el saxo, tu. Jo estic flipat, eh?
1: Sí, sí, heu vist que semblen ocells que van saltant quan toca? Increïble.
0: Una pregunta, abans de passar per velocitat... Bueno, estem impressionats, heu de tornar més, eh?
1: Increïble.
0: La meva pregunta és, quan això, vosaltres, que conviviu molt amunt i avall, es pot tenir vida familiar? És a dir, nòvies, nòvios que pugueu tenir, no vull saber la vostra vida particular, però... De sobte, per exemple, un canvi de parella, això pot distorsionar-vos? És que això, fixa't tu, eh? M'entens què et vull dir o no? Ho parleu?
2: Bueno, sí, és que al final afirem tots els aspectes de les nostres vides. A mi, jo personalment no tinc parella ni res. A mi el que em costa, de fet, és no estar amb el quartet. Jo ho passo malament quan no tinc feina, llavors.
0: Ja
2: soc una mica workaholic i quan estic sol a casa...
0: Tu dirigeixes una mica,
2: Pere? No, és una cosa molt democràtica, el quartet.
0: Clar, perquè com us dirigiu? Com sabeu? No hi ha un director? O sigui, us aneu mirant,
3: quan assagem, dividim el temps entre quatre.
0: Què vol dir això?
3: Pues que, si tenim una hora d'assaig, posem un cronòmetre i cada 15 minuts sona perquè tothom pugui parlar i donar les seves idees i tothom les pugui escoltar, perquè quan tothom treballa a l'hora i tothom parla, al final ningú escolta. Tothom vol dir...
0: Mare de Déu!
1: Acabo d'al·lucinar. Haurem de fer això en aquest programa, tu t'adones? On hem portat aquesta gent? A quin guirigai, a quin niu...
0: Que barbaritat!
1: Que hem portat aquesta gent tan endreçada.
0: Les nòvies, per exemple, o els nòvios, els heu de presentar, i els nòvios com s'ho prenen?
4: Tu apareixen quatre tios, el meu somni, que el meu nòvio tingui quatre tios darrere, això és el meu somni. Però fent realitat, però la gent no és tan...
2: Bueno, hem de dir que les nostres parelles són gent que han comprès la nostra forma de vida, que no és molt corrent.
0: No és molt corrent, eh?
2: Llavors, això sí que és molt important.
0: També
2: que...
0: és pràctic de sota que tens el teu maromo. Ai, sí, se'n va a Alemanya.
1: Tres mesos,
0: cada senyor.
1: Tres mesos, m'entens?
0: Allà, home, fantàstic,
1: sí,
0: eh?
1: Una mica bueno, d'intermitència.
0: Keviart. Keviart és amb K. K-E-V-Y-A-R-T. Keviart.
5: Tenen una web,
0: mireu-vos-la.
2: Instagram i tot.
0: Una monada, saxo, aneu al concert, perquè hi ha tant de sonar, acabem totes atronades. Una mica de saxo. Per favor, posa'm publicitat, un aplaudiment, que això és una cosa...
6: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1.
7: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
8: Aquest Sant Joan, benvingut a la festa! A la Traca hi trobaràs tot el que necessites per viure-la com toca.
9: Bombetes, bengales, lots i ofertes especials! I atenció! Amb productes seleccionats, la segona unitat per només un euro!
8: Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
7: Hi ha llocs que es visiten i llocs que es viuen. Sent l'energia del Mediterrani. Respira muntanya. Banya't en platges transparents. Inspira. Fes que passi. Viu l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors. L'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a www.hospitalet-valldellors.cat.
10: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Conello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Conello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
11: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
12: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
13: Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Del 25 de juny al 12 de juliol, 15 nits de cultura a la fresca amb Quim Massarrer, Sibaní, Roger Mas, Laura Andrés, l'Estiuetx, Joan... Frescfestival.cat. Fresc 26, el Festival d'Estiu de Sabadell. Organitza la Fundació 1859 Caixa Sabadell, amb BBVA com a partner principal.
14: Pasturar ramats per prevenir incendis i elaborar productes que ens porten al bosc a taula. D'això va Ramats al Rescat, la fira de la silvopastura del Maresme.
15: Activitats infantils, xerrades, taules rodones, productes locals i molt més t'esperen el 21 de juny a Can Gel, Dosrius.
14: No t'ho perdis. Més info a firescatalanes.cat.
15: Organitza Consell Comarcal del Maresme amb finançament del Fons Next Generation EU.
5: i es va crear el món i va néixer Joan Pera i el va fer...
16: I el va fer... futbolista? Milionari? Stripper?
5: No, actor.
16: Casum.
5: El món no estava preparat.
16: Ni ell tampoc.
17: L'Alca del Senyor Pera, al Teatre Condal. Un sorprenent i divertit viatge per la vida i la carrera d'un dels actors més estimats de Catalunya. Una vida irrepetible, un espectacle únic. L'Alca del Senyor Pera, només aquest mes de juny al Teatre Condal. Entrada ja a la venda.
18: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho?
19: Aquest festival grec arriba a la Villarroel. Primera llei de Newton. La nova obra d'Eu Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
18: Un institut d'alta complexitat. Un sistema injust. Una decisió que ho canviarà tot.
19: Primera llei de Newton. Quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
18: A partir de l'1 de juliol, a la Villarroel. Entrades ja a la venda.
20: Aquest festival grec arriba al retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde.
21: Protagonitzada per Àngels Bunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella.
20: A partir del 30 de juny al Teatre Romea. El retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
0: Escolta, ara l'Esther Romagosa, per acabar la setmana, ens dirà una cosa que és genial.
1: Guapíssima, l'Esther.
22: Preciosa, una cosa preciosa, us diré. Us agradaria nedar entre centenars de tonyines?
1: Sí, m'encantaria.
22: Roges, enmig.
1: A mi m'encantaria. Què he de fer, Esther? De no, que llegeixi jo, dona.
0: Quantes tonyines?
1: No, que quedem sense temps.
0: No, no, que va acabar ella, que va acabar ella.
1: Ens quedem sense temps.
0: Que va acabar ella.
1: Que després es fot en bronca.
0: Ah, mira, tu ets de les tonyines.
2: De la Vella de Mar, no?
0: A veure, i què, ho has fet o no?
2: Jo no.
0: No ho has fet?
23: Això és el que veure, podeu viure
0: perdó, a... perquè... no. No, ho dic perquè si aquesta mansió truca la de publicitat i l'hem de pagar nosaltres, la pagaràs tu amb el teu sou,
1: sí.
0: Estel.
1: O sigui,
0: encara
1: jo farà
0: la secció, la farà super, la mansió. A veure, què és? Quantes tonyines hi ha?
22: Centenars de tonyines roges.
1: Roges? I pots no d'entre
0: mig. Roges? Però roja perquè són d'esquerres o com
1: són? Escoltareu de multa, doneu-me el paper, que llegeixo.
0: Marxistes, tonyines marxistes.
22: Sí, us agradaria anar entre centenars de tonyines roges enmig del Mediterrani?
1: Sí,
22: això,
1: sí.
22: Això és el que podeu viure a Tuna Tour, a l'Ametlla de Mar, una experiència
0: no hi has anat,
22: única...
0: Tu. O sigui, en aquests passats de Barcelona, que no anem a la Sagrada Família, però no sé si tu t'havia anat. Però que no vas... Però ja has d'anar.
22: És d'anar perquè és una experiència única que podeu viure fent snorkel, submarinisme o fins i tot amb el vostre primer bateig de mar. Reserveu ja a Tunatur.
0: Això ara perquè no tenim temps.
1: Bravo!
0: Bravo! Bravo!
24: Hola, si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca, això t'interessa.
25: Totalment, tipus directe, perquè això de línia directa és una cosa mai vista al món de les assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a línia directa, pagaràs un 40% menys, t'ho garanteixo, i amb les mateixes cobertures.
26: I allò del sorteig?
25: És veritat. I només per calcular el preu de l'assegurança, entres al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a líniadirecta.com.
27: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
28: Tots els cotxes d'ocasió en un sol lloc. Seminous, quilòmetre zero i vehicles seleccionats dels principals concessionaris. Sense intermediaris, sense sorpreses. La fira permanent del vehicle d'ocasió.
29: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
30: Arriba als cinemes Viva, la pel·lícula dirigida per Aina Clotet. Amb una energia i vitalitat desbordants, la seva interpretació ha conquerit el jurat de la Setmana de la Crítica de Cannes.
31: Heu follat.
30: Viva, una història intensa, lluminosa i plena de vida.
31: Tens tota la vida per davant.
30: Viva és per viure-la en pantalla gran. Estrena als cinemes el 19 de juny.
3: Per fer que la convivència sigui una realitat, els Mossos d'Esquadra som amb tu, sempre.
4: I som per escoltar, per acompanyar, per cuidar, per protegir, per actuar.
3: Som amb tu, som amb tothom. I aviat en serem molts i molts més.
4: Convocatòria oberta amb 1.587 noves places. T'atreveixes a donar el pas? Apunta't i supera els desafiaments.
3: Presenta la teva sol·licitud fins al 22 de juny a mossos.gencat.cat. Molt més que una feina.
6: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
7: RAC 1 i l'Ajuntament de Valls presenten... Castells per Sant Joan a la plaça del Blat. El dimecres 24 de juny, des de 3:15 del migdia, Diada Castellera de Sant Joan en directe des de Valls, amb Castells a RAC 1.
8: Diu la dita que per Sant Joan és quan tot comença, i la colla vella i la colla jove, els xiquets de Valls, segur que es guarden algun petard per fer esclatar l'endemà de la revetlla. Un nou episodi del duel etern entre rosats i vermells.
7: El dimecres 24 de juny, a 3:15, en directe des de la plaça del Blat de Valls, al quilòmetre zero del món casteller, tornen l'emoció i la tradició dels castells a la ràdio. Per Sant Joan farem pinya a RAC 1. Tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles, la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Solargest i Vermut i Zaguirre, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
9: Bon dia, ara passa un minut de les dues. El jutge del cas Begoña Gómez amplia la investigació. Ho fa per un contracte de Juan Carlos Barrabés, és l'empresari investigat per la càtedra a la Universitat Complutense de Madrid que dirigia la dona del president espanyol.
7: Amb Núria Travessa i Albert Bassas.
9: La Moncloa desvincula Begoña Gómez de la peça separada que ha obert Peinado, que per cert encara rumia s'imposa mesures cautelars a la dona de Pedro Sánchez. En canvi, el PP ho veu com una prova més que cal un avançament electoral i tornarà a portar al Congrés la moció perquè es debati sobre el tema. Els populars també han forçat avui la compareixença al Senat de la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato. Volien que expliqués les reunions que suposadament hauria mantingut un representant de la institució amb Leire Díez. De seguida, l'última hora de tota la crònica político-judicial que està marcant aquestes últimes setmanes i que aquests propers dies haurà de compartir protagonisme amb la calor, perquè diumenge comença oficialment l'estiu i ho farà amb temperatures molt altes. Mònica Osar, bon dia.
10: Bon dia, sí, coincideix l'inici de l'estiu amb la primera onada de calor de la temporada, amb temperatures que seran extremadament altes, especialment a les comarques interiors, on podem tenir algun valor que sobrepassi els 40 graus cap a les comarques de Ponent, i fins i tot dilluns encara s'enfilaran més aquests termòmetres. De fet, hi ha avisos per calor intensa del Servei Meteorològic de Catalunya. I avui, temperatures semblants a les d'ahir, entre els 30 i els 37 graus de màxima, amb sol i només amb algun ruixat aïllat en punts del Pirineu, que podria a repetir-se també de cara a demà i han acompanyat de fang.
9: Interior demana molta precaució, especialment per Sant Joan, i avisa que la calor també pot complicar la mobilitat en aquesta operació sortida del cap de setmana que s'ha posat en marxa fa un parell d'hores. Entre avui i demà sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 610.000 vehicles. Trànsit demana que vagin especialment en compte ciclistes i motoristes. L'operació sortida es posa en marxa avui, que acaba un dels cursos més convulsos dels últims anys. En parlarem també. I els esports, Albert Bassas, bon dia.
11: Bon dia.
9: El Barça recupera el factor pista a favor a les finals de l'ACB de bàsquet.
11: L'equip blaugrana va aconseguir un meritori triomf a València en el primer partit de la sèrie que es podria decidir la setmana vinent al Palau. També ho té bé l'equip blaugrana de futbol sala, que domina la seva final contra el Pozo per 2-0. Mentrestant, el Mundial de Futbol, des d'on escoltarem avui Gavi, entrevistat ahir a la nit al Tu Diràs, avui es reprèn la competició amb 4 partits més. Estats Units, Austràlia a les 9 i en directe a RAC+1, Escòcia, Marroc a les 12, Brasil, Haití a 2:15 de la matinada i Turquia, Paraguai a les 5. També aquest vespre a les 9 i també a RAC+1, el Sabadell se la juga a la nova Creu Alta contra el Zamora amb el partit de tornada de la final del play-off per pujar a segona divisió. I en motos, Marc Márquez ha estat el més ràpid dels primers entrenaments lliures del Gran Premi de la República Txeca, tot i que posteriorment ha caigut sense conseqüències. A més, el seu germà, Àlex, ha reaparegut després de la lesió. Ara, a les 3, començarà la pràctica de MotoGP.
9: Ens hi posem, ara passen 4 minuts de les 2.
7: 14-15.
9: Juan Carlos Peinado torna a la càrrega contra Begoña Gómez i amplia la investigació que l'esquitxa el magistrat. Obre una peça separada per resseguir un contracte presumptament irregular adjudicat a l'empresari clau de la trama. D'aquesta manera, Peinado situa la dona de Pedro Sánchez al centre de la diana, mentre decideix encara si l'envia a judici, Arnau Mañé.
5: Sí, Peinado intensifica l'ofensiva judicial pel cas que implica Begoña Gómez, amplia la investigació, obre una peça separada vinculada a la dona de Pedro Sánchez i posa al mateix sac dos nous presumptes delictes, prevaricació i frau als interessos de la Unió Europea. Això no vol dir que s'investigui Begoña Gómez per aquests dos nous delictes, però sí que la situa al punt de mira. De fet, aquesta nova línia està relacionada amb un dels contractes adjudicats a Juan Carlos Barrabés, l'empresari clau d'aquesta suposada trama. És una adjudicació que fins ara resseguia amb lupa la Fiscalia Europea i, per tant, Peinado posa més llenya al foc. S'afegeix a la investigació inicial que la relaciona ella en un cas de tràfic d'influències per la càtedra de la Complutense de Madrid. A hores d'ara, per cert, Peinado manté un parell d'incògnites que teòricament havia de resoldre aquesta setmana. Ni ha confirmat l'obertura de judici a Begoña Gómez, ni ha decidit quines cautelars li aplica la dona de Pedro Sánchez.
9: El govern espanyol desacredita aquesta decisió del jutge. El ministre Òscar López assegurava a Televisió Espanyola que la investigació no té res a veure amb Begoña Gómez.
12: Esa información de la que se habla hoy, hasta donde yo sé, no tiene absolutamente nada que ver con Begoña Gómez. Y de repente hoy, otro titular para intentar inculpar a la mujer del presidente del gobierno, a la que el señor Peinado investiga, según nos dijo él en un escrito, por ser mujer del presidente del gobierno. Punto.
9: Fons de la Moncloa ho descriuen directament com un despropòsit. Mentrestant, al Senat, la fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato, desvincula també la fiscalia de les presumptes maniobres de la trama de Leire Díez. Peramato, que avui compareix al Senat, nega cap vinculació entre les dues reunions que Diego Villafañe, mà dreta d'aleshores fiscal general Álvaro García Ortiz, va mantenir a la seu de la fiscalia amb Leire Díez i l'advocat de Santos Cerdán, Jacobo Teijelo, entre març i abril del 2025. Segons els informes de l'UCO, aquells mesos Leire Díez desplegava una intensa activitat dirigida a desacreditar, obtenir informació sobre responsables d'investigacions com el fiscal anticorrupció José Grinda o el cap de l'UCO, Antonio Balas. Anem a Madrid ara. Roger Passiva, bon dia.
13: Bon dia. Diàleg una mica de sorts avui al Senat perquè el Partit Popular acusa la fiscal general Teresa Peramato de complicitat amb les clavegueres del PSOE. La senadora popular María José Pardo diu que des de la fiscalia es va donar cobertura a les maquinacions de Leire Díez.
14: Por orden de quién se recibió a Leire Díez en la Fiscalía General. Por orden de Pedro Sánchez, convirtieron a la Fiscalía General en una sucursal de las cloacas sanchistas.
13: La fiscal general ho nega tot, defensa que aquelles reunions es van limitar a escoltar informacions que finalment no van donar lloc a cap actuació per part de la Fiscalía.
15: Me parece que hablar de que somos parte o que participamos en una trama criminal es poner ese trabajo diario de 2.800 fiscales a los pies de los caballos.
13: Unes explicacions de la fiscal general que no han convençut ni a PP ni a Vox, que insisteixen que des de la Fiscalia General, primer en temps d'Álvaro García Ortiz i ara amb Pere Mato, es dona assistència a les clavegueres de Ferraz.
9: Gràcies, Roger. Per tot plegat, el PP insisteix a demanar un avançament electoral. De fet, avui ha formalitzat el segon intent perquè el Congrés voti una moció que li exigeix eleccions a Pedro Sánchez. És pràcticament la mateixa moció que la mesa va prohibir la setmana passada i que, segons els populars, Arnau s'hauria d'haver votat a l'hemicicle.
5: Exacte, el PP ho ha tornat a intentar amb alguns canvis al text incorporant els punts febles que van assenyalar els lletrats del Congrés. És una moció que s'havia de debatre a l'hemicicle, que exigeix eleccions i que comptava amb el suport de la majoria dels diputats. Una moció no vinculant, però alimentada per Junts, que també demana aquest avançament. En tot cas, el secretari general dels Populars, Miguel Tellado, insisteix que cal tornar-ho a intentar.
16: Nosotros hoy lo que tenemos que decirle a Pedro Sánchez es elecciones ya. Hay una mayoría en el Congreso de los Diputados que pide elecciones. Una mayoría que el Partido Socialista esta semana ha tratado de acallar y no ha permitido que se votase porque saben que hay una mayoría de diputados en el Congreso que piden elecciones ya.
5: El PP denuncia que els casos de corrupció que esquitxen al PSOE s'amunteguen cada dia més i justifiquen una moció de censura per convocar eleccions. Parlen fins i tot d'una macrocausa al voltant de Pedro Sánchez.
9: Encara en aquesta crònica política, aquest cap de setmana Junts per Catalunya tria el seu alcaldable per Barcelona. Sobre la taula hi ha quatre noms: l'actual líder del grup municipal Jordi Martí, la diputada al Congrés Pilar Calvo, la diputada al Parlament i secretària de la Mesa Glòria Freixa i l'advocat Jaume Alonso Cuevillas. La consulta telemàtica s'obrirà demà a les 10 del matí i els resultats se sabran diumenge al vespre i poden votar un miler de militants. Laia Colomer.
17: Jordi Martí fa 15 anys que és regidor i es presenta com el relleu de Xavier Trias a Pilar Calvo, li dona suport l'entorn de Carles Puigdemont i malgrat els intents perquè Glòria Freixa i Jaume Alonso Cuevillas ho deixessin estar, els dos jugaran la partida fins al final, això sí, tots quatre recepten solucions pràcticament calcades als problemes de Barcelona en seguretat, treuen pit de la llei contra la multireincidència que el partit va impulsar, però avisen de l'amenaça del narcotràfic. Calvo i Martí aposten perquè l'Ajuntament agafi el bou per les banyes.
0: La ciutat està agafant una deriva que no podem permetre i crec que això passa perquè Barcelona agafi més lideratge a l'hora de garantir la seva pròpia seguretat.
1: El primer que ha de fer l'alcalde o alcaldessa de Barcelona és creure's que això és un problema greu. Jo, si sóc alcalde, assumiré plenament la responsabilitat.
17: Freixa creu que cal endurir la llei mentre que Cuevillas lamenta que la policia diu tingui altres prioritats.
2: I la llei s'ha d'endurir, és que si no hi ha d'haver-hi una connexió molt gran amb Europol, amb els Mossos d'Esquadra, perquè Barcelona sola no pot atacar un problema tan greu.
18: Barcelona ha de deixar de fer olor a marihuana, que passa que ara tenim una policia que posa més empeny a infiltrar-se en assemblees de docents o en perseguir cantaires, potser que ens dediquen de l'ordre públic.
17: I en habitatge la solució dels quatre és construir més tant oferta pública com privada.
9: Interior reconeix que hi ha més armes de foc circulant per Catalunya i reconeix també que la percepció ciutadana és cada cop pitjor. Ara bé, el departament insisteix que els delictes en general i fins i tot els homicidis han baixat els últims anys i insisteix que cal combatre els delictes amb armes de foc amb penes més altes i amb més investigació. Benet Iñigo.
19: La consellera Núria Parlon distingeix entre pistolers com el del Carabalmes, que generen molta alarma, i els grups o persones que fan servir les armes per marcar territori, i és en aquests casos que creu que l'augment de penes pot ser dissuasiu.
20: Què fem amb l'alarma? La saturació de presència en l'espai públic, en aquelles zones en les quals això pot passar i que la gent vegi que està la policia treballant. Per altra banda, necessitem més coordinació a l'àmbit internacional.
19: I per millorar la sensació de seguretat, aposta per més presència al carrer i continuar reduint els furts i robatoris. Des de principis d'any han baixat un 18% a Barcelona i més d'un 10% a Badalona o l'Hospitalet del Llobregat. Parlon, per cert, que també ha defensat els Mossos que investiguen el cas Endic davant els atacs de la defensa. És més, ha criticat estratègies com ara difondre les trucades de Jonathan Endic al 112.
20: Jo ho trobo fora de lloc. Dic que un sergent s'està inventant proves, està una mica fora de lloc. Tampoc no el que va passar l'altre dia, no? Que es va filtrar la conversa amb el tema de les veus que no sortien distorsionades dels professionals del 112, de bombers i de més, que ha generat cert malestar, no?
19: I per cert, la prova pilot d'introduir Mossos a les escoles ha quedat reduïda a 4 centres dels 14 que hi havia en un principi. Tot i això ha subratllat que no està cancel·lada.
9: Per cert, que avui acaba un dels cursos escolars més convulsos dels últims anys. Des del febrer, a les escoles i instituts del país s'hi han fet 22 vagues, 6 d'àmbit nacional. Els alumnes se'n van avui de vacances pendents de si quan tornin, al setembre, hi haurà més aturades. De fet, el sindicat majoritari de professors, l'USTEC, avisa avui al Departament d'Educació que el conflicte continua obert i li reclama la reobertura immediata de la negociació per pactar millores en àmbits com les ràtios, el desplegament de l'escola inclusiva o la climatització dels centres. El curs que deixem enrere, però, també ha estat el primer amb la prohibició total dels mòbils als instituts. Tant professors com el departament coincideixen que la mesura ha ajudat a reduir els conflictes a les aules i a millorar la concentració dels estudiants. Eudald Martínez.
21: Des del setembre passat, els telèfons estan totalment prohibits a tota l'educació obligatòria, tant a primària com a l'ESO. La limitació afecta a les aules, però també als patis o a les hores de menjador. Les direccions asseguren que la mesura ha estat tot un encert i que els alumnes ara tenen molt més clar que no poden fer servir els telèfons a l'institut. N'ha parlat a RAC1 el director de l'Institut Miquel Crusafont de Sabadell, Robert Velázquez.
22: Sí que hi havia més temes de sancions, justament, perquè hi havia més alumnes que els enganxaves amb el mòbil. Aquest any hem enganxat poquíssims. I, en canvi, doncs, altres anys n'agafaves diversos a la setmana i acabaves amb discussions, amb expulsions.
21: Visió que també comparteix el Departament d'Educació. En declaracions també a RAC1, el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, destaca que l'ambient als centres ha millorat.
23: Els centres ens diuen que han millorat aspectes com ara la convivència i sobretot també l'atenció dels alumnes. Que hi ha menys interrupcions de classe, que hi ha menys conflictes també lligats a les xarxes socials, que el clima en general és més serè.
21: El curs que ve la conselleria farà un estudi per analitzar amb més detall quin impacte està tenint aquesta normativa.
9: L'anul·lació de la trobada que havien de mantenir avui als Estats Units i l'Iran a Suïssa retorna la incertesa a l'Orient Mitjà. Delegacions dels dos països havien de negociar l'aplicació de l'acord que van signar per sorpresa telemàticament i que, de moment, només es compleix a l'Iran. L'exèrcit israelià manté l'ofensiva al Líban i avui ha provocat 18 morts més. Un atac de Hezbollah també ha matat 4 soldats israelians i n'ha ferit 4 de gravetat. El conflicte a l'Orient Mitjà és un dels temes que tenen a l'agenda dels líders europeus reunits a Brussel·les. També debaten una vegada més sobre la guerra a Ucraïna. I en aquest tema la Unió Europea està dividida entre els països que creuen que cal dialogar amb Rússia i començar a preparar el terreny d'unes negociacions de pau i els que no en volen saber res. Això després que el president del Consell Europeu, Antonio Costa, hagi admès un primer contacte amb els funcionaris del Kremlin. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar, bon dia.
3: Bon dia. L'acostament d'Antonio Costa al Kremlin no ha fet cap gràcia a Alemanya ni als països bàltics, que recorden que la Unió Europea no pot ser mediadora, que en tot cas és part implicada. En canvi, Itàlia o Bèlgica han aplaudit aquest moviment per intentar que Europa faci valer la seva posició i el seu lloc en una futura taula de negociació. En qualsevol cas, fonts del Consell Europeu i avui també el primer ministre dels Països Baixos, Rob Jetten, recorden que encara no estem en aquest escenari i que el nom que representi Europa és secundari.
4: En aquest moment està claríssim que Putin no està disposat a negociar una pau justa, però quan arribi el moment, la Unió Europea estarà preparada per defensar la seva posició. I estic segur que no ens barallarem pel nom que ens ha de representar.
3: El moment més tens d'aquesta cimera europea ha arribat de nou a càrrec de la immigració. Dinamarca, país governat pels socialistes, ha impulsat una carta amb 19 països més demanant a Brussel·les que, després de l'aprovació del reglament, acceleri la creació de centres de deportació d'immigrants que no es puguin quedar a Europa, una posició que rebutja Espanya, que ha fet notar el seu malestar.
9: Ara passa pràcticament un minut d'un quart de tres.
6: RAC 1.
8: Hola, sabies que les residències per a gent gran i els apartaments Vallesol també pots gaudir d'una estada d'estiu? Sí. I a més, t'acompanyem amb els millors professionals, programes i instal·lacions perquè continuem descobrint la vida. Disposem de 4 centres a Barcelona. Reserva ara la teva estada al 900 24 24 25 o a vallesol.es.
24: Una família de 8, un aniversari i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar. Emma Vilarassau i Jordi Boixaderes protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet, al Teatre Poliorama. Aquest festival grec seu a taula amb La Truita. Un dinar que ho canviarà tot. Entrades a teatrepoliorama.com.
25: Un altre cop et diu a mi que el nostre sofà ha llit.
26: Pobre, que és que ha discutit amb la dona.
25: Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà ve el nostre. I a sobre en Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
27: Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
28: Aquest Sant Joan, benvingut a la festa. A la Traca hi trobaràs tot el que necessites per viure-la com toca.
29: Bombetes, bengales, lots i ofertes especials. I atenció, amb productes seleccionats, la segona unitat per només un euro.
28: Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
30: Avui toca Barcelona. Reunions, compres, exàmens, metges, plans... En cotxe, el trajecte és teu. Surs quan vols, arribes on vols. Vine a Barcelona al teu ritme i a la teva manera. Amb Saba, per 17,99 euros, aparques tot un dia a Barcelona. Reserva multidia amb antelació a saba.es o a qualsevol pàrquing Saba o Saba Barcelona Bamsa. El teu millor pla.
31: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
32: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
33: Mira, és encara més bonic que la botiga.
34: I cap tot, com ens deien.
33: L'hem encertat. A Fàcil Mòbil compartim les vostres il·lusions. Aquella habitació que t'imaginaves, ara és a casa teva. Fàcil Mòbil, fes-ho realitat.
35: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
36: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
6: RAC 1.
0: Aquest divendres, triple menú de futbol a RAC1 i a RAC+1.
1: Let's play football.
0: A les 9, des de la nova Creu Alta, Sabadell-Zamora. Tornada de la promoció d'ascens a segona. Els arlequinats són a només un pas de tornar a la categoria de plata del futbol estatal. Ho viurem en directe amb Albert Ferran, Pau Bonastre i els comentaris de Gerard Guardi. També a les 9, Mundial de Futbol. Estats Units-Austràlia de la segona jornada del grup D amb Clara Roderga. I a la mitjanit a RAC1, després del Tu diràs, Escòcia-Marroc, amb Jaume Molló, Miquel Agut i els comentaris de Marc Barbà i Edu Mutante. Aquest divendres, futbol al vespre, futbol a la nit i futbol també fins a la matinada. El Mundial de Futbol es juga a RAC1.
36: Tots som un milió.
9: Dues i 20 i tenim en marxa l'operació sortida del cap de setmana, que es preveu especialment complicada pel fet que dimarts hi ha la Revetlla de Sant Joan. El Servei Català de Trànsit espera que des d'avui fins demà la tarda surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 610.000 vehicles. Avisen, a més, que la situació de calor pot complicar encara més la mobilitat i demana a ciclistes i motoristes que vagin especialment en compte, Ugal.
21: Sí, Trànsit avisa que les hores més complicades de l'operació sortida poden ser aquesta tarda de 5 a 7 i demà de 12 a 2 del migdia. Per ajudar la mobilitat s'aplica en algunes mesures, avui de 5 de la tarda a 10 de la nit i també demà de 10 del matí a 2 del migdia. Els camions només podran circular per la dreta a la P7 entre Vilafranca i Sant Celoni. En canvi, no s'habilitaran carrils addicionals de sortida perquè Trànsit considera que podrien perjudicar més que beneficiar. L'operació tornada d'aquest cap de setmana serà diumenge amb 290.000 vehicles, molts menys dels que surten entre avui i demà, perquè s'espera que alguns ciutadans facin un pont llarg fins dimecres, que és Sant Joan. El director de Trànsit, Ramon Lamiel, demana anar especialment amb compte amb la calor durant aquests dies d'alta mobilitat.
2: No s'arrisquin els ciclistes a circular en llocs on la insolació sigui massa contundent. També les motos. Quan hi ha aquests episodis d'onada de calor, conduir amb temperatures de 40 graus una moto representa conduir ebri, com si anessis begut. Per tant, ull amb l'onada de calor, especialment els vehicles de dues rodes.
21: Durant tota la setmana que ve també hi haurà un desplegament especial de Mossos amb més de 2.000 efectius desplegats arreu del territori que faran prop de 700 controls. La majoria es concentrarà en la nit de dimarts coincidint amb la Revetlla.
9: La crida a la prudència de trànsit coincideix amb l'arribada d'aquesta primera onada de calor de l'estiu. Es preveu que duri de diumenge a dimarts i en alguns punts de Ponent es podrien arribar a superar els 40 graus.
5: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
9: El Servei Meteorològic de Catalunya ja ha activat els primers avisos de cara a diumenge, Mònica.
6: Els primers avisos els tenim al Segrià, a la Noguera i també al Pla d'Urgell, però aquesta calor s'intensificarà de cara a dilluns quan aquests avisos s'estenen per pràcticament tot el país. Són temperatures que poden superar els 40 graus fins i tot diumenge a les comarques de Ponent o arribar als 42-43 entre dilluns i també dimarts, per tant, molta precaució amb aquesta calor tan intensa. I de moment aquesta tarda temperatures més frenades, tot i això amb un ambient càlid i amb sol a bona part del país, només amb alguns ruixats en punts del Pirineu que es podrien repetir de cara a demà dissabte i han acompanyats de fang.
9: Davant d'aquesta calorada extrema, Protecció Civil també demana extremar les precaucions, sobretot coincidint amb el llançament de pirotècnia i la temporada de sega. Recorden que els últims dies els bombers ja han hagut d'intervenir en diversos incendis provocats per activitats agrícoles, ho avisa la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
7: Que part de la calor també tenim aquest increment de possibilitat de risc per lo que fa als incendis forestals, doncs també demanar molta precaució. Sobretot tothom que vegi alguna ignició que comenci, alguna columna de fum que pugui fer sospitar que hi ha un incendi, que avisin el 112. Una trucada al 112 és molt important pels operatius perquè poden iniciar la seva actuació lo abans possible.
9: Ara per ara, però, el govern no preveu tancar l'accés a parcs naturals.
10: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
9: La Bisbal d'Empordà està sense aigua des d'aquesta matinada per una avaria en una canonada de distribució. L'Ajuntament confia que aquesta tarda quedi resolta. Des de Girona, Sandra Florença, bon dia.
11: Bon dia. L'avaria s'ha detectat cap a 4:45 de la matinada en una canonada del carrer Canigó, a l'alçada del carrer Ramon Llull. Tot i intentar mantenir el servei a través d'una connexió alternativa de la xarxa, l'avaria ha obligat a tallar l'aigua a la sortida del dipòsit municipal per poder fer la reparació amb seguretat. Per això, tot el municipi s'ha quedat sense subministrament. Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal, explica la situació i quina és la previsió perquè es restableixi tot el servei.
1: Una fuita important que estava localitzada a la canonada principal, la que porta l'aigua des del dipòsit fins a la xarxa d'abastament. En aquests moments ens han explicat que ja l'han localitzat, són 5 metres lineals de la canonada que estava en mal estat, en aquests moments ja l'estan reparant i la previsió és que a partir de les 4 de la tarda es restableixi progressivament el servei a tota la ciutat.
11: L'Ajuntament també agraeix la comprensió de la ciutadania i informarà puntualment de qualsevol novetat.
9: Dos de cada tres fumadors de l'Estat volen deixar el tabac, ho diu l'últim informe del Ministeri de Sanitat, que també apunta que mig miler de persones van començar l'any passat el tractament farmacològic per superar l'addicció. Joel Penya.
3: La ministra de Sanitat apunta que cada cop hi ha més persones que volen deixar el tabac. Una tercera part dels fumadors ho intenta cada any i encara que no tots se'n surtin, la xifra de consumidors va disminuint dia rere dia. Mònica García apunta que la salut pública és una gran aliada i que com més s'inverteixi en fàrmacs per superar l'addicció, millors xifres hi haurà.
4: Existe una enorme demanda de ayuda que debemos ser capaces de acompañar desde el Sistema Nacional de Salud. Sabemos además que la financiación pública de los tratamientos funciona, sabemos que cuando se financian los medicamentos aumentan los intentos de abandono del tabaquismo y sabemos que cerca de 500.000 de personas intentaron dejar de fumar el año pasado con apoyo farmacológico financiado por el Sistema Nacional de Salud.
3: Ara bé, apunta que els hàbits de consum s'estan transformant. Arreu de l'Estat, un de cada 5 adults ha aprovat les cigarretes electròniques, mentre que entre els joves aquest percentatge s'eleva fins a la meitat.
9: Operació pionera a la Vall d'Hebron, per primera vegada a tota Europa. Un robot ha extirpat l'òrgan d'un infant a través d'una sola incisió. Concretament, és un pacient de 12 anys a qui van treure un ronyó i en cosa de dues setmanes ja tenia l'alta mèdica. És un avenç important per evitar allargar l'hospitalització i les seqüeles estètiques, Joel.
3: Fa 15 dies que un nen de 12 anys va entrar al quiròfan, un robot li va fer una incisió de 2,5 centímetres i li va extirpar el ronyó i el conducte que el connecta amb la bufeta. És el primer nen que se sotmet a aquesta operació a tota Europa perquè fins ara calien diversos braços robòtics per poder desplegar una càmera i l'equipament quirúrgic. Reduir el nombre d'incisions

0: estan formant especialistes d'altres àmbits, tant pediàtrics com d'adults, per poder fer aquestes operacions d'una sola incisió.
1: Més coses. La Fundació Arrels alerta que la situació de les persones que viuen als carrers de Barcelona cada vegada és més complexa. Els últims dies han fet un reguitzell d'enquestes a desenes de persones que passen la nit al ras per esbrinar com hi han arribat i quines necessitats tenen. En espera de resultats oficials, ja han detectat un augment de persones amb carreres universitàries que acaben quedant-se sense una llar. Aquestes enquestes s'han fet a diversos espais de la ciutat i en Joel Penya van al caliu del districte d'Horta-Guinardó.
0: El Pep i el Xavi són dos voluntaris d'Arrels que hi van parlar amb 5 persones que dormen als carrers de Barcelona. Les preguntes estan pensades per esbrinar quines són les principals necessitats que tenen i com han arribat a aquesta situació.
2: On han dormit aquesta nit, si han dormit al carrer, en una tenda de campanya, en un cotxe, si tenen situacions de violència o d'agressions i després la dificultat que tenen per aconseguir menjar, per aconseguir qüestions d'higiene, atenció mèdica i coses d'aquestes.
0: Entre d'altres van trobar-se 2 persones amb estudis superiors i una altra que ha estat víctima d'un problema creixent, el preu de l'habitatge. Els hi va explicar així.
3: Jo estava de renta antiga i, clar, me va fotre al carrer, la meva mare va morir i a mi me va fotre al carrer, tot és clar.
0: Arrels admet a RAC1 que cada vegada es troben amb casos més complexos i amb aquestes enquestes d'entre mitja hora i 40 minuts volen fer un dibuix acurat de la situació per presentar-ho a les administracions. L'objectiu és igualar la 60ena d'entrevistes que van fer l'any passat.
1: I un apunt més perquè Irídia ha denunciat l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, per penjar a la xarxa la fotografia d'un detingut i que, si fos per ell, l'enviaria nedant al Marroc de tornada. L'entitat creu que és un comentari racista i un possible delicte d'odi. El detingut acabava de robar una dona de 80 anys. Avui, segona jornada del Sónar a Fira Gran Via, l'Hospitalet de Llobregat, i entre les actuacions destacades, la de la icona del rap britànic Skepta, la cantant nord-americana Kelis, i la DJ belga de música techno Charlotte De Witte. Ah, i el recinte es va omplir per rebre els primers assistents d'aquesta edició, marcada per un canvi important. Fira Gran Via concentra tota la programació i van actuar, entre d'altres, Cabaret Voltaire i la rapera valenciana Mètrica. Va seguir la jornada la Bàrbara Padilla.
4: La música va començar a sonar a les 5 de la tarda, de la mà de la DJ argentina Loli Zazó, i ja no va parar fins ben entrada la matinada. Tot plegat en una edició diferent del festival, perquè ja no hi ha Fira Montjuïc. Un canvi que es fa estrany als assistents.
5: Jo he anat al de dia, perquè anava amb els amics al de dia, i m'agradava, que era petit, aquí, han tocat uns amics meus. Bueno, hem estat 20 minuts donant voltes on estava, perquè no està tampoc molt ben indicat.
6: Sonar dia, sonar nit. Sí, és diferent, no té res a veure. O sigui, l'essència que tenia el sonar de dia no té res a veure amb el que és ara.
4: Ahir, quan encara el sol era de justícia i els visitants buscaven l'ombra, actuava Mètrica, i ja a la nit, un dels caps de cartell, Cabaret Voltaire, de matinada agafava el relleu el DJ escocès Chris Stassi, un referent de la música house. Mentre molts ballaven, d'altres aprofitaven per menjar o beure, pujar als autos de xoc o carregar el mòbil. N'hi havia també que passejaven desorientats pel recinte, intentant trobar els escenaris.
7: 14-15 amb Núria Travessa i Albert Bassas.
1: Hem arribat a 2:15 i els esports, i tal com dèiem a l'inici, Albert, el Barça de bàsquet ha aconseguit recuperar el factor pista a favor a la final de l'ACB amb un triomf de molt mèrit a València.
8: Sí, gran jornada la que vam viure ahir a les seccions, tant amb el bàsquet com amb el futbol sala, de seguida en parlem, però abans passarem per Chattanooga. Hem de parlar del Mundial, perquè en aquestes últimes hores hem tingut a RAC1 un protagonista d'excepció, Gavi, un dels noms propis en el debut d'Espanya, segurament la gran sorpresa de l'11 i per com va anar el partit, un dels principals blancs després de les crítiques que es van dur al combinat de Luis de la Fuente. Saludem ja l'enviat especial de RAC1 al Mundial. Damià López, bon dia.
9: Bon dia, Albert. Sí, ahir vam poder escoltar Gavi en una entrevista aconseguida a RAC1 des de Chattanooga. El migcampista del Barça va ser un dels assenyalats després de l'empat d'Espanya en el debut contra Cap Verd. Gavi diu que s'esperava aquestes crítiques.
10: La verdad que ya me lo esperaba. Al final, desde que debuté, soy un jugador que siempre ha recibido y si te soy sincero, nunca me he venido abajo. Es algo que, o sea, no es que me guste, porque obviamente no me gusta recibir críticas, pero es algo que me motiva siempre más y lo veo algo normal en el fútbol. Al final, cuando estás en el foco y todo el mundo está pendiente a ti, es para bien o para mal, ¿no? En este caso, bueno, el otro día estuvimos mal todo el equipo, yo a lo mejor recibí más críticas que otros y es algo entendible y ya lo esperaba, la verdad.

0: Xavi, que assumeix que és un jugador que desperta passions i que hi ha molta gent que li té ganes.
1: Por como juego, por la manera que tengo de jugar, todos siempre me han tenido ganas, pero es lo que digo siempre, si estás en mi equipo me amas, si no estás en mi equipo, pues me querrán matar seguramente. Pero es algo que yo no quiero pensar, al final estamos aquí en la selección y todos tenemos que ir a una, todos los españoles, y al final si estamos todos a una yo creo que queremos a mejor todos.
0: Diu Gavi que està motivat per jugar els clàssics la temporada que ve amb Mourinho ja al Madrid i amb Cucurella ja fitxat pel club madridista.
2: Una entrevista, per cert, que vam rematar amb un test de preguntes curtes que li va fer el mateix Damià i en què Gavi va deixar anar algun dels titulars més destacats.
0: A quin jugador de la selecció fitxaries pel Barça?
1: Pubill me gusta.
0: A quin jugador del Mundial fitxaries pel Barça?
1: Julián.
0: A Julián.
1: No te voy a decir Pubill, te voy a decir Oyarzabal.
0: Oyarzabal de la selecció.
1: Sí.
0: I Julián del Mundial.
2: Doncs ja ho veieu, Gavi ho té bastant clar. Però Gavi al marge, Dami, i l'altre gran protagonista en clau espanyola va ser Cucurella.
0: Sí, Marc Cucurella va sortir a parlar en roda de premsa aquí a Chattanooga, va ser una mena de presentació oficiosa com a jugador del Madrid, la primera compareixença després que es fes oficial el fitxatge pel Club Blanc. Diu Cucurella que està feliç per aquest pas que dona en la seva carrera.
3: Primero de todo decir que estoy muy contento por la nueva etapa que voy a empezar. Fue muy rápido, me llamaron a la mañana, no tuve ninguna duda, creo que era un paso importante, un gran paso en mi carrera. Y nada, en un día, día y medio ya lo teníamos hecho, así que por mí mucho mejor.
0: Sobre el Barça, el que significa per ell el seu passat blaugrana, Cucurella mostra agraïment, però vol mirar endavant.
3: Yo estoy muy agradecido a todo lo que he vivido y todo lo que me han dado en la cantera del Barcelona, pero al final, como todo en la vida, son etapas y creía que este era mi paso más oportuno o el que tenía que tomar. Al final, cuando un equipo como el Madrid te viene, te insiste, te dice que te quiere, creo que es muy difícil de rechazarlo y no tuve ninguna duda de que era el paso oportuno.
0: Tornem a Gavi, que en l'entrevista a RAC1 diu que Cucurella no havia comunicat res a la resta d'internacionals.
1: Nos enteramos, creo, el día anterior, pues, después del entreno, y la verdad que no lo esperábamos, lo tenía callado el cabrón.
4: Ah, ya no soltaba prenda, ¿no?
1: No
4: soltaba prenda. No ho sabíeu ningú.
1: Nadie.
5: Hi ha hagut conyes, però ja no, Gavi, és a dir, que les bromes han començat, suposo.
1: Sí, claro. Al final, bueno, está ahí la min, se le vacila alguna vez, le dice que va a ser, claro, ahora defiende a la min en los clásicos, así que estará guapo. Cucu me gusta como rival, la verdad, es pesado, es intenso, es buen fichaje para ellos, así que me alegro por él.
0: Cucurella i la resta d'internacionals s'entrenen avui, posteriorment marxaran cap a Atlanta, on l'equip ja quedarà instal·lat per jugar diumenge contra Aràbia. Tots menys Víctor Muñoz. D'ahir a la nit la Federació Espanyola informava que l'extrem, ja oficialment jugador del Liverpool, ha tingut una nova dolència muscular i és baixa segura pel partit de diumenge contra Aràbia i més que probable pel de la tercera jornada contra Uruguai. Avui per sala de premsa, d'aquí a una estona escoltarem un blaugrana, Pau Cubarsí.
2: Gràcies, Damià. Després tornem a més Mundial, però ara parlem de bàsquet.
6: La final de la Lliga ACB es juga a RAC1.
2: Nit memorable, sens dubte, la que vam viure ahir a RAC1.
7: Segueix Will Clyburn, el triple que vola de Clyburn, no, el rebot és per ells, 6 segons, 5 segons, 4 segons, Montero, 3 segons, 2 segons, el triple de Cam Taylor, no hi anirà! El Barça guanya! Conquereix el Roig Arena! El Barça salta a València! Contra tot! Contra tothom! Contra els pronòstics!
2: Tros de final, tros de victòria i el Roig Arena per sumar el primer triomf de la final de l'ACB. Saludem ja els nostres enviats especials a València. Albert Pedrol, bon dia.
8: Hola, bon dia.
2: Dani Aguilar, bon dia.
9: Bon dia, Albert.
2: L'equip ha fet sessió de llançament aquest migdia. Pedrol, comencem per tu, recuperant-se d'aquest esforç monumental d'ahir.
8: Sí, Xavi Pascual, que ha pogut comptar amb tots els jugadors, inclòs Tomas Sadoransky, que ahir no va poder jugar pels problemes a l'esquena que arrossega. Realment l'esforç d'ahir va ser monumental, sobretot pel Barça, que té una plantilla més veterana que no pas el València. La Pro Vítola, 36 anys, Panther, 32, Clyburn, 36, Schengeli, 34, i Vesely, 36, i es retira a final de temporada. Ahir la moneda va sortir cara, però el Barça sap perfectament que no li interessen partits com el d'ahir, a un ritme tan alt, contra un dels equips més elèctrics de tot el continent i també contra un dels més joves. Juan i Marcos, però fa una estona a l'entrenament, diu que té la recepta, té clar què han de fer per frenar el ritme frenètic del València demanant el segon partit.
9: Ese es el planteo que tenemos que hacer, tenemos un plan en el que tenemos que cambiar un poco algunas cosas, corregir, pero de cara a eso yo creo que es un ritmo en el que tenemos que tratar de imponer nosotros nuestro juego para tratar de resistir a esos arreones que tienen contraataque, a esos triples en transición, que son cosas que nos hacen mucho daño.
8: El base argentí està agafant protagonisme en aquest tram final de temporada pels problemes físics que han vingut arrossegant Satoransky i la Pro Vítola, per bé, Bassas, que ahir la Pro Vítola va demostrar sobradament que està en el millor moment de la temporada.
2: De fet, va encapçalar segurament una actuació del Barça que va trencar diversos rècords de les finals de l'ACB, d'entrada els 113 punts que va anotar el Barça i que suposen el rècord de qualsevol equip de l'ACB en unes finals, oi?
8: Sí, sí, sí, però és que n'hi ha més de rècords del partit d'ahir, que va ser, ho repassàvem abans, descomunal. El partit va acabar 112-113, o dit d'una altra manera, es van anotar 225 punts entre tots dos equips. És el rècord d'anotació conjunta en una final de l'ACB. També és la primera vegada en unes finals que tots els equips arriben als 100 punts. La primera vegada, com deies, Bassas, que un equip n'anota 113, i també la primera vegada que un equip, també el Barça, clava 19 triples. Fa 3 setmanes l'equip de Xavi Pascual va perdre de 25 contra el València al Palau Blaugrana, però ves per on, el Barça ha ressuscitat de la mà, evidentment, del tècnic de Gavà, però també de veterans, com l'ha esmentat la Pro Vítola, que hi va fer un partidàs brillant.
10: Bueno, me haces acordar a una frase que me dijo Toco en la pretemporada, antes de empezar, que me dijo, quiero ver a los equipos que se quieran enfrentar a nosotros en finales, ¿no? Tenemos la experiencia, tenemos el saber, ¿no? Que el Barça hace mucho que no está en esta situación y nosotros tenemos que pelear cada bola, tenemos que pelear porque esta final es una gran oportunidad para nosotros.
8: La veterania, que és un grau per Nico La Pro Vítola en aquestes finals. I, és clar, després de la victòria, Xavi Pascual va acabar eufòric. Ara bé, també va destacar la importància de descarregar cames durant el dia d'avui per tornar a tenir opcions contra el València demà.
11: Els intentem cuidar per arribar bé en aquests moments. Molts jugadors han estat molt importants avui. Avui, per exemple, el Joel també ha estat molt, molt bé, molt important en el partit. Bueno, ens hem de recuperar bé. Estem acostumats a jugar cada 48 hores. A més, hi ha pròrroga, hi ha un ritme molt, molt alt. Anem a veure com estem el dissabte. Ens hem de recuperar bé perquè serà complicat.
8: El Barça, com dèiem, va anotar 19 triples ahir. Igualar-ho és gairebé impossible, tot i que Pascual creu que el nivell ofensiu de demà del Barça no pot ser gaire diferent per poder tornar a guanyar València.
2: Demà, per tant, aquest segon assalt. Dani, quines sensacions es respiren dins el vestidor?
12: Doncs hi ha orgull, hi ha confiança pel joc mostrat ahir, però es remarca que de moment només s'ha guanyat un partit, que encara queda molta final i que, de fet, parlant del factor pista, que és indiferent on s'aconsegueixin les dues victòries que resten per aixecar la Lliga. De fet, a les properes hores, Bassas, escoltarem un Toko Shengeli a RAC1 molt reflexiu, de fet, molt interessant el que explica el georgià, que a col·lació del que escoltàvem, el document de Nicolás La Pro Vítola, ha recordat que hi ha molts jugadors que senzillament no han de demostrar res en aquesta plantilla que s'han unit per intentar guanyar la Lliga plegats.
2: Per tant, demà, també en directe a RAC1, aquest segon partit de la gran final de l'ACB des del Roig Arena, i mentrestant els despatxos que se segueix treballant per la temporada que ve, lògicament, i avui hem tingut una notícia important en aquest sentit.
12: Sí, i és que un dels que havia de ser el pal de paller, un dels pals de paller del Barça 26-27, finalment no ho serà. Parlem del disc el base nord-americà Mike James. Estava ja tot acordat amb el club blaugrana, però finalment s'ha desactivat aquest acord, sobretot arran de la marxa de Xavi Pascual a la final de temporada. Venia James bàsicament avalat pel tècnic de Gavà i la seva absència fa que s'hagi trencat aquest vincle amb James, que ja busca altres equips d'Eurolliga on aportar el seu talent. Recordo, 36 anys, però el màxim anotador de tots els temps a la màxima competició continental, de manera que ara el Barça vira la seva mirada cap a altres jugadors en la posició de base, on s'ha de reforçar, i Bassas avui ha aparegut un nom a apuntar, l'ha avançat el periodista Òscar Herreros, el de Justin Robinson, 28 anys, 1,85 m, amb experiència en NBA en 3 temporades, sobretot va aterrar a Europa al Breogán, de la mà del Breogán fa un parell d'anys, i el més destacat ve de fer una gran temporada amb el París Basketball a l'Eurolliga, promitjant prop de 15 munts per partit, hem pogut confirmar a RAC1 aquesta informació, per tant, apunteu aquest nom, Justin Robinson.
2: I fora del Barça, alguna cosa més del dia en clau mercat?
12: Sí, el Kitzenas Manresa ha fitxat l'escorta polonès Lukas Kolenda, 26 anys, ve del Rostock alemany, 1,96 m, en canvi, després de 2 temporades, el Força Lleida ha dit adeu a Cory Walden, 2 cursos a les files Lleida, Tanàs també ha dit adeu l'Espar Girona, la jugadora Berta Ribas.
2: Dani Aguilar, Albert Pedrol, gràcies a tots dos i bon dia.
12: Bon dia.
8: Bon dia.
2: I com dèiem, qui també ha fet un pas molt important per aconseguir el títol de Lliga és el Barça de futbol sala. De fet, els de Javi Rodríguez són a tan sols una victòria de proclamar-se campions gràcies a la golejada d'ahir al vespre contra el Pozo de Múrcia en el segon partit. Clara Rodergues, bon dia.
13: Bon dia. Setmana antològica al Palau Blaugrana. Remuntada èpica dimarts per sumar el primer punt als penals i ahir autèntica festa amb els culers per situar el 2-0 en la gran final i deixar el títol a una sola victòria. 6-1 contra el Pozo Múrcia, malgrat començar perdent ben aviat amb el gol en pròpia porteria de Martel. Però Touré, amb un pòquer, va liderar la remuntada. Declaracions del Blaugrana a Sport 3.
14: Es un día increíble, meter 4 goles, nunca había imaginado esto. Estamos a un punto de ganar la liga y estoy muy contento de ayudar al equipo, pero has hecho un trabajo de todos los jugadores, del staff, del entrenador, entonces estoy muy feliz.
13: Sergio González i Adolfo van completar la golejada. El de Santa Coloma va reaparèixer després de la lesió a l'espatlla per la porta gran i explicava el Tu diràs com ha estat la recuperació i el retorn.
15: Ha sido una operación muy complicada y hemos hecho algo creo que milagroso. El día que me operaron y que me dijeron lo que tenía, cuando una vez se metieron dentro del hombro, estaban por descartado que jugara, y estar aquí y jugar toda la serie entero es algo increíble. Hacerlo en el Palau, volver y hacerlo de esta manera es algo que no se puede describir con palabras, y yo cada vez que he visto esta camiseta y que me la pongo es un orgullo muy grande.
13: Adolfo, que porta 10 temporades al club i les ha vist de tots colors, reconeix que la sequera de 2 anys sense títols pesa.
15: Está claro que pesa porque al final este escudo está hecho para ganar y sabemos que los últimos años no lo hemos hecho. También es que está todo muy igualado, está muy difícil y está claro que ahora nos hemos quitado un peso de encima consiguiendo la clasificación para la Champions, que llevamos 2 años fuera y bueno, está en nuestras manos, depende de nosotros mismos, tenemos que agarrar el toro por los cuernos y ir a por este ansiado título.
13: Dimarts a 8:15 a Múrcia, primera oportunitat per trencar aquesta sequera. Ahir, per cert, després del partit, homenatge a Eric, que marxa després de 3 temporades.
2: Tornem a obrir la carpeta del Mundial perquè, Àlex Pintanel, bon dia.
16: Què tal? Bon dia, Bassas.
2: Ja tenim la primera selecció classificada pels 16ens de final i és precisament una de les anfitriones, Mèxic.
16: L'equip de Javier Aguirre va guanyar 1-0 a Corea del Sud amb un gol de Luis Romo després d'aprofitar una errada del porter Kim. Els mexicans, que també s'han assegurat la primera plaça del seu grup i jugar l'eliminatòria de 16ens a l'Azteca, es veuran les cares amb un dels 8 millors tercers. Ho celebrava en roda de premsa al seleccionador Javier Aguirre.
17: Es algo que es difícil de manejar con los jugadores, ¿no? Las emociones. Sabían ellos que ganando estaban en primer lugar y significaba jugar los dos siguientes partidos en el Estadio Azteca, en Ciudad de México, cosa que pues nos deja más, sobre todo por no salir del car, que estamos en un oasis.
16: En aquest mateix grup, la República Txeca i Sud-àfrica van empatar a un gol i van sumar els primers punts del Mundial. Al grup B, victòries de Suïssa i el Canadà, que les apropa a la següent ronda. Els suïssos van guanyar 4-1 a Bòsnia en un partit que es va animar en els últims 15 minuts. De fet, els 5 gols es van produir en aquest tram final de partit. Per la seva banda, el Canadà va golejar a la Qatar Julen Lopetegui 6-0 amb un hat-trick de Jonathan David i la greu lesió a la tíbia de Kone, que va deixar el terreny de joc en llitera i oxigen després de patir una dura entrada. Madibó, el futbolista expulsat del Qatar, va acabar plorant després de veure la gravetat de la lesió del seu company. És, de moment, una de les imatges del Mundial. El futbolista canadenc estarà entre 4 i 5 mesos de baixa. Amb 4 punts cadascuna, Canadà i Suïssa es jugaran la primera posició del grup B el dimecres vinent.
2: Tot això pel que fa en aquestes últimes hores i de cara avui. Pau Bombardó, bon dia.
8: Bon dia.
2: Quin menú ens espera per aquest vespre, nit i matinada? Doncs avui comença la segona jornada pels integrants del grup C i D. Obre a les 9 un Estats Units a Austràlia, on qualsevol de les dues seleccions ja podria sortir amb una plaça per als 700 de final assegurada. Els anfitrions tenen el dubte de Pulisic, que va ser determinant en la golejada contra Paraguai, però va haver de ser substituït per unes molèsties. Ja a la mitjanit s'enfrontaran Escòcia i Marroc en un grup C amb els britànics líders provisionals amb 3 punts. El combinat africà arriba després d'un empat contra Brasil i necessita sumar per aspirar a la primera plaça del grup. També arriba amb necessitat de sumar al Brasil, precisament, després d'aixecar dubtes en el seu partit contra el Marroc. S'enfrontaran a Haití a partir de 2:45 de la matinada en un partit on volen trobar solucions al joc mostrat pel partit anterior. N'ha parlat el seleccionador Carlo Ancelotti.
18: El joc, que no fue bon contra el Marroc, me deja un poco crítico con el equipo, però tenemos que buscar la solución. O antes o después vamos a solucionar. Sigo confiante que el equipo va a ser competitivo en esta Copa del Mundo.
2: Tancarà la jornada d'avui un Turquia-Paraguai del grup D a les 5 de la matinada, on les dues seleccions arriben sense haver sumat cap punt. Serà un duel amb urgències, perquè en cas de derrota d'un dels dos quedarien pràcticament sense opcions de classificar-se pels 700. Fora del Mundial, una altra de les grans cites del dia la viurem avui a Sabadell, i és que aquesta mateixa nit el centre d'esports pot ser nou equip de segona si és capaç de guanyar el Zamora i remuntar una eliminatòria que després de l'anada perd per 1-0. Des de la nova Creu Alta ens ho explicarà aquest vespre en Pau Bonastre a RAC+1. Bon dia, Pau.
19: Bon dia, sí, ha arribat el moment decisiu, la gran final, segurament impensable quan va arrencar la temporada, perquè, recordem, l'equip arlequinat venia de pujar de segona federació, però la realitat és que el Sabadell s'ha guanyat a pols arribar a aquest moment decisiu del curs després d'una evolució indiscutible de la plantilla amb el tècnic Ferran Costa al capdavant i de ser un dels equips més regulars de la primera federació. L'ascens directe no va ser possible, malgrat intentar-ho fins al final, i ara l'equip vol aconseguir-ho via play-off. A semifinals va deixar enrere el Madrid-Castilla, per cert, amb una gran remuntada a la tornada de la nova Creu Alta, mentre que l'anada de la final va caure per la mínima a Zamora. El Sabadell necessita ara guanyar de 2 gols al final dels 90 minuts o d'un gol al final de la pròrroga. El tècnic Ferran Costa manté la confiança intacta en el seu equip.
20: El nostre convenciment és per 2 coses. La primera, perquè hem demostrat durant tota la temporada que som capaços d'oferir un rendiment competitiu molt alt, i en segon lloc perquè ho fem a casa. Durant tota la temporada ens hem sentit molt forts, molt recolzats, amb un ambient de futbol immillorable.
19: L'equip se centra en la seva manera de fer, però no viu aïllat del gran ambient que s'ha creat a la ciutat en aquestes últimes setmanes, ni tampoc de la polèmica generada des de Zamora, amb informacions als mitjans que assenyalen o denuncien vincles del Sabadell amb la federació, amb l'objectiu d'escalfar la final. Això no agrada gens a Ferran Costa.
20: Jo tinc una cosa molt clara, i és que no m'agrada que em toquin els meus, i tinc una cosa molt clara també, i és que el meu escut és sagrat i mereix un respecte. Si ens han volgut faltar el respecte, el que sí que sé és com respondre a aquest estadi divendres, i si de per si ja es fa sentir, doncs amb la ràbia que ens han fet sentir es sentirà encara més.
19: S'espera una nova Creu Alta absolutament plena amb uns 12.000 espectadors per empènyer el Sabadell cap a segona, 5 anys després del descens.
2: I encara a casa nostra, gràcies Pau, a Tarragona, la propietat del Nàstic continua generant tensions. El problema ara són un 7% d'accions que resulta ser que té l'Ajuntament, tot i que sembla que per poc temps també, perquè ara fa poca estona el ple municipal ha aprovat engegar un estudi per vendre aquestes accions del consistori. Una de les claus, però, serà el com. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
21: Bon dia. Sí, de fet, l'estudi haurà de marcar les regles del joc de la hipotètica i futura venda del 7% de les accions que ara són a mans de l'Ajuntament. En principi, la fórmula hauria de ser una subhasta pública al millor postor. Ara bé, la intenció del govern municipal a mans del PSC i també de part de l'oposició, que li dona suport, és posar condicions al possible comprador de les accions. Jordi Collado, d'En Comú Podem, el grup que ha impulsat posar en marxa la venda de les accions.
22: Perquè ara parlem de esport professional. Parlem de sous astronòmics que no veiem al carrer ni de broma. I que, a més, estem fent, no?, que es mantingui l'estructura.
21: L'alcalde Rubén Viñual és també partidari de la venda, però amb condicions.
23: Així que és innegable
3: que el Nàstic és molt més que només un club esportiu o un equip de futbol.
21: En contra d'aquesta operació de venda hi ha Junts i Partit Popular. Jordi Cendra és el portaveu dels juntaires.
4: Perquè aquest sentiment que el Nàstic és Tarragona, que és pertinència, que és arrelament, que és integració social, pensem que encara que sigui testimonialment, l'Ajuntament ha de continuar-hi sent-hi.
21: Els tràmits per desprendre's de les accions, encara molt verds, arriben en plena pugna pel control del Nàstic. L'empresari suec Fred Wester, accionista amb més accions, vol arribar a la presidència però necessita aquest 7% de les accions de l'Ajuntament per convertir-se en l'accionista majoritari i poder prendre les decisions. Els seus plans, però, sembla que topen de cara amb el full de ruta que ha marcat el govern municipal.
2: I dit això, repassem què més tenim a la resta del futbol, amb l'ull posat sobretot al futbol internacional.
16: Sí, perquè avui hem conegut el calendari oficial de la temporada 26-27 a la Premier. El vigent campió, l'Arsenal d'Arteta, s'estrenarà el 21 d'agost a casa davant del Coventry, un nou vingut a la categoria. També han destacat el Hull City Manchester United i el City de Maresca contra el Bournemouth. El partit més llaminer el jugaran a St. James Park, al Newcastle i al Liverpool. Precisament el conjunt red ha anunciat el fitxatge de Víctor Muñoz. 20 dels 40 milions que han pagat pel futbolista aniran a parar a les arques del Real Madrid. També en futbol, en defensa del PSG, Hakimi serà jutjat per violació. En una piulada de les seves xarxes socials, el jugador s'ha pronunciat al respecte assegurant que per fi podrà parlar. I en clau mercat, Luis Milla deixa el Getafe per marxar al Còmoda Fàbregas, que per cert no ha renovat el contracte de Sergi Roberto. Per tant, l'ex blaugrana haurà de buscar un nou destí per continuar amb la seva carrera futbolística.
2: Ara reobrim la pàgina poliesportiva d'avui, però abans us recordem que 100.000 poemes cauran del cel demà sobre Barcelona. La commemoració als 50 anys d'Espanya en llibertat porta el bombardeig de poemes als voltants de la catedral de Barcelona, dels barris més castigats per l'aviació feixista durant la guerra. 100 poetes i dues llengües al voltant de la paraula llibertat. Per tant, aquest dissabte 20 de juny, a 8:45 del vespre, heu de ser a la Plaça Nova de Barcelona. Set per les 3, parlem de motos, perquè aquest cap de setmana tenim gran premi, el de la República Txeca. De fet, Àlex, ara a les 3 comença la pràctica, després que aquest matí Marc Márquez hagi estat el més ràpid i posteriorment hagi anat per terra.
16: Sí, pendents d'aquesta pràctica, que per cert determinarà els 10 pilots que passen directament a la Q2. De moment, Márquez ha estat el més ràpid en el primer entrenament lliure al circuit de Breno. En Marc ha dominat la sessió de principi a fi. Se l'ha vist molt còmode al damunt de la moto, ha marcat el temps molt aviat i tot i patir una caiguda sense conseqüències en el tram final de l'entrenament, ha presentat clarament la seva candidatura a la victòria. L'Àlex Márquez, que torna després de la greu caiguda de Montmeló, ha rebut el vistiplau dels doctors per continuar competint. Després del segon entrenament lliure de demà dissabte al matí, se'l tornaran a mirar abans d'afrontar la classificació. Aquest matí el pilot de Gresini ha estat 18è a un segon i dues dècimes del seu germà. Àlex Rins ha marcat el 12è millor registre, seguit del Maverick Viñales, que ha estat 13è a la categoria de Moto3. El pilot de Malàisia, Hakim Danish, ha dominat en mà de ferro els dos entrenaments del dia. Per davant del Mansa, segon, líder del Mundial, Quiles, tercer. El barceloní Jules Esteban ha estat 5è i fa pocs minuts ha acabat la pràctica de Moto2. El més ràpid ha estat David Alonso amb Manu González, el líder del Mundial, marcant el tercer millor registre.
2: I també avui tindrem un ull posat en l'hoquei patins, perquè l'Igualada intentarà forçar a casa el quart partit de la final de l'hoquei Lliga davant el Liceu Pau.
8: Els catalans estan contra les cordes i obligats a guanyar per continuar vius en la lluita pel títol. Reben el Liceu a les 7 de la tarda al pavelló de les Comes. Els dos primers partits no van deixar bones sensacions als igualadins, que van caure per un doble 8-2, les dues majors golejades que han encaixat en tota la temporada. L'Igualada buscarà, per tant, recuperar les bones sensacions, però no podran comptar amb el capità Roger Bars, que dilluns va passar pel quiròfan per operar-se d'una lesió al genoll. I ja ha començat una llarga recuperació pensant en la propera temporada. Per la seva banda, el Liceu arriba en estat de gràcia després dels dos primers partits i una temporada gairebé impecable, on només han concedit 3 derrotes, una de les quals contra l'Igualada. En cas de victòria aquesta tarda, jugaria el quart partit a les Comes el diumenge i en un hipotètic 5è partit el factor pista seria favorable als gallecs. Per tant, es traslladaria a la final a la Corunya.
2: I acabem amb un darrer consell perquè us podeu trobar en situacions diverses que potser necessiten resolució. Per exemple, una gotera que fa 3 setmanes que teniu, el tècnic diu que no és cosa seva, l'assegurança que cal esperar i el sostre, mentrestant, que continua degotant. I això que vas pagar l'assegurança perquè et cobrissin. Doncs hi ha una paraula per a aquestes situacions i és no. N-O. No a tècnics que renten les mans, no a espera sense fi, no, perquè amb Legalitas dir que no és molt més fàcil. Legalitas, no et conformis, 900-106-08. 4 minuts i les 3, pausa i ens actualitzem.
0: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
1: valorado
0: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
1: Y otra. Valorado.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: ¿Sabías que aquí nació el castellano?
23: ¿En serio? ¿Aquí?
5: Sí, en este monasterio.
23: Y yo pensando que era una excursión más.
5: Si estos muros hablasen...
23: Es muy fuerte pensar que todo empezó aquí.
5: Sí, La Rioja siempre sorprende. La Rioja, el arte de las pequeñas cosas.
24: Gobierno de La Rioja.
25: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
26: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
25: Tu creus? Jo pensava que era normal.
26: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
1: 5, 6, 7, 8,
0: Así es el seguro de moto de Línea Directa, uno de los mejor valorados
1: en España.
0: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
27: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
28: Així respon un expert de Verisur davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisur, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisur. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
29: Verisure. Per tu, que t'agradaria ser davant d'una palmera, i per tu, que prefereixes ser davant la nevera. Gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La segona unitat al 50% de descompte en el paquet de pernil o espatlla ibèrica Sánchez Alcarat de 150 grams. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
30: Vacances, sol, aigua, hi pot haver res més divertit per la canalla?
29: Les joguines?
30: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
29: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra...
30: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
29: A la botiga web i app.
31: El passat, el present i el futur del pop-rock argentí es troben al Bars Festival. El so psicodèlic, electrònic i elegantment decadent de Babasónicos es dona la mà amb el pop melòdic, funky i càlid de Silvestre i la Naranja en una cita doble que promet convertir Buenos Aires en una regió més a l'escenari del poble espanyol.
32: Apunta la nit de l'11 de juliol i vine a celebrar el so de tot un país. Entrades a la venda a bars.cat.
31: L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
33: Hola, que tinc partit. I vas tu al súper del Corte Inglés? Porta hamburgueses per la barbacoa d'hamburguesa nostra, eh? Que està amb la segona unitat a meitat de preu. Ah, i també cerveses. La Mau 5 Estrelles té un 50% en el segon pack de 12 llaunes. I a més tens un 40% de regal per pròximes compres.
34: Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? Descarrega't la nostra app i aprofita'n els avantatges. Consulta'n les condicions a la botiga web i app.
35: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
36: Aquest partit fes un doblet amb els nostres preus imbatibles, com el de la síndria sencera ratllada Carrefour El Mercado a 65 cèntims al quilo i el pit sencer de pollastre Carrefour El Mercado a 5,29 € al quilo.
35: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
37: Per cert, i el teu mal de cap?
38: Ara, genial. Us sembla que bé. Aquest disc de vinil que em vas recomanar és com màgia.
37: I val per tot. És el disc que em poso quan em fa mal la gola.
39: La música fa que un dia sigui millor. 20% de descompte en dos o més discs del 18 al 21 de juny a la botiga web i app al Corte Inglés.
40: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
39: Verisure.
13: He
2: Hem arribat a les 3, actualitzem la informació d'aquest divendres d'operació sortida coincidint amb el final de curs. Entre avui i demà sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 610.000 vehicles. Trànsit avisa que la calor pot complicar la mobilitat i demana que vagin especialment en compte ciclistes i motoristes, i és que som a les portes d'un cap de setmana de plena canícula, Mònica.
3: Amb temperatures que pujaran demà i encara ho faran més de cara diumenge i dilluns, que és quan arribarà el pic màxim d'aquesta situació de calor extrema, fins i tot amb avisos de calor intensa del Servei Meteorològic de Catalunya, que dilluns s'estendran per pràcticament tot el país, però diumenge ja tenim aquests avisos activats al Segrià, la Noguera i també al Pla d'Urgell. Però de moment aquesta tarda, sol a bona part del país, alguns ruixats en punts del Pirineu i temperatures que es mouran entre els 30 i els 37 graus de màxima. Demà comença a pujar el termòmetre i a la tarda no es descarta també algun ruixat al Pirineu acompanyat de fang.
2: Davant d'aquesta situació de calorada extrema, Protecció Civil també demana extremar les precaucions, sobretot coincidint amb el llançament de pirotècnia i la temporada de sega. Recorden que els últims dies els bombers ja han hagut d'intervenir en diversos incendis provocats per activitats agrícoles. Finalment, el Congrés votarà la polèmica moció del PP per reclamar a Pedro Sánchez que plegui. Això sí, la mesa l'ha escapçat i ha eliminat el punt que havia generat més controvèrsia, que és el que instava el president espanyol a dissoldre les Corts i convocar eleccions anticipades. El text retallat es limita a exigir a Sánchez que se sotmeti a una qüestió de confiança. És una moció que han tornat a presentar després de saber que el jutge del cas Begoña Gómez amplia la investigació. Ho fa per un contracte de Juan Carlos Barrabés, que és l'empresari investigat per la càtedra a la Universitat Complutense de Madrid que dirigia la dona del president espanyol. La Moncloa desvincula del tot Begoña Gómez d'aquesta peça separada que ha obert Peinado, que per cert encara ha de decidir si imposa mesures cautelars a la dona de Pedro Sánchez. Pel que fa als esports, el Barça recupera el factor pista a favor a la final de la CB de bàsquet, Albert.
4: L'equip blaugrana va aconseguir un meritori triomf a València en el primer partit de la sèrie que es podria decidir la setmana que ve al Palau. També UTB, l'equip blaugrana de futbol sala, que domina la seva final contra el Pozo per 2-0. Veurem com li va avui a l'Igualada a partir de les 7 contra el Liceu a la final de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. Mentrestant, el Mundial de Futbol avui es reprèn la competició amb 4 partits més, Estats Units-Austràlia a les 9 i en directe a RAC+1, Escòcia a Marroc a les 12, Brasil a Haití a 2:45 de la matinada i Turquia a Paraguai a les 5. També aquest vespre a les 9 i també a RAC+1 al Sabadell se la juga la nova Creu Alta contra el Zamora amb el partit de tornada de la final del play-off per pujar a segona divisió. I en motos, pendents a aquesta hora de la pràctica de MotoGP que acaba de començar ara a la República Txeca, Marc Márquez ha estat el més ràpid a la sessió d'aquest matí.
2: Les 3 i 3, tanquem el 14:15, l'hem fet amb l'Ernest Ferrer al control i continuem pendents de l'actualitat als butlletins, al 900 Mireia Garolera.
4: I aquesta nit el Tu diràs amb l'Oriol Jové.

0: què és aquest sorrel? Silenci.
1: Tenim una senyora que parla en Chihuahua. Mira, mira, foli.
0: Què ha passat?
2: Sembla un pollastre d'aquells de goma.
1: A veure, foli.
0: Ja?
1: I per això, nens, no heu de prendre drogues.
0: I menys aquesta hora de tarda.
1: Home, i aquesta senyora té molta història, eh? Perquè s'ha ratat abans amb ella. Aquesta senyora avui gairebé...
0: Però aquesta senyora, aquesta noia...
1: Bueno, aquesta noia. Aquesta noieta.
2: És que senyora no està malament, és una qüestió de respecte. A mi m'agrada que em diguin senyora, en plan, però sí, respecte.
0: No, amb ella no, perquè ha abraçat noia, eh?
1: El que passa que aquesta senyora ha estat una mica trista perquè avui no ve el Clapés, li hem dit.
2: Oh.
1: I avui ha vingut perquè vol tema amb el Clapés. Ai...
3: Però no hi és. M'hauré de conformar amb el senyor Marcelí.
2: Oh! Uau!
0: T'agraden granadets, eh?
1: Tu venies a... Quan més cau la pell dels collons, t'agraden més, no?
3: Què? Bueno, si no, també tinc el senyor Boigas.
1: Tu has vingut a muntar-te una orgia.
0: El teu top 3 de sex símbols de la versió són Clapés, Marcelí i Boigas.
3: Sí, senyor. I després també hi ha aquells els que imita l'Oriol Cruz, que no
4: fa que un dia sigui millor.
3: M'agraden tot.
1: Fer l'amor amb l'Oriol Cruz és una virtut, perquè pots fer-ho amb moltes vegades.
2: És una orgia, pràcticament.
3: I amb la Vane, també.
1: Tu has vingut a...
3: Jo he vingut per conèixer-los a tots.
0: Tu has vingut molt calenta, eh?
3: No, home, no.
2: Vale!
0: Però si que volia fer-se amb el Clapés.
3: Bueno, va, que després tindré problemes jo a casa, eh?
1: Entenc que estàs casada.
3: Oh, i tant.
1: Però, dona, home, què tens?
3: Un home. Soc d'un sol home.
1: Ah, bueno, d'un sol home i del Clapés.
3: Exactament, però no hi és el Clapés avui, o sigui que em quedaré amb les ganes.
1: O sigui, perdona un moment, tu, li haguessis tirat la canya avui?
3: No, tinc molta vergonya.
1: Si ens escolta, vols enviar-li un missatge al Clapés?
0: Sí, segur que ens escolta.
3: Clapés, el proper divendres que vingui, avisa abans si seràs o no, perquè si no ja em diràs.
0: Jo crec que està fent la maleta i està venint cap a la ràdio ja, Clapés.
1: Ja el tenim aquí, Clapés, passa! Ja ve amb els pantalons abaixats.
2: O no!
1: El què?
3: Sort que no em dic noms.
1: Ah, que no em dic noms.
2: De qui és ella, vol dir?
1: Ah, es diu Marta, no? T'imagines que la clavo amb això de Marta? Molt bé, molt bé.
0: Com et dius?
1: No ho diran.
0: Marta.
1: Eh?
0: Ah, Marta.
1: Marta.
0: A partir d'ara, Marta. Molt bé.
1: Bueno, escolta'm, alegria. Sí. Comentàvem un tema abans dels esports, que és important, eh? Perquè avui...
2: Avui hem tingut una grata sorpresa. Avui hem arribat a la ràdio, ens hem trobat unes samarretes xulíssimes de l'Igualada d'hoquei patins.
1: Sí,
2: com hi ha?
1: Que avui juga contra qui, Alba?
2: Contra el Liceo de Galícia, n'ha dit de Guissona. Sí, de Galícia. I saps què farem? Ara. El rebentarem, perquè visca l'Igualada d'hoquei patins.
1: Ara. Alba, a quina hora juguen?
2: Juguen a l'hora que vulguin, perquè són amos del seu temps.
0: A les 7.
2: Ho has dit tu?
5: Sí, però no passa res.
1: A quin pavelló jugant, Alba, el de l'Igualada? Quin és?
2: Saps on que m'he quedat, jo? M'he quedat que a 2:45 de la matinada jugué Brasil contra Haití.
5: Haití, sí.
2: Què és aquesta merda?
5: No, home, no.
2: Però algú s'aixecarà aquella hora per fer això.
1: Bueno, però és que pensa que hi ha el canvi d'hora.
5: Potser han anat a dormir.
2: Et diré més, no hauran anat a dormir perquè estaran celebrant que avui l'Igualada guanyarà al Liceo d'allà de Galícia. Bum!
1: Perfecte.
2: Però aplaudiu això, nens!
1: Que ens han donat...
5: No, la samarreta és molt xula, et queda molt bé, eh?
2: Ai, moltes gràcies!
1: Des d'aquí agrair al David i a tota la gent de l'Igualada, la directiva de l'Igualada, que ens han regalat unes samarretes xulíssimes.
2: Molt maco.
5: Molt guais.
2: Molt maco.
1: Està molt xula.
2: I a part, jo estic molt agraïda perquè no tenia equip del... Ok?
1: Home, tenies una mica. Sí.
2: I ara tinc equip ja, que són ells.
1: Bueno, tenies equip del Calafell.
5: No anaves amb el Calafell, eh?
2: No, els blavets de Lleida, no sé com se diuen, la llista blava.
5: Aquests són castellers.
1: Anem fent amics, eh? Anem fent amics allà on anem.
2: Però com que els de Lleida no m'han regalat res, doncs han deixat passar per el tren d'una fan.
1: Et vaig dur la samarreta del Calafell, eh?
2: Sí, però no me la vaig quedar. No me la vaig quedar. Em vaig quedar una de Búhos. No, aquesta no me la vaig quedar.
5: I també ets de Búhos, no?
2: Sí. Imagina't, com que sóc la segona de tres, qui em fa cas, jo allà ja li dic papa i mama.
0: Molt bé.
2: No, però visca l'Igualada.
1: Molt bé.
0: Però escolta, jo els aniria acomiadant ja, que ara, a partir d'ara, ho hem decidit a les reunions, en comptes de dir travessa i bassa, sereu travasses.
2: Oh, que mono!
0: Sí, fusionarem els noms.
1: T'adones que hem dit, ho hem decidit a la reunió, i tots dos ens hem quedat, ho hem decidit?
0: Sí.
1: Ho ha decidit ell?
0: Travasses.
5: Bueno.
1: És allò de estudies o travasses, no? Vinga, adéu.
2: Gràcies.
5: Estàs inspirada, brometa, bastant fluixeta. Sí, fluixeta, però bé. Jo t'ho ric.
2: Quan torni el Rocamora, passaràs malament.
5: No et riurà una merda, Rocamora. No.
0: No, el Rocamora, un desagraït. No, cap acudit ens ha rigut.
1: El Rocamora és horrible.
2: Jo l'enyoro una mica.
1: Sí.
2: Però tu em caus superbé.
5: Vale, vale.
0: Bueno, Xavi, poca broma.
5: Tornar al setembre.
1: Bueno,
2: a mi m'agradaria que vinguésseu tots.
1: Això va. No ho podem decidir
2: sí.
1: Fora? Vull dir,
2: sí.
1: Estem fent un programa.
0: Va, vinga, comencem.
2: Va, sí, comencem.
0: Comencem.
2: Va. Adéu.
5: Adéu.
6: La talanera, la talanera.
7: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1.
8: Els taloners,
7: he fet
9: el taloner.
7: Amb Marc Bala i Guillem Estanella.
10: És un normal, home.
11: M'ho passo de punt.
8: Vinga, anem.

0: Molt bona tarda a tots. Oh, un moment, un moment. És el primer crit espontani que han fet en tota... S'ha quedat sol, eh?
1: Sempre algú que va tard. Que hi ha dificultats.
2: Us diré, a partir d'ara, família. Passarem el Nadal junts. Els meus fills us diran avis i àvies. Ho han fet sols.
0: Ho han fet sols.
2: Joder!
0: Normalment és el Guillem que anima, no? Sí. No sé què.
1: Que normalment l'esforço.
0: Ha sortit bé.
1: Normalment digueu això, tal, però avui... O sigui, jo, per mi, jo ja hem arribat a l'èxit.
2: No, jo també.
1: Ni ondes ni merdes.
2: Què ondes i què niño muerto?
0: Doncs va, que us he de dir que passen 10 minuts de les 3. Som els d'abans del clapés. Som...
1: Bueno.
0: Molt bon programa, 415 avui.
1: Te'n sentiràs molt a porta a casa perquè tenim gent de Lleida que ha vingut amb bus avui, fins aquí.
2: De Ponent.
1: Què passa, com esteu? Tot bé?
3: Tot bé, fantàstic.
1: Molt bé, tu vens de...
3: Jo vinc d'Anglesola.
2: Sí, sí.
3: I saludo a tota la gent de l'Anglesola que ens està escoltant.
1: Bravo, ole, claro! Està molt bé. Ets l'alguacil, no?
3: Sí. El que fem les crides, els pobles, fem la crida per anunciar algun esdeveniment, els pregons.
0: I com ho faries?
1: Posem una mica de reverb i saluda la teva gent. Mira, aixeca, vinga, va.
0: Com si fossis pregonera.
3: Ens trobem aquí a veure els teloners, el programa més fantàstic i més divertit de RAC1.
2: Ella és de 5 minuts al costat de la Fuliola, però la que té al costat és de 2 minuts al costat
1: de
2: la Fuliola.
1: És de Tornabous. Vostè, senyora, què tal, com està? Tot bé?
4: Tot bé.
1: Ens has dit abans que també coneixies el pare de l'Alba Segarra, no?
4: Sí, l'havia conegut.
1: Deu ser nòvios o algú? No
4: vam arribar tant, no.
1: Hòstia, uepa! A veure si serem família de veritat.
2: És que el meu pare era molt atractiu, de jove.
1: Què li ha passat?
2: Bueno, la vida.
1: Ah.
2: No sigueu pagesos.
1: Li ha passat la vida per sobre, no?
2: Un tractor, el seu mateix tractor per sobre.
1: I llavors la família Segarra bé?
4: Molt.
2: Ves què de dir ara.
4: Sí. No, jo sóc superfan d'Envella. I quan vaig saber que era filla del
1: teu ex.
4: Del Segarra. No, del meu ex, no.
2: Està bé, ella, un home i una dona poden ser amics, ja està.
0: No, sobretot.
2: Ara em sap greu per ella perquè es va perdre un partidàs. També et dic, no seria jo aquí.
1: T'has posat nerviosa, eh?
2: Gràcies per no liar-te amb el meu pare, suposo.
1: Molt bé.
2: Vinga, seguim.
1: Vaig cap a l'altre costat, que tenim també gent jove que ha vingut avui aquí amb nosaltres. Hi ha gent que està lligant, no?, ara mateix aquí als taloners.
0: Ui, de fet, estan passant de nosaltres.
1: Sí, que esteu aquí de xerrameca, què tal? Tot bé?
0: És una cita, això, eh?
5: Molt bé.
1: Sou oients del versió dels taloners, què sou?
5: Del versió, el que passa que...
1: Vale, perfecte, a tu va pel cul.
5: Com a aquesta hora, i clar, ens tenim que escoltar els taloners, també.
2: Uau, ho diu amb un disgust?
0: Ja, saps?
5: És broma.
0: Com et dius?
5: Carles,
0: a fora hi ha cadires, també et pots esperar a fora.
1: Vés-te'n a escoltar la tertúlia que fan a Catalunya Ràdio, ara?
5: No, Catalunya Ràdio no, sempre a RAC1.
1: Ara, molt bé.
0: Podríem escoltar què fan a Catalunya Ràdio, ara?
1: No fem això.
0: Alujas?
1: Jo tinc...
0: Espera, tant Alujas prepara per saber què estan fent.
1: Jo tinc dubtes perquè, entenc que tu has vingut pels taloners i pel clapés.
5: Correcte.
1: I tu has vingut perquè no tens ni puta idea.
6: Exacte.
1: Que ja li he vist la cara.
2: Com?
1: Vull dir, jo detecto ràpid quan algú ve per primer cop i veu la penya que aplaudeix, que i diu, hòstia, saps? Vull dir, tu has vingut per follar una mica, no?
6: Per ell, sí.
1: Per follar.
0: Per follar, sí.
2: Per follar amb ell, concretament.
6: Exacte.
1: Sí, no com la senyora que vol el clapés. Tu ja vens, diguéssim, amb el producte de casa.
6: Exacte, sí.
1: I porteu molt junts, com ha anat això?
6: 3 anys.
5: 3 anys.
0: Ai, 3 anyers!
1: Ai, Cuqui.
2: I encara voleu follar.
1: I llavors tu no sabies on venies, tu no has escoltat més RAC1, eh?
6: Sí, no, vaig enviar jo el correu perquè sé que a ell li feia molta il·lusió.
2: Ai, que bo!
0: Pensava que anava a dir perquè sé que a ell li costa molt fer anar a l'ordinador.
1: Cuqui, bueno, doncs molt bé, no? Estàs content, entenc.
5: Estic molt content i ho ha passat per regal d'aniversari, o sigui, li ha sortit...
1: Perdona un moment.
2: Ai, errat,
6: que mentida!
1: Tu has fet això...
6: No és una veritat. No és...
1: Aquesta experiència te l'ha colat?
5: Jo?
1: I ja t'ha dit que ha costat 100 euros. No he vist un puto duro jo, eh?
5: Exacte, i tots contents.
1: Li vas dir que era el regal d'aniversari?
6: No, home, no.
5: No, t'ho dic en broma.
1: Ah, hòstia, però quan va ser el teu aniversari?
6: No, és que és d'aquí poc.
5: És d'aquí poc.
1: Ah, és d'aquí
5: ja
1: poc.
5: Crec que entrarà dintre
6: del pack.
2: Ara ja es veu més que porten 3
1: anys. Sí.
2: Però al principi era una màscara.
5: Jo que entrarà dintre del paquet.
2: Quin paquet?
5: El paquet de regals.
0: El paquet final és el millor, eh?
2: Però bueno, el tamany no importa.
7: Que nosaltres donem pollos i pollazos.
1: No, no.
0: Alujas.
2: Està molt ben tirat, aquí.
1: Bueno, doncs escolta, enhorabona per seguir junts durant 3 anys i aguantar-vos, eh?
6: Gràcies.
0: Mira, Carles, l'Alujas em diu que podem sentir ara què fan a Catalunya Ràdio,
1: a veure,
0: perquè sàpigues el que t'estàs perdent, eh?
1: A veure.
8: Acceptar que utilitzéssim les seves imatges ara de què es queixa. I a continuació, la reflexió que és...
1: Però que estàs xerrant, aquesta gent.
8: Centrar la pilota per les fantàstiques persones que m'acompanyen. Al final, això és la demostració que el món digital res és inocu. Perquè les nostres dades...
1: Entenc que és una conversa molt intensa, però això...
0: Ja està, ja està.
2: Alex, es podria confondre amb RAC1, perquè és un senyor parlant.
1: Bueno, aquí tenim dos, està bé.
0: Para,
1: això, per això.
9: De 3 a 4 vegades fem una mica de siesta.
0: És oient de Catalunya Ràdio.
1: Aquest públic avui ha tingut un regal, però poden, diguéssim, fer més gran aquest regal.
0: Sí, home, i tant.
1: El què?
2: No m'ho han portat menjar.
1: No, avui no, avui ningú.
0: Avui són simpàtics, però més garrepes.
2: Avui paguen amb amor. Bueno.
1: Quina puta.
2: Perfecte.
1: No, home, no, Alujas.
0: Escolteu, gent, que sí que ara, com deia el Guillem, heu entrat aquí amb una bossa estupenda de Montsià, perquè avui us volem parlar d'arrossos, més concretament de l'arròs de la nostra cuina, l'arròs Montsià, el més important de Catalunya. Cada paquet d'arròs Montsià té al darrere un conjunt de famílies de pagesos i pageses arrosseres que cultiven l'arròs amb passió dins del Parc Natural del Delta de l'Ebre. L'arròs Montsià, que és el millor per cuinar. Pot ser llarg, semillarg, com el basmati, o gra mig, com el bahia, i rodó, o curt, com el bomba.
2: Doncs avui, tots els que heu vingut a veure'ns en directe, teniu una carmanyola feta amb part de clofolla de l'arròs i també una bossa.
0: És brutal.
2: Però això no és tot, perquè també volem regalar un increïble lot d'arròs Montsià a qui en respongui la pregunta següent, Estadella.
1: Efectivament, la pregunta que anirem fent, com si això fos la patata caliente, és quant pesa un gra d'arròs?
2: Oh! Aquí també prendrem avui, eh?
1: Home, som més, divertim i eduquem. A veure, si vols comencem pel nano que fa anys...
0: La pista és que ho direm en grams.
1: En grams, sí, bueno.
0: Sí. Us podria dir en mil·ligrams.
1: Que no, ho direm en grams, vale? A veure, com et deies tu?
5: Carles.
1: Carles, vale. Carles, quant pesa un gra d'arròs en grams?
5: Un gram i mig.
1: Fora. Sí. No és un arròs, és una bomba.
0: Menys.
1: Eh? Un gra, eh?
6: 0,0004 grams?
1: No, 0,004 grams. A veure, per aquí.
4: Un terç de gram?
1: Un terç, en Cristià, si us plau.
4: Mig gram.
1: Mig gram.
2: Pots dir 0,0... No, però...
4: 0,33 grams.
2: No!
0: No! Es nota que no és el primer 0, cop que demana mig gram.
1: 0,20, no.
6: 0,03.
0: Un moment.
2: La dona més llesta de Catalunya.
0: Pots tornar a repetir la resposta?
6: 0,03.
0: La resposta és...
1: Correcte!
0: Correcte!
1: Però la senyora l'ha clavat... Però m'he quedat tieso, eh? Mira, escolta, senyora, mira...
2: I escolta, ara haurem d'omplir el que queda de programa perquè pensàvem que això duraria una hora.
1: No, espera, mira, deixo aquí, senyora. No. Senyora, vostè, què tal? Tot bé? Com es diu?
6: Gràcies, Anna.
1: D'on ve vostè?
6: De Sant Cugat.
1: Ah, xulíssim, ja se li nota, té bona pell.
2: Sí, sí. Mira el cabell.
0: La roba és cara.
2: Toca-li la tela de la roba, que
1: no, no vull tocar la senyora, no vull tocar. També estem en un punt, vull dir, clar. Què tal, bé? Vostè, sí, oient del Clapés, oient dels Taloners, de què?
6: Vinc d'acompanyant, jo no...
1: Ah, perdona! Li ha tocat això a una senyora que no sabia ni el que... O sigui, tu has vingut aquí a lo loco.
6: Jo sabia que venia aquí, però no havia sentit mai els Taloners.
1: I li hem donat el pack.
0: Bueno, aviam, encertar la resposta.
1: Ja.
0: Té tot el dret del món.
1: Jo prefereixo donar-li a aquella senyora perquè no se li passi l'arròs amb el Clapés, clar. Vull dir, compensar una mica, clar.
6: A partir d'ara ho sentiré perquè m'ho estic passant molt bé.
1: Ai, Cuca, ole, ole.
2: Pues, escolta, Estadella, l'hauríem d'agrair a qui l'ha portat.
1: Exacte, voy a ello. Tu ets el...
10: L'acompanyant.
1: Ah, molt bé, Cuqui.
10: La va convidar.
1: Tu la vas convidar?
10: Sí. I
1: has dit que costava diners o alguna cosa, o ha sigut sincer?
10: No. És gratis.
1: Veient que aquí hi ha gent, parelles, que estan fent això...
10: No.
1: Hi ha gent que regala venir als Taloners com a regal d'aniversari, eh?
10: Si li dic que costa diners, llavors no ve. Som catalans.
1: I tu ets oient del Clapés, Taloners, RAC1, de què?
10: De tot, depèn de l'hora que agafi la ràdio.
2: Home, clar.
0: A partir de les 4.
10: Us conec.
1: Les coneixes, vale. Sí. Molt bé. I llavors bé, no? Tu també de Sant Cugat?
10: No, jo de Polinyà.
1: Ah, de Polinyà? Xulíssim, Polinyà.
10: Molt.
1: Home, que aneu al Gran Prix aquest any, els de Polinyà.
10: Sí, això diuen.
1: Bueno, no, això és, sí.
10: Sí.
1: Vale, perfecte. No t'ho superanimat, eh?
10: Sí.
0: Un dels millors moments d'aquest programa crec que van passar a Polinyà, eh?
1: Sí, vam conèixer un nano que, era de, no, que no era de Polinyà, però que estaven a... Mira, que estaven a Polinyà. Tenim el moment o no, Arujas? Ah, no, era un conductor d'autobús de Dublín que ens escoltava. Escoltava RAC1 des de l'autobús de Dublín.
10: No vaig escoltar.
1: Aquell dia no vas escoltar-nos, com cada dia.
10: Sí.
1: Vale, perfecte. Ja t'ho mira.
0: Aquell dia va agafar la ràdio a les 4.
1: Vols fer una pregunta per a la gent de Polinyà, també, clar que sí. I escolta, aquí... Abans de la publicitat, ràpidament, escolta, tenim gent jove per aquí, què tal? Són
11: familiars. Germans. No. Ja sóc el pare.
1: A tu ets el pare, què tal? D'on vens?
11: De Sant Llorenç de Morunys.
1: Ah, xulíssim, això és Solsona.
11: Ho coneixes o què?
1: Ah, bueno, sí, és comarca del Solsonès, no?
11: Sí, vas bé.
1: Teniu el llac i tot el rotllo, allò.
11: Sí, ara m'has deixat acollonit, eh? Molt bé.
1: Molt bona festa major.
11: Sí, de puta mare.
12: La millor de Catalunya.
1: Encara aneu borratxes, eh?
12: No.
1: I llavors heu vingut des d'allà, eh?
11: Sí, clar. 2 hores de cotxe, cap problema.
0: Molt bé.
1: Mira, pim, pa, vol, eh? Alegria,
12: que
1: eh?
12: Maco.
11: Sí, de puta mare, cap problema. Molt contents.
1: Molt bé. Mira, hi ha gent que ha vingut des d'Anglesola i mira, es queixa sí. Per venir en bus.
11: No tinc cap problema.
1: A tu t'agrada conduir?
11: Sí, i tant.
1: Per què no fas parada d'Anglesola, les deixes? I agafes la C14 cap amunt?
11: He de fer una mica de volta, però si es dona el cas, la fem.
0: Escolta, Guillem, et sembla si anem a publicitat, però com que tens aquí gent jove, que a vegades ja ens agrada que facin el pas a publicitat,
1: sí.
0: Que facin elles el pas a publicitat.
1: Jo volia saber si venen obligades o ens escolten.
0: Jo crec que venen obligades.
1: Sí, veniu obligades o sabeu el que veníeu?
12: Obligades no, però més que res l'acompanyem.
2: No, que maco, perquè m'està fent gran el pare.
11: Jo també t'estimo.
2: No, que està molt fort aquest home, l'he mirat abans jo.
1: Vale.
2: Anem d'un cantó a l'altre.
1: Com et dius tu?
12: Mariona,
1: tu has de donar pas a publicitat. Has de dir, Talonés, a publicitat.
0: Has de dir que ve la Sònia Amado.
1: Ah, sí.
12: Sònia, vale, qui és la Sònia Amado?
0: De Sònia i Selena.
1: Hòstia, és que és molt jove aquesta noia. Ets molt jove.
0: Quants anys tens?
12: No, però per saber què he de dir, saps?
1: No, tu has de dir Sònia Amado, aquí ja està.
12: Vale.
1: Vinga, endavant, eh? Atenció, tenim la, com deies?
12: Mariona.
1: Això, és que vaig fatal de memòria, fot-li, va.
12: Als Taloners donem pas a publicitat. Després vindrà Sònia Amado.
1: Uau!
13: Taloners a publicitat! Yes!
14: La vida està feta d'empreses. És el gelat que tant t'agrada. L'audiòfon que et permet gaudir de la música. L'app que t'ajuda a posar-te en forma. Les empreses catalanes són molt més del que et penses. Són innovació, oportunitats, creixement. Són persones qui treballen. Són el teu dia a dia. El 27 de juny celebrem el Dia de l'Empresa.
15: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
17: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ern.
18: Joan, demana d'anar a Igualada.
19: I després a ca la meva mare, Olot.
18: Mm-hmm.
19: Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
20: Molt bé.
19: Arribarem a tot?
20: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
21: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
22: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
23: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
24: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
25: Aquest partit, fes un doblet amb els nostres preus imbatibles, com el de la síndria sencera ratllada Carrefour El Mercado a 65 cèntims al quilo i el pit sencer de pollastre Carrefour El Mercado a 5 euros amb 29 al quilo.
24: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: A RAC1 hi ha un podcast que parla de tu.
4: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
3: Un podcast que t'ajudarà a entendre millor com funciona el teu cos.
4: Parlem dels problemes petits i grans, de manera rigorosa i planera, amb especialistes i amb testimonis.
3: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Sisena temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
5: RAC1
3: amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
1: Que sou de Polinyà o què?
7: Què tal, jo el conec.
1: Ah, sí? Què tal, com estàs, Cuqui?
7: Racó.
1: Sí, som de Racó.
7: Els taloners.
1: Sí, els taloners.
7: Què tal, maco?
1: Però d'on sou? Què foteu aquí, Polinyà?
8: Venim de Dublín.
1: Venim de Dublín?
0: Què diu?
8: Què sembla?
1: Per tant, you speak English.
7: A little bit. What's the story? We're in Dublin.
1: We're in Dublin.
7: Ay, seri? Yeah, be a blessed.
1: A little bit in the morning. How are you, Dublin?
7: Jo s'escolto cada dia.
0: Ai, que bé.
7: Ara sóc conductor d'autobús.
1: Condueix un autobús a Dublín?
0: A Dublin?
7: Els públics, autobús públic.
1: Què m'estàs dient, tio? Com mola, no? Quina línia?
7: Us escolto.
1: Ara tu, perdona un moment, això és boníssim.
0: No pot ser.
1: Mentre condueixes un autobús de línia a Dublín, a Dublin, escolta RAC1.
7: Sí.
3: Els taloners del versió RAC1 i a prendre pels sac les migdiades.
7: Ok, lads, see you soon.
9: Desde que he llegado aquí.

0: avui.
1: I sort, de veritat.
2: Aviam, jo sento la Sònia Amado que dic... Arriba l'estiu.
0: Ara!
3: Dejo que fluya sin empujar, que todo me lleve sin mirar atrás. Es tiempo de romper.
2: Deja. Avui ens visita, senyores ara. I senyors, una de les artistes que més ens ha fet ballar durant tota la nit.
1: Sí.
2: I s'ha allargat a la nit cada matinada, també.
1: Ara.
2: La temporada passada ens va visitar acompanyada de l'altra meitat del duet que la va catapultar a la fama. No hi ha res que duri per sempre.

0: Tania Madoc.
1: Hola,
2: no et sents?
0: Espera, espera, que solucionem el tema dels auriculars.
1: Hola, hola, ara sí, ara una miqueta més.
2: Ara
1: una miqueta més. Bueno, jo encantada d'estar aquí amb vosaltres, en el Marc, que és un encanto, i tots.
2: Home,
1: vale? Els taloners, és un programa molt canyero.
2: Hombre.
1: I aquí ja ballant, bueno, a tope, a tope.
2: Una miqueta cachondeo,
3: eh? T'esperaves sí, sí, que algú ballés la teva música com han ballat
1: home,
3: aquests
1: no,
3: dos?
1: Home, no, perquè l'han fet fenomenal, eh?
3: Sí, no, increïble.
1: I aquesta cançó, que és una cançó sí, que és un medio tiempo, sí, l'han dado ahí un rollo.
3: No sabies si era realitat o ia.
2: Sí.
1: És veritat, eh?
2: Hi ha un punt que som com dos ossos catxú.
1: Sí,
2: saps?
1: Però molt bé.
0: Ositos, ositos.
3: Pensava que dius ossos cachondos, n'ha de dir.
2: No, per favor. Ui, per favor.
1: Jo també.
3: Cachondos de divertits, eh?
2: Ah, no, los cachú, era un os que hi havia al Pirineu, si no m'equivoco.
0: Escolta, Sònia, gràcies per venir, perquè sabem que tens una agenda que està a sí, tope.
2: És
0: perquè,
2: forta,
0: a més, als artistes us passa que comença l'estiu i ja l'agenda ja no hi cap ni una agulla. Mm. De fet, ahir sí, vas estar gravant videoclip.
1: Sí, home, el nou videoclip que se llama Voy a portarme mal.
2: ¡Azótame!
3: ¿Quién avisa, sí, quien avisa no es traidora? No,
1: aquí nos vamos a portar todos muy mal.
2: Oh. Vale.
1: Ay, porque llega el verano, llega el calor, los chicos sí, se enamoran. Entonces,
2: claro. Es la brisa y el sol.
1: Claro, acércate, ven mi deseo.
3: Te confesaré.

0: cinturó.
1: Cuidao!
0: Sort que té aquella collonada que li aguanta el pantaló, perquè si no, quina imatge.
2: Sí.
3: Ostres, amb...
0: Sònia, jo sóc morena.
1: Ja, bueno, no, però ja això ja va passar.
0: Ah, vale.
1: Ara jo ja estoy muy tranquila.
0: He de prendre algun bolo tonto, si tu vols, jo.
1: Bueno, los hago muy tranquila y muy bien, eh.
0: Ai, sí,
1: però
0: nena.
1: Gràcies.
0: Val jo, més sola gràcies, que mal acompanyada. Sí.
3: Perquè llavors la segona veu de Sònia i Silena, com la feu? Ja és pregrabada?
1: Està ja pregrabada.
3: Ah, va, pots anar tu sola.
1: Yo quiero bailar.
4: Només puc pensar en aquella persona que s'acaba de llevar de la migdiada,
3: sí,
4: amb els nostres berridos.
1: Una bogeria, ja.
0: El somni de la meva vida.
1: Trending topic, eh?
3: Perdona, però...
1: El que t'estava dient, que ahir vaig estar gravant El Voy a portar-me mal,
3: sí,
1: que s'estrena aquest 27 després de la revetja de Sant Joan.
4: Molt bé.
1: Porque después de San Juan llega el calor en l'estiu.
0: Ha llegado yo, antes de que
1: tant. Jo soy la reina del verano, però quan llega el calor, com los chicos s'enamoren, jo aquest estiu havia de fer alguna coseta, perquè aquesta cançó del... d'aquesta del...
3: Todo va por mi.
1: Era una cançó que estava molt bé, que estava molt, molt del començament de febrer, quan jo estava també en el GH Duo, que vaig pensar...
4: Vas estar al GH Duo?
3: Sí, home, i tant.
4: Hòstia, és que no...
1: Va ser tota una experiència.
3: Ah, sí? Amb la Borrego.
1: Sí. I el Lozano, i la Cristina Piaget, que té la marinera.
4: M'estàs dient noms que no tinc ni idea, però...
1: Bueno, va ser tota una experiència.
4: I el GH Duo vol dir que anaves, o sigui, anàveu dos?
1: Tancada, no, jo vaig estar... Bueno, sí, em van ficar en una persona...
4: Quina, qui era?
1: Un
4: ni ho saps.
1: O sea, no me'n recordo.
3: Ah, però entrava-ho si...
4: Està molt bé, que vas anar amb algú que no saps ni qui.
1: Perquè el mama... Me lo metió la productora y era la cosa más... A mí no me agrada criticar.
4: No, pero raja.
1: Es que era muy soso.
4: ¿Eh?
1: Era muy soso.
4: ¿Cómo es de ella? ¿Podem mirar qui era aquest nano? El del GH Duo?
0: A ver, yo os lo busco. Seguiu l'entrevista, yo faig la recerca.
3: O sigui, la productora et diu, has d'entrar amb un noi al GH Duo.
1: No, era surprise.
4: Ah, surprise.
1: Era surprise.
4: Es deia així.
1: Bueno, tu entras... No, no. Tu entras al programa y yo no sabía quién me iban a meter. O sea, yo tenía muy claro quién no, porque yo no iba a ir a patiments. O sea, yo voy a jugar.
3: Però vols dir que et volien posar la Selena?
1: No. Però jo, por si de cas...
0: Ah, som molt cabrons, eh?
1: Jo, aquestes històries, no, perquè jo voy a...
3: Ui, el cafè! Ai, ai, ai, ai!
1: He posat mal on matar-me.
3: Saps?
4: Se li ha caigut...
3: Hem dit Selena i se li ha caigut. S'ha estacat?
1: No.
3: Ah, vale. T'has cremat?
1: Porque tengo un ángel protector que siempre me protege de todo.
4: S'acaba de caure tot el cafè de la Sònia?
1: Porque vuelvo a sentir fuego en mi cuerpo. Oh!
3: Despiloto!
4: Sí, acaba de...
3: Aneu fent, perquè aquí hi ha una de cafè al terra.
4: Si tenim a Marval ara mateix...

0: ets una diva, ets una diva.
1: No.
2: Fa estona que no tinc res, vull dir...
3: Però, bueno, avui tinc la veu fotuda, eh?
2: Està, la tens fotuda?
1: Imagina't si la té bé.
3: De cansament, de dormir poc, pues d'estar per aquí barrava.
2: El dia que dormis...
3: Con los aires acondicionados.
2: El dia que dormis 8 hores ets Pavarotti.
3: Sí, no, clar,
2: hòstia. Ostres.
4: No, no.
0: No, però se't veu canyera, eh, Sònia?
3: Sí, sí.
0: No, tu, no se t'acaba la corda, tu,
3: eh? No, no, no.
2: Tinc la sensació...
3: Però en Gran Hermano estava perfil bajo.
0: Ai. Bueno, perquè no és el teu entorn, tu,
3: no,
0: escenari,
3: no,
0: micro...
3: No, molta molta... Estaven tot el dia peleándose la gente, yo no puedo con eso.
2: Tens una pinta de tu, lligues, amb aquesta actitud empoderada...
0: Sí.
2: De...
3: Bueno, ara tinc que lligar, perquè ara m'he quedat soltera.
1: Ah! Por eso voy a portarme mal.
0: Però, perquè això no ho sap... T'has quedat soltera?
3: Sí,
2: ha passat,
3: sí.
2: Ha passat,
1: però per què has volgut o per què ha volgut l'altre?
3: No, històries, històries.
2: Però què ha passat?
3: Bueno, històries. Però... Sí. Històries.
2: Que vols que obrim càsting per...
3: No.
0: També està bé que passis l'estiu sola, amb qui vulguis.
3: Mira, jo ara estic treballant molt, ara. Estic molt concentrada en la meva feina.
2: Però algú que et treballi una mica.
3: No, mira, he acabado, no me apetece. Ah.
1: No, i se fa molta chapusa.
3: Yo no quiero...
1: Se fa molta chapusa.
3: Yo no quiero problemas, no. Yo no. Yo no, mira, yo ahora estoy concentrada mucho en mi trabajo.
1: Sí. Sí.
3: Estoy muy, molt, molt, molt, molt, sí. Molt.
1: I, molt bé. I... Val més que t'ho facis tu.
3: I no, és que no...
2: Alba!
1: Et poses un vídeo de YouTube i t'ho fas tu.
2: Vídeo de YouTube?
1: Perquè ja no hi ha ofici,
2: canina.
1: Nena, ja
2: tu
1: no hi ha ofici.
3: Tu també el Satisfyer, que m'ho vaig comprar.
1: Ah!
3: Que és ràpido, resolutivo i zero problemes.
2: Això el Satisfyer, eh?
1: I no parle. Ja. Que n'hi ha que tampoc parlen,
0: no,
1: però...
0: No, les, no li has de dir ni bona nit ni
1: no.
0: Vete pa tu casa, eh?
3: No, jo, de moment, molt tranquil·leta.
1: I si un dia et ve de gust un Colacau, també et desfà els grumolls. Que això un home no t'ho fa.
3: Pues també és veritat.
2: Bueno, tu no
3: però ara tinc tant... No em mig cinc. Que em

0: No, no, no. No.
1: Per favor, centrem-nos. Estem fent un programa de ràdio.
2: Aquesta
3: cançó...
1: Un moment.
3: Ens estan anant de les mans, tot.
1: Vull dir, no pot ser que cada dues paraules comencem a cantar i a ballar.
2: Això és la Luján.
4: Això és la cara més suena.
1: És que, clar...
2: Aquesta cançó va quedar molt eclipsada per el Yo Quiero Bailar.
1: Sí.
2: I per mi és una de les injustícies més grans que s'han fet mai, perquè això és un temacle.
1: Ara.
5: Con una mano en mi cintura.
1: Aquest capítol no el podrem pujar a Spotify perquè ja fa estona que tenim banejat.
3: Hem hagut
1: el copyright ja està tomat pel cul, eh?
3: Tots els drets d'autor. Escolta, Sònia, que abans dèiem, quan començàvem l'entrevista, que et podem considerar amiga del programa, perquè justament fa un any vas venir.
1: Sí.
3: Vas venir acompanyada perquè estàveu
1: a
3: Benidorm fer...
1: Jo sóc Team Sònia.
3: Som Team Sònia.
4: Gràcies.
3: Però es pot dir Selena, no passa res.
1: No, l'altra.
2: És Voldemort.
3: Quan vas venir amb la Selena, vas explicar una anècdota relacionada amb la teva salut. Ara ho recuperarem i actualitzem el teu estat, aviam si estàs
1: bé.
4: Es que me ha pasado una cosa que mejor que no se cuente.
3: Aviam, què ha passat?
4: Uy. Bueno, mira, va, lo voy a contar. Que de aquí no salgas. Hace un mes yo me hice una mamografía y salió que tenía la prótesis rota. Y que mejor que no cogiera aviones.
3: Ah, per
4: perquè no me reventara fuera de tal. No te riguis, cabrón.
1: No, no,
4: que jo vull ser que té aquest problema. Son 1.000 euros que me va a costar la broma el 28 de junio. No, que voy a tener que estar en Torremolinos y voy a bailar como pueda. Evidentemente no voy a poder bailar con los brazos. Y que pase lo que tenga que pasar.
2: Bueno, pero luego vamos a sortear esa prótesis rota. Som catalans, no?
6: Más vale tener buen humor que en el culo un tumor.
3: Ja ho pots fer dir. Ha passat un any d'aquest anunci. Volem saber com estàs tu i la teva pròtesi.
4: Bueno, jo estic bé. Va ser una operació una miqueta traumàtica, eh?
1: Ai.
4: Perquè vaig estar malament després, que va ser un post bastant complicadet.
1: Perquè, o sigui, va entrar la pròtesi de la teta i van posar una nova. Com va?
4: Sí, però més gran.
1: Vale. Més gran?
4: Més gran. Sí. Jo no volia tant de pit, però bueno, ara ja que el tinc, lo defiendo y lo llevo con dignidad, ¿sabes?
1: Però un moment, entonces, van fotre una teta més gran de la que tu volies?
4: No, més gran les dues.
1: O sigui, et van canviar les dues?
4: Sí, perquè, bueno, per històries del metge que deia que era millor, perquè si no, les pieles... Bueno, històries, ¿vale? I aleshores el post no estava bé, el post. Vaig estar a la tensió molt baja, vaig estar hospitalitzada, no estava bé. Però bueno, després, passado ja el verano, vaig estar bé.
1: Molt bé.
4: I ara ja, pues bueno, t'acabes acostumant a tot.
1: Sí, no?
2: De fet, poc després de l'operació, tu vas actuar a casa dels Javis.
4: Sí, i malament, sí.
2: Que es va comentar que tu estaves molt dèbil aquell dia, sí. Perquè és un postoperatori molt dur, que havia l'Almodóvar.
4: Sí, estava a l'Almodóvar i jo vaig estar treballant tota l'estona i que per això vaig estar potser tan malament. Perquè la setmana ja estava treballant. Amb els punts i tot, i aleshores això...
2: Ser autònoma.
4: Que jo ja tenia tot el que era la silicona i tot. No era una operació normal.
2: No.
4: Era una operació que requeria estar...
1: Tranquil·la.
4: Clar. Però bueno.
3: I recuperar-te tranquil·lament a casa. I amb l'Almodóvar, què tal?
4: Bueno, un hola y adiós.
3: Ah.
4: Aquesta gent va a la
1: seva. Una mica gilipolles, no?
4: Bueno, normal.
3: Ah, Guillem, ara tampoc cal faltar.
1: Ja té pinta, d'aquesta gent que té tants calés i ho té tot.
4: Va la seva, va la seva.
1: Però te la vols sentir.
3: Ay, qué maravilla, Sònia, qué maravilla, adiós, chao, ya está.
4: No, ni eso, eh. Ella anà a la seva, a la festa de la seva, i ellos por su lado y yo por el mío.
3: I els Javis també, o no?
4: No, els Javis molt macos.
3: També s'han separat, els Javis?
4: Sí, és veritat. Tot va ser a la mateixa vegada, eh.
1: Què dius?
4: Jo me'n recordo que sí, los cantantes estos también.
2: L'Andy Lucas.
4: Jo no sé, va ser el primer...
3: Això és una passa.
1: Tu t'has operat de la teta i l'Andy del nas.
4: Ai, és veritat. Pues fíjate.
3: Però a tu t'ha quedat millor la teta.
4: Sí, a mi sí. Grans, però ben puestas.
1: Bueno, a ell li ha quedat també una bona patata.
4: Sí, però mal posada, mal posada.
2: Sí, és una altra cirurgia, segurament.
3: Sí. Escolta, jo et volia parlar del Benidorm Fest i d'Eurovisió, perquè, clar, hem vist que... Quan us veu juntar, va ser amb Selena per anar al Benidorm Fest, però clar, el Yo Quiero Bailar ja tenia el propòsit d'anar a Eurovisió, que després va anar el David Civera, si no recordo malament.
4: Sí.
3: Sònia Madoc, ara que estàs tu en solitari, vols anar a Eurovisió?
4: Jo sí.
3: Sí?
4: Oh! Jo vull anar a Eurovisió, perquè bueno, jo abans d'estar de tornar o de fer la retornada que vam fer a la meva excompanya, jo volia estar en solitari, i lo estábamos barajando con el meu productor, en el Chasqui, no? Dèiem, ostres, ara... Sí, ara seria el moment. Sí. Chasquite, no?
1: Es diu Chasqui, eh?
4: Chasqui és el creador, jo creo, bailar, eh?
1: Què dius, el Chasqui?
4: Sí, sí, sí.
3: El Chasqui deu tenir tres cases.
1: Home, el Chasqui té nom de camell.
4: Sí, no, sí, fa... Sí, sí.
2: Bueno, et dona el mateix subidona.
4: Bueno, fa dinerets.
1: Fa dinerets.
4: I fa també los hotels, i també fa la cara me suena, o sea, treballa.
2: El Chasqui com hi va, eh?
3: Molt bé, el Chasqui.
4: Bueno, ya em va dir, y estábamos barajando la posibilidad de presentar el postulado, ¿no? O sea, que después dijimos, bueno, pues por aquí. Pero este año yo sí. Llevo un año persiguiéndolo, por eso he estado sacando canciones, El Fuego Encendido, Divaneo.
1: Molt bé.
4: Todo va por mí, era esta, pues para que la gente vea que realmente yo estoy en una lucha, que quiero que tenga una propia identidad, que tengo una voz, que puedo defender un proyecto.
1: Totalment.
3: Perquè aquesta que estàs a punt d'estrenar del videoclip, que deies, voy a portarme mal, aquesta serà la que vols portar a l'audició?
4: No, aquesta és una cançó d'estiu, que és molt divertida, és una cançó que és muy pegadiza, que és muy chicle, para que la gente se le pegue.
3: Sí, de verano.
4: Sí, de verano. Però després jo faré la meva, la que s'està treballant, per presentar a Benidorm, i aviam si hi ha sort i l'agafen. Mira, jo només quan està en el programa de Benidorm, jo ja no tinc tanta l'expectativa de guanyar, no? Perquè ja sé que això és molt difícil. Però de poder vivir ese programa bonito, de lucharlo, de cantarlo, perquè és que és mi sueño, ¿sabes?
2: Des dels teloners et donarem tot el nostre suport.
3: I molt al teu públic, també, eh? Mira, Sònia, hem de deixar-ho aquí perquè hem d'anar a publicitat.
4: Vale.
3: Jo et proposo una cosa, no sé si legalment pots o no, que seria marxa publicitat, però cantant l'exclusiva de la cançó que encara no has publicat. Ara.
2: Una miqueta de portarme mal.
1: A capela i a marxar.
4: Espérate un momento, que es que ara me dejáis... Ay, quítame esta de...
3: Sí, Alujas, pasad.
2: La Alujas es fan, eh?
4: Contigo pierdo el control. Tú me rompes el guión. Ya no encuentro explicación. Ya está.
0: I aprendre pels sagles migdiades. RAC 1.
7: Escolta, jo t'estimo, sí, però com a amic.
8: Doncs millor.
9: Porta un amic Endesa i us emportareu 50 euros cadascun en punts del programa per a ti. I podeu gaudir de plans, sortejos i estalvi a les factures de llum i gas. Registra't al programa per a ti d'Endesa i si és amb amics, millor.
10: Deixa de buscar el cotxe que vols, és aquí, a Stellantis en Lluís Sant Boi. Vehicles nous Citroën i una selecció d'ocasió de totes les marques. Revisatge amb garantia. Servei oficial amb tècnics especialitzats i recanvis originals. Tot en un mateix lloc, sense complicacions. Stellantis en Lluís, carretera del Prat 1, Sant Boi.
11: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
12: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
13: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
14: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
15: I es va crear el món i va néixer Joan Pera. I el va fer...
16: I el va fer... Futbolista? Milionari? Stripper?
15: No, actor.
16: Casum.
15: El món no estava preparat.
16: Ni ell tampoc.
17: L'auca del senyor Pera, al Teatre Condal. Un sorprenent i divertit viatge per la vida i la carrera d'un dels actors més estimats de Catalunya. Una vida irrepetible. Un espectacle únic. L'auca del senyor Pera. Només aquest mes de juny al Teatre Condal. Entrada ja a la venda.
18: Després d'emocionar espectadors de més de 40 països, arriba al Teatre Condal l'aclamada trilogia de màscares de Kulunka Teatro. De l'1 de juliol al 2 d'agost, dins del Festival Grec. Descobreix André i Dorin, Solitudes i Forever. Tres espectacles inoblidables premiats internacionalment. Una oportunitat única per descobrir el teatre que commou sense paraules. A partir de l'1 de juliol, al Teatre Condal. Entrada ja a la venda.
8: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
19: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
20: RAC 1. La gente de No Lo Sé es tan maja y tan simpática que justo cuando me aprendí el nombre de la presentadora, bueno, me lo cambian tú, ay, ay, ay. Pues eso, cada día a las 8 de la tarde seguimos con el periodismo, con el rigor, con la mejor tertulia en el No Lo Sé. Ahora con Mireia Galú, Garú, ¿cómo es, compañeros?
21: Garulera. Garulera.
20: Así no, compañeros, venga.
21: Cada vez para la hora de sopar y fins que torni l'Anna Ballonesta, l'anàlisi del día al No Lo Sé.
20: Venga, que nos vamos.
22: No Lo Sé. Amb Mireia Garulé.
20: Voz corporativa, compañeros.
22: RAC 1.
20: Tots som...
22: un milió.
20: Repàtamelo. Bien. Muy fino. Venga, Mireia, Garru, Churru, ¿cómo es?
23: Hola.
24: Buenas, Tatiana. Mira, soy Acuario y quería encontrar el cromo de Messi, que es muy difícil de encontrar.
23: Pues vamos a ver con el tarot si te puedo decir algo, a ver.
24: Oigo como una moto.
23: No, no, es mi perra que ronca.
24: ¿Es la perra roncando?
23: Perra que ronca, sí.
24: A ver, ¿lo puedo escuchar?
23: Se acaba de ir, porque me acaba de regañar. Respirem, com si
25: es robar el aire. Els taloners del versió RAC 1. I aprendre pels sagles migdiades.
3: Que si no et pots fer el programa... Em sap greu fer-vos callar, però és que us he de dir una cosa molt important. Ara. I és que mira que normalment la pifiem, però és que aquesta setmana podem dir que ens hem cobert de glòria.
26: Ens hem cobert de glòria!
2: Vinga, va. Què queda de programa? Canta!
3: No. Ja n'hem tingut prou.
27: A veure, va.
2: Començo ja així,
3: sí,
2: a pelo.
3: Sí,
2: molt bé, doncs comencem sempre pels de fora de casa. En aquest cas, el Bassas, que és el nou Rocamora,
3: sí,
2: que l'altre dia ens va demostrar que inclús els més grans s'equivoquen, però també ens va demostrar que és molt gran perquè té moltes habilitats. Mireu.
27: Després, al vespre, les finals de bàsquet i futbol sala amb tot la nazi...
3: Com?
27: Nazi... Tot la nazi...
28: El nazi, abans que res, és nazi.
27: L'anàlisi... posterior, Raül, tu diràs amb Xavi Rocamora.
3: Que s'ha equivocat.
2: Cabrons!
27: Vosaltres no us equivoqueu.
3: No ens equivoquem mai.
29: Mentira.
2: No, jo cada dia diverses vegades, però me n'alegro de veure que algú que porti més anys també s'equivoque.
30: Ui, que bonito.
27: Avui l'han enviat una perdona.
2: Què?
3: Què has fet?
27: De quina llengua tens, eh?
3: Aviam. Silenci, que ho fa el Bassas.
31: Silenci!
32: Oh, jo estic, ja et dic, jo ja m'he tret les calces.
2: Ve molt de gust ser perra. Oh!
27: No! La treballes bé, la teva dona deu estar contenta, eh? No, és la ràdio. Qui se'n beneficia més és la ràdio.
22: RAC 1. Tots som un milió.
27: Bravo! Molt bé, aquesta llengua.
3: Curilingo radiofònic d'Albert Bassas, eh?
2: Sí, des de luego, tot sigui per Catalunya. Escolteu, el Bala aquesta setmana va trucar unes pitonisses. I quan va introduir a qui trucava, no sabem per què, perquè a vegades hi ha coses que no entendrem mai, a l'estadella li va fer excessiva gràcia.
3: Mireu, he trucat a pitonissa Tatiana.
33: Pues muy bien.
27: Pitonissa Tatiana.
3: He de dir que...
2: Home, però com...
33: Socorro, socorro!
2: Què et fa riure, d'això?
34: Què conya està passant?
27: Pitonissa Tatiana?
33: No entenc res.
35: Hasta de ella se te va a desinflar un huevo.
27: No m'has agafat a contrapeu, no m'esperava gens.
34: Sorpresa!
2: Que però què t'ha sorprès d'això, Cuca?
36: És que és tontito.
3: Però és que saps que el
2: sorprès... Què no es pot dir, Tatiana?
3: Sí que es pot dir, Tatiana.
27: M'ha agafat a contrapeu, perdó.
37: Jo crec que a ningú li fa puta gràcia, perdó.
27: És que clar, té nom una mica de...
38: Rebut, policia local, anem cap allà.
2: Estadella!
27: Què?
2: Estadella!
3: A més...
34: Cuida!
27: A mi, una... Estic acostumat a Sandro Rey, ara Miss Fuster, de cop i volta, Petonissa Tatiana. A però mi se... fa bé molta gràcia.
2: Però se segueix, se segueix... Se...
27: Molt bé, gràcies. Ah, un divendres més que Gal·la a la secció de pífies.
3: El que no podem fer és començar el programa a les 3 i ja està de què hem plegat a les 3. O sigui, ja...
2: No és que ser. Jo estic plegat a la una, ja.
27: I has arribat a la una.
2: Escolta, jo he arribat a la una, exacte. He anat apuntant-me a un gimnàs avui.
3: Avui no treballo.
2: Avui no he fet gran cosa. Avui he parlat amb molta gent. També és important, les cures al centre. Escolta una cosa.
27: Cura't la llengua.
2: Avui s'ha vist ben bé. Que a vegades no escolto, com el 14-15, mireu sí? L'altre dia.
27: Estem contents perquè avui han passat coses bones, eh?
3: Home! Avui sí. Tenim bones notícies aquí a la casa, eh?
2: I no les heu comentat al 14-15? Cuidado.
0: Un moment, perquè això mereix una atenció.
2: Perquè avui ha sortit una notícia molt important, que és que la revista Forbes... Magic English. Ha publicat la llista de les 50 dones més influents de Catalunya.
1: No m'ho puc creure!
2: I en aquest rànquing...
3: Sí que, és que no estaves atenta, sí que ho han dit, eh, Alba?
2: S'ha dit?
4: No, el que passa és que no m'entero de nada.
2: Pues ho repetiré.
1: Pues sí, que està bé.
2: I hi ha la directora d'aquesta casa, Eulàlia Carbonell!
5: Oh! Ole tu, ole tu!
27: Molt bé.
2: Bueno, resulta que ho havien explicat i jo, pel que sigui, no els havia escoltat. Escolteu, i ara els dijous hi ha una cosa que és tradició, ja, que és en una sola notícia el Bala i l'Alba Segarra cagant-la molt sovint.
3: Vaja. Hem llegit després al Diari de Tarragona que si aquest dijous us trobeu algú passejant per la plaça de la Font amb un uniforme... uniforme nazi...
1: Muy bien!
3: No us heu de posar nerviosos.
6: Relájate, respira, venga.
3: Perquè l'ultradreta encara no governa a Tarragona.
7: Home, bones notícies.
4: Sí.
2: Segons el diari, es tracta el rodatge d'una nova minissèrie de Netflix que està convertint la plaça de la Font en un plató de rodatge alternant de tot el... de...
1: Por Dios.
2: Del tot el dia a dia del centre de la ciutat.
4: Com?
2: Alternant de tot el... del tot el dia a dia del centre de la ciutat.
7: No entenc res, què posa aquí, no?
2: Alternant no, alterant.
7: Ara sí. Ara sí.
3: Bravo! Increïble.
1: A mi, seriosament.
27: És que a mi...
3: M'ha recordat...
27: És que ni una, eh?
3: M'ha recordat...
27: És que ni una. Ni una sabem llegir bé.
1: Todo va mal. Todo va mal.
27: Hòstia puta.
2: És que faltaven pífies per demà.
27: És que a mi la meva secció preferida del programa és quan l'Alba s'equivoca.
3: M'has recordat una mica? És el vecino que elige l'alcalde, que los vecinos...
2: És que saps què passa? Jo llegeixo amb el cap molt bé, però quan ho he de fer en veu alta, tu, que no... M'anàvem passant de curs, però no la van veure vindre, aquesta, eh?
3: I mira que és un requisit indispensable per la ràdio, però
2: a mi ningú em va fer un examen.
27: No ho diguis molt alt.
2: A mi ningú em va fer... No, que no me'l faig, perquè han vist que el suspenc. Ara ja m'ha agafat carinyo la cosa. I acabem amb l'Estadella, que riu molt, però ell també s'equivoca.
27: Àustria 2, Jordià.
3: Com dius?
27: Jordià. Jordià.
9: Molt malament.
3: Molt malament.
27: Jordània 0.
9: Ara sí.
3: Jordià.
2: Cabrons!
27: Escolta.
3: Molt bé, bravo.
2: Bueno.
3: Gràcies per aquest repàs de pífies.
2: A vosaltres, Alba. Sempre, per ser tan imperfectes.
3: Esperem posar-t'ho més difícil la setmana vinent, perquè
2: sempre
3: ho posem molt fàcil. I ara sí que podem donar la benvinguda a una de les estrelles del rock d'aquest programa.
2: Ara.
3: Ha tocat les seves... Ai, l'estan trucant. Agafa'l,
10: Pau. No, que em truquen de Madrid.
3: Agafa'l.
10: Com deu, puguem...
3: Ja. Vols dir? Agafa'l.
27: A veure, altaveu.
10: Qui demana? Ah, espera, altaveu.
27: Ah, t'han penjat. Has sentit parlar català i t'ha penjat.
10: Sí, això, és catalanofòbia.
3: Sí, l'spam en català, no sé què passa, que...
10: No existeix?
3: No existeix.
10: L'haurem de patentar.
3: L'haurem de patentar. Un aplaudiment per Pau de Pons.
10: Bona tarda.
3: Que deia que ets l'estrella del rock del programa, que vas tocar per davant...
10: Ah, del programa, va.
3: Sí, sí, no.
10: No gran cosa,
3: no flipis. Quanta gent hi havia allà al Cabró Rock que estaves tocant
10: bueno,
3: allà?
10: Bueno, però no van vindre per mi, eh?
3: Bona, però no van marxar.
10: Ah, això és veritat?
3: Això ens passa a nosaltres, que la gent ve pel clapés.
10: Però, bueno...
27: I mira el Carles, que ja t'hi quedes, sí o no?
11: Sí.
2: S'ha de ser un bon xupòpter en aquesta vida.
10: Sí, fe de Déu.
3: Molt
10: doncs
3: bé.
10: Sí, no, hi havia molta gent.
3: Enhorabona.
10: Ah, no, gràcies.
3: Què, avui toquem una mica o no?
10: Sí, bo, sí, home.
3: Sí, eh?
10: Jo estic inquiet perquè Bate sí que porteu una camisa hawaiana i tot que... plegat. Però tu de quin equip és aquesta?
27: De l'Igualada.
2: Jo vaig dir... Soc de l'Igualada, ara.
10: Ah, està bé.
2: Avui a l'Igualada jugué a les 7 de la tarda al pavelló de l'Igualada contra el Liceo, que és de...
10: D'hoquei.
2: Sí, de, clar, de què, si no?
10: Ah, no, no, ja m'ho hi pensava, ja.
3: Les comes li dius perquè no fa pauses quan
27: no,
3: parla.
27: No, les comes és com es diu al pavelló de l'Igualada.
2: Avui l'Igualada rebentarà el Liceu ara, a les comes a les 7 de la tarda i jo tinc el meu cap i el meu cor amb ells.
27: Quants gols marcarà l'Igualada?
2: Pues els que vulgo! Quants gols es fan al hockey?
27: Molts. De fet, molts, ve de perdre dos partits seguits, 8-2.
10: Hòstia, són... és molt entès, tu. Home,
27: jo soc de Calafell, tot i que li tinc molt respecte i molt de carinyo a l'Igualada.
10: No, diuen, Igualada pot ser imitada, però mai Igualada.
27: Ara.
3: Jo soc del Vilanova, sí, però avui vaig amb l'Igualada.
27: Sí. Home, que el Vilanova ha comprat la plaça d'hoquei lliga, sí, d'hoquei plata,
3: M'ho han dit aquest matí.
27: Que fort, eh?
10: Però l'equip bo d'hoquei del món, a nivell mundial, sí, és l'equip de dones que hi ha...
2: Del Vilassana.
10: A Vilassana, exacte. Sí.
2: Amb les germanes Porta, sí, que ara la Maria mos plegue.
10: Ah, sí?
27: Sí.
2: Sí. I li fotran una rua que hauran de tornar a fer al poble de nou.
27: Home, el Vilassana ha guanyat l'hoquei lliga per primer cop.
10: Saps com li diuen també de Vilassana?
27: Com?
10: Utxafava. Aquesta no la sabíeu.
2: No, jo tampoc la sabia.
10: Del poble de Vilassana abans... Oita, aquella dona, aquests de Vilassana.
3: Sembla que estiguem fent temps i anem molt tard.
27: Sí, anem tardíssim. Pau, agafa la guitarra.
10: Ho xafava, llavors van assecar el...
3: Pau.
10: Sí, ara. Van assecar l'estany, perquè hi havia molts mosquits i paradisme i aquestes coses.
3: Pau, la guitarra.
10: I em van dir Vilassana, perquè llavors...
3: Pau!
10: Vale, collons, vale, em sembla que faig un favor més al país explicant això de Vilassana.
3: Pau!
27: No, però és que ho expliqui ara. Ara jo vull saber per què es diu Vilassana.
10: Perquè llavors van assecar el canal. Llavors, ai, el canal, collons.
2: L'estany d'Ibars i Vilassana el van assecar.
10: De manera que llavors no hi havia ni mosquits ni insectes que portaven malalties i va passar a ser una vila sana.
2: Ara tornem a ser rics de flora i fauna i primavera.
27: Va ser una vila sana i hi ha dos jugadores que són nebodes de Carles Porta, que li agrada la mort.
10: Correcte.
2: Li agrada l'assassinat, no la mort. Perquè la mort en si, un atac de cor no dona per un capítol. En canvi, un cuchillo.
10: Oh, el Belloc també és bo.
3: Gràcies per acompanyar-nos.
2: N'hi ha dos de Lleida.
3: Carles Porta.
27: Quatre, al fons.
2: I ell segueix fent lleidatà.
3: Hola a tothom, soc Carles Porta. Avui parlarem del crim de la guitarreta. Va aparèixer un cos a Ponts. Era lo Pau de Ponts amb una guitarra introduïda pel cul.
2: I amb un color de pell de moreno d'estiu? Que
10: aquesta setmana
2: tot
10: m'ha baixat.
27: T'ha baixat el cul?
10: Que...
3: No, és que potser t'acomiadem. Mira que et dic sense tocar.
10: Avui era maca. Bueno, la faré qui vagi a l'Europa.
27: Deixem-lo cantar. I a més,
2: la faré qui vagi a l'Europa.
10: No, per aquell.
27: Ah, l'Europa. De fet, hauria d'entrar el senyor Marcelí d'aquí una estona perquè hi ha una senyora que vol lligar amb ell.
3: Sí.
10: Hòstia, no, pobra dona. Canvio les ulleres, també.
3: Vinga, va, cançoneta, que després fem el first dates amb el Marcelí.
27: Vinga, va. I...

0: Alerta, alerta, alerta, alerta, M punt, C punt, alerta, Marc Serra!
1: Bona tarda.
2: Bueno, no passeu, tampoc. Què tal, com esteu? Escolta una cosa.
3: És entrar aquí?
2: Perdona. Què? Què passa? Ai. No li he fet gràcia, la cançó.
3: No, la cançó preciosa, com sempre, perquè l'Opau fa ole.
2: Gràcies.
3: Però és entrar aquí i veure el...
2: L'Estadella.
3: El Guillem.
4: Sí. No has de dir-me Gerard, eh?
3: Que sembla...
4: Ja t'he vist la cara.
3: No sé què t'anava. T'anava a dir una altra cosa, que és un disbarat.
2: Més val que no l'hagi dit.
3: I sembla que no ho tingui tot. No sé si t'hi has fixat.
2: No sé per què diu sembla, quan ja sabem...
3: Però,
2: no, jo he vingut a conèixer una persona amb qui heu estat parlant al principi del programa.
3: Sí.
2: Perquè s'ha fet una llista on, curiosament, no és que em dolgui, però vull aclarir les coses, no he estat inclòs en aquesta llista. Perquè aquesta persona ha dit, no hi ha el Clapés, però bueno, hi ha altra gent que també m'interessa. Entre ells, el senyor Marcelí, que per això l'he fet entrar abans, però a mi no se m'ha inclòs en aquesta llista. Bueno, a mi m'és igual.
4: Fes-t'ho mirar.
2: Però en els mites eròtics del programa s'ha dit el senyor Marcelí, el senyor Buigas... El senyor Buigas no te l'hem fet entrar, perquè oblida-te'n de mite eròtic.
3: Perquè llavors ja és una orgia. Sí.
2: Però el senyor Marcelí, que ara el tens aquí al davant, no sé...
5: Ai, és que el senyor Marcelí em fa... Ara m'imposa molt. Fa molta vergonya.
3: És lògic.
2: És lògic, no?
3: No has de tenir vergonya per res si has fet la primera comunió i ja... Ha estat tot en ordre, diguéssim. Sí. I per l'edat, jo diria que ja estàs fent la confirmació.
5: Sí.
3: Oi?
5: Sí, sí, sí.
2: Aquesta noia ha expressat sentiments per vostè.
3: Per què diu que sóc neuròtic? Perquè neuròtics del programa n'està ple, però jo no.
2: No, no, eròtic. Eròtic. Mite eròtic.
4: Està vostè una mica sordo, també.
2: Sí, ja fa temps. Quin atractiu li veus? T'agrada els senyors més grans?
5: Ai, és que té un sentit de... Sí, i té molta experiència. Sap de la vida i penso com ell. Jo penso com ell.
1: Així comença el Risto, eh?
5: Una manera de pensar molt similar.
2: I tens un avantatge. En tota la relació no cal que diguis res. Ni obris mai la boca perquè ell no para de xerrar durant tot el dia.
3: Mira, ara diré la pura veritat.
2: Ja, mira, ja hi som.
3: A casa, amb la meva senyora... O sigui, allò un dissabte, allò que no vinc aquí... Bueno, vinc aquí a buscar els diaris...
2: Sí, però, sí, allò que fa.
3: Sí.
2: Ho veieu com no calla?
3: I saludar el bondó i li
2: sí, vagi a explicar la cosa, sisplau.
3: Total,
2: perquè, esclar...
3: que hi ha un dissabte, per posar un dia...
2: Vol anar a la...
4: Fa estona que m'he perdut,
2: No, és que això és el que t'espera.
4: Vols follar o no?
3: Aleshores...
2: Va, Estadella.
3: No sé què dius. No, això que et deia, que hi ha dies amb la meva senyora que del dematí que dius bon dia fins a la nit que dius bona nit, tret de la tele, en aquella casa no se sent ni una mosca.
2: És el tipus de relació que estàs buscant?
5: Sí.
2: Bravo!
4: Bueno, doncs...
2: Què?
4: Un altre cop la màgia dels taloners hem aconseguit que el senyor Marcelí... Bueno, escolta, deixis a la teva dona.
3: No, això no ho puc fer perquè... A veure, això és un...
2: No s'allargui, ja estem fora de temps.
3: Hi ha un exemple que és molt important. Si tu siguis home o dona, diguessis, agafes allò, fas separar una persona, com ha fet la Shakira amb el Piqué...
2: Sí, fas separar el concepte.
3: Fas separar.
2: Trenques una parella.
3: Què t'assegura que després no farà el mateix amb tu?
4: Com?
2: Jo aquesta noia la veig molt fidel,
3: Per això li dic...
5: No, però...
3: Que es busqui
5: un... Aquesta noia ja té un marit.
2: Però de què estem parlant, llavors, aquí? Bueno, són dues parelles que es trenquen,
3: Està parlant d'una emoció lògica i normal... platònica.
5: Bueno,
3: una emoció que té cap per les
2: persones... La convidaria vostè a missa un cap de setmana?
3: Sí, quan vulgui.
2: Doncs ja està fet.
3: No, ja està a casa, si vol fer un cafè.
2: A casa també?
3: Amb pastes.
2: Ah, val, doncs endavant.
3: Amb la meva senyora i el seu marit.
2: Els quatre,
1: Felices els quatre.
3: Que penses que no tenim pastes per quatre persones?
2: No ho deia per això. Bueno, és igual, ja està. Vinga.
4: Jo crec que és al final... Després de Sonia Amado, que no m'imaginava això.
2: Jo he intentat que sorgís l'amor, però més val que no sorgeix.
1: Ara, pot ser que t'agradés més a la ràdio que no pas ara aquí?
3: No cal que...
5: No, que ja l'havia vist,
3: jo. Tu tens ganes de tocar l'arquet i el
1: bon amic. Si una veu t'enamora, no vagis a l'emissora.
2: Jo crec que amb això ens hem de quedar,
3: Sí.
4: Bueno, marxem.
6: Sí, sí, ho hem de deixar sí, aquí.
2: No, que ja esteu aquí passant la tarda, eh?
6: Estic jo amb el mòbil. Estàvem buscant companyia, senyor Marcelí.
3: Ho feu llarg.
2: Llarguíssim, llarguíssim. No s'acaba mai.
4: El Serra no.
6: Mira qui parla, mira qui parla, el senyor Marcel, que porta 30 anys aquí, encara no hi ha res interessant.
5: Hola, hola, hola.
1: Amb això discrepo jo.
4: Aquí t'he de dir... Aquí t'he de dir, vale, que has estat faltant.
1: No, no, no, no, faltant, no faltant a la veritat. No, perquè jo sempre prenc una cosa o altra amb aquest senyor.
6: Ara. Ara. Bueno,
2: també us dic una cosa. Perquè sou dos iaios. També us dic una cosa. No és el mateix del senyor Marcelí una estona que cada tarda, eh? Això ja m'ho explicareu. Vinga, fins ara. Que vagi...
6: Adéu!
7: Els taloners del versió RAC1. El programa que fan a RAC1 mentre Toni Clapés està dinant.

0: afectada.
1: Fins a 1.000 euros de reemborsament en la teva cuina integrada. Qualitat pensada per durar. Bosch.
2: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa't a endesa.com/empreses.
3: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
4: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
5: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
6: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
7: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
8: Maria, els tens?
9: Oh, fa un any que els preparo.
8: Doncs cap a la foguera aquests desitjos, que aquest any sí.
9: Va, que els hi tiro. Bufa, Antoni, que s'apaga.
8: Ja bufo.
9: Bufa! Bufa!
10: Prepara els teus desitjos, perquè amb el cupó diari de Sant Joan de l'11 pots guanyar 500.000 euros i, a més, si entres a cuponespecial.es fins al 24 de juny, podràs aconseguir centenars de targetes regal perquè se't compleixin viatjant. Cupó diari de Sant Joan de l'11. Prepara els teus desitjos.
11: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ernst.

0: La Revetlla de Sant Joan té gust de tradició.
1: Amb poques elaborades amb passió per les nostres flaqueres i flaquers i que no poden faltar a la taula la nit més màgica de l'any.
0: Perquè hi ha tradicions que només tenen sentit quan les compartim.
1: Aquest Sant Joan reserva les coques a la teva fleca de confiança.
0: És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers.
2: Este verano la gran pregunta es...
3: ¿Híbrido o eléctrico?
2: Porque este junio puedes llevarte un Nissan híbrido o eléctrico al 0% TAE y no pagarlo hasta septiembre. Sí, como lo oyes, no pagas hasta septiembre. Consulta condiciones en nissan.es.
4: Si vos se la compra, ve a Danacarre.
5: Aquest partit, fes un doblet amb els nostres preus imbatibles, com el de la síndria sencera ratllada Carrefour El Mercado a 65 cèntims al quilo i el pit sencer de pollastre Carrefour El Mercado a 5 euros amb 29 al quilo.
4: Si vols ser la compra, ve a Carrefour.
6: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells per Sant Joan a la plaça del Blat. El dimecres 24 de juny, des de 3:15 del migdia, Diada Castellera de Sant Joan en directe des de Valls, amb Castells a RAC1.
7: Diu la dita que per Sant Joan és quan tot comença, i la colla vella i la colla jove, Xiquets de Valls, segur que es guarden algun petard per fer esclatar l'endemà de la revetlla, un nou episodi del duel etern entre rosats i vermells.
6: El dimecres 24 de juny, a 3:15, en directe des de la plaça del Blat de Valls, al quilòmetre zero del món casteller, tornen l'emoció i la tradició dels castells a la ràdio. Per Sant Joan farem pinya a RAC1. Tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles, la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Solargest i Vermut i Zaguirre, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
8: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
9: Verisure. It's showtime.

0: des dels Taloners, en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xènia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels màpets del programa, Oriol Cruz, el senyor Boigas, Edu Mutante i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que ja espera amb ànsia la nova cançó de l'estiu.
1: Una canció del verano.
2: No tengo preferencia.
3: ¿Qué más da? Que me tararés una. Si hay tantas, joder.
2: Ay, que te como el chichingorri.
3: Adiós.
2: Ay, que te le voy a comer. Ay, que te como, mo. Ay, que te como, mo. Ay, que te como, mo. El chichigori.
1: ¡Ama! Esta es del verano, pero ¿de qué año?
2: Es de la primavera.
0: Marc Serra.
4: Bona tarda, què tal, com esteu? Serà molt difícil superar el nivell d'aquest inici de programa perquè la cançó és realment èxit de l'estiu. Gràcies al públic que ens acompanya per haver aguantat aquesta hora d'humor dubtós dels Taloners. Ara comença l'humor bo. El senyor Marcelí ha vist arribat aquí a l'Estadella mig desmanegat. Una senyora que vol fer intercanvi de parelles amb vostè i tot això. I abans de començar el programa, un agraïment a una pastisseria, la pastisseria Feixat, que va enviar ahir unes coques pel Toni Clapés, però a mi era casualitat que porta dos dies i les coques ja no hi són. Per tant, pastisseria Feixat, gràcies, ens les hem menjat nosaltres i si de cara a la setmana...
5: S'hauria fet molt bé.
4: També, si de cara a la setmana que ve em volen tornar a enviar, doncs aquí estarem per rebre-les.
1: Home.
4: El públic avui ha portat berenar?
1: No.
6: No.
1: Ja saps què passa amb els regals. Què passa, t'ho dic?
4: Però què ha passat d'avui? Que no ens mereixem berenar, avui?
5: No, perquè ens l'enverinen.
1: No.
4: Sí, però a veure, els últims públics havien portat berenar,
5: sí,
4: i aquí el d'avui baixón total, eh?
5: Enverinat, eh?
4: No, també és veritat que depèn de què portin, llavors caduca i a la redacció... Com que es mengen el primer que troben, després hi ha baixes injustificades durant la resta de la setmana. També avui programa dedicat al Centre d'Esport Sabadell. Bravo! Avui el Sabadell, no. Avui el Sabadell juga contra el Zamora. Pot pujar a primera federació, que seria com l'antiga segona divisió. I, per tant, molts ànims a l'afició sabadellenca.
5: No es nota que ets de Sabadell.
4: Però
1: això ho has fet unilateralment, no?
4: Unilateralment, clar. A veure, jo soc de Sabadell i l'equip de la meva ciutat pot pujar a primera federació. Avui al vespre...
5: Però ets soci del Sabadell.
4: No. Tinc la samarreta, me l'he posat dues o tres vegades.
1: Per dormir.
4: Però avui sí que me la tornaré a posar, perquè avui s'ha d'animar l'equip. Tot i que vam perdre el partit d'anada, Vull dir, aquí s'ha de fer una remuntada, Germán, què tal? Bona tarda.
7: Bona tarda, Marc Sánchez. Sí, digues.
4: Avui animem al Sabadell,
7: Sí. Anem a fer putrom-putrom a la Creu Alta, perquè jo sóc molt del Sabadell i jo sóc supòrter,
4: Sí.
7: Sóc supòrter i a vegades em criden a la televisió de Sabadell a fer de tertulià per parlar de l'equip allò.
4: Tu saps tot del Sabadell,
7: Jo ho sé tot, mira, escolta'm. Faig unes anàlisis que ni el Solsona...
4: Ets soci d'honor.
7: Ni el Solsona, ni el Jordi Roure, ni ningú, I em sé el nom dels jugadors, allò full equip indemòrric. Mira, Fulgas!
8: Sí, vam arribar a la porteria molt bé. Un jugador d'aquest passi que li va fer que... li van gatillar molt bé, el que passa que jo, pel meu parer, doncs a la primera part van estar pressionant, però a partir de la segona, vull dir, va ser un clar domini del tema de l'Eibar, no? I al final, perquè aquest gol ral desbarajuste i vinga. I hem de dir també que van jugar una miqueta...
4: Hi ha una acció, de fet...
8: Hi havia alguna acció del que va així pelat del Mapache, que li deien que la gent, anava a saco.
7: Mapache, el Mapache ens pujarà allò full equip, eh?
4: Pujarem amunt, pujar, perquè jo m'he perdut, eh? On pugem ara?
7: Pugem cap amunt, eh? Cap a dalt de la muntanya. Pugem cap a dalt de la muntanya.
4: A segona, anem... a segona
7: sí,
4: devem pujar.
7: Sí, sí, segona, no? Maradona.
4: Com que han canviat tant els noms, ja...
1: L'Arnau Vila t'ha donat una sèrie d'informacions aquí que crec que has errat en alguna de les coses que has dit.
4: Bueno, però ja he dit que era molt seguidor del Sabadell.
1: Ja, ja, per això he estat corregint immediatament.
4: Què ha passat? Què diu?
1: A segona, diu. Playoff per pujar a primera federació a segona. Ah, que no et deixaran entrar la nova Creu Alta.
4: Perdona, jo sóc de la teoria del Germán. On es puja? Cap amunt.
7: Cap amunt, puja cap a la muntanya. A cantar el Virolai.
4: Bueno, avui ens trobem a la nova Creu Alta, eh?
7: Això mateix.
4: I que l'equip pugi on sigui.
7: Jo estaré sobre els focus, allà enganxat, allà penjant, fent la tirolina.
4: Bueno, aquest cap de setmana... Bueno, Míriam Díaz, bona tarda.
1: Bona tarda.
4: Un aplaudiment per la pubilla de Banyoles. Senyor Marcelí, saludat. Bravo. Què tal?
6: Saludat.
4: Bon senyor Lluçà, bona tarda.
1: Com estem? Bona tarda. Visca Reus, ja posat.
4: Visca Reus, visca Reus. Disculpa, per què hi ha més aplaudiments per Reus que per Sabadell?
1: No ho sé.
9: Potser hi ha gent de Reus.
4: Què ha passat aquí?
1: De Reus?
4: Ah, sí, hi ha de Reus.
1: No?
4: Ah, la noia de l'intercanvi de parelles és de Reus.
1: Oh, sí.
4: Ah, ja s'entén tot.
1: Qui és l'intercanvi de parelles?
4: Ella. Que ella i el seu marit volen intercanviar parelles amb el Marcelí.
10: Ah, i abuelo. Abuelo.
1: Mira, que hi ha gent a la ràdio. No, res.

0: Ara ja està, eh? No se li ha dedicat tanta estona al cervell, tampoc.
1: Bueno,
0: senyor Buiga, saludat.
2: Hola, què
0: tal, com està?
2: Visca Reus, visca.
0: Bueno, aquest cap de setmana es donarà tret a la, de sortir de la primera onada de calor. Prepareu-vos, perquè això serà tremendo.
1: Diu que sí.
0: Sobretot diumenge, amb temperatures que poden arribar als 40 graus.
1: Jesús.
3: Tenir calor és força bo.
1: Escolta.
0: Bueno, ja t'ho diré diumenge. Comarques com el Pla de Lleida i l'interior de la Vall de l'Ebre, comarques amenaçades. Josep Montero, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Com estàs?
4: És de puta mare la calor, teo.
0: Ah, sí?
4: Trobo que esteu molt negatius, teo. Vull dir, la calor, al final, el solet, la suel... No sé, vull dir... Ets molt negatiu, Serra, tio.
0: Però és que jo no la suporto. I si hem d'arribar a 40 graus, jo crec que la resta de gent tampoc.
4: Per què,
0: eh?
4: Per què ets tan negatiu, tio? És negatiu? Creu que és negatiu, sí o què? És negatiu o què, Serra, sí o què?
5: Sí que ho és, sí.
4: Et trobes bé, Serra, tio?
0: Sí, sí, de moment sí. Abans de sentir-te estava la merda.
4: Quantes hores treballes, tio?
0: Masses, masses.
4: Treballes molt, tio. Agafa't un any sabàtic, tio.
0: Ah, mira, doncs mira.
4: Clar, tio, agafaries més positivitat, tio.
0: Sí.
4: Vull dir, a la penya li agrada la calor, tio. Us agrada o què? Sí o què?
5: No, no gaire.
4: La veieu bé o què, la calor, okay, tio?
5: No gaire.
2: Sí o què, o què?
0: Què diu, senyor Buigas?
5: Ho veieu com... bé o què?
2: No, no, que diu això de l'oque, sí. Aquesta cosa de l'oque. Que no deixis l'inici, eh? De seu nom, d'oques grasses.
4: Que guai, tio.
0: Oques grasses, no? Okay. Sort que el tenim a vostè.
4: Sí, és bo,
0: que,
4: tio,
0: que el tenim a vostè.
4: És bon, Buigas, eh? Sí. Guai, vull dir que a mi m'agrada molt la calor, tio.
0: Sí.
4: Una mica de brisa al matí, fumant pipa amb els gossos.
0: Carai.
4: I quan puja el termòmetre, doncs... Li cardo gas a la manguera.
0: Perfecte.
4: Ei, però us penseu malament, eh? A la manguera d'aigua.
0: Sí, home, sí.
6: Ningú havia pensat una altra cosa.
7: Ah, però jo sí.
4: Tot i que el Vall del Mànec també va bé fotre-li quan es pot.
0: Sí. Bueno, va.
4: Bueno, en definitiva.
0: Què passa?
4: En definitiva.
0: Què
4: passa? La calor i el sol ens agraden.
0: Sí.
4: El sol que se'n fa ens el sol. Vinga, la poli, alujas.
0: Has cridat i s'han apagat els llums de l'estudi. Has fos els llums.
4: Jo vull saber del sol.
6: Passar les bombetes.
4: La teva sort és creure en tu. En tu, en tu. Va, tio, no trobes que hi ha molta penya avui a l'estudi, Serra?
0: No, jo crec que hi ha la justa. Mm. Si pots anar marxant tu també...
4: Hi ha tanta penya, tio. Hi ha tanta penya que no es veu la penya que hi ha, tio.
8: Penya del fondo! Hòstia, si n'hi ha de penya, eh? Allà hi ha penya o no, penya? És que hi ha una de penya.
9: Hi ha molta penya aquest any, no? Què passa? Hi ha molta penya o no?
10: Sí!
11: Quins crits.
9: Vale. I allà també hi ha penya. Sí, no, sí. Hòstia, hi ha tanta penya que no es veu tota la penya, imagina't. Hòstia, la de penya que hi ha, la penya. Hòstia, si n'hi ha de penya.
0: Josep, pot ser que si treguin la paraula penya no tinguis més vocabulari? Podria passar això, o què?
4: Bueno, no sé, tio. Jo crec que últimament...
0: Tu t'és igual tot. No. Tu estàs bé? Tu et trobes bé?
4: Últimament em passa alguna cosa,
0: què passa?
4: Tio. No sé si és la, si és la calor o... Sembla que estic enamorat, tio.
0: Ah, sí?
12: Estic enamorat, no sé què em passa. I no sé d'aquí, eh, a més a més. No sé d'una persona, però no sé d'aquí, no, exactament. Però noto l'amor molt a dins i estic tonto, no sé, dic coses maques tot el rato. Ja, vull dir, saps per on va això?
2: No.
12: Vale. Doncs és això, que estic enamorat i no sé què fer, no sé com fer-ho. Penya, ajudeu-me.
4: Penya, ajudeu-me. Penya, ajudeu-me, teu. Estic enamorat i no sé de què, teu. Serra, potser estic enamorat de tu, no sé.
0: Com es diu en castellà, li damos un fuerte abrazo y dejamos que se vaya.
4: Gràcies, tio.
0: Gràcies, Josep.
4: Penya, sou la millor penya del món, tio!
0: Vinga.
4: Ens veiem a l'Olímpic, sí o què?
0: Patrocinat per Gais, el concert, eh? Com dèiem, la primera onada de calor arriba en un dels moments amb més risc d'incendi i amb molta gent movent-se pel país amb fogueres i petards.
1: Ai, estic calient.
0: A gogó, eh? Per aquesta revetlla de Sant Joan que ja tenim al damunt. Per això, amb la Míriam, repassarem què diu el govern i quines són les alertes.
13: De fet, han activat, podríem dir, totes les alertes.
0: Tot el que tenen, no?
13: Tot el que hi ha. Tot el que hi ha. Mira, les primeres, les de trànsit, perquè ja tenim en marxa doncs una de les operacions sortides més complicades de l'any. Diuen que 610.000 vehicles surten aquest cap de setmana de l'àrea metropolitana.
1: Qui és?
13: Fixa't que n'hi havien tants, clar.
1: Cada 5 minuts són més vehicles. Antes eren 200.000, després 300.000, 400.000...
0: A mi el que em faràs és la precisió.
1: 600.000.
13: 610.
0: Són 10, 610. Ni 11 ni 12. Quan passi l'11 li diuen que no.
1: No, vostè ja no, vostè ja no pot passar.
0: Vostè ha tornat enrere, eh?
1: Reculi.
13: I s'espera més que uns altres 490.000 surtin per la revetlla. Per tant, en total,
1: no
13: més d'un milió de l'àrea metropolitana.
2: Quines matrícules seran els que sortiran?
13: Què vol dir? Si un dia són parells els de senars... No, no l'entenc. Quines matrícules vol dir?
2: Les que sortiran...
7: Parells o senars, diu.
2: No.
0: No, diu que no.
13: Totes, ara que totes.
2: No té un llistat de les matrícules que sortiran, eh?
13: No, això no l'hi sabria dir.
0: On vol anar a parar o no, se sap.
13: La llibertat de circulació
2: ara mateix.
0: No es va parar enlloc, no? Doncs podem continuar.
13: Doncs això, davant de tot aquest moviment, doncs el director de trànsit, en Ramon Lamiel, demana anar especialment en compte amb la calor durant tots aquests dies, sobretot ciclistes i motoristes.
10: No s'arrisquin els ciclistes a circular en llocs on la insolació sigui massa contundent. També les motos. Quan hi ha aquests episodis d'onada de calor, conduir amb temperatures de 40 graus una moto representa conduir ebri, com si anessis begut. Fixa't. Per tant,
0: no, que guapo,
10: una onada de calor, especialment als vehicles de dues rodes.
0: Fixa't.
13: Ja ho veus, eh? Com si anessis begut.
11: Sembla que els avisin. Sembla que els avisin. No sortiu amb aquesta hora... Vull dir... I en aquella hora sortiran.
2: Bueno, sempre hi van, eh? Així, com, sí, com ebris, gent... perquè van fotent esses, que es dona gust, veure els motoristes.
7: ¿Qué es lo que encuentras, guapo?
14: Bueno, que dice que té calor i va com...
0: Està ple d'eminències, aquesta taula, eh?
13: Realment.
0: Sí,
13: tertúlia de categoria.
0: S'hauria de fer un pensament, eh?
13: Va, la segona alerta, com dèiem...
14: ¿Por qué tiene la cara verde?
13: La segona alerta, com dèiem, la meteorològica. De fet, s'ha activat el Procicat per aquesta onada de calor que es preveu que comenci diumenge, acabi dimarts, amb temperatures, com deies, superant els 40 graus en alguns punts de Catalunya.
0: Martí Oliveres, bona tarda.
15: Bona tarda.
0: Un aplaudiment de suport. Ja n'hi ha manera, no? Això no ho podeu tombar, no? No es pot fer enrere, això, ja, eh?
15: Si per mi fos, tornaríem a l'hivern, eh? Però, escolta, l'estiu arriba diumenge, i diumenge tenim l'entrada a la onada de calor, per tant, com en ell el dit aquest any, eh? Sembla fet expressament.
0: Però és ben curiós, és a dir, dissabte, o sigui, demà normal, ja es comença a notar, i diumenge la clatellada.
15: Fa una setmana que fa molta calor, ja, el que passa que és veritat que no hem arribat a aquest llindar de calor que marca el Servei Meteorològic de Catalunya, que si ja es pot superar diumenge...
0: La parada, per favor.
15: Sí, no sé.
0: No, sempre té molta calor, sempre.
15: No ho porta bé.
0: Va.
15: Diumenge, dilluns, dimarts, potser encara algunes comarques dimecres, que és el dia de Sant Joan, per tant, una revetlla tòrrida.
2: On farà molt calor és dintre, si poses el cap dintre el foc, serà un punt molt calorós.
15: Doncs no necessitarem el foc, imagini's. No, sense el foc ja tindrem temperatures per encendre'ls.
14: Pues sí que estàs caliente.
15: Sí, noi.
14: Que no necessites fuego.
0: Dèiem que afecta unes comarques concretes, no? És a dir, no el centre de Catalunya, és a dir, Barcelona, Sabadell, per exemple. No farà 40 graus, no?
15: No, en principi 37-38 a Sabadell.
0: És
15: molta calor, evidentment, a partir de diumenge...
0: Aprofitaré per posar-me la samarreta del Sabadell, que encara no me l'he posat, serà el moment per lluir-la.
15: És una onada de calor d'interior... més aviat, i de Prepirineu o Pirineu, que no pas de costa. Però a la costa es notarà aquesta sensació de xafogó. Està pujant molt la humitat, les nits cada cop costa més descansar, sobretot a Barcelona, doncs ho estan notant moltes persones.
0: Ho està experimentant.
7: Martí, alerta, que si es desmaia tots els punts...
15: Sí, tindré jo la culpa, no?
7: No, que et caurà a sobre.
13: Escolta, per la revetlla, que aquest matí la Mònica ha dit que podrien caure quatre gotes o ploure...
15: Sí, algunes tempestes de tarda. Sí, sembla que durant la revetlla, no la nit. La nit de Sant Joan serà tranquil·la.
0: Perdoneu, és perfecte, això. És a dir, calorada, plou a la tarda, refresca la temperatura, baixa la temperatura...
14: No, que xafarà la xafogó.
11: No t'ho creguis, que després de ploure, d'aquelles quatre gotes, després acabarà més calor.
14: La xafogó... Bueno,
0: a veure, què dius, Martí?
15: Depèn, a veure, depèn.
11: Pirineu... Ja ho saps, digues la veritat.
15: No... digues la veritat.
0: No l'assenyali amb el dit, com si l'estiguis interrogant a l'FBI.
15: No, perquè a la ràdio no hi ha càmeres, eh? Si no, poder hi plegaria, vostè.
0: Molta agressivitat.
15: No, tenim aquesta previsió de tempestes la setmana que ve a la tarda, i només en àrees del Pirineu, Prepirineu. Per tant, pensem en les falles, no? Les falles del Pirineu que fan la baixada al vespre o la nit. En principi, no. Seria més durant la tarda, a la preparació...
14: Cap a quina hora?
15: Cap a les
0: 4. No, quina hora li va bé? Vols que li fem a la carta?
11: Hi ha gent que ha d'organitzar la foguera, doncs clar, que no se li mulli tot.
0: Que la munten a les 3 de la tarda, la foguera?
11: Hi ha gent que sí.
0: Jo
11: què sé, pobre.
15: Està muntada dies abans. Per exemple, Alins, Aisil, les preparen. Però sí que és veritat que...
11: Això són les falles.
15: Les falles i les fogueres a tot arreu, no? Ja no només al Pirineu.
11: Esclar.
15: Clar.
0: Bueno, Martí, doncs,
15: bueno,
0: escolta...
15: Els xàfecs seran a la tarda al Pirineu.
11: Cap a quina hora?
15: Però no, és que...
0: Deixi l'hora.
15: Cap a les 4...
7: Ja, no acabarem mai. Ha de ser el Pirineu, vostè.
11: No.
16: Jo vaig a Tarragona, allà a prop de casa teva, a la petroquímica. Allà hi ha una foguera tot l'any i vaig allà a tirar petardos.
7: Aquella no s'apaga.
16: Jo vaig sempre a tirar petardos allà.
7: Veus que bé?
15: No tiri petardos aquest any perquè estem en una situació crítica i ara ens posem sensibles perquè la revetlla de Sant Joan d'aquest any cau en un molt mal moment.
16: Però si no es tira el bosc, es tira la petroquímica.
15: Perquè tenim un perill d'incendi molt alt, ja, a les comarques de Ponent, interior de l'Ebre. Tenim aquest avís per calor que comença diumenge, també dilluns. Dilluns ja s'estén a bona part de Catalunya.

0: amb algunes màquines que estaven segant de moment, però el govern no preveu tancar l'accés a parcs naturals. Recorden que els últims dies els bombers, doncs, com dèiem, han hagut d'intervenir en aquests incendis provocats per activitats agrícoles. Ho ha avisat la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
1: Cap part de la calor, també tenim aquest increment de possibilitat de risc per el que fa als incendis forestals, doncs també demanar molta precaució. Sobretot tothom que vegi alguna ignició que comenci, alguna columna de fum que pugui fer sospitar que hi ha un incendi, que avisin al 112. Una trucada al 112 és molt important pels operatius perquè poden iniciar la seva actuació lo abans possible.
2: Doncs queda clar.
3: Atenció, sisplau.
2: Què passa?
3: Atenció, sisplau.
2: Què passa?
3: Atenció, sisplau. Farem una pausa per hidratació.
2: Com?
3: Pausa per hidratació.
2: Pausa per hidratació.
3: Sí, això serà el Mundial de Futbol i aquí també es farà.
4: I què vol dir això?
3: Som moltes hores de programa i la gent està cansada.
2: Però es para el programa ara.
3: Sí, es para tot. Aluja, es para tot, sisplau. Pausa de hidratació.
4: Alerta, alerta, el cable.
3: Però
2: què hem de fer ara?
5: Beure.
2: Has de beure i escopir a terra.
4: No, home, no, queda escopir a terra, què dius?
3: No beguis, eh? Hidrata't, que és diferent.
5: No, però els futbolistes ho fan.
3: Sí, sí, hidrata't,
2: però
4: beuen. Sí, però
5: no, escopinen.
3: Beure és vulgar, és hidrata't.
2: Però, perdoni, si té el públic tan a prop, per què va amb un megàfon? És la meva pregunta.
3: Bueno, perquè si no t'havies esperat el programa, eh? Ah. Relaxeu-se, teniu tots aigua. Teniu aigua els d'allà?
4: No.
3: Hidrateu-se. Eh? La tovallola, sí. La
4: Martí, tovallola. fas nosa, en general.
2: Però perquè, la tovallola per què serveix?
3: Aixugar-se. Esteu bé? Tens consciència, tu? Estàs amb consciència? Sí? L'has recuperat o no tenies por que també, tu? Tenies gaire, tampoc. Relaxem, poseu la ment en blanc i el que heu de fer és borrar totes les tonteries que heu sentit del programa fins ara, borreu-les del vostre cervell, perquè si no, això us col·lapsarà. Eh? Són molts minuts d'aguantar tonteria i això no ho podreu aguantar.
2: Oh. Vale?
3: Relaxeu-se, estireu-se, les cames, estireu les cames.
2: Estireu les cames?
3: Estireu les cames.
2: Estirem.
3: Estireu les cames, perfecte, estireu les cames. I relaxeu el cervell, poseu-lo en blanc, sisplau. Totes les tonteries que heu sentit, quines tonteries heu dit avui?
2: Moltes.
4: Especialment
2: vostè.
3: I tot això, borreu del cap.
5: Jo estiro les cames.
3: No us hi cabran tantes tonteries que em direm aquesta tarda. No us hi cabran.
5: Jo estiro les cames i aquí sota hi ha un munt de cables que em sembla que els he desconnectat. Sense...
2: Senyor Buigues, la pausa per hidratació quanta estona dura?
3: Una hora, cada 15 minuts fareu una hora.
2: Sí, ara no podem fer una hora, no podem fer programa.
3: No, una hora parem i ja està, després continuem, 15 minuts més i continuem, i després fem una altra hora.
2: I ara què fem durant
5: molt
2: aquesta
5: bona
2: estona?
5: Idea.
2: Què fem ara?
3: Recuperar-se.
5: Hidrata't.
3: La tonteria que acaba de dir ara el senyor Marcelí, borreu-la també ja, per començar nets. Va bé? Perfecte.
5: Hidrata't.
3: Vinga, hidrateu-se.
2: Bueno, si li sembla... Bueno, sí, com que és la primera i ens ha enganxat una miqueta en fred, anem continuant i la següent pausa ja la farem més ben feta. Queda estranyíssim vostè amb un megàfon. Li falta com d'estil.
5: Hola.
2: Té el megàfon tort, ho saps,
4: això? Se l'ha de posar davant de la boca.
2: Sí, és que el té al costat de la boca.
6: Hola.
3: És l'estil que tinc jo.
2: Eh?
3: És l'estil que tinc.
2: És que se'l sent fatal, a més
4: sí,
2: a més.
4: Sí, se sent malament.
3: És que el que haig de dir també millor que no sé.
2: Bueno, segui.
4: És que parla una mica amb la boca torçada.
2: Sí, senyor Buigues.
4: Escolta, s'està acoplant, això.
2: S'està pitant tot, que pita
4: per favor,
2: tot.
4: Prou.
2: Pita tot, senyor Buigues. No, pari la bocina, ara. Mare meva.
5: Jesús.
4: Mare meva.
2: Bueno, esteu bé, no, el públic? Us heu hidratat?
7: Sí.
2: Ah, molt bé. Doncs vinga, continuem.
4: És que clar.
2: Perquè la policia no requisa més material falsificat perquè tenen els magatzems col·lapsats. Estem parlant de les samarretes. L'última operació aquesta setmana amb 16 tones de samarretes del Mundial
5: confiscades.
2: Això ho ha acabat d'empitjorar i és que no tenen lloc.
0: Exacte, és que el Mundial ha disparat la venda de rèpliques. Aquesta setmana s'han confiscat 66.000 samarretes.
2: Jesus.
0: En una operació a 15 ciutats espanyoles i amb 100 detinguts.
2: No.
3: Passa per hidratació, que no ha fet l'hora, abans.
2: No, però no. És que
4: escolti, s'està acoplant, per favor.
2: Però per què? Però per què s'acopla d'aquesta manera?
3: Ara.
2: Però perquè no s'acopli, ara ha d'enfocar amunt. I amunt no té cap sentit.
3: Però, no rebota el sostre?
2: Eh?
4: No rebota.
2: A veure, provi de baixar una mica. Baixi. No, vostè no, ara. Sí que és això, sí.
3: Sí.
2: Però creu que s'ha de fer ara, ja, la pausa?
5: Sí, sembla una oca.
4: Però s'amorra. No s'hi amorri, per favor, aparti-lo una mica de la boca.
2: A veure?
4: Ara.
3: Fes-ho tu.
2: Ui, ara s'ha picat.
4: Quin mal m'ha fet.
2: Bueno, Bueno, continuem, digues, Lídia.

0: amb aquesta operació amb 66.000 samarretes, amb 100 detinguts. N'ha parlat Jorge Vidal, que és del Departament de Propietat Intel·lectual de la Policia Espanyola, que en donava més detalls.
1: También llaman, evidentemente, tiene mucho mercado. Portugal ve más a Cristiano, Brasil ve más a Vinicius. Los propios diseños pueden filtrarse directamente de las fábricas de países como China. Directamente, incluso puede que haya casos en los que llegue la falsificación antes que la original. Hay algunas que lo puedes encontrar tan barato como 5 o 10 euros, hasta otras que pueden llegar hasta los 30 euros. Hemos intervenido una gran cantidad de camisetas de la selección alemana que iban destinadas a Islas Baleares.
0: Les samarretes d'Alemanya a Balears.
2: Jo tinc un amic que una vegada se'n va comprar una, no sóc jo, va ser un amic que se'n va comprar, que era de, no sé quina, del Brasil, em sembla que era, i li va quedar l'esquena, però...
0: Tenyida.
2: No, sí, tenyida, però rascada. Perquè aquesta falsificació no és material noble.
3: No.
2: Rasca, saps? Sí. I llavors la gent, quan està a la platja i es treu la samarreta, és ja veus qui...
3: Com un nanes.
2: Exacte. Ja veus qui ha comprat samarreta falsificada. Vull dir, clar, que rasquen aquestes.
0: Aquesta operació tan important, el que ha destapat és que doncs ara mateix no saben on posar tant Imagina't. Material i ho acaben pagant
4: Porque
0: les...
4: no me lo den, tete, que yo lo reparto rápido.
0: Bueno. Es veu que els magatzems de la policia estan a petar i què fan? Doncs demanen ajuda a les marques, que paguen trasters i magatzems per guardar doncs, totes aquestes proves fins que el jutge doncs, hi digui la, hi diu la seva.
4: Bonyo.
0: El tema és que hi ha alguns lots que fa 14 anys que són els dipòsits.
4: Pots
0: imaginar...
2: Però si han mort els jugadors de les samarretes que els portaven.
0: El que pot passar amb aquesta roba. N'ha parlat al Versió RAC1 Gerard Guiu, que és director general de l'Associació per la Defensa de la Marca Andema.
5: Han de ser les mateixes marques víctimes del delicte les que es veuen obligades a llogar magatzems externs, assumint les despeses del transport i garantint tot moment la cadena de custòdia. I això sí que és una vergonya i no pot ser. A part de víctimes, a part el cost que els hi origina. Es produeix així una doble victimització que encara s'agreuja més quan les mercaderies romanen emmagatzemades durant anys en condicions inadequades, fins al punt que en alguns casos s'han arribat a generar plagues d'insectes.
4: Cucaracha en la camiseta de Miguel Salgado.
0: Sí. A veure, on
4: Miguel Salgado,
2: Miguel Salgado,
4: Dani Huiza.
2: Aquest sí, aquest sí.
0: Estan jubiladíssims. Bé, on rau el problema? Doncs un article de la llei d'enjudiciament criminal, l'article 337, concretament, que
2: no
0: diu... Podrà
2: no, no el coneixem ni vostè no. ni ningú.
0: El tema és com està escrit, perquè diu... Podrà decretar-se la destrucció del material requisat. En canvi, si posés es decretarà, doncs s'hauria acabat amb el problema.
5: És un fet transcendent, aquest canvi de conjugació. I aquesta diferència deixa la decisió a la discrecionalitat de cada jutge quan, en casos de productes manifestament falsificats, hauria de ser un tràmit pràcticament automàtic, com es fa amb el tema de les drogues.
2: No, però perdona, qui ens mana? O sigui, tenen tonelades i tonelades guardades
0: Exacte.
2: Només per un formalisme
0: només
2: en una llei?
0: Només per
2: un
0: formalisme, perquè, clar, el jutge, com que diu, podrà decretar-se...
2: Ah, no, sí, sí.
0: En canvi, es decretarà és com algo de estar obligat, no? L'altre és podrà. Llavors, vale. El jutge ho decideix quan ell li ve bé.
2: Podríamos acatar les leyes, però com pone podríamos, pues clar, no les acataremos.
0: Per tant, com que doncs, l'Associació de Marques ho compara amb el tema de les drogues, demanen que sigui l'administració la que assumeixi tot aquest cost.
5: Hauria de ser l'administració pública qui assumís el cost del transport, l'emmagatzematge i la destrucció de les mercaderies intervingudes, sense perjudici que, un cop recaigui sentència, aquestes despeses puguin ser repercutides als responsables de la infracció. Per tant, demanem simplement que s'apliqui la llei davant d'un fet que ha sorgit ara, quan ja fa molts anys que s'està patint per part de les marques i els titulars dels drets de propietat industrial.
0: Per tant, això, no es fan més operacions perquè la policia no té on guardar tot aquest Imagina't, material i quan no tenen lloc, doncs són les marques les que
2: doncs,
0: paguen...
2: Aquests magatzems de marihuana que troben cada 2x3 perquè sempre n'hi ha un que els buidin i posin les samarretes. Ah. Ja està, és que si no, al final
3: o que les pengin per la marihuana, per damunt de la marihuana.
2: Per damunt de la marihuana.
3: Sí.
2: Allà penjades.
3: Estesa.
2: Què passa, a veure?
4: Tu, Serra.
2: Serra, sí. Què passa?
4: Coses que requereixen,
2: sí, ja ho sabem.
4: Escolta,
2: sí.
4: Quin país, eh?
2: Sí,
4: tu et sembla normal que vagin en contra de la
6: les camisetes que es venen als Top Mantes, que són, escolta, els únics immigrants que, escolta, que foten un bé a la societat.
2: Bueno,
6: totes les samarretes això del Barça i de les seleccions pels meus nets les compro allà, tu.
2: Ah, no, les compra legals.
6: I les regatejo, eh?
2: Ah, sí, també?
6: Sí, tant, les trec a 10 euros. Hòstia, les oficials valen 100, del Barça.
2: Sí, o més.
6: O de les seleccions, o el que sigui, a saber, collons, hòstia, que detinguin els que roben, escolta, que no els que foten un bon servei.
2: Si els del Top Manta, vostè creu que fan un bon servei?
6: Home, hòstia.
2: Però és material il·legal, ho entén,
6: la meva dona li havia regalat bolsos Louis Vuitton i de tot, de segon, d'aquesta de falsificació, i no es notava. No es notava.
0: M'entens? Els que més tenen, Marc?
6: I ara on trauré jo els polos Lacoste per l'estiu?
2: Doncs compris legals.
6: Me'ls pagarà la policia, el Pedro Sánchez.
2: Sabeu que la diferència s'havia de mirar en la boca del cocodril.
0: La boca, sí.
2: Perquè sembla que el legal té un queixal i l'il·legal va sense queixal.
7: Això vol dir que n'has comprat.
2: Això m'ho han explicat. Aquest amic de la samarreta del Brasil em va donar tots aquests detalls.
0: Serà interessat. Serà interessat.
2: Bueno, Míriam, hem de parlar de Donald Trump.
0: Mira, sí.
2: De l'última cosa que pensàvem explicar de Donald Trump.
0: T'he de dir que hi ha tanta notícia que envolta Donald Trump que he decidit, per mi mateixa, recuperar la secció...
8: Trump Today. Trump Today. Trump Today. Les perles de Donald Trump al versió RAC1. Trump Today.
0: Les perles de Donald Trump al versió RAC1. La més recent, la crisi diplomàtica que ara ha obert amb Itàlia.
9: Giorgia
0: i que té
9: Meloni.
0: Giorgia Meloni. Escolta'm, en
2: Feliç... Senyor Trump, bona tarda.
9: Bona tarda.
0: Bona tarda.
2: Parla català, quan està amb nosaltres.
10: Sí. Com a papa.
2: Com a papa.
9: I'm ready. To talk.
0: Doncs mira, té la Meloni bastant enfurismada.
9: Està enfadada.
0: Sí, perquè vostè ha dit en una entrevista que Meloni li va suplicar fer-se una foto amb vostè a la cimera del G7 i que vostè hi va accedir perquè li va fer molta pena. Clar, la primera ministra italiana, us podeu imaginar, ha tret el vaffanculo passejat.
11: Bueno. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita. Una cosa se la deve ricordare... Io e l'Italia non imploriamo mai.
0: Ni jo ni Itàlia supliquem mai, i això ho ha dit mirant a càmera, però d'aquella mirada que dius...
2: Jo, amb Meloni, jo no m'hi enfadaria.
0: Jo no m'hi ficaria.
2: No, no m'hi enfadaria, perquè qualsevol dia d'aquests pots agafar l'Air Force One o el que sigui, i que no tingui rodes o passi qualsevol cosa, vés a saber.
6: És l'Oriols italiana,
2: Bueno, a veure, és una comparació arriscada.
0: El ministre d'Exteriors italià havia d'anar la setmana que ve a Estats Units, de viatge oficial, i ho ha cancel·lat tot, perquè estan tot el govern...
2: Com es diu el ministre d'Afers Exteriors?
0: Antonio Tajani.
2: Antonio Tajani.
0: Sí, doncs ha dit que ell o es disculpa, o ell no...
12: Cuidado con el vino, el Tajani. A ver si agafarà una taja.
7: Per si no ho havíem entès,
12: Es que este chiste me lo han pasado por el grup de WhatsApp del PSC. Yo también lo hago Matí.
7: ¿A qué digo?
12: Matías Carnero, que es el que va fer la broma de Puigdemont en el maletero.
7: Sí, sí. Caram, quins contactes té vostè.
12: Hombre, aquí lo hauríeu de fichar de guionista.
7: No, ja...
8: Les perles de Donald Trump al versió RAC.
0: Vinga, la segona. Avui hem sabut que el president dels Estats Units ha decorat el despatx oval ell mateix. I atenció, amb cola.
2: Amb què?
0: Amb cola. Ahir parlàvem de l'Octite.
2: Sí, ahir parlàvem que la Sagrada Família està enganxada amb l'Octite.
0: Amb el potet de l'Octite.
2: Sí, les torres.
0: Anar enganxant coses. Ho hem sabut per un llibre que es diu Canvi de règim, escrit per dos periodistes que han seguit a prop Trump a la Casa Blanca. I aquesta anècdota els ha explicat la secretària de premsa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. Ha dit que un dia es va trobar a Trump amb el tub de cola enganxant decoracions daurades a la xemeneia de marbre del despatx.
2: Això és d'anar a un psicòleg, si et trobes el Trump amb un pot de cola enganxant coses a la Casa
7: Blanca. Si treballes pel Trump i has d'anar al psicòleg, ja de base, no?
0: Ja de base.
2: Perquè la imatge és tremenda.
0: No només això, també ha afegit àguiles daurades a les taules laterals.
2: Maquíssim.
0: I miralls rococó daurats i carubins daurats sobre les portes.
8: Les perles de Donald Trump al versió RAC.
0: Tot és daurat, ja ho veieu. No només renova el despatx oval, la Casa Blanca, recordem-ho, també el mític...
9: Air Force One.
0: Air Force One.
2: L'Air Force One, que ha sortit a totes les pel·lícules.
0: Doncs ahir va jubilar...
2: I on fa aquestes declaracions que sempre parla, que sempre se sent un soroll tremendo d'avió quan el posem per aquí a la ràdio, aquest, és que està l'Air Force One. que no se'l sent quan parla dins l'avió.
0: No s'entén.
2: No s'entén res, Donald.
7: És del president.
2: L'avió preparat per ser decorat. Jo crec que ho fa expressament, eh?
9: Sí. Que
2: no se l'entengui.
9: Doncs me.
0: Aquesta notícia ha passat molt desapercebuda, però ahir va jubilar l'avió que ha servit als presidents els últims 35
10: ben
0: anys.
10: Ben fet.
0: I a canvi, decisió polèmica perquè ha decidit...
2: Veure, per què?
10: Perquè l'altre dia, sí, que vau parlar de l'avió del rei...
2: Sí. El
10: Falcón.
2: El Falcón.
10: Que té 40 anys i que va dir una persona que ja s'hauria de canviar perquè és perillosíssim.
0: No s'atreveixen.
10: La pantalla que tens al darrere va fent pampallugues.
2: Sí, això ha sigut des de que Montero ha vingut a cantar aquí, s'ha desmanegat tot l'estudi.
10: Però fa pampallugues i hi ha hagut una estona negra, negra, nit.
7: Negra nit, eh?
2: Penseu que el primer que rebarà seré jo.
12: Ah, no és una finestra, això?
2: No!
12: Ah, no!
2: No!
12: Però si anava a saltar un dia.
13: També pensava que era una finestra, tio. Hòstia, que guapa.
2: S'ha desmanegat fa estona.
10: És que m'atabala. Si et miro, m'atabala la pantalla.
2: Bueno, doncs ara la forqueta ho arreglarà. Agafarem epilèpsia aquí. Es dedica a aquestes coses.
0: Doncs t'he de dir que... decisió polèmica perquè ha decidit acceptar, riu-te'n tu de Zapatero, un avió que li ha regalat la família real de Qatar pels seus 80 anys.
9: Thank you very much.
2: Doncs si et regalen un avió, fa molt d'acceptar.
10: Què has de fer?
2: Et diràs que no, ara, un avió
10: no
2: nou.
10: No pots dir que no.
0: Doncs aquest avió, escolta'm, xapa pintura o pintura i maquillatge i li ha posat els colors de la bandera dels Estats Units i ara és el nou Air Force One.
2: Air Force Two serà, Air Force Two.
10: Que deu estar ple de micròfonos d'aquella gent.
0: Home,
10: micròfonos,
0: això és el que li ha dit la gent. Revisa el de dalt.
10: Micròfonos, càmeres, que no hi hagi Déu no vulgui...
2: Què?
10: Un petardo.
2: A veure, espera't. Un moment.
10: Un Mohamed Atta amagat sota algun civil. A
2: vostè li sembla normal?
10: Sí. Jo el vaig conèixer, Mohamed Atta.
2: Sí, però un avió.
10: A Salou, A Salou hi havia Mohamed Atta.
7: Que no tenien un pis al mateix edifici.
10: Tenien el pis on teníem nosaltres, el pis de multipropietat.
7: Sí. Ja me'n recordo.
10: I me'l vaig trobar pujant i baixant uns míssils. Que dic...
2: Els portava...
10: Diu, no, això és per Sant Juan, me deia... Sí.
7: En castellà, li va dir.
10: Sí, i jo li dic, si los mahometanos también hacéis San Juan. Diu, sí, somos muy de San Juan.
2: I vinga, escala cap amunt, no?
10: Sí. Amunt i avall, amb els coets.
2: Li va dir, un avió com aquest...
10: Eren com a coet i sorpresa.
2: I tant sorpresa.
10: Saps aquell coet que...
2: Sí, aquell un paracaigudista.
7: Sí, que mono.
2: Que hi ha una figureta amb un paracaigudista.
7: Era molt mono.
2: Vostè creu que un avió que es regala, Mohamed Atta, que els americans ho revisen tot...
10: A ell no, que és mort. Però un cosí germà...
2: Un altre Atta.
10: Qualsevol Atta.
2: Bueno, doncs esperem que no passi res.
10: Bueno.
0: Bé, però si t'he de parlar d'un fiasco total de Trump, és el de la piscina del Memorial Lincoln. No sé si us n'heu assabentat.
10: No.
0: Ell va decidir repintar-la perquè tingui aquell blau de la bandera nord-americana, ara que Amèrica farà doncs, 250 anys, no?, que es va fundar. Doncs s'hi ha gastat 14 milions d'euros.
10: No són cèntims.
0: N'ha presumit a tort i a dret en vídeos d'ahir per tots els seus fanàtics. Doncs t'he de dir que els dos dies de pintar, la piscina s'ha començat a tornar verda.
9: Fake news.
0: Perquè s'ha omplert d'algues.
2: No, fake news no, perquè ens ha mirat el vídeo amb la Míriam i la piscina ha quedat com un desastre.
14: La bandera d'Iran té el color verd? Sí. O no?
0: Mm. Sí, hi ha una
14: franja. En comptes el blau de la seva, tira el verd de l'altra.
0: Doncs clar, llavors que ha intentat Trump eliminar les algues amb un producte que es diu peròxid d'hidrogen, sense pensar que el producte doncs, ha fet saltar tota la pintura... per la qual s'ha gastat 14 milions d'euros.
2: 14 milions llançats a les escombraries.
7: És aigua oxigenada, eh?
2: Sí.
7: El peròxid d'hidrogen.
2: Doncs ell volia una piscina, una
0: sota volia aquell blau, exactament.
2: Un blau de Walt Disney i ara li ha quedat un verd escarós.
0: Verd escarós en dos dies.
2: Horrorós.
15: Bueno, soy Andrés Iniesta.
2: Home, Andrés, què tal? Quant de temps?
15: Sí, la verdad es que hacía tiempo. Y la verdad es que esto de las piscinas es complicado. Requiere pues un mantenimiento y lo más importante es que en el fondo de la piscina pongas un escudo y que la gente lo tenga que besar para bañarse como hacía yo en mi piscina de Fuente Alvilla.
7: ¿Qué te pasa?
15: Pues que estoy ronco. Ya, si
2: no, estás emocionado también, ¿no?
15: Tengo aquí un pollo campero que hace rato que baila. Ya se lo conté al Verón.
16: Hay un ritual que si quieres bañarte pues tienes que besar el escudo. O sea, si quieres bañarte, es lo que...
17: Ah, sí, si no fas el pató a l'escut, aquí no et banyes, no?
16: No, incluso ha habido algún caso de no bañarse por no darle un beso.
17: Hay gent, si ve algú del Madrid...
16: Sí, y hay otros que son de otro equipo, para bañarse le han dado un beso, pero de aquí no
17: salió.
16: No puedo decir...
17: Lo que se besa aquí, claro, se queda aquí. Sí.
15: Y bueno, pues ahora que me he ido a entrenar en Emiratos Árabes...
2: Sí, no sé ni un edgy, ¿eh? ¿On estàs?
15: Bueno, yo tampoco, por aquí. Hace un calor. Ríete tú del calor que tenéis vosotros.
2: Fa calor.
15: Y bueno, pues también me he construido una piscina igual y el que no ve el escudo no se baña. Y como ya se sabe que tengo mucha mala leche,
2: sí,
15: pues
2: que es verdad.
15: Todo el mundo pasar por el tubo.
2: Digo una cosa, cuando tú te enfadas...
15: Tengo más mala leche...
2: Ojo, ¿eh?
15: Que vamos...
2: Cuando te enfadas...
15: Saco el pronto y... Que tiemble el agua de bichí que se queda sin burbujas.
2: A ver, enfada't una mica. Bueno, si us veu quedar impactats amb l'espectacle de... Si us veu quedar impactats amb l'espectacle de drons de la Sagrada Família, atenció, home, perquè avui l'empresa catalana que se'n va encarregar vol petar-ho encara més.
0: Sí, es diu Flock Drone. Ens va deixar amb la boca oberta fent aquell gaudí amb 700 drons. Sí. Doncs ara multiplica per 4 l'aposta per batre un rècord europeu. Aquest vespre farà volar 3.100 drons a la vegada, que són 50 més que el rècord actual.
2: És molt important avisar el lloc on es farà perquè la gent pot sortir corrents.
0: No, esclar. No, no es fa
2: cap als, aquí. Cap als búnquers, perquè això fa por, si
0: no,
2: ho veus
0: no
2: de cop
0: aquí,
2: i volta.
0: Es fa a Porto, a Portugal, en un festival que es diu Air Invictus. Però si aconsegueixen aquest rècord, es convertirà en la primera empresa catalana a fer una cosa així i la situaria com un referent doncs, mundial. N'ha parlat pel Versió RAC1 el CEO de l'empresa Fran Arnau.
18: Respecte a l'espectacle de la Sagrada Família, on van volar 700 drons, el repte és diferent. En el cas de la Sagrada Família era un tema més de detalls, de fer un espectacle molt, molt... No es volia que fos res de grans quantitats ni res. El que es buscava és tocar la fibra, tocar l'amor, i en aquest cas el repte és diferent. El repte és un repte més tecnològic, més de quantitat, on volem sincronitzar 3.100 drons, que no deixa de ser un repte important tecnològicament, i batre també el World Record Guinness per mirar de fer la frase més llarga i més gran feta mai amb drons a nivell mundial.
0: Home, això, sembla, això serà espectacular. Ens han dit que l'espectacle va de una mica dedicat a Portugal, combinant elements turístics, la seva capacitat d'història...
12: No, la cara de Cristiano Ronaldo.
0: ...aeronàutica i amb l'espai. Dedicat bastant
2: creu,
0: a l'espai.
2: Vostè creu que vas allà a veure l'espectacle i primer surt una tovallola gegant feta amb 3.100 drons...
10: I després es transforma en un bacallà.
2: No, per això que aquest diu... seria l'espectacle.
14: Això que diu, no, no està tan desencaminat, no? No, que ja que fan aquests dibuixos amb aquests drons, que facin coses útils.
2: A veure,
14: he
2: com
14: pensat,
2: per exemple?
14: Perquè, per exemple, ja que fan forma d'animalets o coses així, doncs facin forma de coloms de la plaça Catalunya. Elimines els coloms, que es caguen per allà, i poses aquests, saps? Amb drons, fa el mateix efecte de la cosa i no molesta a ningú.
2: Bueno, està ben pensat, està ben pensat.
14: O el fum dels cotxes, per exemple. Tu fas amb els drons que faci el fum del cotxe, que és inevitable, que faci la forma del fum del cotxe i les zones de baixes emissions ja, saps? És solucionat. Treu fum com ha de treure, però no, és una forma que no... O els Sanfermines.
2: Ah,
14: Sanfermines, això que és perillós i tal, els toros, saps? Fas forma de toro i siguin els drons forma de toro.
2: Perseguint la gent.
14: Perseguint la gent. No hi ha perill, no hi ha res, el toro hi és, tu el veus, saps?
2: Està ben perillós.
12: Sí, sí, sí, sí.
14: Bueno, la gent, en llocs on hi ha massa gent.
2: Perdoneu, i es podria dir Dronfermines.
10: Bravo.
14: A veure,
2: no, hi ha tímids aplaudiments, eh?
0: Ja ho he vist. Ja.
2: Tímids aplaudiments.
0: Després d'uns segons d'estupació.
2: Bueno, perquè han processat l'acudit.
10: No, és un acudit que... Jo crec que el riuré cap a les 8 del vespre.
2: Home, sí, quan li vingui de gust, home, quan no hi ha pressa, no hi ha pressa. Bueno, ho veig ben pensat, això, senyor Rodríguez. No, està bé, està bé, està bé. Bueno, Míriam, total, que hem d'anar a Portugal, no?
0: Hem d'anar a Portugal, a Porto. A veure.
7: Però això no ho veurem en directe.
0: Jo crec que sí.
12: Sí, treu cap a la finestra.
0: Algun vídeo penjaran. Jo,
12: Oh, igual, és tan gran que igual es veu des de casa teva, eh?
7: Imagina, oh, clar, des del terrat.
12: Des del terrat, sí.
7: Això és possible.
12: Se cagarà una gavina al cap, però bueno, potser...
7: Un dia ens van robar un entrepà, una gavina.
12: Ah, sí?
7: Sí, una festa que vam fer infantil. Vam
14: una gavina, veus? Mira, els drons no ho fan, això.
7: No.
14: Si bueno, fos no una gavina mai, de drons, no tindria cap problema. En fi, anem a veure. Atenció, sisplau.
2: Què passa?
19: Atenció, sisplau.
2: No li val...
19: Sí, la pausa per a hidratar-se.
2: Ah, és ara? Torna a tocar? Ah, val, val.
19: Les aigües, sisplau, us heu acabat les aigües anteriors?
10: Fem servir...
19: No, va molt. Voleu morir deshidratats-se, què? Esteu sonats? Vinga, deshidratats-se.
10: Ara què he de fer?
19: Ja en teniu? Però...
2: No les llenci, no les llenci, compte, compte. Ai, ara, ara, ara.
10: Però, escolti, faci el favor,
2: que es torna a acoplar una altra vegada.
7: Però com és que s'acopla, això? No ho he vist mai.
19: Oblideu les tonteries que vostè ha dit, sobretot les meves, perquè aquesta última ha sigut molt altíssima.
20: Jo soy yo nada, coño.
19: Eh? Hola, hola, hola.
2: Sí, sí, se'l sent, se'l sent.
7: Vale. S'ha d'apropar amb un micro.
19: Les cames, estira les cames. Estira les cames.
2: Ja ho he dit abans, això, sí. De les cames.
19: Tovallola, tovallola.
2: Tovallola, a l'altra banda.
19: Una horeta. Una hora i tornem.
2: Però què he de fer, jo, ara?
19: Ah, feu una cosa, també, que això fan els jugadors. Si parleu, tapeus a la boca, i si jo dono la sensació que digueu una cosa important. Pots contar el que diuen. Deuen dir, passa bé l'aigua, i es tapen la boca com si diguessin un gran secret.
20: RAC 1. Una família de 8, un aniversari, i tot allò que no s'han dit mai a punt d'esclatar. Emma Vilarasau i Jordi Boixaderas protagonitzen La Truita, dirigida per Ferran Utzet al Teatre Poliorama. Aquest festival grec seu a taula amb La Truita. Un dinar que ho canviarà tot. Entrades a teatrepoliorama.com.
21: Hi ha llocs que es visiten i llocs que es viuen. Sent l'energia del Mediterrani. Respira muntanya. Banya't en platges transparents. Inspira. Fes que passi. Viu l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors. L'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a www.hospitalet-valldellors.cat.
22: Entres a l'aigua i el món canvia. Snorkel, diving o el teu primer bateig de mar entre centenars de tonyines roges a l'Ametlla de Mar. Preparat per viure-ho? Reserva a tunaguiotour.com.
23: A Romauto ja tenim el nou Nissan Micra.
24: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
23: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
24: Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
23: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
24: RomautoNissan.com.
25: Estàs pensant a comprar-te un Audi A1? A Audi Mogauto tenim el que busques. Nou o Audi Selection Plus. Vine a provar-lo i emporta-te'l des de 231 euros al mes. A més, els 5 primers accediran gratis a l'Audi Drive Experience al circuit oficial. Audi Mogauto, Avinguda Meridiana 85. T'esperem!
26: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
27: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEP, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4 Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Paiso Yamaha. Emporta-te'l amb 8 anys de garantia i a un preu que no t'esperes. Vine a provar-ho al teu concessionari. Mitsubishi Outlander PEP. Vola alt.
28: Car Store Group. Sabadell, Vic i Manresa.
29: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
30: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
31: RAC 1. Aquest divendres, triple menú de futbol a RAC1 i a RAC+1.
32: Let's play football.
31: A les 9, des de la nova Creu Alta, Sabadell-Zamora. Tornada de la promoció d'ascens a segona. Els arlequinats són a només un pas de tornar a la categoria de plata del futbol estatal. Ho viurem en directe amb Albert Ferran, Pau Bonastre i els comentaris de Gerard Guardi. També a les 9, Mundial de Futbol. Estats Units-Austràlia de la segona jornada del grup D amb Clara Roderga. I a la mitjanit a RAC1, després del Tu diràs, Escòcia-Marroc, amb Jaume Molló, Miquel Agut i els comentaris de Marc Barbà i Edu Mutante. Aquest divendres, futbol al vespre, futbol a la nit i futbol també fins a la matinada. El Mundial de Futbol es juga a RAC1. Let's
33: go! Tots som un milió. L'aplicació de RAC1, ara actualitzada.
34: Notícies, podcast, jocs i funcionalitats premium.
33: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
34: I escolta el que vols.
33: Quan vols. Notícies, contingut exclusiu.
34: Podcast, RAC+1.
33: Tot RAC1 és a RAC1.cat.
34: RAC1.cat.
33: Versió RAC1, amb Marc Serra.
0: El Versió RAC1 us ofereix aquest espai amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona.
2: Doncs mira que bé, ara amb l'Ajuntament de Barcelona parlarem del Tour de França, Montse.
7: En concret, de la festa del Tour, que se celebrarà del 26 de juny al 5 de juliol i ofereix un programa molt complet d'activitats. Ens en dona tots els detalls la senyora Núria Hernández, directora de promoció i esdeveniments esportius de l'Institut Barcelona Esports de l'Ajuntament de Barcelona. Senyora Hernández, com està? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Molt bé. I vosaltres?
2: Molt bé, sí, bé, molt bé. Passant la tarda.
12: Aquí, aquí, bé.
1: Fantàstic.
7: Fresquets, no? Aquí estem fresquets. Sí. Bé. Quantes activitats tenen previstes i amb quina es donarà inici a aquesta festa del Tour?
1: Molt bé, doncs escolteu, doncs com Barcelona i el Tour comparteixen una mateixa manera d'entendre l'esport,
2: sí,
1: és a dir, popular, oberta i de carrer, uh-huh, aquesta festa del Tour, els barris i la ciutadania seran els protagonistes. Aquesta festa tindrà lloc des del 26 de juny fins al 5 de juliol. Són uh-huh molts dies de festa. I tenim previst un programa d'activitats culturals, esportives, gastronòmiques i de comerç, totes elles gratuïtes, i per tota la família, repartides per tota la ciutat.
7: Això està molt bé.
1: Estem parlant d'unes 70 activitats, per tot el districte. Tindrem 10 grans concerts situats a la plaça de la Catedral,
2: sí,
1: i a la plaça Margarida Xirgo.
2: Qui canta? Qui canta?
1: Mira, tindrem el Doctor Prat, Sidoní, 30 Ufam, Su...
2: 30 Ufam de Sabadell, molt bé.
7: Caram, noi,
2: quina tarda. Molt bé.
7: Quina tarda que
2: molt ben triats, molt ben triats.
14: I el Doctor Prats,
1: sí, tindrem també, mira, 7 espectacles itinerants. I s'han sumat en aquesta festa un gran col·lectiu, tindrem els mercats municipals que s'han sumat a la iniciativa, centres esportius municipals, tot el eix de comerciants, el gremi de comerciants de bicicleta de Catalunya, els gremis de pastissers de Barcelona i de flaquers de Barcelona. També tindrem els mercats municipals amb l'etapa del Tour, que ja l'havem explicat també fa unes setmanes, mm, el Port Olímpic, el Zoo de Barcelona i el Parc del Tibidabo, tots ells s'han sumat a la festa del Tour.
7: Caram, tu...
1: I llavors, aquesta festa començarem el divendres.
2: Espera't, Montse, que, a veure, és que has de deixar explicar les coses. Digues.
7: Sí, no, perdó,
2: digues. Digues, Núria.
1: No, la festa començarà el divendres, 26 de juny, a 8:45. Em preguntàveu amb qui, no? Amb qui comencem?
2: Sí, amb qui comenceu?
1: Començarem amb la Dilla Russa a la plaça Catedral.
7: M'encanta.
1: Sí. I després cantarà el grup Saxeni, també, el mateix
2: dia. També ho coneixem, sí, home, sí.
1: Sí, no? Vindreu?
2: Oi, ja, ja estem venint cap aquí.
7: Escolta, el 2 de juliol es fa la presentació dels equips, no? On ho podrem veure, això?
1: A veure, aquesta presentació la farem en directe per Televisió Espanyola, però jo us convido que vingueu presencialment aquell dia.
12: Sí.
1: Serà el 2 de juliol a 6:45 de la tarda. Uh-huh. I en allà presentarem tots els equips, els 23 equips que enguany participen al Tour de França. La presentació té lloc en l'Eix Gaudí, sortiran des del recinte modernista, pedalaran tota l'Avinguda Gaudí i pujaran a un escenari principal que tindrem davant la Sagrada Família.
12: Molt bé.
1: Molt bé, aquesta presentació és el moment en què tots tindrem de veure els ciclistes en un entorn més desenfadat que la competició habitual, no? I de veure'ls de prop...
2: Sí, perquè jo al mig no m'hi vull posar, penso... Jo prefereixo de prop, però allà al mig jo no és aconsellable.
1: I quin millor escenari, no? Ara que hem estrenat la Torre de Jesús,
2: sí,
1: no penseu que ara que tenim la Torre de Jesús...
12: És preciós.
7: Per favor,
1: el millor taló de fons per aquesta presentació de la millor prova ciclista del món.
2: Molt bé.
7: Sí, i tant. Les dues primeres etapes del Tour de Barcelona seran els dies 4 i 5 de juliol, no? Quins atractius tindran?
1: Aviam, Barcelona tindrà l'opció i l'oportunitat única de viure el dia 4, que és dissabte, i el dia 5 de juliol, les dues primeres etapes de la Grande Part d'aquest any. La primera etapa, que és el 4 de juliol, sortirà cap a les 5 de la tarda, té uns 19 quilòmetres i està pensada per ser un espectacle esportiu. Serà una prova molt ràpida i és una prova contrarrellotge per equips. Què vol dir això? Que durant gairebé 2 hores els equips aniran sortint cada 5 minuts i podrem estar veient els ciclistes passant a tota velocitat fent aquesta prova esportiva en la que puntua el millor equip i el primer ciclista de cada un dels equips. Això serà un espectacle.
2: I tant.
1: La prova passarà per llocs emblemàtics, no?, de la ciutat. Tindrem el Front Marítim, la Sagrada Família, la Casa Milà, la Casa Batlló, l'Estadi Olímpic. La meta està situada a l'Estadi Olímpic i està previst que arribin a l'últim equip a 8:15 del vespre. I llavors, el dia 5 de juliol, que és diumenge, els equips sortiran de Tarragona.
7: Ah, mira.
1: I arribaran a Barcelona per la carretera de Collblanc, arribant per Sants, a Creu Coberta, fins a la plaça Estanya. I aquí vindrà la part èpica de l'etapa.
2: Ara, ara, explica-ho bé, explica-m'ho bé. Vinga, a veure, la part èpica.
1: La part èpica és que els equips, els ciclistes pujaran al castell 3 vegades. Això és un esforç titànic pels ciclistes, tot i que són els millors del món. Això no vol dir que aquí no patiran. Estem parlant de 9,3% de pendent amb 1,5 km. Aquesta pujada l'han de fer molt ràpida i de forma molt intensa. Per tant, 3 vegades això serà un espectacle.
2: Jo aniré aquí.
1: Que tenim previst que acabi a 6:15 de la tarda.
2: Perquè si arribes tard, com que ho fan 3 vegades, algun enganxes.
7: Home, i t'agrada veure els petits, també.
2: I bueno, veure, és diferent.
7: Escolta, es veu que la ciutadania ja està molt involucrada, no? Quantes persones s'han inscrit per ser voluntàries?
1: D'aquesta part n'estem molt, molt contents i molt orgullosos, la veritat. Volem donar la gràcia a tots les gràcies a tots els voluntaris que s'han inscrit. S'han inscrit 4.000 persones per poder ser voluntaris en el Tour. Ara el que estem fent amb l'entitat Voluntaris 2000, que té una llarga experiència en coordinar voluntariat, estem contactant amb tots els inscrits, veure els perfils, veure les funcions, el pla formatiu. S'està fent una feina de seguiment perquè aquell dia tots els voluntaris puguin donar suport, orientar, informar i tinguin un paper rellevant en el Tour i en la Grande Part.
2: Mira, abans parlem de ciclisme, i entra aquí l'estudi una de les persones que més li agrada el ciclisme, que és la Laura Fa. Laura, bona tarda.
3: Sí, bona tarda.
2: Què tal? Benvinguda.
12: Hola, Laura.
2: Que m'estaves dient abans, a veure això a Barcelona, com ho fan.
3: No sé si compta com a ciclisme quan baixo del càmping al poble amb la bici.
2: Sí, i tant que compta.
3: Que m'he hagut de comprar com una cadireta tova.
2: Sí.
3: Perquè aquests...
7: Fa mal al cul, no?
3: Sí, gens estan mal pensats perquè fan molt mal. El cul,
12: la pròstata.
3: No sé si és el cul concretament.
7: Més isquions, vols dir, aquí? Sí. On...
3: Jo va, és veure. La xona, directament.
2: Va, bueno, va.
7: És que només arriba, ja.
2: Que hem quedat malament ara amb l'Ajuntament.
3: Ai, perdó.
7: Bueno, només dir...
12: Sí, home.
7: On podem consultar la programació de la Festa del Tour de Barcelona?
1: Mira, si entreu a la web letour.barcelona, aquí tindreu tota la informació de la festa i de la Grande Part.
7: Molt bé, doncs senyora Núria Hernández, ha estat una informació molt interessant, directora de promoció i esdeveniments esportius de l'Institut de Barcelona Esports de l'Ajuntament de Barcelona. Moltíssimes gràcies, fins aviat i que vagi
2: superbé. Bueno, Núria, ens veiem allà, eh?
12: La Grande Part.
1: Sí, tant.
2: A quina vas tu?
1: Moltes gràcies.
2: A quina aniràs tu? A quina aniràs?
1: Jo no me'n perdré ni una.
2: Jo vull anar a la del castell Montjuïc, de Montjuïc. Aquesta a mi m'ha fet gràcia. Home, a veure, serà un dels atractius, sens dubte. La Luja es diu que no. La Luja es diu que això és fàcil de pujar,
4: Això és fàcil. Però
2: puja tu.
4: Aquí de darrere el vidre qualsevol puja, tio. Aquí ha segut a la cadira, el tio.
7: Que té unes cames a Luja que ve-li el darrere.
2: Bueno, va, Núria, gràcies.
1: A vosaltres.
2: Bona tarda.
1: Adéu.
34: L'Ajuntament de Barcelona us ha ofert aquest espai.
2: Avui amb la Laura tenim un tema.
3: Un?
2: No, no, però el primer és que és...
3: Boníssim.
2: Crec que és insuperable.
3: Bueno, a veure, venint del personatge, m'espero qualsevol cosa. Està a l'alçada del personatge.
7: És el Kiko, el Kiko.
2: No, no, fes el titular, fes el titular. Avança, avança.
3: Bertín Osborne...
7: Sí?
3: És més fatxa encara del que pensàvem.
2: Fixa't. Semblava que no podia anar més a la dreta,
3: no.
2: Ha fet la volta per sota
3: i ha tornat
2: a parar a la dreta.
4: Sí, és comunista.
7: Home.
2: Gairebé. Bueno, de seguida...
12: En la pel·lícula de Torrente surfen de Pedro Sánchez.
2: Sí. Bueno, de seguida us expliquem, però abans, Montserrat, ens has de
7: anem
2: parlar...
7: Anem al cine. Que cap de setmana ve molt de gust, qui pot... en el cine, perquè un mes de juny amb Movie Cinemes, escolti, faran tot el que li interessa i està ple de propostes. A tu t'agrada el
3: què? Sí, he anat al Movie Cinemes.
7: Els movies, claro. No? Perquè hi ha propostes per tots els públics. Avui s'estrena la nova pel·lícula de ciència-ficció de Spielberg, El dia de la revelació, protagonitzada per Emily Blunt, George O'Connor i Colin Firth.
3: Sí. Bona,
2: No feu cas a les crítiques.
3: Vale.
4: Però...
3: També ella està molt bé, la Emily Blunt.
7: Has de parlar d'aquesta distància?
3: Ah, perdó.
7: Tu creus que és normal?
2: Bueno, estava fent coses. Aneu-hi.
7: L'altra, que tampoc... Vaja, jo hi aniria, és tots els fans de Disney Pixar, Toy Story 5.
3: Ah, molt bé.
7: No, moltes ganes, també. El proper 17 de juny. El 26 de juny celebrarem el final de curs amb High School Musical 3, a Movie Arribau Cinema. Tot això i més, com sempre, ja ho sabeu, busqueu la programació a moviecinemes.com.
2: Que maravilla.
34: Versió RAC 1. Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts. Continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
33: Versió RAC 1, amb Marc Serra.
2: Doncs abans en parlem, senyor Marcelí, són les 5 i 8 minuts de la tarda. Josep Moragues, bona tarda.
4: Bona tarda.
2: Pau Bombardó, bona tarda.
5: Bona tarda.
2: Un incendi obliga a confinar el nucli de Canapost al Baix Empordà.
4: Sí, és concretament a Forallac aquest incendi que hi ha mobilitzat 20 dotacions dels bombers, 6 de les quals són aèries amb helicòpters i avions de vigilància. És un incendi en un camp que està avançant fort, llença focus secundaris, perquè a més el vent del sud està fent que creixi encara més. Per tant, aquesta és la notícia d'última hora, aquest incendi a Forallac que ha obligat a confinar el nucli de Canapost, que són 17 habitants, i treballen els bombers ara mateix fent una extinció d'aquest foc que, insistim, s'ha declarat fa només ben poca estona. Pedro Sánchez torna a fer pinya amb José Luis Rodríguez Zapatero i confia en la seva innocència. El president del govern espanyol ha donat per bones les explicacions de l'exlíder socialista i ha avalat la declaració judicial d'aquesta setmana. Sánchez n'ha parlat fa una estona des de Brussel·les, on ha tret ferro a les joies que la policia va trobar al despatx de Zapatero.
6: Mi experiencia es que cuando uno viaja, recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid. Por tanto, no se crea que esto es llegar a la capital X o la capital Y y que te den un regalo y que tú pues, sepas exactamente qué es lo que te están regalando. Eso no funciona así.
4: El president del govern espanyol també ha descartat convocar eleccions anticipades com li demana PP i Vox i Junts i assegura que seran l'any que ve. De fet, ara evita vincular-ho amb els pressupostos que presentarà d'aquí uns mesos. I comencen les hores més complicades de l'operació sortida per Sant Joan. A aquesta hora ja s'acumulen quilòmetres de retencions a diversos punts del país. Coneguem l'última hora des del Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez.
8: Doncs en aquest moment encara tenim molt volum de trànsit. Ha estat un inici de la tarda molt complicat, amb diferents accidents i topades que han empitjorat, que han malmès el trànsit. Ara estem un pèl millor, però vaja, encara pel que fa a l'autopista AP7, després d'aquests accidents, el que ens queda és en sentit nord, entre el Papiol i Cerdanyola del Vallès, trams ara més fragmentats, més intermitents de lentitud i aturades en sentit nord. I més amunt sí que hi ha aturades més compactes, podríem dir, entre Santa Perpètua i Montornès, tot plegat en sentit Girona. En sentit contrari, en sentit Tarragona, tenim trams també fragmentats de lentitud amb retencions entre Castellbisbal i la zona de Gelida, que van oscil·lant, que van cada cop més intermitents, diguéssim, en sentit de sud. A la resta de vies, per exemple, en cas de la C32, tenim 2 quilòmetres de cues al final, a l'altura de Tordera, en sentit nord. També lentitud amb retencions a la pota nord entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat, així com també la C58, de Montcada fins al Nus també d'entrada. I a les dues rondes el trànsit encara molt difícil, les dues, i en els dos sentits encara registren nombrosos trams d'aturades intermitents.
4: S'espera que fins demà sortin de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 610.000 vehicles. La situació de calor pot complicar encara més la mobilitat i s'ha demanat a ciclistes i a motoristes que vagin especialment amb compte. Israel i Hezbollah han acordat un alto al foc al Líban després de mesos d'escalada del conflicte. La treva ha entrat en vigor avui a les 3 de la tarda, fa només dues hores, després de la mediació dels Estats Units i Qatar, que han fet d'interlocutors. Una font del govern israelià ha confirmat a diversos mitjans l'entrada en vigor de la treva als mitjans del país, però ha advertit que les forces de defensa d'Israel mantindran les tropes desplegades al sud del Líban i que respondran si Hezbollah reprèn els atacs. Per la seva banda, dues fonts de la milícia han explicat a l'agència Reuters que han començat a respectar l'alto al foc tan bon punt han rebut la confirmació que l'acord era efectiu. A més, tot plegat, aquest acord arriba després d'una nova onada d'atacs de l'exèrcit hebreu. Segons el govern libanès, els atacs israelians d'avui al sud del país han deixat 18 morts i 33 ferits. I ara els esports.
5: Lamine Yamal encara no està a punt per disputar un partit sencer. Ho ha explicat el mateix jugador en declaracions a Televisió Espanyola.
9: Bien físicamente, estoy preparado para lo que el míster quiera. O sea, que esté bien no significa que vaya a jugar. Elige el míster, pero yo estoy preparado. Creo que tengo un proceso de adaptación primero y yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera.
5: Per tant, Lamine no estarà disponible per disputar els 90 minuts del proper partit de la selecció espanyola contra l'Aràbia Saudí. Pel que fa a la resta de partits del Mundial, obre la jornada a les 9 del vespre un Estats Units-Austràlia. Ja a la mitjanit s'enfrontaran Escòcia i Marroc. A partir de 2:45, Brasil jugarà contra Haití i tancarà la jornada d'avui un Turquia-Paraguai a les 5 de la matinada. Això el dia en què el Sabadell es juga a Caixa o Faixa, la sense segona divisió. Rebrà el Zamora a la nova Creu Alta a partir de les 9 del vespre en directe per RAC+1. Els arlequinats hauran de remuntar l'1-0 en contra de l'anada. En hoquei patins, partit decisiu també per l'Igualada, que rep el Liceu en el tercer partit de la final de l'Hockey Lliga a partir de les 7 de la tarda i està obligat a guanyar per mantenir opcions al títol. I acabem amb motor perquè el japonès Ayogura ha sorprès marcant el millor registre a la pràctica de MotoGP. Marc Márquez, que ha tornat a caure però sense conseqüències, ha acabat cinquè i s'ha classificat per la Q2. El seu germà Àlex, sense estar al 100% físicament, haurà de passar per la Q1, com Àlex Rins i Maverick Viñales.
10: 100.000 poemes cauran del cel sobre Barcelona el 20 de juny. La commemoració dels 50 anys d'Espanya en llibertat porta el bombardeig de poemes als voltants de la Catedral de Barcelona, un dels barris més castigats per l'aviació feixista durant la guerra. 100 poetes i dues llengües al voltant de la paraula llibertat. Aquest dissabte 20 de juny, a 8:45 del vespre, a la Plaça Nova de Barcelona.
11: I el temps, a aquesta hora la calor és molt intensa a tot el país, però especialment a Ponent, on el termòmetre ha fregat els 37 graus. A la costa està comentant la sensació de xafogó i aquest cap de setmana les temperatures encara pujaran més i començarà la primera onada de calor de l'estiu, que s'allargarà fins a la revetlla de Sant Joan.
13: Versió RAC1, amb Marc Serra.
2: Pràcticament un quart de 6 de la tarda. Ara sí, Laura Fa, benvinguda.
7: Gràcies.
2: Això d'avui és molt gros, realment. Els temes que hi ha, no em puc destriar un de l'altre, perquè fixeu-vos el titular del primer, que és Bertín Osborne té un nou negoci. Ha muntat una operadora de telefonia mòbil.
7: Bueno,
2: aquest és el titular, ara ho explicarem com si fos Movistar, però es diu Espanyola de Telefonia.
4: Sí. Hòstia,
2: això,
4: ja era hora.
2: Ni tots els guionistes del programa Junts se'ls hi hauria acudit aquest gir en el cas d'Osborne.
4: Sí.
12: Però això què, del Mundo Today?
2: No. El seu eslògan, atenció, ho repeteixo, es diu Espanyola de Telefonia.
4: Digue-ho.
2: I el seu eslògan és Les coses bien hechas, les coses a derechas.
4: Fixa't.
7: A més,
2: impressionant.
7: A més, el text diu Espanyola de Telefonia la componen 5 professionals espanyols de diferents sectors i con inquietudes vàries.
2: Bueno, la componen, l'han creat, perquè si només treballen 5, sí. Això no funcionarà, eh?
7: Que són Antonio, Paco, Ernesto, Fran i Bertín. Se unieron para ofrecer en...
2: Només falta Francisco, eh?
7: Sí, imagina't. A més, les tarifes...
12: Fran, ha dit Fran.
2: Sí, però Francisco l'altre, el que ja s'ha morir.
7: No. Franco directament.
4: Em segueix el cantant.
2: No. Bueno, també podria ser, eh?
7: La polèmica està servida perquè Facua ja ha explicat que incompleix 5 lleis. Ja aquesta...
2: Però si acaba d'arrencar. Ja incompleix totes les lleis.
7: Sí, perquè és publicitat enganyosa, perquè diuen tenim la tarifa més barata. Mentida, perquè hi ha altres més barates i hi ha més gigas. Perquè quan vas a la política de privacitat i no sé què, t'envia cap a dalt.
2: Cap
7: a l'inici. No pots veure els detalls. I que això...
2: T'envia cap al cel.
7: T'envia cap al cel. I escolta, és molt bona una part, saps, que a les webs de les empreses posa ¿Quiénes somos?
2: Sí, ¿quiénes somos?
7: Inquieta, no sé què. Llavors, treballadors que representen que han escrit, diu...
4: A veure.
7: Ana Martínez. Trabajar aquí es un orgullo. Sabemos que cada día contribuimos al desarrollo de España,
2: España.
7: Y ofrecemos servicios de más alta calidad a nuestros clientes. Ana Martínez... que no han deixat entrar una dona en aquesta empresa a no sigui per netejar el terra, vull dir, i per fer aquest comunicat, ja t'ho dic ara. Diu Roberto Sánchez.
2: Roberto.
3: La empresa nos da las herramientas y el apoyo necesario para crecer profesionalmente mientras servimos a España. És una experiència única i després
2: també... Si truques des de Catalunya no deus poder agafar línia.
3: Bueno, quan
4: no, sí, trucat, sí.
3: Perquè es veu que quan truques...
2: Digues.
3: No, que es veu que quan truques hauria de ser una de les lleis que em compleix, quan truques hauria de ser gratuït i et cobren.
2: Doncs mira, ja ens deuen haver cobrat perquè hem trucat a veure què passava.
15: Hola, estic a Espanya. Soy Marina.
2: Espera un moment, tornem-ho a posar des del principi. A veure.
4: Truca.
15: Hola, viva España. Soy Marina.
16: Sí, quería hablar con Bertín Osborne para contratar el servicio.
15: Tenemos a nadie con ese nombre en nuestro equipo. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle hoy?
16: Eso es todo, gracias. Hasta luego y viva España.
15: Gracias por llamar. Hasta luego y viva España.
17: Buenas noches, señora. Buenas noches.
2: No, la veritat és que no és broma, eh?
7: No, això és una broma.
2: Jo creia que era intel·ligència artificial i no és broma.
12: Erdandi a Barcelona.
2: No, és increïble.
7: Qui ha trucat?
2: No ho sé. Diu dos vegades viva Espanya. O sigui, si està Bertín Osborne, no, la màquina no ho entén.
4: No ho entén.
2: Però viva Espanya sí que ho entén, eh? Ho entén ben bé dues vegades.
3: Sí, bueno.
2: Què dius que incompleix tot?
3: Totes les normes. Això, aquesta trucada ja us han cobrat quan no s'ha de cobrar. Tot malament. La cara és la d'un...
2: La cara no, el logo.
3: El logo és com un toro amb la bandera d'Espanya. Ve de Banyes, que és el que controla perfectament Bertín Osborne.
2: Toma.
3: És el que més controla aquestes Banyes. Un Bertín Osborne que té problemes de pasta des de fa moltíssim temps, perquè se li ha fotut al cap mantenir aquesta finca que té, que només és un pou de pèrdues, i... amb els deutes d'Hisenda, que ja us he explicat mil vegades les triquiñueles que fan els rics per intentar esquivar Hisenda, paga, no sé si eren, us ho vaig explicar aquí, com 60.000 euros al mes només en interessos, deu gairebé 5 milions d'euros d'hipoteques, per això Bertín Osborne és bastant vago, eh? Vull dir que ell va fent tots aquests programes de tu cara me suena,
12: És graciosíssim, que lo fan disfressar de dona.
3: És famós lo poc que ajuda... a que tot vagi bé.
2: Tu telèfono me suena.
3: Tot és mandra, però va fent, ara farà l'escondite. Tots aquests programes els va fent, però ell no ho faria.
12: Dale.

0: Això segur que al càmping sona alguna nit, eh?
1: Canta
2: bé. Tenim orquestres de
1: home,
0: Què?
1: Canta bé i és home.
0: Bueno.
2: Quina angúnia.
0: Però,
2: escolta, té un amant a Barcelona.
3: Ah, sí? Què me diu?
0: És que ella dona informació una darrere l'altra, parla de telefonia, d'amants, de que sigui.
2: Qui és?
0: Albertín.
2: No puc dir-ho perquè ella no m'autoritza, perquè
0: que no... estrany, eh? Que...
2: Bueno, perquè està casada, també, i no seria...
3: A què?
2: No seria...
4: Però que és famosa, o no?
2: No. Però ell va tenint les seves...
3: Él es un torero y va con la banderilla.
0: Vinga, l'altra. Alça, vinga.
2: Es va fer la vasectomia, recorda't, persones... Saps aquella imatge que va seure espaterrat a tocar a més suena, que deia, ostres... Una cosa és que t'espatarris l'altre tant, es veu que tenia dolor dels testicles perquè s'havia fet la vasectomia.
1: Noi.
2: Que, clar, va deixar embarassada a una fa poc, la Gabriela Guillem, no us recordeu que havíem parlat, que, clar, entenc que un preservatiu per ell era massa difícil posar-li encara problemes, no?
0: Escolta, però...
2: A dificultats.
0: Va, dic que em crida l'atenció els noms que tenen, no? Dels plans. Aquesta, perquè estem parlant d'aquesta empresa de telefonia que es diu Espanyola de Telefonia i els plans de telefonia, les ofertes tenen noms, no?
2: Sí, Colón, Becker, Murillo... Tot de penya.
3: Mira, Murillo.
2: Sí. Tot de penya, així com molt...
0: Impressionant.
2: Com molt, sí, molt...
1: A mi em van trucar, ja.
0: Qui?
1: Van trucar, la companyia aquesta. Saps aquestes companyies que et truquen?
0: Sí. Espanyola de Telefonia.
1: Hàgase de nostra companyia i tot això.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Ja és casual, no?
1: A mi cada dia me truquen i dic que sí a totes. No sé, alguna cosa sortirà. Jo dic que
4: sí. Vagi
1: fent,
4: doncs.
1: No, però l'oferta que et fan és tremenda, eh?
0: Però vull dir que vostè deu tenir diverses companyies contractades.
1: Sí, no ho sé. No, me salto d'una a l'altra.
0: Ah, bueno. Vagi vigilant la compte corrent, sí. No tingui un disgust.
1: Aquí em van dir, diu, te regalamos un lote de jamón ibérico 100%, raza ibérica 100%, de bellota ibérica, selección, Bertino Esborno ibérico.
0: Tot ibérico, eh? Mm-hmm.
2: Perquè ho ven tot,
1: Un lote de aceitunes manzanilla, que són molt bones, un lote de picos gourmet, que no sé què són els picos, no sé què.
2: Sí, com
4: uns palits de pa.
1: Uns palitos.
0: Per acompanyar el pernil.
4: Pa, bastonets de pa, clar, sí, que l'acompanyes amb el pernil. Pa.
1: I un lote de vino tinto de selecció en Bertino Esborno Ibérico. O sigui que, alerta, que tot això, si et feies de la companyia, t'ho regalar.
4: Ja.
1: M'ho porten a casa,
4: oli,
1: eh?
4: Oli no. També ven, oli.
1: No, i també unes entrades per anar als toros.
4: Molt maco.
1: A les ventes.
2: Quin horror.
0: Però vostè ha acceptat.
1: Sí, bueno...
4: Ah, molt bé.
1: A veure, ha donat un dimoni, eh?
0: Ah, no, està clar.
1: No, escolta'm...
0: Si tot això li envien a casa, més les entrades.
1: Sí, i t'atén ell, eh? Això que dius
0: ell mateix?
1: Tu, no és veritat.
2: Sí, home.
1: Això que heu dit. Ell mateix, jo vaig parlar amb el Bertín, em va dir, buenas tardes, señor, com allò de senyora. Hasta la vista, quan això...
0: Quan va penjar.
1: Sí, i gràcies per sus sonrises. Buenas noches, señora...
0: La pròxima vegada gravi la trucada perquè ens interessa molt aquest tema.
2: Ell és especialista en vendre de tot. Saps que té colònia, té los huevos camperos, també.
0: Ah, sí? Què està venent ara?
2: Ell ven absolutament de tot. Escolta, molt important, tinc dos missatges que haig de fer personals. Sí.
4: Gaspatxo també en venia,
2: Gaspatxo,
4: no?
2: Gaspatxo també, Gaspatxo.
0: Però té a veure amb Osborne o el missatge no?
2: No, necessito fer que m'oblidaré. No, que m'oblidaré.
4: Què passa? És informació de servei.
2: No, però és personal.
1: Calleu!
2: És personal.
3: No me digui que està embarassada.
2: No, que és que avui el meu fill compleix 18 anys.
1: Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh!

0: Ara ja pots fotre...
1: O treballa... Eu...
2: Ja està, eh? No, aguanta, eh? Ens enterrarà tots, eh? Ara, ara, ja està. Només fer-te notar, Laura, que ha passat Bertín Osborne per davant del teu fill. Com
3: a, ja, per això, com a que m'he oblidat. Vull dir, eh? Que m'he oblidat.
4: Nena, i felicitats a tu, com a
3: sí,
4: mare.
3: Sí, home, també. Perquè han passat 18 anys, gràcies a Déu, que s'ha fet llarguíssim.
2: Avui estàs com més, més tranquil·la, dia, perquè 18 anys i agafen autonomia. Sí.
0: Ara ja no? Pots fotre bueno. Fora i que treballi.
3: Sí, bueno.
2: Com es diu, com es diu?
3: Pep.
2: Pep, doncs, moltes felicitats.
4: Treballa
3: que va, estic atabalada, la festa d'aniversari...
0: La posta de l'orgo.
3: Abans no ens fèiem festes per res, però no. Els pares estem totalment agobiats... La graduació i tot, sí, unes ganes sí, de fotin al sí, camp, però bueno, me l'estimo.
2: No, sí, home, sí.
3: I deixa'm enviar una salutació.
2: Que mai... Què passa avui?
3: No, però és important. La meva amiga, Lovely Daniela, que sí? Mai m'escolta...
5: Com? Lovely Daniela? Lovely Daniela? Però si això sembla un nom de OnlyFans.
3: No!
5: Oh, Lovely Daniela.
2: Té nom de drag queen, perdona.
3: No,
2: con todos ustedes, Lovely Daniela.
3: No, és Lovely perquè és cookie. Sí. És molt cookie, us ho prometo. I
2: us toca una quantitat de sol allà al càmping? Que de veritat, us heu de posar gorra.
3: És, no? Després de... Quants anys fa que estic per aquí pindolant? 10 anys? La primera sí. Vegada que m'escolta per la ràdio.
2: Molt bé. I he pensat,
3: li enviaré un missatge a veure si l'enganxem. Necessitem
4: segur
3: audiència.
4: Segur que no ho has sentit. Per alguna cosa no t'ho sí.
2: Però per què l'hem de felicitar, la Lovely?
3: Perquè m'està escoltant.
2: Ah, d'acord, d'acord.
3: I va al cotxe i ara estarà plorant. No, la Lovely de nena, que l'altre dia la vaig veure i estava així com tova.
2: Per què?
3: Perquè a vegades estem toves, les dones. Tenim, ens atabaleu sempre.
6: Sí. Sempre és culpa nostra. Els culpes dels homes.
3: I tant. Estaríem tranquil·les.
2: Doncs saludada queda. Bueno, escolta'm, segona notícia també molt important. Què? Aquesta li agradarà molt, senyor Marcelí. Parlem del rei emèrit, perquè Joan Carles I es troba a Xanxenxo, que és aquell lloc que fa tanta gràcia. Va navegar. Ahir va participar en una jornada marinera a la ria de Pontevedra i a la de Vigo, però... Malauradament, aquest home sempre, quan no és un all, és una ceba.
6: Sí, quan no, allí ceba.
2: Va haver de visitar l'Hospital Quirón perquè tenia un tap...
3: Bueno,
2: com
3: a veure...
2: Com la zarzuela junta.
3: T'has carregat tota la sorpresa perquè... No, perquè jo volia donar-li intensitat perquè dimecres es van activar tots els protocols necessaris perquè el va començar... Estava sord, total, fent-li molt mal l'orella.
2: Sí, majestat, buenas tardes.
3: Com una tàpia.
2: No, però ja se l'han secat, esto, no?
0: Sí, però no t'escucho, Carlos.
2: No, Marc, sóc Marc, no Carlos.
0: No eres Herrera.
2: No. Digo, pero no se l'havien secat, el tapón, ja.
0: No, con un sacacorchos. Estuvieron ahí hurgando, pero me llamaba todo por...
2: És que estic fent temps
4: perquè
2: la Laura fa...
4: A la Laura l'han trucat i ha contestat. I ara estàs fent una vídeo...
3: I ara se m'ha espatllat.
2: Hola. Espera't.
3: Que estic en directe.
2: Què és, Lady Daniela? Qui és?
3: No, la meva filla.
2: Ah, vale. Lovely.
3: Ara m'ha penjat.
2: Ja està.
6: Com es diu, ta filla?
3: És que m'atabalen. Corina, tu creus que es pot conciliar així?
2: No, però és que no som només els homes, sinó que la teva família
4: també. Però no l'agafis, ara.
3: No, perquè la meva filla em fa patir, perquè sap que estic treballant alguna cosa. I ara ja he vist que no era urgent.
6: O se n'ha descuidat, no siguis tan d'allà.
2: Algun globo de la festa deu haver patat.
3: No sé, m'està atabalant. Que a veure, llavors, tot dimecres estaven tots els protocols activats perquè el senyor estava sort. Sí, feia mal l'orella.
2: Protocolo alfa. Su majestat no està bien.
3: Ambulància.
2: Urgències.
6: Que pagaes.
3: No sabien què era.
0: No hi ha nada.
3: Arriben i van començar ja amb pic i pala.
0: No hi ha nada.
3: Imagina't el tamany.
2: Amb pic i pala?
3: El tamany del tap. Que de cop està sort profund, eh?
0: No és que ens acabo.
2: Però aquestes són les imatges que estem escoltant de com li van treure el tap, eh?
0: Total. Que té el tamaño de la isla de Formentera.
3: Això és que no,
2: mare meva!
3: Això és que no fa net, perquè ell porta els audífons. Per favor.
4: Però primer s'ha d'estovar, no? I poses com aigua llogenada, s'estova i al cap d'uns dies
2: te'l treuen.
6: Hi ha uns
2: olis, venen
6: uns
2: olis. Però perdoneu un moment.
0: A mi m'he de posar sosa càustica.
2: Això del tema dels taps, jo sé si us han fet a vosaltres, m'imagino que sí.
4: A mi sí.
2: Bueno, però hi havia una tècnica que s'havia fet tota la vida, que era amb aigua calenta.
6: No, ja no es fa.
2: Comien una
4: xeringa. A mi m'agradava molt això.
2: D'aigua. No, a mi això em posava
3: negre. Això marejava.
2: A mi m'havia arribat a sortir aigua pel nas, eh? O sigui, m'entrava per l'orella i em sortia pel nas.
3: No, perquè això no connecta, eh?
2: Perdona, ho havíem fet tota la vida i després que els otorrinos, no sé quin interès tenen, ensenyar-te el que ha sortit.
4: Sí,
2: sí. Mira el que ha sortit. Com per justificar.
6: Mira quin tap tenia.
3: No et passa a TikTok? O sigui, estic enganxada totalment a TikTok. A la gent que penja grans?
4: No, per favor!
3: Us juro. No puc evitar-ho, la gent que peta grans. No puc evitar mirar la gent que li tallen les ungles que s'enganxen pel costat i treus i dius, a veure com serà de grans.
4: És un fetichisme, perdona. Aquí tens una cosa...
5: Era morbosa.

0: acabat de fer pa amb tomàquet.
1: Ella li sortia com un alien, perquè era del tamany que ja
0: estava
1: allà sortint. Hola, ja estic aquí. Però ja li han tret. Ja tots... Avui és l'aniversari de coronació.
2: Quina feinada, avui.
1: No, del rei Felip, fa 12 anys que és rei,
3: Ah, sí?
1: Vull dir, que el felicitin.
2: Sí, home,
1: ho ha
2: sí.
1: celebrat sortint a volar amb la seva filla.
2: Mira.
1: Cadascú portava un caza, però ja s'ha vist que era com a l'autoescola, perquè conduïen els dos del darrere. Estic completament...
3: Ai, jo pensava que anaven al mateix avió.
1: No, cada un portava un.
3: Ah, i anaven paral·lels.
0: No, home, no. Si en cau un...
2: A veure, no poden anar al mateix.
3: Sí, sí, perdoneu, no?
2: No és que sembla mentida que no hagis pensat.
3: Sí,
2: no,
3: sí,
2: o sigui, la teva teoria és que...
1: Condueixen els dels darrere totalment i no hi ha discussió possible.
2: Ells han estudiat aquestes coses. Passar per l'acadèmia militar i pare i filla.
1: Ella acaba ha estat aquest any.
2: Ella va amb la L. Ella va amb la L dels avions.
1: Però ell fa que no agafa un avió. Tu quan fa que no vas amb bicicleta?
2: Fa temps, sí, fa
1: anys. Però si l'agafes no pots anar en paral·lel. Era com els del darrere eren els responsables. Totalment, han fet una foto molt xuli perquè estaven els dos i se'ls veia bé. I aquesta ha estat la celebració d'aquest superaniversari, els 12 anys de monarquia.
2: Bueno, majestat, ja ho hem superat d'això i ara per una altra cosa.
4: Lo de l'oreja, lo de menos. Mentre no se me tapone la escopeta... Si se tapone la escopeta, hay retroceso y es peligroso.
1: Sí, tu con las escopetas... Sí, que no. Sí, les escopetes
0: bon...
1: no serien
0: un bon símil.
1: Sí. Escopetes no eren tu fuerte. Sí, sí.
0: El hermano.
4: Bueno, va. No he dicho nada.
0: Muerto.
2: Bueno, va. Hem de parlar d'una altra qüestió, que això sí que aquí la polèmica ha sigut menor, però em consta, perquè miro TikToks i tal, jo com veig les orelles tapades amb cera, passo. I els grans també, però llavors vaig a parar a la gent que explica això, perquè ara hem de parlar de Leo Messi, perquè un programa de televisió argentí va anunciar la seva mort.
0: Què
2: la
0: diu?
2: Presentadora...
5: El pare.
2: Sí, sí.
5: El pare del Messi.
2: Perdó, sí, no és el pare del Messi.
1: Es diu l'Uso TV, que és com una mena de...
2: De streaming, no? De servei de streaming.
1: I llavors emeten per diferents canals, i en aquest l'Uso TV fan podcast, programes i tal, i passa com aquí, que hi ha tants podcasts que els presenta penya que no té ni idea... que no són periodistes, no són professionals, i llavors poc passa.
2: Estem parlant de Messi, ja sabeu que Messi se l'ha vist, se'l va veure plorant, molt emocionat, que la gent especulava què havia passat amb Messi perquè estava tan trist, doncs es veu que el seu pare tenia un problema de salut, i en aquest programa van decidir matar el pare.
6: Sí, no era esa niña.
7: Oh, consciencioso y misterioso. Escucha, no quiero darle una mala noticia, pero acaba de morir el papá de Messi.
2: No quiero darle una mala noticia, pero...
7: Acaba de morir el papá de Messi.
5: Pobrecito.
7: ¿Pero fue de golpe? ¿O qué pasó? ¿Qué data hay, Magui? ¿Duro o no?
5: Uf.
7: En el medio del Mundial. ¿Se va a tener que ir?
5: Pobre flaco.
8: No sabemos. Ahí estamos buscando y cuando tengamos más novedades...
6: Jorge Messi.
2: Que era la productora, ¿eh?
7: Bueno. Che, fake... ¿Qué pasó?
8: Eso íbamos a decir, chicos, llegó, hay un montón de rumores en todos lados, se está escribiendo en Twitter, no está confirmado por ningún medio, nada, lo aclaramos por las dudas porque...
6: Había quedado re amargado.
8: Sí, no. Primero para que no sea. Me lo
7: tiraron por acá, pero digo, yo no estaba mirando, ojalá que no, ojalá que sea fake. Y lo tenés que poner todo en tela de juicio hasta que...
5: O esperar, ¿no?
6: Sí, incluso los goles, chicos.
7: Total. Y a veces te podés comer la curva. Pedimos disculpas, la verdad es que...
8: Sí, pedimos disculpas también de la producción que lo tiramos antes de terminar de chequearlo. Okay. Y hay rumores, pero no está nada confirmado.
2: M'agrada que ella dona lliçons, Això no se tiene que hacer, Si això no està confirmat, no, però ho ha dit, ho acaba de dir. S'ha muerto el padre, però no l'hagáis si no està confirmat.
1: L'han fotut fora ella, i a part de l'equip...
2: Perquè es veu que, això ho he llegit, bueno, ho he mirat al Twitter després de les orelles, que la família Messi era molt amics d'aquesta gent. Eren, ara a partir d'ara,
1: Ell fa molta gràcia en el seu comunicat a les xarxes socials, perquè diu, pido perdón a la família de Messi por el momento espantoso, bla, bla, bla. Diu, tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por la cucaracha de producción del programa y yo confié que com a comunicat em sembla una
2: la
1: mica...
2: La porqueria a la Mònica Folquet, a la producció. Ja t'espavilaràs.
1: Directament.
2: Jo, com que jo només dic les coses que em diuen per l'orella, ho deixo anar i avall.
1: Sí. Recorda que Lídia Lozano va matar Manzanares i va ressuscitar Ilenia. Sí. Vull dir que encara aquí els han fotut fora.
2: Mira,
1: perquè,
2: que et posaré el tall dels plors i les disculpes de la presentadora que no han servit de res perquè ara és a casa seva.
9: Que quiero decir, muy triste, lo primero que quiero decir es que

0: No, disculpas de corazón. Nunca pensé que me iba a pasar algo así. Yo estaba en vivo, mi productora me dio la noticia en vivo y yo le juro por mis hijos que pensé que como estábamos boludeando y yo no estaba conectada ni a la compu ni al teléfono. Pensé que yo estaba boludeando mientras todo el mundo estaba hablando de algo duro y difícil.
1: De par de rabo, ¿eh?
0: Y me sentí que no estaba siendo empática y por eso lo dije. Cometí un error, me confundí. Ellos saben, el uso, cómo fueron las cosas. Pero acá estoy dando la cara como siempre, pidiendo mis más sinceras disculpas. Nunca jamás quise lastimar a nadie, no soy de esas. Ni tampoco dar una primicia, porque yo no sé darlas, ni me interesan, ni vivo de eso, ni trabajo de eso, ni lo sé hacer.
2: Por eso te puedo hacer una pregunta. ¿Por qué lo contás cuando lo dicen? Porque lo dijiste de una manera un poco liviana. No lo dijiste...
3: Liviana.
2: Bueno, chicos, paremos todo. Hay una grave noticia que nos atraviesa a los argentinos. O sea, lo dijiste como...
0: Porque pensé que...
2: Creo que no lo hiciste de mala.
0: Pensé que ya se había dado la noticia y que todo el mundo estaba hablando de eso. Creí eso. Por eso lo dije. Creí que todos estaban hablando de eso y yo estaba boludeando. Y por eso salí a decirlo así.
3: Es que verdad. Acá, al barri tenim un argentí.
4: Ui.
3: Que comença i jo vaig a buscar el pa, vinc aquí a buscar els diaris, torno i continuo parlant i dius, bueno, alguna cosa explica, ha explicat alguna cosa. Si tu has perdut, tampoc no passa res.
5: Vull
3: no,
5: dir que no callen mai. De tantes que diuen, no diuen tenen algun, un tant per cent més alt de poder-les pifiar. Aquest és el problema.
3: No ve d'una hora.
5: Però tu què estaves defensant amb ella? No,
1: en realitat, espera't un moment. No. Tu estàs...
3: Conta, no, no pots defensar.
1: Tu estàs aquí,
3: no la pots defensar.
1: Tu estàs aquí i la Folquet et diu, última hora, ha passat això?
5: Em crec la Folquet.
1: Llavors?
5: Home.
1: Llavors estàs amb mi perquè...
5: Clar, perquè la Folquet mai m'enredaria.
3: No, perquè a més,
1: ella... A la cucaratxa d'acompanya també ha pensat...
3: No, però deixa estar... Quines,
6: no, però es contrasta, es contrasta. O sigui, no és la primera vegada que arriba...
5: Si m'ho diu la Folquet és perquè ja s'ho ha mirat i remirat.
1: Clar, però ella ve a dir que ja creu que la productora s'ho ha mirat i remirat.
3: Ah, la culpa és de la productora.
1: A veure, si tu estàs presentant...
5: Les dues s'han anat al carrer.
1: Sí, estan a les... Perquè, a més, el Messi ha fet un comunicat a xarxes, també, explicant que ja diran el que passa, que fa temps que... Bla, bla, i diu...
5: Però que el pare està malalt, no? Això és
1: està
5: el que
1: malalt, fa temps que entra i surt de l'hospital, però no hi ha armatisme, evidentment, perquè la família no vol dir res, i diu, en esto, en momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni d'interès mediàtic responsable. Home, ara, estem d'acord amb una part, sí que són d'interès mediàtic, irresponsable no, però mediàtic sí, perquè, home, si tu ets una estrella mundial, ho ets amb totes les
5: conseqüències. Deixa'm dir una cosa, és a dir, en el cas que la Folquet, és per explicar una miqueta als oients com funciona, em donés una notícia d'aquestes, jo la diria perquè entenc que la Folquet i l'equip de producció del programa l'han verificat, i moltes vegades el que ens ha passat és que, per exemple, nosaltres, que tenim una pantalla aquí al davant, hem vist una notícia, o a les xarxes socials, o a algun digital, i hem callat fins que no s'ha pogut confirmar. Perquè de vegades s'han dit coses, i n'hem posat aquí exemples del programa, que no són veritat, i s'ha matat a gent que,
1: José Luis Perales ha mort 18 cops.
5: Vull dir, clar, llavors així és una miqueta com funciona.
4: I Tejero, el van matar i va, i va estar viu encara mesos.
1: Tres dies.
5: Quin
6: referent, eh?
4: Mesos encara va aguantar Tejero.
1: Bueno, Tejero va ser... Sí.
5: Hem de parlar d'un dels teus temes, anava a dir preferits, no ho sé, però Hakimi, que és un dels teus amics, és un futbolista que està participant al Mundial, és el capità de la selecció del Marroc, Achraf Hakimi. El Tribunal d'Apel·lació de Versalles ha confirmat avui que el futbolista serà jutjat, acusat d'haver violat presumptament una jove fa 3 anys.
1: Achraf Hakimi, jugador del Paris Saint-Germain, que va guanyar la Champions, no?, el Paris Saint-Germain.
5: Sí.
1: Vull dir que no és... un de tercera regional. Aquest, el que va passar fa 3 anys és que aquest estava casat amb la Iva Buch, l'actriu.
5: Ah, sí.
1: Tenien 2 fills, bueno, tenen, però i en aquell moment estava, el 2023, estava casat amb la Iva. Portava, això que t'explico sempre, que els futbolistes entren a fer pesca d'arrossegament a Instagram, doncs portava un mes parlant amb una noia per Instagram i li va dir, mira, la meva dona no està, vine a casa... I quan va arribar a casa seva, va començar que a fer-li petons, pujar-li la faldilla i li va introduir els dits. I ella va tenir temps de fotre-li un cop, marxar, i va venir una amiga a buscar-la i va posar la denúncia. Ha estat 3 anys al Tribunal de França investigant... Ja
5: 3 anys?
1: Sí, investigant, ja ha dit, ostres, hi ha suficients indicis, sí.
5: I entenc que durant aquests 3 anys ella ha estat...
1: Tranquil·lament, ja
5: jugant,
1: avui jugar. Marroc,
5: té Mundial, és veritat.
1: Marroc-Escòcia, aquesta nit, tan pitxi, eh? No pensis tu que està ell...
5: Tan pitxi, m'agrada però... aquest vocabulari judicial que fa servir, sí.
1: Tan perquè la gent no entengui...
5: Sí, no, la gent ho
3: entén. El jutge et pregunta...
5: Estava vostè pitxi?
7: en aquel momento.
5: Sí, o estava...
1: No, perquè em fa gràcia quan diuen les denúncies acaben amb la vida dels homes. Quines? Quines? Si és que no, no, ni quan estan condemnats, que algun condemnat per violació també està al Mundial i està ja tranquil·lament com si no passés res. Aquí hi havia polèmica perquè Mbappé estava com mig... és amic d'ell, i va ser qui va anar a declarar i va dir... Sí, sí, a mi em va dir que li havia fet petons i tal i que li havia tocat les seves parts. Llavors va dir, ah, t'ho van explicar? Doncs vinga, amb aquesta declaració d'Mbappé sí que hi haurà judici. Van presentar una apel·lació...
5: Però perdona, que m'he perdut un moment. És a dir, Mbappé li explica, li explica.
7: Aquí.
1: Clar, o sigui...
5: Hakimi li explica
1: Hakimi
5: Mbappé.
1: Li explica Mbappé i Hakimi li diu, escolta, parla amb aquests que estan investigant i digue'ls que no va passar res. I diu, sí, sí, no va passar res, a mi em va dir... que li va fer petons, que li va... i que va haver-hi tocaments. I llavors...
5: Sí, ells dos s'expliquen.
1: S'explica.
5: La versió que li interessa a Hakimi.
1: La versió que li interessa. El que passa que Mbappé, pues, home, com que tampoc pillen...
5: No és el més afilat de tot l'estoig.
6: Ho explica tot, quan l'altre li diu que no ho expliqui.
1: Clar, no, però creu que li explica... Ell ho explica com dient, sí, sí, va ser un consentiment.
7: Sí, ser,
1: ell
7: sí.
1: Pensa que li està fent un favor i el tribunal diu, ah, ostres, o sigui, confirmes que va haver tocaments. Vale. Llavors van presentar una apel·lació i va dir Mbappé, no, bueno, perdó. Vaig dir que va haver-hi tocaments a parts íntimes. No em referia a les d'ella, sinó que eren parts íntimes, saps? Mm. Llavors el tribunal ha dit aquest matís...
6: Declaració fora.
1: No hi compta, no val l'apel·lació, anem a judici, que serà l'agost, fins quan dura el Mundial?
5: Doncs juny, meitats de...
7: Juliol.
1: Ah, o sigui,
5: que no sigui l'11 de juliol, ara t'ho diré exactament.
1: No, ho dic perquè el judici en principi ha de ser l'agost, que no puc començar ja a posar excuses de no puc venir, ai, que ocupat estic i tal. Hi haurà aquest judici on li
5: confirmem,
1: demanen...
5: Confirmem, 19 de juliol.
1: Doncs això, li demanen, no sé si són 7 anys...
5: Veus, ara la Folquet m'ha dit 19 de juliol i com que tinc confiança, no s'ha hagut de verificar aquesta dada.
1: Clar.
5: Ella m'ha dit 19, tot i que jo havia dit 11, doncs jo he dit 19. Si no fos
1: genial.
5: Així, demanaríem disculpes
1: genial.
5: I plegaríem de l'emissora.
7: Sí, amb la cucaratxa.
5: Amb la cucaratxa.
1: Deixa'm dir una cosa important. Tot això ho nega Hakimi, perquè recorda que em va fer un petit truc...
5: A veure, què ha passat entre Hakimi i tu?
1: Pues que em vaig fer un vídeo explicant tot això i em va trucar l'advocada de Hakimi amenaçant-me que em posarien una querella i hauria de pagar amb la justícia francesa. Bueno, em vaig cagar viva, vaig dir, perdona, ja ho canvio tot. Cagada que estic.
7: Em vas cagar el cul.
1: Totalment, perquè algú...
5: A sus pies, no? A sus pies.
1: A sus pies,
5: lo que usted dice.
1: Voy a volver a hacer el vídeo... dient tota l'estona, ara haig de dir tota l'estona, però ell diu que és mentida.
5: Sí, presumptament.
1: Però ell, presumptament.
5: Això el Rocco t'ho explicarà, perquè cada dues paraules diu presumptament, sempre.
1: Presumptament esperem que li caigui tota la condemna que sigui possible, perquè presumptament és un violador.
5: Però malgrat tot, vull dir, ha viatjat als Estats Units, vull dir...
1: Sí, hi ha un altre d'aquests que està per allà, que està condemnat per violació, tranquil·lament, vull dir que no passa absolutament. Robinho va estar no sé quants anys condemnat per una violació grupal i també anava jugant. Bueno, a més, Robinho es movia per països on no hi havia extradició amb Itàlia perquè no...
5: Bueno, en tot cas, no està acusat, és a dir, l'estan investigant, no?
1: No està acusat, hi haurà judici.
5: Hi haurà judici.
1: Està acusat de presumpta violació.
5: Val, està acusat, però no en ferm, és a dir...
1: No, està acusat en ferm, el que no està condemnat.
5: Exacte.
1: Perquè s'ha de fer el judici.
5: És presumpta violador.
1: Presumpta violador i la víctima és una víctima, saps? Vull dir que cadascú aquí ens posem... Però vull dir que passa molt, s'ho hauran de mirar en el món del futbol, perquè Rafa Mir fa dos dies,
5: això
1: 8
5: sí.
1: anys de presó...
5: Rafa Mir sí que l'han condemnat.
1: Vull dir que actuen els futbolistes, i a més ho de Rafa Mir es complicarà, perquè quan van avisar les noies a la Poli va fer allò de... tio, tal, no sé què...
5: Un moment, aquesta és una imitació de Poli?
1: Sí, malament ho he fet, no?
5: En un programa on es treballa la imitació, he trobat ara el nivell molt just,
1: Sí, és que no seria el meu fort, la imitació. Bueno, no sé fer-ho. Bueno, és igual, no sé fer-ho. Però els polis van dir, sí, sabemos que era con consentimiento... Bueno, que els polis van estar de favor dels dos violadors, que els hi podem... Jo, quan els hi podem dir violadors, t'ho juro que respiro jo més tranquil·la... I ara investigaran aquests polis perquè s'activa tota aquesta complicitat patriarcal per posar en dubte a les víctimes. I ja, no sé, els futbolistes abusen contínuament del seu poder.
5: No sé què passa amb els futbolistes, perquè ara, això m'ho dirà l'Àlex, perquè no me'n recordaré del nom, aquest porter que ha guanyat tants seguidors, Bosinha...
8: Bosinya.
5: Bosinya, oi?
8: Sí, Bosinya. Sí, sí.
5: Ara, de quin equip és, això? De quin equip és?
8: Del primer que va portar a Espanya, Cap Verd.
5: Cap Verd, que tenia res, tenia 5 seguidors i de cop i volta en té milions.
8: Sí, milions.
5: El que han explicat és que el tant percent més gran de gent a qui ha seguit són dones. Va dir, ja que tinc 5 milions, doncs vaig a seguir... Això que dius de pesca, d'arrossegament...
1: A fer cacera, clar, mirant la foto i a veure si els hi... És que s'ajunten diverses coses. Són molt joves, poc formats i rics. I llavors, i homes.
5: Bueno, i segons Minguella, alguns...
4: Bueno, sí, jo vaig explicar amb el judici del Messi que, a veure, a nivell de formació són molt justitos.
1: Són curts,
4: sí,
1: clar.
4: Sí, sí, sí.
1: És que juntat...
4: Com les mangues d'un xaleco.
1: Curts, rics, sense formació, sí. O sigui, s'activa
7: bueno,
1: ja tot.
7: Aquest Benzinha té 40 anys, em fa l'efecte. Mira els anys.
5: Espera, què dius, Folquet?
8: 40 té, 40.
5: 4 divorcis i 7 fills.
8: I,
5: Bousinha, el de Cabo Verde.
1: I una... Confirma-m'ho, Folquet, no ho vagi jo.
5: Quanta pressió avui, Mònica,
1: no,
5: realment.
1: No, perquè crec que té una denúncia també per violència de gènere.
5: Bousinha?
1: Sí.
7: Va ser el millor, va ser el millor del partit.
5: Bueno, i què té a veure això que vagi a ser el millor?
1: Home, escolti, senyor Marcelo,
7: però és que ara fas cosa perquè m'ho va preguntar. Dius, el millor del partit, Bousinha.
5: Sí, jugant, sí, fora es veu que no. Escolta, acabem... No consta, no, li diu la Folquet. Bueno, a Noruega, la princesa Mette-Mari transplantada de pulmó
7: Jesus.
5: I el seu fill empresonat. Realment, també, com diria Vicenç Martí, entrepitjat merda.
8: Entrepitjat merda.
5: En algun cas, justificadament.
1: Anava a dir entrepitjat merda les víctimes del xaval, que l'acusaven de 40 delictes. Finalment, no tots s'han pogut demostrar de les 4 violacions, que a més les 4 eren amb submissió química, violència i tal, només s'han pogut demostrar 2. Per tant, em sembla poc els 4 anys de presó que li han caigut, perquè surt relativament barat. El dilluns era la sentència de Màrius Borg i dimecres operaven a Mette-Marit. Ja el 2018 li van diagnosticar amb una fibrosi pulmonar crònica i li van dir els darrers dies, ja va sortir una cànula d'aquestes d'oxigen, que la cosa estava molt complicada. El 5 de juny va entrar en la llista de transplantament i, clar, 10 dies després ja li feien el transplantament. A Noruega estan una mica com dient... No sabem...
5: Bueno, aquesta és la polèmica,
1: si
5: no, Noruega?
1: Molt, clar,
5: ha anat massa ràpid.
1: Si ha anat massa ràpid, perquè normalment és veritat que a ella li havien dit que així podia aguantar 2 anys, trobo que la urgència existia, però 2 anys de marge li donava com. Però això és el que la gent està posant pressió de dir, escolta, anem a mirar, a veure si... que només li faltava això. Amiga d'Epstein, va estar passant unes vacances a Florida amb Epstein. El fill, violador i a la presó. Vull dir, dèiem de la monarquia, el rei Joan Carles sembla Disney, al costat gairebé de tot això.
5: Aquesta perquè... ja va mejor, l'oreja,
6: sí,
5: o què?
6: Sí, perquè ho
4: sentim ràpid. Sí, clar. Ara sempre tapa una altra.
5: Hòstia, mira, mala sort.
6: I la Mette-Marit com està?
1: Està hospitalitzada, estarà un mes hospitalitzada per veure, per recuperar-se, i el Màrius l'han deixat sortir per anar a veure-la a l'hospital, però amb la consigna de que no es faci tot molt privat, que no es vegi, que has pogut sortir, què tal, i torni ràpidament a la presó. El Màrius Borg, fixa't, aquest també devia ser, deu ser curtíssim, també.
5: És probable.
1: Perquè ha demanat, si escolta, vale, jo accepto aquests 4 anys, però a veure si els puc complir a Palau, amb una pulsera telemàtica.
5: Ah, no, sí, home, sí, em vulgui.
1: Dius,
5: sí. Playa Bávaro, que vagi a Playa Bávaro.
1: Quina bona idea, saps?
5: Home, sí.
1: Però ho demanen pensant que pot ser possible.
6: Sí, sí.
1: I a vegades,
5: escolta, per demanar...
6: Què
5: passa?
6: Que no ho demanaries, tu?
1: Bueno, no, jo no tindria els nassos, crec.
7: No, que no puguis sortir del càmping.
1: Seria genial.
5: Empresonada dins del càmping,
1: seria
5: no?
1: Seria genial. Si pogués delinquir i em caigués això, seria
5: genial.
1: Però
5: tu quant temps creus que pots aguantar en el càmping? El meu màxim són 3 dies.
8: Però què faria l'hivern sola, ja?
1: Genial, no? Perquè si estan totes les meves... Estem totes muntades
5: juntes. No, però si
1: treus
5: la pollo, treus l'altra.
1: No, han la Pollo, la Ballena i la Montsita.
5: La Ballena i la Pollo no hi són. Quants dies aguantes?
1: Bueno, aguantaria, perquè és que ens coneixem tots a la primera part del càmping. Saps?
5: I lius entre gent del càmping, hi ha hagut?
1: Tots.
8: Ai, què? Explica.
1: Tots.
5: Sí que...
1: I... Clar, en un
5: aquí
1: càmping...
5: parlant de Bertín Osborne, quan tenim cor català del bo.
1: Un càmping és com un poble. Tu has anat a algun poble d'estiu?
5: Home, sí.
1: Quin?
5: Molts.
1: No, però has de tenir un fixe. No,
8: Sant Feliu del Racó.
5: O Camprodon, per exemple.
1: I us heu liat entre vosaltres.
5: Amb la gent de Camprodon, no. Jo només vaig a veure'ls a l'estiu, a comprar coca, a comprar fuet, i me'n vaig.
1: Però de jove anaves?
5: No, de jove no.
1: No, és que ara no tenim edat de res. Però de joves, tothom es lia amb tothom. Clar.
6: Sí, però ho dèiem ara.
1: Ara també alguna cosa passa.
6: La Pollo, la Ballena i la Montsita.
1: La Montsita i la de les Càndides.
5: Bueno, que vagi molt bé la festa del teu fill.
1: I el Tomassín.
7: Qui és el Tomàs?
5: Ja ho ens expliquen un altre
6: dia. Hi ha un home. Escolta'm, feu la festa aquesta, el teu fill.
1: He agafat un local com un xiqui parc, però el faig de 10 a 2 de la matinada.
6: Però m'ha prohibit anar, el meu fill.
5: Home, home, perdona.
7: Quina cosa per ara.
5: Què vas tu allà?
1: Pago la festa. Us poso el sopar una estona.
5: Hi ha tallador de pernil?
1: No.
6: Croquetes que compro. Són aquestes bosses.
1: Croquetes, pizzas, xips, olives...
5: Mira, ja tenim berenar pel públic. No. Bravo! Bravo. Laura, gràcies.
1: Vinga, adéu.
9: Versió RAC 1.
10: Hi ha vacances i vacances. Perquè les vacances amb B són l'upgrade de les vacances. En Baleària, tries viatjar tot plaer amb el teu cotxe i sense renunciar a res, gaudint del sol, el mar i la brisa. Per això, quan ets en moda Baleària, comença el que és bo. Reserva ja el teu viatge a Menorca des de 60 euros. Baleària.
11: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
12: Així respon un expert de Verisure davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisure, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
13: Verisure.
14: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ern.
15: La revetlla de Sant Joan té gust de tradició.
16: Amb poques elaborades amb passió per les nostres flaqueres i flaquers i que no poden faltar a la taula la nit més màgica de l'any.
15: Perquè hi ha tradicions que només tenen sentit quan les compartim.
16: Aquest Sant Joan reserva les coques a la teva fleca de confiança.
15: És un consell de la Federació Catalana d'Associacions de Gremis de Flaquers.
17: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reale Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
18: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
19: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
20: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
21: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners, deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
22: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
23: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
24: Voilà! Les megabotigues de l'esport i la moda casual... Ara de rebaixes.
25: Sí, vine a les rebaixes de Guala i gaudiràs dels preus més baixos de la temporada amb les millors marques de roba, calçat i esport.
26: Guala!
24: Ara també a Sabadell i Sant Pere de Ribes.
27: Al podcast RAC & GO parlem amb persones valentes.
28: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar algú junts.
27: Amb gent pionera.
29: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
27: I que vol canviar el món.
30: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
31: RAC & GO, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta l'app i el web de RAC 1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
32: Change the world, or the world will change you.
31: RAC 1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
33: Securitas Direct és ara Verisure. La teva companyia de confiança més forta que mai.
13: Verisure.
9: Versió RAC 1, amb Marc Serra.
34: Bombones.
0: Senyor Boigues, bona tarda de nou.
1: Bona tarda, què tal?
0: Estaves treballant les pauses i d'hidratació, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Treballant, eh? Quan vostè cregui que s'ha d'interrompre el programa, endavant, eh?
1: Ja està, la brometa ja ha estat feta, ja està.
0: Ui.
1: Ja s'ha gastat.
0: Cuidado, ara se li ha gastat la broma. De seguida el síndic Boigues, però abans, Montserrat...
2: Bomboneig.
0: Home!
2: Sabeu què és?
1: No sé.
2: Ole. Això és fer bomboneig. Si no sabeu el que és que no coneixeu el batut de xocolata bombón, que és espectacular. No em digueu que no us encantaria ara un batut de xocolata.
0: Oh, per favor.
2: Fresquet. Bueno, ja sempre hi ha algú que li agrada calent, eh? Mm. Però ara imagina't, amb glaçons.
0: Oh!
3: M'encanta.
2: Sí o no?
0: Home, que els hem provat avui.
2: Jo encara no, jo tinc la bossa.
0: Anava a dir, de què m'estàs parlant?
2: Sí, aquest matí ja els he provat.
0: Boníssims.
2: Vale. T'agrada?
0: Sí, molt bo.
2: Senyor Marcelí?
0: No, i no estava fred, eh?
4: A mi no em tenen per res aquí, nena.
2: La Xènia no l'havia donat, a mi me l'ha donat la Xènia.
4: A mi no m'han donat res.
0: I ja n'hi donarem un. No, perquè vostè n'hi donem un i n'agafa 10. Se'ls emporta a casa i els rebent.
2: Els té la Xènia tancats, eh? Vull dir que sapigueu que no passarà mai de moda veure's un batudet de xocolata bomboneig així, amb glaçonets.
0: Sí.
2: Si voleu fer bomboneig, el demaneu al bar o a la cafeteria, o on sigui, o el teniu a casa a la nevera.
0: Oh, clar.
2: Que aprofiti.
0: La secció més polèmica de la setmana, on parlem amb i dels oients, amb el senyor Boigues. Comencem per la primera crítica?
1: Sí, comencem per la primera, sí.
0: Fem-ho bé. Vols començar per la tercera?
1: Fem-ho bé, que també agrada.
0: Ah, també agrada.
1: També agrada.
0: Doncs vinga, primera crítica, Montserrat.
2: A les meves plantes els hi encanta el versió RAC1. Els hi poso la ràdio i creixen el doble. Estic eufòric. Aquesta persona es diu Albert Bert.
1: Està bé, això, veus? Aquest home...
2: Li
1: agrada? Que diuen això, que si els hi parles...
0: Sí,
2: i la música també és...
0: També, també.
1: Ara es veu que si els hi fas humor, encara, bueno, ja és l'hòstia.
2: Si els hi fa gràcia, imagina't.
1: Sí, si els hi fa gràcia...
0: I si els hi parles de la mort...
1: Després es deuen pensar, suposo, no sé. Però jo he provat a fer broma amb les plantes i és cert, eh?
0: Creixen
1: molt millor, sí, sí.
0: Però li riu a les gràcies.
1: Bueno, sí, a la seva manera, clar.
0: Bueno,
1: faig broma sempre amb aigua, eh?
2: Com és la broma? Per exemple, una broma que hagi fet...
1: Jo vaig amb la regadora plena d'aigua i faig com si m'entrebanqués. Tota l'aigua cau a sobre de la planta. I escolta, es veu que li fa molta gràcia, perquè veus que creixen més bé. O fas un globo de ple d'aigua.
0: Sí.
1: Ai, se m'ha rebentat. Pap, i els hi cau l'aigua de sobre i pap, també creixen més.
0: Sí. En canvi, ara fa un parell de mesos...
2: És humor visual, en aquest cas, eh?
1: Sí, sí, sí, ho tenen tot.
0: L'amiga de les plantes, eh?
1: Sí. Fa un parell de mesos que no m'hi propio,
0: no m'hi propio.
2: I moren, i es van
1: morint. Estan patxides, sí, sí.
0: Uh-huh.
1: La mentida troba una falta al meu humor.
2: És
0: humor verd?
1: Aquesta m'agrada molt, pap.
0: No ha de col·laborar.
1: Si forces, també, eh? També pots fer coses.
0: Val. Què hem de fer ara, doncs?
2: Doncs això.
1: No me'n recordo. Ah, sí, que tenim...
2: Albert, es diu Albert.
0: Ah, sí, que... O per què l'hem de trucar? Per quina... Però si la crítica és bona.
1: Bueno, però anem a preguntar-li, per això, de les plantes.
0: Ah, sí, home.
1: Sí, home, i també no té...
4: Així, ranci.
0: No.
1: Perquè, aviam, la gent ho diu, però no sé fins a quin punt és cert, això, també.
0: Doncs endavant, sí.
1: Anem al tenim... Bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
1: Bona tarda. Hola, què tal? És cert això que ens diu, que...
5: Sí.
1: Que li creixen més bé les plantes amb el nostre programa?
5: Sí, creixen pràcticament el doble.
0: Bueno, alegro molt, doncs. Escolta.
5: Exactament un 99,7% més creixen.
1: Té calculat i tot, eh?
5: Sí, totalment. Tenim un registre diari del creixement de cada planta. I un dia que el Raül, un dels meus treballadors que s'encarrega del sistema de rec, va posar la ràdio i us va sintonitzar a vosaltres...
1: El teu treballador, perdoni, eh? Treballador, té treballadors, vostès?
5: Sí, tinc 12 treballadors, perquè tinc una plantació.
0: Va, espera, és un pagès. Ah, no, què importa, no? Però ara veig que sí que importa.
1: No, jo primer m'imaginava que era a casa seva el seu balcó, però
0: sí, jo també havia pensat això.
1: Vostè és pagès professional, eh?
5: Sí, doncs això que els hi deia, que al cap de poques hores que el Raül els hagués, bueno, sintonitzat a vostès, ja vam veure que les plantes agafaven un altre to. I que el ritme del creixement s'accelerava.
1: Clar, segur que ho va veure ràpid, això, no? Va ser
5: sí. Bueno, és que a part de les dades de la màquina, de seguida ja vam veure que tots aquells camps que tenim estaven tots amb un to molt més intens, verd, i a l'acabar la jornada, a l'hora de la recol·lecció, vam flipar tots.
1: Sí, però
0: quines plantes... Jo, escolta'm...
5: Vam recollir el doble de quantitat de producció.
0: Si és per fer un bé, jo endavant. I nosaltres, perfecte.
1: Què cultiva vostè? Quin tipus de plantes, per saber?
5: Sí, cultiu intensiu de marihuana.
0: Hòstia, noi. Retiro tot el que he dit. Ja no ens va tan bé, això. Veus, ho veu com no l'havien d'haver trucat? Pues que ha volgut fer la gracieta de trucar-lo, i ara què?
1: Vostè té plantació de marihuana?
0: No? D'on?
5: Afirmatiu. Afirmatiu. Una plantació intensiva d'unes 15 hectàrees. No li puc dir. No li puc dir.
0: Passa ubicació.
5: Sí, Adri, no te lo digo, perquè si no vendries...
2: Li agrada l'humor del Boigues a la marihuana.
5: Sí. Però li puc assegurar que no és que li agradi, és que l'estimula. El versió l'estimula. Eh? Yeah. Primer vam pensar que era per, bueno, perquè se sentia un so, unes músiques, unes veus, l'humor... Però vam veure que amb altres programes no. Ah, no? O sigui, només era amb el versió. Sí, amb altres programes era al revés.
0: Ai, carai.
5: Es pensien.
0: Nosaltres, diguem-ne, propiciem el creixement de la marihuana.
5: Efectivament.
0: S'ha dit coses d'aquest programa, però sí, aquesta sí, encara sí, sí. No...
2: Algun personatge en concret que vostè hagi, no sé, notat que...
5: Bueno, a l'Adri?
2: No! No sé per què.
5: Perquè això ho tenim a la màquina, que hi ha les seqüències. Cada vegada que surt l'Adri...
1: Deu ser l'Adri, eh?
5: Fan un estiron, fan un saps, com la febre amb els nanos.
1: Sí, sí, sí. I ha dit que hi havia uns programes que es pensien.
5: Sí.
1: Quins programes són aquests que es pensen?
5: Home, això no li puc dir.
0: No, queda malament, queda malament.
5: Digue-ho. Tinc una ètica professional.
6: Jo ho diria.
0: No, cal.
1: Escolti, el treballador aquest que...
5: Bueno, ara que ho diuen, totes les... que és safareig.
1: Sí.
5: I programes així, premsa amarilla i aquestes coses, no...
0: Ah, vol dir que...
2: Groga o rosa? Perquè el safareig és rosa, més aviat. La groga
1: és més verd.
5: No els agrada.
0: Això vol dir que ara mateix la planta s'acaba de pensir, no?
2: Fa
0: una estona que porta pensida.
2: Amor.
5: Sí, bueno, dintre del programa hi ha moments de més...
0: Sí, de més esplendor i de menys.
1: Ja. Vols anar a preguntar, han felicitat i hem pujat el sou al treballador aquest que ha descobert això?
5: El Raül, sí, sí. Home, vam felicitar, li vam regalar un mòbil i una metralleta nova.
1: Ah, sí? Oh. Estava bé, home.
6: Molt bé.
5: Però, bueno, al cap d'un temps, al cap d'uns mesos, el vam haver de liquidar.
0: Com?
6: Què?
5: Que el vam liquidar, dic.
1: A qui?
5: El Raül.
0: És que vostè és burro, eh? Ja li dic que no truquéssim. I vostè, vinga, anem a trucar a fer la gracieta.
2: No vagis tirant més, ja. No pregunti més.
0: I si pengem?
1: Van liquidar?
5: Sí, sí, sí, perquè és que es veu que es va xivar els xarlins a canvi de diners.
0: Xarlins? No entenc res.
5: Xarlins? Els xarlins, el clan traficant de marihuana principal, rival nostre.
1: Ah.
5: I, per desgràcia, molt més poderós que nosaltres.
1: I què se li va xivar?
5: Ah, doncs aquesta informació que us acabo de compartir, de que, escoltant el versió, la marihuana creix al poble.
2: Ja.
1: Ah.
5: Clar, ara també ho fan els xarlins, això. I com que són tan grans, clar, estan menjant tot el mercat. És una putada.
1: Estan pujant la nostra audiència molt, no? Perquè si ara també aquests...
5: Sí, i reduint els nostres beneficis, eh?
6: Però el Raül és mort, perdoni.
0: Sí, ha dit que sí.
5: El Raül ara està a diferents països.
2: L'han escampat una
0: mica. Bueno, va.
5: Bueno, i ara també els xarlins ens han fet saber que no es conformen amb això... i han començat a enviar-nos franctiradors...
6: Hòstia!
5: Sí, per intentar liquidar totes les nostres ràdios.
6: Molt bé.
1: Això és una guerra d'audiència, això sí que és una guerra de... Totalment. I es defensaran d'alguna manera... Per
5: no, no, aquesta guerra la tenim perduda, ja li he dit que ells són molt més poderosos. L'única solució que tenim és venir un dia a RAC1, al versió...
0: Pinta bé la cosa, pinta bé.
5: I liquidar-vos a tots.
2: Perdoni?
5: Serà l'única manera d'acabar amb tot això.
0: Ho he dit jo, que n'hi acabaria malament.
5: Bueno. Com deia el meu avi, mort el gos,
6: mort
5: la ràbia.
2: No, sí, home, ja, però nosaltres no tenim cap culpa d'això.
0: Quan arribin a la ràdio, jo ensenyo amb el cabell blanc, que ja pot començar per allà.
5: Nosaltres deixarem de duplicar la producció, però ells també. Sí.
6: Miri, n'hi diré una altra. Mort la cuca, mort el verí.
2: Bueno, no és moment, ara, de refranys, que ens està amenaçant.
0: Exacte.
2: Home,
5: això ho deia la meva àvia.
0: Aquí passant la tarda amb els refranys.
5: La meva àvia deia aquesta.
0: Truqueu la policia
5: ara
0: o el que sigui.
5: Aquest senyor m'ha emocionat, perquè això ho deia la meva àvia.
2: Doncs és el primer que hem de parlar.
5: Que soc molt sensible.
0: Ja ho he dit jo, que és el primer. Ja ho he dit jo.
7: La vieja asquerosa.
1: Perdoni una cosa, vostè té la nostra direcció, la té?
5: Sí, sí, un dia vaig venir...
2: Per què li dona la nostra direcció?
5: Vaig venir de públic. Vaig venir de públic.
1: Un moment. Va venir de públic.
5: Sí,
1: quan fa d'això, vostè?
5: La temporada passada.
1: Ah, va venir aquí a 477, la quinzena planta, no?
5: Sí, sí, a dalt de tot.
1: Vale, recordi, puntis bé la quinzena planta.
5: Quinzena planta?
0: No, això no es fa. No, això no es fa.
2: Quinzena
5: planta?
2: Calla,
5: no m'equivocaré, perquè allà on poso l'ull, poso la bala.
2: Planta 15, apunti, planta 15. Ascensors de la dreta.
5: Sí, sí. Penjo, perquè si no, els de la Interpol, que són molt pesats, encara localitzaran on estic.
1: Apunti això de la 15.
5: Sí, ja m'apunto, adeu.
2: Adeu, bona tarda.
0: Ho trobo molt injust, això que ho
7: fes. Pues
0: ja n'has del Mundo Deportivo, que és el diari que compra el senyor Marcelí. Ara qualsevol dia d'aquests anirà a buscar el quiosc i no hi serà.
6: Compraré el Dicen.
1: Defensa pròpia, defensa pròpia.
0: L'he trobat molt tensa, aquesta trucada.
1: No tant que us queixàveu de canviar de planta i encara ens salvarà la vida.
0: I el que estic pensant ara és que entre el públic que hi ha ara pot haver-hi...
2: Un franctirador.
1: No, estan a la quinzena planta.
0: Bueno, anem a la segona crítica.
1: Vinga, va.
2: A veure, no és una crítica, però a veure, està bé. Si us plau, truqui'm, senyor Buigas. Això és el que li agrada a vostè, eh?
1: Ah, sí, perfecte.
2: Li vull demanar un favor molt gran. Confio en la seva bondat.
1: No, aquesta et vaig dir que no l'agafessis, aquesta, eh?
2: Jo no me'n recordo pas d'això.
1: Aviam, tu saps perfectament que jo no soc d'ajudar ningú, eh?
0: No.
2: Perquè no vol ajudar.
0: Bueno, perquè no sóc de jugar.
2: Bona tarda, és que ja l'hem trucat. Què tal, bona
5: tarda?
2: Hola,
5: estic amb antena.
2: Hola, sí.
5: Hola, bona tarda, moltes gràcies.
0: Escolti, l'aviso que jo no tinc molt temps per moltes coses, vale? Vull dir que no, ara vingui a demanar una cosa.
5: Jo tenia el pressentiment de que vostè em podria ajudar.
0: No.
5: És que si vostè em fes aquest petit favor... bueno, vull dir, per vostè és molt poca cosa, per mi seria una gran ajuda.
0: Jo el que trobo és que té la veu molt semblant del d'abans, eh?
6: No.
0: A mi és el que em preocupa,
6: No, és completament diferent.
2: Sí, no sé què et passa, Marc, avui, que estàs...
6: Tu
2: sí que has d'anar, tu sí que tens taps.
0: Jo també el penjaria, eh?
5: És casualitat, perquè el d'abans és cosí meu, però...
0: Veus?
6: Hòstia...
5: No, si no tinc res a veure,
0: si l'hem de penjar, pengem, no hi ha cap problema.
5: O vostè diu que és una persona ocupada?
0: Sí, bueno, tinc feines, tinc ocupacions, sí.
5: Però ocupada amb què?
0: Bueno, amb buscar excuses per no fer res, o sigui... La gent que no fem res, que sempre estem a la White, pendents, de si pot sortir alguna cosa, buscar l'excusa per no fer-la.
5: Ah.
0: I ara estic pendent d'això. Estic ocupat.
7: Ara mateix està ocupat, no?
0: Sí,
7: ara
0: aquí,
7: en directe, està ocupat.
0: Sí,
7: ara mateix.
0: Perquè està pendent d'això.
7: Està pendent d'això.
2: Bueno, escolti, deixi-la estar, perquè no arribarem enlloc. Quin és el favor que li vol demanar al senyor Buigas?
5: Gràcies. Doncs miri, el favor que li volia demanar és...
2: No, és que vostè també, escolti.
7: Calli un moment, senyor
5: Buigas. El favor que li volia demanar és sobre un problema que tinc amb la meva vivenda.
0: Ah, molt bé. Què li passa a la seva vivenda?
7: No li interessa gens.
5: Que no puc entrar, que no puc entrar.
0: Això, si no pot entrar, això un manyà. Això, mira, a sota la porta veurà tot d'adhesius amb números de telèfon,
5: no,
0: truqui allà...
5: La porta i el pany estan perfectament. El problema és un altre.
0: Quin altre?
5: No puc entrar perquè tinc la casa plena de calés.
7: Okay. No, quina tarda portem, eh?
2: Casa plena de calés?
6: Pues ja l'ajudaré.
5: Sí, ara plena de calés i de maletins amb bitllets. És que porto massa temps acumulant diner negre. Treballo d'inter... Bueno, amb immobiliàries, partits polítics, fabricants de mascaretes, lobbies...
0: Això dona bastant.
5: Sí, bé, ara no ve el cas. El fet és que he anat acumulant tant calé que ara ja no hi cabo. Primer els guardava en una caixa forta, després vaig omplir un fals sostre, després vaig començar a forrar les parets, que això em servia d'aïllant, a farcir els coixins i els matalassos de bitllets, omplir tots els armaris, les calaixeres, a posar-los tot el llit, dins les piques, la nevera, dins dels joguets dels meus fills, fins que ha arribat un moment que ja no puc ni obrir la porta de casa.
6: Fixa't.
5: Els meus fills, de fet, ja fa temps que viuen amb la seva mare perquè a casa no hi caben. Que necessito que vostè m'ajudi, senyor Buigas.
6: Quines tragèdies,
0: però que l'ajudi a què?
2: Sí, noi.
5: A emportar-se els calés.
6: Hòstia!
5: Hauria de venir amb una pala i un carretó. Ja li pago jo la Merlin, ja li pago jo. I vingui, sisplau, ràpid i em portis tots els calés.
0: Però per què he de ser jo?
2: Escolti, vagi!
6: Ja l'ajudaré jo!
5: És que no hi ha calés.
0: Per què ha de confiar vostè en el que ve? És que no ho entenc.
5: Bueno, perquè em fa por que em diguin que vindran i al final no acabin venint. La gent ja sap com és. Sempre que els necessites et deixen penjat.
0: Escolti, doncs jo vinc, eh? Escolti, ja,
2: I confia
0: problema,
2: en el senyor Buigas, que
0: confia.
2: Jo també a mi em sorprèn.
5: Sí, bueno, perquè sóc seguidor seu i no sé, no fa cap gràcia, però penso que és bona persona, si esforça.
0: No m'hi
5: llavors, tinc aquesta intuïció que ell em pot ajudar,
0: doncs,
5: eh?
0: Ja vinc,
5: si ha dit que vostè està ocupat, sempre pendent, no cal.
0: No,
5: ja demanaré,
0: no, és una manera de parlar.
5: Ara estic rebent un munt de missatges del telèfon. Sí que hi ha bona gent, tu, perquè m'estan...
0: No, és que ho ha dit claríssim que estava pendent de coses.
2: No, vostè no podia.
0: Que no podia. Home, de manera una metàfora. Ho ha dit claríssim que estava
5: pendent. Que vinc un cartó. M'he extralimitat, senyor Buigas. Vostè a lo seu. Vostè a lo seu, pendent de lo seu, ja m'ho ha dit que no té temps, no vull abusar de la confiança.
0: Escolti, que tinc un carretó, eh?
5: Mira, veus, em van arribant missatges de gent que em vol ajudar. Moltes gràcies, senyor Buigas, eh? No es preocupi per mi.
0: Escolti, tinc un carretó, jo, si vol, que puc venir sense cap problema, eh?
5: No es preocupi, és que no el vull molestar.
6: Ets burro,
2: bravo,
6: eh?
2: Bravo, senyor Buigas.
6: Ets burro, però el més burro que he vist en aquesta ràdio. I mira que n'han passat de burros.
2: Posar més fàcil, fill meu, és que sembla...
6: Bueno. Vostè ruc de dues...
7: Burro!
6: Ruc de dues potes.
7: Per fer la brometa d'estar pendent, s'ha perdut guanyar una calarada. A vostè li sembla normal?
0: És que a mi em descol·loca, això. Comencé a venir.
2: Però si li he dit claríssim, què és el que el descol·loca? Li he dit,
0: per
2: favor,
0: normal,
2: vingui.
0: Tu, una persona que demani ajuda, que li vagis a buscar calés.
2: Home, mira, si m'ho diu a mi, jo hi vaig. Però no em faig pregar, i que no puc, i que tinc feina, i que no sé què. Vagi!
0: Això...
6: Burro!
0: És que... Ruc. És
6: acabat. Sí. Burro! Adeu. Ruc. Sí, acabat.
8: RAC 1. el Ballet Clàssic Internacional presenta El Llac dels Cignes.
10: La companyia de dansa clàssica reconeguda amb el premi al millor espectacle de dansa en 4 ocasions reuneix a ballarins de trajectòria internacional en una gran producció i una cuidada posada en escena.
8: El Llac dels Cignes, 2 úniques setmanes, des del 17 de juny al Teatre Apolo. Entrada ja a la venda a teatreapolo.com.
11: Aquest Sant Joan, benvingut a la festa! A la Traca hi trobaràs tot el que necessites per viure-la com toca.
12: Bombetes, bengales, lots i ofertes especials! I atenció! Amb productes seleccionats, la segona unitat per només 1 euro!
11: Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
14: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
15: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre.
16: El sol ja pica, fa calor, tot el dia d'un lloc a un altre. Amb la nova Honda PSX tot es veu diferent. Per només 3.199 euros et sobren els motius. Informa d'aquesta promoció a la xarxa de concessionaris oficials Honda de la província de Barcelona.
17: Pasturar ramats per prevenir incendis i elaborar productes que ens porten al bosc a taula. D'això va Ramats al Rescat, la fira de la silvopastura del Maresme.
18: Activitats infantils, xerrades, taules rodones, productes locals i molt més t'esperen el 21 de juny a Can Gel, Dosrius.
17: No t'ho perdis. Més info a firescatalanes.cat.
18: Organitza Consell Comarcal del Maresme amb finançament del fons Next Generation EU. You
19: make me feel good. Aquest juliol torna al Vida Festival a Vilanova i la Geltrú. Encara queden les últimes entrades per gaudir de noms com Guitarrica de la Fuente, Fatboy Slim, Amaya,
20: Charlotte Cardin, Maria Arnal, la Ludwig Band,
19: Sidoní, Lia Cali, Red Pichu, Oasis i molts més.
20: Del 2 al 4 de juliol, música, natura i experiències úniques al Vida Festival.
21: Entrades a vidafestival.com. No et quedis sense la teva.
22: Aquest festival grec arriba al retrat de Dorian Gray, una versió única del clàssic d'Oscar Wilde.
26: Protagonitzada per Àngels Bunyalons, escrita i dirigida per Marc Rosic i amb música en directe de Jordi Cornudella.
22: A partir del 30 de juny al Teatre Romea, el retrat de Dorian Gray. La bellesa té un preu.
34: RAC 1. 4 anys després, ha arribat el moment.
35: Let's play football.
36: La rematada Messi, gol!
34: Des de l'11 de juny fins al 19 de juliol, 48 seleccions, més partits que mai.
37: Compte França centrada, gol!
34: Totes les estrelles de l'univers futbolístic reunides en una cita única.
38: És dins l'àrea, Havertz, el xut, gol, gol, gol!
34: I RAC1 t'ho explicarà tot. Aquest estiu viu tota l'emoció del Mundial a RAC1 i a RAC+1. Un partit en directe cada dia, sigui a l'hora que sigui.
39: Final! Història de la Copa del Món!
34: Tota la informació des dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb l'enviat especial Damià López. L'anàlisi de tot el que passi al Tu Diràs i barra lliure de futbol al cap de setmana al Superesports. Aquest estiu el Mundial de Futbol es juga a RAC1. Tots som 1 milió.
40: RAC1.
34: Aquest dissabte a partir de les 6, Superesports a RAC1 amb Xavi Puig. Viurem el segon partit del play-off final de la Lliga ACB, des del Roig Arena, València-Barça, amb Dani Aguilar, Albert Pedrol i Jordi Colomer. Viurem 2 partits del Mundial de Futbol. A les 7, Països Baixos-Suècia. Després de l'empat de la primera jornada, l'equip de De Jong no pot tornar a ensopegar si vol ser el primer de grup. I a les 10, Alemanya-Costa d'Ivori. El partit de tornada de la final per pujar a primera divisió, Almeria-Màlaga. El Gran Premi de la República Txeca de MotoGP. La Volta Ciclista a Catalunya Femenina. I per rematar-ho, Tu Diràs fins a la 1 de la matinada. Superesports a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank.
40: RAC1. Tots som 1 milió. RAC1. Tots som 1.
0: Marta Aguilar, bona tarda.
41: Hola, què tal? Bona tarda.
0: Que parla com una bibliotecària, què dius? Que tenim... Què dius?
41: Per parlar fluixet. Dius? Però és que ara no és una informació que interessa.
0: No, però explica.
41: Una informació que volia donar a tu. Tenim una menció.
0: La vols fer ara?
41: No, ara la informació.
0: D'acord, ara la informació.
41: Algú ja dic.
0: Ara li
41: puc
0: dir.
42: Marta, explica'm el que vulgui.
0: Bueno, Josep Moragas, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: És un butlletí amb no gaires bones notícies perquè un menor ha mort ofegat a una platja de Tarragona i dos més estan en estat crític.
1: Sí, ha passat a la platja de la Rabassada. Segons han informat els serveis d'emergències, a quarts de quatre han rebut un avís per un grup de sis joves que tenien problemes per sortir de l'aigua. S'han activat sis ambulàncies i un helicòpter. De tot el grup, tres han pogut sortir pel seu propi peu, mentre que els altres tres els han hagut de rescatar i atendre i, com dèiem, un ha acabat morint. Dos continuen en estat crític i han estat traslladats a l'Hospital Joan 23. Mentrestant, continua l'incendi a Forallac, al Baix Empordà. Protecció Civil ha aixecat el confinament del nucli de Canapost, on hi viuen 17 persones. Els bombers informen que ara hi treballen 18 dotacions i que el foc ja no avança, que és una preocupació que hi havia abans. Doncs el foc ja no està avançant perquè tenien problemes per poder controlar-lo amb el vent del sud que donava amb força. I a tot això ja han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 168.000 vehicles, el 27% dels 610.000 previstos fins a les 3 de demà a la tarda. Som, per tant, en plena operació sortida de Sant Joan i ja hi ha cua a diverses carreteres. Des del Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez.
2: Doncs en aquests moments encara molt volum de trànsit. Es nota encara a l'autopista P7, en el tram sud, sobretot a la zona de Martorell i més avall també entre el Vendrell i Roda de Barà, lentitud i aturades en aquests dos punts. També en aquesta zona tenim la Nacional 340, que va plena com a Ruga o també a Creixell, en aquesta mateixa direcció. En el tram nord de l'autopista P7, seguim parlant de lentitud en retencions entre Santa Perpètua i Montornès del Vallès. En fins a hora, més amunt també, la zona de Cardedeu i de Llinars del Vallès en sentit Girona. L'autopista de Maresme va carregada a punts, a zones com a Alella, Mataró i especialment l'últim tram, a Tordera, amb 3 quilòmetres de cues en sentit nord. De fet, també la Nacional 2 va plena a Tordera en la mateixa direcció. I pel que fa a les rondes de Barcelona, les dues, tot i que van millorant, encara presenten molt volum de trànsit i en els dos sentits de la marxa. És tot. Bona tarda.
1: I de portes enfora, creix la tensió diplomàtica entre Itàlia i els Estats Units. Això després que Trump digués que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, li supliqués fer-s'hi una foto després de la reunió del G7. Trump va dir que es va fer la foto per pena. Doncs bé, Meloni ha dit que és fals i que el president nord-americà s'ho ha inventat tot.
3: Les declaracions de Donald Trump són declaracions totalment inventades. Francament, estic sorpresa. No sé per què el president dels Estats Units es comporta així amb els seus propis aliats. Puc dir que és una llàstima que no tingui la mateixa determinació amb els enemics d'Occident, amb els enemics dels Estats Units, amb lideratges amb els quals, en canvi, és molt més complaent. I he de recordar una cosa, Itàlia mai suplica.
4: Io e l'Italia non imploriamo mai.
1: El ministre d'Exteriors d'Itàlia ha cancel·lat un viatge previst als Estats Units per culpa dels comentaris de Trump sobre Meloni.
5: 100.000 poemes cauran del cel sobre Barcelona el 20 de juny. La commemoració dels 50 anys d'Espanya en llibertat porta el bombardeig de poemes als voltants de la Catedral de Barcelona, un dels barris més castigats per l'aviació feixista durant la guerra. 100 poetes i dues llengües al voltant de la paraula llibertat. Aquest dissabte 20 de juny, a 8:45 del vespre, a la plaça Nova de Barcelona.
1: I el temps, un dia més, la calor és molt intensa a tot el país i s'ha arribat als 37 graus al Pla de Lleida. Aquest cap de setmana les temperatures pujaran de manera més clara i diumenge començarà la primera onada de calor de l'estiu que es podria allargar fins a mitjans de la setmana que ve i que coincidirà amb la revetlla de Sant Joan. Tot plegat acompanyat de sol a bona part del país, una mica de pols en suspensió i algunes gotellades acompanyades de fang entre aquesta nit i demà al matí.
0: Doncs vinga, calorada, que la portarem com puguem. Arnau Vila, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Què tal? Què explicarem al temps afegit?
6: Doncs mira, ens respondrem una pregunta. No sé si aquí la gent està preocupada, perquè veu, d'entrada, mira, una pregunta del dia que tenim als stories d'Instagram, que és si us espanta el mercat del Madrid.
7: No.
6: Hi ha gent que
7: no.
6: Sí, estan fitxant molt, molt.
0: Hi ha molta gent que sí, eh?
6: Molt.
0: I sobretot, més que espantar-los, és... Per què estan fitxant a tanta gent?
6: Llavors,
0: i tan cara?
8: I d'on treuen els cèntims?
6: Aquí anem. Un cop responeu la pregunta dels stories d'Instagram, llavors us dic que el temps afegit del que farem serà explicar per què ho poden fer.
0: Rocco, per què ho poden fer?
8: Doncs...
41: Pobre Rocco.
8: M'acabes d'agafar. Perquè estava pensant...
0: No, però Rocco, això que t'ha passat a tu li passa a molta gent.
8: Estava...
0: Que no ho saben.
8: Estava col·locant la meva secció.
0: Col·loca, disculpa. No, continua col·locant.
8: No estava col·locant. És que ni sabien el que estava...
0: No pateixis.
6: És veritat que...
8: És desconnexió total,
0: pateixis,
8: és brutal.
6: Molta gent s'ho pregunta. Però realment...
0: Menys el Rocco, que estava col·locant la secció, la resta de gent sí que
6: s'ho pregunta. Jo m'he capbussat en els comptes anuals del Madrid i del Barça...
41: Atenció,
6: per...
41: Feina periodística d'investigació,
6: de tant en tant, una mica va bé. Per intentar donar resposta a això, que el temps afegit ho explicarem, perfecte. I potser sorprendrà a més d'un i més de dos. pendents d'aquest Sabadell-Zamora, sí, que sé que t'importa...
7: Això mateix.
0: Avui és el dia, eh?
6: Avui és el dia.
0: Avui és el dia perquè pujaran, si guanyen, a segona.
6: A segona divisió.
0: Sí, sí, ja ho he dit abans.
6: Sí, segon, sí, senyor. Que serà segon equip català, juntament amb el Girona, que per desgràcia ha baixat. I ja que tenim aquí el Rocco, jo tenia un dubte.
0: Per... Rocco. Ara sí, és Rocco. Connecta. Sí, ara sí, ara sí.
7: Estigues del cas.
0: Ara sí.
6: Perquè
0: del
6: cas. Avui, ja que no hi ha mundial, avui el Mundial és a les 9, avui no tenim partit de tarda,
7: mon però bonya.
6: Igualment, pensant en les retransmissions, no sé si recordes l'altre dia, Marc, que teníem una conversa al voltant de les narracions... Oh. De televisió espanyola. Desespera.
0: El Marc em desespero.
41: Front, clar,
0: em desespero perquè o sigui, respecto enormement els narradors d'on siguin.
9: Mm.
0: També els de televisió espanyola, però no entenc, perquè hi ha partits que anar a televisió espanyola, que ha d'haver-hi dos narradors, un per cada equip.
6: Exacte.
0: És una cosa que a mi em desespera, perquè no ho entenc. Perquè hi hagi un home o una dona, a mi m'és igual, qui ho hagi de fer, qui ho faci millor...
6: Que ho faci un.
0: Perquè és que si no, a la que toca la pilota un... Ah, no, com que aquest equip no és meu, continuo narrant l'altre. Llavors hi ha un moment que hi ha dos jugadors que topen. Qui narra la topada?
6: Exacte.
0: Perquè, clar, és un narrador que narra un... És un...
41: Això era cul, perdoneu, però de vegades ho hem
6: però
41: fet.
6: Per
0: moltes vegades.
41: Barça-Espanyol.
6: Barça-Espanyol. És la lògica dels derbis, perquè hi ha el Miquel Agut, que fa el Girona...
0: Marta? Escolta, no diguis les coses si no les saps, que t'hem de dir tots.
41: Sí, a veure, ja sé que té un motiu, però que a ho fem de vegades.
0: Però molt poques vegades, quan toca.
6: I en aquest cas hi ha partits del Mundial que narra el Juan Carlos Rivero sol, sí, per televisió espanyola.
0: Quan juga a Espanya només hi ha un narrador, no, i quan juguen altres seleccions no sabem per què n'hi ha dos.
6: I això,
0: Rocco, no, això ho has de trucar a algú, eh?
41: El Rocco ja ha investigat.
9: Que tienes sueño,
0: Rocco.
9: A veure,
0: com
9: Rocco.
0: Ho explico, això? A veure.
41: Calleu.
9: Com ho explico?
0: Això, no, ara...
9: Com ho explico per quedar bé?
0: Pot semblar una frivolitat, però hi ha molta gent que es queixa.
7: Digues la veritat.
0: A mi em posa una mica negra.
7: Tots la sabem, la veritat.
41: Digues el que és.
7: La veritat.
9: Com ho explico per quedar bé?
7: No, quedis bé. Digues la veritat.
9: No.
0: A veure, no estaves fa un moment... Si estaves fa un moment reestructurant la secció. Ara que la tens ben estructurada, ara explica la raó.
9: Per no ferir sensibilitat.
0: No, a veure, explica la veritat.
9: La idea inicial era que estan acostumats, o estem acostumats, a que les narracions de futbol sempre sigui un home que ho faci.
0: Sí, per desgràcia, sí, estem acostumats a això.
9: I des de Catalunya, sempre, s'ha de dir, sigui Televisió Espanyola, sigui TV3, hi ha hagut una sèrie d'esdeveniments esportius que s'han anat incorporant la dona,
0: la Pilar Calvo,
9: com ha de ser. Ja sigui la Danai a Boronat, també, sí, amb el futbol femení.
0: Perdona, no, i la Gemma Mallorca.
6: La Gemma Mallorca.
0: Ho fa estupendament.
6: En aquesta casa tenim la Laia Coll, la Clara Rodríguez.
9: Com es diu la noia que ho fa?
0: Pilar Calvo.
9: La televisió espanyola. Jo no recordo el nom.
0: Pilar Calvo.
9: No.
0: No en redi.
9: La que fa a la televisió espanyola. Bé, i es va pensar, incorporem una veu femenina a la transmissió del Mundial.
0: Doncs que faci la transmissió ella.
6: O sigui, per fer de narradora.
0: Que la faci, que ho faci ella.
9: Bé,
0: ja està.
9: Ella havia estat fent coses aquí a Sant Cugat, amb Teledeporte.
41: Alicia Arévalo, pot ser?
9: Sí.
0: Ai, Arévalo.
41: Surt narradora de futbol a Ràdio Televisió Espanyola.
9: Efectivament.
41: I és la primera dona de Ràdio Televisió Espanyola a narrar un Mundial.
0: Bueno, no és correcte, perquè és conarrar. No narra el Mundial, és que aquest és el problema. Clar, el narra a mitges, el narra el 50%,
9: no
0: que el narri el 100%.
9: No, la idea de Sant Cugat va ser valenta, de dir, escolteu, aquesta dona abans del Mundial havia fet coses, sí, a Sant Cugat, però Madrid és un terreny molt complicat.
0: Ah, vaya. Con la iglesia hemos tocado. Ja.
9: Uf. Queda clar, no?
0: No, a veure...
10: Ah, queda clar que això que fa és amb el dit.
0: No, a veure...
6: Però el resultat és pitjor. És a dir,
0: si se li...
6: A veure, és molt estrany.
0: Si un professional, un moment, si un professional s'envia allà, si un professional, sigui home, dona o un gos que faci la transmissió...
9: Un gos?
0: No, és igual, qui sigui,
41: un gos,
0: arriba.
41: Per dius,
0: no,
41: un gos?
0: Perquè no vull fer distincions, o sigui, és igual.
41: Home,
0: si
41: no.
0: Un professional de les narracions, sigui qui sigui, del gènere que sigui, arriba allà, entenc que ha passat tots els filtres que l'autoritzen a arribar allà. Llavors, si ha arribat allà aquesta noia, que faci les transmissions ella.
41: Ella sola.
0: Està, ella sola. I les altres, que el faci el seu company, perquè tampoc hem de...
9: Madrid és un terreny molt complicat i hi ha segons quin tipus de coses que els homes encara tenen la seva...
0: Però llavors per què l'envien amb ella?
9: Perquè era una aposta i van dir anem a fer-ho.
0: Anem a fer-ho, però no molt.
41: Una aposta a mitja.
9: Entenc que no serà culpa del Rivero, serà culpa del responsable d'esports.
0: Aquí ningú culpa ningú, perquè no sabem a qui culpar.
9: A mi el que m'agraden són les retransmissions de la 2CAT, en la que col·loques 3 o 4 persones, entre elles el Sergi Mas, per exemple, i van convidant gent per fer una narració, que és la primera vegada que es fa el Mundial en català, i que des d'aquí demano a la gent que sí, estima el català i la llengua, escolta'm, que la 2CAT estan fent...
0: Bueno, i el nostre company, no... l'Edu Mutante, que debuta també a les transmissions, fent personatges.
9: Efectivament. I que el sistema i la manera de fer aquestes retransmissions són completament diferents a la tradicional de la 1. I aquí a la 2 incorporen però, punts d'humor...
0: Però si totalment oberts a fer transmissions no tradicionals, però que s'entenguin. És que aquest és el problema. És que pels que ens esteu escoltant i no ho heu vist, és que hi ha moments que són delirants. Sí. Perquè com que cadascú segueix un equip diferent, quan la pilota canvia de peu... El narrador corre, que deuen haver-hi allà uns cops de colze. Ara et toca tu, ara vaig jo, ara qui va...
9: Que sí, que sí.
0: És que no té
9: però
0: cap sentit.
9: Però ha quedat més o menys clar?
0: Sí. Els que estem aquí, sí.
6: Home, déu-n'hi-do. Sí, sí. El que passa que, per exemple, via xarxes, també, jo he llegit molta crítica a les narracions del Rivero, per exemple.
11: És que sembla la meva...
9: En quin sentit?
0: Bueno, l'altre dia va dir David Beckham, Estava jugant a la selecció anglesa...
11: Sembla la meva abuela...
0: Bueno, perquè de vegades s'equivoca.
6: Des de fallar Eurocopes i Mundials...
11: No gripa.
6: Que la gent el critica molt per xarxes i se'n fan virals fragments...
9: Però sempre ha passat. Amb el Lobato, també amb la Fórmula 1 també el criticaven, també critiquen el del Movistar... Però sempre hi ha gent que...
0: Però jo aquí Rocco veig una cosa diferent, que ell el critiquen perquè s'equivoca. Llavors, tu pots criticar gent perquè no t'agrada l'estil.
9: Perquè s'equivoca de jugadors. No acaba de... Però és un problema potser visual.
11: No gripa.
0: Però la realitat és aquesta. Jo no m'estic inventant res, és que s'equivoca. És que va dir David Beckham, que està ja retirat de fa un munt de temps.
11: Que li porten un telescopio.
9: Si tothom sap que no juga, no? Està jo, que no segueix el Mundial.
0: Clar, aquest és el problema.
9: Que, per cert, demà hi seré a RAC1 amb la retransmissió d'Alemanya...
0: Ah, sí?
9: No sé qui juga. Alemanya.
0: Aquí?
12: Oh, no sap ni qui juga.
11: Estàs
12: no
11: puesto.
12: Sap ni qui juga.
6: Sí,
9: cap novetat, vaig fer l'Eurocopa.
6: Però vens a la retransmissió i no saps contra qui juga Alemanya.
9: No, demà m'hi posaré al
0: palmarès. Sí, demà al matí. Demà tens temps.
9: Però jo vinc aquí
0: a
9: alterar una mica l'ambient. Perquè si el partit és 0-0 i no passa res i passen minuts, doncs jo el Puig el monto una mica de sidral.
0: Digues, visca Alemanya.
9: Amb alemany?
0: No, diu en català, clar!
12: Sí, en què ho has de dir?
0: Tot el matí per pensar-t'ho.
41: Per cert, que ens explica, mentre tu penses, el Marcel Pellejero ens
11: diu
41: que l'Alicia Arévalo, que ella ja va narrar sola partits del Mundial masculí del 2022.
13: Cuando estaba Luis Rubiales.
41: Diu, és qui narra el futbol femení i el 2022 va narrar partits.
0: No té cap sentit.
13: Cuando estaba yo, la mujer.
9: Va ser una aposta, i me consta que ve de Sant Cugat, i he parlat amb una persona i em diu,
0: És molt sensible perquè
9: aquesta noia viu aquí. Bueno, és d'aquí, té la família aquí.
0: Però és igual, com es diu? Visca Alemanya?
9: Cruis aus Deutschland.
0: Oh, com?
13: Como? Cruising Deutschland? Però, vamos.
9: Mira, posa publicitat que tinc molta cosa per fer.
0: Tira. Gràcies, Arnau. Vinga.
40: Versió RAC 1.
14: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
15: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
16: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
17: Tens mal de cames, verius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu o en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
18: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
19: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
20: Mal picant?
19: Què havia de ser, si no?
20: Però què va ser?
19: Apendicitis. Operat d'urgència.
20: Ostres.
19: Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
21: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC, i som per ajudar.
2: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
3: Així respon un expert de Verisur davant d'una situació de perill. Perquè quan confies la teva seguretat a Verisur, confies en el líder mundial en alarmes. Amb el major equip d'experts disponible a les 24 hores del dia, preparat per actuar i respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir casa teva, confia en Verisur. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
4: Verisure. Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, Diu es regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família, Barcelona com mai abans l'has vista, des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
20: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
22: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos.

0: Hola, sóc la tovallola de bany que per molt que la renti segueix fent pudor d'humitat. Dedico als bacteris la cançó Tot em fa olor de tu.
1: Si la teva roba canta és pels bacteris. Afegeix Sanitol desinfectant tèxtil a la bugada i elimina la mala olor d'arrel. Sanitol tèxtil. Adéu bacteris, adéu mala olor.
2: Històries que connectaven persones més enllà de les fronteres. Ara, el Cirque du Soleil les transforma en acrobàcies impressionants. Del 3 de juliol al 2 d'agost, Ràdio Andorra, un espectacle exclusiu del Cirque du Soleil. Entrades a visitandorra.com.
3: Busques una benzinera a prop teu? Meroil. Una benzinera que tingui els carburants de la màxima qualitat i sempre el millor preu? Meroil. I que a més ofereixi targetes amb descompte directe per estalviar cada vegada que omplis el dipòsit? Meroil. Vine a Meroil, la teva estació de proximitat.
4: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells per Sant Joan a la plaça del Blat. El dimecres 24 de juny, des de 3:15 del migdia, Diada Castellera de Sant Joan en directe des de Valls amb Castells a RAC1.
5: Diu la dita que per Sant Joan és quan tot comença, i la colla vella i la colla jove, els xiquets de Valls, segur que es guarden algun petard per fer esclatar l'endemà de la revetlla. Un nou episodi del duel etern entre rosats i vermells.
4: El dimecres 24 de juny, a 3:15, en directe des de la plaça del Blat de Valls, al quilòmetre zero del món casteller, tornen l'emoció i la tradició dels castells a la ràdio. Per Sant Joan farem pinya a RAC1. Tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles, la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Solargest i Vermut i Zaguirre, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
6: Versió RAC1, amb Marc Serra.
7: Sort que el públic esteu asseguts. Els de casa també deixeu de fer-ho tots, perquè l'exclusiva que ve ara amb Marta Cailà us deixarà amb la boca oberta.
8: Atenció.
7: Atenció, eh?
8: Atenció.
7: Atenció, que anem molt
8: això
7: forts,
8: no
7: ara.
8: Això no ho sap ningú.
7: 7:15, eh?
9: Exclusiva.
8: Securitas Direct. Ara és...
7: Sí?
8: Verisure.
7: Bravo! Dic que és el nom diverses vegades perquè se'ns quedi,
8: home,
7: eh? El de Verisure.
8: Però és que això és Benissur, molt important, perquè hi ha molta gent que potser li sona el nom de Verisure, però no saben per què s'ha
10: quedat. La gent que té a casa, que té el cartell posat, Securitas Direct, els enviaran,
7: suposo?
8: Sí. Ara
7: t'ho explicarà la Marta.
8: Canvia el nom. Escolta, a veure, canvia el nom.
7: No, és que hi ha molts nervis, perquè l'exclusiva és tan grossa que hi ha molts nervis.
8: Canvien de nom perquè recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món. I aleshores el que volen fer és unificar la marca a escala global perquè tots els clients estiguin protegits sota aquesta nova marca que és Verisure.
7: Verisure.
8: Però només canvia el nom. O sigui, continuen sent els clients, els mateixos de sempre.
7: Com has dit que es diuen?
8: Verisure.
11: Ha de venir o sortir? Perquè, clar... No, ben, el lladre, ben, que després surts.
7: Amb el botí... Disculpi, la versió catalana l'ha clavat vostè,
11: home,
7: eh?
11: Claro.
7: Si mai Verisure volgués fer la versió
11: botí,
7: catalana...
11: Amb el botí o no?
7: Ben, pam!
8: És Verisure.
11: Surts disparat.
8: No confonguem a la gent. Són els primers a protegir en tecnologia pròpia i exclusiva, els primers a respondre davant del perill en menys de 20 segons i els primers a oferir un servei extraordinari valorat en un 9 sobre 10.
7: En punxes i no em treuen sang, eh?
8: Securitas Direct ara és Verisure, la teva companyia de sempre. Més forta que mai.
7: Bueno, intentem superar aquest per moment d'alta tensió i amb el Rocco ens explicaran moltes coses.
12: Havies estructurat
10: l'estructura. Deixa'm que demà el Col·lapse celebra 150 programes.
7: Mm. Sí.
10: 150 programes. Mm. Porten a l'Emma Vilarasau, de convidada. Mm. També porten a la Glòria Serra.
7: Molt bé.
10: Que la Glòria ens escolta molt als tardes.
7: Una abraçada des d'aquí.
8: Sí, senyor.
10: Jo vull recuperar un moment de la Glòria Serra. No sé si el posaran demà, el Col·lapse, no, però jo crec que és un dels... Quedarà ja en la història de la televisió el moment que va viure...
7: No quedem malament ara, perquè clar...
8: No.
7: Hem de dir que ens escolta i ara veuràs.
8: És un moment boníssim.
7: Tu com ho saps?
8: Perquè jo m'imagino quin és.
10: A més, ho van posar aquí en el seu moment, perquè és un document del 2024, quan va estar a Movistar, el seu programa...
7: Què són aquests gestos que em fas?
10: Martínez i Hermanos...
8: Et dono la temàtica.
10: Dani Martínez va fer un programa a Movistar, després el va fer a 4, no li va acabar de funcionar, bueno, el que passa a la vida... però va portar en aquell moment a Movistar a Glòria Serra de convidada i fan aquelles preguntes típiques de

0: tota la vida, que d'aquestes tradicionals que els hi pots fer, i ella va contestar això.
1: ¿Cuál es la comida favorita de Gloria Serra?
2: La comida favorita, posiblemente los huevos en cualquier posición.
1: ¿Los, oh, perdona?
3: Hi ha poc subtext, eh? Hi ha poca interpretació.
4: Es histórica, es lo mejor de la historia. Es histórica, es historia.
5: Mejor que lo de la vaca.
2: En cualquier, ahora te quiero morir,
4: en cualquier elaboración. ¿No?
2: Pero me puedo ir con la poca dignidad que me queda a mi casa, por favor.
3: Bé, ai, escolta'm, quina gràcia.
0: Gloria Serra estarà demà en el 150 aniversari. A més,
3: jo crec... li faria una truita per, per rebre-la.
0: Doncs pues jo, és veritat,
3: seria,
0: jo faria,
3: una bona idea,
0: faria alguna cosa semblant. El que fes ella una truita,
3: sí,
0: allà, enmig,
3: en qualsevol
0: ous,
3: posició.
0: Sobretot que es vegin
3: posició.
0: Molts ous al voltant, sí, i que facin truites de patates. Celebrem els 150 programes del col·lapse.
3: Ho celebrem, sí.
0: Un col·lapse que ha millorat a Target Comercial, amb aquest nou presentador. És a dir... ha millorat. Hi ha més gent d'altres edats que miren el programa, que abans no el veien, amb l'etapa anterior. I...
6: quines edats?
0: 25 a 44.
3: O sigui, fa gent més jove.
0: Gent més jove, efectivament. L'etapa anterior era un programa que ho veia gent de més de 64 anys.
7: Sí,
0: i, curiosament, amb el Jordi
3: però
0: González...
3: però, senyor Marcelí, gent de 64 anys són joveníssims, també. Per
0: clar, amb el del Jordi González, el veuen gent de 25 a 44 anys. I si el Target Comercial, fent l'altre dia els estava mirant, la temporada que anava del setembre ara al juny, l'etapa anterior tenia un 8 i pico de Target Comercial, que és això que es mira molt als directius de televisió. Aquesta vegada estan ja amb un 10,8, quasi bé ja tocant a l'11, curiosament. I mira que hi havia directius en aquella casa, que no diré noms ni cognoms...
3: No diguis, no.
0: Que l'opció del Jordi González no els hi agradava. Menys mal que el Siegfried va dir... jo, el que mano sóc jo, decideixo que al final ha de ser ell i no el que vosaltres voleu.
3: Molt bé,
0: i al final, el programa demà... i l'Emma, perquè sap que presenta, em sembla, pel·lícula, també. És a dir, que hi ha convidats...
3: doncs moltes felicitats pel col·lapse.
0: Pel col·lapse, efectivament. Més coses. El bote de passapalabra. Avui
3: sí,
0: hi ha una història...
3: el pot.
0: El pot, sí, sí, el que diuen el bote, sí, que finalment, recordem que avui ja comencen amb una nova història. Des d'Antena 3 em diuen, estem... una mica nerviosos perquè no sabem això quina acollida tindrà per part dels espectadors.
3: Perquè, clar, comença a passar palabra sense el Rosco.
0: I han muntat una altra cosa diferent, perquè ahir s'acomiadava Roberto Leal d'aquell bote, de la part més important del...
3: del bote o del Rosco?
0: Del Rosco.
3: Ah, és que estàs dient el bote.
0: Perdona, vale, el Rosco, la part final.
3: El Rosco.
0: I avui comencen una cosa nova, que ahir estàvem amb les Sonsoles venent el peix i dient... lo més espectacular que us podeu trobar. Ai, mare meva.
8: El bote, 658.000 euros. Mañana os invitamos al estreno de la nueva prueba final de Pasapalabra, que ya digo yo, que os va a encantar. Ya sabéis, a las 8 de la tarde aquí en Antena 3.
9: He visto que habéis anunciado algo muy especial.
8: ¿Te refieres a la nueva prueba final de Pasapalabra?
9: Eso es la última prueba de Pasapalabra. ¿Qué es eso?
8: No te puedo adelantar mucho, es un grandísimo evento. Ya sabes que tenemos nueva prueba final, que os va a encantar, que es increíble que la gente cuando la vea va a decir wow, y claro, yo me lo estoy pasando muy bien y lo he vivido ya con el público y con los invitados que han tenido la suerte, así que...
9: Es que este niño lo hace todo bien.
10: Es el Roberto Leal, es el Edgar Fornos andaluz. Tú lo vende con un entusiasmo que te está vendiendo...
3: La gente ha dicho guau, ¿eh? Wow. Això és la reacció. Wow. Bueno, però el Rosco no el poden fer quadrat i ja està.
0: Telecinco,
3: lloc, saps? Vull dir, canvies la forma i jo ja què sé.
0: El Rosco s'ho han portat Telecinco, la part aquesta del Rosco, que eren d'uns holandesos, i ja està preparant concurs en la que inclourà el Rosco en la part final, i això és un nou programa que començarà al setembre. I llavors Antena 3 està preocupada perquè diu, a veure, això...
3: Aquest programa l'hauries de fer tu, eh?
0: Jo?
3: Rosco Steinheiser.
0: Ah! Loco! El perro andaluz. El perro andaluz, poca broma. Poca broma amb aquest programa que he començat a la U, que es diu El perro andaluz, de Manu Sánchez.
3: Sí, l'he vist molt promocionat.
0: Perdona.
3: He vist més promocions que el propi programa.
0: Ahir va ser líder a Catalunya.
3: Ah, sí?
0: Ahir...
3: quina hora ho fan, això?
0: Va començar després del partit. Va ser començar el partit.
3: Potser vol dir que la
0: gent... No, però la setmana passada ja li va anar bé... Però aquesta vegada, tu, escolta'm, a Catalunya, que som molt especials, amb segons quins productes...
10: No, jo no miro aquestes coses.
7: Jo tampoc.
0: Ahir va liderar, i TV3 tenia Polònia, tenia altres formats, i el Polònia l'únic que va aguantar, una part.
3: O sigui, una part del Polònia perd contra...
0: El futbol, en aquest cas.
3: Contra el futbol.
0: Sí, i quan acaba el futbol, la gent s'hi passa, es queda amb el programa aquest del...
5: Es queden enganxats.
0: Enganxats, efectivament. I, en canvi, tot el que hi havia a TV3 no va acabar.
3: Però el Perro Andaluz...
5: I de què va el Perro Andaluz?
3: Però el Perro Andaluz no era...
5: No, home, no, senyor Marcelí. De què va el programa, Rocco?
3: Però el Perro Andaluz no era el Quintero.
0: Sí.
11: Allò era el Perro Verde.
3: Perro Verde.
5: Exacte.
3: Andaluz.
11: Perro Andaluz era una pel·lícula del Buñuel.
5: Exacte.
11: El gent andaluz, que és aquella que talla l'ull...
3: Talla l'ull de la vaca. És veritat.
0: Va explicar... Una persona. Va tenir de convidada...
5: No, però digue'm de què va, sisplau.
3: De què va?
0: És un programa tipus Late Show, és un programa d'entrevista...
3: Com del Giró, però andaluz.
0: Sí, andaluz, perquè ho fan, a més, ho fan des d'Andalusia, des de Sevilla.
3: Com seria el Giró...
12: Li ha copiat el Giró.
3: El Giró andaluz, Marc, bona tarda.
13: Buenas tardes, ¿cómo estamos? Qué maravilla todo aquí.
3: Ah, es que maravilla.
13: Por favor.
0: Van convidar a la Mercedes Milà.
3: Gràcies, Marc, eh?
13: De nada, Guillo.
0: Doncs van convidar a la Milà, que la teníem a Menorca, posant els peus en
5: Sempre
0: remull.
5: Sempre hi vas estius allà.
0: Home, té la caseta allà.
5: Sí.
0: Va tenir un drama amb aquella casa, perquè va tindre uns problemes amb l'urbanisme.
14: I es deu cagar allà l'aigua, que ella diu que es caga l'aigua.
5: Ai, escolti, no tenia ara aquest detall.
14: Es cagava l'aigua de la platja.
3: Disculpa, però...
14: I es pixa a la dutxa i es caga a l'aigua del mar.
5: Ai, va.
0: No, però diu això. A Menorca,
5: ja
0: veieu.
5: Ja ho sé, diu, però no cal recordar-ho.
14: Jo no ho he dit.
5: Ho he dit
14: ella. No ho he dit jo. Diu que es caga l'aigua.
0: És a dir, si hi ha algun
14: que
0: català...
14: I que van anant i la segueix el xurro.
5: Escolta,
15: el mar també. Imprescindible. I el mar faig altres coses, si puc, no solament pipí.
12: Ah, també?
15: Home, o sigui, el que no ha anat al mar i ha tractat de cagar dintre el mar,
14: veus?
15: No sap el que és la vida. No és fàcil, perquè posat en una postura una mica estranya.
3: Però és igual.
15: I surt...
5: No cal recordar-ho.
3: No, però en aquest cas, Marta, dono la raó, senyor Vicenç Martí.
14: I llavors vaig nedant jo i em trobo allà amb el bigoti de Dalí.
3: Va!
14: Però
3: últimament, quan parles de Mercedes Milà i aigua, és que et ve el cap això.
0: Home, si la gent que es vagi a l'estiu a Menorca i es faci un bany i veu allà per l'aigua, recordi que és a la Milà. Que segur que corre per allà.
5: La Milà és molt més que això. És molt més.
3: No, però és que ella... Clar que és molt més, però com que ho expliqui ella...
0: Però ho explica ella, a més ho explica molt de naturalitat.
3: Bueno, de Perro Andaluz.
0: Doncs que la van trucar perquè vingués a Sevilla i va dir que sí, posa'm l'avió, però què li va passar? Una cosa que mai pots fer si agafes un avió.
16: Mercedes estaba plácidamente en Menorca. La invitamos a venir y nos dice que sí, que perfecto. Vuelo directo Menorca-Sevilla, perfecto.
17: Un milagro.
16: O sea, no, era todo a pedir de boca. Pero llega Mercedes Milá ya pa embarcar y...
17: Toda contenta, llego a donde ya tienes que simplemente que cogen el billete y vas para el avión y me dicen, ¿el carnet de identidad?
16: Hoy no.
17: No lo he traído, lo siento, pero de verdad te tengo que contar una cosa, pero prefiero que no la oiga nadie. Espero que se vayan todos y digo, mira, es que voy a un programa de televisión a Sevilla y no les puedo fallar bajo ningún concepto, dejadme entrar. Saco mi teléfono, que tengo una foto del carné. Esto si no lo autentifica la policía no te puedes ir. Y no me han dejado irme. Nada. Y al final, tu gente de producción, ya han visto que había un mahón Valencia-Sevilla... Y estaba a punto de perder el de Valencia, pero por suerte por un minuto no lo he perdido. Y al final, cuando estaba ya en el de Valencia-Sevilla, he dicho, no será verdad, Dios mío, gracias.
0: Jo aquí una cosa que no entenc.
3: No.
0: Llavors va pujar l'avió. Llavors,
3: sí,
0: no
3: amb
0: tenia...
3: Un altre.
0: El de Menorca, València, Sevilla, no el van deixar pujar.
3: No, perquè aquest va...
0: Però, en canvi, el de
5: Mahó, devia anar a casa, devia agafar el carnet i agafar aquest altre vol, m'imagino jo. Entenc això.
0: És que això no...
5: Ha dit,
3: per un momento lo pierdo, però no ho sé.
5: Entenc que van a buscar el carnet.
3: Tu dedueixes que en un vol li van demanar i l'altre va passar.
0: Jo entenc que sí.
3: També us dic una cosa, Mercedes Milà, vull dir...
0: Home,
3: jo la deixaria passar,
0: No, però és que és un tema de...
3: Però no la vulguis veure enfadada, et monta un pollo,
0: Mercedes
3: Milà.
0: Sí,
3: mal humor...
0: Va explicar una mica de la seva vida...
14: Això és capaç.
5: Escolti, no torni a treure el tema.
14: Te dejo el escàner i echa la conmiga.
3: Va,
14: mando i passe.
0: Va explicar una mica la seva vida privada, que ja a una persona li va fer molt de mal, que vull entendre allò que va ser la seva parella, una de les seves parelles més importants. I, escolta'm, que lo de Zapatero, que s'ho creu perfectament, que
3: confia en Zapatero.
0: Que el recolza 100%.
17: Pues lògic. Me quito el sueño. El sueño, el hambre y las ganas de vivir.
16: Uau, tiene nombre.
17: Tiene nombre, sí. Lo que pasa que casi prefiero no decirlo porque
0: dilo, hombre.
17: No se lo merece.
16: Pero no...
18: ¿Algún hombre te ha quitado el sueño?
17: Esto, sí.
16: Ayer decía Zapatero que va a explicarlo, que terminará siendo inocente.
17: ¿Pero no has leído lo que ha escrito?
16: ¿Eso?
17: Buenísimo.
16: ¿Sigues pensando lo mismo o ya empieza a olerte algo raro?
17: Cuidado, Manu. ¿Sigo pensando lo mismo? No. Sigo pensando más. O sea, este es el zapatero que yo conozco, explicándose, etcétera, etcétera. No ha hablado de las joyas, pero a mí como me dan igual las joyas, pues no ha hablado de las joyas, pero de lo demás sí. Yo espero que este, que es mi zapatero, siga para adelante y podamos seguir creyéndole como lo hemos hecho siempre. Eso es lo que espero. Pero desde luego yo, las dos manos, no una, las dos.
0: A ver si es cremará.
14: A
0: mí aquest posicionament. Jo, però hi ha molta... tota la meva, el respecte a Mercedes Milà, ja per l'edat que té, ella diu moltes vegades, mira tu, escolta, em dona igual ja, no? Però aquest posicionament... en segons quin tipus de coses...
3: Però ella, Rocco, és molt, molt, molt de zapatero.
14: Com ho ha de ser.
3: Molt de zapatero. Però sí que és veritat que hi ha molta gent que està opinant aquests dies i que bueno, veurem què passa amb el cas i com acaba. Però a mi no em sorprèn gens que Mercedes Milà sigui de l'equip zapatero fins al final.
14: Però com ha de ser.
3: I a veure com acaba. A veure com acaba el cas. A veure si molta gent que l'està criticant zapatero també al final se l'ha de menjar. No ho sé. Veurem què passa.
0: Deixa'm recuperar un moment del programa de l'Evole que el va entrevistar el Manu Sánchez, que va estar de convidat Manu Sánchez.
14: Un altre enyordo?
0: I el que és el presentador... El presentador del Perro Andaluz, recordem, perquè ell tenia un programa Antena 3 fa molts anys.
14: Qui?
0: El Manu Sánchez, aquest.
14: No sé
0: qui. I va durar un telediari. I l'Evole, suposo que sabent parlant en privat amb ell, el que havia passat, li pregunta això.
19: ¿Quién es la persona que te cae peor de la televisión?
16: Hostia, estás buena porque hay un montón que me caen fatal. La persona que me cae peor de la televisión, pues probablemente sea algún directivo.
19: ¿Ha pasado algo ahí?
16: Sí. ¿Por qué no triunfa Manu a nivel nacional? Bueno, es que a mí a nivel nacional alguna vez he tenido algún proyecto en alguna cadena nacional
0: Antena 3.
16: Me han sentado antes y me han dicho, coge papel y lápiz, apunta. Juan Carlos I, di lo que te dé la gana. Felipe VI, ni nombrarlo. Mariano Rajoy, di lo que te dé la gana. Soraya Sáenz de Santa María, ni nombrarla. Y así, una y otra, otra y otra y otra. Y después yo veo la tele y digo, hostia, que no era nada más que a mí, que la lista era verdad.
3: Me sembla estranyíssim que expliqui això, perquè no passa, no passa en cap mitjà, ni cap tele, ni cap ràdio, ni cap de res, hi ha llistes de res. És un cas estranyíssim, estranyíssim.
12: Jo vaig passar la llista que no... Bueno, que només estava jo, que no em podies criticar. Ho vaig passar.
3: No? I no hem fet cas perquè el critiquem sempre.
0: Bé, una mica de purpurina.
3: Sí, home.
0: Toni Rovira.
3: Home, ara!
0: Toni Rovira i tu! Arriba!
3: Vinga, alegria.
0: Vam portar de convidat a Joel Díaz. El nostre Joel Díaz, de la PM, i del Zona Franca, del desaparegut Zona Franca. Atenció, perquè va coincidir...
3: I la Sotana.
0: Va coincidir amb la bisneta de Francesc Macià, Teresa Gómez. Us en recordeu de la Teresa Gómez? Que vam parlar en algun moment, que vam portar un document que cantava La Isla Bonita, que allò va ser un...
14: Con su hija!
0: Exacte. Sí. La bisneta de Francesc Macià. I estava a Plató, i la va presentar.
3: Realment, aquest país és tot complicadíssim, Ara la bisneta de Macià canta...
14: Antoni Rovira i tu!
0: Antoni Rovira i tu, efectivament.
3: Realment.
0: Li va presentar.
3: Jo, la invasió extraterrestre, crec que no vindran mai.
20: No.
3: Perquè quan se'ls expliquin en detall aquestes coses, fan marxa enrere.
20: No, jo crec que han vingut.
14: Estan
20: han vist el panorama i han dit, marxem, que metes, ajudeu-me.
0: Però canta molt bé,
3: Ah, sí?
0: La bisneta, sí. Va fer la... La bisneta, sí.
3: Per què no l'hem portat, aquí?
5: És una entrevista de les teves,
3: Home, i tant.
20: Això és teu.
5: A veure,
20: és
5: interès teu,
3: Jo hi veig interès històric, interès musical...
20: I tant.
3: I altres interessos.
0: Primer escolta-la. Cantar.
3: Bueno, sí, home.
5: El Marià cantarà.
3: Rocco, he baixat els inferns, jo, de la cançó. Vull dir que...
21: Ay, Joel, lo que no... No te más. Que no te imaginas. Bisnieta... De Francesc Macià, ¿no?
22: Sí, señor.
21: Cógete, ¿puedes hablar en castellano, guapa?
22: Hombre, claro, guapa. Yes, sir.
21: Teresa,
22: lo que quieras, claro. Sí, sí, bisnieta, claro que sí.
21: Aquí Presley, gracias a Elvis Presley.
23: Uy, y lo que me espera, seguramente, ¿qué? Toni, ¿sí o no? Lo mejor está por llegar, ¿o no?
21: Sí, Elvis Presley.
22: Siempre.
0: Gracias, Elvis Presley. Atención, que canta.
22: Venga ahí, venga. Venga para acá.
3: Polquete apunta el teléfono, ¿eh?
14: Arriba.

0: llorar.
1: Silenci, continuem, que canta molt bé.
2: Estic llorant.
3: La vida és un carnaval. És més bello vivir cantando.
4: La vida és un carnaval. Però este programa què és? Un cabaret.
3: És un cabaret.
4: Lo dice la viñeta de Macià, del president Macià.
3: Sí, senyor! Visca i viva este programa!
4: Vinga! I visca, Catalana! Sentaros!
3: Piensa que la vida és desigual.
0: Ho fa prou bé, eh?
1: Jo crec... Recupera aquella de l'Isla Bonita que corre per aquí, també.
5: Jo crec que...
0: Ho fa prou
5: dilluns
0: bé.
5: Mateix havia de venir. Sí. Abans que la fitxi Sony i no pugui ja passar mai més per Catalunya...
6: Tiene que venir el final de temporada.
5: Sí, home, no, però abans del final de temporada... Bueno, potser falten 15 dies. Bueno, sí, que no, només cal que vingui una
1: vegada.
5: Queda
1: un mes, per acabar la temporada.
5: Doncs no, l'hem de portar. I escolta'm una cosa, busca quin dia no hi ha el Club B. Perquè potser sí que infartarà si el, la sala
1: anem a escoltar la versió que va fer de Madonna, sí, de la Isla Bonita.
5: Posa tots els discos que
2: vinga, va.

0: Calla, que encara n'hi ha una altra. Posa'm l'altra.
1: Teresa Gómez nos propone La Lambada. Vámonos, dedicado al guapo. ¡Hala!
0: Ai, ai, ai.
2: Ai, ai, ai.
0: Ara. Ara sí.
3: Llorando se fue, que un día eso me fez llorar.
0: Aquí no canta malament.
4: Molt bé, eh?
0: Macià hauria guanyat la guerra i tot el que hagués fet falta, eh? Amb aquestes armes secretes.
4: Tu vas, Prats de Molló.
0: Home.
4: I entres cap dins amb aquesta senyora.
0: Al costat del timbaler del Bruc.
4: Un megàfon, no? Com
0: hi ha més, eh? No, sí, a veure, posa una altra. Va.
1: Teresa Gómez nos propone Merengue. Arriba, vámonos.
4: Arriba.
3: Me prometiste darme tu amor para toda la vida.
0: També té com el nas tapat, que això fa més de cançó melòdica. Rocco, només et puc dir-te que gràcies. Gràcies per haver-nos recordat que hem de fer aquesta gestió.
5: Però tots els talls que han anat posant són talls que han anat passant per aquí al programa. Jo no sé com reaccioneu ara.
0: No ho sé, no sé. No sé.
5: Tota la temporada.
2: Buscant, ha dit Teresa Gómez, no?
5: Sí, Teresa Gómez.
2: La intel·ligència artificial no té constància.
0: No, clar, la intel·ligència artificial hi ha moments que plega, Marta.
4: Que
2: però pensa que
4: no
2: pot que busca més. En tots els mitjans tot el que s'ha
0: no, no,
2: no. No la coneixen, eh?
0: La intel·ligència també té...
2: No té un límit.
0: La intel·ligència artificial té un límit.
6: Però si tiene el mismo apellido. Teresa Gómez, el mismo que Macià. Arriba!
5: Va coincidir, el Joel Díaz va coincidir al programa amb una senyora que diu que veu presències al plató.
7: Efectivament.
5: És a dir, veu l'ànima de Montserrat Caballé i de Sara Montiel, que corria per allà.
2: Estaven al plató les ànimes?
5: Sí, ho confirmava.
4: Què passa, això, eh?
5: I li va preguntar...
4: Passa molt sovint.
5: El Toni Rovira li va preguntar al Joel Díaz per l'època del Zona Franca.
0: Ah, clar.
5: Encara coincidim amb això.
8: Tu notes presències aquí, ¿verdad?
9: Sí, claro que sí.
8: Están, ¿verdad? Cuando yo digo que está aquí esta noche la Caballesa, la Montiel, Carmen Mairena, Luis Aguilé, Arturo Fernández, ¿los ves? Que levántate.
9: Sí que los veo.
8: Levántate,
9: sí,
8: hermana.
9: Sí que los veo, sí que los veo.
8: ¡Mira! ¡Mira! ¿Los ves o no?
9: Sí.
8: Pero tú sí, tú tienes poderes para verlos. Menos mal que tú eres una realidad. Mira, dale paso, hay una presentación. Ponte de pie como si fuera tu programa.
5: Yo el día.
10: ¿Qué? Yo no tengo programa. Lo he tenido, ¿eh? Lo he tenido, pero ya no lo tengo.
8: ¿Qué era?
10: ¿Cuál es mi cámara?
8: ¿Uno por la noche?
10: Sí, uno por la noche, sí.
8: A ver, recuérdame cómo se llamaba.
10: Zona Franca.
8: Zona Franca.
10: 4 meses, pero intensos.
8: ¿Y por qué fueron 4 solo?
10: Porque me largué.
8: ¿Tú?
10: A mi puta casa. Sí, es verdad, es verdad.
8: Dijiste hasta aquí.
10: Hasta aquí, ¿eh? Hubo una serie de cosas que me llevaron a tomar la decisión de dejar el programa. El programa siguió, pero sin mí, y evidentemente fracasó.
5: Oh.
10: Porque el alma del programa era yo, Tony.
8: Ah, tú eres... Fíjate que no seguía este programa, pero oí hablar de que, claro, se había ido el alma y...
0: S'han ajuntat dos savis, eh?
5: Dos savis.
0: Dos savis de la televisió.
5: Dos savis, efectivament. Sí. I li va preguntar per un tema sexual, també.
0: Ah, perfecte.
5: Diu que el Joel Díaz es prepara abans de... S'ha de fer un precalentament.
0: Ah, sí?
5: Vostè ho fa, senyor Buigas, el precalentament?
7: Jo ho faig tot sol, eh? Precalentament i calentament.
0: Va, refrescat.
5: Però si queda amb alguna persona, primer fa un precalentament?
7: No, si quedo, no es presenta ella. Ja no quedo, ja,
5: ell es prepara. Ell, pel menú central, pel plat central, es prepara abans.
8: ¿En todo es tan rápido?
10: En la eyaculación también,
8: sí.
10: Normalmente, sí.
8: ¿Es eyaculador precoz?
10: No, a ver, he tenido etapas. Ahora ya lo controlo.
5: Atención.
10: Depende, ¿eh?
8: ¿Se puede curar esto uno mismo? No hace falta
10: ir al médico. Sí, es meditación.
8: Ah, medicación.
10: Y yo siempre digo una... No, meditación.
0: Medicación.
10: Medicación. Y yo siempre digo una frase, que es que se juega como se entrena. No sé si me entiendes. No sabes por dónde voy, ¿no?
8: No estaba pensando, que tengo que mirar la hora que es. Dime.
10: Bueno, tú cuando vas a hacer el amor,
8: sí.
10: Esto sería el partido de fútbol, ¿no?
8: Sí.
10: Pero después hay unos entrenos que te haces tú solo, en tu casa. Esos entrenos son importantes también. Hay que trabajar ahí la duración.
8: Es verdad.
10: Porque cuando llega el partido, entonces rindes bien.
7: Pues mira, no me entreno yo.
10: No, es así, ¿eh?
8: Sí, sí, yo creo que además son consejos que puede dar un sexólogo, ¿no?
10: Bueno, es que yo soy sexólogo aficionado.
0: Ha quedat claríssim, eh? Rocco, moltíssimes gràcies.
5: Bon cap de setmana a tots.
0: De seguida, el temps afegit amb l'Arnau Vila i el Fornós.
11: RAC 1. Les grans bandes sonores del cinema arriben al Palau.
12: L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta homenatge a Williams i Zimmer, Star Wars, Gladiator, Harry Potter, Interstellar i molt més en una nit plena d'emocions, aventures i una música espectacular.
11: Dilluns 6 de juliol a les 8 del vespre, al Palau de la Música Catalana.
12: Entrades a osvallès.com.
13: Per primera vegada a Barcelona, Yamato, l'imponent grup japonès format per 40 tambors taiko, atura la seva gira internacional durant dues úniques setmanes al Teatre Apolo.
14: Inspirat en rituals mil·lenaris, Yamato canalitza la tradició japonesa en un espectacle on cada tambor ressona el ritme del batec del cor.
13: Yamato, Hinotori, les ales del Fènix.
14: Del 22 de juliol al 2 d'agost, Teatre Apolo.
13: Entrades a la venda a teatreapolo.com.
15: Nou Evitara. Ja és aquí el primer SUV 100% elèctric de Suzuki amb tecnologia All-Grip E4x4. Fins a 581 km d'autonomia i Suzuki Connect per connectar-ne la càrrega des del teu mòbil. Vine a conèixer-lo i prova'l al teu concessionari oficial Suzuki. Evitara. Viu una nova experiència. Roma Coruma a Barcelona, Mataró, Sabadell i Sant Boi.
16: Com et quedes si et diem que la regadora del teu jardí és, en realitat, un pot de xampú? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
17: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel fons d'Ecoembes.
18: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta amb 0, Vaisso Yamaha. Emporta-te'l amb 8 anys de garantia i a un preu que no t'esperes. Vine a provar-ho al teu concessionari. Mitsubishi Outlander PEV. Vola alt.
19: Car Store Group, Sabadell, Vic i Manresa.
20: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
21: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment.
22: Rebobina el moment.
21: Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
22: Més immediat que mai.
21: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
23: RAC1. De dilluns a divendres, de 8 a 2 quarts d'11 a RAC1, no ho sé, amb Mireia Garolera.
24: És el doctor Marcos Hurman, que va ser el primer metge condemnat a Espanya per practicar una eutanàsia justament el 28 de març del 2005.
25: Una paciente ingresa de urgencia con pluripatológica, una mujer de 82 años, tiene un cáncer de colon, un infarto agudo de miocardio, una diabetes descompensada y un cáncer de colon. Y de entrada ella me pide morir. Ella sufría, como me manifestó, por ella y por su hija, que no quería verla más sufrir, de ver a su madre padecer. Ya intento sacarla adelante durante 2-3 horas, hasta que llega un momento que la situación médica es irreversible, no se puede hacer más nada. Me pongo en la posición de esa hija y de esa madre. Le pregunto si quiere que sea ya. Me dice que sí, y ahí directamente lo que hago es intencionalmente acabar con la vida de esa paciente que sufre. Lo que sucede después es el tsunami de mi vida, que duró muchos años y sigue también durando.
24: Tots els continguts del 9C que vulgueu recuperar els trobareu al web i a l'app de RAC1, a RAC1 Podcast.
23: RAC1. Tots som 1. Tot el que passa a RAC1 i a RAC+1 ho tens a rac1.cat.
26: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
27: Puntualíssims, el senyal de les 7 de la tarda, arrenca el temps afegit, i avui no perquè sigui divendres i molt menys, però hi ha temes per avorrir, més que per avorrir, per passar-nos-ho bé, i ho comentarem de seguida amb l'Arnau Vila. Com estàs? Bona tarda!
28: Bona tarda!
27: Vinga, som-hi! També és molt a punt la Marta Gailà amb el seu ordinador, amb les seves dades, que de seguida descobrirem aquesta pregunta. Però abans, com sempre, és divendres, ens sentim amb molt més caliu que mai, perquè tenim públic a l'estudi, efectivament.
1: No has aconseguit retenir-lo tot.
27: No, sí, avui. Hi ha part del públic que l'hem retingut. Els tenim aquí segrestats.
2: Estan segrestats, hem sellat les portes amb soldadura.
27: Sí, perquè a les 7 ja estan un punt cansats, i és lògic. Ara, això sí, faig una crida, eh? Que vingui públic i no se'l rebi ni amb uns sangus ni amb unes pastetes, molts han marxat
1: perquè tenien... no
27: han tingut berenar i han fotut el camp.
3: No, home, no. Però la gent ja portava estona i arriba un moment que tenen compromisos, també. No passa
27: doncs
3: res.
27: Avui els supervivents venen de Cerdanyola del Vallès, de Sant Cugat, de Polinyà, de Reus i del Baix Guinardó, que he insistit que és Baix Guinardó, que els tenim per aquí. Per cert, Arnau, molt seguidors de l'Europa. M'han comentat.
1: Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs bé, estarem en solidaritat amb el Sabadell, avui, una miqueta.
27: Doncs que vagin ja entrant als stories d'Instagram, perquè sí. Avui quina pregunta fem?
1: Doncs preguntem pel mercat del Madrid, ja sabeu que...
2: Però quina merda preguntes aquesta?
1: No comenci,
27: Un respecte, senyor
1: Guillem Martí. Deixi'm dir la pregunta. Avui us preguntem si us espanta el mercat que està fent el Madrid. Amb dues opcions, estic cagat o no. Ja s'ho faràs.
4: És una Tic-tac.
1: Pregunta polaritzada que podeu trobar als stories d'Instagram.
3: Superem els 1.000 vots, avui. Espa. O sigui, molta participació.
1: Però ens segueixen preguntant com fer-ho. Per l'enèsima vegada. Al perfil del Versió RAC1, allà on hi ha el perfil, la cara del Toni, cliqueu allà i se us obren les stories.
4: Pumuki, la cara Pumuki.
1: Exacte.
4: La cara Pong.
1: I allà s'obren les stories d'Instagram i allà podreu votar.
27: Doncs vinga, de moment, de seguida, mentre els oients van votant a través d'Instagram, aquí a la taula ho farà l'arquitecte i periodista Martí Molina i Pei.
4: Hola, què tal?
27: Es nota que arriba l'estiu perquè ara, pobre, es congelarà. Arriba amb pantaló curt, el senyor Martí Molina, de Berga.
4: Fa fresqueta, eh?
27: Fa fresqueta, sí. Aquí és un congelador, eh? Aquí acabarem com...
4: Vaig a pujar l'aire, que si no...
27: Pugi, senyor Requesens. O potser no cal, que acabarem patint calor. També ens acompanya el lletrat i periodista Àngel Pérez.
6: Bona tarda. Maleït el dia que li vaig dir a l'Edgar que havia estudiat dret, eh?
27: No, és que... Ens posa el temps afegit que hi hagi un advocat, francament.
6: Vale, doncs ja està. Pues per tu, molt bé, felicitats.
27: Acaben de fer un unboxing abans de la redacció, però d'això ja en parlarem més endavant.
6: Pots explicar-ho, també.
27: I una persona que avui ve amb un color i un, com diria el Toni Clapés, el guapo subido, però hi ha una causa i està prenent el sol, l'Anaïs Martí, de La Vanguardia.
7: Jo vaig estudiar també, més enllà de, t'ho dic per si ho vols posar, publicitat i relacions públiques.
27: Ah, també?
7: A part de
27: doncs
7: periodisme.
27: Doncs mira, aquí tenim tots amb doble llicenciatura, és fantàstic.
7: Sí,
27: aquí
7: és
27: portem
7: fantàstic.
27: Gent de nivell, gent catedràtic. A veure, Anaïs Martí.
6: És veritat que l'Anaïs ve amb el guapo subido, però gràcies per la part que ens toca el Martí i a mi, Edgar, eh?
27: No, ho dic
6: no.
7: Que van tots dos amb pantalons curts.
6: Està molt bé, està molt bé, perquè
7: aquí hi ha
6: prioritats, Edgar.
27: S'ha dit que un ha pujat la imatge aquest matí, els altres heu treballat, simplement això, eh? Aquest matí. Dit això, Anaïs, vinga, centrem la pilota a terra, que estem rebent ja mirades de la capitana del temps afegit, que és la Marta Gailà.
3: Jo trobo que us estem enrotllant
9: molt. Espavila.
27: T'espanta aquest mercat que està fent el Real Madrid? Francament, digue-ho sincerament.
7: No.
27: Y el polígrafo dice que miente.
7: No. El polígrafo dice que dice la verdad. No m'espanta gens.
27: Ja
7: però tu has vist qui lidera tot això?
27: La nau.
7: Sí.
27: José?
7: Mourinho. Tu creus que José Mourinho ens ha de fer por a aquestes alçades amb Hansi Flick?
6: Però no creus que sap el que demana i per què ho demana?
7: Sí, clar, estan fent un mercat antibarcelonista fitxant tot el que van fitxar la temporada passada, exactament peça per peça, el mateix. El lateral, el central, vull dir, és el mateix. L'any passat, Hausen, Álvaro Carreras, Mastantuono i m'estic deixant a Trent Alexander-Arnold. De moment són les mateixes posicions que han portat fins ara, que és un Cucurella, és Bernardo Silva, és Dumfries i Carlote. És exactament el mateix.
27: I la
7: el
27: bomba, mateix. La bomba que s'espera, que ja veurem de qui
7: aquest
27: es tracta.
7: Aquest sí que em fa respecte.
27: Aquest 150 milions, o Julián, o Lissiar, en parlarem. Àngel Pérez, a veure, t'espanta o estàs allò...
6: Gens ni mica. Gens ni mica. Em fa molta mandra el Madrid l'any que ve. Perquè, com deia l'Anaïs, amb el personatge que tindran a la banqueta, crec que l'objectiu principal del senyor aquest serà treure de context i treure de posició al Barça i a Flick. I dirigir el foco a una àrea que no és la que ens agrada i la que ens estem còmodes i la que estem gaudint, perquè si us hi fixeu, a Can Barça portem 2 anys parlant de futbol, parlant de... Vull dir, amb tranquil·litat... Llavors... És pensar en aquelles èpoques passades, en el dit a l'ull, en el Mourinho esperant a l'àrbitre en un pàrquing i aquestes històries, que no tinc cap dubte que tornaran. Llavors, periodísticament, crispetes, però tones de crispetes, perquè periodísticament serà una temporada molt intensa, perquè Mourinho ens donarà molta salsa, però a nivell de Barça em fa molta mandra, i a nivell esportiu els fitxatges al final és una mica el que diu l'Anaïs. Si estigués, mira, et diré una cosa, si estigués Xavi Alonso a la banqueta,
0: Está buenísimo.
1: Parada, si estigués Xavi Alonso, o un entrenador capaç de col·locar, ordenar, de fer jugar l'equip bé, aquests fitxatges són bons fitxatges. Al final no estan fitxant tolles. Però és que en Mourinho...
27: Mira, faig un petit parèntesi, de seguida el Martí Molina ens diu la seva opinió, però creieu, ara que has dit, Àngel, això de Hansi Flick, creieu que algú al Barça, o ell mateix, advertiran a Hansi Flick com les gasta Mourinho per no entrar o deixar d'entrar? És a dir, com ho gestionarà Hansi Flick?
1: Si una cosa té Flick és experiència i té molts tiros pegados per, com per tenir que necessitar l'advertiment. Jo crec que Flick ja ha demostrat, òbviament no s'ha trobat amb un Mourinho, però Flick ha demostrat tenir molta mà esquerra per capejar una mica els diguéssim, les amenaces d'incendi que ha tingut a nivell tan intern com extern.
7: Crec que el que farà és passar al màxim, dirà focus on my team, que és focus, la frase més repetida de Flick, però sí que tinc molt clar que el dia que li toquin el crustó amb algun dels seus jugadors sortirà i dirà les quatre coses que hagi de dir. És
27: mira,
7: a dir, defensant el seu sempre.
27: Come on, it's a bullshit, i amb sí, això ho matarà, eh?
7: I s'ha acabat.
27: A veure, Martí Molina, et veig, no sé si... És que et veig amb cara de preocupació, no, potser tu sí que no. Ocupen els fitxatges del Madrid.
5: No, què passa? Al contrari, és a dir, tinc molta expectació perquè el Madrid ha retrocedit 15 anys enrere. Ja està intentant aplicar la mateixa fórmula que Florentino, quan va tornar a manar al Madrid el 2009-2010, va veure que l'equip de moda era el Barça i va intentar aplicar una política anti-Barça. I va anar a buscar, en el seu cas, Mourinho, perquè havia sigut l'entrenador que amb l'Inter de Milà havia aconseguit eliminar el Barça, i havia anat a buscar futbolistes davant d'un projecte esportiu nul, futbolistes que el Barça havia intentat contractar, però que al final els havia descartat, fos perquè no s'havien posat d'acord o perquè a última hora consideraven que potser no acabava de tenir el nivell de Barça. I per tant jo estic veient exactament el mateix, que no hi ha cap tipus de planificació esportiva, que tota l'estona és anar a remolc, i per tant, mentre sigui el Madrid el que va a remolc del Barça, jo crec que el Barça no ha de patir. Això no vol dir que el Madrid no sigui un equip competitiu. Això no vol dir que no siguin bons futbolistes, i això no vol dir que la temporada que ve el Madrid, entre una cosa i l'altra, no faci un pas endavant. Perquè m'imagino que una de les coses que aconseguirà el Madrid amb Mourinho, més enllà de la mandra que ens farà a tots, és algú que intenti posar una mica més d'ordre al vestidor i que evitar que quan un jugador amb Xavi Alonso no jugava o no tenia el protagonisme que tenia i es anava a queixar el president donava la raó al jugador. S'entén que ara, el moment en què el jugador vagi a queixar-se al president, que també passarà, diguis Bellingham o diguis qui sigui, o Vinícius o el de torn, doncs que l'entrenador s'imposarà. Però més per una qüestió de necessitat i d'urgència que res més. Per tant, mentre es doni aquest ecosistema en què el Barça va per davant i el Madrid tota l'estona al darrere, i a veure què fa el Barça per reaccionar a nosaltres, jo no tinc massa cap por ni res, perquè veig més del mateix. M'hagués preocupat si el Madrid hagués començat a fer coses, diguem-ne, amb més sentit comú futbolístic de anem a buscar quin és el model que funciona. Una direcció esportiva, una planificació a llarg termini, això m'hagués preocupat una miqueta més, però a curt termini, que va. I a banda, vull dir, en parlarem, però els calés se'ls estan acabant. O sigui que vagin, no sé com ho farem per inscriure tot aquest personal.
27: Ara has començat a obrir el que volem obrir. De totes formes, amb Xavi Alonso crec que es fitxa un entrenador, amb Mourinho és un agitador, jo crec. A veure, Marta Cailà, aquí a la taula veig tranquil·litat relativa, no ja s'ho faran, no sé si l'audiència està preocupada o no amb aquests fitxatges.
3: La gent està tranquil·la, perquè han votat prop de 1.200 persones i un 84% diu, a la pregunta de t'espanta el mercat del Madrid, no, ja s'ho faran, no estan espantats.
27: Clar que sí, que es fotin.
3: Només un 16% reconeix si estic cagat.
8: Vinga, tallem micros, baixem sintonies,
27: votar
8: gent a la gent.
27: Sí.
8: Parlo català perquè sóc de Sants.
27: De Sants i culer.
8: Baixem micros, sisplau. Vinga. Voleu saber el secret d'on treu els diners el meu Florentino per fitxar el que vulgui?
27: Tenim una compta comuna amb Florentino.
8: Sabeu d'on treu els calés?
3: Molt bé, jo us ho diré. Català,
8: sí, molt bé, molt i us bé. Faré 5 cèntims.
27: A veure,
1: 5 cèntims.
8: Els treu de la butxaca màgica perquè Florentino és Floraemon, el gato galáctico, ¿verdad, Presi?
9: Claro que sí, claro que sí. Con mi bolsillo mágico nunca se me acaba el dinero para fichar. Es lo que tiene ser Floraemon. Dentro, música. Dale, dale.
27: Sinceramente, Florentino no está bien.
9: No está bien. Ojalá mis sueños se hicieran realidad, se hicieran realidad, porque quiero otra Champions. Floraemon puede hacer de fichajes un montón. Con mi bolsillo mágico jodré a la porta un montón. Quisiera poder fichar todo el Barça. Este es Cucurella el merengón. Ja, ja, ja, tú siempre ganas, Floraemon. Ja, ja, ja, tú siempre ganas, Floraemon.
8: Bravo, Presi, bravo. Venga, aplaudimos todos.
1: No,
8: venga,
1: no,
8: aplaudimos.
1: No,
8: venga,
27: Floraemon, la gent s'ho passava bé,
8: començava a cantar
27: el sol.
8: Xica de los tuits, aplaudir.
3: No vull aplaudir.
27: No, francament, no podem aplaudir, això. O sigui, ha pertorbat part de la nostra infància, aquesta
9: cançó. El gato mágico.
8: El gato mágico.
27: Fa, francament,
9: Floraemon.
27: Bé, entrem en aquest famós món de Floraemon. Ens espanta una miqueta, però efectivament, ho deia l'Anaïs, s'ha fitxat Bernardo Silva, ha fitxat Konaté, Dumfries, Cucurella, cromos repetits, arriba Mourinho com a cap visible de la nau, pagant clau al Benfica, no ens oblidem que ha vingut Mourinho però previ pau al Benfica, i ara s'espera aquest gran fitxatge, aquesta gran bomba de 150 milions, el Galàctico, que fa anys que no fitxava Florentino, traient de banda Vinícius i Bellingham, Olisset, podria ser Julián Álvarez, Martí Molina i Pei. Com s'explica que el Madrid, malgrat els problemes econòmics que arrossega i que són coneguts aquí i a Lima, pugui fitxar i inscriure amb total normalitat?
9: Però Raimon... Ja s'ho he dit.
27: Sí, és que començarem a creure aquesta teoria.
5: Veiem, aquí hem de tenir en compte que sempre Florentino ha tingut la gran habilitat per qualificar-ho d'aquesta manera i evitar-me querelles, que sempre que ha tingut una situació d'aquestes límit econòmic ha trobat la manera de poder aconseguir aquests diners. En el seu dia, els famosos pelotazos i les torres aquelles que cadascuna portava el nom d'un jugador, i ara darrerament, si recordem, per exemple, aquesta temporada passada va salvar els números gràcies a la participació al Mundial de Clubs, que li va permetre injectar 80 milions d'euros. Però no ens en recordem, perquè va transcendir poquíssim a Madrid, va aconseguir quadrar els números fa dues temporades gràcies a activar una palanca, que és una venda de seients VIPs del Bernabéu. Que això se'n va parlar poquíssim, però també va ser una operació que li va permetre poder equilibrar els comptes. El fair play financer, per què l'està esquivant de moment al Madrid? Perquè de moment encara no ha tingut pèrdues directes. El fair play es compta a través del pressupost, els ingressos, entreus les despeses de gestió, instal·lacions, manteniments, seguros, personal no esportiu, i això et queda una part que és la que pots destinar a salaris esportius. El que passa? Que si tu has tingut pèrdues, aquestes pèrdues et penalitzen. I això és el que porta 6 anys arrossegant el Barça. De moment, el Madrid aquestes pèrdues encara no les ha tingut. I, per tant, com que encara no té penalització, el Madrid encara no està dintre d'aquest fair play negatiu que li impedeixi tenir limitacions per fitxar. Fa dues temporades va passar molt desapercebuda una cosa també, perquè les coses passen. Una altra cosa, si transcendeixen més o menys públicament. Va haver d'activar fons propis per poder tenir fair play. Què vol dir fons propis? De la mateixa manera que tu, quan tens pèrdues, això et resta, si tu has tingut beneficis, entre cometes, la Lliga t'ho guarda i tu pots aprofitar aquests beneficis per guanyar marge salarial. Això és el que va fer fa dos anys al Madrid per poder inscriure Mbappé. Perquè si no, potser hagués tingut problemes per inscriure'l.
1: Però són els seus... Vull dir, fent d'advocat del diable...
5: Són els seus diners. Però el que estic dient és que ja està començant a tenir problemes. El que passa és que no són...
27: Per inscriure, per inscriure.
5: Com que tu tens marge salarial, tu pots inscriure. Perquè de moment encara té marge salarial. Però fixa't, ja t'estic parlant de tres trampes per poder tenir marge. Tres trampes. Tres solucions per poder tenir aquests 80 milions del Mundial de Clubs, que van aparèixer vinguts del cel, aquesta venda dels seients VIP que va fer, i el mateix que va fer el Barça, també ho va fer el Madrid, i això últim que dia d'activació de fons propis positius. Veurem què passa aquesta temporada que ve, perquè si no ven un futbolista estrella i guanya molts milions, a mi els números no em quadren.
27: És que a part, Martí, hi ha una cosa que queda molt clara. D'acord, el fair play queda clar, que el marge salarial és una història i els diners cash que puguis tenir per fitxar és una altra. Em queda clar, el fair play el supera de moment. Però com pot tenir tant múscul econòmic que, com deia l'Anaïs, fitxa Carreras per 50, ara Cucurella per 60,
8: Està ciclau.
27: Ara prepara 150 milions per a un jugador. És a dir, d'on treu aquests ingressos?
1: Treu o el traurà.
27: O traurà, vaja.
1: O traurà. Pues, no, a veure. Bàsicament en la venda del 5% del club, que és el que vol fer Florentino.
27: Però que no s'ha fet, això.
1: No s'ha fet, però ho està cuinant a foc lent, i jo us vaig dir aquí que la famosa roda de premsa aquella que tots ens vam enfotre de Florentino i que tothom se n'enreia a Florentino perquè és gran i està gagà i ha patinat, jo tinc clar que jo estava totalment mesurat, que estava ben estudiat, que Florentino no pega un tret a l'aire i que no patina, i que Florentino el que feia és desviar l'atenció perquè tots miréssim cap allà, mentre a l'altra banda el que està cuinant a foc lent és la venda d'un 5% del club, que són 500 milions d'euros.
7: I per què? Perquè el negoci del Bernabéu no li està sortint
1: correcte,
7: bé, perquè no hi ha
1: correcte.
7: Pàrquing, perquè no hi ha concerts, perquè
1: correcte.
7: No hi ha l'escai aquell que preteníem
1: quilos,
7: fer
1: eh?
7: A dalt de tot del Santiago Bernabéu.
27: 500 quilos, què dius, Àngel?
1: Que seran, si el Madrid ven... El Madrid calcula aproximadament que el valor comercial del club pot ser d'uns 10.000 milions d'euros. Si ven el 5%, són 500 milions d'euros el que rebria sí. el club per aquesta venda.
5: Però alerta, eh? Perquè això pot ser un Barça Vision versió Madrid.
1: No,
5: si jo fins que no vegi aquests calés...
27: Un plus.
1: Clar, clar, sí.
5: Ingressats al compte de resultats del Madrid, jo no em creuré aquesta operació.
27: De moment és fum.
5: Jo no me la creu. Clar, de moment és fum. Ara, jo puc dir, jo que sóc... Fitxeu-me i paga'm a mi 10 milions d'euros, i em diran, puja aquí dalt i balla, normal.
27: Home, per tu els pagaríem, Martí, eh?
5: Gràcies, Edgar, però fantàstica la declaració d'intencions, però fins que no me'ls ingressis al compte, jo no m'ho creuré. Clar. Doncs això és el mateix. El que passa és que anem fent volar coloms i ja sabem que Florentino s'ha guanyat un poder mediàtic, poder de despatxos, una reverència que normalment les seves paraules tenen credibilitat. Però aquesta operació de venda... ara ha transcendit perquè està bastant més madurada, però ja fa 10 anys que va darrere d'això, i fins ara no se n'ha sortit.
27: Mira,
5: vull dir que alerta.
27: Esteu parlant de moltes xifres, molts milions.
5: Sí.
27: L'home dades del temps afegit, entre altres coses, l'Arnau Vila, ha preparat uns informes rascant en el tema dels diners i has tret algunes conclusions interessants.
1: Però per pura curiositat, perquè parlem del Madrid com si gastés sense límit, i realment no és cert. És a dir, en els últims 10 anys, perquè el futbol, jo penso també que no és només una o dues temporades, sinó que hem de... allargar una mica la mirada. El Barça els últims 10 anys té un balanç de compra i venda de jugadors de menys 340 milions i el Madrid només de 307, és a dir, el Madrid ha gastat menys diners en fitxatges en les últimes 10 temporades, però és que a més, si us hi fixeu, i la dada que més em crida l'atenció és que si parlem del que li costa la plantilla al Madrid, no? A més, no només la plantilla, sinó els salaris esportius i no esportius, és a dir, el que es gasta el Madrid en sous de tots els seus jugadors i treballadors, la 24-25, que són els comptes tancats i auditats, sí. Només representava un 43% del pressupost, i el Barça, tot i, no, tot i en aquest període d'austeritat, li representa un 61% del pressupost. És a dir, el Madrid dedica i destina molt menys percentatge de despeses als salaris que el Barça.
27: El que deia el Martí, que en el tema del fair play...
1: La salut econòmica dels sous del Madrid és molt més alta. Això, si mireu els comptes...
9: Por supuesto.
1: Les memòries econòmiques del Madrid, és el percentatge que representa sobre el pressupost. I ja no el pressupost d'aquesta temporada que encara no està aprovat, sinó de l'anterior, ja tancada i auditada. Vull dir que el Barça continua estant molt per sobre del...
7: I és això que diu l'Arnau és el que et diuen de la Lliga quan preguntes. Ei, per què?
1: Clar.
7: No? Com pot ser?
1: Clar.
7: Doncs t'ho expliquen exactament.
6: I ha baixat el Barça, eh?
1: Ja ha baixat.
27: Sí, té més marge.
1: La FIFA...
6: Abans vam arribar a estar al 90 i pico
1: percent. La FIFA recomana estar, com a molt, al 70% de massa salarial respecte al total del pressupost, però el Barça continua estant al 60, 61, 63, i el Madrid no arriba al 45. Sí. És a dir, que aquesta dada trobo que és important per explicar que el Madrid tampoc es tira més el braç que la màniga.
5: Bueno, a veure, relativament, no serveix de res tenir molts més ingressos si al final tens moltes més despeses. Què fa el Madrid? El negoci del Bernabéu, per exemple, l'ingressa tot ell. I després el que fa és pagar. Per fer-ho ràpid, imaginem que jo tinc la meva nòmina, però ara resulta que, com que em fan cap de secció, jo que tinc 5 empleats al meu càrrec, jo resulta que cobro tots els diners jo i jo els hi pago amb ells. Clar, jo podria anar al banc i dir, escolta, jo he passat, m'invento, de cobrar 1.000 a cobrar 5.000. Però el banc em dirà, ja, però has passat de tenir unes despeses X a tenir unes despeses de 4.000 no sé què, perquè directament tots els diners que t'han ingressat a tu els has destinat amb altres coses. Per tant, aquesta idea dels percentatges és veritat que és baixa, però el Madrid aquí fa moltes trampes comptables, legals,
9: per poder fer,
5: per poder maquillar i per poder condicionar tots els números.
1: Enginyeria comptable.
5: Però aquesta enginyeria comptable mai ens posem d'acord, perquè tu preguntes amb qualsevol economista
9: Además
5: i sempre t'explica...
9: Feo y mentiroso.
5: Fantàstic. Però això funciona així, perquè, de moment, insisteixo, el Madrid, gràcies a trobar solucions que no són cap història de l'altre món i que són perfectament legals, però gràcies a trobar solucions, cada any ha trobat els milions que necessitava per quadrar els comptes i per poder seguir operant amb normalitat.
27: I sempre se n'en sortiran? Fins quan durarà aquesta impunitat?
5: Aquest és el tema, perquè mentre el negoci del Bernabéu no et rutlli, tu tens uns creditors que t'han deixat uns calés que t'estan dient que hay de lo mío. I el gran problema que té el Madrid, que això és el que jo no sé com ho solucionaran si no fan aquesta operació de venda del club, és que a part d'aquest negoci dels concerts, dels aparcaments, de l'explotació del Bernabéu, l'havien vengut a Goldman Sachs. I ara això no es pot fer. I Goldman Sachs està dient, qui em torna els diners? D'on surt el que jo necessito recuperar de la inversió que us vaig fer? Llavors, clar, aquí s'han de treure diners d'altres partides del club. Els comptes del Madrid, a diferència dels del Barça, són molt més opacs. El Barça té un nivell de detall bastant més ampli que no pas el que fa el Madrid, que fa una explicació molt més simple. I, per tant, hi ha moltes cosetes que no les acabem de saber, que les hem d'intuir. Però, insisteixo, de moment, a curt termini, ha trobat solucions per poder quadrar els comptes. I com que encara no ha tingut pèrdues, pot seguir operant amb normalitat. Però falta que algun dia tingui pèrdues perquè tot aquest castell se'n vagi a terra.
27: Doncs qui vulgui saber aquesta resposta del per què el Madrid pot fitxar i inscriure amb tranquil·litat, que escolti el Martí o el que acabo de comentar vosaltres, perquè com a mínim la resposta hi és. A partir d'aquí veurem fins a quan dura aquesta impunitat que parlàvem.
3: Però ho han fet millor ells.
5: Ho van fer millor perquè aquí... A veure, el Barça,
3: o sigui,
5: va tenir...
3: escoltant-te, que ja entenc que han fet tota aquesta enginyeria, que dius que és legal, han fet operacions estranyes, però legals, tot és legal. I al final. Els números els hi surten molt millor que no pas al Barça, per tant, ho han fet millor.
5: El gran èxit... A veure, més enllà de que el Barça es va equivocar en l'època de Bartomeu fent uns salaris esportius i anant molt al límit, evidentment no podies preveure la pandèmia, i això va suposar un daltabaix tremendo.
3: Però la pandèmia va afectar tothom.
5: La pandèmia va afectar tothom, però el Madrid i Florentino, d'una manera molt curiosa, va aconseguir que aquell any, malgrat tot, malgrat les pèrdues que suposava, o sigui, el de davallar d'ingressos per haver de tancar l'estadi i tot, malgrat quedar eliminat prematurament de la Champions, el Madrid aquella temporada va quedar en beneficis. Va guanyar 100.000 euros.
9: Com a sempre.
5: Va aconseguir negociar amb els jugadors i que rebaixessin el sou, va aconseguir fer una sèrie de coses...
3: Van fer bé.
5: Sí. Com ho va fer? No ho sé, però ho va fer bé.
1: Però és que ja no partien, Martí, d'un percentatge de fitxes tan alt respecte al pressupost. És a dir, ja era més senzill de que el Covid no t'ofegués econòmicament com li va passar al Barça.
5: Sí, perquè el Barça es va equivocar perquè va tenir un nivell salarial extraordinari, exagerat, i en comptes d'aprofitar la marca Messi per dir tu vols jugar al costat de Messi, doncs baixa't el sou, va dir tu vols jugar al costat de Messi, sí, doncs a més et pagarem més. I, home, escolta, va haver una sèrie de decisions que van ser molt estranyes. I llavors, un cop vas trobar-te amb que no vas ser capaç de parar el cop durant la pandèmia, a més, la temporada següent, quan arriba Joan Laporta, frena una decisió que empresarialment tenia molt sentit, però a nivell... Perdoneu, m'estic enrotllant molt, però és per...
3: No, està bé, és interessant.
5: Empresarialment tenia molt sentit, però a nivell futbolístic no quadrava. Què és? Va agafar i va dir, anem a buscar tot lo dolent del club, ho compartim en pèrdues i ho carreguem el nostre primer any de mandat. I això va donar 555 milions de pèrdues. Però què passa? Que Laporta, que va deixar el club la presidència el 2010, el 2010 no existia encara el fair play financer. Com que no existia, Laporta no sabia massa bé com funcionava aquesta normativa. Aleshores, els avaladors, les persones que portaven tot el tema de gestió econòmica van dir anem a gestionar això com una empresa i anem a fer un primer any dolent per després començar de zero. Mm-hmm. Però el que no sabien és que aquesta decisió comportaria una limitació en el fair play que s'allargaria durant molts anys. Mm-hmm. I entremig, quan ja sembla que et recuperaves, comences a fer les obres de l'estadi, te'n vas a jugar a Montjuïc i jugar a Montjuïc et suposava 100 milions extres que deixaves tu d'ingressar, perquè anar a Montjuïc tens uns ingressos, anar al Camp Nou eren uns altres. Que quan semblava que ja començaves a arrencar el vol, 100 milions menys que havies de compensar. I per això, constantment, el Barça ha tingut pedres a la sabata que l'han impedit avançar.
27: Trepitjant merda, estem visquent uns anys complicats.
5: A través, tot seguit de males decisions, el Barça ha anat a remolc i constantment ha hagut de fer l'impossible i més per poder-se sortir-se'n.
27: I hem conegut l'enginyeria aquesta famosa econòmica per fer que també ha hagut de fer molt el Barça per poder arribar on ha arribat de moment.
5: I aquest any és l'únic any, amb 6 anys, per primera vegada, que el Barça diu que tenim la solució i que no estarem, que estarem dintre d'aquest marge del fair play, en tenim, és a dir, estem dintre la regla 1-1, que podem operar amb normalitat, i és la primera vegada en 6 anys que la Lliga diu és veritat, els números us quadren.
27: Ara, de moment, que és el que sempre diem aquí, ningú marxa i, per tant, de moment només ha fitxat Gordon perquè ha marxat Lewandowski. De seguida anirem a la Premier perquè hi ha coses interessants que també criden a nivell econòmic, però Anaïs, Àngel, el Madrid està fitxant molt, ja ho hem vist, a nivell de quantitat, però la qualitat que està fitxant millora la de la temporada anterior, els fitxatges que han arribat fins ara, és a dir, està fitxant bé el Madrid?
7: Ma, jo crec que l'error és apostar per una sèrie de jugadors que van arribar aquí, amb, que semblava que, vaja, que Mastantuono no era el nou Lamine, que Carrera s'havia de menjar Lamine, etcètera, etcètera, i resulta que tots aquests fitxatges no t'han funcionat i t'has gastat, insisteixo, 170 milions d'euros. Jo crec que si hi ha una part positiva amb tota aquesta història és que al final, gràcies a tot això que explicava el Martí, doncs el Barça té futbolistes com Fermín, té futbolistes com Gavi, té futbolistes com Lamin, té futbolistes, bé, tots els jugadors com Cubarsí, tots els jugadors de la Masia, que jo estic convençuda que si haguessis comptat amb tota aquesta milionada de la que bevia el Barça en l'època de Bartomeu, en el moment que marxa Neymar, etc, tots aquests jugadors no els haurien vist. I què passa gràcies a aquesta política d'austeritat? Que tu ara tens una generació que està treballada, que treballa com un equip, i jo no dic que el Madrid a la llarga no acabi fent un equip amb aquests fitxatges, perquè a mi, ostres, Bernardo Silva, ho hem parlat aquí moltes vegades, em sembla un jugador de molta qualitat, encara que aquí al Barça no el necessites, Cucurella, etc. Però és que tu tens un equip que sap jugar com un equip, que és el més important més enllà, i el principal problema que té el Madrid, que és Vinícius i Mbappé, el seguiran tenint, que és una mica la batalla aquesta de la prima dona, a veure qui mana en aquell vestidor.
0: Però a mi Anaïs,
7: vull dir que crec
0: falta...
7: que és el més important. Et falta el nou.
0: Això t'anava a dir. Estic totalment d'acord amb la teva reflexió, però amb l'asterisc de que si vols pujar aquest nivell per anar a competir per la Champions, que és el que t'ha faltat aquests dos anys, necessites un davanter centre determinant, necessites un Lewandowski de quan va venir Lewandowski.
7: I ho has de fer aquest any, perquè si no, arribaràs a l'estiu que ve
0: i, no
7: i quan ve sap el Martí, hauràs de tornar a marxar a Montjuïc perquè t'estauran col·locant la coberta, tornaràs a tenir problemes d'ingressos. No, és que és una realitat.
10: No, és que és això.
7: És
10: el Barça aixequem
0: el
10: cap, eh?
0: El Barça ha de fitxar un davanter.
7: No, sí que l'aixeques, però ja és important,
10: obres,
7: és important que aquest estiu facis les coses.
3: Una anotació que ens fa un oient, ara que parlàvem dels números del Madrid, el Jep Soler diu, el tema dels impostos a Madrid pot tenir alguna cosa a veure? Els jugadors paguen menys impostos i, per tant, el club ha de pagar menys. Aquest seria un factor a tenir
10: això
3: en compte?
10: Això l'ajuda, sí. És un, bueno, al final, com que estem parlant de xifres milionàries, que t'estalvien un 3 o un 4%...
1: No, i més. La llei Mbappé...
10: No sé exactament la quantitat, però sí, això també és una cosa que els ajuda.
1: La famosa llei Mbappé, que va portar tanta polèmica de creació de Ayuso i companyia, permet que es puguin deduir fins a un 20% de l'IRPF si inverteixen aquests diners a la Comunitat de Madrid.
11: Pues una ajuda més.
1: És un dineral.
11: Una ajuda més.
1: Un 20%.
10: Sí,
0: mira, los que vivimos en Madrid, això lo agradecemos.
11: Sí, francament.
0: Que culpa tiene Real Madrid que Ayuso ponga un impuesto.
11: Si està, doncs que s'aproveixi. Sempre s'han acabat en sortir. Mira, ara que parlaves de dineral, estimat Arnau Vila, la Premier League... Vas tenint-los, eh? Vas fent calaix, sí, ja, però bé, estàs bé el que anaves fent. A veure, Martí, Premier League, perquè això ens esquitxa també a la Lliga Espanyola i altres mercats. Mercat inflacionat, bombolla, ja mercat molt per damunt de les possibilitats. Arriben jugadors aquí, com Gordon, amb 70 milions, Cucurella, 60...
2: No en parlis.
11: Expliques que entre els equips de la Premier es van venent jugadors caríssims, jugadors moltes vegades desconeguts. Això com ho poden fer allà i com afecta les altres lligues?
10: A veure, a Anglaterra hi ha una tradició que no hi ha aquí, que és la de que s'accepta la compra-vendre entre clubs i de jugadors de primer nivell. Quan el Barça vol anar a buscar un jugador a l'Atlètic de Madrid, és un mal de queixal. Quan el Barça vol anar a jugar un jugador, anar a buscar un jugador a l'Atlètic Club, és un mal de queixal. Sí. A l'Espanyol, evidentment, per la rivalitat. Al Sevilla, bueno, problemes i tot i més. En canvi, aquesta tradició a Anglaterra està molt més extensa. Històricament, els fitxatges, les compravendes s'havien fet entre ells i no hi havia problema. A la Lliga Anglesa sí que existeix el fair play financer, però és un fair play molt laxa. Era molt laxa, perquè aquesta temporada hi ha hagut un canvi. Com que a Anglaterra sí que funcionava la idea aquesta de que els clubs són societats anònimes i hi ha fons d'inversió o propietaris que el que fan és ampliacions de capital constants per anar posant diners, etc. S'havien vist que a curt termini la bombolla que estaven fent era absolutament inviable, perquè els clubs tenen uns diners però que no són propis del negoci del futbol a Anglaterra. Encara que moguin molts diners allà, per subsistir necessitaven ajuda externa dels propis propietaris. I llavors el que va fer la Premier és endurir les condicions. I per tant, tu ara no pots aprofitar aquestes ampliacions de capital per fitxar, sinó que has de necessitar els teus propis diners. És bastant més complex, ho estic resumint molt perquè ens entenguem. Aleshores, què ha passat? Que per poder complir amb aquest límit salarial,

0: passa que si tu vols anar a fitxar un futbolista anglès, l'has de pagar a preu Premier.
1: S'ha vist Gordon, 70 milions, més 10 en variables...
2: I ah, cuenta chinos!
0: I això, a la llarga, és
2: ah,
0: una cosa que...
2: Ah, chinos!
0: És una cosa que a Tebas...
2: Que no s'enreden!
3: Ui, ha agafat a Tebas!
0: Especialment...
2: Mira!
3: El cotor, el llorito!
4: El pot deixar parlar, el Martí Molina?
2: Però, la Premier, que no cagais!
0: És a dir, d'una banda, estan contents a la Lliga perquè la Premier s'ha posat sèrio amb el tema del límit salarial, però a curt termini això provocarà una bombolla perquè, com que necessitaran un temps per compensar-se els clubs, el que fa és pujar el preu del mercat, que és un preu anglès que arrossega tota la resta de lligues. I
2: marketing.
0: Això, aquí, amb la dificultat que tenim nosaltres de generar ingressos, això un club com el Barça, per exemple, el perjudica moltíssim.
3: A veure, què vol Javier Tebas, que no para d'interrompre el Martí Molina? No sé què ve a dir. És que no sabem si és una ovella, una cabra o és Javier Tebas.
2: És un lloro. La Liga Española es mucho mejor, pero venden que la prima es la hostia porque el nombre es en inglés y queda guay. Como los bares que te venden un café latte con 5 euros. Y eso, un café con leche. Pues la Premier es lo mismo. Uy, sí, el Crystal Palace, qué bien suena. Pero es el Racing de Ferrol de Inglaterra. Uy, sí, el Wolverhampton, Canton, no sé qué. Pero son más malos que la cultura leonesa. Y eso, por no hablar del Tottenham, ni el West Ham, ni no sé qué, que acaba en Han.
3: ¿Qué le han capado a usted? ¿Me han capado?
0: Han no.
2: No, pero me aprietan un poco los calzoncillos.
3: No se nota.
2: El jamón en inglés es asqueroso. Como España, la Liga Española no hay nada. ¡Viva España!
5: ¡Viva España!
3: Sinceramente, ¿quién es el chico?
2: ¡Viva España!
5: ¡Como España!
3: O el món està pitjor, o tots anem al pedregar, o només hi ha certes persones, parlo de Florentino de Tebas, que comencen a agafar una oloreta i un camí...
1: Que també l'han capat.
3: Sí, estrany, sospitós com a mi. Bé, tenim aquí l'Àngel encara rascant mercat. No, i una cosa que em planteja el gran estimat Toni Clapés, a qui també li dediquem avui el temps afegit, i és una pregunta que vull plantejar de la taula. Ja que som a la Premier, ja que avui som a la Premier, no ens movem d'allà, perquè com pot ser que equips com el PSG, com el City, que reben diners dels estats, com s'ha dit, s'ha explicat, etc, i fins a 100 punts sembla que s'hagi normalitzat, amb amenaces de UEFA dient que no podran continuar competint, perquè això és una norma que va en contra dels interessos dels altres clubs, de moment segueixin caminant per Europa sense cap tipus de peatge. Això és normal? Aquí s'ha oblidat tot? Com són equips que guanyen i interessa que continuïn competint? Què passa aquí? A veure, Anaïs, no sé si algú de vosaltres té la solució o sap per què passa això.
6: Ja, una cosa que es diu fer passadissos.
3: Ah,
6: i tu hauries de mirar qui és el propietari del PSG i quin és el seu vincle amb la UEFA. No? Que això pot ser una de les explicacions.
3: Tot segueix passant com feia 40 anys.
6: És a dir, si Nasser Al-Khelaifi forma part del comitè executiu de la UEFA, ho estic dient bé, no?
7: Sí, sí,
6: companys,
7: sí, sí.
6: Doncs,
7: sí.
6: A veure, no pots anar contra tu mateix.
4: I és el president de l'Associació Europea de Clubs.
6: De l'ECA, efectivament. Correcte, de l'ECA. Doncs, què més vols
3: això,
6: que t'expliqui?
3: A l'època del blanc i negre i del bigotet encara, però ara que hi ha tants controls i tanta gent
6: però
3: que pot aixecar
6: no,
3: la mà,
6: no,
3: segueix
6: però,
3: passant?
6: Però si encara hi ha molta olor a naftalina, Edgar, amb tot aquest mundilló. Home, si només s'ha de veure... El que hi ha, o sigui... Bé,
3: sí, sí, fa un somriure a l'Aïs...
6: És que ara no entraré en nom propis, però...
7: Però per què està mirando...
6: Mira el president del Real Madrid, mira el president de... No, eh?
7: ¿Por qué está mirando a Rubiales? Que no entiendo.
3: Francament, l'Aïs està fent un somriure, volguem dir.
8: Con lo que dice yo, son ellas que provocan. Y luego...
6: Claro que sí, hombre. Julián, ¿cómo era? Julián López, ¿no? Vale.
8: Julián López, vamos a hacer un equipo con Julián López, Tom Ford, Smith, Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes.
3: Això redueix, com diu l'Anaïs Martí, els passadissos a naftalina i al passat? O...
0: Home, en part sí. A veure, a la Premier hi ha tres clubs que estaven sota l'ull de l'huracà. Everton, Nottingham Forest i Manchester City. Qui ha llepat? Doncs els dos pobrets tontets que estaven per allà, que no s'entraven a l'Everton i el Nottingham Forest. I el City què? Oh, és que com que és un cas supercomplex, és que com que hi ha moltes ramificacions... doncs no s'ha pogut demostrar encara. Han muntat un judici a Anglaterra amb tres persones que fan de tribunal anònimes, que no se sap qui són perquè ningú els pugui pressionar, que són els que han de determinar si durant 10 anys el City, a través d'una sèrie de trampes sistemàtiques, que és que així com ho defineixen, presumptament, va aconseguir driblar el fair play financer. La sospita que tenim tots és que, evidentment, que sí. Però, de moment, per A o per B, no s'ha sabut demostrar, per opacitat dels seus comptes, perquè els patrocinis estan a la frontera de si són realment a preu de mercat o es van passar una miqueta. Si aquest és que era amic de l'altre, que si aquell traspàs vas posar una xifra però en realitat estava per sobre o estava per sota, però no ho hem pogut demostrar. I és tan complex i tan tot que, bueno, van passant i va passant el temps. Però també és veritat que tu ara mires i dius, a veure, Manchester City.

0: City, guanyador de la Champions fa 3 anys. Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain, guanyador de les dues últimes Champions. Tothom sospita que aquests clubs han fet trampes en el fair play financer. Tu veus a la UEFA sancionant els 4, o sigui, el 3 dels 4 últims guanyadors de la competició? És com dir directament...
1: Doncs no, la veritat.
0: Això és un frau. Llavors, jo no veig cap interès de la UEFA en poder-ho solucionar i en poder fer sancions exemplars. Que puguin treballar i maquillar-ho una miqueta i fer veure que en el futur doncs, les coses es faran millor, vale. Però d'aquí a aplicar sancions reals, jo ho veig difícil, difícil, difícil.
2: I que estem vivint, no, i que estem vivint també els ecos de tota la història de la Superliga. O sigui, no ens oblidem també que va haver-hi una sèrie de clubs que van ser proactius en crear una nova competició, que era la Superliga, que atemptava directament contra la UEFA, i alguns que no, i alguns que van caure a les primeres de canvi, i alguns que van a lluitar i allargar fins al final, i els clubs que deia, per exemple, el Martí, el City, el PSG, molts d'aquests, que estan una mica en sintonia amb la UEFA, no són precisament els que van ser més beligerants a l'hora de crear la Superliga. Barça i Madrid, sí. Per tant, aquí també a Barça i Madrid els hi tocarà una mica, que ja, sobretot en clau Barça ja s'ha reconstituït molts ponts. Joan Laporta ha reconstituït molts ponts amb la UEFA i amb la ECA. Però encara queda feina.
3: Assignatura feixuga, la primera part del programa. Farem una pausa d'hidratació i al tornar obrirem un quién sabe dónde amb Lobatón, d'on està Ter Stegen, on està Deco, que s'hauria d'estar movent perquè estem en ple mercat de fitxatges, i descobrirem, entre altres coses, quina serà la cançó de l'estiu. Fins ara.
4: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
5: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
6: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge...
7: Un moment. Si no hi ha l'espanyola...
8: La més sabrosa, sempre farcida del millor...
9: Arriben les festes tradicionals de la plantada de l'arròs a les Terres de l'Ebre.
10: Una experiència autèntica per a tota la família.
9: El 21 de juny a l'Aldea, vine a descobrir la plantada de l'arròs, tradició i paisatge en estat pur.
10: Us hi esperem.
9: Més info a terresdelebre.travel/festesarròs.
10: Terres de l'Ebre.
9: Reserva de la biosfera.
10: Amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
11: Esteu intentant entrar en una llar protegida. Estem avisant a la policia.
12: Això és el que passa quan intenten entrar en una llar protegida per Verisure. Perquè quan confies en Verisure, confies en el referent mundial en alarmes. Amb tecnologia pròpia i exclusiva, capaç d'avançar-se a les amenaces i de respondre en menys de 20 segons davant de qualsevol situació de perill. Per protegir la teva llar, confia en Verisure. Els primers a protegir. Truca al 900-903-744.
13: Verisure.
14: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
15: Quan tries la llet de la cooperativa lletera Campllong, tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong, la llet de casa.
16: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratori Zern.
17: Arriba als cinemes Viva, la pel·lícula dirigida per Aina Clotet. Amb una energia i vitalitat desbordants, la seva interpretació ha conquerit el jurat de la Setmana de la Crítica de Cannes.
18: Heu follat.
17: Viva, una història intensa, lluminosa i plena de vida.
18: Tens tota la vida per davant.
17: Viva és per viure-la en pantalla gran. Estrena als cinemes el 19 de juny.
1: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
13: Aquest estiu, la gran pregunta és...
18: híbrid o elèctric?
13: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
19: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
20: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
19: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
21: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
22: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
23: Versió RAC 1.
3: Aquesta musiqueta és quan la Marta vol un consell.
24: Sí,
3: vol dir consell,
24: us vull parlar de cafè. Ah, no sé si us ve de gust un cafè, un bon cafè.
3: Sí?
24: Cafès Novell ofereix solucions adaptades a qualsevol tipus d'empresa. Tenen des de cafè en gra a càpsules compostables fins a màquines de venda automàtica, infusions, begudes especials i molt més. Cafès Novell porta l'experiència d'un cafè de cafeteria directament a la teva empresa. Descobreix les solucions personalitzades de Cafès Novell per a empreses a cafesnovell.com. Cafès Novell, des de 1958 a les millors cafeteries i ara també a les millors empreses.
3: Veig a l'Adri que s'està animant.
25: Fotete. Tu tiene aura, tete.
3: Arriba en clau futbolística la cançó de l'estiu. Algú és capaç d'endevinar qui canta? Quan canti, perquè...
24: Ara, calleu.
25: Kiko Rivera. Kiko Rivera, tete.
2: I és que ho sé, llavors...
24: No diguis res.
2: No dic res, no dic res.
25: Que guapo.
24: És un jugador de futbol.
25: Fuà, tiene aura, tete chill.
26: Jo també sé qui.
24: No,
2: és un temazo, eh?
3: Qui és, Arnau?
2: Ansu Fati.
3: Ansu Fati.
2: Ansu
3: Fati. Francament, avui en dia tothom pot cantar. Abans deia tothom fa rellotges, avui tothom pot cantar. No diré qui, però vaja, qualsevol
2: cosa. És cançó, Sea Como Sea. És el, ah? No, la seva cançó de l'estiu que per deleitar les pistes de ball. De...
3: A tot això recordem que Ansu Fati canta, però segueix sent del Barça al Mònaco i, si no em corregiu, no l'ha fitxat encara.
26: Encara no.
2: Oficialment no.
3: Bé, fer la competència a Sergio Ramos. Bé, dèiem que... No, ens preguntàvem, vaja, on és Ter Stegen? Sabem que està de vacances, esperant l'arribada del tercer fill, evidentment, amb la Ona. Estan feliços a les illes, però...
25: És la opinió, no?
3: Segueixen... No, no és la opinió, és verdad. Bueno. Ah, crec que Ramos s'ha picat, sí, perquè també treu una cançó... Com la veus, Sergio?
25: Duda, no, que bueno.
3: Però ara què pinta, això?
25: He visto a gatos mojados. Desafinar un poco menos.
3: Hombre,
25: que lo que estabais poniendo, ¿no?
24: Porque no, desafinate.
25: Ahora todos los jugadores pues, me están intentando copiar. Porque esto de ser futbolista y artista policromático y policosico con mano, y pues...
24: ¿Qué digo?
25: Es lo que soy yo y ahora pues todos quieren ser pues, Sergio Ramos, ¿no? Y tener una mujer espectacular como la Pili.
24: Ay,
25: pero
24: por
25: bueno,
24: favor.
3: Siempre acabemos
2: ya. Ya comencem,
25: Ya sabéis que soy el Da Vinci del siglo XXI, que aunque estamos en el XXVI, pero bueno, al final es lo que dicen, ¿no? Que ya sabéis que toco la guitarra, pinto cuadros de carpaccio, panna cotta y limoncello, y canto como los ángeles, ¿no? No se puede comparar la canción de Ansu con mi temazo Cibeles.
2: Mira, es veritat, Cibeles es bona.
3: Hombre,
25: y el himno que hice para la selección española hace unos años.
2: Bueno, ya. Fora.
3: francament, i la sèrie dura 8 capítols, la de Sergio Ramos.
25: La peli, quan escucha esto, pues es como el Ebro cuando se desborda, ¿no?
0: Ahí va, por favor.
3: No canvia, no canvia.
4: Molt recomanable.
3: Necessita treballar, Sergio Ramos.
25: Gràcies, Martín.
4: Sobretot amb una cerveseta, o dues, o tres, i te la mires com si fos una sessió d'humor. Brillant.
3: Necessita una ocupació. A veure, nois, posem-nos seriosos, perquè és cert, Ter Stegen encara és baixa, de moment no pot rebre cap oferta de cap club. Què en sabem de Ter Stegen i què passa?
0: Perdó, és que molta gràcia, Sergio Ramos.
3: Compte que va molt fort, eh?
0: Què vas provar? Ah, Ter Stegen. Ter Stegen segueix sent jugador del Barça, té contracte fins al 2028, i bé, doncs, s'està recuperant d'una lesió important, que sabeu que li ha impedit jugar aquest any de sessió amb el Girona. Si el Girona s'hagués mantingut a primera i Mitchell hagués continuat, s'hauria mirat a veure alguna opció per mantenir a Ter Stegen, però això no ha passat. A mi m'expliquen que Ter Stegen ha començat a fer ja treball de camp, és a dir, que s'està ja començant a recuperar
5: físicament
0: bé d'aquesta lesió.
5: Vaig anar a Quallim.
0: Vaig
5: anar a Quallim i lo vaig veure ahí, con unas abuelas.
0: Ah, molt bé,
5: i
0: està molt bé.
2: Con unas abuelas?
5: Sí, que aixecant unos churros d'aquests.
25: Ojo con eso.
5: Que van així cap amunt i cap avall, pa treballar l'ombro.
3: La lesió t'equipara, et posa al punt zero.
0: I se l'espera el dia 13 de juliol, dia que arrenca la pretemporada amb el Barça, i s'espera que allà ja pugui fer treball de camp, i a partir d'aquí, clar, què passa? Que si hi ha un jugador lesionat, doncs ara mateix no se'l pot posar al mercat, perquè és que el primer que et pregunten és ell com es troba, no? Vull dir, si no saps com està ni com ha evolucionat, no es pot plantejar.
5: Això, sí, t'ho dic jo.
0: De totes formes, ha canviat molt el discurs respecte a l'any passat.
3: Què vols dir?
0: Recordeu que va haver-hi moltíssima tensió, que se li va arribar a retirar la capitania.
3: Sí.
0: Bé, va haver un pollastre important en ple mes d'agost, un mes especialment complicat a Can Barça, i aquest no és l'objectiu d'aquest estiu. Vull dir, té contracte, ho tenen molt clar, i no es vol arribar a grans shows com el que es va per totes dues parts,
5: Una llàstima. És que ja t'explico jo com acabarà això, Edgar Clapés.
0: A veure.
5: Aquest no marxarà.
0: Què vols,
5: senyora Casal? Edgar Clapés.
3: Sí, Edgar Clapés.
5: Aquest no marxarà perquè té la dona nova aquí.
3: Sí, Laura,
5: i a més
3: sí.
5: Està embarassada, està prenyada, amb la qual a la que neixi la criatura buscaran la bessonada aquest quedarà ja enganxat al Camp Nou com una cagada de colom. Bueno, així de clar t'ho dic.
3: Però vaja, té tot el dret d'acabar el seu contracte, si vol acabar el seu contracte.
5: Sí, bueno, esclar, sí. Allà, al banquillo.
3: Estàs seguint el Mundial, per cert, senyor Requesens?
5: L'estàs
3: seguint el Mundial?
5: Només els que donen pel gratis, pel Televisió Espanyola, perquè no tinc tele de pago, jo.
0: Aquest senyor representa,
5: sí,
0: diu ell.
5: 100 pisos.
0: 100 pisos té.
5: Tots llogats.
0: I diu que no té televisió.
5: No tinc televisió de pago.
0: No pot pagar cap plataforma.
3: Ja passen aquestes coses, vostè. Ja passa, deu fer trampes com el Madrid. Bé, dit
5: tele
3: això,
5: de cul, encara.
3: Encara ens preguntem com pot ser que, tot i els partits, alguns infumables d'aquest Mundial, les hores intempestives de molts d'aquests partits, el Mundial té aquella cosa que et fa que te l'acabis empassant, encara que sembla que estiguis mastegant una entrapada de sorra. A veure, Arnau, avui quin partit fan, per ser a les 9?
2: Mira, ara tenim una Austràlia...
3: Apassionant.
2: Estats Units-Austràlia.
25: Uau.
2: Què vol dir, uau?
3: El Martí té una carta per Arnau, digues, Martí, tot teu. Tot
25: no, no, Arnau, no, endavant.
2: Què volies dir?
25: Ven-me el producte, ven-me el producte, que ho veig també.
2: Tenim un Estats Units a Austràlia i després, a la mitjanit, que espero que ningú es perdi, Escòcia-Marroc.
6: Home, per descomptat.
2: No?
25: Per descomptat.
2: Que a més el company Edu Mutant em sembla que el fa aquí a RAC1 també, la retransmissió. Però què volies dir? No et sembla atractiu el Mundial a tu, Martí?
3: Ataca.
25: No, crec que l'onada de calor que ha de venir aquest cap de setmana t'ha afectat prematurament, perquè he rebut missatges d'Arnau Vila, perdó, però és que m'estava dient... Ara, que digues, digues. Que no tenia preparat,
3: tranquil.
25: Això.
3: Mira, sembla Florentino mirant el mòbil, tu.
25: No, clar, és que, aviam, em comença a parlar de futbol xampany. Xampany de Despeñaperros, ha de ser, perquè és que això no hi ha per on aguantar. Em diu, el gol d'Arnatovic de penal al 102 a les 8 del matí, com el vaig celebrar? I aquest senyor no està bé, porteu-lo al metge.
6: No està bé.
25: Un ventilador, necessita un tèrrec condicionat a casa seva, o què està passant? Però vull dir que això no és normal.
2: Però perquè em vaig llevar, i Àustria encara estava jugant, i hi havia gol de penal a l'últim minut, quan m'estava llevant.
0: Va ser una... I tu li envies un missatge al Martí per dir això? L'hauríeu d'enviar a Turquia.
25: Tu saps el que va ser el Costa d'Ivori Equador de matinada fa un parell de dies?
0: Necessites anar a Turquia. Sabeu què ha decidit?
3: Home, pel cabell, no,
25: Turquia.
2: el cabell no, eh?
0: No, que el Ministeri d'Interior de Turquia ha decidit, demà hi ha un apassionant, a les 6 del matí hi ha un apassionant Turquia-Paraguai.
2: Brutal, tremendo.
0: I el Ministeri d'Interior ha decidit que no hi hagi pantalles per no descentrar els seus estudiants, que estan en plena època d'exàmens, i han dit no hi ha pantalles gegants per poder veure aquest partit, per no descentrar. I dic, mira,
7: doncs em sembla un error, em sembla un error, i us, sí, i us diré més. Jo era dels que pensava...
2: Tu posaries pantalles per veure en Turquia a Paraguai.
0: Turquia fa 24 anys que no jugava un Mundial.
7: Un moment, el Mundial de 48 seleccions, jo em pensava que era una exageració, i després de veure aquest Mundial...
2: Encara em posaries més.
7: El faria de 64.
2: Clar que sí, home, clar que sí.
8: No, a veure, tu has anat al psicòleg.
0: Tu vols que jo em mori de gana, no?, a casa meva. És el que estàs buscant.
9: Però l'esteu seguint o no, el Mundial?
0: Sí, clar, jo...
4: Però l'estem seguint per força.
9: Però si no fos... Si no us obliguessin els vostres mitjans respectius a veure el Mundial, el miraríeu?
4: No.
9: Jo quan
4: m'agafa... Fins als quarts de final, res.
2: Quan m'agafen hores d'oci, diguem-li, o fora de feina, si són hores normals, els partits de les 9, 10 de la nit i tal, sí que me'ls miro, perquè m'agrada el futbol. Però jo aixecar-me a la matinada, si no és per un tema de feina, a veure una Escòcia-Marroc aquesta nit a mi que m'esperin.
7: Però és que no cal que t'aixequis, és a les 12 aquest.
2: Bueno, però a les 12 comença, acabarà a les 2 de la matinada.
7: El bo per aixecar-se de matinada serà el Brasil-Haití.
2: Ah, sí, segur, boníssim. Boníssim.
4: Però perquè és Brasil. És a dir, ha arribat un moment en què les expectatives d'aquest Mundial eren tan baixes, si sincerament, era... Tot ens imaginàvem que seria un xiclet tan cutre que a la mínima que et donen unes patates fregides d'aperitiu ja sembla que sigui allò la quintessència, quan en realitat...
8: Dir, una altra puta merda.
4: No serveixen, els partits són dolentíssims,
7: no,
4: fluixíssims. Fins que no arribin les rondes finals, no hi ha, molt poc, hi ha poca competitivitat i poques seleccions que tinguin xitxa. A més, quan estàs en partits que van corrent a 8 badalls per hora, quan no en tenen prou i posen la pausa d'hidratació, que no serveix per res, no és que per posar anuncis. Que hi ha poc entonat que estàs, a sobre et tallen el rotllo.
2: I que posen pausa d'hidratació en estadis amb aire condicionat.
4: Però és al·lucinant.
0: Perquè és per la publicitat.
7: Però més enllà d'això, esportivament, ara de debò, no em paga la FIFA, ja us ho podeu imaginar, però estem veient un Mundial amb seleccions que no eren favorites i que no ho són, per exemple, seleccions africanes, que l'altre dia vam parlar aquí amb el Xavi Aldecoa, que estan competint, que estan donant espectacle i està sent molt igualat.
4: Però a veure, un moment.
7: Ahir
4: jo vaig escoltar el Xavi Aldecoa i em va semblar fantàstic que parlés de la soft poliqui, de la política, que està molt bé, de com les seleccions africanes estan fent un pas endavant. Em sembla perfecte. Però l'espectacle exactament, qui el va posar? El Congo l'altre dia.
7: Oh, perdona, Costa d'Ivori de matinada va fer un partidàs contra Equador.
0: Saps què passa? Que no et puc rebatre això que estàs dient perquè evidentment no
9: ho han vist, clar.
0: Què vols que et digui?
3: Sí, Mònica Foquet comença a ensenyar mocadors blancs. Escoltant aquestes històries
2: que no
3: arribin
2: als quarts de final... Fins que no arribin els quarts de final, tot l'altre és falla.
3: Però compte, perquè abans dels quarts hi ha jugadors que a la fase de grup segueixen jugant, jugadors que ens toquen de prop. Lamine Yamal ha parlat. Quan parla l'hem d'escoltar.
7: Sí, com sol ser habitual, sempre dona titulars i avui ha explicat com està físicament.
10: Me encuentro bien físicamente, estoy preparado para lo que el míster quiera. O sea, que esté bien no significa que vaya a jugar. Elige el míster, pero yo estoy preparado. Creo que tengo un proceso de adaptación primero y yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que me siguiera.
3: Un partit complet no, però...
0: Tradueixo, serà titular.
3: És que clar.
7: Però parlem d'una hora, per exemple?
3: La mini i 10 més.
0: Posa-li 60 minuts.
5: Vamos, Lamine, vamos, va, Lamine,
3: Us segueix preocupant que Espanya vagi amb la necessitat ja només de començar amb l'empat contra Cap Verd, que Lamine hagi de ser més protagonista del que s'esperava a aquestes alçades?
2: No, perquè jo crec que jo enfoco l'empat d'Espanya amb Cap Verd amb la línia de la gran majoria de seleccions, de que han començat d'una forma tranquil·la, de que el primer partit és una presa de contacte, de que és molt llarg aquest Mundial. Jo crec que Espanya, espero veure el proper partit d'una Espanya on els altres jugadors donin un pas endavant i on com a conjunt i com a equip a poc es vagi semblant més a Espanya campiona d'Europa.
3: Tres periodistes...
0: Jo crec que al final hi ha dues seleccions que aquest inici ha cridat l'atenció, que és Portugal i Espanya.
2: Sí.
0: Perquè, clar, o sigui, t'has trobat amb dos escenaris que ningú hi comptava. No és normal que tu empatis contra... No passa res, pot passar, i hi ha partits que es guanyen fora i aquest ja l'havien guanyat abans de jugar-lo, però empatar contra la número 67 del rànquing FIFA...
2: Jo no ho veig preocupant.
0: Doncs, no, preocupant no és. Vull dir, contra l'any que Espanya guanya el Mundial també es va començar perdent contra Suïssa, encara que el partit no va tenir res a veure amb el de... amb el de l'altre dia. Però bé, jo crec que un cop recuperes a Lamine i a Olmo, doncs les coses aniran millor.
4: Jo no és una qüestió tant de preocupació. El que em va sorprendre és l'alineació absolutament increïble de La Fuente. Els canvis a última hora.
25: Que sabreis
4: vosaltres? Quan es va acabar el partit, en comptes de fer una autocrítica i admetre que allò havia sigut un punyol... Va. Ai, aquí no passa res, això és el més normal del món. Sí, abans m'ha semblat la falta d'autoritat.
3: Versió RAC 1.
22: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró d'Agramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners d'Agramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró. RAC 1.
11: Mira, a Galeries del Tresillat ho financen tot sense interessos i sense despeses d'obertura.
12: Jo no sóc gaire de descomptes ni de finançaments, però endur-me sofàs i butaques sense pagar reconec que m'entusiasma. Tu què en penses, Beethoven?
14: A Galeries del Tresillo t'emporta sofàs, matalassos i decoració totalment finançats, sense interessos, sense despeses d'obertura i amb lliurament exprés. Galeries del Tresillo.
15: Celebrem la Revetlla de Sant Joan amb Supermercats Plus Fresc.
16: Trobaràs grans ofertes en productes de Lleida. Per cada 30 euros de compra a la carnisseria i xarcuteria t'emportes gratis una ampolla de vi negre.
15: I si compres coca dolça Musfis et regalem cava Brut Nature.
16: Promoció vàlida fins al 29 de juny. També disponible fent la teva compra online o a plusfresc.cat.
23: Aquest estiu, Sardenya vol veure't. Vine amb Grimaldi Lines i el teu cotxe. 20% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 5% per ser de Grimaldi Club.
26: A Romauto ja tenim el nou Nissan Micra.
27: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
26: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
27: Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
26: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
27: RomautoNissan.com.
28: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
29: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
30: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
31: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes per aconseguir-ho?
32: Aquest festival grec arriba a la Villarroel. Primera llei de Newton. La nova obra d'Eu Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
31: Un institut d'alta complexitat. Un sistema injust. Una decisió que ho canviarà tot.
32: Primera llei de Newton. Quan la inèrcia és l'excusa perfecta.
31: A partir de l'1 de juliol, a la Villarroel. Entrades ja a la venda.
1: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
33: RAC 1. La gente de No Lo Sé es tan maja y tan simpática que justo cuando me había aprendido el nombre de la presentadora, bueno, y me lo cambian tú, ay, ay, ay. Pues eso, cada día a las 8 de la tarde seguimos con el periodismo, con el rigor, con la mejor tertulia en el No Lo Sé. Ahora con Mireia Garú, ¿cómo es, compañeros?
0: Garulera.
33: Así no, compañeros, venga.
0: Cada vespre a l'hora de sopar i fins que torni l'Anna Ballonesta, l'anàlisi del dia al No Lo Sé.
33: Venga, que nos vamos.
34: No Lo Sé. Amb Mireia Garulé.
33: Voz corporativa, compañeros.
34: RAC 1.
33: Tots som...
34: 1 milió.
33: Repátamelo. Bien. Muy fino. Venga, Mireia, Garru, Churru, ¿cómo es?
34: RAC 1. Aquest divendres, triple menú de futbol a RAC 1 i a RAC més 1.
35: Let's play football.
34: A les 9, des de la nova Creu Alta, Sabadell-Zamora. Tornada de la promoció d'ascens a segona. els arlequinats són a només un pas de tornar a la categoria de plata del futbol estatal. Ho viurem en directe amb Albert Ferran, Pau Bonastre i els comentaris de Gerard Guardi. També a les 9, Mundial de Futbol. Estats Units-Austràlia de la segona jornada del grup D amb Clara Rodergas. I a la mitjanit a RAC1, després del Tu diràs, Escòcia-Marroc, amb Jaume Molló, Miquel Agut i els comentaris de Marc Barbà i Edu Mutante. Aquest divendres, futbol al vespre, futbol a la nit i futbol també fins a la matinada. El Mundial de Futbol es juga a RAC1.
30: Tots som un milió. RAC1, tots som un.
0: Vinga, doncs d'aquí pocs segons arriba... Vaja, ja la tenim aquí asseguda, però que ja dirà, ja començarà el sí. No ho sé, amb la Mireia Garolera.
2: M'agradaria molt, imagines, amb dos segons arribada de la redacció aquí.
0: Ja està aquí preparada i a punt. Avui amb notícies...
2: Operació sortida, calor...
5: Estaremos también en Sabadell.
6: Sabadell.
5: En la nueva, creo, alta, los arlequinados que reciben al Zamora en la final... de la promoción para asegurar la segunda edición, don Germán. No,
6: sí, no, marcaré un mapache.
3: Allà hi és el Pau Bonastre.
5: Tenemos no, alineaciones.
0: No, hem de marxar, hem de marxar.
5: Portamos con Pau.
0: Mireia, gràcies.
2: Vinga, va, les 8, bon vespre.
5: Vamos a Sabadell, Germán.
30: A RAC1, no ho sé. Amb Mireia Garolera.

0: I ja la tenim aquí, una de les operacions sortida més importants de l'any, al final de curs escolar que ha acabat avui, i la revetlla de Sant Joan de dimarts fan que hi hagi una gran mobilitat aquests dies, i de fet entre aquesta tarda vespre i demà al matí han de sortir de l'àrea metropolitana més de 600.000 cotxes, segons el Servei Català de Trànsit. Una operació sortida que, a més, ve marcada per l'arribada d'una onada de calor que ha de començar diumenge, Martí Oliveres.
1: Sí, serà la primera onada de calor de l'estiu i arribarà precisament coincidint amb l'entrada a la nova estació. Tot i que ja fa dies que fa molta calor, a partir de diumenge entrarem en un escenari excepcional que ens acompanyarà com a mínim fins al dia de Sant Joan, amb temperatures extremes que superaran els 40 graus en alguns punts de l'interior, sobretot cap al Pla de Lleida i la Vall de l'Ebre. La costa quedarà al marge de l'onada de calor en si, però l'aixafogor serà cada cop més acusada i les nits de molt mal dormir, amb termòmetres que en alguns casos no baixaran dels 25 graus en tota la matinada.
0: Davant d'aquest escenari, Protecció Civil fa una crida al seny i a la col·laboració ciutadana, tot i que no preveuen de moment restringir l'accés als parcs naturals. Un dia més, el protagonista, però també, torna a ser Pedro Sánchez, insisteix que pensa acabar la legislatura i que no avançarà eleccions.
2: Hi haurà eleccions en 2027 i no hi haurà eleccions conjuntamente con las municipales y con las autonómicas.
0: El president espanyol manté que José Luis Rodríguez Zapatero és innocent i avala la seva declaració judicial de dimecres. I amb aquestes paraules, Sánchez tanca la setmana horribilis que han passat ell i el PSOE després de la compareixença davant del jutge Calama, com dèiem, de Zapatero de dimecres, i la compareixença davant del jutge Peinado de dilluns de la seva dona. Mentrestant, el PP ha fet mans i mànigues per aconseguir que es voti una moció al Congrés sobre la necessitat de convocar eleccions espanyoles. Finalment es debatrà i votarà aquesta proposta a finals de juliol. De la crònica internacional avui, Israel i Hezbollah han acordat un alto al foc al Líban després de mesos d'escalada en el conflicte. La treva ha entrat en vigor avui a les 3 de la tarda després de la mediació dels Estats Units. Tornant a casa nostra, ara també ho apuntàvem, més d'un milió d'alumnes d'educació infantil, primària i secundària han acabat el curs escolar avui. Deixen enrere un curs molt mogut amb 22 vagues que han trastocat el dia a dia d'escoles i instituts. Els sindicats de mestres i professors ja avisen que el curs que ve les protestes podrien continuar. Tot plegat en un divendres en què en l'àmbit televisiu hi ha un canvi de paradigma important, perquè a partir d'avui ja no s'emetrà el tradicional Rosco, el concurs passa a palabra d'Antena 3. El programa ha fet cas de la sentència del Tribunal Suprem i per tant avui s'estrena una nova prova final que veurem quina serà i com serà. Ara mateix són les 8 i 3 minuts. Pep Tormos, bon vespre.
3: Bon vespre.
0: En marxa una de les operacions sortides més complexes de l'any, en un cap de setmana marcat per la primera onada de calor de l'estiu. La coincidència de l'inici de l'estiu al final de curs escolar i la proximitat de la revetlla de Sant Joan faran que aquest sigui un cap de setmana de molta mobilitat a les carreteres, una mobilitat que, a més, en alguns moments podrà ser encara més complicada per l'onada de calor que arriba a Catalunya els propers dies.
3: El Meteocat, a més, el primer avís per calor intensa de l'any. Hi ha 29 comarques en alerta davant un episodi que pot enfilar els termòmetres per sobre dels 40 graus. Això coincideix amb l'operació sortida. El Servei Català de Trànsit preveu que fins demà surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 610.000 vehicles. Segons les últimes dades de trànsit, ja han sortit més del 40% d'aquests cotxes.
0: Actualitzem el mapa de les carreteres. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Eudald Sánchez, bon vespre.
4: Hola, bon vespre. Doncs a poc a poc va millorant la circulació després d'una tarda plena, complicada, molt de volum. Ara ja el que queda són algunes incidències. Per exemple, a la C25 queda un carril tallat a l'altura de Santa Coloma de Farners per un accident d'aquesta tarda en sentit Girona. Encara hi ha un parell de quilòmetres de lentitud amb aturades en aquest punt de l'eix transversal. Queden algunes vies, sobretot vies de costa, on el trànsit encara va intens. La Nacional 340, per exemple, a l'altura de Creixell, en sentit Tarragona. En el tram nord de l'autopista AP7, el que ens queda és la zona de Montmeló, Montornès, és l'únic tram on encara es registren aturades en sentit Girona, en aquesta autopista AP7. Ha millorat, per tant, molt les coses en aquesta via. I en el cas de l'autopista del Maresme, aquí tenim puntualment a la zona de Mataró i sobretot a l'últim tram de tots, tocant a Palafolls, a Tordera, on sí, hi ha un parell de quilòmetres encara de lentitud amb retencions. Tot plegat, com dèiem, sembla que ja tot plegat amb clara tendència a la millora. És tot. Bona tarda.
0: Bona tarda, l'Eduard Sánchez des del Servei Català de Trànsit. Per ajudar a facilitar una mica més la mobilitat, Trànsit també obliga els camions a circular pel carril de la dreta al tram de l'AP7 que va de Sant Celoni fins a Vilafranca del Penedès. Aquesta mesura s'allargarà fins a les 10 de la nit i es repetirà demà, en aquest cas, entre les 10 del matí i les 2 del migdia. L'episodi d'alta mobilitat s'allargarà fins dimecres que ve, coincidint amb el dia de Sant Joan. Durant tots aquests dies, Trànsit demana anar especialment en compte amb la calor, sobretot en el cas de ciclistes i motoristes. Eudald Martínez.
5: Trànsit preveu que dels 610.000 vehicles que surten entre avui i demà de l'entorn de la capital, només uns 290.000, menys de la meitat, i tornin diumenge. S'espera, per tant, que molts ciutadans facin un pont llarg fins dimecres. Tot i això, diumenge sí que s'habilitaran carrils addicionals a l'AP7 i a la C32 al Maresme. Un altre dels moments complicats serà dimarts, quan s'espera que en poques hores 490.000 vehicles tornin a sortir de l'àrea metropolitana per anar a passar la Revetlla. Tota aquesta mobilitat coincidirà amb la primera onada de calor de l'estiu. El director de Trànsit, Ramon Lamil, demana tenir-ho molt en compte.
6: Quan hi ha aquests episodis d'onada de calor, conduir amb temperatures de 40 graus una moto representa conduir ebri, com si anessis begut. Per tant, ull amb l'onada de calor, especialment els vehicles de dues rodes.
5: El govern recomana informar-se de l'estat del trànsit abans de sortir de casa i si es pot adaptar els desplaçaments a les hores de menys calor.
0: Com dèiem, això coincideix amb un repunt de la calor que encara s'intensificarà més a partir de diumenge, que és quan començarà oficialment l'onada de calor. L'episodi s'allargarà almenys fins dimarts i serà important especialment a Ponent. Davant d'aquest escenari, Protecció Civil fa una crida al seny i a la col·laboració ciutadana.
3: Demana a totes les persones que pertanyin a col·lectius vulnerables que no s'exposin a la calor, que evitin esforços en hores de màxima insolació i que procurin hidratar-se i resguardar-se en espais climatitzats. I fa una crida a estar alerta amb el risc d'incendis, tenint en compte la proximitat de la Revetlla i la temporada de sega al camp. N'ha parlat la sotsdirectora Imma Soler.
7: A part de la calor, també tenim aquest increment de possibilitat de risc per el que fa als incendis forestals, doncs també demanar molta precaució. Sobretot tothom que vegi alguna ignició que comenci, alguna columna de fum que pugui fer sospitar que hi ha un incendi, que avisin el 112. Una trucada al 112 és molt important pels operatius perquè poden iniciar la seva actuació el abans possible.
3: Tot i aquest risc, Protecció Civil no preveu per ara restringir l'accés als parcs naturals.
0: Malgrat que ja fa una setmana que els termòmetres s'enfilen de valent, no serà fins diumenge que podrem parlar oficialment de l'inici de la primera onada de calor. Aquest cap de setmana ja es podrien superar els 40 graus per primer cop aquest any a Catalunya i entre dilluns i dimarts arribarà el pic d'aquesta calorada que fins i tot podria batre rècords en un mes de juny. Martí Oliveres, bon vespre de nou.
1: Bon vespre.
0: Diumenge entrarem a l'estiu i començarà aquesta onada de calor.
1: Sí, el solstici d'estiu serà a mig matí, a 11:15, quan entrarem ja oficialment a la nova estació. Deixarem enrere aquesta primavera marcada per períodes de molta calor, com si fóssim a ple estiu, fins i tot recordem a finals de maig. Serà això, amb l'avís, aquest primer avís ja de calor intensa a les comarques del Segrià, el Pla d'Urgell i també la Noguera. Un avís per diumenge, en aquest sentit es podria arribar ja a la marca de 40 graus en aquestes zones més planes de Ponent. Per tant, precaució amb aquestes altíssimes temperatures ja diumenge. Si no hi arribem demà als 40, serà segurament ja amb molta probabilitat diumenge i dilluns, dimarts, fins i tot podríem arribar ja de cara als 41, 42, potser 43, i estaríem ja, doncs, a prop fins i tot d'alguns rècords de calor absoluts, ja no només de juny, sinó en alguns punts també es podria igualar la marca de calor des que es tenen dades instrumentals en alguns punts de Catalunya. A més, a la costa augmentarà molt la sensació d'aixafogor i aquest avís s'estén de cara a dilluns, entre dilluns 22 i dimarts 23 de juny, que és el dia de la Revetlla de Sant Joan. Atenció, perquè és quan sembla que tocarem sostre i podríem tenir aquestes temperatures molt altes també a la costa, on s'hi afegeix el factor de la humitat i, per tant, la sensació d'aixafogor que acaben notant al nostre cos.
0: Per tant, tal com apuntaves ara, la Revetlla de Sant Joan se celebrarà en plena onada de calor i amb un perill d'incendi molt alt també, no?, en algunes sí. zones del país.
1: Sí, sobretot a les comarques de Ponent i del sud, cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, sobretot entre la Terra Alta i la Ribera d'Ebre, aquest perill molt alt. També al sud del Segrià, una zona zona també boscosa en contacte amb les Garrigues i les Terres de l'Ebre, i també una zona delicada, que ja hem tingut alguns ensurts aquesta setmana, és la zona del nord de la Segarra, de la Noguera, de l'Urgell, aquesta zona de la Vall del Segre, la Vall del riu Llobregós, a les faldes del Montsec. Doncs atenció, perquè el perill ja és molt alt i segurament anirem veient com els propers dies tenim altres zones de l'interior de Catalunya també amb perill molt alt. Ara, a bona part de Catalunya el perill és entre moderat i alt, però aquestes zones amb perill molt alt probablement s'estenin durant aquests dies en què farà tanta calor i a més la humitat baixa, doncs afavorirà que tinguem aquestes condicions perquè el perill d'incendi sigui cada cop més alt. Per sort no es preveuen grans episodis de vent, sí marinada, que en cas que tinguéssim un incendi doncs es podria complicar una mica la situació en aquestes zones de més perill.
0: Gràcies, Martí, fins ara.
1: Fins ara.
0: Serà un cap de setmana doncs que molta gent aprofitarà per anar a la platja. D'aquesta tarda hem de lamentar un accident tràgic a la platja de la Rabassada de Tarragona. Un menor ha mort ofegat i dos més estan en estat crític. Les víctimes d'entre 12 i 13 anys s'estaven banyant amb un grup de 6 joves a prop de la cova del Gos i no n'han pogut sortir a causa del corrent de l'aigua. Anem cap a Tarragona, Esteve Giral.
8: Sí, aquesta tarda onejava a la platja llarga de Tarragona la bandera groga per mar arrissada. El grup de menors d'edats compreses entre els 12 i 13 anys es banyaven sols en una zona propera a les roques. És l'espai conegut com la cova del Gos. Dels 6 banyistes, 3 han pogut sortir nedant pel seu compte, però 3 més no han pogut vèncer la força de la corrent de l'aigua. Una de les víctimes ha estat rescatada a una de les llanxes, una altra amb un helicòpter i un tercer menor ha pogut ser salvat pels socorristes de la Creu Roja. Dos han estat traslladats en estat crític a l'Hospital Joan 23, però un dels 3 menors ha mort. Rubén Viñuales, l'alcalde de Tarragona, ha transmès el condol a les famílies.
9: Vull expressar el meu condol més sincer a la família, als amics del menor que ha mort aquesta tarda en aquest tràgic succés a les roques de la Rabassada i són moments de molt dolor.
8: Malauradament no és el primer ofegament a les zones de roques de les platges de Tarragona els últims anys. Són platges tranquil·les, amb bancs de sorra i poc profundes, però on la força de les corrents recomana la prudència, sobretot si uneix a la bandera groga.
0: I de l'operació sortida del cap de setmana previ a Sant Joan, tenim actualització del Servei Català de Trànsit. Des de les 12 del migdia fins ara, fins a les 8 del vespre, han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 267.000 vehicles. Això és el 44% dels 610.000 vehicles previstos fins demà al migdia. Dos minuts i un quart de nou, Pedro Sánchez fa pinya un cop més amb José Luis Rodríguez Zapatero i defensa la seva innocència públicament. El president espanyol dona per bones les explicacions que ha fet l'exlíder socialista i avala la declaració judicial de dimecres a l'Audiència Nacional. Sánchez també demana respecte per l'expresident.
10: Y yo como presidente del gobierno, pero sobre todo como secretario general del Partido Socialista, pues confío en su inocencia, respeto a la justicia y sobre todo pues proclamo ese derecho constitucional que en muchas ocasiones pues se ve atropellado de la presunción de inocencia.
0: A la compareixença que ha fet avui Sánchez en roda de premsa sortint del Consell Europeu, fins i tot ha anat un pas més enllà justificant que Zapatero tingués unes joies milionàries al seu despatx. El president ho ha argumentat i posa aquest exemple.
10: Mi experiencia es que cuando uno viaja recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid. Por tanto, no se crea que esto es llegar a la capital X o la capital Y y que te den un regalo y que tú pues sepas exactamente qué es lo que te están regalando. Eso no funciona así.
0: Per tot plegat, Sánchez també descarta l'avançament electoral que li demanen alguns partits i planteja un calendari pels propers mesos.
10: Se lo voy a decir muy claramente, a ver. Porque claro, presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. No habrá elecciones conjuntamente con las municipales y con las autonómicas. Y ya no puedo decirles más.
0: Amb aquestes explicacions, amb aquesta roda de premsa que ha fet Sánchez aquesta tarda, intenta tancar la setmana horribilis del PSOE. Tot i això, el PP no en té prou i insisteix que l'única solució és l'avançament electoral. De fet, els populars han aconseguit que a finals de juliol el Congrés voti una moció sobre les eleccions espanyoles. És el text que la mesa va prohibir fa uns dies, però que ara, amb alguns canvis, permet que es voti. Anem, doncs, cap a Madrid, Arnau Mañé.
11: El PP se surt amb la seva i finalment el Congrés votarà la petició perquè Sánchez avanci eleccions. Els números surten i, tot i que no sigui vinculant, és un posicionament polític important. Els populars han reformulat la proposta de Junts, que la mesa va tombar fa uns dies, i ara se la fan seva. El secretari general del PP, Miguel Tellado, creu que era imprescindible insistir.
12: Nosotros hoy lo que tenemos que decirle a Pedro Sánchez es elecciones ya. Hay una mayoría en el Congreso de los Diputados que pide elecciones. Una mayoría que el Partido Socialista esta semana ha tratado de acallar y no ha permitido que se votase porque saben que hay una mayoría de diputados en el Congreso que piden elecciones ya.
11: El PP denuncia que cada cop hi ha més casos de corrupció que esquitxen el PSOE. Això, diuen, justifica la moció de censura per convocar eleccions. Parlen fins i tot d'una macrocausa al voltant de Pedro Sánchez.
0: Per cert, que avui el jutge Juan Carlos Peinado ha ampliat la investigació pel cas que esquitxa de passada a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez. El magistrat posa el focus en l'empresari clau de la trama, Juan Carlos Barrabés, i un contracte d'adjudicació pública. De fet, l'investiga per dos nous delictes en una peça separada, prevaricació i frau als interessos de la Unió Europea. A hores d'ara, però, Peinado continua sense resoldre les possibles cautelars de Begoña Gómez ni confirma l'obertura de judici pel cas de la càtedra a la Complutense de Madrid. Mentrestant, al Senat, el fiscal general de l'Estat nega que la Fiscalia s'hagi posat al servei de les clavegueres del PSOE. Teresa Peramato ha comparegut a la Comissió de Justícia de la Cambra Alta, però ha evitat donar explicacions sobre les reunions de la presumpta lampista del partit Leire Díez amb el número 2 de la Fiscalia durant el mandat d'Álvaro García Ortiz. Anem cap a Madrid amb el Roger Perciba.
13: La fiscal general de l'Estat no explica per què Leire Díez i l'advocat de Santos Cerdán es van reunir amb el segon de la Fiscalia en temps d'Álvaro García Ortiz. Diu que ja n'ha informat el jutge, s'agafa la independència de la Fiscalia i el secret de les actuacions judicials.
14: Me da igual que sea el procedimiento plus ultra, el procedimiento de Leire o cualquier otro procedimiento. Son procedimientos que están en trámite, por lo tanto, no puedo hacer ningún tipo de observación.
13: La fiscal general és més contundent, això sí, quan contesta les acusacions de Partit Popular i Vox d'emparar les clavegueres del PSOE.
14: Me parece que hablar de que somos parte o que participamos en una trama criminal es poner ese trabajo diario de 2.800 fiscales a los pies de los caballos.
13: Perquè la senadora popular María José Pardo l'acusa de posar la fiscalía al servei de Pedro Sánchez.
15: Por orden de quién se recibió a Leire Díez en la Fiscalía General? ¿Por orden de Pedro Sánchez?
13: Els atacs de PP i Vox no afecten Peramato, que recorda als senadors que la fiscalía no està sotmesa al control polític de les Corts.
0: Gràcies, Roger. Doncs bé, després de totes aquestes novetats judicials al voltant del PSOE i amb l'anunci de Pedro Sánchez concretant el calendari electoral, avui li hem preguntat al periodista i politòleg Cugat Comas què en pensa.
16: Ja ho deia l'àvia Juliana, que després de les Santes ja ve Nadal. Pedro Sánchez ho fa a la seva manera i des del darrer divendres de curs escolar tira la pilota endavant fins que sigui temps de Nadales. La catalana més coneguda és aquella de qui en dirà més gran mentida? Fum, fum, fum. Ole tu, el president espanyol, que després de tot un mandat sense aprovar-ne cap, diu que ara, amb el panorama d'ara, presentarà pressupostos i que si no eleccions ja l'any vinent. És murri i en sap. Uns pressupostos que no t'aprovaran no cal ni que siguin viables ni realistes. És un dóna-me'n, dóna-me'n. És un ho apujaré tot i visca la Pepa. Poden semblar la subhasta del peix o aquells xarlatans que les fires volien col·locar-te qualsevol tonteria. Els pressupostos que no es poden aprovar seran un espot comercial del govern, perquè ja sap que els socis que té de morros no s'hi posaran pas bé. I és altre cop de trilero la jugada. Insisteixo, ole tu. Ara bé, té alguna garantia el PSOE que la pilotada endavant, quan caigui, trobarà camp? Qui s'atreveix? Amb la tranyina judicial, mediàtica i política de garantir la supervivència a mig any de la situació? La meva àvia també ho solia dir, i Pedro Sánchez ho aplica. Si vols merda, envia-hi escarbats.

0: De la crònica internacional a l'Orient Mitjà, Israel i Hezbollah han acordat un alto al foc al Líban després de setmanes d'escalada en el conflicte. La treva ha entrat en vigor avui a les 3 de la tarda després de la mediació dels Estats Units i Qatar, que han fet interlocutors.
1: El govern israelià ha advertit que mantindran les tropes desplegades al sud del Líban i que respondran si Hezbollah reprèn els atacs. Per la seva banda, la milícia xiïta ha assegurat que han començat a respectar l'alto al foc tan bon punt han rebut la confirmació que l'acord era definitiu, tot plegat després que avui s'hagi suspès la reunió prevista entre els Estats Units i l'Iran, que estava prevista a Suïssa. J.D. Vance ha cancel·lat el viatge abans de la trobada, que havia de costar posicions per arribar a un acord de pau definitiu.
0: I a tot això, ja fa 24 hores que ha reobert l'estret d'Hormuz. Les autoritats militars de seguretat marítima afirmen que la zona és transitable i que ja no hi ha amenaces vigents. Sigui com sigui, tot i l'acord entre els Estats Units i l'Iran, els preus pujaran més d'un 3% aquest any. Funkes preveu que la inflació trigui encara mesos a tornar a nivells d'abans de l'esclat de la guerra.
1: El Centre d'Anàlisi Econòmic planteja dos escenaris dels preus: que es disparin un 3,3% aquest any si a finals de mes es retira la rebaixa fiscal als carburants, o bé que l'IPC pugi un 3,1% si la reducció d'impostos es manté fins a l'octubre. En cap dels escenaris planteja que la inflació caigui per sota del 3%.
0: I per cert, encara en crònica internacional, creix la tensió diplomàtica entre Itàlia i els Estats Units, això després que Donald Trump digués que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, li supliqués fer-s'hi una foto després de la reunió del G7. El president nord-americà ha arribat a dir que va acceptar-ho per pena. Doncs bé, Meloni ha dit que tot és fals i que Trump s'ho ha inventat tot.
2: Les declaracions de Donald Trump són declaracions totalment inventades. Francament, estic sorpresa. No sé per què el president dels Estats Units es comporta així amb els seus propis aliats. Puc dir que és una llàstima que no tingui la mateixa determinació amb els enemics d'Occident, amb els enemics dels Estats Units, amb lideratges amb els quals, en canvi, és molt més complaent. I he de recordar una cosa, Itàlia mai suplica.
3: Io e l'Italia non imploriamo mai.
0: El ministre d'Exteriors d'Itàlia ha cancel·lat aquest viatge previst als Estats Units com a mostra de desacord amb els comentaris de Trump. I a Brussel·les, Espanya i França s'han quedat soles rebutjant els centres de deportació d'immigrants que la Unió Europea vol construir a tercers països. De fet, aquest tema ha fet pujar la tensió entre Espanya i diversos països com Itàlia i Dinamarca en la cimera de caps d'estat i de govern europeus. Pedro Sánchez creu que la mesura va en contra els drets humans i la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, li ha retret la regularització de persones migrants que ha fet el govern espanyol. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar.
4: Xoc de trens entre Pedro Sánchez i els defensors dels centres de deportació d'immigrants. La primera ministra danesa, la socialista Mette Frederiksen, va agafar la paraula en el debat d'immigració de la cimera per reivindicar la mesura i demanar un debat estratègic sobre el tema. Sánchez la va replicar expressant el seu rebuig i reivindicant la regularització de migrants. Llavors, Giorgia Meloni va pujar el to dient que precisament per això calia el debat migratori i li va dir que el que aprova Sánchez afecta la resta d'Europa. En qualsevol cas, Espanya s'ha quedat sola, el vent bufa clarament cap a una altra banda. Avui, de fet, Dinamarca ha liderat un grup de 19 països que per carta han demanat a Brussel·les que financiï amb diners europeus aquests centres, que no n'hi ha prou amb el reglament legal. Una idea que el president francès Emmanuel Macron ha descartat posant el crit al cel.
5: Et donc, ça relève des politiques nationales.
6: És una política nacional. En qualsevol cas, jo m'oposaré a que s'utilitzin diners europeus per construir aquests centres de deportació. No estic segur que això sigui la nostra Europa. No estic segur que aquests siguin els valors sobre els quals vam construir Europa.
4: Tots aquests 19 països estarien ja buscant socis a l'Àfrica, l'Àsia Central i els Balcans per construir aquests centres.

0: Passen 7 minuts d'un quart de 9. S'ha fet oficial fa poca estona. Aliança Catalana presentarà Jordi Aragonès com a cap de llista a Barcelona per les eleccions municipals de l'any que ve. Després de trucar a diverses portes, el partit de Sílvia Orriols ha optat per posar al capdavant de la candidatura l'ideòleg del partit. Tot plegat en un acte que ha intensificat el discurs contra la immigració a la ciutat, Sa Giró.
1: Acte que no ha arribat a les 200 persones al Born Centre Cultural amb un fil conductor supremacista fent referència constant als catalans de veritat i amb un discurs racista i xenòfob que s'ha traduït en fer responsable la immigració de tots els mals, des de la seguretat a l'habitatge. N'ha parlat l'alcaldable Jordi Aragonès.
2: Nosaltres no venim a solucionar els problemes de l'habitatge a tot el tercer món que vulgui venir a Barcelona. Nosaltres no venim a solucionar els problemes de l'habitatge als centenars de milers d'immigrants que arribin a la ciutat. Venim a solucionar els problemes de l'habitatge a aquells catalans que s'ho mereixen.
1: Sílvia Orriols ha admès que ha trucat a diverses portes per trobar candidat, però ha assegurat que, tot i no ser mediàtic, Aragonès, cosí, per cert, de l'expresident Pere Aragonès, és un candidat valent. L'acte ha acabat amb una roda de premsa amb periodistes exposats enmig de la militància que ha xiulat algunes preguntes.
0: Aliança, doncs, ja té cap de llista i aquest cap de setmana Junts per Catalunya triarà el seu alcaldable per Barcelona. Serà en una consulta telemàtica que s'obrirà demà a les 10 del matí i es tancarà diumenge al vespre. Hi podran votar el miler de militants que el partit té a les ciutats, que hauran de triar entre quatre candidats. L'actual líder del grup municipal, Jordi Martí, la diputada al Congrés, Pilar Calvo, la diputada al Parlament, Glòria Freixa, i l'advocat Jaume Alonso Cuevillas. Més detalls, Laia Colomer.
3: Jordi Martí representa la continuïtat. Fa 15 anys que és regidor i va ser el relleu de Xavier Trias. En canvi, Glòria Freixa creu que és el moment de cares noves. N'han parlat tots dos a RAC1.
4: Som un equip rodat, amb molta experiència, tant des del punt de vista de la dinàmica de l'Ajuntament com, sobretot, les dinàmiques de la ciutat.
5: Que Barcelona s'ha de centrar ja amb la seva gent i donar una millor qualitat de vida, tornar a la vida als barris. I jo crec que això sóc capaç d'explicar-ho molt bé i de transmetre-ho molt bé.
3: I per Pilar Calvo i Jaume Alonso Cuevillas, el seu punt fort és la transversalitat, també a RAC1.
6: Tinc un perfil que crec que pot funcionar molt bé més enllà dels marges estrictes del partit, perquè per guanyar Barcelona has de traspassar aquests marges.
7: És que tinc la capacitat d'arribar a segments molt amplis de la ciutadania, des d'aquell sector més activista, més octubrista, si em permeteu l'expressió, fins a sectors més d'ordres.
3: Tot plegat en unes primàries que la direcció de Junts volia evitar de totes, però les que hi han acabat abocats després de buscar durant mesos i sense èxit un candidat de consens.
0: Quatre minuts i dos quarts de nou, el Departament d'Interior reconeix que hi ha més armes de foc corrent per Catalunya. L'augment de delictes i també de l'alarma social és palpable, però la Conselleria recorda que no hi ha solucions màgiques i que ja treballen la resposta. Més investigació contra els grups criminals i penes més altes per possessió d'armes. Benet Íñigo.
8: La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha confessat que endurir les penes no aturarà els pistolers com el del carrer Balmes, que fa una feina i se'n van, però sí que creu que pot evitar que els grups criminals les facin servir per imposar-se en un territori concret.
9: Doble problema. Els que treballen professionalment, com pot ser els darrers casos que hem tingut, i l'accés fàcil a l'arma de foc, com ens està passant, el delinqüent de baix perfil, vinculat al negoci de la marihuana, també pot tenir més accés a aquestes armes.
8: També assegura que milloraran les condicions perquè nous Mossos d'Esquadra vulguin incorporar-se a l'especialitat d'investigació. La consellera també ha defensat des del món a RAC1 els investigadors del cas Andic. La defensa va acusar-los de mentir i també ha criticat que difonguessin les trucades de Jonathan Andic al 112.
9: Jo ho trobo fora de lloc. Dic que un sergent s'està inventant proves. Està una mica fora de lloc. Tampoc no el que va passar l'altre dia, no? Que es va filtrar la conversa amb el tema de les veus que no sortien distorsionades dels professionals del 112, de bombers i de més, que ha generat cert malestar, no?
8: Tot i l'alarma per les armes de foc, però, Parlon ha subratllat un descens important i sostingut dels delictes més habituals, com ara els furts i els robatoris.
0: Ara que parlàvem del cas Andic, la jutgessa que porta el cas ha demanat tot l'historial mèdic d'Isaac Andic per aclarir si realment tenia artrosi. Ho avança El Periódico. La defensa del fill va argumentar que tenia problemes d'articulacions que explicarien la caiguda a collbató. Els investigadors creuen que tenir-ne l'historial pot esvair dubtes. L'autòpsia no va aclarir que tingués cap malaltia. I en crònica de successos, els Mossos han detingut dos homes per robar telèfons i cadenes d'or atacant les víctimes amb gas pebre.
10: Els acusen de 7 robatoris amb aquest modus operandi, seguien la víctima fins al portal de casa seva i entraven junts i allà la ruixaven per endur-se el botí. Quan els van detenir portaven dos pots pots de gas pebre. Tenien antecedents i aquests robatoris els van fer entre els dos últims mesos entre Barcelona i Sant Boi de Llobregat.
0: I denuncien l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, per publicar a les xarxes la imatge d'un detingut i dir que l'enviaria nedant al Marroc. El Centre per la Defensa dels Drets Humans, Irídia, creu que és un delicte d'odi.
10: Segons l'alcalde, l'home acabava de robar una dona de 80 anys d'una estrabada. Per Irídia, però, publicar-ne la foto vulnera el dret a la presumpció d'innocència i a la pròpia imatge i el text on el qualifica d'escòria humana i subratlla dues vegades el seu origen, vinculant-lo al delicte, creuen que també és delicte. La publicació va aconseguir 70.000 m'agrada en només 24 hores a Instagram.
0: I un noi ha mort a Artés, al Bages, tot apunta que per un accident quan va sortir a córrer.
10: No va tornar a casa i la família va avisar els serveis d'emergències. Els bombers i els Mossos el van buscar pels camins que solia fer i l'han trobat entrada ja a la matinada. La principal hipòtesi és un accident, però els Mossos han obert una investigació.
0: Abans ho dèiem, més d'un milió d'alumnes d'educació infantil, primària i secundària han acabat avui el curs escolar. Deixem enrere un dels cursos més moguts dels últims anys, amb un cicle de 22 vagues que han trastocat de valent el dia a dia d'escoles i instituts. Els sindicats de mestres i professors ja avisen que el curs que ve les protestes podrien continuar. Més enllà de les vagues i el conflicte laboral, però, aquest també ha estat el primer curs en què els telèfons mòbils estaven prohibits als instituts. Els alumnes no els han pogut fer servir ni a l'aula ni als espais comuns, com els patis o el menjador. Ara el Departament d'Educació encarregarà un estudi per analitzar quin impacte ha tingut la mesura en el dia a dia dels centres. Eudald.
11: L'estudi el farà l'Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques, l'Ivàlua, i la previsió és que es faci

0: cada setmana a fer-ho en ocasions comptades durant tot el curs.
1: I per cert que la prova pilot d'introduir Mossos a les escoles ha quedat reduïda a 4 centres dels 14 que hi havia en un principi. Tot i això, segons avui ha explicat el món a RAC1, la consellera Parlon, no està cancel·lada aquesta prova pilot. I el govern avisa que el mercat laboral s'està transformant i creu que cal aplicar canvis per flexibilitzar les hores de feina. Per exemple, que els treballadors facin teletreball en determinats moments de l'any, com ara per Nadal o a l'estiu, coincidint precisament amb les vacances escolars. Més detalls, Montse Martí.
2: La Generalitat ha presentat un plec de mesures de conciliació que volen que les empreses tinguin en compte a l'hora de negociar els convenis col·lectius. Entre les mesures hi ha, com dèieu, la d'implantar el teletreball 100% en determinats moments o bé tenir un horari d'entrada i sortida de la feina més flexible. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, també planteja que es comenci a valorar la setmana de 4 dies perquè està funcionant, diuen, d'altres països.
3: El mercat laboral s'està transformant. Comencem a escoltar que hi ha països que hi han fet proves pilot, per exemple, de jornades de setmanes amb 4 dies de feina, Regne Unit, que no estan anant malament. S'està acreditant que la productivitat no és sinònim de vegada de les hores dedicades.
2: El govern també planteja com una bona mesura per conciliar el fet d'instal·lar llars d'infants a les empreses per les criatures dels treballadors. Tot plegat ho recullen en una agenda que han batejat com a conciliació i corresponsabilitat, que el govern vol que sigui un recurs útil, diuen, i pràctic per les empreses.

0: I atenció a aquesta dada, 2 de cada 3 fumadors de l'Estat volen deixar el tabac i la meitat ho intenten cada any. Ho diu l'últim informe de tabaquisme del Ministeri de Sanitat.
1: Segons l'estudi, la xifra de fumadors es troba ara en mínims històrics. Tot i això, encara hi ha marge de millora i un dels grans cavalls de batalla són els medicaments per superar l'addicció. La ministra Mònica García diu que 500.000 de persones van intentar deixar-ho l'any passat amb ajuda farmacològica.
2: Existe una enorme demanda de ayuda que debemos ser capaces de acompañar desde el Sistema Nacional de Salud. Sabemos además que la financiación pública de los tratamientos funciona, sabemos que cuando se financian los medicamentos aumentan los intentos de abandono del tabaquismo y sabemos que cerca de 500.000 de personas intentaron dejar de fumar el año pasado con apoyo farmacológico financiado por el Sistema Nacional de Salud.
1: Ara bé, també li preocupa el canvi que estan veient els últims anys en el consum de nicotina. 1 de cada 5 adults diuen que han provat les cigarretes electròniques, mentre que entre els joves aquest percentatge s'eleva fins a la meitat dels adolescents.
0: Encara en l'àmbit de la salut, la Vall d'Hebron ha operat per primera vegada a tot Europa un menor amb un robot que opera fent una única incisió. Fins ara en calien diverses, però reduir-ne la xifra facilita la recuperació del pacient. De fet, el nen de 12 anys van extirpar-li un ronyó fa 2 setmanes i ja té l'alta, Joel Penya.
3: El robot només va necessitar una incisió de 2,5 centímetres per extreure el ronyó i el conducte que el connecta amb la bufeta. Fins ara calien diverses incisions perquè la màquina desplegava una càmera i tot l'equipament quirúrgic que aquest nou robot ja porta incorporat en un sol braç. El president de la Comissió de Cirurgia Robòtica, David Virós, i el cap d'Urologia Pediàtrica, Marino Asensio, diuen que com menys incisions es facin, abans es recupera el pacient.
4: I això, doncs, evidentment, comporta un dany al pacient que nosaltres, doncs, en tot moment el que volem és intentar disminuir-lo.
5: Quan un nen està hospitalitzat, tota la família està hospitalitzada, i quan abans aconseguim que el nen vagi cap a casa, la dinàmica familiar se recupera lo antes possible.
3: Per assajar l'operació, fins ara mai vista a Europa, els metges van replicar amb intel·ligència artificial l'òrgan del nen amb una tècnica que s'anomena bessó digital. Ara ja estan ensenyant aquesta tècnica a especialistes d'altres àmbits per poder fer aquest procediment tant en edats pediàtriques com adultes.
0: I Arrels Fundació alerta que cada vegada dormen més persones als carrers de Barcelona i que les situacions individuals de les persones sense sostre són més complexes que mai. Els últims dies han enquestat desenes de persones per saber com han arribat a dormir al ras i quines necessitats tenen. Aquests resultats els enviaran a les administracions. Un dels punts on van fer aquestes enquestes és l'espai El Caliu del districte d'Horta-Guinardó i fins allà hi va anar precisament el Joel Penya.
3: Des de les 9 del matí fins ben entrat al migdia, que el Pep i el Xavi s'estan en un despatx del Caliu parlant durant una mitja hora amb fins a 5 persones que dormen als carrers de Barcelona. Per aprofundir en la seva situació, els van preguntes com...
6: On han dormit aquesta nit? Si han dormit al carrer, en una tenda de campanya, en un cotxe? Si tenen situacions de violència o d'agressions? I després la dificultat que tenen per aconseguir menjar, per aconseguir qüestions d'higiene, atenció mèdica i coses d'aquestes.
3: Per davant seu hi passen un home que ha estudiat turisme i una dona que té arquitectura. Des d'Arrels, cada cop veuen casos més complexos

0: i que moltes vegades tenen un denominador comú, el preu de l'habitatge. Un altre dels entrevistats els explica el seu cas.
1: Jo estava de renta antiga, i clar, me va fotre al carrer, la meva mare va morir, i a mi me va fotre al carrer, tot és clar.
0: Com que són enquestes en profunditat, els resultats encara trigaran a arribar. Un cop ho facin, Arrels tindrà negre sobre blanc informació per anar a parlar amb les administracions.
2: Gràcies, Joel. Ara passen 6 minuts de 8:45. La Bisbal d'Empordà continua sense aigua després de 16 hores per una avaria en una canonada principal de la ciutat. Els tècnics han arribat a restablir el servei durant una estona, però una altra fuita ha obligat a reprendre les reparacions. Corresponsal de RAC1 a Girona, Sandra Florença.
3: La Bisbal d'Empordà segueix sense subministrament d'aigua després d'una fuita en una de les canonades principals del municipi. Els operaris han aconseguit recuperar el servei durant una mitja hora a bona part del poble, però una nova avaria aquesta tarda en un tram proper ha tornat a deixar la població sense aigua. Mentrestant, veïns i comerços s'adapten a la situació mentre continuen els treballs de reparació. Segons ha explicat l'alcalde del municipi, Òscar Aparicio, aquesta infraestructura acumula incidències recurrents des de fa un any i és un punt sensible de la xarxa d'abastament. Són declaracions a RAC1.
4: El projecte està ja aprovat definitivament des de finals de maig i ara ja està en procés de licitació. Per tant, a les properes setmanes es licitarà, s'adjudicarà i esperem que en 4-5 mesos puguin ja estar executades aquestes obres.
3: L'Ajuntament té habilitada una cisterna perquè els veïns afectats puguin recollir aigua i ha activat els protocols habituals per a aquest tipus d'emergències.
2: Gràcies, Sandra. I fem una pausa per la publicitat i de seguida anem en directe cap al Sónar en la segona jornada del festival. Ara tornem.
5: Adelántate a las rebajas en la promoción de verano de MacArthur Glen Designer Outlet Málaga. Solo hasta el 23 de junio, ven por los descuentos adicionales sobre el precio outlet. Quédate por la mejor experiencia de compras de la Costa del Sol. Y recuerda, en verano abrimos todos los días. Prepárate para descubrir más en MacArthur Glen Designer Outlet Málaga.
6: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
7: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
6: Amb gent pionera.
8: Hi ha moltes apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
6: I que vol canviar el món.
9: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
10: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
11: Change the world, or the world will change you.
10: RAC 1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
12: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
13: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
14: Cap on van els Estats Units d'Amèrica, es pregunta Vanguardia Dossier. El país celebrarà el pròxim 4 de juliol el 250è aniversari de la seva independència, lliscant pel pendent de l'autoritarisme i enfrontat als seus aliats. El seu president vol tornar al segle XIX, a un món amb múltiples grans potències i conflictes que desencadenaran una guerra per dècada. Els Estats Units d'Amèrica tornaran a ser-hi, però no seran els mateixos. Vanguardia Dossier. Anàlisi per tenir opinió. Ja a la venda.
15: ¿Y cómo vais con la boda?
16: Muy tranquilos. Nos ha dicho la wedding planner que va a conseguir que sea el día más cualquiera de nuestras vidas.
17: Si en tu boda cualquiera no es suficiente, en tu día a día tampoco elijas una leche cualquiera. Central Lechera Asturiana. Por solo unos céntimos más, no es un sabor cualquiera.
2: I en crònica cultural, la marxa aquesta hora la segona jornada del Festival Sónar a Fira Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat. La música ha començat a sonar a les 5 de la tarda i ara és el torn d'un dels noms del dia, la cantant nord-americana Kelly. Anem cap allà, en directe cap al Sónar. Bàrbara Padilla, bon vespre.
18: Bon vespre, doncs sí, ara l'escenari, com deies, d'Estrella Damm, hi ha el Rhythm and Blues de Kelly's, que és el que aplega ara mateix més gent, i a les 10 de la nit ja serà el torn d'una icona del rap britànic Skepta, un dels caps de cartell d'aquesta jornada. L'altre gran nom de la música electrònica que s'espera avui ja de matinada és la DJ belga de música techno, Charlotte de Witt. Avui la gent ja està més adaptada a l'espai i es coneix millor on estan els escenaris. Ahir va ser un dia una mica caòtic, d'assaig, el de la inauguració, i el públic anava una mica perdut mirant de situar-se entre tant pavelló. Recordem que aquest any, per primer cop, desapareix Fira Montjuïc i tota la programació, dia i nit, es concentra aquí, a Fira Gran Via. Aquí la gent no para de ballar, malgrat la calor que ha fet tota la tarda i que ha tingut les fonts d'aigua potable treballant a tot rendiment. Demà, últim dia, amb la banda de culte dels 90, els britànics de Prodigy, com a cap de cartell.
2: Gràcies, Bàrbara. I amb música és divendres d'estrenes i una de les més sonades és la d'en Sofati.
19: Voy a recorrer la ciudad entera para ir a verla. Voy a hacer todo lo que ella quiera.
2: Amb Sea Como Sea, el futbolista del Barça, ara cedit al Mònaco, fa els primers passos al món de la música. Avui que Placebo bufa les espelmes dels 30 anys amb una nova versió del seu disc de debut. Es titula Placebo Recreated i és una reinterpretació de les cintes originals. I els Gypsy Kings estrenen Otro Día.

0: Es titula No les interessa i està ple de col·laboracions amb artistes com ara Malikian, els italians Talco o Escape. I a casa nostra, Triquell i Fades uneixen forces.
1: Et tenim més curta de sang, com un anunci d'estrella tam, un desig de Sant Joan, que això no acabi com jo mai, mai.
0: Presenten Sant Joan la seva aposta per la cançó de l'estiu. I fem ara un cop d'ull a l'actualitat esportiva. Miquel Agut, bon vespre.
2: Bon vespre, Mireia.
0: Tot i que aquesta nit i la matinada arriben carregades de partits del Mundial, a aquesta hora tota l'atenció és a la nova Creu Alta, on el Sabadell és a 90 minuts per pujar a segona divisió.
2: Sí, l'estadi s'omplirà per un Sabadell-Zamora, que és la tornada de la final per l'ascens a segona divisió. A l'anada, victòria castellana per 1-0, un partit que es podrà seguir ja gairebé des d'aquí dos minuts a RAC+1.
0: Un Sabadell-Zamora que ens explicarà en Pau Bonastre, que ja és a la nova Creu Alta. Bon vespre, Pau. Quina és l'última hora del partit?
3: Hola, bon vespre. Doncs els jugadors d'un i altre equip que estan acabant en aquests moments els exercicis d'escalfament. Veiem els jugadors del Zamora fent pinya sobre la gespa, ja abandonant el terreny de joc cap a vestidors. Molt bon ambient a la graderia. La nova Creu Alta encara no és plena, però ho estarà. Uns 12.000 aficionats compliran avui l'estadi Arlequinat. De fet, hi ha hagut una gran rebuda fa més d'una hora i mitja als jugadors. Un Sabadell que avui presenta dos canvis respecte al partit d'anada pel que fa a l'11 titular. Entra en Kaiser, que patia molt molèsties físiques, i també Còssia, que torna de sanció. El Sabadell, que necessita guanyar de 2 gols al final dels 90 minuts o d'un gol al final de la pròrroga per ser nou equip de segona divisió.
0: Gràcies, Pau. I ara parlem del Mundial, perquè aquest vespre Pau Cubarsí ha pres la paraula a la concentració de la selecció espanyola.
2: Sí, un Cubarsí que viu el primer Mundial i que va ser titular al partit d'Espanya contra Cap Verd. L'equip espanyol tornarà a jugar diumenge a les 6 de la tarda contra l'Aràbia Saudita.
0: Ha seguit la roda de premsa de Cubarsí als Estats Units l'enviat especial de recursos al Mundial, Damià López. Bon vespre.
4: Bon vespre. Fa una estona s'ha entrenat la selecció espanyola aquí a... Chattanooga, amb Víctor Muñoz com a única absència, baixa indefinida i amb Lamine Yamal amb moltes possibilitats de ser titular contra Aràbia. Ha parlat Pau Cubarsí, que ha explicat com està vivint aquesta experiència mundialista.
5: És un somni de ben petit poder estar aquí, poder tenir la confiança del míster de poder disputar el meu primer Mundial, amb moltes ganes sobretot de jugar, de demostrar, però sobretot de venir aquí, ajudar l'equip, tant sigui en el camp com fora d'ell, doncs fer que siguem una gran família, fer que estiguem còmodes tots. Jo crec que això ens pot donar que portem el trofeu a casa.
4: Cubarsí serà titular contra Aràbia diumenge, igual que Pedri, i que Lamine Yamal, Dani Olmo, també té moltes opcions de sortir d'inici.
0: Gràcies, Damià. Ara ho sentíem, Miquel. Sembla que diumenge Lamine Yamal serà titular.
2: Això sembla, perquè ha millorat de la lesió que arrossega bé, que recordem-ho, es va fer al Barça-Celta del dia de Sant Jordi. A la primera jornada va jugar poc més de 20 minuts, però com ell mateix ha reconegut a Televisió Espanyola, progressa adequadament.
6: Me encuentro bien físicamente, estoy preparado para lo que el míster quiera. O sea, que esté bien no significa que vaya a jugar. Elige el míster, pero yo estoy preparado. Creo que tengo un proceso de adaptación primero y yo creo que no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera.
2: Sembla que serà titular, però, com sentíem ara mateix, demana prudència per seguir amb la recuperació.
0: I un altre nom propi de la jornada d'avui al Mundial és el del lateral dret del Marroc, Achraf Hakimi. El jutjaran a França per presumpta violació.
2: Sí, serà un tribunal dels afores de París. El jugador del PSG serà jutjat per uns fets que haurien passat al febrer de 2023. Ell ha reaccionat a les xarxes quan s'ha sabut la notícia i diu que va optar pel silenci en el seu moment per protegir la seva dignitat i ser pacient, confiar en el sistema judicial, però que també creu que si ha passat això és perquè és una persona famosa i que se n'han aprofitat els qui l'han denunciat. Diu Achraf: de vegades sento que m'he convertit en un objectiu fàcil, he estat esperant aquest judici des del primer dia i ara l'espero amb impaciència. Finalment podré parlar. Això és el que diu el futbolista, que jugarà al Marroc-Escòcia d'aquesta mitjanit. Abans, a les 9, Estats Units-Austràlia, i la jornada de matinada, a 2:45, Brasil-Haití, i a les 5, Turquia Paraguai.
0: 5 del matí, eh? Turquia,
2: correcte.
0: Paraguai.
2: Correcte, bona hora, bona hora. Surs del sonar i
0: exacte,
2: ja està.
0: I t'hi poses, sí, mira-ho. I acabem amb un apunt d'hoquei, perquè s'està jugant Igualada el tercer partit de la final de la Lliga Masculina d'Hoquei Patins.
2: S'estava jugant, perquè just ara mateix s'ha acabat el partit. Victòria de l'Igualada 5-2 contra el Liceo. Els dos primers partits havien guanyat els gallecs per 8-2, per tant, de moment, 1-2 a favor del Liceo en aquesta final, el partit que acaba amb alguna picabaralla Torroella i algunes tirallarrons entre jugadors dels dos equips, però al capdavall, victòria dels de l'Anoia, que perden la final per 1-2 i que tenen l'oportunitat de col·locar el 2-2 diumenge a 8:45, també a les Comes en el quart partit de la sèrie. Ara, si hi hagués victòria gallega, el Liceo seria llavors ja matemàticament campió de Lliga.
0: Quan passen les coses les expliquem en directe.
2: Correcte.
0: També el 9-C.
2: Exacte, on faci falta.
0: Faci falta. Gràcies, Miquel. Fins ara.
2: A disposar.

0: I acabem abans de la tertúlia, com sempre, saludant a l'Anna Salvador. Anna, bon vespre.
1: Bon vespre.
0: Què ens hem deixat per explicar?
1: Doncs que a aquesta hora Passa Palabra està a punt d'estrenar la seva nova prova final,
0: sí,
1: després d'acomiadar-se per sempre del Rosco.
2: Tío, me empieza por mi apellido de jugador. Sí!
0: Aquell moment, eh? Aquell moment del Rosco.
1: Exacte. El programa finalment ha fet cas de la sentència del Tribunal Suprem que els obliga a deixar d'emetre aquesta prova després de 26 anys. Ahir, per tant, es va fer l'últim Rosco i això es va notar a les audiències perquè el programa va tenir un 18% de quota de pantalla de mitjana, però va arribar al seu pic en els minuts finals coincidint precisament amb aquesta prova i es va superar el 25% de share. Veurem avui si superen o no aquestes xifres amb la nova prova final. De moment, encara no ha començat i en sabem pocs detalls, però sí que sabem que Roberto Leal, el presentador, acaba de dir fa pocs minuts que es diu A la Zeta i que tindrà un nou aspecte visual respecte al que tots sabíem fins ara.
0: És a dir, per tant, també pinta que és de la...
1: Una cosa de paraules...
0: A veure si podem connectar amb Antena 3 a veure què passa.
3: Una determinada letra del abecedario y tendrán que adivinar de qué palabra se trata. El concursante que más segundos haya acumulado durante las pruebas podrá decidir si empieza por la A y termina por la Z o todo lo contrario, si empieza por la Z y termina por la A. Como es lógico, su contrincante tendrá que hacer lo opuesto. Además, los concursantes podrán ver el número de letras que contiene la respuesta correcta. Y lo más importante, durante toda la prueba tendrán la oportunidad de pedir una letra como pista para resolver cada palabra. Eso sí, cada letra hará que se descuenten 5 segundos de su tiempo. ¿Ha quedado claro?
0: Sí.
3: Yo creo que a jugar-se...
0: No. A veure com ara ho seguirem de seguida. Gràcies, Anna. Fins ara. Vinga, va, 10 minuts i a les 9.
4: A RAC 1. No ho sé, amb Mireia Garolera.

0: estem impacients per acabar-ho d'entendre, a veure, Nieto, com funciona això, el nou rosco.
1: Biosfera.
2: Sí, título del libro del fotógrafo Kikuji Kawada, publicado en 1965, que incluye imágenes tomadas en Hiroshima.
1: Pasa palabra.
2: Venga, pasamos palabra. Son dos aciertos, 149 segundos por delante, y nos vamos con Javier. ¿Qué tal?
3: También, con muchas ganas.
2: También con ganas.
3: Preparado.
2: Ya sabes, como ha elegido David de la A a la Z, tú arrancas de la Z.
3: Sí, me lo imaginaba.
2: Pues venga, vamos a sumar los segundos también conseguidos por ti y por tu equipo. Van a ser 166.
3: Muy bien, muchas gracias al equipo.
2: ¿Listo?
3: Preparado.
2: Pues venga, voy contigo. Tiempo, empieza por Z. Producir ruido o sonido continuado y bronco como el que se produce a veces dentro de los mismos oídos.
3: Zumbar.
2: Sí, contiene la Y, despectivamente, persona que aplica el derecho sin rigor.
3: Leguleyo.
2: Sí, contiene la X. Relajación física o psíquica.
3: Relax.
0: Avanzaban,
2: sí, V. Apellido del actor que protagonizó la película Verano del 84.
3: Passa palabra.
0: A veure, jo no sé si ho esteu captant, però saludo, eh? Estem a la tertúlia del 9C, és que estàvem aquí pendents de veure com és aquest nou rosco. Sílvia Angulo, Sílvia Cànovas, mira, dues Sílvies avui, Joan Julivert i Oriol Ribets, bona nit a tots.
4: Bona nit.
0: Estem aquí intentant d'entendre com funciona, eh? La dinàmica, que és un rosco, però que no és rodó ara, sinó que és
4: lineal.
0: Allargassat,
4: és
0: no?
4: És rosco, allargassat,
0: sí?
4: És entre rosco i penjat.
0: Sí, penjat també.
4: Home, et diu el número de lletres que té.
0: Clar.
4: Et diu la primera lletra.
0: Ah, llavors, és veritat.
4: I tens l'opció de demanar, com comentava, no? L'opció de demanar una lletra, sí que 30 segons, però llavors te la col·locaria. Per tant, és un penjat...
0: Un penjat per tele...
4: És un rosco lineal més penjat. Bueno, no ho sé, no li veig molta diferència.
0: No, clar, és a dir, perquè no veiem la rodona.
5: Jo veig una diferència estètica.
0: Sí.
5: O sigui, el rosco, jo crec que la gràcia que tenia era l'estètica, que quedava com una aura darrere del personatge i tu al mig.
4: Però per ràdio, fixa't que per ràdio a tu no et diuen que no és el rosco.
0: I és igual, a veure.
1: Passa a l'hora.
0: Ai, ara just el... Ara ho tornaré. S'ha quedat ella la J, la L. Sí, és a dir, el que hem fet és això, trobar una solució, clar, per maquillar el fet de no...
6: La rodona,
0: sí,
6: però la dinàmica és la mateixa.
0: Clar, és el tram final del concurs, que en el fons és això, que amb el màxim o amb el mínim de temps possible, no?
5: Encertis paraules.
0: Encertis el màxim.
5: A partir de lletres.
4: Entenc que també han hagut d'incorporar com a novetat que un comenci a parlar i l'altre, per tant, comença a parlar, és a dir, com a novetat, eh?
6: I la paraula, no? La paraula al final no hi havia abans paraula, o sí?
4: No, tu no sabies quantes lletres tenia la paraula. Per tant, jo entenc que les novetats són aquestes. És a dir, que tu saps ara que té 4 o 5 lletres, que abans no ho sabies, quantes lletres formen la paraula, i ja està. És que, i pots demanar com el comodín aquest dels 5 segons. Ai, de la lletra, que són 5 segons, però... Oi?
0: Vaja, és a dir, vosaltres hi aniríeu o què? O quan veieu una cosa així, us col·lapseu i no sabeu contestar.
4: A mi m'agraden molt aquests programes.
0: Ah, sí?
4: En general, les de cultura i de tal. M'encanten. Però sóc de les que els ho fa, m'ho sé tot. Bueno, tot
0: i llavors
4: no,
0: allà...
4: No, tot no, això seria incapaç. Però jo entenc que els nervis, és a dir, perquè a vegades fallen coses que dius, com han fallat aquesta? Des del sofà és tot és molt fàcil, no?
0: No, però allà la pressió ha de ser.
4: Això t'ho dic. Sí, a mi m'agrada molt aquests programes, eh?
0: Sí, tu, Ribet, tu vas mirant que
7: jo em sento molt desplaçat per aquesta conversa, perquè no sé ni què és el rosco, ni l'he vist mai, ni miraré aquesta nit el rosco, ni miraré el versió IT d'aquesta nit. És que no...
5: És que jo crec que el rosco...
7: No encaixo en aquesta tertúlia.
5: El rosco va més enllà del contingut, eh? Jo crec que el rosco té una iconografia televisiva.
6: Sí, això és que estava primerament... Estava Antena 3, després va passar Telecinco...
0: Llavors, un altre cop, Antena 3, sí, hi ha hagut totes les guerres.
6: Hi ha hagut una guerra entre cadenes televisives...
5: I per tant, jo no entraria tant a analitzar el tema del contingut. El contingut d'un concurs de paraules doncs seran paraules, és que què vols que sigui, no? Sinó el tema de la realització. Jo crec que per molt, en relació a la realització...
0: Clar, tu que domines de la matèria televisiva.
5: Des del punt de vista televisiu, per moltíssim, han trobat una solució que no sé fins a quan la mantindran.
0: Perquè ara estem veient, per exemple, que hi ha el concursant, que veus la imatge del concursant, i hi ha com un faldó a la part de baix de la pantalla, veus la línia aquesta de les lletres.
5: Que no difereix dels cifres i lletres.
4: Li han posat nom?
0: Ah, no ens hi hem quedat, sí, han posat nom. Ara ho consultem.
6: Però vosaltres creieu que això afectarà l'audiència?
4: No. No, jo crec,
6: jo crec que
4: no.
6: Si veurem. T'agrada el programa, veurem, t'agrada el programa.
4: A mi les parts d'aquest programa, que és el que dèiem, és que no és només lletres.
0: A la Z, és veritat, quan dit abans. A la Z.
4: A la Z.
0: A la Z.
5: És que fins i tot el nom és més difícil que el rosco.
0: Estàs en versió negativa, ara, de la que...
5: No, no, estic en versió que la televisió és molt simbòlica.
6: Però
5: és
6: que això continuarà sent el rosco. No li diran mai ningú, li dirà la Z.
5: Que això demostra...
6: Serà el rosco.
0: El rosco nou.
5: Que això demostra l'encert televisiu del rosco. No? Que va ser un grandíssim encert. I és iconografia de la televisió. És a dir, tots tenim el rosco, menys l'Oriol, no, tots més o menys tenim el rosco.
7: L'Oriol... Bueno, el rosco entenc que devia ser una rodona, no?
5: Que estava al darrere del...
4: Oriol, i tu estaves al mig. I la persona, o sigui, el concursant quedava al mig, amb el qual anava, era com una mena de rellotge, clar, rellotge en format lletra.
7: És que tu veus això del... Quan m'hi suena, no ho veus mai tot això. I fa anys i panys que fa tot això,
4: perquè això és més
0: entreteniment. Però tens televisió a casa teva.
7: Televisió, però aquests concursos no...
4: Però que jo volia dir que, a banda del rosco, que d'acord que és la prova final, per tant, és on es juguen els diners, les parts que té Passapalabra també són molt xules, perquè a mi m'agrada, per exemple, molt la prova de la música, que et posen un només quatre... Bueno, unes notes d'acords d'una cançó i tu has de saber quina és, i més aviat l'endevinis, els que formen part de cada equip, més segons t'emportes pel rosco final. Jo aquesta prova m'ho passo bomba, perquè clar, són cançons bastant de boomer, amb la qual i m'agrada molt encertar.
6: Jo el que trobo és que s'assembla als Xifres i Lletres.
5: Exacte, ara és sí. Que és molt semblant, l'estètica sí. És molt Xifres i Lletres.
0: No, i els colors, que és blau i verd, sí. Que vaja, que no serien colors tan pocs vius, eh? Estem aquí analitzant de dalt a baix.
4: Però jo també penso com la Sílvia, primer que tu trigarà molt de temps, abans no canviem el rosco, serà el rosco, i jo crec que l'audiència es mantindrà fidel, perquè per mi és el programa, i com que el resultat final no l'han canviat, que és molts diners per encertar una sèrie de paraules que són molt difícils, amb independència de l'escenografia, que sí que costarà fer el canvi, però jo crec que l'audiència no en perdran, eh?
5: En tot cas, 26 anys, han tingut promoció, és a dir, la sentència judicial els ha donat promoció.
6: Clar, avui hi ha molta gent veient un concurs, és veritat, que ha pujat l'audiència.
0: Sí. Doncs ho anirem seguint tot plegat. Falten res, 2 minuts per arribar a les 9. Fem una petita pausa i ens hi posem amb la tertúlia. La Sílvia va intentant, sí, passa de la B baixa ara, B baixa
4: i... No, però és que no. Moltes encertades, vull dir que acostumen a tenir... Mira,
6: home, no ha fallat cap, jo hagués fallat
4: cap,
6: ja...
4: Si t'ho dic, és que d'unido l'has concertat
7: difícil,
4: ja, eh?
7: Un tros que he vist, molt difícil. Mm?
0: Sí, que per cert, el rosco és veritat que no el veurem a passar palabra, però sí que el veurem aviat a Mediaset, perquè és la cadena que ha comprat ara els drets del rosco.
6: Hi ha dos programes iguals.
0: Clar, això també, però per tant, haurem de veure el tema de les audiències.
4: És d'una empresa neerlandesa,
0: sí.
4: Oi?
0: Sí.
4: L'original,
0: sí. L'original, sí. Sí,
5: el problema és que ells no van comprar els drets a la cadena holandesa.
6: Clar,
5: si
6: és que porten anys en guerra.
5: Exacte.
7: Sí. Hi ha hagut indemnització, no?
5: Hi ha hagut d'entrada la retirada del rosco.
7: Però no hi ha indemnització.
5: No, ara no recordo si la sentència...
4: No, perquè els van fer si no recordo malament, era un primer avís, tenien un termini, com que han continuat...
6: Ja han fet molts avisos,
4: Sí, com que el tenien, complien ahir, crec que era el termini, Antena 3 salta el rosco i ja està.
0: Doncs ho anirem seguint. Vinga, va, això, 1 minut i les 9, i tornem de seguida aquí a la tertúlia del 9C.
8: RAC 1. Tens objectes antics i els vols vendre? Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Comprem mobles, pintures, cultura, rellotges de luxe i joies antigues. Comprem herències i pisos sencers. Màxima serietat i discreció. Miquel Cornelles, compra-venda d'antiguitats. Telèfon 699-47-59-49.
9: Avui toca Barcelona. Reunions, compres, exàmens, metges, plans... En cotxe, el trajecte és teu. Surs quan vols, arribes on vols. Vine a Barcelona al teu ritme i a la teva manera. Amb Saba, per 17,99 € aparques tot un dia a Barcelona. Reserva multidia amb antelació a Saba Ponés o a qualsevol pàrquing Saba o Saba Barcelona Bamsa. El teu millor pla.
10: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona. A Romauto ja tenim el nou Nissan Micra.
12: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
11: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
12: Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
11: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
12: RomautoNissan.com. Com cada any, i amb més il·lusió que mai, al Forn Mistral preparem les nostres coques de Sant Joan perquè passeu una revetlla ben dolça amb els vostres. De fruita, crema, llardons i cabell d'àngel. Encarrega-les a Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. Més informació a fornmistral.com.
13: Aquest Sant Joan, benvingut a la festa! A la Traca hi trobaràs tot el que necessites per viure-la com toca.
14: Bombetes, bengales, lots i ofertes especials! I atenció! Amb productes seleccionats, la segona unitat per només un euro!
13: Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
15: Descobreix Vermut Miró. Noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
16: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
17: RAC 1. Aquest dissabte, a partir de les 6, Superesports a RAC 1 amb Xavi Puig. Viurem el segon partit del play-off final de la Lliga ACB, des del Roig Arena, València-Barça, amb Dani Aguilar, Albert Pedrol i Jordi Colomer. Viurem dos partits del Mundial de Futbol, a les 7, Països Baixos-Suècia. Després de l'empat de la primera jornada, l'equip de De Jong no pot tornar a ensopegar si vol ser el primer de grup. I a les 10, Alemanya-Costa d'Ivori. El partit de tornada de la final per pujar a primera divisió, Almeria-Màlaga. El Gran Premi de la República Txeca de MotoGP, la volta ciclista a Catalunya femenina. I per rematar-ho, tu diràs fins a la 1 de la matinada. Superesports a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank.
18: RAC1. Tots som un milió. A RAC1, no ho sé, amb Mireia Garolera.
0: Seguim pendents d'aquest nou Rosco, veient que està funcionant, estan acabant ja, els concursants aquí.
19: Esa era l'última, Penfold. Ay, por lo tanto, empate entre Javier y Amiga.
0: Mira, primer dia.
4: Berger i Penfold, en sèrio, què és això?
20: O sigui, qui pot encertar?
4: Berger i Penfold, és que ni...
21: Hi ha gent molt especial,
4: I molt llesta pel món, oi?
21: Home, si miraves el Gran Dictat, mira, el Gran Dictat
0: sí
21: que el mirava.
0: Aquest el miraves, sí.
21: Sempre guanyaven els científics, si t'has fixat. Perquè coneixien paraules de biologia, coses sí, raríssimes.
4: Ja s'han passat 3 minuts. Era molt xulo. Aquest no hagués hagut de desaparèixer perquè feia una gran labor de servei públic a totes les generacions per igual.
0: A veure, canviem, passem del passapalabra. No sé si és passapalabra o passa què, però hem de treure el tema. Hem acabat la setmana, podríem dir, horribilis. De
6: bueno,
0: Soe,
6: no, i tenim... encara falta, eh?
0: A veure, Sílvia, què ens has de dir? Què ens has de dir? Dissabte no, diumenge, què passarà?
6: La setmana que ve, setmana grande també. La setmana que ve tindrem la sentència Koldo Ábalos, segurament.
0: Sí? Sí? Això és el que t'arriba, eh?
6: Sí, sí, sí. També hi haurà la compareixença del president del govern, que és el dia 24, que serà molt important.
0: El dia Sant Joan. Sant Joan. Sí, dia... exacte. Molt, 9 del matí.
6: A les 9 del matí. I tindrem també el dia 27, que tampoc és un tema menor, que és el Comitè Federal del PSOE, on hi ha alguns, sobretot el que són alcaldes, els pocs alcaldes que li queden ja als socialistes, i algun baró que estan molt preocupats pel que pot passar.
21: Però encara es fa això del Comitè Federal. Sí.
6: Però fa anys, fa molts anys que no el fa, eh?
21: De 20 i Pedro Sánchez que decideix dues coses, tampoc
6: caldria,
21: no? Fa temps
6: que no el fa, eh? Fa temps que no el fa.
21: Ho decideixi ell i ja està, no?
6: I aquesta vegada hi ha oposició. Bueno,
21: què dius ara?
6: S'han organitzat uns quants.
4: El que passa que justament... A veure, Tocilla, si estàs més al cas, eh? Jo crec que avui pensava, després de totes aquestes setmanes que estan a 20 setmanes grandes, trobo que... que el silenci de Page és...
6: Ah, no, si està parlant pels
4: però,
6: polses.
4: Però no tant com qualsevol altre moment. No,
22: segurament no. És que ja no li fem tant de cas.
6: proporcional. No, és que estem cansats ja. Sí, estem cansats.
5: També va bé.
6: Sí,
4: me l'esperava més gros,
6: ha parlat del Zapatero, ha parlat de tot, ell parla sempre de tot. És una persona... A veure, jo l'he entrevistat una vegada i és una persona molt... que agraeixes entrevistar-lo.
5: I que, de
6: perquè
5: fet...
6: Perquè contesta tot, sense cap mena de filtre.
5: Que, de fet, jo crec que és dels pocs que té més o menys garantida la possibilitat de revalidar.
6: Ell sí.
5: La majoria...
6: Però està preocupat, també. És que, a veure...
4: La marca, no?
6: Clar, és que ell s'enfronta, per molt que ell sigui un... una persona que sigui que sigui més del PP, quasi, a vegades pot semblar que tingui una ideologia més apropera i més conservadora que els socialistes, clar, és que ho han perdut tot, els socialistes, ho estan perdent tot, han perdut totes les comunitats.
2: Hi ha un matís, dic matís, que potser no és matís, Sílvia, però dius la setmana que ve és una altra setmana gran, sí, però la diferència és que el pas per als tribunals, vull dir... serà molt menys, vull dir que aquesta setmana hi havia Zapatero anant als tribunals, Begoña Gómez anant als tribunals.
6: Sí, però també tens el Peinado que ha de decidir
2: què fa amb les cautelars de la Begoña Gómez.
6: Ho ha d'haver-ho dit aquesta setmana i no ho ha dit. Així que la setmana que ve també
2: caurà alguna cosa, no?
6: Clar, molt
5: després,
6: judicial.
5: Que hi ha una diferència, mireu que el PSOE es defensa per comparar les dues situacions, la que va portar la moció de censura Pedro Sánchez amb la que hi podria haver ara, si hi hagués acord, en què aquella moció de censura va venir d'una sentència. I, en canvi, ara, si fos una moció de censura, seria preventiva. Però la setmana que ve, si hi ha la sentència de Koldo Ábalos, ja hi haurà una sentència. I això jo crec que pot canviar fins i tot en el debat polític en relació a la pressió per arribar a aquesta moció de censura.
4: Bueno, sobretot en posicionaments d'Esquerra i Sumar.
6: Esquerra,
4: que són
6: no.
4: Les dos... no, però tant
6: no.
4: Esquerra com Sumar, la seva línia vermella, que costa de... és sempre i quan no hi hagi una sentència.
21: Sempre hem parlat d'una sentència relacionada amb el finançament del partit,
6: PSOE.
21: Que no hi serà aquesta sentència. A veure, jo crec sincerament que tot és comèdia, Jo crec que tots tenim claríssim que no hi haurà moció de censura i altres coses, perquè una moció de censura a 9 mesos de les eleccions o a 6 o 7 mesos de les eleccions, perquè és el que li queda
4: ja
21: aquesta legislatura.
4: Pactant, sí, ara està pactant la data.
21: Des del moment en què ha pactat amb els bascos, que no hi haurà super diumenge i que no es faran el mes de maig, que són quan hi ha les municipals, ja no et queda res. Ja només et queda fer-les...
4: No, et queda el debat de pressupostos, que és el que ell ha volgut.
21: Per tant, la primavera. Qui es cremarà a fer una moció de censura per 6 mesos?
4: Crec que Bascos, PNB ha dit que com a molt, molt tard, crec que deia febrer-març, no? Com a tard, febrer-març.
2: Us interrompo un segon, perquè precisament Pedro Sánchez, què ha dit aquesta tarda?
3: Se lo voy a decir muy claramente, a ver. Porque, claro, presentaremos los presupuestos en 2026 y habrá elecciones en 2027. Y no habrá elecciones... conjuntamente con las municipales y con las autonómicas. Y ya no puedo decirles más.
2: No puc dir res més, però clar.
4: Diu molt.
2: Si diu que no coincideixen, comencem a pensar en aquest calendari, vol dir que haurien d'anar després, i després ja...
4: No,
2: abans.
21: Abans.
2: Si s'esgota la legislatura,
21: no.
2: A priori
21: no,
2: va ser...
21: A veure,
2: què teniu d'informació?
6: El que pot passar és que octubre-novembre presenti els pressupostos.
4: Per tant, ja saltes
6: d'acord. Aquests 26. Pressupostos... no s'aprovaran, perquè ja sabem que no s'aprovaran i no arribaran enlloc. Llavors, serà llavors quan pugui convocar eleccions.
4: Que són 50...
6: Dirà, com no he pogut aprovar els pressupostos,
4: 52.
6: Convoco eleccions, i serien cap al març. Seria això primer, a veure, després ha dit que tot és molt variable.
2: A la mateixa roda de premsa.
4: Però ha fet dos titulars interessants. Bueno, interessants en tema, com molt... Te doy les pistes de passapalabres. Aquestes les encerto jo, No vull que coincideixi i vull presentar pressupostos. Si presentes pressupostos demà al novembre, desembre ja no fas res, les eleccions seran el 2027, però no hi haurà el superdiumenge. Si comptes a la data de debat de pressupostos, quan s'acabi, que l'endemà, m'ho invento, convoqui eleccions, perquè aquestes coses al Pedro Sánchez també les fa ràpides, compta 52 dies, 52 o tal, i tens la data d'eleccions,
5: sí, però,
4: que segurament se'n va al febrer.
5: En la línia del que apuntava la Mireia, la legislatura, o sigui, el 2027 ja sabíem que hi hauria eleccions.
6: Sí, sí.
5: Que no he dit cap novetat.
6: No.
5: El 2027 han d'haver eleccions.
4: Però sempre havia dit que no les avançaria.
5: La diferència és que ara ja no diu que esgotarà la legislatura. Ara diu el 27 hi haurà eleccions. No diu que...
2: Creieu que és més genèric, no?
5: Exacte. Però jo crec que encara està calculant i sabem que Pedro Sánchez té una gran capacitat de calcular.
2: Li pot anar bé el PSOE fer eleccions generals el mes de març i el mes de maig, que hi hagin autonòmiques i municipals...
4: Sí, mira,
5: això és el que deu estar calculant.
4: Hi ha una cosa molt interessant, que comentava la Sílvia abans, que és un tema de marca. Si la marca... lamentablement per ells, per ells i per presidents autonòmics i alcaldes, eh? La marca està sent qüestionada i està sent tacada per decisions del Pedro Sánchez o per accions d'altres. Però és la marca la que queda tacada. Més l'allunyis d'unes eleccions autonòmiques i o municipals, millor. Com que no les pot allunyar per darrere, perquè això cada vegada anirà embrutant-se més, les avança. Què pot passar si les avança? Que li vagi bé o regular? La marca té un cert temps com per blanquejar-la, entre cometes. Que li va molt malament i entra i comença a governar PP i Vox, la feina feta.
6: Però recordeu que ell va convocar eleccions després de perdre unes municipals. Ell va convocar les eleccions després de perdre unes municipals. Va dir, a la mateixa nit, el dia següent, va convocar les eleccions.
1: Sí, que va caure el juliol.
6: Que ell... Quan ha dit, l'actualitat és molt variable, la realitat és molt variable, ha dit una cosa així.
4: Però després dels resultats que ha tingut a tantes autonòmiques, no les hagués convocat.
21: Però encara podria jugar la carta de primer una cosa, després l'altra, eh? Això és veritat. Podria jugar la carta d'allargar-ho fins a principis d'estiu.
6: I el Super Diumenge ho diu pel PNB, que suposava frontalment que hi hagués un Super Diumenge.
1: I després hi ha un altre element. Quan ell parla de realitats, ell sap que ara està en un combat amb la justícia. Perquè els calendaris també els porta la justícia, els calendaris polítics. Sí. Aquesta setmana no ha estat casual. Com no és casual que tinguem sentència del cas Ábalos Koldo tan de pressa quan la Kitchen encara l'estem jutjant. Els temps judicials també hi juguen en el calendari polític.
6: Són fluctuants.
1: Exacte. I aleshores Pedro Sánchez està també pendent de quin és el calendari judicial, perquè és que fins i tot aquest calendari judicial el pot beneficiar. Imaginem que comencen a saltar els càrrecs a Begoña Gómez, per exemple. O que es comença a desfer tot el cas Zapatero, per exemple.
21: Ja és imaginar fort, això, eh?
4: Sí, és imaginar fort.
21: És
4: com tu
21: estàs
4: venent, que tot és favorable.
1: Imaginem que li és favorable, o imaginem que li és molt desfavorable, i justament el mes de març té un munt de citacions judicials.
6: O imagina't que és molt desfavorable. A veure, tots veiem, en totes les causes judicials, podem veure que hi ha algunes que estan més dirigides que altres. El cas Zapatero, a veure, fa pudor. Però el cas de Begoña Gómez, quan li estan demanant 24 anys, o al seu germà, que li estan demanant 7 anys... Es pot veure una mica desproporcionat.
21: De totes maneres, aquests casos...
6: Que aquests casos acaben arribant a la justícia, acaben arribant a un jurat popular, això el pot acabar beneficiant amb ell.
4: Tens Zapatero pel mig.
21: Sí, però aquí no és, Sílvia, no és, només, Zapatero, aquí no és només el tema judicial. Eh? Aquí hi ha una qüestió que és el judici públic, que té, el judici ètic i moral. I aquest judici ètic i moral està perdut. Està perdut, perquè aquests que anaven pregonant, sobretot el mossèn major, no? El predicador major, la joia de la corona, no?
6: Zapatero,
21: la joia de la corona, que anava pregonant i que ens anava alliçonant a tots, escolta'm, per molt que es quedi lliure judicialment, per algun defecte de forma, perquè aquell clonatge del telèfon, perquè no sé què...
4: O perquè apareguin de cop i volta uns papers.
21: El comportament, els negocis... les joies, en fi, tot és d'un bastó i d'una incoherència amb tot el que aquest senyor ha anat pregonant, que tot això és insalvable. Insalvable. Per tant, això no hi haurà procés judicial que li surti més o menys bé que ho arregli. Per tant, la marca queda tocadíssima.
1: Sí, però temps judicial, però temps mediàtic.
4: Joan, i et dic una cosa, tu dius, d'acord, el procés Ábalos i Koldo va molt més ràpid que qualsevol altre, d'acord, t'ho compro.
1: Qualsevol altre no, els del procés també van molt ràpid.
4: D'acord, t'ho compro, però també et dic una cosa, jo crec que això, estratègicament, no li va tan malament al PSOE, perquè els dos ja els tens a dins de la presó, bueno, no? Ja els tens a dins de la presó, i és un capítol que estarà tancat. Però no, és a dir, com ho explico? Que no suma més en contra de la marca,
6: veure,
4: perquè ja està.
6: No. Si jo et dic que si el
1: dimecres...
6: El cas Gürtel
1: també es va tancar i no queda, li va anar bé el PP.
4: No, però que quedarà... I llavors, si cada setmana que ve a resol aquest, té mesos per endavant, una cosa menys. D'acord que serà negativa, però una cosa menys. Si aquest procés s'allargui amb el temps i coincideixi amb la tardor o amb els pressupostos, és que al final és la bola es va fent gran.
6: No, és que venen més coses.
4: Jo no trobo tan malament que aquest concret vagi tan ràpid, eh? Si fos jo, jo aquest no el trobo malament que vagi tan ràpid, eh? És una carpeta, d'acord, negativa, però és una carpeta que tenques,
21: eh? Jo el que tampoc no li va bé al PSOE i en general a l'esquerra és anar alimentant tot aquest discurs que són els jutges, que és el Laufer, que és el... Tot això li va fatal. El que ha de fer el PSOE i el que ha de fer l'esquerra és reflexionar com ha arribat fins aquí. com ha arribat a tenir un expresident negociant amb no sé qui, cobrant de no sé qui quantos, sí, les filles cobrant les filles cobrant milionades.
7: És molt greu, eh?
21: Unes joies en una caixa forta, uns exsecretaris d'organització pagant prostitutes i... Escolta, a veure, això és el que ha de fer el PSOE. El que ha de fer el PSOE, el que ha de fer el seu secretari general, és explicar-se i refer un procés de refundació del partit i retirar-se. El que ha de fer és retirar-se.
6: No sé si voldria ell, jo crec que estava convocat.
21: I que el PSOE deixi de ser un partit personalista i narcisista d'una persona i torni a ser el partit que va ser, que hi hagi un debat, que hi hagi un debat de veritat, abans feien brometa del Comitè Federal, escolta, el Comitè Federal, i quins òrgans ja que no es convoquen des de fa anys? Anys. Quants anys fa que no convoca els presidents autonòmics aquest senyor? Quants anys fa d'això? Escolta, prou. El PSOE s'ha de refundar, s'ha de replantejar, ha de canviar de lideratges i ha de fer una reflexió sobre com ha arribat fins aquí, perquè és un partit importantíssim.
6: Sí.
21: No, és un partit estructural i no pot estar un partit estructural representant de la socialdemocràcia a Espanya absolutament devastat. No pot ser.
7: No, anava a dir...
6: Ens hem quedat aquí.
7: Com ha arribat fins aquí és relativament fàcil d'explicar. Tot el que ha fet fins ara Pedro Sánchez ha estat un èxit i els hi ha donat el poder, i per tant era fàcil arribar fins aquí i que hi hagués poca oposició dins del partit perquè mantenia el poder.
6: Clar.
7: I això...
4: Però,
7: això dona...
4: Joan, però t'ho rebato. El poder a quin preu?
7: Bueno, perquè no, Daniel, el preu el sabem ara. Clar, el preu el sabem ara.
4: Vale, perquè s'endú per endavant el partit, eh? Se l'endú per endavant, eh? Sí. O sigui, jo penso que és una persona...
7: Sí, com Pujol es va endur Convergència i Unió, clar, com això. Tots aquests hiperlideratges, però que el seu actiu és que mantenen el poder. Això una. I dos, és fatal que un expresident faci negocis. Ja podem començar a passar la llista de tots els expresidents.
6: Sí, sí.
7: Perquè aquí el que ha passat és que potser no hi ha l'ofert, però hi ha un rigor judicial amb un expresident que no hi ha estat en els altres.
6: Que no hi ha en els altres.
7: Que no hi ha en els altres. És a dir, jo no sé quins regals té Aznar. Jo no sé quins regals té Aznar a la caixa forta. Jo no sé quins regals té Felipe González a la caixa forta.
6: Clar. Estem parlant d'altres expresidents del govern, que els hem vist ficar-se...
4: Esteu donant per fet i comprant, no, que són regals.
21: Això és alimentar un debat que no interessa, perquè no és real. Perquè hi ha un
4: projecte d'entrada, estem acceptant
21: els regals. Perfectament fonamentat i perfectament...
6: A veure, és una investigació que s'ha de fonamentar encara, eh? És un jutge instructor. Aquesta investigació encara li queden anys. Li queden anys, aquesta investigació. La penitència del Zapatero i de les seves filles serà a llarg termini, no, perquè això no acaba ara.
21: Home, encara els beatificarem, llavors.
6: No dic això.
4: Tan fàcil i populista, que és el tema de les dichoses joies, com diu el jutge, que pues, segurament és el que més clama al cel, perquè és el més morbós i tal, i també per la milionada que tal. Si tu tens allò acreditat i no és un regal i no canvies de versió... tu ensenyes els papers el primer dia i dius esto es esto i ximpun, què ha passat? Que aquí no hi ha res, per tant no podem comprar
0: Sílvia,
4: el relat
0: de que segon, això sigui us aturo aquí perquè precisament a la compareixença que ha fet Pedro Sánchez aquesta tarda, a la roda de premsa, també ha parlat de les joies i ell té l'argument, ho ha anat dient, però ho ha deixat bastant clar aquesta tarda del què passa amb les joies.
7: Això m'hi referia jo.
0: Doncs vinga, escoltem.
8: Mi experiencia es que cuando uno viaja recibe regalos de los cuales no tiene constancia hasta que regresa a Madrid. Por tanto, no se crea que esto es llegar a la capital X o la capital Y y que te den un regalo y que tú pues sepas exactamente qué es lo que te están regalando. Eso no funciona así.
4: A veure, però un segon, en faig un titular així.
0: T'has tret les ulleres i tot, eh? Aquí?
4: No, bueno, és que ja, són de broma, aquestes ulleres.
21: Però, llavors...
4: A veure, no, un moment. Però, a veure, Sílvia... És que no pot... És que, sí, és que... Aquí, jo aquí compro el discurs de l'Oriol. A qui li està fent un favor dient això? A qui li està fent un favor dient això? Estem parlant d'unes joies que tenia guardades en una caixa forta del seu despatx, que la seva secretària no volia obrir, valorades amb 1.400.000 euros. Què m'estàs contant, Pedro Sánchez? O sigui, no.
21: Perdona.
4: A qui li està fent un favor?
6: T'està dient que són un regal, ja.
7: Clar, i si ho diu és perquè té informació que és un regal. I si ho diu és perquè té informació que els altres presidents també tenen regals.
4: Escolta, saps com funcionen els regals d'Aràbia Saudí, que és l'últim país que he sentit, són joies legalitzades i han de tenir un número de registre perquè són joies molt potents.
7: Que jo no sé
4: potents.
7: Si és el que està buscant la defensa, precisament, és que no ho sé.
4: Que evidentment, però aquestes joies, els assessors no ja han dit que no té cap número de registre.
7: Però jo intentaria no prejutjar. Jo el que dic, el que tenim és un expresident o un president que diu que hi ha un expresident que va rebre uns regals. I crec que si ho diu el president, alguna informació deu tenir.
4: Primera, la que li diu segona, el Zapatero, que és la línia de defensa que estan buscant.
7: Segona cosa, que em sembla... que hauríem
21: no
7: de valorar entre
21: no
7: tots.
21: Diguem un regal, que sembla un regal, sembla un souvenir, sembla una estatueta de la mesquita. Una joia esteu a 1.000 euros.
4: Saps què m'ha recordat el Pedro Sánchez dient això? L'anècdota que van explicar durant la retransmissió de la visita del Papa, que rebia tants regals que al final anaven a parar a la botiga del Vaticà, i pensava, mira, lo mismo. O sigui, li donen pongos d'1.400.000 euros que arriba a Madrid i no sap que els té.
6: Qui era? No.
21: I com que no sap què fer, no els posa a la caixa forta.
4: Exacte, perquè és un pongo.
7: Però ens estem quedant, crec que és en el més anecdòtic, perquè crec que el més important...
21: Sí, perquè és més greu.
7: El més greu de la causa és que aquest senyor estaria actuant com a comissionista. Ara bé, jo faré una reflexió també en relació a la resta d'expresidents. Hi ha una dada que crida poderosament l'atenció. Cap dels expresidents que hi ha hagut a Espanya ha volgut acceptar la seva plaça en el Consell d'Estat, que tindria uns emoluments aproximats de 200.000 euros anuals. Com és que cap expresident no vol aquests emoluments? Perquè deu pensar que amb la iniciativa privada, a partir dels contactes que té com a expresident, cobra bastant més de 200.000 euros. Però només hem anat a buscar l'activitat de Zapatero en
21: això
7: relació...
21: Això torna a alimentar una teoria de l'oferta.
7: No torna. Posa sobre la taula una realitat.
4: Ara tu també estàs prejutjant la feina que estan fent uns altres expresidents, però dit això, fins que no es demostri que un d'aquests altres ha fet alguna cosa il·legal, deu ser que poden fer-ho.
7: Encara no sabem si és il·legal.
6: A veure, que acabi el Joan i després la resta.
7: El que sabem és que cap dels presidents no ha agafat la plaça en el Consell d'Estat i ha continuat fent una activitat privada que estava vinculada al seu càrrec com a expresident.
21: I tu infereixes d'aquí que tots són uns corruptes, cosa que alimenta la teoria
6: absurda.
7: Mira, una de les qüestions... Jo no infereixo ni tan sols que Zapatero sigui un corrupte.
6: Una de les qüestions que ahir jo vaig escoltar-me els àudios, part dels àudios, me'ls vaig escoltar ahir per la tarda, una de les qüestions que incideix tota l'estona en el seu argumentari al Calama, que...
4: El jutge
6: Calama, és, amb ell el que li escama és que no existeix cap contracte entre Zapatero i Anàlisis Relevante. No existeix, no hi ha un contracte. I tot és un contracte, segons el Zapatero, diu a la seva declaració, que és un contracte verbal. Llavors li diu, però vostè com rep els encàrrecs? Doncs parlo per telèfon amb el Julio Martínez, que és el seu amic, i em diu amb qui he de parlar o amb qui no he de parlar. Diu, però no hi ha constància de mails, no hi ha constància de res. Un dels argumentaris que té la UCO, que en el seu informe, és que no existeix un contracte entre l'empresa i Zapatero. I no només això, sinó que tot els diners que arriben a Anàlisis Relevante són per la feina que fa el Zapatero. És a dir...
21: La feina sempre entrecomillat,
6: li diu,
21: eh?
6: Li diu, sí.
21: Bueno, entrecomillem,
4: no,
21: eh?
4: D'acord...
21: I la feina de les filles...
4: La feina, d'acord que estem en fase d'instrucció, eh?
6: La feina d'anar a parlar amb una persona i dir-li, doncs mira, a Xina la situació està així... Però és que això
7: és assessorament.
4: Assessorament verbal que el valoren en 50.000 euros, que no té res a l'ordinador perquè tot el que ha d'escriure, que fa informes...
6: Ho fa mà...
21: I el de les filles, i el de les filles també és extraordinari, eh? La feina de les filles, escolta'm, és impressionant.
7: Clar, això és el que crida més atenció.
21: Per tant,
7: però entenc que les filles les posa com a pantalla per als cobraments.
6: Jo crec que al final és més, fica les filles per donar-los un cop de mà.
7: Exacte.
6: Jo crec que al final tot és més senzill, és a dir, no ho diu per fer pantalles, és doncs per donar-los un cop de mà i que tinguin feina les nenes.
21: Clar, però és que tot això... perquè tinguin feina, primera...
4: És que jo em dedico una mica a la que fa l'empresa de les filles i, clar, a mi em diu el meu pare que em pagarà 50.000 euros per fer el que exactament han fet. Home,
21: de feina se'n poden buscar com tothom. I segona, escolta'm, no està al poder el PSOE. Escolta, no hi ha càrrecs als ministeris...
6: No, l'empresa privada.
21: I càrrecs de tota mena.
7: Això seria nepotisme, eh? Jo no sé si ho aprovaríem, és a dir, fem lliçons d'ètica i després diem qui col·loquin els ministeris a les cases de Zapatero.
21: Perquè, mira, és una mica estrany. Aquesta setmana ha sortit la notícia que la dona de l'Hortasso no entra al govern de la Generalitat.
7: Bé, doncs, serà una mica estrany, això. Serà nepotisme, eh? Sí.
21: Escolta, jo només et dic, Joan...
7: És a dir, no podem donar lliçons d'ètica i dir visca el nepotisme.
21: No, és que això no és nepotisme. Escolta, hi ha una cosa que se diu càrrecs de confiança. El PSOE, si el senyor Zapatero estava preocupat perquè les filles no tenien feina, si aquesta és la teoria, escolta,
6: hi
21: ha moltes feines que són càrrecs de confiança en empreses públiques i en els propis ministeris.
4: Fent la feina que els hi toca.
21: Fent la feina que els hi toca, de comunicació en les quals podien treballar aquestes noies. Per tant, escolta, no diguem que el pobre home que li volia donar un cop de mà a les filles. Escolta, aquí hi ha molt més que això. És que hi ha presumptes factures per treballs que no existeixen.
4: Com diu la Sílvia, al principi, el cas Zapatero, en concret, etcètera. És mala peça al taler, perquè els indicis, perquè és veritat que estem amb indicis, bueno, hi ha la majoria de coses, però totes no acaben de quadrar.
0: No és el mateix punt de vista, i aquí ja posarem un últim àudio de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, tot això que esteu dient, em sembla que no ho veu de la mateixa manera.
9: Jo, com a president del govern, però sobretot com a secretari general del Partit Socialista, pues confio en su inocencia, respeto a la justicia y sobre todo pues proclamo ese derecho constitucional que en muchas ocasiones pues se ve atropellado de la presunción de inocencia.
6: A mi em sorprèn aquesta defensa aferrissada que fa del Zapatero. Em sorprèn si la compares amb el que va passar amb el Santos Cerdán, que era una persona també molt vinculada al...
0: Però el minut 1, allà sí que va ser...
6: Quan va
21: sí, però
6: és
21: compte,
6: dir...
21: perquè allà hi havia uns àudios ja molt incriminatoris. Fins al final van aguantar, eh?
6: Van aguantar fins que va tenir l'informe de la UCO. I quan va tenir l'informe de la UCO...
21: Però hi havia àudios allà. Hi havia unes proves...
6: Però encara no estava tan...
21: Però hi havia unes proves incriminatòries molt més nítides i clares que aquí.
6: Aquí també n'hi ha.
21: Aquí hi ha més conjectures. A veure, aquí...
6: Aquí, sí que és veritat.
4: I d'entrada la diferència gran...
21: Hi ha moltes més conjectures.
4: A veure, una que és de constatar, la diferència gran és que estem parlant d'un ex-president del govern espanyol i els altres són càrrecs executius, o sigui, el Cerdán...
6: No, però és el teu secretari que t'ha ficat.
4: Sí, no, però és de partit. Sílvia, però és de partit. I els partits, jo que t'he veiat amb un, els partits al final...
6: Un finançament il·legal...
4: Sí, perquè és corporativisme, al final. Una cosa és partit, i a nivell imatge pública no és el mateix el secretari d'organització d'un partit que la meitat de la gent de l'estat espanyol no sap ni el que és, que un president del govern espanyol
21: jo
4: és Zapatero. I de l'altre...
21: A mi també m'ha sorprès.
4: Això ja és presumptament,
21: A mi també m'ha sorprès, però jo crec que és ja... Si hem de morir...
4: Con les botes puestes?
21: Sí. Si hem de morir ja... Morim amb tot. És a dir, ja és un... Escolta, tot el que...
4: Jo entenc que la relació Sánchez-Zapatero segurament o presumptament hi ha més vincles de contingut no vull dir perillós, però sí segurament que estan amb la línia
21: i perquè a més a més si el judici de l'opinió pública ja està perdut, si a més aquí hi ha sentència, és que és el final, és a dir, és que no hi ha sortida, perquè la figura de Pedro Sánchez està intrínsecament lligada a la Zapatero i deslligar-se d'això a aquestes alçades jo crec que és impossible. Per tant, anem a jugar-ho tot a que això, que no hi ha sentència judicial, per tant aquest és l'argument, no hi ha sentència, presumpció, i a veure si això dura llarg, i mira, a veure si sona la flauta.
6: La investigació durarà.
0: És veritat que també la posició d'agafar una posició neutra al 100% de els tribunals ja parlaran i ni mullar-se per ningú també podria ser una opció. De fet, és una opció recurrent a molts dirigents quan comencen
21: no
0: a haver-hi problemes.
21: Però ara no li serveix.
6: Mireu avui el Tellado el que ha dit sobre el González Amador, que és a la parella de l'Ayuso, 4,4 milions d'euros. Sí. Ha dit això és un cas que afecta a un particular.
21: En aquest cas, estrictament, és així.
6: Això podria... En el cas de la Begoña Gómez també afecta un particular.
10: No és així, perquè els diners de la Quirón arriben a través de la Comunitat de Madrid.
21: Sí, però no és una...
10: I la Comunitat de Madrid,
6: llavors,
10: justament,
6: l'encapçala
10: la presidenta.
21: Però no és un expresident. No és una figura política.
6: Hi ha dues maneres d'entomar la situació.
0: El González Amador, per als oients que ara mateix no es situin, és la parella actual d'Isabel Díaz Ayuso.
6: Isabel Díaz Ayuso, que, d'això va derivar a que la sentència contra el fiscal general de l'Estat.
21: El cas de la Zadamadora, el PP, i en especial a la Ayuso, no li fa ni pessigolles, eh? Suposo que ho tenim tots clar, això, no? És a dir, el lema...
6: De 4,4 milions d'euros en 3 anys,
21: el lema d'Ayuso,
6: no
21: el lema d'Ayuso és enriqueu-vos, disfruteu de la vida, sigueu lliures...
6: I preneu canyes.
21: Sigueu lliures, preneu
0: canyes, sí,
21: i llibertat de la o comunisme. Per tant, escolta'm,
10: també és veritat.
4: I un apunt, el tema, ara estava pensant, és que saben, el tema de Plus Ultra, va aprovar el Sánchez com a govern, eh?
6: Clar, Consell de Ministres.
4: Clar, no és que Pagina va dir, és que clar, desvincular-los, jo crec que aquesta vegada...
21: Un rescat més que sospitós.
4: Per això t'ho dic, aquesta vegada desvincular-se jo crec que no és tan fàcil, eh?
10: Però també és veritat que el que segurament ara està desgastant més la figura de Zapatero no és Plus Ultra, perquè la majoria de gent no sap ni el que és Plus Ultra.
6: No,
10: però
6: són les joies.
10: I aquí hi ha un element en relació al que deia l'Oriol de la Ayuso. Enriquiu-vos, per tant, si s'enriqueix, sigui com sigui, doncs ben vist. Perquè els patrons morals de la dreta són uns, i el que castiga a Pedro Sánchez és el tema de les joies. Perquè hi ha una idea errònia segons la qual un senyor d'esquerres no pot ser ric. Per exemple, a Pablo Iglesias el va castigar comprar-se una casa a Galapagar. I deixava
21: perquè
10: beques.
21: Perquè Pablo Iglesias...
4: Però perquè el discurs que faci el contrari...
21: Perquè Pablo Iglesias...
10: No, un moment. No hi ha cap discurs. No hi ha cap. No hi ha cap.
4: L'esquerra no fa un discurs d'ordre. L'habitatge ha de ser compartit.
21: Pablo Iglesias va dir textualment que sempre es quedaria a viure amb aquest.
6: Moment.
21: Textualment.
6: El Joan... I després, acabeu de dir la vostra...
10: Sí, ningú no diu que per ser
6: d'esquerra...
10: Estem
6: molt de divendres i de precalor, eh? D'onada de pre, d'onada de calor. Veig una intensitat
10: deia,
6: aquí.
10: Ningú no diu que per ser d'esquerra s'hagi de ser pobre.
21: Ningú no
10: és
21: ho
10: més,
21: diu.
10: Pot ser ningú ric. És més, si ets ric, té molt més mèrit. En la línia del que diu Marc Giró, la pretensió de les esquerres hauria de ser que tothom tingués la possibilitat de ser ric. Això seria una bona pretensió
21: no
10: per part de l'esquerra.
21: Aquest no és el problema.
10: Aleshores... és veritat que l'esquerra, o els líders de l'esquerra, se'ls demana coherència, ja no de discurs,

0: de la política, però això és així. Què passa? Que tu et, no tu, quan tu fas un discurs amb exemples concrets, és quan la gent es rebota. O sigui, Pablo Iglesias, tota la vida, Pablo Iglesias, dic Sumar, i també dic part de tipus d'esquerra, amb un exemple molt concret. Fulminem l'escola concertada a Catalunya i l'escola privada a Espanya perquè no tenen concertada. On porta els seus fills? A la privada. Clar, tu no pots predicar amb una cosa i fer la contrària amb fets concrets. Però que aquest discurs de tot el que soni a privat és que viene el monstruo i hem d'acabar amb ells i nosaltres som els pobres de l'americana de pana, home, això sí que és. Pot ser el P3 de la política, però això és així.
1: Home, és una mica maniqueu, sí.
2: No, Oriol, per anar tancant,
3: no,
2: Oriol.
3: No, ràpid, que dic que els dirigents de l'esquerra no se li demana que sigui pobre, i molt menys els dirigents socialdemòcrates. Mai de la vida des de la socialdemocràcia ha pregonat que els seus dirigents han de ser pobres, uns seus pobres desgraciats i uns incultes. No. És que precisament aquest senyor del qual estem parlant, Zapatero, és el senyor que ens anava sermonejant a tots.
1: Sí, però no ens deien que tingueu joies,
3: que jo sàpiga. Ens anava sermonejant a tots
1: que jo sàpiga
3: sobre...
1: No deien que no tingueu joies.
3: Ens aquí... anava sermonejant
1: jo no
3: sobre
1: mai dir, no,
3: els serveis
1: públics,
2: la solidaritat, la Sílvia Angulo,
3: la
2: redistribució,
3: la importància de pagar impostos, la importància de l'honestedat. Escolta, després mirem... I igual que passa amb Pablo Iglesias amb el seu comportament privat, escolta'm, després resulta que estem descobrint un enriquiment presumptament il·lícit. Aleshores, no és que hagi de ser pobre, simplement ha de ser una persona normal, que respecti les lleis i que compleixi allò que demana que els altres complim, que és pagar aquí... els impostos, respectar la legalitat, etcètera, no que siguin pobres.
4: Hi ha una cosa que li pot afectar molt al Zapatero, que és que en el 2005 va ser quan va fer un còdic de bones pràctiques que era el que s'havien de fer amb els regals que rebia...
0: 2005, correcte.
4: 2005, vale? Doncs aquest còdic, si les joies són finalment, si finalment són del 2007, com diuen, que són el rei Abdalà que va venir aquí i li va donar les joies, doncs ell mateix, el seu propi còdic, se l'hauria passat pel forro. És a dir, no hauria d'haver fet el que va fer perquè ell va promulgar aquest codi ètic. I això és una cosa que li passarà i estarà a sobre de la taula quan es demostri de quan són aquestes joies, perquè ja el Sánchez va dir en el 2007 no fèiem el mateix que en el 2006.
0: I ara estem parlant de les gestions que està fent Moratinos per intentar aconseguir que aquest rei hagi guardat un paper on diu que les joies són legals i haurà guardat el paper de les joies legals 20 anys al seu calaix. Vale.
2: Està comprovat que el tema dona per molt, jo ja no sé si és això, si és la calor, si és aquest tema...
4: Divendres.
2: Ara tenim una temperatura agradable. Passen 4 minuts a 10:15, passem per la publicitat i tornem precisament per parlar de la calor que tenim al Martí, que ja està entrant.
5: RAC 1. Hi ha llocs que es visiten i llocs que es viuen. Sent l'energia del Mediterrani. Respira muntanya. Banya't en platges transparents. Inspira. Fes que passi. Viu l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors. L'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a www.hospitalet-valldellors.cat.
6: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEV, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4, Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Vaisso Yamaha. Emporta-te'l amb 8 anys de garantia i a un preu que no t'esperes. Vine a provar-ho al teu concessionari. Mitsubishi Outlander PEV. Vola alt.
7: Car Store Group. Sabadell, Vic i Manresa.
8: Avui toca Barcelona. Reunions, compres, exàmens, metges, plans... En cotxe, el trajecte és teu. Surs quan vols, arribes on vols. Vine a Barcelona al teu ritme i a la teva manera. Amb Saba, per 17,99 € aparques tot un dia a Barcelona. Reserva multidia amb antelació a saba.es o a qualsevol pàrquing Saba o Saba Barcelona Bamsa. El teu millor pla.
9: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
10: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
11: Com cada any, i amb més il·lusió que mai, al Forn Mistral preparem les nostres coques de Sant Joan perquè passeu una revetlla ben dolça amb els vostres. De fruita, crema, llardons i cabell d'àngel. Encarrega-les a Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. Més informació a fornmistral.com.
12: Petardos CM. Més de 50...

0: Guantalots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
1: A Ànec Blau estem sempre oberts per a tu. Sí, sí, com ho sents, sempre oberts, tot l'any. També en diumenges i festius. Volem que gaudeixis de la millor oferta d'oci, gastronomia i moda. Ànec Blau, sempre oberts. Sempre.
2: Porta RAC1 i RAC+1 a la butxaca amb l'aplicació de RAC1 per mòbils i tauletes.
3: Escolta, descarrega.
2: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
4: No ho sé, amb Mireia Garolera.
5: Passen 7 minuts de 2:15 i això passa, és molt habitual, que estem a la publicitat, comencem a fer una subtertúlia i després, doncs ja està, s'obren els micros i vinga, endavant. Però és divendres i amb humor ho anem tirant tot endavant. S'ha de dir
6: que no hem canviat d'opinió, eh?
5: No, si seguíeu, vosaltres esteu amb el tema, que si tal, que si Sánchez, blu, blu, blu, però tenim el Martí Oliveres, que tu no estàs amb el tema Sánchez.
7: Ui,
5: estàs
7: no,
5: amb altres
7: no,
5: coses,
7: tinc altra feina.
5: Altra feina i molts mapes, de quin color que tens els mapes, de color ben vermell.
8: Sí. De moment veig verds, eh?
5: No, però el verd, a veure, explico bé això.
7: Sí, veu verds perquè és veritat que és l'avís de calor, de l'inici d'aquesta onada de calor, per les comarques de Lleida, per les comarques de Ponent.
8: Però bona Catalunya, verds,
7: Sí, bona part de Catalunya queda al marge. No vol dir que no faci calor.
8: No.
7: En farà molta. Però hem d'arribar a un llindar que fixa el Servei Meteorològic de Catalunya per calor diurna, excepcional, i calor nocturna, que el Maresme patiu aquesta calor
8: passa
7: nocturna.
8: Passem pàgina.
7: Ens fixem amb els avisos, clar, és que no som a la televisió, Oriol.
8: Llavors, bueno, però
9: Està ben dirigint el programa,
8: l'Oriol. L'Oriol ja ens entén.
7: Sí, hem passat pàgina, estem a dilluns. Som a dalt de tot de la cresta de l'onada.
8: Maresme segueix verd,
7: Sí, perquè a la costa no estem en aquest llindar de calor excepcional, tan extrema, la brisa, però que també us porta humitat i, per tant, sensació de xafogó.
8: Sí, sí.
9: Quants graus a la costa, per fer-vos una idea?
7: De mínimes. De cara a la setmana que ve, probablement al voltant dels 25 graus de mínima.
9: I de màxima?
7: I de màxima uns 34-35. Per tant, mitjana del dia, uns 30 graus. Amb humitat, notes la sensació de xafogó. Serà molt feixuc.
8: Però ara ve la pregunta fotuda, de veritat.
7: Ui.
8: Amb aquella pols sahariana horrorosa?
7: No tant, però sí que n'hi haurà una mica. De fet, avui ja està augmentant una mica, que vol dir que aquesta nit, si passen algunes gotellades, com sembla, perquè s'estan formant tempestes cap a l'interior de la península Ibèrica, de resquillons pot arribar alguna cosa aquí, serien precipitacions brutes de fang. I la setmana que ve, tempestes de tarda que podrien arribar al Pirineu, coincidint amb la prèvia, amb la preparació de les revetlles de Sant Joan.
8: Per a les terres de Ponent la cosa va fotuda, per això?
7: Sí, comarques de Ponent és el punt sensible de Catalunya, sens dubte, i també la Vall de l'Ebre, entre dilluns i dimarts, perquè es podria arribar als 41, 42, o esperem que no, 43 graus. Sembla molt probable que ja aquest cap de setmana arribem per primer cop aquest any a Catalunya als 40 graus. I això coincideix amb l'entrada oficial de l'estiu. És el solstici d'estiu, diumenge, a 11:15 del matí, 5 minuts abans. És el moment de l'any en què el sol cau més directe.
5: Metafòric tot plegat,
7: És que ve com, mira, ha fet expressament l'entrada de l'estiu i la primera onada de calor, tot i que ja fa dies que fa molt de calor, sí.
5: Què vol dir això? Què passa, Ribet? Sí.
8: S'acaben les pàgines ja, llavors.
7: No,
8: quan acaba això?
7: Aquí
5: mala peça el taler que Martí Olivera s'assegui al costat d'Oriol Ribet.
7: Sí, però ja em va bé.
5: El tema que no hi hagi distància física...
8: Però quan acaba tot això?
7: Mira, tenim el Maresme, el teu Maresme lliure i tropical, també pintat de color groc, que això indica perill d'incendi forestal als boscos de la comarca del Maresme. Però a les comarques de Ponent i de les Terres de l'Ebre, ho ensenyo la resta de la taula, tenim aquesta situació de perill d'incendi molt alt entre la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Segrià, les Garrigues i tota la zona entre la Segarra, l'Urgell, a la Noguera i fins i tot el Solsonès. O sigui que és una situació complicada perquè a més coincideix amb la revetlla de Sant Joan, una gran festa a casa nostra, les fogueres, els petards, tot plegat. La veritat és que fins i tot gent que som molt de la festa i de les tradicions d'aquí, amb això hem d'anar molt en compte perquè l'escenari que tindrem a partir de diumenge realment és preocupant i a més no es veu al final d'aquesta calorada. Sí que a partir de dijous, el dia 25, això és ja dijous, passat Sant Joan, podria començar a baixar la temperatura, però no d'una manera clara. I a finals de setmana, potser ja cap al 28-29 de juny, comença a afluixar, però alguns mapes fan pensar que tornaria a intensificar-se aquesta calorada i que fins i tot podríem entrar el 2-3 de juliol encara amb molta calor. Amb aquest moment àlgid de l'onada de calor, que veurem si s'allarga més o no, i quin abast tindrà per Catalunya, perquè hi haurà zones de Catalunya, com ara vèiem, el Maresme, molts punts de la costa, no parlarem potser d'onada de calor, però si Pirineu interior, doncs amb temperatures molt excepcionals, que fins i tot costa trobar-les a ple estiu. És a dir, no estem ni a l'estiu i estem tenint temperatures que molts dies d'estiu no tenim. I és la nova realitat dels estius aquí a Catalunya i a França. També tenim un mapa de França, perquè estem seguint molt de ben a prop els efectes que pot tenir això a França. El mapa, sobretot entre dilluns i dimarts, doncs és una mica preocupant per màximes que podrien acostar-se als 45 o 46 graus puntualment a França.
5: A quines zones de França?
7: Sobretot al centre, és que l'abast de la glopada d'aire tan càlid a França realment és extraordinari i ells ho expliquen millor des d'allà, el que estan vivint. Avui a París, als Jardins de Luxemburg, s'ha arribat als 38 graus. És la temperatura més alta al mes de juny, com a mínim, des del 1978. Però hi ha alguna estació que ja ha batut rècords des dels anys 30, en el mes de juny. No parlem de rècords històrics de calor encara, però quedaríem a prop, i estem parlant de l'entrada tot just a l'estiu. I França és un país encara menys preparat que nosaltres per aquestes onades de calor. Ja no mirem Bèlgica, Alemanya, Suïssa, on també rebran l'embat d'aquesta calorada. Per tant, Déu-n'hi-do, es descontrola molt tot això i hem d'estar preparats, i és una mica l'adaptació, però precipitada, perquè tot va molt ràpid.
5: És el que hem anat comentant també, amb tu, Martí, també, fora de micros, també aquí a les tertúlies del 9C aquesta setmana, i us ho pregunto molt ràpid, a tots quatre, i després seguim amb més coses, però el govern, davant d'aquesta situació de calor, sabent que hi ha Sant Joan, que tindrem aquesta onada de calor al Sant Joan, potser s'haurien d'activar algunes mesures més concretes o acotar una mica més les coses, perquè, clar, no, ens ho va dient el Martí, ens ho va dient, evidentment, tots els meteoròlegs, no pinta massa bé, que almenys la situació. Llavors, des del govern el que van dient és que, de moment, no hi ha cap mesura extraordinària de res. Però seria convenient, i aquí us ho deixo anar.
9: Vaja, jo entenc que deuen estar fent un seguiment. M'ha semblat sentir aquest matí...
5: Sí, Núria Parlon, sí.
9: Que es reuneixen els tècnics...
5: El CECAT,
9: i ells valoraran si fins i tot es podria fer un S-alert en cas que fos necessari. Ella creia que no ho seria, però que si ho fos, ha dit que hi hauria la possibilitat. Per tant, confiem que el govern, i sobretot els tècnics del govern, estan treballant per anar avaluant quines són les mesures que es prenen en funció de quina és la situació.
6: Jo crec que haurien de fer ja molta pedagogia. És a dir, a través de rodes de premsa, inclús avisant a la població de que no estem davant d'un Sant Joan habitual, que no és un Sant Joan més, és un Sant Joan diferent per les elevades temperatures. Cada any, a qualsevol poble, acaba havent-hi un petit incendi per un petard, qualsevol cosa, que és molt normal que acabin passant perquè es llencen milers i milers de petards. I jo crec que en aquest sentit...
9: D'això un altre dia en parlarem, d'aquesta tradició.
6: Però jo crec que en aquest sentit haurien d'estar avisant a la gent que anés amb molta cura aquest Sant Joan.
10: Però no és la primera vegada, Martí, a veure tu si em corregeixes, no és la primera vegada que arribem a un Sant Joan amb situacions, potser aquesta és molt extrema, però d'altres anys ha sigut complicada. Jo ho crec recordar, ara diria 4 anys i potser són 5 o potser són 6, que crec que un any van haver-hi mesures de llançament de coets allunyats de no sé quines zones. Vull dir que ja hi havia...
9: Això ja es fa sempre.
10: Sí, no, però hi havia un... Va ser un Sant Joan... Però és que no recordo l'any, eh? Igual,
5: potser quan... el del 22, que va haver-hi... Sí. Que va fer molta calor.
7: I si no, també ens ve el cap el 19, el 2019.
10: És que anava a dir... També. Jo crec que és potser abans de la pandèmia.
7: Doncs podria ser perquè va haver-hi una calorada molt excepcional també
10: el 2019. I van posar unes mesures preventives, que no me recordo, perquè quan els nens eren petits encara tiraven coets, però és que no podies tirar-ho, havies de buscar zones amb ciment... Bueno, no me recordo, però hi havien donat unes quantes indicacions que segurament cada vegada poder, o no cada vegada, cada any potser no, però estem en situacions molt similars, aquesta segurament és molt extraordinària, però calor, perill d'incendi, Catalunya, Sant Joan, jo crec que són quatre elements d'una cosa molt comuna els últims anys ja.
8: Bueno, jo per dir alguna cosa optimista, ha plogut molt, per tant els boscos també estan bé, vull dir, hi ha una situació més millor que l'altre any, jo crec, a nivell de
7: Al Pirineu sí, al Pirineu sí que la situació és més tranquil·la en aquest sentit, però el canvi en poques setmanes del perill d'incendi realment ha canviat molt la situació, eh? Vull dir que hem passat de tenir perill baix a moltes comarques en un moment donat, amb aquesta calor, clar,
8: jo
7: no la persistència de la temperatura.
8: Jo no només ho deia per l'incendi, ho deia en el sentit que, bueno, que ha sigut una...
5: Sí, però venim de molta sequera i de molta acumulació.
7: Només ens faltaria també estar en una sequera, és a dir, tenim unes reserves d'aigua excepcionals.
6: I Collserola està tancada.
7: Sí.
8: I després hi ha la qüestió de...
5: Per la pesta porcina.
8: El llançament de petards s'ha de limitar a les zones urbanes i s'han d'evitar les zones on hi ha massa forestal, però això és una cosa
9: que ja és ritual.
8: Ja es fa... I per tant podrem celebrar l'onomàstica d'aquí d'en Joan, doncs escolta, tranquil·lament tirant petards, menjant coca, i no cal que ens estiguem tot el dia tampoc
5: amb tema negatiu.
8: Exacte,
5: i mira, doncs ara porto una cosa molt positiva.
8: Fa calor, sí, fa més del que hauria de fer. Sí,
7: molta més.
5: Mira, t'agafo un fil, Rivet.
8: Intentem ser una mica feliços, una mica.
7: Ah, sí, una mica. És que jo no et dic que no sigui pas feliç.
8: Sant Joan és molt bonica,
9: jo sense petar seria completament feliç.
8: És molt bonica, i es tiren petars, i hi ha pocs, i hi ha coca...
5: I comença algunes persones a fer vacances, que això també passa, no sé si és el vostre cas, que comença... Avui han acabat les escoles, gràcies, Martí, per cert.
7: Fins ara, home.
5: Vagi bé. Han acabat les escoles, i a vegades hi ha gent que aprofita a fer una primera setmana de vacances, allò amb el Sant Joan precisament pel mig, o ja comença a olorar-se, no?, aquest moment més estival, i per això avui hem pensat és un bon moment per poder parlar d'una cosa que no sé si feu aquí a la taula, que són passatemps. Sou gaire de l'avantguàrdia, no sé tu, Sílvia, de dir cada dia a fer...
6: No ho faig.
5: No tens el marge. I a Sílvia, Rivet, Joan...
9: Jo els digitals, serà. O sigui, el paraulògic és un passatemps.
5: Paraulògic, és veritat?
10: Sí, jo sí que en faig.
8: Jo amb els meus fills feia els de cavall fort.
5: Ah, mira, que encara existeix, sí. A veure, tenim per aquí un molt conegut d'aquesta casa, el periodista Josep Maria Bunyol, què tal?
11: Què tal? Com estàs? Mireia, bona nit a tothom, eh?
5: Havies vingut aquí a la planta 3?
11: Acompanyant.
5: Ja sabies el què, no?
11: Però t'ho juro que des del dia que em veu dir de venir, fins fa dos dies no vaig caure en que no seríem a la planta 15. Si encara mentalment vaig dir, calla, que serem en aquell estudi allà baix, que hi ha fotos i aquells vídeos que van passant.
5: Clar, doncs no, ara ha canviat la cosa, estem així més, un pèl més televisius, podríem dir-ho.
11: Sí, aquí... ara, totes les ràdios ara volen ser teles, no sé ben bé per què, però és així, però sí. És el que han decidit.
5: El Bunyol, que recordem, va ser guionista molt temps al Versió.
11: Sis temporades, i
5: per això que és conegut d'aquesta casa, però ara avui t'hem convidat per una altra cosa molt diferent i que volem que ens expliquis, perquè tu ets el protagonista d'aquesta publicació que ha sortit del forn fa, que és un mes o menys?
11: Sí, el 27 de maig va sortir.
5: Que és aquest quadern de passatemps històrics. A veure, situa'ns una mica.
11: Doncs
5: això.
11: Ja sabeu que ara hi ha molts quaderns de passatemps per adults, no és cap secret, és un filo editorial, i en aquest cas Columna va decidir apostar per un quadern de passatemps que ens permeti repassar la història de Catalunya, allò, des de la prehistòria fins al referèndum.
5: És
11: per
5: que...
11: tant,
8: fantàstic.
11: Cobrint totes les etapes.
9: El referèndum és el final.
11: El referèndum apareix molt poc, eh?
10: O sigui, a l'1 d'octubre ens quedem?
11: Sí.
9: Ens quedem en aquells 8 segons d'independència doncs, catalana?
11: Són mencionats, aquests 8 segons. Veus? Són mencionats.
5: A veure, te'n recordes de la pàgina?
11: És una sopa de xifres. En el llibre hi ha una sopa de xifres, no de lletres. N'hi ha de lletres, també, eh? Però hi ha una sopa de xifres on s'han de trobar diferents dates de la història de Catalunya. I l'última, efectivament, i a més, podem llegir-ho, que diu això.
5: A veure.
11: Diu alguna cosa així com que esperem que triguis menys dels 8 segons. No sé
10: i ja que parlem de processos històrics, refresquem la memòria sobre el més recent, l'any del referèndum de l'1 d'octubre. Esperem que el trobis abans de 8 segons, el temps que va durar la independència.
11: Doncs veus? El Joan no ho sabia. Tu saps que vaig ser becari del Juliol?
5: Què dius? Però això, què passa?
9: Vaig ser becari del Joan. Passa que aquest món és molt petit.
11: El que passa que no penso dir quant temps fa, perquè quan venia cap aquí ho estava comptant.
9: Sí, millor que no ho diguis. No,
11: que no ho direm?
9: No, perquè a mi encara em fas més gran.
11: Per això. Clar, surts perdent més tu que jo.
5: A veure, la finalitat, és a dir, dues preguntes, amb això, o unes quantes.
11: Sí,
5: però el tema d'apostar per passatemps, pel format, entenc que és una manera d'exercitar, no?, en el final, la memòria i recuperar la història per fer-ho d'una manera divertida, molt estival i molt de... Estic a la piscina, estic a la platja, sí. Estic a l'ombra...
11: Sí, jo sempre dic que és un quadern de passatemps estiuenc amb una mica de trampa, perquè no el pots fer en una platja sense cobertura, perquè al final hauràs
5: d'anar
11: a la Viquipèdia, perquè jo sóc el primer que fent-lo...
5: És a dir, l'heu fet difícil, per tant.
11: N'hi ha que són difícils, n'hi ha de tots, eh? Perquè, per exemple, un que es diu això és Hollywood, en el que juguem a dir, doncs, si tu tornaré, ho va dir Terminator o Tarradellas, home, jo crec que aquesta la pots resoldre sense buscar internet, per exemple. Però sí que n'hi ha que són més complicats. I aleshores, al final es tracta d'aprendre entre tots, és el que m'agrada dir. No és un quadern per dir, mireu quan en sé jo d'història, perquè hi ha altres quaderns que fan, per exemple, n'hi ha de llengua i cultura, sí. I que també són complicats, però n'hi ha d'altres que busquen una cosa potser més assequible. I no dic que aquest sigui molt complicat, però sí que és veritat que, clar, al final ja el ser d'història només ja és com un grau més,
5: clar,
11: no?
5: Clar.
11: Tot i que hi ha molta gent que...
5: Història de Catalunya, eh?
11: Sí, sí, Història de Catalunya, sí, sí, sí. Està, de moment està funcionant força bé, per tant, és cert que la història interessa, i és veritat, perquè, de fet, no és cap secret, el llibre també, el projecte, parteix del fet que jo fa molts anys, mira, igual que vaig començar amb el Clapé,
5: sí.
11: Vaig començar allà, però allà m'ha durat més. Soc guionista de l'Enguàrdia, el programa del Calpena Catalunya
5: sí.
11: Ràdio,
5: sí, sí,
11: que
5: sí.
11: M'atreveixo a dir el nom perquè és una estructura d'estat, gairebé, no? Uh-huh. I és per aquí que em va venir la vinculació, és que em va venir la proposta, no? És a dir, que hi ha propostes, com aquest programa que he mencionat, com l'Enguàrdia, altres programes que es fan d'història, podcasts que es fan, no? Uh-huh. Que tenen el seu públic i que tenen molta gent interessada. Aleshores, al final, es tracta d'intentar portar-ho al terreny una mica més lúdic, amb humor, com heu pogut comprovar,
5: sí.
11: Doncs això, perquè la gent es entretingui i a la vegada aprengui.
5: Per qui vulgui agafar un d'aquests quaderns, sí. Hem de veure que hi ha com la part visual i la part també escrita, no?
11: Sí, és important destacar que les il·lustracions són d'en Guibo, que són fantàstiques, perquè també hi ha alguns jocs que són molt visuals. Hi ha 7 diferències, hi ha un joc que em sembla que us l'estàveu mirant ara, d'allò com un On és Wally, no? Que has de buscar gent bastant fric, he de dir, a l'escena de Tarradellas. Sí, perquè és que el Guibo té molta imaginació i ha acabat fotent un King Kong i un Gene Kelly cantant sota la pluja. Tot això el dia que surt Tarradellas al balcó a dir, ja sóc aquí. Sí.
5: No, clar. Llavors heu potenciat totes les etapes, èpoques històriques, intentant de fer un equilibri, o hi ha més no sé, dels últims 100 anys, per exemple?
11: A veure, al final jo vaig anar fent-me un Word on anava posant les èpoques, i acaba sempre tenint molt de pes, i és així, l'edat mitjana, perquè hi ha molta història, a més Catalunya té molta història de mitjana, el Mugàvers, la corona catalana-aragonesa, tots els reis, i després segle XIX-XX, com tu deies. I sempre tenim aquell gap, no? Aquell forat, aquell
5: veure,
11: buit, l'edat moderna. No?
5: És veritat, segle XVI, segle XVI,
11: sempre queda
5: XVII,
11: més, fins
5: bueno,
11: i tot...
5: Colom, programes... està, va dir, Colom a les Amèriques, però clar, si amb visió catalana,
11: sembla
5: si
11: només...
5: Colom és català, sí, però
11: clar,
5: si no
11: exacte.
5: Veiem...
11: Ui, però aquí jo no hi he entrat, eh? Mireia, no m'hi facis entrar amb això, eh?
5: D'acord.
11: Però, no, per favor, eh? Si no hi ha advocats pel mig, millor que no en parlem d'això. No, però, per exemple, de l'edat moderna, saber què? Bandolers, no?
5: Sí.
11: Parla de la decadència, abans la literatura també n'hi ha com menys, sembla que, tot i que passaven coses, òbviament. I és on m'ha costat més trobar... M'he hagut de forçar més a dir, calla, que falta una mica d'edat moderna, evidentment, prehistòria també.
5: És el que anava a dir, eh? Sí, prehistòria sí, sí. També, m'imagino...
11: De prehistòria n'hi ha 2 o 3, però sí, hem aconseguit que n'hi hagi 2 o 3.
5: Ah-ha.
11: Els romans també és una època que és bastant...
5: Prolífica?
11: Sí, però potser... Més o menys estava compensat. I després també hi ha molts jocs que el que fan és travessar diferents èpoques, no? I per tant aquests són comodí i permeten estar més tranquil·la. Una mica estic contrapesant, estic equilibrant totes les èpoques.
5: Clar, l'objectiu també és fer, suposo, la pedagogia, perquè sigui un passatemps, però a la vegada adquireixis coneixement o recordis, situïs, amplis, no? La mirada una mica també històrica. Què passa, arribat ja?
8: Aquest senyor de la portada és el Salvador Illa, no?
11: Calla, que m'han dit de tot. No ets el primer que ho diu, però hi ha gent que diu que és en Woody Allen.
8: És que és el Salvador Illa, aquest senyor.
5: La portada, que veiem aquesta portada de fons taronja i amb un personatge, però... que a veure si el Josep Maria
11: no,
5: ens pot
11: jo
5: dir...
11: No, puc dir que no és el Salvador Illa. Hi ha gent que m'ha dit que és el Woody Allen, per tant, estaríem... Tampoc és un personatge que ara tingui molt bona premsa, doncs ja ho sabem. No dic que el Salvador Illa no en tingui. Veus, al final sí que hauré de venir amb advocat, Mireia. Però...
9: Ara que deies de venir amb advocats, la història té unes lectures, i aleshores entenc que aquest llibre s'ha fet a partir d'una lectura.
11: Evident, sí.
9: I ara que estem en un moment en què sembla que hi ha una part dels joves que diuen que en Franco es vivia millor i coses d'aquest tipus. No sé com enfoc aquest llibre perquè aquesta gent jove hi arribi a unes conclusions, no sé si diferents, però almenys mínimament documentades.
11: Clar, aquest és un llibre d'entreteniment i d'humor, com deia, però hi ha moments on es fan al·lusions a Vox, directament, i on hi ha una lectura, i això també m'agrada remarcar-ho, que intenta fugir de la visió heteropatriarcal de la història, que és molt complicat. I això, la gent que ens dediquem a fer guions en programes d'història ho sabem, perquè les tesis doctorals, les investigacions, moltes vegades tenen, cada vegada menys, afortunadament, el pes en la part masculina de la civilització. Bàsicament, com dic a la introducció d'aquest llibre, tios amb pasta, títols, diners o totes
9: poder,
11: coses.
9: Bàsicament poder.
11: Poder. Sí. Diners o poder. I aquí hem intentat, contrastar-ho una mica. I tot això, al final, també és una manera de anar a rebatre aquests discursos que tu dius que existeixen, que és veritat, i és això, no? Hi ha algun moment en què diem, parlem de gènere, les lectures de gènere, encara que a Vox no li agradi sentir-ho, no? Fem petites referències, perquè al final és un llibre de propòsit
9: sí,
11: modest,
9: però vull dir que deu estar fet des d'una perspectiva.
11: Sí, una mica amb ganes de tocar la fava segons aquí, que no se n'enteraran tampoc.
5: Mira, per acabar, perquè ens estem acostant a les 10, sí. Que ara ens estaríem estona aquí, a la 69 pàgines, veig, de passatemps.
11: Sí.
5: Llenço aquí la taula, pàgina 13, eh? A veure. La melodia dels segadors es va manllevar d'una cançó eròtica popular, Els tres segadors i una dama, en què la fals era una altra cosa? Veritable o fals?
8: Fals.
9: Jo crec que veritable, però està molt currat, això.
10: Fals. És que no sé de què, per què em sona... Però no sé de què, jo diré veritat.
9: Aquest veritable està
5: molt bé. A veure, Josep Maria.
11: El Julivert diu, és massa elaborat com perquè s'ho hagi inventat. Però és veritat.
5: És veritat,
11: allò,
5: però...
11: Anant al folclore popular...
10: És que, ja està, de què em sona? Vaig anar a una mena de conferència on van explicar, hi havia un cantautor, i el cantautor va cantar la versió original dels Segadors, que no és la que tenim.
11: I on la falsa és una altra cosa.
10: Correcte, però perquè era la història
9: però, de Cubilles i Pagès,
10: no sé què. Correcte. Per això em sonava.
11: Sí.
5: Va, i fem-ne una altra, abans d'acabar. Pilar Primo de Rivera, dirigent de la secció femenina de Falange, era una entusiasta dels calçots que es feia portar a Madrid, se'ls feia portar a Madrid en avió. Veritable o fals?
8: Fals,
6: també. Jo diria fals.
9: Veritable. Els autoritarismes van en aquesta línia.
11: Estic content que te l'he colat un cop. És fals. És molt fals, això. És mentida.
5: Doncs ja ho sabeu, per qui vulgui, doncs això passava a l'estiu i també a l'hivern, eh? Però ara
11: sí,
5: l'estiu és veritat
11: totes
5: que...
11: Èpoques,
5: a totes les èpoques, però ara és veritat que ve molt de gust aquest quadern de passatemps històrics que l'ha escrit el Josep Maria Bunyol, company d'aquesta casa.
11: I mots encreuats, eh? Que això m'ha costat molt, eh? No n'havia fet mai de la vida.
5: I què? Això és difícil.
11: Home, quan en vaig fer un vaig dir, vinga, bueno, un altre, però és un repte, és molt complicat. I això no es fa a mi, eh?
5: No es fa a mi,
11: no, uns mots encreuats ben fets no es fan a mi, ja us ho dic.
5: I et veig allò somiant-hi a la nit...
11: Sí, vaig estar un temps allò... L'editor deia, no cal, però vaig posar-hi la banya i n'hi ha dos, sí. Amb algun assessorament de Màrius Serra, també.
5: Caram, mira.
11: Bueno, assessorament de quina eina podia anar a fer servir internet perquè m'ajudés a... Quina paraula, necessito una paraula que tingui tres lletres, una aquí, dos espais en blanc... Això sí que complicat. Pots trobar-ho. Però és molt difícil, sí.
5: Doncs un plaer, gràcies per acompanyar-nos aquest divendres. El Josep Maria, que ja et dic així, Josep Maria, però el Josep Maria Bunyol, guionista i autor també d'aquest quadern de passatemps històrics.
11: Moltes gràcies
5: per venir.
11: A vosaltres.
5: I també gràcies a tots quatre, Sílvia Angulo, Sílvia Cànovas, Joan Julivert i Oriol Rivets. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta tertúlia de divendres i fins ben aviat.
11: Gràcies,
5: bona nit.
12: No ho sé, amb Mireia Garolera.
13: Gir de guió. No pots anar a aquell concert pel qual vas comprar entrades fa un any. Amb Vingut by Reales Seguros recuperes els teus diners. Per un euro al mes assegures tots els teus plans. Entra a ingut.es.
14: Ràdio en directe.
15: Actualitzada al minut.
14: Alertes d'última hora.
15: RAC més 1.
14: Notícies.
15: Podcast. Contingut exclusiu.
14: Escolta.
15: Navega.
14: Descarrega.
15: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
14: Fàcil, còmoda.
15: Intuïtiva.
14: I renovada.
15: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
16: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
17: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
16: Amb gent pionera.
18: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
16: I que vol canviar el món.
19: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
20: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
21: Change the world, or the world will change you.
22: RAC1 Podcast.
20: Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
23: ¿Y cómo vais con el cumpleaños de la niña?
24: Muy bien, ya lo tenemos todo organizado. Vamos a conseguir que sea un día cualquiera, ya verás.
25: Si en el cumple de tus hijos cualquiera no es suficiente, en tu día a día tampoco elijas una leche cualquiera. Central Lechera Asturiana, por solo unos céntimos más, no es un sabor cualquiera.
26: Subscriu-te a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un pack castell valorat amb 139 euros. Prepara els millors arrossos, cuina més sa i comparteix bons moments al voltant de la taula amb Castell i La Vanguardia. Truca al 933-481-482 i subscriu-t'hi ara.
27: A RAC1 hi ha un podcast que parla de tu.
28: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
27: Un podcast que t'ajudarà a entendre millor com funciona el teu cos.
28: Parlem dels problemes petits i grans, de manera rigorosa i planera, amb especialistes i amb testimonis.
27: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Sisena temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
22: RAC1 Podcast.
27: Amb la col·laboració d'Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
29: No ho sé, amb Mireia Garolera.
5: Les 10, actualitzem la informació. Deu i dos minuts, per ser exactes. Pep Tormos, bona nit.
30: Bona nit.
5: Què és el més destacat a aquesta hora?
30: Que arrenca un cap de setmana marcat per l'operació sortida de trànsit, que s'uneix a la proximitat de la Revetlla de Sant Joan i la primera onada de calor de l'any. Fins ara ja han sortit gairebé la meitat dels 610.000 vehicles previstos. Fins demà a les 3 de la tarda, trànsit obliga els camions a circular pel carril de la dreta al tram de l'AP7 que va de Sant Celoni fins a Vilafranca del Penedès. Aquesta alta mobilitat coincideix amb un repunt de la calor que encara s'intensificarà més a partir de diumenge. Hi ha 29 comarques en alerta davant un episodi que pot enfilar els termòmetres per sobre dels 40 graus.
5: Martí Oliveres, bona nit.
31: Bona nit.
5: On han de pujar més les temperatures?
31: Doncs mira, de cara a diumenge, les comarques del Pla de Lleida. Per tant, Segrià, Pla d'Urgell, la Noguera, aquí ja es podrien fregar aquests 40 graus o puntualment superar-los, que no arribin demà en algun punt de l'interior. Per tant, calor molt forta encara més durant el cap de setmana i especialment dilluns i dimarts que ve, que sembla que serà el moment àlgid d'aquesta primera onada de calor de l'estiu que podria portar a màximes fins a 42 o 43 en aquests punts de ponent tan calorosos, però també a la costa notarem molta sensació d'aixafogor, pujarà més la temperatura la setmana que ve i coincidirà, com dèieu, amb la Revetlla de Sant Joan. Per tant, molta precaució amb aquestes temperatures, acompanyat el cap de setmana en general amb sol, però un cel enterbolit per pols en suspensió procedent del nord d'Àfrica i també amb risc d'alguna gotellada, algun xàfec acompanyat de fang.
5: Gràcies, Martí. Bona nit.
31: Fins ara.
5: Pendents a aquesta hora també de Londres, on han xocat dos trens de passatgers.
30: Hi ha diversos ferits de gravetat. No consten víctimes mortals. Ha passat a uns 100 quilòmetres de la capital britànica. Els dos trens feien el trajecte entre Bedford i l'aeroport de Luton. Tots dos vehicles circulaven en circulació en direcció sud. A aquesta hora els equips d'emergència treballen a la zona amb policies, bombers i també ambulàncies. L'incident ha passat ara fa 3 hores. Segons les primeres informacions, s'apunta que el primer tren s'hauria aturat per un error en el sistema de seguretat i que el segon tren ha acabat xocant contra la part del darrere.
5: Bueno, anirem seguint a veure com evoluciona tot aquest accident a Londres. Per altra banda, Gabriel Rufián proposa primàries a tot l'estat pel seu front d'esquerres.
30: El líder republicà a Madrid ha unit forces aquest vespre amb Mònica Oltra a València. Rufián demana a l'esquerra de tot Espanya que es presenti unida a totes les províncies de cara a les properes eleccions i reclama que sigui sota el mateix programa electoral i que, si no es posen d'acord, es facin primàries.
32: Perquè no ens posem d'acord, perquè som tan l'hòstia que volem representar-nos de la millor manera possible, per què no fem un programa comú? Si les esquerres i les izquierdes no ens ponem d'acord província a província, primàries. Hagamos primàries. Primàries. Votemos. Aglutinemos-nos alrededor del mejor.
30: Diu que anar junts a les eleccions és una qüestió d'intel·ligència i que només així es pot fer front a la dreta i l'extrema dreta.
5: I el Festival Sona Rep a aquesta hora la icona del rap britànic Skepta Fira Gran Via a l'Hospitalet de Llobregat. És un dels cap de cartell d'aquesta segona jornada del festival. Anem cap allà, Bàrbara Padilla.
0: Després de l'èxit d'aquesta tarda de la cantant nord-americana de Rhythm and Blues, Kelis, arriba un dels grans noms d'aquesta jornada, Skepta. Ja de matinada serà el moment de la DJ belga Charlotte de Witt. Fira Gran Via és un espai molt gran, s'ha de caminar força entre un pavelló i un altre, i ahir costava trobar els escenaris. Avui el públic ja va més confiat. Recordem que aquest any aquí hi ha Sonar Dia i Sonar Nit, tot junt a Fira Gran Via. La calor que ha fet aquesta tarda ja és història i corre una mica d'aire que fa que passejar entre pavellons sigui una mica més agradable. Demà, últim dia amb The Prodigy com a caps de cartell.
5: I els esports, Oriol Jové, bona nit.
1: Bona nit.
5: Què fareu avui, el tu diràs?
1: Doncs estarem molt pendents del desenllaç del partit del Sabadell, que pot suposar el seu ascens a la segona divisió. Ara mateix el partit és al descans, partit que us estem oferint a RAC+1. De moment, amb victòria del Sabadell per 1-0 contra el Zamora, aquest resultat portaria a la pròrroga i en cas de no moure's més el marcador, significaria l'ascens del Sabadell. També pendents del partit del Mundial que tenim en dansa ara mateix, també al descans, l'Estats Units 2, Austràlia 0. Avui anirem fins les dues, perquè a partir de la mitjanit
5: és fem veritat,
1: també aquí
5: sí.
1: A RAC1, en aquest cas a l'Escòcia, Marroc, a partir de les 12 de la nit.
5: Doncs us anirem seguint, com sempre, també. Gràcies, Oriol.
1: Que vagi bé.
5: Fins ara.
2: 100.000 poemes cauran del cel sobre Barcelona el 20 de juny. La commemoració dels 50 anys d'Espanya en llibertat porta el bombardeig de poemes als voltants de la Catedral de Barcelona, un dels barris més castigats per l'aviació feixista durant la guerra. 100 poetes i dues llengües al voltant de la paraula llibertat. Aquest dissabte 20 de juny, a 8:45 del vespre, a la Plaça Nova de Barcelona.
3: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells per Sant Joan a la plaça del Blat. El dimecres 24 de juny, des de 11:45 del migdia, Diada Castellera de Sant Joan en directe des de Valls amb Castells a RAC1.
4: Diu la dita que per Sant Joan és quan tot comença i la Colla Vella i la Colla Jove, els Xiquets de Valls, segur que es guarden algun petard per fer esclatar l'endemà de la revetlla. Un nou episodi del duel etern entre rosats i vermells.
3: El dimecres 24 de juny a 11:45 en directe des de la plaça del Blat de Valls, al quilòmetre zero del món casteller. Tornen l'emoció i la tradició dels castells a la ràdio. Per Sant Joan farem pinya a RAC1. Tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles, la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Solargest i Vermut i Zaguirre, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
6: Descobreix Vermut Miró, noves formes de gaudir del vermut a gourmet La Vanguardia. Una selecció amb Miró Aperitiu Zero i Miró Roser, acompanyat de navalles al natural Albert Adrià, olives farcides d'anxova, trenetes de pa d'espiga blanca, xips i dues copes exclusives Miró Vermut. Tot per només 39 euros a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Joulong.
7: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
8: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
7: Amb gent pionera.
9: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
7: I que vol canviar el món.
10: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
29: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts. Cada 15 dies, un nou capítol.
21: Change the world, where the world will change you.
22: RAC1 Podcast.
29: Amb l'impuls de CaixaBank Day One. El servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
30: No ho sé. Amb Mireia Garolera.
5: Les 10:09.

0: No ens hem equivocat, vull dir, no és dijous, vull dir, és divendres, però fem la secció del dijous. Sí, això ha anat així aquesta setmana i ja està, perquè necessitàvem que el Jordi Garrigós vingués i ens fes un salsa agradolça perquè ens actualitzés una mica. És que ara feia uns quants dies, que no...
1: Sí, la setmana passada el Mundial em va deixar
0: el
1: fora...
0: El Mundial, i ahir també hi havia el bàsquet...
1: Mira. Els esports passant per davant de la
0: vida. No
1: passa res.
0: No, però acostumat. Música i esports també s'enllaça, no?
1: Bueno, avui vinc a parlar d'això.
0: Ah, sí? Mira, precisament? Mira.
1: A veure, la setmana passada no vaig venir i portava un tema que encaixava molt bé, perquè era l'inici del Mundial, i vaig estar pensant... Què coi, aquest Mundial durà 300 setmanes.
0: Sí, clar.
1: Així que el faig avui, no t'enganyaré.
0: Salsa agradolça, la nostra secció de música, sí. Avui dedicada al Mundial.
1: Aviam, parlem de música i futbol, que és un tema que potser s'ha fet 4.352 vegades, tant a la ràdio com a articles de premsa. Assumeixo part de la meva culpa, perquè jo n'he fet uns quants, a més. Però avui crec que portarem algunes coses diferents, originals, ara descobrirem. Et faig un spoiler.
0: A veure.
1: Començarem parlant d'Escòcia. Vale.
0: Sí? No sé si has vist la notícia. Mira, el Nieto està aquí molt content ara
1: mateix. No sé si heu vist la notícia que es va publicar ahir sobre els aficionats escocesos de presents al Mundial. Això de... Es veu que han viatjat forces membres de la Tartan Army, que és com es coneix els aficionats d'Escòcia.
0: Sí, a veure si tu...
1: Van anar a Boston, no? Sí? Van estar a Boston pel Mundial de Futbol. La cosa és que, després de la victòria de la seva selecció contra Haití, van omplir en massa els bars del centre de la ciutat i el consum de cervesa va ser tan massiu que els locals del centre es van quedar completament sense existències de cervesa de barril. Vull dir... Parlem de Boston, ok? No Vilafranca del Penedès. Boston és la capital de Massachusetts, un estat on hi viuen 7 milions de persones, on tenen alguns dels clubs esportius més grans del món, com els Celtics o els Red Sox de béisbol. Han vingut 10.000 tios pèls rojos, amb pinta de William Wallace, i han acabat amb les reserves de cervesa, literalment, d'una capital d'estat. Em sembla al·lucinant.
0: No, és la notícia.
1: És al·lucinant. Com també és al·lucinant, i ara ja anem entrant en matèria, sí? La cançó que ha escollit Escòcia com a himne de la selecció per aquest Mundial. És de Belén Sebastián, sí? I es diu It Only Takes One Lion.

0: sona, però és que està molt bé aquesta
1: cançó. És una cançó extraordinària, sí, sí. Com que he dit que avui explicaríem coses una mica diferents a la típica secció de Mundial de Futbol i Música, no entraré en cançons oficials de Mundial, això vol dir fora, Waka Waka, històries d'aquestes, no sonaran. Tampoc en els molts i bons grups que han fet temes per les seves seleccions, com quan New Order va fer la selecció de la selecció anglesa a la seva Eurocopa, però sí que volia parlar de Belén Sebastián, que és una banda molt especial i que ha fet aquesta cançó per la selecció del seu país i que fins a cert punt tanca un cercle. Ja t'explico per què.
0: A veure.
1: Ah, t'explico per què. Ja vaig parlar de Belén Sebastián a principis d'any, perquè tot just fa 30 anys de carrera i vam fer com una secció d'efemèrides. La recomano molt, està a recollir carta, podeu trobar allà. Belén Sebastián...
0: Totes són molt bones.
1: Exacte. Belén Sebastián es va formar al voltant dels ambients de l'Escola d'Art de Glasgow. Glasgow és una ciutat on l'Escola d'Art té molta importància, l'arquitectura, etc, el disseny.
0: Bueno, hi ha molta cantera, no?, musical.
1: Exacte. Ells són un grup que es fan rellevants i força famosos, sense ser virtuosos, tocant i anant pràcticament amb quatre canyes. El que importava a Belén Sebastián eren les cançons que feien, i les cançons que feien eren extraordinàries, o que fan. Aquesta mena de pop folk, amb trompetetes, molt d'autor de Fel, de la Velvet... pràcticament inventen com una mena de gènere, un indie folk molt britànic. Al principi es creuen molt el tema aquest de l'indie, no?, de ser un grup independent, després no tant. Al principi publiquen amb un segell molt minúscul en Gipster. No volen sortir als mitjans, no volen marxar gaire lluny de Glasgow a tocar. El que passa és que el seu primer disc, Tiger Milk, i el segon, If You're Feeling Sinister, funcionen tan bé que al final doncs, una mica s'acaben professionalitzant. Al final deixen de ser una banda tan especial. Què va passar amb tot això?
0: A veure...
1: Que ells van agafar una fama molt de l'època i que jo crec que ara seria, crec i desitjo, impensable, de grup com delicat, inclús afeminat. Es deia força sovint, es donava com per fet que l'Stuart Murdoch, el cantant, era gay quan no era així, de fet tenia una relació amb la Isabel Campbell.
0: És a dir, si no estàs amb els patrons habituals, no?
1: Parlem de fa 30 anys,
0: clar,
1: eh?
0: Sí.
1: Quin grup més delicat, no sé què, i ahir fins a cert punt els va fer gràcia tenir aquesta fama. Vale? Llavors van fer aquesta cançó, com de poc masculins.
0: Sí.
1: Llavors van fer aquesta cançó.

0: La lletra diu: no vull jugar a futbol,
1: sí, sí, ara
0: no entenc les regles del joc, no entenc l'emoció de córrer, atrapar, llançar, rebre ordres d'un cretí, ser colpejat per gent que no conec. Carinyo, prefereixo jugar a un tipus de joc diferent. Carinyo, les noies són tan bones jugant com els nois. Saps quina realitat? Que la família és res, que ells realment els encantava el futbol. De fet, són molt fans del Celtic de Glasgow. I l'Stuart és superseguidor de l'Ayr United, que és un equip històric del sud-est d'Escòcia, que actualment competeix a les divisions escoceses. I no només els agradava veure futbol, sinó que els encantava jugar a futbol. Però aquesta va ser la seva resposta irònica. Ens acusen de ser com un grup delicat i afeminat. Llavors vam fer que amb aquesta cançó de... No, no, és que a mi no m'agrada el futbol.
1: Us quan comprem realitat... el que ens dieu i
0: sí,
1: mira...
0: Sí, però clarament en rient-se en una cançó de... A mi no m'agrada el futbol. Com dient, a nosaltres no ens interessen aquest tipus de coses mundanes. Que ja et dic, fa 30 anys d'aquesta cançó, vista-la amb els ulls d'ara, pot semblar estrany, però llavors no ho era. Així que haver de fer aquesta cançó del Mundial, de la seva selecció, fins a cert punt tanca aquest cercle de Belén Sebastián amb el futbol. Aprofito per dir que d'aquí a un mes, al juliol, els escocesos vindran a Barcelona a celebrar la efemèria dels 30 anys de carrera, amb un concert al Poble Espanyol, i que jo hi seré. I no descarto, ja he comprat les entrades, no descarto fer una secció sobre
1: Belén Sebastián.
0: Podria ser. Està a l'ambient, està a l'ambient.
1: Deixem-ho, sí, vull dir, a veure.
0: Veurem, a la següent.

0: ganes de ballar, eh?
1: A veure...
0: Amb aquesta.
1: Aquesta és la història més bèstia, per tu.
0: Ui, ui.
1: Ja aviso.
0: A veure.
1: Ja aviso.
0: No ho dona ganes de ballar, no?
1: Sí, i tant, sí. Per què no? Els Fos Martins sempre donen ganes de ballar. Un dels grans grups de l'indie pop britànic dels anys 80. Aquesta, ja et dic, és una de les meves històries preferides de música i futbol. El grup Fos Martins ja era molt futbolero de per se. Eren de Hull i fans de l'Hull City, de la seva ciutat. Fins i tot van titular el primer disc amb un símil futbolístic, que era London 0, Hull 4. El cas és que a finals del 80 els House Martins se separen i després d'uns anys el Paul Heaton, el líder, havia fet una nova banda que es deien The Beautiful South, una banda així amb un son una mica com més sofisticat i tal. I després d'un primer disc que havia tingut un èxit moderat, el Heaton i el Dave Rotheray, que també havia estat als House Martins, van viatjar, vale, a les Illes Canàries.
0: Sí.
1: Amb l'excusa una mica de carregar piles abans de publicar el segon disc. Vale? Es deixen el disc gravat i se'n van a les Canàries per carregar piles. Què passa? Que el Paul Heaton li flipa el futbol i es va passar les vacances fent principalment dues coses. Cosa A, visitant pubs i bevent cervesa. Cosa B, veient partits amateurs que es trobava per les Illes Canàries. Vale? Una semiestrella del pop britànic. En una d'aquestes ocasions van anar a parar a un poble de l'illa Gran Canària on va haver de jugar un nano primíssim i alt que només tenia 15 anys, però es veu que jugava a calucines. ¿Vale? Encara que havien estat mig borratxuzos, el Paul Heaton i el Dave van demanar a una habitant de un tio que corria per allà per l'entrenament que els apuntés el nom d'aquell tio en un paper, perquè resulta que el Paul Heaton tenia un amic treballant en un equip de futbol. ¿Vale? Una cosa com molt sorpresa.
0: Sí, sí, sí.
1: Sheffield United. Llavors, ell arriba a Sheffield i li diu a aquest tio, escolta, he trobat un tio a Gran Canària que està amb la olla. Vale? Això li explica Paul Heaton en un tècnic del Sheffield United. Li va donar el paper on havia apuntat el nom del xaval i el tècnic de l'equip anglès, òbviament, va pensar que fa aquest borratxo, que fa aquest taja, passant-me un paper. Vés a saber com estava, en quin estat estava el Paul Heaton a Canàries passant-me aquest paper. No li va fer ni cas. Paul Heaton li dona un paper amb un nom apuntat, no li va fer ni cas. El nom que hi havia apuntat en aquell paper, el tio que havia vist Paul Heaton jugar en un poble perdut de Gran Canària, era Juan Carlos Valerón, segurament un dels grans jugadors de la història del futbol espanyol. L'olfacte de Paul Heaton va resultar ser increïble.
0: Es podria dedicar al fitxatge, sí. No?
1: Bé, directament el destí del Sheffield United hauria canviat notablement si haguessin fet cas al cantant dels House Martins. Ja et dic que
0: boníssim,
1: és una història molt bona.
0: Boníssim.
1: I el destí també va deixar una gravació per la història relacionada amb el futbol. És la original d'aquesta cançó.

0: A veure si hi ha un grup associat al món del futbol.
1: 100%.
0: Oasis, sobretot perquè els germans Gallagher són dos emblemes del Manchester City. El Noel va al camp, el Liam ja no vol anar al camp perquè es veu que la lia massa. Tots dos opinen constantment sobre futbol. De fet, el Noel és una de les figures més representatives del City. El van veure fa poc en l'homenatge.
1: Sí, l'homenatge del Guardiola.
0: Pràcticament funciona com un ambaixador, no? Rayo exjugadors gloriós. Però l'anècdota més guai que relaciona Oasis i el futbol té a veure amb Champagne Supernova, específicament amb quan i com van enregistrar Champagne Supernova, que és la cançó que escoltàvem ara. Ens hem de situar entre maig i juny de l'any 95. Els Oasis estan gravant el seu segon disc, Definitely Maybe, What's the Story, Morning Glory, als estudis Rockfield Studios, d'uns estudis de Gal·les. Ells es passen dos mesos allà tancats, aïllats, tenint poques distraccions. No sé si ha estat mai una gravació de disc. Jo sí, és la cosa més avorrida.
1: Anar repetint.
0: Que et pots tirar a la casa. Es grava instrument per instrument, pista per pista, repetint acords tota l'estona. Al final acabes absolutament lelo. Amb què es distraien els Oasis aquells dies? Amb el mam, amb el beure i amb el futbol. Una mica com Paul Heaton. D'acord? Hi ha una anècdota molt curiosa, i és que en un dia de gravació va coincidir un partit del Manchester United, que aquell any jugava el títol de lliga amb el Blackburn Rovers, que és qui va acabar guanyant el títol. Doncs va resultar que mentre el United estava perdent el partit clau pel qual perdia la Lliga, el Liam estava fent veus. D'acord? El Liam estava gravant les veus. Què va passar? Que estava enfadadíssim, perquè tothom se n'havia anat a veure el futbol i ell estava sol amb el productor cantant, i ell volia anar a veure el United, l'equip que odia volia veure com el United perdia la Lliga el partit i de retruc la Premier. Llavors, què va passar? Que el tio havia gravat Champagne Supernova. Sí, s'havia gravat Champagne Supernova. I va dir, aquesta la gravaré ràpid i me'n vaig. I realment va fer aquesta presa de Champagne Supernova, la va acabar, va agafar els bàrtols i pirar. Tal qual. El documental Supersonic es veu perfectament com fa una presa, que és aquesta que escoltàvem, absolutament extraordinària, vull dir, fora de lo comú, d'un cantant de pop fora de lo comú, que és el que fa Liam Gallagher. I el productor li diu, ok, és bona, te'n pots anar a veure el futbol, i el Liam, com si fos un xaval de 15 anys, se'n va literalment corrent de l'estudi.
1: No, és l'energia que li va sortir de dins de... Ho faré bé a la primera...
0: Ratlladíssim, està cantant pensant, en plan, no em vull perdre, United perdre la Lliga. No només això, el documental també se'ls veu veient un partit del Blackburn contra el Liverpool, jugant a futbol totes les estones lliures que tenen. Eren nois realment obsessionats amb el futbol, com qualsevol altre nano britànic de 20 anys. A més, es veu com celebren els gols i es peguen i fan càntics com molt de tios joves fent el burro. És molt graciós veure estrelles de la música fent això. Ara anem amb un que ha estat totes dues coses. Estrella de la música i estrella del futbol.
1: Ui.

0: Això és Pink Noise, ho hem deixat sonar temps relatiu. El seu cantant és Álvaro Benito. Com tothom sap, aquestes alçades de la vida va ser futbolista, un futbolista força prometedor, s'ha de dir. Però hi ha una cosa que potser no sap tant sobre ell, i és que ell toca la guitarra, ell fa música gràcies al futbol. T'explico. Álvaro Benito va tenir una carrera futbolística directament tràgica. Ell té un debut fulgurant, ell anava per estrella, però té una lesió absolutament devastadora. Ell es forma les categories inferiors del Madrid, comparteix generació una mica amb Raúl, amb Guti i tal.
1: Sí.
0: Amb el Valdano d'entrenador, el fa debutar en el primer equip i anava encaminat a ser una estrella del futbol fins que en un partit amb la selecció espanyola a Eslovàquia té la famosa tria del genoll, no? Que és una lesió greu però que té una recuperació més o menys normal, curable, etc. Però se li converteix en un calvari d'infeccions, etc. Passa pel quiròfan fins a 9 vegades. Inclou un complex especialment de transplantament de cartílag als Estats Units. Malgrat els seus intents de tornar a màxim nivell, diverses sessions, no pot tornar, i l'any 2003, amb només 26 anys, es va veure obligat a retirar-se definitivament dels terrenys de joc. Però és que tot això, Álvaro Benito no hagués fet un grup ni hagués tocat la guitarra si no hagués tingut aquesta frustració d'estar-se a casa lesionat. Durant la seva recuperació als Estats Units, Álvaro Benito li regalen una guitarra i comença a compondre cançons per passar el temps i desfogar-se del dolor físic i mental que li estava causant tot allò que li estava passant, i com no podia ser d'altra manera, la música es va convertir en un refugi on canalitzava, no, la frustració per haver deixat de ser una estrella, a veure com aquella estrella s'estava apagant. I veient que no podia tornar a jugar a futbol, va decidir-se juntar amb dos tios i va fer Pink Noise. El projecte va començar pràcticament com una teràpia. I
1: és
0: És increïble. Va acabar tenint èxit. I de futbolistes músics, ja acabem, perquè crec que no tenim molt més temps, a músics aficionats.
1: Sí, a veure.
0: Vinga.

0: Això és l'himne del West Ham United. West Ham United és l'equip de la Premier que té com una gran cultura de graderia, suportes molt mítics, té com uns hooligans molt coneguts, que és la ICF, Intercity Firm, i fins i tot ha inspirat pel·lícules de hooligans i tal. I d'aquí surten uns aficionats que fan música, són els Cockney Rejects, que són els grans emblemes de la música oi de sempre. Saps què és la música oi? És oi amb una exclamació. He agafat la definició wikipèdica. És un subgènere del punk rock sorgit a finals dels 70 a Gran Bretanya que connecta el punk amb la classe obrera i la subcultura skinhead. Musicalment es caracteritza per un so directe, esperrítmic, amb tornades molt corals que recorden els estadis de futbol. Doncs això, hi ha una música sortida específicament dels camps de futbol, que és l'Oi. I a l'Oi, els reis de l'Oi, són els Cockney Rejects, seguidors del West Ham. Però, escoltem el West Ham, però escoltem una del Barça.
1: A veure.

0: Barça em pertany a mi, cançó de Pilsners, veritables llegendes del Vell de Catalunya. Ells van fer aquesta versió en català de If the Kids Are United de Sam 69. Hi ha més cançons fetes per aficionats del Barça, fent d'aquí és català, Som i serem culers, de l'Espetaferro, els Obsessió Crec 95, que tenen un altre clàssic estupendo, Blau i Grana, impossible no emocionar-te si ets culer. I després les cançons que coneix tothom, del Serrat, del Cubada, no?
1: Sí.
0: I Armina Mota, eh? Després hi ha alguns futbolistes que han fet cançons, com el Johan Cruyff va fer un single, els membres del Dream Team també van fer un single després de guanyar la primera lliga de Cruyff. I després hi ha com una mena d'aficionats postissos, que, si et sembla, acabarem amb això.
1: Sí.
0: De cop, gent, grans estrelles... ens podem acomiadar i la deixem sonar, si
1: sí,
0: et sembla.
1: Sí, sí, doncs sí, perquè ens queden pocs segons.
0: Que s'aficiona a un equip. En aquest cas, sin venir a cuento, la Lana del Rey va acabar cantant l'himne del Liverpool, Yo no me voy calón. Si et sembla, serà com acabarem avui.
1: Sí, doncs vinga, ho deixem aquí. Gràcies, Jordi Garrigós, per aquest salsa agredolça d'aquest divendres. Bona nit.

0: diràs, amb Oriol Jové.
1: Un minut per sobre de 11:15. Bona nit de divendres, bona nit d'esports fins les 2 de la matinada, com a mínim, perquè avui és nit de Mundial aquí a RAC1 amb l'Escòcia-Marroc, que viurem a partir de les 12. Fins llavors, si serem els del Tu diràs.

0: Castellanski pugés a la segona divisió. És un partit que us estem oferint en directe a RAC+1. Connectem-hi.
1: Cap a Urri, la conducció cap al carril central, pot fer jugada l'ex de l'Olot, la deixa a la frontal. El xut defectuós, impacta en el cos d'un defensor del Zamora, ara hi ha hagut una falta de Quadri, que a més ha endarrerit la posada en marxa de la pilota del Zamora.
0: Bona nit, Albert Ferran.
2: Bona nit, Oriol Jové.
0: Seguint aquest Sabadell-Zamora, de moment amb aquesta victòria per la mínima que ens portaria a la pròrroga.
2: Sí, de fet el partit ha començat molt bé, amb un gol prou matiner del Sabadell, i a partir d'aquí, doncs, molta igualtat. És cert que el Zamora, la segona part, doncs sí que busca més porteria rival. Ja ha gastat els dos challenge, l'entrenador del Zamora, els ha perdut tots dos, per tant això és una bona notícia. Però Pau Bonastre, la sensació és que queden 20 minuts i que encara haurà de remar molt el Sabadell, perquè primer, si no hi ha gols, anem a la pròrroga.
1: Sí, ha fet una gran primera part al conjunt arlequinat, amb gol inclòs. El Zamora, jo crec que ha fet un pas endavant en aquesta segona part, però no n'ha tingut prou de moment per empatar el partit. Ara fa un doble canvi. Ferran Costa és la segona finestra que gasta el tècnic de Castelldefels. Entra en el terreny de joc dos extrems, Ton Ripoll i Xavi Moreno. En marxen Javi López Pinto. Quin golaç, Javi López Pinto, en aquesta nit màgica. La nova Creu Alta també marxa un altre ídol de l'afició, el xino David Estals.
0: Sí, sí, ha estat un golaç el de López Pinto a la primera part, marca de la casa, però un golaç el que ara mateix portaria aquest partit a la pròrroga. Al costat del Pau Bonastre, el Gerard Guardi, molt nerviós, Guardi.
3: Estic nerviós, he començat el partit molt confiat, però és que ara s'ha igualat molt el partit, ho dèiem, jo crec que estem en aquest compàs de minuts, amb interrupcions, amb canvis per arribar al tram final, i com deia, ara mateix aniríem a la pròrroga, i de veritat que no em ve gens de gust viure una pròrroga. Per tant, espero que el Sabadell, ara amb jugadors molt elèctrics i molt hàbils, pugui fer el segon i celebrar que ho mereixem pels carrers de la ciutat d'aquest ascens.
1: 17 minuts per arribar al 90, amb l'1-0 al marcador. Possessió pel Zamora.
2: També està vibrant i nerviós el Jaume Molló, que és cert que potser hem viscut més tranquils a la primera part, Molló.
4: Sí,
2: i aquesta segona, a veure, és el que ha de passar, no? Que el Zamora busqui el gol.
4: Ha d'arriscar, i a veure si en aquest tram final cada vegada haurà d'arriscar més. És veritat que pot esperar fins a la pròrroga per arriscar del tot, però home, el rellotge ara mateix corre en contra del Zamora i a favor del Sabadell.
2: Queden 17 pel final, tot i que amb els dos challenge, amb alguna lesió de la segona part, tindrem un afegit generós. I també estem pendents.
0: Sí.
2: Evidentment, la nostra prioritat és a la nova Creu Alta, però també tenim partit del Mundial, Jové.
0: Com el tenim? Aquest Estats Units-Austràlia, que estàvem seguint amb la Clara Rodergas.
5: Sí, amb victòria dels Estats Units 2-0 contra Austràlia. Queden 20 pel final més afegit. Ara és moment de pausa d'hidratació a Seattle. Amb aquest 2-0 s'havia avançat amb un gol de Burgess en pròpia porteria, i després Freeman ha fet el 2-0 tot just abans del descans. Bona primera part de l'equip de Pochettino, la segona una mica més igual.
0: Això classificaria matemàticament els Estats Units pels setzents de final.
5: Sí,
0: per tant,
5: sí, sí,
0: les dues classificades serien dues anfitriones, sí, ara mateix.
2: Sí,
0: Mèxic i Estats Units.
2: Molt ben encarrilat la primera posició. Encara l'hauria de resoldre i certificar-la l'última jornada, però bé, podria ser perfectament Estats Units com a primer de grup i tenir una eliminatòria de setzents, bé, relativament còmoda.
5: Sí.
0: Ens quedem a la nova Creu Alta, vinga.
1: 74 i mig de partit, guanyant el Sabadell per la mínima, un resultat que li valdria per forçar la pròrroga a un gol de l'ascens. Ara en aquests moments l'equip arlequinat atacant per la dreta, la centrada bombada a la frontal, l'acaba rebutjant el Zamora, la rep Urri, jugant en curt cap a Quadri, l'obertura a la dreta cap a Sergi Segura, posa la centrada, això serà servei de banda fora pel Sabadell, en una posició molt propera al banderí de corna. Nervis a flor de pell en aquesta nova Creu Alta plena, com ja ho va estar en la nit màgica de la tornada de semifinals contra el Madrid-Castilla, amb aquella remuntada esplèndida 3-0 contra el filial blanc. Prepara un altre canvi al Zamora, ara l'explicarem, però abans hi ha aquest servei de banda perillós fora pel Sabadell, penja directament la pilota a l'olla, que va rebutjant la defensa lleonesa, vol sortir el contracop, bona recuperació del Sabadell en zona de construcció del Zamora, l'obertura cap a la dreta de Xavi Moreno, el xut fora! El xut de Xavi Moreno des del vèrtex dret de l'àrea, l'acció individual

0: ha vist opció per al xot i amb camp esquerra. Ha buscat el pallar de la porteria de Fermín. Sort un pam a la dreta de la porteria del Zamora. L'ha tingut el Sabadell en aquesta. Un quart d'hora pel final, una mica menys. Sabadell 1, Zamora 0 a la nova Creu Alta.
1: Molt endollat Xavi Moreno, l'ex del Valladolid, que és un partit, és un perfil similar amb camp esquerra al de Javi López Pinto. Li agrada aquestes diagonals i ara s'ha pogut desfer de la seva marca i ha estat a punt de fer pujar el segon a la nova Creu Alta.
2: Bona rosca, eh? Bona rosca, buscant la base del pal, si va entre els tres pals, complicat pel porter. El nou Jeep Compass ja és aquí, perquè sí, alguns ho semblen, però d'altres ho són. Disponible en versions plug-in híbrid, híbrid i 100% elèctrica. El nou Jeep Compass combina tecnologia, eficiència i l'autèntic esperit Jeep. Descobreix aquesta i moltes més ofertes a jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
0: A Sabadell ja corre pel Zamora. Una passada a l'espai, ha provat la centrada Quique Márquez. Ha enviat la pilota a corna, la defensa relaquinada. Ja va cap a la posició de llançament el capità, un jugador de la ciutat de Zamora, Carlos Ramos. L'únic jugador que va néixer, que ha nascut de la plantilla, que ha nascut a la mateixa ciutat. A veure, la penjarà Carlos Ramos al punt de penal, la rematada al pal.
3: Ui.
0: La rematada al pal. Mare de Déu, senyor, la rematada del Zamora que està vella en el pal. Ara ho explicarem, perquè vol sortir el contracop al Sabadell. Pot ser bona aquesta jugada per l'esquerra, no hi pot arribar Joel Priego finalment. Però déu-n'hi-do, la rematada seca de Quique Márquez del Sansa a la defensa arlequinada, esperant-la entre el punt de penal i el primer pal. Estavella la pilota a la fusta. Déu-n'hi-do, l'ocasió més clara del Zamora.
1: És el principal perill de l'equip d'Òscar Cano, aquesta pilota aturada, jugades d'estratègia. El partit ara mateix arriba a l'hora de veritat, està obert, està totalment trencat. I el Zamora, doncs, malauradament, sembla que arriba un pèl més sencer, trepitjant més àrea rival.
2: Sí, la situació és perillosa, ja del partit, perquè segurament ja el resultat més just seria, com a mínim, un empat pels visitants. La sensació també que la nova Creu Alta està... també està espantada. Guardi.
1: Home. No, hi ha molts nervis per això, perquè la primera meitat del Sabadell ha estat molt superior, ha controlat el partit, però amb els canvis, doncs, l'equip d'Òscar Cano ha anat creixent, se sent més còmode, i aquests últims minuts ha de tornar a despertar aquests 11.908 espectadors a la nova Creu Alta per empènyer l'equip, perquè és quan només ho necessiten aquests moments de dificultat.
4: Clar, és que a mesura que avança el partit, ara un accident et deixa molt poc temps per evitar el desastre.
0: A veure, passada l'espai, ataca de nou el Zamora, ha d'estar atent aquí el Sabadell, se li escapa el control, diria que era a Jaime Sancho, marxa per línia de fons aquesta pilota, tots tranquils, quan Ferran Costa prepara l'últim canvi, com a mínim, dins dels 90 minuts, entrarà al terreny de joc Rodrigo Escudero, que va ser titular a Zamora, avui suplent, tindrà aquests 10 minuts últims, i si ha prorrogat també, veurem si entra en el lloc d'Agustín Coixa, si és un canvi natural.
1: Imagino que serà un canvi natural, esgotat, Agust Coixa. Avui no ha trobat el gol, però sí que ha estat un d'aquests jugadors importants. Per això tornava i ha recuperat la confiança després de la sanció que li va impedir jugar al Ruta de la Plata.
2: El jugador que remata sol.
0: Sí, sí.
2: Si no el persegueix ningú.
5: Sí, s'haurà empipat Ferran Costa amb aquesta acció.
0: Servei davant de fora pel Zamora. Anava a dir que avui Agustín Coixa, malgrat que no ha marcat, se l'ha vist molt més que no pas Escudero la setmana passada.
1: Va agradar molt.
0: A l'anada al Ruta de la Plata. Ara farà el canvi, efectivament, marxa el davanter argentí del Sabadell. Coixia entra en el seu lloc un exjugador del Zamora, com és Escudero, també hi havia jugat a Zamora. Agustín Coixia, per tant, canvi natural, davanter per davanter, tindrà 10 minuts, una mica més, Escudero. I si ha prorrogat, doncs també a la guerra. Amb l'1-0 al marcador, tot obert a la nova Creu Alta.
1: La tribuna dempeus també per agrair aquest esforç d'Agustín Coixa, que tornava avui fresc, i ara és el torn d'Escudero també per apretar amb aquest Ferran Costa que busca la pressió des de la primera línia, també amb cames fresques per apretar la sortida de pilota del Zamora.
0: Servint en curt aquí al Zamora, entre centrals, la pilota de Fermín s'obre en el porter, desplaçament en llarg, guanya aquesta esfèrica Eneko Aguilar amb el cap, la deixava cap a el que acaba d'entrar, Escudero, que ha entrat intens, propiciant aquesta recuperació. Compte que pot ser bona aquesta passada a l'espai cap a Xavi Moreno. Vol esmunyir-se de la defensa. L'acció per banda esquerra. Posen la centrada al primer pal. La pilota que es passeja per dins l'àrea. Captura Fermín Sobrón. Hi ha hagut una caiguda, diria que era de a Escudero, però la pilota l'ha capturat el porter del Zamora.
1: Pesen les cames i es multipliquen aquestes imprecisions també que poden aprofitar un dels dos equips.
0: Passada llarga perquè corri Mario García, un futbolista migcampista, però molt desplegament. És a tot arreu aquest futbolista del Zamora. Ha de retrocedir jugant enrere cap a Miqui Codina, aquest més a l'esquerra. A veure, la centrada que posa el Zamora al punt de penal, pilota morta, l'ha de treure el Sabadell com sigui, ho aconsegueix en primera instància. Eneko Aguilar li cedeix a Sergi Segura per l'esquerra, sortint molt bé el Sabadell de la pressió, pot tenir una bona opció aquí per atacar el conjunt arlequinat. L'entrega de Quadri no ha estat bona, les cames pesen, ara ho deia Gerard Guardi, no ha estat bona l'entrega cap a Escudero.
1: Com se sol dir popularment, estem amb el ganxo, eh? Els jugadors arriben fosos, crec que pels dos equips, però es nota una mica més el Sabadell amb aquest físic, amb aquestes... No hem estat habituats a aquesta temporada amb la pulcritud de les passades. Avui ara el Sabadell, aquest contraatac, era una passada molt fàcil per un futbolista com Quadri, no ha pogut connectar amb Escudero, però ara queden 8 i mig per arribar al 90 i, vaja, en qualsevol acció es pot decantar aquest partit, aquesta final.
5: És simptomàtic perquè si un jugador, ostres, va sobrat de talent és Quadri i, sí, evidentment, fallar aquestes passades, doncs ja és simptomàtic, com dic, de que s'està fent llarga aquesta eliminatòria i més que se'n pot fer perquè ara mateix, insisteixo, aniríem a la pròrroga.
0: Sí. A més, per cert, ha vist targeta groga Urri, la segona que veu un jugador del Sabadell. Abans l'ha vist Genar, tots dos al terreny de joc en aquests moments.
2: Sí, que al final el Zamora és qui ha de buscar el gol, està obligat a buscar-lo, i el Sabadell, amb la temptació d'haver d'esperar al darrere, doncs si a més et fallen l'energia i les forces, doncs esperes al darrere. I això, com deies, Oriol, amb una pròrroga per jugar-se, és perillós.
5: Sí, ara, és això, eh? El Zamora, si vol pujar, ha de marcar un gol. Sí. Sigui ara o en els 30 minuts posteriors. El Sabadell pot no haver-ne de fer cap més. Que això també, doncs, és el factor aquest que condiciona les eliminatòries de play-off, que, doncs, no tenen tanta de penals.
2: A Seattle, ara, Clara...
0: Perdona, digues.
2: No, i que més ensupida la segona part, no?
3: Sí, molt, molt més ensupida. Estats Units no té res a veure amb el que hem vist a la primera part. S'està costant més a l'àrea rival, de fet, a Austràlia, amb els canvis que ha fet en aquests segons 45 minuts, però tampoc sense acabar de mossegar ni ser un equip que inquieti la porteria de Freeze. 2-0, 79 de partit a Seattle.
2: Potser perquè ja saben que l'equilibri perfecte existeix i s'estan prenent amb tranquil·litat, perquè amb el nou Omoda 5SHS ja no has de triar, perquè tens la màxima eficiència d'un superhíbrid i tota la potència que necessites per al teu dia a dia. Un SUV amb etiqueta Eco, 7 anys de garantia i disponible des de només 23.990 euros. Nou Omoda 5SHS, el millor dels dos mons. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya.
0: 6 i mig pel final, ha fet el tercer canvi el Zamora, ha entrat al terreny de joc Sergi López en el lloc de Diego Moreno. A la centrada del Sabadell, des de l'esquerra, pot ser bona aquesta pilota per Urri a la frontal, posava el peu, ha rematat com bonament ha pogut, molt desviada aquesta esfèrica, servirà de porteria a Ferbín Sobron. Dèiem que el Zamora ha gastat ja les tres finestres i totes elles amb un canvi per cada finestra.
1: El que és evident és que avancen els minuts i es redueix el marge d'error, com dèieu. Ara un gol, doncs, et deixa amb poca capacitat de reacció amb aquests 6 minuts per arribar al 90. És cert que el temps de descompte, doncs, segurament s'allargarà força més que la primera meitat, però el marge d'error cada cop es va escurçant.
0: Ha de treure forces d'on sigui el Centre d'Esports Sabadell després del llarg camí que ha fet aquesta temporada, molt regular, molt durant uns quants mesos líder del seu grup de la Primera Federació. Va acabar caient al final davant d'un Aldenc, vaja, imparable. Però ha arribat també molt bé el play-off. Al Centre d'Esports hi ha hagut una falta que li han fet a Urri, demanava targeta al biguetà per Mario García.
4: Sí,
0: no ho ha vist l'àrbitre.
4: Per mi ho era aquesta, eh? Anava cap a porteria i l'havia superat.
0: No li ha tret.
1: Temporada llarga, deies, Pau, avui sí. Publicaven les xifres. Són 55 partits entre pretemporada, Copa del Rei, Copa Catalunya i més de 200 entrenaments per aquest Sabadell de Ferran Costa.
0: A veure aquesta falta, va, que pot ser bona. La penjarà el Sabadell, molt passada cap a ningú. Aquesta pilota d'Eneko Aguilar servirà de porteria al Zamora. 5 minuts pel 90, 5 minuts per conèixer el que afegeix l'àrbitre Aymar Velasco. Veurem.
5: El Zamora no ha estat mai a segona divisió, no ha estat mai al futbol professional, pel Sabadell podria ser el retorn 5 anys després, i a més encadenant dos ascensos consecutius, perquè fa un any el Sabadell jugava segona federació, va pujar a primera federació, i avui podria encadenar un segon ascens consecutiu, que té un mèrit molt gran. Mira, sumem a la retransmissió al Ferran Correas, aquí a la taula de l'estudió. Hola, Ferran.
6: Hola, què tal? Bona nit.
5: Vibrant també amb aquest Sabadell Zamora. Aviam si podem explicar un ascens del Centre d'Esport Sabadell.
0: A veure, el desplaçament al llarg del Zamora buscant a Quique Márquez, que ha estat el que ha tingut la gran oportunitat, l'oportunitat més clara del Zamora fa uns minuts, amb una rematada forta, dura, el primer el que s'ha estavellat al pal, a la sortida d'un corna. Ara perdó la pilota al Zamora.
1: I l'equip de Ferran Costa és al·lucinant, perquè continua aparellant. Ara veiem aquesta jugada, tres atacants del Zamora per tres defensors, sense marge d'error. El Sabadell vol el segon abans de la pròrroga.
0: A veure, aquesta pilota dividida la guanya Bonaldo, tot i que l'entrega no ha estat bona, acaba sent l'esfèrica per Quique Márquez. De nou a Bonaldo amb el cap, allunyant el perill, també ho fa Eneko. Possessió pel Zamora, juga a la dreta. Era Sergi López, que ha entrat fa uns minuts al terreny de joc pel conjunt de Zamora. Servei de banda una mica més enllà de la banqueta que dirigeix Òscar Cano, l'exarlequinat. A veure, aquesta pilota, la pèrdua de Priego. La paret que provaven Sergi López i Quique Márquez no se n'han sortit. El rebuig en llarg del Sabadell, no l'ha pogut baixar Xavi Moreno. Pilota per Miqui Codina, que vol fer acció d'atac per banda esquerra. Compte que aquest pot conduir de valent. La deixa a l'esquerra. Oportunitat perillosa pel Zamora. Ja són dins l'àrea. Hi ha un futbolista sol, és Mario García. La frontal al xot. S'estavella en el cos d'un jugador del Sabadell. Mare de Déu, la que ha tingut ara el Zamora. Afortunadament ha espetegat la pilota en el cos d'un defensor. I ara el xot des de la frontal, que atura Diego Foli, molt centrat. Però arribava Mario García sol per rematar. Afortunadament, la pilota s'estrella en el cos d'un defensor del Sabadell.
1: I ara és el moment de la nova creu alta. Ho reclamava Ferran Costa amb aquella imatge tan típica del Xolo Simeone. És el moment, quan les cames no responen, ha de respondre a l'afició. Aquests pràcticament 12.000 espectadors, una ciutat volcada al seu equip, i ara s'ha de notar aquest factor camp. Ara em sembla que el delegat parlava amb el cos tècnic, no sé, feia un número 8 de temps afegit, que han 2 minuts per això, per arribar al 90.
4: Sí, a mi me'n sortien això 7, 8 em sembla molts, eh? Però és veritat que hi ha hagut molta interrupció per assistències mèdiques, també, no?
7: Era molt clara, la centrada. Era gairebé un penal, eh? Sort de... Crec que era Urri qui ha posat la cama i ha evitat que la pilota trobés porteria. Però... Aquí, si anem a la pròrroga...
0: Compte la rematada que ha tingut el Sabadell!
8: Gol! Gol! Gol! Gol!
0: Ara sí, ara sí, ara sí, ara sí, ara sí. La bogeria arlequinada al 89. El segon del Sabadell. El gol que ara mateix situa el conjunt arlequinat a la segona divisió. L'ha marcat Eneko Aguilar, que ha sortit avui des de la banqueta. La centrada que havia rematat primer al pal. Recull el rebot Eneko Aguilar, esperant amb la canya a punt, amb tot, amb l'ànima, amb el cor. Envia la pilota al fons de la xarxa per fer esclatar la nova creu alta. Aquesta és la bogeria arlequinada. El segon gol, que ara mateix situa el Sabadell a la segona divisió. Mare de Déu, senyor, la bogeria arlequinada. El gol d'Eneko Aguilar marca el Sabadell al 89. Sabadell 2, Zamora 0.
1: On no hi arriben les cames, hi arriba el cor, el caràcter i la personalitat, i van absolutament aquests jugadors que ho han demostrat durant tota la temporada. Deliri arlequinat a la graderia. Queden segons per fregar el 90, i el Sabadell que frega aquest somni, aquest ascens, aquest retorn tan esperat al futbol professional.
5: Un dels últims en arribar, Eneko Aguilar, fitxat els últims dies del mercat d'hivern, el navarrès que va sortir del Lleida, va estar molts anys al Lleida en categories inferiors i després al primer equip, i que pot ser l'heroi de l'ascens del Centre d'Esport Sabadell a la segona divisió. Gol de Murri, aprofitant l'impacte al pal de la pilota. I ara mateix, Pau, arribem al 90.
0: Sí, i amb 7 minuts d'afegit i el Sabadell que no en té prou. Bé. Aquesta és la gana, és la fam d'aquest equip, la conducció de Xavi Moreno. La deixa al segon pal per Reneco. Continua el Sabadellers. Rodri Escudero dins de l'àrea posa la centrada. L'acaba traient en última instància la defensa del Zamora. Aquí estava la sentència, però continua batallant de valent al centre d'Esport Sabadell, que mira ara, en treu un servei de banda Sergi Segura i va celebrar-ho a la banqueta com si fos el 3-0. Mans a la cara d'alguns jugadors, d'alguns membres del cos tècnic del Sabadell, que no s'ho creuen. Mare de Déu, senyor, quina temporada i quina nit màgica que estem vivint aquí a la nova Creu Alta. Ja el temps afegit. Hem d'anar fins al 97. N'hem consumit un...
7: Jo crec que serà més, de 7.
0: Votant la nova Creu Alta. Crets de convenciment que el Sabadell aconseguirà l'ascens a la segona divisió. Va remuntar a les semifinals, avui també partia amb desavantatge, ha pogut igualar l'eliminatòria prou ràpid i ja s'ha posat per davant i ara, ho ha fet a temps.
1: Sí, cares molt llargues a la banqueta, Òscar Cano ha enfonsat, els jugadors també del Zamora que evidentment ho intentaran, però ha fet molt mal, ha picat aquest gol del Sabadell, que ara mateix és el posseïdor de la pilota i el crono que ens corre a favor, que es farà llarg, però la nova Creu Alta té molta vida.
7: Són 2 minuts per la celebració, més o menys. No tinc molt clar que estigui dins d'aquest set.
4: Ara ells s'han de jugar al top al tot i hi haurà molts espais per córrer. Eh?
1: Sí.
7: La rematada d'Escuderos, crec que és, el gol, una rematada al cap boníssima. I està a punt de fer gol, al pal. I
0: creua molt bé la pilota.
7: Sí. I en eco molt l'oportú, doncs. En una segona meitat en què el Sabadell ho ha passat molt malament, que el Zamora fa 10 minuts, un quart d'hora, ha enviat la pilota al pal. Doncs això és saber aprofitar les oportunitats.
0: I ara hi haurà revisió, perquè l'àrbitre s'acosta cap al quart àrbitre. Sí,
1: possible penal, crec que
0: a Escudero. Sí. La caiguda hi és.
1: Sí.
0: Veurem si es deixa caure o no, però en qualsevol cas jo crec que aquí, lògicament, intenta rascar alguna cosa al Sabadell.
4: Vamos, sembla, no?
1: No. Tampoc tinc clar si ens afavoreix.
7: Clar, és que és el que anava a dir. Vull dir, ara mateix ells estan amb el cap avall... I ara trencaràs el partit o farà que s'aturi 1 o 2 minuts i potser ells ho poden aprofitar per refer-se una mica.
4: Sí, home, Òscar Cano farà un temps mort, segur.
5: És el segon penal que es revisa. Abans n'hem tingut una a l'àrea del Sabadell, que clarament no era.
7: Aquest és sí.
5: I aquest,
0: Òscar Cano, que jo no el veig, ha perdut el soft challenge al 60. I Ferran Costa, que gasta el primer ara, el temps afegit. A veure... No hi ha res, per tant, continuarà el joc sense penal, malgrat les peticions des de la banqueta sabadellenca. Vinga, va, 3 per sobre del 90, mínim 97. Com deia l'Albert, alguna cosa més s'haurà de jugar.
4: Ara amb el challenge encara més.
7: Sí.
0: Ai, a veure, pilotada llarga del Zamora, la vol treure amb el cap Eneco, ho aconsegueix l'heroi avui, de moment... Arlequinat, la jugada per la dreta, l'acció de Quique Márquez, compta que vol atacar el Zamora, posa la centrada Luis Mi, providencial Bonaldo, perquè aquesta pilota es passejava per l'àrea petita, ha rebutjat la defensa arlequinada, comentant Artur Bonaldo rebutjant aquesta pilota, la centrada de Luis Mi Luengo, que és central, però que s'ha incorporat a l'atac com un extrem, ara ja val tot. A veure... Fermín, el porter del Zamora, jugant en curt. Ve a rebre a Miqui Codina, fa un desplaçament en llarg. La volia pentinar Sergi López, no l'aconsegueix. Guanya el duel aeri el Sabadell. Salta la sorpresa el Sabadell, guanyant l'enèsim duel d'aquest partit. La passada a l'espai d'Escudero. No hi pot arribar mai de la vida aquesta pilota. El seu company, Xavi Moreno. Servei de banda que efectua Jaime Sancho, donant-la... cap a Fermín Sobrón. L'entrega una mica arriscada, però manté la possessió de la pilota el Zamora. Moment tens la recuperació de Quadri, pot fer el tercer, es quedarà davant del porter, continua Quadri, la rematada, ara sí, el Sabadell fa el tercer, el Sabadell fa el gol de l'ascens. Ara sí, el temps afegit. De nou, la bogeria arlequinada. La invasió de camp a la gespa de la nova Creu Alta. quan el partit encara no ha acabat.
4: Compte,
0: això
4: compte,
0: és imparable, compte. Aquesta bogeria, el tercer gol, el marca Quadri Liamet, la recuperació
4: al mig del camp.
0: On no hi arriben les cames, hi arriba el cor, hi arriba l'ànima, es planta davant del porter del Zamora, amb l'exterior la clava per l'escaire, la bogeria, la nova creu alta... Hauran de desallotjar la gespa de l'estadi.
7: És que queden ben bé 5 minuts.
0: Sí, sí.
1: Els àrbitres han enfilat camí de vestidors, ja no són sobre la gespa.
4: Ostres, és que... No ho entenc.
0: I clar, ara veiem els membres del cos tècnic, jugadors, demanant a la gent que marxi de la gespa.
1: I fins i tot sobre la gespa, perdona, Pau, Lucas Vial, el director esportiu, també enviant cap a la graderia la gent. No ens podem precipitar, evidentment ara és un avantatge aquest 3-0, però no ens podem precipitar i no podem celebrar d'aquesta forma, evidentment entenent i comprenent el deliri de les graderies.
0: Doncs sí, com sigui, serà nit llarga perquè el partit encara trigarà uns minuts a acabar. Els àrbitres que han marxat, però en qualsevol cas veiem... Vaja, els somriures a la banqueta del Sabadell. Lucas Vial, el director esportiu, que es posa les mans a la cara, respirant alleujat, i crits de segona, segona, la nova creu alta.
5: El Sabadell que s'enfila cap a segona i s'afegeix a la taula més gent. Hola, Marc Marvà.
6: Bona nit.
5: Acariciant la glòria al Sabadell.
6: Sí, eh? Venim a celebrar ja directament.
5: Sí, sí. Tu has vingut amb el 2-0.
6: Que bé. Quina passada, golaç de Quadri.
5: Un altre ex-Lleida, per cert. Torno a fer la falqueta, però... aquestes tres temporades el van curtir.
4: Marc, va arribar l'hora dels cafès, eh?
8: Sí.
6: Per celebrar.
0: Sí. El mèrit de Quadri és que recupera ell la pilota, tira de potència, es planta davant del porter i defineix a la perfecció.
5: I estan completament fos, que en parlàvem abans, en parlàvem fa uns minuts. I hi ha lesió de l'àrbitre al partit entre Estats Units i Austràlia, aprofitant l'aturada a la nova creu alta.
8: Que fan unes rampes a Felix Weyer, el 3 dels xits que s'han afegit en aquesta segona part, i graciós perquè era un jugador d'Austràlia i li estava ajudant el dorsal 13, O'Neill.
4: I
8: ara ho fa l'assistent.
7: L'assistent, que no està gaire estressat, eh? No. Vull dir que...
8: No, i ara s'interessa en parell.
7: Amb perdó.
8: Veurem si pot seguir Felix Weyer.
5: En aquests casos, Molló, el protocol és que l'assistent es converteix en àrbitre principal.
8: No, mira, surt la quarta àrbitre.
5: D'acord.
4: Sí.
8: No, donarà... Porta una beguda d'aquestes màgiques, no?
7: Una mica de sucre i vinga.
8: Mira.
7: De cop i vinga.
4: La calor, les 12 del migdia, el partit no passa, factura.
8: Ja s'aixeca. Podrà seguir, crec, el col·legiat alemany per... Si aquests últims 3-4 minuts que quedin de partit.
7: El que sí que estic convençut és que ell sap que el millor servei de taller Volkswagen és a Sarsa Volkswagen. Tens un cotxe Volkswagen o una furgoneta Volkswagen? Doncs no ho dubtis.
4: Mai.
7: Cap al taller de Sarsa Volkswagen a Sant Cugat, Terrassa, Granollers, Manresa, Castellà i Vic.
5: Es reprèn o no es reprèn?
0: No, encara. No, encara. Els àrbitres han desaparegut. De fet, en aquests moments, els cossos de seguretat estan intentant calmar una mica els ànims a la zona de l'afició del Zamora, perquè en el moment de la invasió de terreny de joc també hi ha hagut algun aficionat del Zamora que ha saltat i que se les ha tingut amb algun arlequinat. I, per tant, jo crec que primer han de posar en aquella zona una mica de pau. Ho saben els cossos de seguretat, entenc que també els àrbitres. De moment hi ha entre seguretat privada i Mossos d'Esquadra estan formant un perímetre a la zona de vestidors per un cop acabi el partit. Ara veiem el delegat del Sabadell que feia uns gestos d'impaciència, diu, doncs ja vaig jo a buscar els àrbitres, a veure si surten d'una vegada i podem acabar la final celebrant-ho ben aviat, però de moment encara sense els àrbitres i per tant no es pot continuar.
4: És que aquí ara pensava, clar, no tinc ben massa clar el protocol perquè una invasió de camp a tants minuts per acabar, ostres, és que està molt generalitzada.
5: En faltava 4?
7: Jo, a veure, era el 95, però clar, és que s'afegien 7, però hi havia hagut una revisió, hi ha hagut el gol, jo crec que ben bé 5 minuts en quedaven.
1: Mínim 4, 5 queden.
7: I són dos gols. És a dir, amb dos gols hi ha pròrroga. I no és un partit que s'hagi acabat. És cert que és molt complicat que el Zamora marqui dos gols.
0: I ara hi ha ball de bastons a la zona de l'afició del Zamora. Entenem que hi ha algun també aficionat arlequinat. però vaja, han hagut ara han d'arribar reforços. Veiem fins i tot algun jugador del Zamora, també el porter Fermín Sobrón, que intentaran acostar-se a la zona, posar una mica de pau, però vaja, és una imatge que lògicament no ens agrada aquesta.
5: Sí,
0: a molts nervis.
5: Sense la invasió, ara ja estaríem explicant, sí, segurament, l'ascens del Sabadell. Sí. Ho dic perquè hi ha precedents, eh?
3: De, sí, el de les Palmes.
5: Les Palmes, Córdoba, mític, no? Sí. Correas.
4: El Nàstic.
5: El Nàstic, bueno, el Nàstic va... Sí.
0: No, no hi va haver invasió.
5: No hi va haver invasió,
4: però
5: hi va haver les...
4: llançaments.
5: Sí, llançament de pilotes, sí, sí.
4: Ho tenia, el Nàstic ho tenia fet, sí. I ho va acabar perdent.
3: I les Palmes també ho tenia fet.
6: Màlaga, no?
3: També va acabar perdent les Palmes en aquell cas, però el partit es va aturar uns minuts, es va reprendre després.
0: A veure, aquí de moment, vaja, hi ha més Mossos al terreny de joc que jugadors en aquests moments.
5: El guardi està viu?
0: El guardi, mira,
6: ho puc explicar. Ha anat a vestidors a buscar l'àrbitre.
0: S'està canviant de samarreta. Ell portava una samarreta de carrer professional, etc. I ara s'acaba de posar una samarreta del centre d'esports.
5: Preparat per saltar, no, també?
0: De fet, ve també amb una bufanda. Vull dir que un cop xiuli al final, jo, Oriol, et recomano que acomiadi ràpid a guardi, perquè el perdrem de vista.
5: I si no l'acomiada, marxarà també.
7: Ha d'aguantar com un professional.
5: Guardi,
7: professional, d'en Peus.
5: Escolta, fins a 11:45 aquí no pot marxar ningú, eh? Vull dir, ni se t'acudeixi...
7: M'haurà de retenir pa unes.
5: Ni se t'acudeixi tocar el dos.
6: Però bufanda al cap o no, guardi? Bufanda al cap o al coll?
7: No, moment samarreta.
6: Samarreta, bé.
0: Però la bufanda la porta. Sí, ai, la bufanda, la bandera, perdó. Una bandera, eh? Bandera, increïble,
6: sí,
0: eh?
6: Bandera. Els jugadors del Sabadell estan celebrant l'ascens, sí. I en canvi encara queden 5 minuts, que ja vés a saber quan es juga.
0: Clar, en 5 minuts en què el Zamora hauria de marcar 2 gols, sí, per forçar la pròrroga.
7: Però clar, és que el partit no està tancat. És a dir, són 5 minuts, són 2 gols, és improbable, però tu imagina que la primera acció hi ha gol.
5: Sí, sí.
7: Vull dir que... Sí. Que no és que falti un o dos minuts i que ja puguis celebrar-ho, no? Els jugadors del Sabadell han d'estar centrats, que això s'ha d'acabar de rematar.
5: Sí, veig algun jugador del Zamora sobre la gespa que...
0: Sí. No, estan que no completament ganes, abatuts, no. I, de fet, el contrasta completament amb les cares que veiem a la banqueta del Sabadell, que estan celebrant literalment l'ascens, votant ara amb els crits de Sabadell.
5: La zona de l'afició del Zamora més tranquil·la?
0: Sí, però sí. Continua havent-hi, vaja, molta gent allà de seguretat, pitralls de tot tipus, Mossos d'Esquadra amb casc, pel que pugui ser, però sí, ara com a mínim, primer cop d'ull des de la distància, es veu una mica més de calma.
7: De situació, una sensació estranya, que l'oblidarem ara quan xiuli, sí, l'àrbitre, però aquesta sensació ara que s'ha apagat una mica aquesta flama, la gent una mica... doncs mantenir la compostura abans que es tornin a saltar sobre la gespa la tripleta arbitral.
5: Mentrestant, Clara, s'ha acabat el partit a Seattle.
3: Sí, Estats Units classificada ja pels 700 de final després de guanyar 2-0 contra Austràlia amb 2 gols de la primera part, una en pròpia porteria de Burgess i una altra de Freeman just abans del descans. Per tant, l'equip de Pochettino, que ja pot respirar tranquil a falta d'una jornada.
7: I mira, com que encara no arrenca la nova Creu Alta, votarem el millor del partit.
4: Sí, home, i tant.
9: La xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya us ofereix aquest espai.
7: La jutgessa única de competició, Clara Rodergas, qui és el millor del partit?
3: Balogun.
7: Ui.
4: Balogun?
5: S'ha quedat sense gol.
3: El primer gol.
7: Assistit, no?
3: Sí.
4: Doncs Balogun.
10: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
11: És el selector rein, ara està en moda funky sorra.
10: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
11: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
4: Sí, els jugadors estan marxant, no?
0: Sí.
4: És que ara
0: sí.
4: Us anava a explicar el protocol. Que
0: 15 estat, minuts, no?
4: He estat mirant.
0: Sí,
4: han de marxar jugadors, en cas d'invasió de camp, jugadors i els àrbitres. I llavors s'ha d'avaluar els riscos de seguretat. Si l'àrbitre considera que està tot ok, que no hi ha cap mena de risc, el partit es reprèn. I ara, si no, passem a la suspensió i clar, s'hauria de reprendre el partit, no sabíem quan i en quines condicions. Podria ser sense públic.
5: Veig Bonaldo parlant amb algun dels àrbitres damunt la gespa.
0: Sí, ha estat l'últim a abandonar el terreny de joc, l'últim jugador del Sabadell, també del Zamora, encara en queda algun, però ja tots van abandonant la gespa, tots cap a vestidors, entrenadors, cos tècnic, jugadors, i sí, sí, ara ens ha vingut l'editor habitual del Tu Diràs, l'Aleix Pariser, que ha vingut corrents a dir-nos ara un quart d'hora parats, fins que per protocol ha vingut a notificar-nos-ho, que efectivament... mira, Ferran Costa, que fa un gest de calma, ha sortit ara a la gespa, es dirigeix a l'afició amb gestos de calma, calma, cap als aficionats arlequinats.
5: Aleix París ha vingut, per tant, sí. A la nova Creu Alta.
0: Mira, el tinc per aquí, si vols.
5: Mira!
0: Oriol.
5: Aleix!
0: A veure. Ara li passem els auriculars. Aleix, bona nit.
12: Hola, què tal, companys? Bona nit.
5: Oh, què diu l'Aleix?
12: Com esteu?
5: Has cridat, una mica?
12: Sí, sí, tinc la veu fotuda amb els tres gols, hem cridat, sí, sí. A mi d'avui m'he pogut escapar una mica i he pogut venir per primer cop aquesta temporada a la nova Creu Alta, que pensava que surti bé, sisplau, perquè si no encara seré el mufa, no?
5: Ets dels que ha saltat el camp o no?
12: No, jo...
5: Sempre com postura.
12: No, i m'he indignat una mica perquè, hòstia, és que no, quedaven 3 minuts, per tant... I és més, la gent no ha de saltar el camp, ja sé que... fa il·lusió, feia molts anys que no es vivia una cosa així, però hòstia, ens hem de saber contenir i celebrar-ho a la graderia, perquè això li pot provocar molts problemes al Sabadell, més enllà d'un tancament parcial o total de l'estadi en l'any que ve a segona, en alguna multa econòmica, sens dubte. I a veure què passa ara, perquè com deies, Molló, el protocol són 15 minuts, tot i que alguns jugadors estan sortint ja.
4: Sí, jo el tema dels 15 minuts amb llançament d'objectes sí que ho tinc entès com tu. En el protocol que estàvem mirant per invasió de camp, No els veig aquests 15 minuts, sinó que simplement l'àrbitre amb els capitans, els delegats i el director de seguretat del partit han de decidir si hi ha les garanties per continuar o no.
12: Ja ho hauran fet perquè, insisteixo, estan sortint els jugadors dels dos equips i, per tant, no, els del Zamora han dit venga, va, vamos a quitarnos esto de encima ya, sí. Perquè ells saben que han perdut el playoff, no? Increïble, excepte aquesta anècdota, és una de les millors nits que jo recordo aquí a la nova Creu Alta i a la ciutat, perquè veia gent amb samarretes per tot arreu, l'ambient és espectacular, jo no havia vist mai res semblant, i mira que el Sabadell ha pujat a segona divisió, però sempre fora de casa ha estat l'ascens, no?
5: Sí, per tant, Porua, no? Múrcia l'any passat, Primera sí. Federació... A més, són dos ascensos consecutius, que ara en parlarem, però té un mèrit brutal.
12: Sí, sí, perquè en aquestes categories és molt complicat, i a més, estan primer tot l'any. I després, haver-te de jugar al play-off, havent perdut l'anada 2-0 a Valdebebas... Hòstia, no era fàcil el camí del Sabadell, que ha perdut les dues anades, i ho ha aixecat aquí a casa amb l'afició, que insisteixo, ha renascut. I estem veient un nou sentiment arlequinat a la ciutat, i espero que sigui per molts anys, perquè feia molts anys que feia certa pena la nova Creu Alta, només hi havia els fidels.
5: Apareixen els àrbitres.
0: Sí, doncs és a punt de reprendre's el joc. El Sabadell que demana a la gent que no tornés al del terreny de joc perquè en cas d'una nova invasió amb el partit en joc, el partit se suspendrà definitivament. I per tant, demanen sobretot que ningú salti a la gespa. Servirà el Zamora, recordem, ho havíem deixat amb el tercer gol de Quadri. Un altre golaç de la nit d'avui per sentenciar l'eliminatòria. Clar, ara... fa 13 minuts, aproximadament 14 minuts, que ha marcat Quadri. No sabem ben bé quan queda perquè xiuli l'àrbitre. En qualsevol cas, posarà en joc la pilota al Zamora. Ho fa ja ràpidament, servint després del 3-0, guanyant el Sabadell el temps afegit de... vaja, llarguíssim, perquè el duel s'ha aturat per la invasió de camp després del golaç de Quadri. El 3-0, el gol que porta el Sabadell cap a segona divisió. Haurà de defensar aquest resultat el conjunt arlequinat. La posava Carlos Ramos cap a la zona d'atac. El cop de cap de Bonaldo, allunyant de nou el perill. Altra vegada Carlos Ramos. Compte que es fa un embolic aquí. La pèrdua és el Sabadell. La rematada i el gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Xavi Moreno, l'errada monumental de la defensa del Zamora. Es queda sol Xavi Moreno davant de Fermín Sobrón. Remata la pilota ajustada al 4-0. La festa continua a la nova Creu Alta. El partit s'allarga, però la festa continua al 4-0. Quina golejada, quina nit, una altra nit màgica. Sabadell, Sabadell 4, Zamora 0.
13: I aficionats plorant a les graderies veient aquest 4-0 a l'electrònic.
5: És que és per pessigar-se.
13: Grossa, sí, sí, sí, sí, sí. Festa grossa, deliri a les graderies. I ara sí, tots expectants perquè l'àrbitre del partit xiuli i poder abraçar família per aquest ascens, aquest retorn a segona divisió, que a diferència d'últim precedent serà en públic i la gent també ho podrà celebrar i gaudir des de les graderies.
0: Servirà el Zamora, crits de segona, segona, unànims al... la nova creu alta, i ara sí, s'ha acabat el partit. Per fi, el Sabadell pot confirmar, pot anunciar al món del futbol que 5 anys després d'haver-ne marxat, torna a la segona divisió espanyola amb una altra nit màgica a la nova creu alta. Altre cop a venda remada valent després del partit d'anada, però aquest equip ja ha demostrat de manera sobrada que l'han de matar 1000 cops per matar-lo del tot. Ningú ho ha pogut fer. L'ascens directe no va ser possible. Sí que ho ha estat via play-off. I quin play-off, mare de Déu senyor! I quina final! I quina nit màgica! A la nova creu alta, el Sabadell, que amb aquesta victòria 4-0 contra el Zamora torna a la segona divisió i aconsegueix una gesta històrica. 2 ascensos seguits, focs artificials al cel de Sabadell. La gent ho celebra. La invasió de càmeres sí és total per anunciar al món del futbol que el Sabadell torna a segona divisió i que 6 anys després de la nit màgica de Marbella, amb el Covid per mig, després de molts anys d'aquella final màgica també a Ipurua, aquests dies que construeixen les llegendes, els relats del club, avui el Sabadell pot tenir un moment per la seva història, un ascens a casa. Quina nit, el Sabadell torna a segona. Sabadell 4, Zamora 0. L'any que ve tindrem un altre català a la segona divisió.
5: Festa amics, grossa i nit històrica, guardi a Sabadell.
13: Que maco és ser del Sabadell. Qui ens hauria dit fa 2 temporades quan vam tocar fons a segona federació que encadenaríem aquests 2 ascensos, que tornaríem al futbol professional i que ho faríem per la via llarga, per la via més complicada del play-off, però que ens ha permès gaudir-ho a la nova creu alta. Feia 32 anys que no celebràvem un ascens aquí en el darrer partit de Lliga, en aquest cas en el darrer partit del play-off. Ara sona la Niña Pastori, que és una mica la banda sonora d'aquesta família, d'aquests jugadors, i com deia, unit llarga a Sabadell, per tota la família arlequinada, que ens ho mereixem i que tornarem al futbol professional, tornar a viure la nova creu alta, la segona divisió.
5: 5 anys després de l'última presència, la temporada 2020-2021, ho explicava el Pau amb l'ascens a Marbella. Va ser una temporada només, segona divisió, va ser pujar i tornar a baixar. Tant de bo, doncs, aquesta vegada, 5 anys després, el Sabadell es pugui consolidar el futbol professional. No són tant els 5 anys com el fet que, insistim, fa un any el Sabadell estava a segona federació, per tant, té molt, molt, molt mèrit i, vaja, nit absolutament històrica pel Sabadell, aquest ascens, aquest retorn, i a més, que ha acabat amb un 4-0, però si tu mires els minuts dels gols, és que al minut 89 el Sabadell guanyava només 1-0 i s'encaminava a la pròrroga.
6: Estàvem aquí pensant que no hi havia, tu diràs, que tu diràs...
5: Ara tampoc hi haurà, però...
6: Que no hi havia, sí. Que no hi havia tertúlia perquè això, tu ja estaves dient, uf, això encara empalmarà amb el partit del Mundial, i mira...
5: Ho farem...
6: De l'1-0 al 4-0.
5: Ho farem, sí, igualment. La gespa de la nova creu alta, vaja, ja no s'hi veu res de verd,
0: no,
5: Pau?
0: Moltíssima gent, de fet hi ha més gent a la gespa que l'agradaria, hi ha moltíssimes ganes de celebrar aquesta gesta històrica, 2 ascensos consecutius, només a l'abast de molt pocs. Veiem aficionats, no veiem els jugadors, no veiem Ferran Costa, per mi... Segurament per molta gent, el gran artífex, sí, i el gran responsable que avui Sabadell celebri un ascens a la segona divisió, perquè és un projecte liderat per ell de primera mà, un equip fet a la seva mida i que ha construït des del dia 1, mica en mica, setmana a setmana, portant-lo fins a la categoria de plata, amb jugadors que l'any passat militaven a la segona federació, sí, sí, sí, jugadors que en els seus clubs no havien rendit d'aquesta manera, però és que Ferran Costa ha aconseguit treure el rendiment de la gran majoria de futbolistes, i això que molt contents aquest ascens al Sabadell a segona.
6: Jo crec que el Sabadell ha renascut com a club des del descens. O sigui, el Sabadell va baixar, va tocar fons, va arribar a segona federació i a la segona federació va retrobar-se amb la seva gent. A partir de ser a la segona federació, a partir de fer un nou projecte competitiu amb un nou propietari, amb nova gent a darrere, ja no només han sigut èxits esportius, sinó crec que han sigut èxits socials. Crec que les nits del Real Madrid-Castilla, el 3-0, la d'avui, el 4-0, encara ho demostren més, amb tantíssima gent a la nova Creu Alta que no s'havien viscut ni fa 5-6 anys quan estava l'equip a la segona divisió, i és mirar enrere 2-3 anys i veure les coses bones que s'han fet a partir d'un descens. O sigui, que a vegades el futbol t'ensenya que de les derrotes també es pot guanyar, i jo crec que el Sabadell, a partir de baixar a la segona federació, ha construït un nou club, ha construït una massa social que ha tornat a casa, i ara mateix et diria que és un dels clubs catalans amb més massa social a la segona divisió. Hi haurà un Sabadell-Girona, qui ens ho hauria dit fa dos anys, quan el Sabadell estava a segona federació i el Girona a la Champions.
5: Sí, la temporada passada.
6: Per això, el Sabadell estava a segona federació i el Girona a la Champions. L'any que hi haurà un Sabadell-Girona amb una massa social al Sabadell més viva, sí, o molt viva, com fa molts anys que no ho recordava.
4: I amb quatre equips catalans al futbol professional, jo diria que encara no, eh? Però ens comencem a acostar al mínim exigible, que no sé si ha de ser entre primera i segona, dic, eh? De 5 o 6 equips catalans, perquè, ostres, tenint en compte el número de llicències i el potencial dels nostres clubs, ja és hora que en un play-off surti cara, perquè és que és dificilíssim que els equips catalans pugin amb aquest tipus d'eliminatòries, i a veure si a poc a poc en el futur, doncs, es va incrementant aquesta nòmina.
13: I per mi el millor, perdona, Albert, és el que deia el Marvà, aquestes bases que s'han consolidat i és un futur prometedor a nivell de context social. La ciutat està més viva que mai al costat de l'equip, context institucional molt estable i també context econòmic, evidentment condicionat pel límit salarial del futbol professional de segona divisió, però crec que aquestes bases no hi eren en els dos últims ascens, i ara el Sabadell, el futur, evidentment, segona divisió, ja en parlarem, però és molt i molt exigent, però crec que la base és forta per tornar al futbol professional.
7: Sí, en aquest sentit, només volia afegir que, com tots els vencedors de play-off, 19 de juny, una feinada de por al secretari tècnic, al director esportiu, perquè, clar, és que és el que deies, tornar al futbol professional, és de fer un equip. Vaja, és que hi ha molts jugadors, el que dèiem, que van jugar a segona federació, vull dir que has de donar un salt de qualitat, un salt endavant, i a 19 de juny segur que alguna cosa has mirat, però clar, és que no, els jugadors amb què potser estaves negociant no els podies donar la garantia de l'ascens. Llavors, a partir de demà al matí, segurament, doncs una feina a popa als despatxos.
5: Hi ha jugadors com Bonaldo, no? Com Urri, Ton Ripoll, no? que venen des de segona federació i que, doncs, no ho sé si se'ls farà confiança per segona divisió, però el que
6: i d'altres com Foli, que hauràs de retenir-lo, per exemple.
5: Que hi ha molts exemples, i ho hem vist també amb l'Europa, que no ha pujat, però s'ha classificat pel play-off, que a vegades, és a dir, la diferència entre categories no pesa tant com el venir amb una dinàmica positiva i amb un grup guanyador.
14: Jo crec que la diferència entre categories, entre el que és segona FEF i primera FEF, no és tanta, o tercera FEF, fins i tot, i primera FEF. Però jo crec que entre la segona, primera FEF i la segona divisió A, aquí sí que hi ha un salt important, és futbol professional. L'altre sí, però no, i en canvi la segona divisió A és professional, i hi ha un salt important. Et trobaràs molts equips que seran històrics, són històrics de primera divisió. La segona divisió A està plena d'equips històrics de primera divisió que un any rere any intenten pujar i no poden. Per tant, m'imagino que és evident que té una plantilla al Sabadell, tenia una plantilla amb jugadors molts jugadors de segona FEF, però jugadors de primera, però normalment quan fas aquestes coses, desgraciadament pels que han pujat, la meitat es queden fora.
5: 11 i 20 minuts, deixarem que el Pau Bonastre baixi cap a baix, aviam si pot parlar amb algú.
4: Busca'ns a Ferran.
5: Sí, Ferran Costa, a veure si el podem saludar aquí al Tu Diràs, i parlàvem fa 15 dies felicitant-lo per la remuntada contra el Madrid-Castilla, justament per plantar-se en aquesta final. Li vam dir que si el Sabadell acabava segona divisió el volíem saludar 15 dies després i certament ens faria molta il·lusió. Deixarem baixar també el Gerard Guardi, que vaja, que tu estàs fent a sobre, Guardi, va, tira.
13: M'estan retenint, tira. Però sí.
15: Fot-li gas, serà... fot-li gas, Guardi.
13: Exacte, full gas, avui serà nit llarga i com deia, ens ho mereixem. Ara mantejant l'afició, Ferran Costa, evidentment que són imatges que quedaran per record i una nit molt, molt màgica i aquest 4-0 que recordarem per sempre.
5: Doncs 11:21, una pausa i de seguida protagonistes després de l'ascens del Centre d'Esport Sabadell a la segona divisió. Ara tornem.
16: Tu ho diràs, amb Oriol Jové. Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
17: Escolta, saps què ha fet la Pilar?
18: Què?
17: Doncs s'ha endut un cotxe sense pagar.
18: Sense pagar?
17: Què? Ara no, el començarà a pagar després.
18: Ah, fem parlar. I ara, més, gaudeix de l'estiu amb el teu nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i paga després de les vacances. Citroën. Finançant amb Stellantis Financial Services. Consulta citroën.es.
19: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
20: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
21: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.

0: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.
1: Diari d'un viatge en un Renault Austral Full Hybrid E-Tech. 1.100 quilòmetres de paisatges, un sol dipòsit i ni una sola recàrrega. Fabricat aquí. Del 12 al 26 de juny, vin al Renault Days i gaudeix de condicions especials en una selecció de models. Més informació a Renault.es.
2: Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
3: Da igual donde estés,
4: da igual cómo lo vivas.
5: Cuando juega la selección,
6: todos estamos en el mismo sitio,
7: en la misma jugada,
8: en el mismo latido. Y cuando todo eso fluye,
9: cuando todo eso llega,
8: entonces sí, entonces somos una.
10: Somos un
11: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
12: Aquest estiu, la gran pregunta és...
13: híbrid o elèctric?
12: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
14: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
15: A RAC1 hi ha un podcast que parla de tu.
16: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
15: Un podcast que t'ajudarà a entendre millor com funciona el teu cos.
16: Parlem dels problemes petits i grans, de manera rigorosa i planera, amb especialistes i amb testimonis.
15: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Sisena temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
17: RAC1
15: amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
18: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat...
19: el 44.557, 44557.
18: Sèrie...
19: 116.
18: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
20: Tu diràs, amb Oriol Jové.

0: 11 i 26, l'himne del Centre d'Esport Sabadell, per celebrar també aquí a RAC1 l'ascens del Sabadell a la segona divisió, el retorn al futbol professional 5 anys després. Tenim el Pau Bonastre als budells de la nova Creu Alta a l'espera de protagonistes. El Sabadell, que ha guanyat 4-0 el Zamora, havia de guanyar com a mínim d'un gol per forçar la pròrroga, una pròrroga que al final doncs també li hagués donat l'ascens per haver-se classificat en millor posició a la Lliga regular, però en un tram final de partit absolutament boig doncs ha aconseguit 3 gols més al 89 i després 2 més al temps afegit, un temps afegit que s'ha hagut d'aturar, que s'ha hagut d'interrompre per invasió de camp justament en el gol que ha suposat el 3-0, com diem, a l'espera de protagonistes des de Sabadell i a mitja hora perquè arrenqui un partit del Mundial que viurem aquí a RAC1, com és l'Escòcia-Marroc, amb la narració del Miquel Agut. Hola, Miquel, bona nit.
1: Bona nit, Oriol Jové i Font.
0: Ara de seguida m'expliques l'11 de l'Escòcia-Marroc, però segona divisió amb el Girona i també amb el Sabadell, dos catalans a la segona divisió. Sumem un rival més pel Girona a la propera temporada.
1: Sí, el que em costa tant de pair, això de la segona divisió, és una cosa que la ferida aquesta no cicatritza, i m'alegra pel Sabadell, perquè és un club que, abans ho heu comentat, té molt seguiment i molt arrelament al nostre país, és una afició molt fidel, però ostres, imaginar-te, abans ho deia en Marvà, que fa dues temporades jugaves la Champions i que ara jugaràs contra el Sabadell, és dur, però no perquè juguis contra el Sabadell, perquè al final té una història també molt potent, sinó per veure't en aquestes circumstàncies. En tot cas, sí, hi haurà derbi. Felicitats al Centre d'Esport Sabadell, que en dos partits de promoció a casa ha guanyat per 7-0 en global contra el Castilla, i avui, clar, això en una promoció, 7-0 entre una anada i una tornada, és una mostra d'autoritat increïble. Jo no ho recordo.
0: I del factor nova Creu Alta, que ja ha insistit molt Ferran Costa en aquest tram final de temporada, no, Marvà, de la importància que tenia doncs jugar com a local, perquè la superioritat que destaca l'agut al marcador en aquest play-off doncs ha estat abassegadora, que després tu mires el partit avui i dius, ostres, no és que li hagi passat per sobre el Sabadell al Zamora, ni molt menys, perquè de fet justament el tram final potser arribava millor el Zamora que no pas el Sabadell, però el balanç de 7-0 en pocs play-offs s'hauran vist.
2: Ferran ha reivindicat la nova Creu Alta des del dia de la seva presentació. Ell va dir, quan va arribar, va dir, el meu únic objectiu, pujar o no pujar, és omplir la nova Creu Alta. Us recordo que ho va dir el primer dia. I vaja, ho ha aconseguit, perquè al final de temporada, no sé si han sigut 3 o 4 partits els que el Sabadell s'estava jugant a finalment entrar en el play-off, quan es va jugar a la primera posició. I sí, és que jo crec que la remuntada contra el Castilla, recordem que abans del partit contra el Zamora, a l'anada de la semifinal, el Sabadell va perdre 3-0 contra el Madrid-Castilla. Era gairebé una proesa. I l'aconseguir allò, jo crec que va ser un esclat.
0: 2-0.
2: 2-0 l'anada. Exacte, llavors aconsegueix el 3-0 la tornada.
0: Però que no va necessitar ni la pròrroga.
2: Exacte.
0: Que tu penses, dius, ostres, es col·loca, 2-0, sí. Com a mínim fes-ne 2.
1: No, i en aquell partit, i en el d'avui, va fer el gol de la classificació.
2: En el 92 o el 93.
1: Al final de tot, sí, vull dir, que saps patir i al final resisteixes i fas el gol. O sigui que estàs viu dins de l'eliminatòria des del primer fins l'últim moment.
3: És que, a més, avui, a partir del minut 70-75... semblava que estava més a prop un gol del Zamora que del Sabadell, perquè estaven millor, estaven més frescos. Canvi han marcat i després, clar, és cert que quan ha fet el segon, el Zamora s'ha enfonsat. O sigui, ha baixat la persiana i ha dit fins aquí hem arribat, per això han arribat al tercer, al quart, i podria haver, si segueix, marcat més.
0: Doncs tindrem duel català, com dèiem, la propera temporada a primera, amb el Barça i l'Espanyol, i també a segona, amb el Girona i el Sabadell. De seguida, el Pau Bonastre amb protagonistes. Mentrestant, agut ja amb mentalitat Escòcia-Marroc, amb mentalitat mundial. De seguida tornem a la nova Creu Alta. Quin 11 presenta la selecció escocesa i quin 11 presenta el Marroc pel partit que arrencarà d'aquí a mitja hora?
1: La selecció escocesa es protegeix una mica més. Hi ha 3 canvis en comparació amb l'11 de la jornada inaugural i, a més, juga amb 3 centrals i 2 carrilers. No juga amb 4 defenses com va jugar en el partit contra Haití, mentre que la selecció marroquina fa exactament el mateix 11 que va jugar contra la selecció brasilera i que tan bon paper va fer, sobretot a la primera part i al tram final del partit. Un Marroc que juga amb un 1 a la porteria, Agraf al lateral dret, Marraoui a l'esquerra, Issa Diop i Shadi Riad de centrals, amb

0: Hendry i Tierney, el jugador del Celtic que havia jugat a la Real Societat, sí, per exemple, Patterson, de carriler per la dreta, Robertson per l'esquerra, McTominay, Ferguson, McGinn i Christie al mig del camp, i a dalt, Che Adams. És l'equip escocès que presenta Steve Clarke per aquest partit que començarà a Boston a la mitjanit hora catalana, les 6 de la tarda, hora dels Estats Units, amb una temperatura prevista de 26 graus.
1: Què us crida l'atenció d'aquests 11 del partit? Correa, Esmerbà...
2: Home, a mi, que Escòcia sap del potencial del Marroc, i com deia l'Agut, doncs es protegeix més, i al Marroc és normal que continuï amb el mateix 11, perquè no he vist tots els partits, evidentment, de la primera jornada de la primera fase, perquè hi ha certs horaris que no fan possible,
0: no són
2: fàcils,
0: veure
2: els partits, no? No, i no només els horaris, sinó que alguns enfrontaments tampoc són atractius. Però sí que és cert que dels que he vist, a mi Anglaterra em va agradar molt, però possiblement la que més m'ha agradat és Marroc. És cert que ja Alemanya va jugar molt bé, però clar, era contra Curaçao. Anglaterra sí que em va agradar molt, i sobretot el Marroc. Jo crec que jugar contra Brasil, que és una de les, no diré favorites, però sí candidates, i jo crec que Marroc ja va ser semifinalista a l'últim Mundial, ha canviat seleccionador, el seleccionador actual és molt més ofensiu que l'anterior, i per mi és cert que a banda de selecció hi han jugadors que han brillat en aquesta primera fase, com Messi, per exemple, o Harry Kane, o altres, però el mig centre del Marroc és una meravella.
0: Bouadi.
2: Sí, Bouadi és... amb 18 anys, és el que abans ho parlàvem amb el Miquel, abans d'entrar, és possible que amb l'anterior seleccionador jugués amb Rabat i no jugués ell, amb aquest seleccionador juga ell, i a mi... el vull veure avui una altra vegada per veure si repeteix aquella actuació de l'altre dia contra el Brasil, sí, però sí, és el jugador que més m'ha recordat amb molt de temps a Sergio Busquets.
1: Sí, sí, és a dir, va ser un partit molt...
3: Diuen que el Madrid està darrere.
1: Sí, sí, sí.
3: Això hi hagi avui.
2: Sí, va, el Madrid està darrere de tothom.
1: És allò dels Mundials, que posen jugadors a l'aparador que exacte, potser havien passat més desapercebuts. Ara us pregunto, Marvà Agut, per aquest partit, però vull anar un moment a la Nova Creu Alta per saludar l'estimat amic del programa, Toni Padilla. Què tal? Bona nit.
4: Com esteu? Bona nit.
1: Bé, enhorabona. Grande, Toni. Enhorabona, enhorabona.
4: Gràcies.
1: On ets ara mateix?
4: Bueno, m'he tancat una cabina perquè ara mateix la Nova Creu Alta estem una mica a la zona hermètica, quan teníem discoteques, i hi ha imatges gairebé orgiàstiques. Llavors m'he tancat una cabina per tenir un àudio, perquè si no hauria pogut parlar amb vosaltres.
1: Què? Com has viscut això? Escolta'm, 4-0 al final, sobrats.
4: No, s'ha patit molt, Oriol, s'ha patit molt. L'hem patit, al pal del Zamor hem patit molt. Però bé, és el que som, no? Som un club d'una ciutat treballadora, som un club patidor, aquí mai ens regalen res, però aquest club té màgia. Aquest club té màgia, sempre torna. És increïble, ens foten cops i sempre ens aixequem. I a més, tenim alguna cosa que fa que els play-offs els guanyem, no? Que ara que sembla que els clubs catalans sempre que arriba el play-off patim i nosaltres sempre els guanyem. Si fa 2 anys vam baixar a segona federació i alguns ens posaven la creu i ens tancaven al cementiri, i 2 anys després estem de tornar al nostre lloc, que és el futbol professional.
1: És el que et volia dir, que si fa 2 anys et diuen que estaries celebrant un ascens a segona, quan hi va haver la patacada a Lugo, que haguessis pensat, perquè és que és molt gros encadenar 2 ascensos directes. Repassava, i el Sabadell això ho va fer als anys 60, pujant de tercera a primera de manera consecutiva, però és molt bèstia.
4: És molt bèstia. No sé, nosaltres sabíem que tard o d'hora tornaríem pel que et deia, però crec que forma part de la nostra personalitat, però crec que trigaríem bastants més anys. De fet, ara estem celebrant aquí amb coll, amb amics, amb família, i els 4 que vam ser Lugo plorant aquell dia ens hem fet una fotografia per tancar el cercle, no? Perquè a Lugo ens vam fer una fotografia com dient, tornarem. I hem tornat amb un entrenador increïble, el Ferran Costa, amb una plantilla que connecta, que emociona. Jo t'ho dic de veritat, que és l'any que he gaudit més com a aficionat. Aquest equip té estrella, té màgia. Hi ha molt bona gent que ha aixecat el club, i a nivell social, més enllà de la rara que ha estat envair la gespa, hi ha tanta gent jove amb la requinada, és una cosa fantàstica. Estem molt contents, i sobretot l'afició s'ho mereix, perquè cal recordar que el darrer sense segona va ser en pandèmia, i vam estar un any a segona, que la gent no va poder anar al camp. Sí, llavors sí. És com si d'alguna forma tanquem aquella ferida i l'any vinent sí que podrem, se l'agradaria gaudint amb aquest equip que

0: que tant de bo es quedi la meitat de la plantilla, perquè ara mateix els estimo molt.
1: Molt bé. Com ho celebraràs? Mira, si alguna cosa bona de tenir jugar el partit el divendres a la nit és que la cosa es pot allargar, no?
0: Sí, sí, sí. Anirem al centre de la ciutat, suposo, i estarem pel centre, per la Rambla, fent festa grossa. Demà hi ha rua que sortirà a la Creu Alta a les 7, que arribarà a l'Ajuntament sobre les 9. I crec que serà un estiu de moltes celebracions, a passar-ho bé. Pot dir si ho celebrarem amb els amics, amb la família. Però bé, ens haurem de comportar, que també hi ha Mundial de Futbol i toca treballar, i no és pla d'estar fent comentaris dels partits amb aquesta veu de fonia que ja tinc.
1: Molt bé, doncs, Toni, a gaudir-ho i enhorabona de nou.
0: Mercès, amics, una abraçada.
2: Abraçada, Padilla.
1: Abraçada cap al Toni Padilla, evidentment una de les persones més felices després d'aquest retorn del Sabadell al futbol professional. De seguida el Pau Bonastre amb protagonistes. Us havia deixat amb la paraula a la boca sobre Boadi, sobre aquest Escòcia-Marroc. Marc, va.
2: Sí, el Ferran parlava de Boadi, però jo crec que el Marroc, a banda de les bones sensacions que també et va deixar Anglaterra o que pot haver deixat avui després dels Estats Units amb els dos primers partits, és que t'entra pels ulls, i aleshores futbolísticament hi ha poques seleccions que siguin tan atractives, i fins i tot amb el projecte parlàvem de l'entrenador, és el seleccionador, no?, que ha sigut campió sub-20.
3: Sí, campió del món, no campió... només d'Àfrica, sinó del món.
2: Sí, sí, campió del món sub-20, vull dir que això t'explica que darrere de la selecció del Marroc de futbol hi ha un projecte i hi ha una estructura amb la que aquest jugador jove com és Boadi té un seleccionador darrere que el deu conèixer molt perquè ja l'ha tingut com a campió del món, i per tant és per mi és el més atractiu del futbol, que veure com juga aquesta selecció i a sobre a través del com li arriben els resultats.
4: Jo crec que és una selecció que evidentment, quan hi ha moltes seleccions o federacions que quan organitzen un Mundial, i Marroc, tot i que serà amb Espanya i Portugal, organitza el següent, sí, comencen a preparar-se molt abans.
3: I ve d'organitzar la Copa d'Àfrica.
4: Sí, exacte.
3: Que ha anat com ha anat, però l'ha organitzat
4: ells. La mateixa selecció de Qatar va començar a organitzar, després va rendir el que va rendir, però comencen a treballar amb el seu Mundial, perquè és on volen
2: lluir-se
4: i arribar al més lluny possible, fa molts anys abans. Però és que el Marroc no només és aquest Mundial que arriba com arriba, és que el Mundial anterior ja va ser semifinalista, ja va eliminar la selecció espanyola. És cert que amb un altre futbol, era un futbol més sí, pedra.
3: Era regragui, el seleccionador marcava el que era l'equip.
4: Era més pedra, però ja en aquell moment hi havia jugadors, per exemple, Unagi, en aquell Mundial, que era Luis Enrique...
3: El 8
4: és muy bueno. Ja hi havia jugadors que van destacar.
3: Clar, però és que amb l'altre seleccionador jugava amb Rabat al mig del camp, com dèiem abans amb en Ferran, però jugava en Nesiri a dalt, i en Nesiri l'ha descartat aquest seleccionador. I juga amb altres futbolistes, com per exemple el terrassenc Saibari, com a davanter quan ell és més extrem. I vaig molt ràpid amb Boadi, que suposo que...
4: I els hi falta Abde.
3: Sí, els falta Abde i Aguer com a central, perquè són les baixes que han tingut per lesió abans del Mundial.
4: Que Abde arribava en un estat de forma brutal.
3: Brutal. Suposo que li hauríem de dir Boadi, suposo, com a francòfon, però vaja, això a banda... Clar, al Madrid li falta aquest jugador, al Barça té Bernal i suposo que no és tant un perfil que li faci falta, per molt que sigui un molt bon jugador, i si anés al Paris Saint-Germain, tu imagina't que Joao, Vitinha i Boadi rondant per allà, i aquell mig del camp és una cosa...
1: Ara en seguim parlant. Podeu anar trucant al 902-47700, que sortejarem el pack Wonder Goal, però mentre truqueu, anirem cap a la nova Creu Alta, que tenim el Pau Bonastre en protagonista. Pau!
5: Doncs sí, Oriol, mira, amb Diego Foli, un dels herois d'aquesta temporada del Centre d'Esports Sabadell, un dels millors porters de la categoria. Diego, quina bogeria, vaya locura.
6: Epa!
5: Ara ens aturen, ens interrumpen per la celebració.
6: Pues sí, la verdad, lleva siendo una locura de año. Lo hemos disfrutado desde que empezamos en pretemporada currando como animales, hemos disfrutado de cada gota de sudor y la verdad que es la guinda perfecta, ¿no?, para el pastel, el final perfecto del cuento de esta temporada, que a todos ya, aunque no hubiese terminado así como ha terminado, se nos iba a quedar grabada para siempre, pero... Con este final ya ni te cuento. Yo hasta el día que me muera voy a recordar este año.
5: Y vaya manera de hacerlo con este playoff. Remontada en las semifinales, también remontada en la final. Y vaya locura en el final.
6: Sí, pues es que este equipo ha estado todo el año haciendo cosas que se salen de lo normal, ¿no? Nuestra primera victoria fue en Algeciras a las 4 de la tarde. a 40 grados terminando con 9 jugadores. Hace un mes ganamos en Marbella 98 minutos jugando con 10 y metimos en el último minuto. La verdad que ha sido una temporada de mucho disfrute, como te digo, de hacer cosas fuera de lo normal, de tener tramos de jugar muy bien. Y en los que no hemos estado tan bien con balón, pues lo hemos solventado con lo que somos, con nuestra esencia. Currar, morir por cada balón, morir por el compañero de al lado y llevarnos por delante todo lo que se ponga en nuestro camino.
5: A nivel social, lo que ha crecido este año el club, desde el día uno hasta el último, hoy todo lleno, toda la gente celebrándolo.
6: Pues sí, es una locura. Desde el primer día, la verdad que... no sé si fue récord de abonados en el siglo XXI esta temporada y bueno, se ha llenado el...
1: Doncs hem perdut la connexió amb la Nova Creu Alta, hem perdut la connexió amb el Pau Bonastre, que estava conversant amb Diego Foli. De seguida intentem recuperar el Pau. Mentrestant, Gut, no sé què volies afegir respecte a la selecció marroquina que estàvem comentant.
3: Bàsicament, ja havia anat per feina per resumir-ho, però que Boadí és un jugador que tu el veus jugar i, com diu en Ferran, a mi també em recorda Sergio Busquets, perquè quan li arriba la pilota ell ja ha girat el coll, ja sap qui li ve per un costat, qui li per l'altre, qui té darrere, com l'ha de tocar, sap, li agrada molt fer fintes, per exemple, i treure la pilota jugada, té una noció de l'espai que és bàsica en aquesta posició, i té només 18 anys, que no ho podem perdre de vista, i debutava en un Mundial contra la selecció de Brasil l'altre dia, però buscant escenaris en els quals, de grans clubs europeus, en els quals pugui jugar, clar, el Madrid és un jugador que tots sabem que li fa falta, perquè Bernardo Silva és un migcampista de molta qualitat, però que juga més avançat i que tampoc no marca tant el joc de l'equip, mentre que en el cas del Barça, havent-hi Bernal i Frenkie de Jong i altres jugadors en aquesta posició, i el Barça tenint objectius clars identificats al mercat, no sé fins a quin punt és un jugador que pugui anar a buscar, per dir-ho així, no? I per tant, per
4: no,
3: això...
4: No anirà.
3: Clar, no l'incloc a l'equació per molt que ens enlluerni en aquest Mundial i, per tant, perquè no vagi al Madrid, segurament la gran opció és que Luis Enrique vagi a buscar-lo
4: també i reforci el mig del camp. També havia sentit el Bayern de Múnich.
3: Sí, però el cas és que no sé fins a quin punt... aquest jugador que ens deia el Blaia en el partit anterior, que és estudiant de matemàtiques i de física.
4: Sí. És un coco.
3: I ho demostra el camp.
1: Sí, hi ha posicions que justament dius, m'encaixa el que m'estàs explicant amb la posició que ocupa el camp i amb la seva manera de jugar. Com us deia, els capibares que han deixat els estanys i els banys relaxants pel camp de futbol, arriba Wonder Goal, descobreix la col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful amb 15 seleccions sorpresa. Un bolígraf esborrable, un clauer i un cromo en cada blind box i t'apassiona l'emoció del futbol i els capibares molt atents al llarg d'aquest Mundial amb Wonder Goal, aquest pack de Mr. Wonderful que regalem cada dia aquí al Tu Diràs a un oient que truca al telèfon habitual del programa. Hola, bona nit.
7: Hola, què tal? Bona nit.
1: Com et dius?
7: Francesc,
1: des d'on ens truques?
7: Des de Barcelona.
1: Ja coneixes la mecànica, ens has de dir qui es mereix aquest pack Wonder Goal i qui no se'l mereix. Comencem per qui se'l mereix, va.
7: Pues el Messi, evidentment.
1: Després d'aquesta setmaneta, sí. Evidentment s'ho mereix tot Lionel Messi. Qui no es mereix el pack Wonder Goal, Francesc?
7: Pues el Cucurella, m'ha deixat molt decebut. És l'últim que m'esperava que anés al Madrid, no m'ho imaginava.
1: Doncs li apuntem el vot. Mira, Gavi tampoc, ahir ens ho deia el Tu Diràs, que s'ho tenia molt callat això,
8: sí, Cucurella. I no feia bona cara, Gavi, quan deia les declaracions. O sigui, el vaig sentir i quan el vaig veure... Sí. Després,
1: jo el
8: feia cara seriosa.
1: Em va semblar veure el motivat, però bé, veurem Cucurella, que, com ahir dèiem, doncs serà l'encarregat d'intentar frenar Lamine Yamal. Francesc, per tu aquest pack Wonder Goal. Gràcies per trucar i per sentir-nos.
7: Estupendo. Gràcies.
1: Que vagi bé, bona nit. Agut, què volies dir? Que hem d'anar cap a la Nova Creu Alta, que hem recuperat el Pau Bonastre.
3: No, doncs abans que torni en Pau, ara que el Francesc parlava de Messi, la primera jornada del Mundial m'ha fet pensar molt en Messi-Cristiano, perquè Messi tots són elogis, i en el cas de Cristiano... fins i tot el seu país ja està en una onada de crítiques.
2: Bueno, hi ha un incendi en Joao Neves.
4: Això et demostra que a Madrid, sobretot, han venut una burra durant molts anys.
3: Clar.
4: I de Cristiano, que no? Cristiano era igual que Messi. És que no, o sigui, és que no. O sigui, Cristiano és un excel·lent futbolista.
3: Molt bo.
4: Però és que Messi està no sé quantes passes per sobre seu.
3: No, però i en aquesta primera jornada, ara potser la segona, Cristiano fa 4 gols i Messi falla un penal. Però vull dir, aquesta primera jornada te'n deixa un a dalt de tot i l'altre al metro, o sigui, sota terra.
8: Bueno, ja ho va dir Maradona, que no ho deia potser per aquí, però la pelota no se manxa, no? O sigui, per tant, Messi ha posat el lloc amb el futbol, el que tothom ha anat parlant durant anys i anys i anys.
1: Mira, que ens demana pas el Pau amb un altre protagonista des dels budells de la Nova Creu Alta. Pau.
5: Amb Artur Bonaldo, Pilar del Centre d'Esports Sabadell. Uri, després d'aquesta victòria, aquesta final, noche mágica aquí en la Nova Creu Alta.
9: Sí, la verdad que es una noche mágica. Una noche para recordar, para toda la vida, para contar a mis hijos, a mis nietos. La verdad que una emoción inexplicable.
5: Las caras de felicidad, mira la gente. Gente llorando, sonriendo. Lo que habéis hecho disfrutar a esta gente no tiene nombre, ¿eh?
9: Sí. La verdad que decíamos antes de empezar el partido que no podía terminar esta temporada de otra forma, porque lo hemos disfrutado tanto cada día. Vemos que la afición está con nosotros y la verdad que mucha gratitud a Dios y a todo lo que ha pasado.
5: ¿Y cómo se cierra la temporada con este playoff espectacular? Primero las semis contra el Madrid, vaya locura, y luego esta final 1-0 hasta el 89. Luego, claro, pensaba antes el gol de Cuadri, que es como la imagen de este equipo, que un jugador que ha estado todo el partido corriendo sin parar, que roba el balón con potencia, tira la cola por la escuadra, o sea,
9: este equipo no es un equipo de un jugador o de dos, es un equipo de tanta gente que es difícil explicarlo. La verdad que yo solo tengo que levantar la mano al cielo, agradecer a Dios. Estoy diciendo a todos que me están preguntando. Hace un año estaba a punto de dejar el fútbol, operarme la rodilla, desanimado, queriendo volver a Brasil. Y busqué a Dios, a Jesús, porque estaba pasando, que quería de mi vida. Y me contestó que esté tranquilo, hijo, que los próximos años de su vida van a ser los mejores. Y yo solo tengo que agradecer. Lo he contado esta historia antes en la rueda de prensa contra el Castilla. Entonces yo creía en todo momento que Dios iba a hacer algo mágico y lo ha hecho. Solo tengo que levantar la mano y agradecer a Jesús porque su palabra él siempre lo cumple.
5: La última, Bonaldo, ¿cuál es la clave de este éxito? No sé si Ferran es uno de los argumentos principales.
9: Fe, la clave es fe.
5: Gracias.
1: Doncs Bonaldo, Artur Bonaldo, al micròfon del Pau Bonastre. 10 minuts per la mitjanit, fem una pausa i de seguida tornem. 10 minuts perquè arrenqui aquest Escòcia-Marroc del Mundial, però avui és nit de celebració a Sabadell després de l'ascens, del retorn del Centre d'Esport Sabadell al futbol professional. 2 minuts i som aquí.
10: Tu diràs, amb Oriol Jové.
11: Uf, dormir amb llençols nets és la millor sensació del món.
12: I el primer bany de l'estiu, això sí que és insuperable.
11: En tinc una de millor, que et toqui un sorteig.
12: Gaudeix de la sensació de guanyar un premi. Fes la teva revisió de manteniment anual amb lubricants Total Energies a Opel Service i podràs participar en el sorteig de regals increïbles. Condicions a opel.es.
13: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
14: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
15: Da igual donde estés.
16: Da igual cómo lo vivas.
17: Cuando juega la selección, todos estamos en el mismo sitio.
18: En la misma jugada.
19: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
20: Cuando todo eso llega.
19: Entonces sí. Entonces somos una.
21: Somos una.
22: Somos un
23: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
24: Aquest nou Jeep Compass és increïble.
16: Aquest botó per què serveix?
18: És el selector Reiner, està en moda funky sorra.
16: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
18: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
20: Ja és aquí el Solo Moto Weekend Mafre els dies 19, 20 i 21 de juny a l'Hospitalet de Llobregat. Exposició i motos d'ocasió, exhibicions i jocs pels més petits. A més, per només 5 euros podràs provar fins a 3 motos. Entra a mundodeportivo.com i reserva la teva plaça. La gran festa de la moto ja és aquí. Organitza Mundo Deportivo, col·laborador principal Mafre.

0: Última crida per als passatgers que porten mitja hora buscant aparcament. Encara no coneixeu Aparc & Go?
1: Viatge sense estrès. Amb Aparc & Go estalvies temps i diners. Deixes el cotxe segur i arribes a l'aeroport o a l'estació en 5 minuts. Aparc & Go. Fes el teu viatge rodó.
2: I si l'equilibri perfecte si existís? Ara, amb el nou Moda 5 SQS, no has de triar. El superhíbrid amb la màxima eficiència i tota la potència que necessites. Un SUV amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia des de 23.990 euros. O Moda 5, el millor dels dos mons. Xarxa de concessionaris o modes ja Eco de Catalunya.
3: Aquest estiu, la gran pregunta és...
4: híbrid o elèctric?
3: Perquè aquest juny et pots emportar un Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no pagar-lo fins al setembre. Sí, com ho sents? No pagues fins al setembre. Consulta condicions a Nissan.es.
5: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
6: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
7: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir que era el moment de començar alguna cosa junts.
6: Amb gent pionera.
8: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
6: I que vol canviar el món.
9: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
10: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
11: Change the world, or the world will change you.
12: RAC 1 Podcast.
10: Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.

0: 5 minuts per la mitjanit. Aquí seguim a RAC1 amb aquest Tu diràs, en què m'ha explicat l'ascens del Sabadell a la segona divisió, el retorn del Sabadell al futbol professional. I som a 5 minuts que arrenqui l'Escòcia-Marroc. Hola, Jaume Molló, bona nit.
1: Hola, bona nit, Ana Oriol.
0: Moment dels himnes, Sabadell.
1: Sí, home, i tant, moment dels himnes a Boston, on es juga aquest partit del grup C, que és el grup del Brasil, també, i d'Haití, que jugaran Escòcia i Marroc. Mira, és el moment de l'himne marroquí, com comentaves. A veure com sona, Montfort. I mira, Infantino, que la veritat és que no està mirant tots els partits, perquè no pot, com a Qatar, perquè s'ho va posar, recordeu, com a repte fa 4 anys, però déu-n'hi-do, els partits que està explicant. Està veient, vaja.
0: Sí.
1: Els expliquem nosaltres, més aviat, sí.
0: Mira, deixa'm acomiadar el Ferran Correas, que ens ha acompanyat en aquest Tu diràs de butxaca. Gràcies, Ferran.
2: Gràcies, me'n vaig a casa a veure...
0: A veure
2: el Marroc.
0: Fabulós.
2: Tot i que ja us aviso, igual, potser m'equivocaré, com sempre, però ja us aviso. Esperem molt d'aquest partit.
1: Ai.
2: Escòcia fotrà un cerrojazo que veurem.
0: Doncs ho veurem. Gràcies, Ferran.
2: Bona nit.
0: I seguim pendents a la nova Creu Alta de qualsevol protagonista que hi pugui haver al micròfon del Pavo Nastre.
1: Sí, sobretot ja ens ho deia, ja ho comentaves abans, amb aquella promesa que vau fer amb Ferran Costa de sèrie el dia que que aconseguís l'ascens de categoria en cas que arribés.
3: Que canti o li farem fer alguna cosa, ja us ho dic.
1: Això...
4: Tindrà veu?
1: Sí, aquesta...
3: No, té una veu de...
1: Aquesta és l'altra.
3: Té una veu de carajillo important, Ferran
1: Costa. Sí. Bé, tal com viu el partit, amb l'agut viurem el partit, amb en Marvà i amb una veu que escolteu cada tarda al Versió RAC1. De fet, què, fa poc menys de 24 hores també l'escoltàveu a la programació esportiva de RAC1.
0: Ai, que facturar!
1: El Tu riuràs. Ole, Edu Mutante, com estàs? Bona nit.
5: Bona nit.
1: I benvingut. I
5: igualment, gràcies a tots per haver vingut, perquè si no...
1: Si no,
5: sé què faria jo aquí.
1: Tindríem un problema. Ets molt de Mundial, Edu, o no?
5: Sí. Sí?
1: Allò, capaç de tragar-te qualsevol partit a una hora de 100?
5: Sí. Bueno, els de matinada no, perquè
1: no per això dic, a una hora
5: de vida, però...
1: A una hora de 100, sí.
5: Però el primer que faig quan m'aixeco és mira què ha passat el partit de les 2 o de les 5 o...
1: I mira els resultats.
4: De la tarda.
1: Molt bé.
4: Vols dir les 5 de la tarda.
5: Sí, també.
1: L'Edu, que ja sabeu que mai ve sol, per tant, atents, que la nit promet en aquest Escòcia-Marroc. Hem de saber...
6: Bueno, és tota opinió, no?
1: Sí.
0: Mira, estava pensant, dic, que Sergi Ramos deu estar veient aquest partit ara mateix.
1: Bé, jo crec, potser després, no? Ens ho explicarà.
0: Sí.
6: Bueno, por supuesto que lo estoy viendo, ¿no? Porque Escocia es la selección con la que va la Pili, ¿no?
1: Ah, sí? Oh, per favor! Els 11 és confort. Sí, els 11 és. Tenim el patrocini, no? Ara,
3: se l'endú Ramos.
7: Moure't és molt més que anar d'un lloc a un altre. Busques confiança, experiència, un equip que t'acompanyi abans, durant i després de la compra. Anima fa més de 45 anys que ajudem milers de conductors a trobar la millor solució de mobilitat. Anima, l'experiència de moure't millor. Descobreix un món d'oportunitats. AnimaAutomoció.com.
1: Amb els amics d'Anima anem a repassar primer l'11 del Marroc. Miquel.
4: El mateix que jugava contra la selecció del Brasil al primer partit al Mundial. Bonu a la porteria, Agraf a la dreta, Marraui a l'esquerra, Issa Diop i Xadi Riad de centrals. Per davant, El Ainaoui i Bouadi. Ibrahim a la dreta, El Khanous a l'esquerra i Unahi pel centre, les mitja puntes. I el terrassenc Saibari com a jugador més avançat.
1: I l'11 d'Escòcia.
4: Angus Gunn a la porteria, tres centrals, Hanley, Hendry i Tierney. Al carril per la dreta, Patterson, per l'esquerra, Robertson. Al mig del camp, McTominay, Ferguson, McGinn i Christie. A dalt, Che Adams.
1: Amb els amics d'Anima, sempre repassant els 11 en els partits de Mundial. A RAC1, a RAC+1, qui xiula el partit d'aquesta nit?
4: Doncs mira, un àrbitre que no havia sentit mai. Ilgiz Tantashev, de l'Uzbekistan.
1: Doncs això té mèrit. Sento que coneixes, jo crec, fins i tot l'últim àrbitre de qualsevol racó del món.
4: Sí, però vaja, l'Uzbekistan no tinc el gust, però en tot cas el senyor Tantashev és qui arbitra el partit d'avui al bar Armando Villarreal, que té nom de cantant de boleros.
1: Sí, tens tota la raó del món.
4: Armando Villarreal, que és dels Estats Units.
1: Veus? Bé, parlant dels Estats Units, recordo que Estats Units ha guanyat el seu partit per 2-0 contra Austràlia i que està ja classificada pels setzens de final d'aquest Mundial. Després parlarem dels dobles que han sorgit a xarxes de Pochettino, que hi ha diverses
3: amb
1: línies
3: d'investigació. No,
1: sí, el cabell, el volum...
3: Ja.
1: Així una mica tot plegat. Ha començat el partit al Gillette Stadium de Boston, Miquel.
4: Això és correcte. Ha començat el partit amb la centrada inicial de l'equip escocès. Pressió alta del Marroc, que la primera se'n va cap a buscar el rival, provoca la pèrdua de l'equip escocès i, per tant, primera possessió per l'equip africà, que avui, per cert, juga totalment de blanc, totalment de blau. Els escocesos, totalment de blanc, els marroquins, a l'estadi de Boston, on ha començat el partit fa 34 segons entre Escòcia i el Marroc.
1: És un partit important, perquè Escòcia, si puntua, pràcticament tindrà feta la classificació, perquè, vaja, abans ho comentàvem a RAC més 1, amb 4 punts tens un 95% de possibilitats de passar com a un dels 8 millors tercers. Per tant, en la línia del que deia en Correa, és clar, segurament pot sortir a buscar aquest punt a l'equip escocès, en canvi Marroc ha d'arriscar més. T'esperes això, Marvà?
3: Sí, no, i a més, la gran sorpresa d'Escòcia ja va ser la victòria a la primera jornada, va ser la primera victòria
4: compte
3: en el Mundial.
4: Compte la selecció del Marroc, la rematada, gol!
1: Ostres, gol! Gol català!
4: Gol català del Marroc, el segon gol català de l'equip marroquí, la passada a l'esquena de la defensa. Juguen amb tres centrals, però els marroquins han sabut trobar els espais. Passada picada a l'esquena de la defensa, posició correcta de moment de Saibari, del futbolista de Terrassa, que entrant a l'àrea per la dreta en diagonal ha deixat anar un cacau que una mica més i decapita el porter, potentíssim. Posició correcta en l'arrencada, control i rematada creuada, sí. Impossible per Angus Gunn, és el primer del partit. Déu-n'hi-do, quina rematada, subtil en el primer partit. Sí, sí. Contundent en el d'avui, segon gol del Marroc, segon de Saibari, Marroc 1, Escòcia 0.
1: Gol català, no s'ha fet gols lletjos, Saibari.
3: No, i l'assistència crec que és d'Abrahim, que és, l'assistència és boníssima, perquè és d'aquestes assistències a l'esquena entre el lateral i el central, però vaja, he vist el davanter que mira Saibari, mira per la passada i acaba xutant. Jo crec que això acaba despistant una mica el porter escocès. Però vaja, estaven comentant que si Escòcia faria un... es tancaria darrere. S'ha acabat això, perquè si vol sumar alguna cosa s'haurà d'obrir i veurem. És que jo crec que té alguns elements a Escòcia que estan bé. Té a Robertson, que té a McTominay, que l'hem vist amb el Nàpols, té a jugadors que...
8: Ese nombre.
1: Hola, Camacho.
8: Hombre. No aquí diciendo nombre ni nombre.
3: McGinn, té a McGinn.
8: Si eso es la marca de Ginebra que pone a mí en mi pueblo, en Cierta, joder, que me cobran 5 euros por el Magín. Y luego está el portero, ¿no? Que se llama Angus. Ese es un entrecop, joder. Y luego el otro, Scott, el del medio del campo. Scott, eso es el perro, el papel de bate. Si es que los escoceses no tienen nombres normales. Mira aquí, José Antonio, Miquel, Uriol, Mar, Jaume, bueno, esos nombres que tiene aquí.
1: José Antonio Camacho, que també ens acompanya aquesta nit, molt pendent d'aquest Mundial, com ja va quedar clar dilluns.
0: Quina nit
1: pel partit d'Espanya.
0: Pel Vallès Occidental.
1: Ah, clar.
0: L'ascens del Sabadell i gol terrassenc, només començar.
8: Ah. Oye, ¿y el Cieza? ¿Sabemos si ha subido o no ha subido?
0: En principi, aquest any no. Aquest any no, em sap greu, Camacho.
1: Pendents de protagonistes de la nova Creu Alta, per cert, amb en Pau Bonastre.
0: Don Pau!
1: espera, que la cobertura, sí, no. José María... És que, saps?
4: Tota la ciutat
1: han canviat els temps, saps?
3: Sí, ara... No hi ha helicòpter, no?
0: No.
1: Bé, tu ja estaries allà, no?
8: Estaría en el vestuario duchándome con los jugadores y preguntándoles por aquí, por pasiva, cómo lo han visto. Y hoy...
1: Dins del vestidor, la dutxa, directament, no?
0: Doncs sí, mira, tenim el Pau amb protagonista. Crec que ha pogut parlar amb Joel Priego. El tenim amb un dels jugadors del Centre d'Esport Sabadell. Pau?
9: Mira, sí, Oriol, ens atén Joel Priego, futbolista manresà del Centre d'Esport Sabadell, clau aquesta temporada i en aquest playoff. Joel, enhorabona.
10: Moltes gràcies.
9: Com estàs? Com esteu?
10: En un núvol. Molts mesos, molts anys lluitant per, per poder ficar-me al futbol professional i fer-ho amb un grup humà com aquest, amb la família que hem creat, encara és més especial.
9: Déu-n'hi-do, quina bogeria de partit. Una mica el signe d'identitat d'aquest equip, segurament.
10: Sí, crec que som un equip que quan anem a imposar partits en els que anem home a home, en els que fem que la gent ho passi malament, hi ha molt pocs equips que ens aguantin el ritme.
9: No sé si el dia que aterres aquí a Sabadell l'estiu passat t'imaginaves un dia com avui.
10: Crec que tu pots imaginar, al final entrenes per aconseguir això, però és que tot el que somis, tot el que creguis, no s'assembla ni un 10% al que estem vivint.
9: A l'anada veu arribar aquí amb un 2-0 en contra, avui un 1-0 en contra. El tema és que en cap moment se us ha vist amb por, sempre buscant el partit, fins i tot amb l'1-0, anat sempre cap endavant.
10: Som un equip que necessitem anar endavant, necessitem que hi hagi ritme, que ells es sentin pressionats, que ens sentin a prop, que la gent estigui connectada i quan aconseguim això som molt fotuts.
9: I Déu-n'hi-do, com ha crescut a nivell social el club aquesta temporada? Això també és responsabilitat vostra?
10: Sí, el que estem vivint, la diferència des de la jornada 1 fins ara és una bogeria, la gent està molt enganxada, si avui arribem a tindre 20.000 entrades crec que segurament ho haguéssim omplert també. I res, esperar que la gent l'any vinent segueixi igual d'enganxada, que segueixi venint i empantant, perquè de veritat que ens sumen moltíssim.
9: L'any que ve segona?
10: Sí.
9: Brutal.
10: Espectacular.
9: Escolta, l'última, Ferran Costa, què m'has de dir? Tu vas coincidir amb ell al Manresa, si no m'equivoco. Sí. Us heu retrobat aquest any i de quina manera?
10: És molt especial, és una persona que aconsegueix treure el millor de cada jugador, en especial amb mi, sempre ha aconseguit que rendeixi a un nivell molt alt, que sigui capaç de competir al meu límit i agraït i res, esperar poder estar molts anys amb ell, la veritat.
9: Joel Priego, gràcies, enhorabona.
10: Moltes gràcies.
0: Doncs paraules de...
9: Joel Priego, directe al Tu Diràs de RAC1, un dels herois de les semifinals, avui també importantíssim amb el Centre d'Esports Sabadell.
0: I tant, amb aquells dos gols que va fer, crec que en el partit de tornada contra el Madrid-Castilla, Joel Priego clau, sens dubte també, en aquest ascens del Centre d'Esports Sabadell, guanya el Marroc,
1: sí.
0: Amb aquest 0-1.
1: El gol matiner que ha marcat, recordem, el jugador català. 1-0 està guanyant el Marroc contra Escòcia al set de la primera.
0: Pau Bonastre amb el tècnic del Sabadell.
9: Sí, el tenim. Ferran Costa és l'home més buscat en aquests moments a Sabadell. Abraçades els jugadors, membres del cos, periodistes, tothom vol a saludar i abraçar-se amb Ferran Costa. Ferran, bona nit, enhorabona.
11: Moltes gràcies. El més buscat no sé, però el més feliç, com a molts són igual de feliços que jo, però més impossible.
9: Quina final, no sé si algun... És a dir, quan tu imaginaves o visualitzaves el partit, no sé si podies imaginar alguna cosa millor. Segurament sentenciar-ho abans, però...
11: No, el que sabia és que aquest equip estaria disposat a fer el que calgués per brindar-li aquesta afició tan collonuda que tenim, doncs aquest moment de joia, un equip fet a si mateix, que ens han volgut matar moltes vegades durant la temporada, però sempre hem trobat la manera de seguir respirant. I tremendament orgullós d'aquest grup de jugadors, de tota la gent que forma el Sabadell i d'aquesta afició brutal que tenim.
9: Us hem vist al llarg de la temporada, és un equip amb gana, que sempre va per la victòria. Avui amb l'1-0 en cap moment heu fet un pas enrere, a buscar el segon.
11: No, volíem guanyar el partit, som així, sempre volem més, no volem especular, volem ser nosaltres qui intenti manar dins dels partits amb aquest ambient i 12.000 persones empantant-te, penso que és la victòria de tots.
9: Veníeu de les semis de fer ja una remuntada espectacular, amb un 3-0. Avui un 4-0, 3 gols al temps afegit, però també donant-li la volta, que parla també de com aquest equip es revela sempre contra les circumstàncies. Una de les teves frases que ara deies és que ens han de matar mil vegades per aconseguir-ho del tot.
11: És que aquest vestidor hi ha gent que és una brutalitat. O sigui, m'ho he passat teta aquesta temporada. He recordat perquè em vaig fer entrenador. He tingut el privilegi de compartir amb un cos tècnic acollonantment genial, amb una plantilla entregada, i l'únic que puc fer és donar-li les gràcies.
9: Mira, des de l'estudi et fan una pregunta. Et puc passar els auriculars? Sí. Mira,
0: mira, que li preguntarem
9: a Oriol els auriculars amb el Ferran.
0: El Ferran Costa...
9: Mira, Oriol Jové, t'he ubicat, eh?
0: Heroi d'aquest ascens. Ferran, enhorabona.
11: Oriol, moltes gràcies.
0: El Lleida. Fa 15 dies parlàvem, Ferran, ostres, que tant de bo pugui tornar a parlar, no?, al cap de dues setmanes, per dir que el Sabadell és de segona divisió, i Ferran Costa, per suposat, també.
11: Sí, ens haurem de trucar cada 15 dies perquè sembla que ha funcionat prou bé, i és un moment molt especial, molt bonic, sobretot per amb qui tinc el privilegi de compartir-ho, perquè tinc un grup de jugadors brutal i en un lloc on m'han cuidat, m'han respectat, m'han recolzat, i l'únic que puc fer és donar-li les gràcies a tota la gent del club i a una afició que ens ha portat en volandes. Això és l'hòstia.
0: Sí, perquè apel·laves a la nova Creu Alta durant tota la temporada, però en aquest play-off especialment, perquè els partits de tornada heu hagut de capgirar resultats adversos, i déu-n'hi-do, la nova Creu Alta.
11: Sí, crec que la comunió amb l'afició ha estat total des del primer dia. Crec que hem vist un equip unès, que s'ho deixa tot, que respecta molt aquest escut, que vol fer les coses de la millor manera, i això el que ha fet és que en els moments on han costat més les coses, doncs lluitem junts, i que en un dia com avui, doncs també somriem junts.
0: És el secret, Ferran, per que estiguem parlant que fa un any el Sabadell estava a segona federació i que a partir del mes d'agost, doncs, el tinguem a la segona divisió, dos ascensos consecutius?
11: Jo penso que no hi ha secret, és una cosa molt simple. Escriure tots a la mateixa pàgina, treballar molt, creure en un mateix, i quan hi ha adversitats, doncs rebel·lar-se i pencar encara més. Si això li sumes fer-ho amb bones persones, doncs passen coses com aquesta.
0: Mira, tenim per aquí a l'estudi de RAC1 algú que també coneixes bé, com el Marc Marvà, que també
2: vol
0: felicitar.
11: Molt mite avui, eh?
2: Què passa? Com
0: home,
2: estàs?
0: Què et penses?
11: Què dius, Marc?
2: Felicitats, eh?
11: Moltes gràcies.
2: Que gran. Ara m'estaven recordant quan fa un any estaves esperant el fitxar, no fitxar, després de tu personalment, el que vas viure també amb l'Andorra. Jo crec que vull felicitar, perquè sé el que havies patit abans, i per la gent que ens escolta, Ferran, que tu has començat entrenant a Benjamins i acabes entrenant a equips professionals, crec que ets un exemple per molta gent que ens escolta, i et volia felicitar també, ja saps, per tot el que parli.
11: No? Moltes gràcies, Marc. Valoro molt les teves paraules, i sí, en el món del futbol hi ha moments on costa més, on pateixes, però jo crec que això és com tota la vida, de creure en un mateix, inclús quan menys gent ho fa, pencar molt, i si després tens la sort d'aparèixer al lloc adequat, amb la gent adequada i amb grans persones, doncs amb treball a vegades els somnis es fan realitat.
2: Felicitats, Ferran.
11: Moltes gràcies.
12: Sí, jo puc dir una cosa?
9: El president, Pau Morilla Gené.
0: Home!
12: Gràcies a tots, vull dir una cosa, vull saludar a tothom i vull dir una cosa. Mireu, aquest senyor que acaba de parlar, té uns collons arlequinats enormes,
0: ojo,
12: treballa com un boig. La vida, a vegades, funciona de manera justa, i el futbol i aquesta ciutat li té molt que agrair. Li vull agrair, i li he dit abans personalment, però que ens escolti tota Catalunya, que tenim un entrenador de putíssima mare, que afortunadament el tindrem per molts anys, i que això només al principi, amb la qual la resta dels equips ja poden començar a currar, perquè nosaltres aquesta nit ja ens hi posem.
9: Doncs mira, les paraules del president del Sabadell.
0: Pau Morilla Giné, també, un dels més feliços. És que el tàndem realment del Sabadell, president-entrenador, és d'aquests que...
9: President-entrenador i Lucas Viale, director esportiu, diguem-ne, cadascú a la seva parcel·la, una feina excel·lent.
0: Tens el Ferran encara per aquí, que l'Agut li volia fer una pregunta.
13: Sí, no, aquesta nit...
9: Pregunta de Miquel Agut, un moment.
13: No, serà curta, tranquil.
0: Bueno, ja se'l trobarà durant la temporada. Sí, això. A les rodes de premsa dels partits contra el Girona.
13: Això és correcte. I a més, això, que aquesta nit ens hi posem, que diu el president, home, ja vol dir que de festa s'hi posaran, però vaja. No, jo li vull preguntar al Ferran. Hola, Ferran, felicitats i bona nit.
11: Hola, Miquel, moltes gràcies.
13: El, clar, abans ho parlàvem, és una temporada en què heu estat lluitant fins l'últim moment per pujar directes i al final amb l'Aldenc perdeu aquesta opció, acabeu entrant en la promoció.
9: Ara, ara li han fet una abraçada en aquests moments, ara... De seguida,
0: no,
9: però la paraula.
0: L'agut no és, no és de preguntes breus. No, ja li clar, pot passar. Pot
13: a mi,
0: passar
13: aviam, que...
0: el, premissa.
13: El president m'ha interromput, és que no pot ser. No, falta
0: gran, gran irrupció de Pau Morilla.
13: Això és correcte. Bé, no, Ferran, com es fa perquè un equip que ha tingut a tocar l'ascens directe a la promoció l'aconsegueixi i, a més, amb 7-0 en els dos partits de casa?
11: Doncs primer, com a bons competidors, acceptant que hi ha un equip que a la lliga regular ho va fer un punt millor que nosaltres, felicitant-los, entenent que això ens indica que, doncs, que hem de seguir millorant, confiança en el que fem, en... i aprofitant cada situació per revelar-nos i treure el millor de nosaltres.
14: Don Ferran, aquí José María García. Lo primero, enhorabuena, querido.
11: Muchas gracias.
14: Me imagino que esta noche os comeréis al niño Jesús por un pie y os beberéis hasta el agua de los floreros.
2: On t'has vist?
0: Home, la festa de s'allarga.
11: Possiblemente, possiblemente.
14: Lo que quiere saber Cataluña, ¿habrá despeinamiento de cotorra?
0: Por favor, José María.
13: Gràcies, Ferran.
11: No tengo que ir a rueda de premsa.
0: Ai, que Ferran, vamos allá. Gràcies, moltes gràcies, enhorabona.
9: Les paraules de Ferran, que marxa directe cap a la rueda de premsa. Han passat jugadors, suposo que han sentit crits.
14: Sí. ¿Estás en el vestuario?
9: David Estals,
14: molt
9: eufòric, amb una bandera amb la seva cara, i anava cantant Hansi Fly, crec que cantava...
2: Ho sentia, o Hansi Flick, sí, sí, sí.
9: Per què? Per què?
15: Perquè Hansi Flick és el mejor entrenador, me cago en la puta.
0: Bé.
14: O com se diga.
2: L'eufòria, eh?
0: Moderació. I tant, home, la felicitat, evidentment, a Sabadell és elevar la festa ben amunt.
9: Ara els jugadors, que, o bona part d'ells, que han tornat cap a la gespa per fer-se fotografies, perquè, clar, hi ha hagut un moment... Mira, un moment, David Estals. No miris amb aquesta cara, que ets un dels herois del play-off. David Estals, enhorabona.
16: Muchas gracias.
9: Com és això de pujar a segona amb l'equip de la teva ciutat?
16: Pues lo mejor que le puede pasar a alguien.
9: Estàs content, eh?
16: Mucho, muchísimo.
9: I viure-ho en un estadi absolutament ple, invasió de camp.
16: La verdad es que sí, siempre se había ascendido fuera de casa y vivirlo en casa con 12.000 personas y tu gente es lo mejor.
9: I no ha sigut fàcil, venint de l'1-0 de l'anada, avui tocava remar de valent, però l'equip ho ha tingut clar des del principi.
16: A este equipo para matarlo necesitan muchas más cosas de lo que han hecho todos estos equipos.
9: Li cantaves ara a Ferran Hansi Flick?
16: Sí, es una broma que tenemos, yo el priego yo, que se piensa que es Hansi Flick, pero es Ferran Costa.
9: És l'entrenador de l'ascens.
16: Ah, déjalo, que tiene mucha película.
9: Gràcies. David està als altres de RAC1, tiene mucha película Ferran Costa. Hi ha bon rotllo, eh?, entre els jugadors i l'entrenador, una de les claus per les quals s'ha aconseguit l'ascens.
0: I que Ferran és un entrenador jove, que això doncs, també facilita, no?, suposa una mica aquesta relació, diguéssim, més de col·legues amb els jugadors. Potser no sempre és fàcil de portar, eh?
1: Sí, però quan sentia el president també, no oblidem que el Sabadell puja l'any passat amb Movilla i el club decideix fer fora l'entrenador amb el que puja i llavors aposta per Ferran Costa, perquè jo crec que l'any passat el Sabadell puja per la qualitat també dels seus jugadors, però aquesta relació entre vestidor i banqueta no es dona, de fet acaba com el Rosari de l'Aurora, bàsicament, i acaben pujant tot i això, i en canvi ara hi ha una comunió brutal que l'ha aconseguit Ferran Costa. Vull dir que jo crec que això també s'ha de destacar, que en el seu moment el president, quan pugen, decideixen canviar l'entrenador, i aquest projecte ara amb Ferran Costa sí que és impossible, com va passar l'any passat, que no tingui continuïtat a segona. Sí.
17: Continua Marroc 1, Escòcia 0, minut 18. Tenim planning de celebracions, Pau? No sé si ho heu comentat. De moment no se sap.
9: Demà, a falta de confirmació oficial, a no ser que el Sabadell... Si voleu, li podem preguntar ràpidament al president, que
0: mira,
9: tenim el...
0: Davant,
9: ja si us sembla bé...
0: Sabes de parlar?
9: President, ara és que ara està tenint companys.
14: Però mete el micro.
9: A veure, que
14: no pido permiso.
1: Un moment. La rua, segur.
18: S'ha interromput i perdoneu.
0: No, que va, només falta... Al contrari, honorats.
9: Ara li passarem els auriculars, Oriol.
0: Sí.
9: President, ara primer de tot, la celebració, el planning, explica'ns.
18: La zona hermètica?
19: Encara no ho sé. Si em doneu 5 minuts, després t'ho explico.
18: Ah, vale.
19: No sé exactament la moguda, però ara després vinc i t'ho dic.
18: Mira,
19: no exactament els detalls. Però
9: és demà a la tarda?
19: La idea sí.
9: Demà a la tarda, pels carrers de Sabadell?
19: Sabadell, similar a la que vam fer fa un any, però, evidentment, molt més gran.
9: Mira, ara des de l'estudi es parlava del canvi d'entrenador l'any passat. Elogiaves ara a Ferran Costa. No sé si en el moment, l'estiu, feu aquell canvi a la banqueta, malgrat l'ascens, sí. Visualitzàveu un moment així, ja no el moment, sinó la temporada, tal com s'ha produït.
19: Jo soc molt partidari de manifestar. Manifestar no a nivell d'esperar que les coses surtin bé, sinó de treballar i d'esperar que si treballes molt, a vegades les coses surten bé. Nosaltres no volem ser un club que fa les coses amb tot el respecte al món com altres clubs. No és el normal canviar entrenador quan ascendeixes, però és que nosaltres ens guiem molt més per inputs que podem controlar que no pas pels resultats. Jo sabia que la primera ref era una divisió diferent, i evidentment vam tardar doncs, molt de temps parlant a molta gent i el Ferran no, prefereixo dir coses ara que no pas quan estava ell present perquè sembla que li estigués durant la píldora, però realment hi ha molt pocs entrenadors com el Ferran. La combinació del treball, l'energia, el coneixement i les ganes de fer les coses bé no les hem vist, amb la qual cosa sí. Ara seguirem treballant amb moltes ganes i... Déu meu, aquí no ho esteu veient els de la ràdio, però estan els dos jugadors, el porter Fuoli i Estals, que és de Sabadell, buidant els extintors de...
18: Bé. Brutal.
9: Això no ho feu a casa, sobretot.
18: No. Encén el president del Sabadell?
9: Sí, passo els auriculars. Mira, un moment,
2: Que confirmi que s'ha
9: esperat en aquests moments. Ens allunyem una mica perquè realment ara, amb diguem-ne...
18: Que no us toqui no?
9: La canalla del centre d'esport Sabadell entre Estals i Fuoli, que déu-n'hi-do quin parell, que ens han ruixat amb l'extintor. A veure, Oriol, ja et sent el president.
18: Ah, té una foto. President, bona nit.
19: Bona nit, Oriol.
18: Ara en parlàvem, d'aquesta aposta que vau fer amb Ferran Costa i de tot el que s'ha viscut al llarg d'aquesta temporada. Ferran Costa continua, la temporada que ve?
19: Ferran Costa el tenim segrestat i fins que no trobin on està el Zulo, el tindrem molts anys aquí.
18: Quina ha estat la clau? Perquè, clar, un recent ascendit que encadena un nou ascens. Ho comentàvem abans amb el Toni Padilla, que el Sabadell havia encadenat dos ascensos per última vegada als anys 60. Però, clar, fer-ho novament és que és història d'aquest club. Quina ha estat la clau?
19: La clau ha estat una combinació de treball, de creure-hi, d'aixecar-se, de tornar a creure-hi. És que no... Sembla molt simple, però molt complicat a vegades. No hi ha secret. És intentar millorar un 1% cada dia, intentar controlar només el que podem controlar, que és el nostre esforç i la nostra dedicació. I, evidentment, hem de ser també humils. Aquí hi ha un component aleatori que ens agrada molt a futbol, que en aquest moment, o en aquest cas, ha sortit cara. N'estem molt contents, però la combinació d'humilitat per entendre que aquí no som millors que ningú, sinó que hem de treballar més que la resta, i ambició per arribar on podem arribar, doncs m'imagino que és la clau. És una resposta d'enganxina de cita bíblica, però
18: és la realitat.
19: No tinc millor resposta, és la realitat, sí.
20: Presidente!
18: Mira, Enrique Cerezo.
20: Soy Enrique Cerezo. Oye, lo primero, enhorabuena.
18: De president a president.
20: De president a presidente, de piel a piel. ¿No queréis a Julián vosotros también?
21: ¿Pero es Julián Álvarez o Julián Pérez?
20: Julián López.
21: Ah, López. No, oye, yo tengo 150, pero son euros, no millones. ¿Cómo lo ves?
20: Mira, después de lo del Barcelona, oye, no estaría nada mal,
18: Haurà de fer equilibris també amb el fair play. El
21: presidente.
20: I algun jugador que he visto ahí, el que ha marcado dos goles, que oye, nos vendría de fábula.
21: Cuadri. No, a mí lo que, a mí, A mí lo que me vendría de fábula es subir a primera para hacer una de esas sobremesas históricas con usted.
20: Ah, cuando quiera nos juntamos, oye, y te pongo películas de Alfredo Landa.
21: Y yo soy más de Pajares y Esteso, ¿eh?
20: También las tenemos.
18: Deixarem continuar amb la celebració.
20: Desde que amanece apetece.
18: Sí, senyor Cerezo, gràcies. Deixarem continuar la celebració al president del Sabadell, el Pau Morilla Giné, que li agraem moltíssim. Oye, que ens hagi...
5: No, porque tenemos algún descarte. No,
20: hombre.
5: No le interesa. ¿Hay algún descarte del Real Madrid?
21: No, hombre, Florentino.
5: Pero tenemos que hacer hueco.
21: Yo le quería saludar, ya le saludé en Valdebebas.
18: Claro, mira, sí, sí, a la semifinal, hombre.
5: Me acuerdo que estuvimos ahí con los niños.
21: Me decía, ¿quién ese era tan malo y era un jugador suyo, el 23 suyo? En serio, la mini Fati. Te prometo que me lo dijo. Mubadí, en directo, ¿eh? Mubadí, pero este es malísimo, tío. Pues si es un jugador teu.
5: Bueno, pues el chico...
1: Para venir a tertulia,
5: si el chico se pone la bota, cambia ese pie, pues yo qué culpa tengo.
1: Sense pues compasió.
21: También es verdad.
5: ¿Sí? Bueno, no queréis a este... ¿Cómo se llama el sevillano este que tenemos en el Real Madrid? Que venía del Betis.
1: Ceballos
5: este, ¿no lo queréis?
21: Hombre, hay mucha gente del Betis en Sabadell, yo creo que encajaría. Lo que pasa es que ahora mismo...
5: ¿Cuánto nos dais?
18: Competencia.
5: ¿Cuánto nos dais?
21: Yo, bueno, yo creo que sería al revés, ¿no? ¿Cuánto nos dais vosotros para daros
5: hecho.
21: A Uri? Yo creo que Ceballos.
5: Hecho.
21: Ceballos, Courtois, de suplente de Foli.
18: Claro, Courtois de suplente de Foli.
21: Quizá, no sé, Mbappé, pero sobre todo para supervisar los entrenamientos desde una mañana.
5: Pues estamos, luego nos pasamos el teléfono butragueño.
18: Que s'entengui amb Lucas Viale, ¿no?
5: Claro, que se presente.
18: Molt bé. Deixarem, com dic, continuar la festa al president del Sabadell, el Pau Morilla Giné. Pau, t'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat aquests minutets aquí al programa i a veure si acabeu de definir el pla de la celebració, eh?
21: I tant. A vosaltres, una abraçada molt fort a la gent de RAC1, sou la canya. Gràcies.
18: Una abraçada i enhorabona.
1: Sí.
9: Gràcies,
18: doncs,
9: president.
18: Continuem amb l'Escòcia-Marroc. Sí, quin moment? M'estic recuperant.
1: No, ha estat un moment i fantàstic, històric. Sí, és històric. Anava a dir històric, mi Fran, no, és històric.
18: Com ho tenim, sí, això? Perquè, clar, sí, ja hem superat l'Equador de la primera part.
1: Tot igual...
13: No juga la mini Fati.
1: No,
13: partit no juga amb tu, que es diu, clar...
1: Miquel,
13: la
1: tot igual.
13: La mini Fati, clar, no li pot agradar a Florentino.
1: No pot,
18: Minut resultat.
13: Tot igual, 27 de partit. Pausa d'hidratació, gol de Saibari. El minut 1, Marroc 1, Escòcia 0.
1: José María, això a la teva època no passava. I aquí ja, quants crits haguessis fotut, eh?
6: Es que vamos a ver, estamos solo por el jijijajá, por el chascarrillo, y no estamos atendiendo a lo que pasa en el campo, que estamos viendo un auténtico partidazo. Dos selecciones jugando a tumba abierta, y situamos minuto y resultado, Miquel Acut.
13: Com acabem de dir ara fa 30 segons, minut 27 de partit, Escòcia 0,
6: Mar, hi ha algun canvi?
1: De moment encara no, minut 27 jo crec que aguanten bé, José
6: Maria. Jaume Mayor, com estàs vint el col·legiado?
1: Bé, de moment sense complicar... Bé, el veig amb aquesta equipació taronja, que no sé si he vist algun àrbitre d'aquest Mundial. Reconec que els partits de matinada no els he vist tots, eh?
22: L'objectiu és que no tingui rampes com el de l'Austràlia...
1: Sí, que ha acabat...
18: S'ha recuperat o no?
1: Sí, ha acabat el partit, sí, sí. Per cert, felicitar en Pau Bonastre per la feinada que està fent més enllà de cantar l'ascens del Sabadell. Amb ell quedem pendents encara del planning.
18: Sí.
1: Només per tancar,
18: si
1: ens
18: ho
1: falta
18: podem,
1: això, no?
18: Podem explicar en els propers minuts.
1: Fins les dues tenim temps.
18: Que torni el president, si vol.
22: Més amunt no pot deixar Pau Bonastre.
1: No. Realment...
22: Sí. Impagable.
13: Jo faria el Brasil a Haití de 2:45 i que el president vingui aquí.
6: Tenemos alineaciones.
9: Jo crec que energia en té. Ara els jugadors estan fent-se la fotografia de l'ascens, perquè no se l'han pogut fer abans, amb un rètol en castellà que diu enhorabona per l'ascens, i els jugadors amb una samarreta commemorativa d'aquesta fita que diu som de segona i a sota full gas, que és el lema que ha fet fortuna de Ferran Costa aquesta temporada en les xerrades prepartit, i que el club, i ara càntics de ¿Dónde está el de la COPE?, que en diuen els de jugadors del Sabadell, perquè se les han tingut aquesta setmana, ho explicava
18: per la
9: transmissió
18: de la federació, eh?
9: De fet, ho podem confirmar
3: que hi ha hagut molta incidència en la, diguem-ne, l'estona prèvia al partit, de manera gràfica, perquè els jugadors recordessin la informació que havia publicat, doncs, un mitjà de Zamora aquesta setmana, en què insinuaven, doncs, que hi podria haver, doncs, males praxis per suposats vincles entre el Sabadell i la federació. Això ja ho hem explicat, que no ha agradat gens aquí a Sabadell, que ho han rebut amb molta molèstia, molta ràbia, i internament se n'ha parlat molt avui a la prèvia.
18: Mira, ho comentàveu també a la retransmissió a RAC+1, l'Albert Ferran crec que ho deia, que, ostres, no, el Gerard Guardi, que coneixent una mica Ferran Costa, era un element que podia utilitzar per motivar més els seus jugadors, si hi havia algun dubte, evidentment, doncs...
4: ¿Tenemos al presidente?
3: No,
1: una altra vegada.
4: De la federación.
18: Lausanne.
15: Però tenim molt poca vista.
3: No l'hem vist. No l'hem vist. Sí que hi havia el president de la Federació Catalana, que a més és de Sabadell, d'aquí venia la història, justament. Sí. Perquè hi ha un expresident del Sabadell, que ara actualment és, no ara, ja des de fa uns quants anys, fins i tot quan el Sabadell va baixar de tant de segona a primera federació com de primera segona federació, també hi havia Soteres de president de la Federació Catalana.
18: I vicepresident de l'Espanyola. No sé si es serveix això, José María.
4: Lo tenemos por el N3.
1: Sí, por la 4, José María.
4: Hay que cruzarlos, que hablen entre ellos y solucionen el problema.
1: Apunta a marcar el segon.
4: Como hice en su día con los operadores Iberia.
1: Home, sí. Bé, ho feies amb molta gent, és veritat. A punt de fer el segon al Marroc, eh?
13: Bé, de fet, ja fa estona que està tenint ocasions i l'únic que li està faltant és un punt més d'eficàcia, perquè Saibari, a passada d'un Aji, Agraf, anticipant-se a l'acció del porter i del central i a punt d'aprofitar-se'n de la pilota solta a l'àrea, i ara un xut d'Abrahim des de l'interior de la gran, són ocasions prou clares com per haver fet el segon. Està sent molt superior la selecció marroquina a l'escocesa, que tot i que es vulgui tancar, està veient com els marroquins troben fuites per tot arreu i podrien estar guanyant el partit, per exemple, per 2-0. De moment, 31 de partit, Marroc 1, Escòcia 0, el gol de Saibari, el terrassenc, al minut i mig de partit.
22: I Brahim MVP, eh? Brahim
1: t'està agradant, eh?
22: És el millor del partit, per mi sí.
1: No, li anem a preguntar a en Pau una altra curiositat que tinc, perquè sí, l'afició del Sabadell està reunida en algun lloc ara de celebració?
3: Mira, atenció a la informació que tenim en aquests moments. Ai. És que aquesta nit, festa Maloa Club. Jo no sóc de Sabadell, per tant, ho desconec, on cau això.
1: Però de l'equip.
3: Però atenció, no. Bueno, de tot públic, no? De cara als aficionats. Socis, entrada 12 euros.
18: Ara li pregunto a l'Aleix.
3: No socis, entrada 15 euros. Amb la compra de l'entrada entra la consumició d'una beguda. Per tant, el club, diguem-ne, està dient a la gent que vagi cap a aquest Maloa Club aquesta nit, i diu el Sabadell en una publicació a les xarxes, que la nit sigui llarga a la ciutat. Demà, la celebració...
1: És la festa oficial d'aquesta nit,
22: sí,
1: per entendre'ns.
22: A la xarxa es posa... Festa de l'ascens.
3: Correcte. I demà, a les 7 de la tarda, arrencarà la celebració de... potser ja una mica més formal, no nocturna, a partir de les 7 de la tarda. Si no ha canviat la previsió, la idea és que hi hagi, doncs, una rua des de la nova Creu Alta fins a la plaça de l'Ajuntament. Ara ho acabarem de confirmar, però sí que ens confirmen que arrencarà aquesta celebració a les 7 de la tarda.
1: Està bé, no?, aquesta iniciativa de fer-ho així com oficial a un lloc.
18: Sí, totalment.
4: Tenemos a Ley Parisier en la puerta de...

0: Andreu, vinga, la tovallola, que marxem.
1: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
2: Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària. Per repassar i gaudir aquest estiu, troba'ls a la teva llibreria més propera.
3: On queda, efectivament, hi ha gent que intueixo jo que són majoritàriament familiars i amics dels jugadors, potser queda algun aficionat que va per lliure, però principalment són familiars i amics de jugadors, perquè els jugadors continuen fent-se fotografies, fent càntics sobre la gespa. Jo crec que estan esperant, diria que falta Ferran per fer-se la foto. Mentrestant, doncs van esperant, van fent càntics entre jugadors, etc. Per exemple, Rubén Martínez, el capità de l'equip, que ha sigut molt aclamat ara fa uns minuts, però lògicament hi ha eufòria aquí a la gespa de la nova Creu Alta, que també la gespa quedarà maca.
4: Sí, jo crec que de tota manera és l'última de les preocupacions ara mateix la gespa per
3: segur,
4: l'esport Sabadell.
3: Clar, sap greu.
4: Que avui celebren el retorn a la segona divisió després de 5 anys. Pau, qualsevol...
3: I, Oriol, sí, anava a dir que confirmem aquest extrem que ara apuntàvem, que la celebració serà amb sortida de la nova Creu Alta i l'equip es dirigirà cap a l'Ajuntament de Sabadell, on entenem que allà doncs, el rebrà la plana major de l'Ajuntament, amb l'alcaldessa Marta Farrés al capdavant. I, per tant, aquesta serà la celebració. Primer, celebració nocturna, aquesta nit al Maloa Club, i després, demà a partir de les 7 de la tarda.
4: I amb tot el cap de setmana per endavant, eh? Vull dir, que
3: sí.
4: Parlàvem de les coses negatives de jugar un divendres a la nit, però si jugues a casa i puges a segona, la cosa es transforma de cop i volta, eh? Vull dir, només pot anar cap a millor la cosa. Pau, qualsevol cosa, línies obertes, però t'anirem acomiadant ja des de la nova Creu Alta. Hem sentit tres jugadors, hem sentit l'entrenador i hem sentit el president. Magnífica feina del Pau Bonastre sobre el terreny, com sempre.
5: També l'esperen a la discoteca.
4: Cap allà, no?
3: Sí, el que passa és que jo també he tingut un dia llarg a nivell particular, llavors...
6: No, home, no! Cap al Maló!
4: Pau Bonastre estava amb Jordi Basté fa unes quantes hores. Eh?
3: Correcte.
5: És cert. Llavors, ara és un extrem que no recordava. Sí.
4: Podem donar la volta al marcador, segons com.
3: Per la tranquil·litat dels oients i també pels de casa meva...
5: Ha fet migdiada, no?
3: He fet migdiada, sí.
4: Home, clar! De quina durada? Tinc curiositat ara mateix.
3: Una hora i quart, una hora i vint. No?
7: Com pijama i antifaz?
3: Pijama sí, antifaz no.
5: Pijama, antifaz,
3: no.
5: Oh.
3: Sí, clar.
4: Té mèrit. A 19 de juny, pijama segons com.
7: Un poco más y se despierta en su entierro.
5: Fins ara, Pau.
3: Pau, vinga, cuidat. Bona nit.
4: Apa.
5: Doncs res, qualsevol novetat en Pau ens la farà saber, però fins aquí, diguéssim, la informació i els protagonistes d'aquest ascens del Sabadell a segona divisió A, centrats ara en aquest Escòcia 0, Marroc 1, al minut 36 de la primera part del partit. Hem de buscar una mica de màgia, Montfort. La màgia de Panini, ja ho sabeu, eh? Mira, que he obert el sobre, a veure quins cromos tinc... Tinc per aquí, tenim, per exemple, Ivan Bàsic, de Bòsnia-Herzegovina, tenim Kayembe, de la República Democràtica del Congo, que va empatar en Portugal, eh?
6: Sí que Kayembe, sí.
5: L'11 de l'Aràbia Saudita, el rival de la selecció espanyola, la fotografia d'equip de cara
7: Espanya,
5: de cara a diumenge. El posem a la nevera, no, aquest? José María. Ay, José María, José Antonio.
7: A ver si juega Raúl. Va a jugar a Yarzaba, con esa cara que tiene.
5: Ostigar, de Noruega. Jahan Bax, una cosa així, de l'Iran. O, calli, o Màger, de Croàcia, és la màgia de Panini,
8: fàcil, eh?
5: Són, són tots els...
4: Gran sobre.
5: Tots els cromos s'han de tenir, eh?
4: Vaja,
5: que s'han d'anar llestint ja la col·lecció, que estem ja a la segona jornada de la fase de grups.
4: La comencem a tenir plena, aquí hi ha l'àlbum de RAC1.
5: L'única oficial de la competició, ho sabeu, cromos de les 48 seleccions participants en el Mundial. Messi, Lamine Yamal, Mbappé, Cristiano Ronaldo, Pedri, Haaland, Kane, Vinicius, tots els creats en un àlbum espectacular per gaudir el Mundial 2026 amb Panini. Uf, màgia a la gespa, Miquel.
6: Màgia d'Abrahim, quins canvis de peu, està a punt de marejar el central, està atacant el Marroc, que es mareja el segon i el tercer, però que guanya només 1-0. La centrada xut d'Abrahim, la volia aprofitar, Raf en posició de davanter centre.
9: ¿Dónde juega el chico ese, bajito, que estaba caracoreando? Porque es interesante.
5: Juga el teu equip, president, sí.
6: El té vist?
9: No, l'he conocido.
6: Doncs sí.
5: Li haurà de dir el pròxim entrenador que jugui, no?
4: Ui, un jugador del Marroc amb sang a la boca.
5: Ui.
6: Sí, està jugant amb sang a la boca.

0: Rull, perquè abans ha recuperat una pilota, ha caigut a terra i el rival li ha caigut a terra quan ell tenia la cara tocant a la gespa, de manera que hi ha hagut un impacte per la caiguda del rival sobre el marroquí de la cara amb la gespa. No sé si té totes les dents a lloc, però de moment està jugant amb una mena de mocador a la boca per absorbir la sang. I continua sobre el camp.
1: Així que ara no s'aguanta, no? Un poco de sangre y le ponen ahí una gacha. ¡Joder! ¡Venga! ¡Deja de tontería!
2: Tranquil, José Antonio, tranquil.
1: La chica.
0: Com diries tu, el Ainaui...
1: No sé, com se llame. Y es que también esto, joder, nombres más raros. No sé, me llamase por eso, José Antonio, Pedro, nombre...
0: Mira, Pedro Sánchez, de l'Alta Tele.
2: Falta la falta.
0: D'Escòcia, que penjarà Robertson a l'àrea, compta la pilota, el segon pal, no la treu la defensa, evita que surti fora Hendry, un dels centrals que s'havia incorporat a l'atac, i al final la jugada acaba amb... Corno o porta? No? Porta, no? Servei de porteria per l'equip marroquí. Jo crec que...
1: Esto en el bidón que llevan agua o whisky?
2: Demà. Aigua.
1: Que joder, no dan dos passes seguides. No, que haces esto?
0: De moment, jo tinc la sensació que estic veient els 39 minuts més rodons d'un equip fins ara en aquest Mundial. Amb els Estats Units, el primer partit contra el Paraguai, també la vaig tenir, la primera part, aquesta sensació. Però vaja, del que he vist, entre el partit de l'altre dia avui, la selecció marroquina és de les que ve més de gust de veure.
3: Que cabe duda, ¿no? Que el fútbol africano pues está haciendo la sensación, ¿no?, del Mundial.
2: Pues estás aquí, ¿eh?
3: Sí, qué lástima que Ceuta y Melilla pues no se hayan clasificado.
2: Por favor. Sergio, controlis.
3: Bueno, y al final, pues bueno, sabemos que juega luego Túnez, ¿no?, también con Japón.
2: Sí.
3: El domingo, ¿no? Y Haití, que también, pues bueno, son selecciones africanas, ¿no?, que juegan este Mundial y están...
4: No, Haití africana no es.
3: No, bueno, es tu opinión, ¿no?, pero al final son nombres, ¿no?
2: Sí.
5: Això segur.
2: Sí. Però els partits de matinada també els veus?
3: Bueno, depende de la Pili, ¿no? Si se despierta, pues a veces, pues... Pues bueno, nos ponemos ahí a ver los partidos, ¿no? Y a ver lo que pasa.
2: Ja m'imagino.
4: Està vibrant amb el Mundial.
2: Home, en Marroc són los leones de l'Atlas, eh? Sí, és veritat.
0: Els diuen els brasilers de l'Àfrica.
2: Els brasilers de l'Àfrica,
0: també. Ho va explicar Rafa abans del primer partit, abans de jugar contra el Brasil? ¿Sabías eso, Sergio?
3: Es la tu opinión. respetable como la gente que va en chanclas por la calle con calcetines, pero bueno.
2: Sí, cada cop se'n veuen més. Està semblant tan rodona com a Miquel Marvà, la primera part del Marroc?
6: És que jo crec que en el moment en què Escòcia ha plantejat un partit tancat i a esperar els atacs del Marroc per sortir a la contra i rep un gol al minut 1, jo crec que la sensació del jugador és: seguim així tancats, però ara no tenim cap tipus de premi. I després jo crec que, ho deia abans, sobretot amb Brahim, està trobant al Marroc molta continuïtat. Brahim li està donant la continuïtat per tenir pilota quan ha volgut tenir pilota, i quan està encara anant l'1 contra 1, Brahim avui està sent, no sé, el millor. Igual que l'altre dia va destacar més Boadi, per mi avui està sent Brahim.
2: Des d'aquí, per cert, jo almenys demano que aquesta equipació arbitral, aquest color de samarreta, vaja, s'implanti a la Champions i, si cal, a la Lliga Espanyola també. Hosti, m'agrada molt aquesta samarreta, la trobo molt xula per l'àrbitre.
0: Si féssim a Miqui Invisible,
2: ja es veu molt bé
0: aquí a la ràdio, sí. Ja tindríem regal. Mira, aquest passa a ballar portes avui.
2: Té una retirada. Per cert, parlant de tema físic, ja que ara el partit ens permet un instant, Pochettino, l'aspecte de Pochettino, se n'ha parlat força
4: entremi,
2: xarxes.
4: Entremi.
2: Sí, perquè hi ha diverses línies d'investigació, com per exemple una, la d'en Naveira, que deia que li recorda a Arturito, de La Casa de Papel.
5: Sí. Sí.
2: De fet, la fotografia que ha penjat Naveira, jo, vaja...
6: Ha penjat, fotografia.
2: No, Edu, abans l'has vist i la compres bastant, no?
5: Bueno, sí, he vist aquesta i una altra que m'ha fet també molta gràcia, que era Russell Crowe fa poc.
2: Sí, també. I llavors jo el veig una mica el Rambo de l'última pel·lícula de Rambo, diguéssim, saps? Allò ja molt, com molt gros, no? Ja. No sé.
6: Però és a dir, l'altre dia es parlava també aquí a la Transmi a RAC1. Sí.
2: Parlem de coses...
6: Obro la porta a tot el que és tema del cabell i estils de cabell. Sí. Es va parlar del mullet, me'n recordo.
2: Sí, mai tant.
6: Del tipus mullet. Avui hi ha un escocès que va així amb el mullet, crec que és Adams, i crec que aquest pentinat que porta Pochettino ara es diu el librito, una mica, que és, sí? Saps? Que és deixar-te'l una mica llarg i com si fos un llibre obert, saps?
4: Amb la ratlla al mig.
6: Amb la ratlla al mig, llavors. Uh-huh. Però què ha passat? Crec que Pochettino...
0: Librito és un llibret amb pernil i formatge.
3: Un llibret. Bueno, eso es un Jacobo, ¿no?
0: Es un Jacobo, ¿no?
6: Llavors... Però crec que el librito se li ha passat de
3: llargada. Que no
6: l'ha
3: com que
2: no? Li ha quedat massa...
6: massa llarg. Sí.
2: Com de la falta.
4: Sí,
0: aviam, pilota penjada a l'àrea del Marroc. Atacat l'equip escocès. De moment sense rematada. I la jugada que acaba amb un refús de Graf a la zona de mitjos. Un minut per entrar al temps afegit. Veurem de quan és. Escòcia 0, Marroc 1.
2: De fet, Escòcia rematades allò en perill, Miquel.
0: No, però és que en perill no ha fet res. Ja. O sigui, i perquè no ha pogut, perquè segurament hi ha molts equips que es troben contra un rival tan tancat com s'ha trobat avui al Marroc i que són incapaços de generar perill, i l'equip marroquí ha sabut generar perill moltes vegades contra un rival que està tancat al darrere, i els escocesos és la primera vegada amb aquesta pilota penjada a l'àrea que arriben a l'àrea amb opcions de rematada, tot i que al final no n'hi ha hagut.
2: Compte que ja queden poques hores, eh? 100.000 poemes cauran del cel sobre Barcelona aquest dissabte 20 de juny. La commemoració dels 50 anys d'Espanya en llibertat porta el bombardeig de poemes als voltants de la catedral de Barcelona, un dels barris més castigats per l'aviació feixista durant la guerra. 100 poetes i dues llengües al voltant de la paraula llibertat. Aquest dissabte 20 de juny, a 8:45 del vespre, a la plaça Nova de Barcelona. De seguida tindrem el temps afegit entre la pausa, el gol... 4 minutets.
0: Alguna atenció que hi ha hagut, per exemple, com la de la Inouï per el mocador que té a la boca perquè li ha caigut un rival a sobre. Jo crec que rondarem els 4 o els 5, però a veure què decideix Ilgiz Tantashev, l'àrbitre uzbek del partit d'avui. Mira, 5.
2: 5,
0: 5 minuts de propina a la primera part del partit que acaben de començar a comptar. 5 minuts que queden per veure si algun dels dos equips fa algun altre golet. Si el Marroc ho aconseguís, arrodoniria molt més una primera part, jo crec, de notable.
2: Al descans, per cert, tindrem...
0: joc musical?
2: Tindrem dosi de cançons que van triomfar l'any de Mundial. El concurs que sempre que ens ho permet el temps ho fem en
6: Rodergas
2: partits de Mundial.
6: Rodergas implacable, en aquest concurs.
2: Sí, no, Rodergas... Sí, de fet, Rodergas no és a la transmissió i vol entrar... Mira-la, ja treu el cap.
6: Ah, mira.
2: Vol entrar, mira. Però ja Montfort té l'ordre de tallar-li el micro. Està fora de concurs.
6: És increïble,
2: Rodergas. Sí. A més, o et quedes tota la transmissió fins a la
4: fin,
2: o no pots jugar.
6: Ara la mitja part a treure el cap.
2: Edu, tema musical, què? Allò...
5: Bueno, alguna cosa...
0: Lo tuvo Escocia! La centrada des de l'esquerra i McGinn, el segon pal, ha rematat la primera arribada amb cara i a llulls de la Tartan Army, com els diuen els escocesos. Ha rematat McGinn amb el peu dret, no és el més hàbil, el segon pal, després d'una centrada de Robertson des de l'esquerra. La posició de rematada a l'interior de la petita era perillosa, però és veritat que la centrada venia molt forta i una mica massa alta. Ell, que és un especialista en col·locar l'interior per engaltar bé les pilotes i assegurar l'impacte, no l'ha tocada bé i l'ha enviada fora dins del temps afegit. Primera ocasió d'Escòcia en tot el partit.
4: Jo convidaria Joaquín Sabina, al concurs de la mitja part.
7: Buenas noches. La verdad que hoy está jugando mi selección favorita.
2: Ah, sí? A qui animas?
7: Escocia.
2: Per què?
7: Hombre, por el wiki.
2: Ah! clar, quines preguntes de fer jo, també.
4: Sí.
2: Quines preguntes de fer.
7: El McCallum de 40.
2: Mira, que ataquen,
0: Ja va, clar que ataquen, perquè estan a punt de trencar-li la cama a un migcampista del Marroc.
2: Però no t'emprenyis, Miquel.
0: Home, clar que m'emprenyo amb aquest home que està fent, aquest de la samarreta que t'agrada tant. Però què fa aquest home? Té, ja veuràs tu. Home, si us ha faltat un piano...
6: Mira, és la mateixa falta que no li van xiular en contra el Barça en aquell gol del Girona. És la mateixa. O sigui,
2: ah,
6: la de Koundé.
2: La de
0: Koundé, exacte. Ja ha de venir a tocar el Bonaviu.
6: No, bueno, t'enfades tant, ha sigut
0: la
6: mateixa.
0: Ja ha de venir a tocar el Bonaviu, ja està. Aquella no era falta.
6: Per això ho dic.
0: Total, pel que ens va servir.
6: Sí, malauradament, pel Girona.
0: Però és que t'hi digui, podria fer el que hagués volgut. Aviam, que serveix davant d'Escòcia, traient aigua de la barca l'equip marroquí, que ha estat superior durant 45 minuts i que acaba el temps afegit gairebé penjat del travesser.
6: El grup C amb qui s'emparella, perquè jo estic... O sigui, ja faig les meves càbales en les que...
4: Amb l'Atlètic Lleida. No, aquests no juguen al Mundial, em sembla.
6: Es trobarà l'Atlètic Lleida.
2: Espera, que vaig al...
4: Fulanos.
2: El bràquet màgic que tinc per aquí.
6: Veient Marroc, crec que Marroc guanyarà Escòcia i guanyarà Haití. I a veure què fa Brasil. I, per tant, un Marroc primer, Brasil segon, a veure què
8: tenem
6: passa.
8: Tenem una gran selecció, no passa nada. Oi, joc a Benetxo, Andrec tindrà que esperar.
4: Haití, aquesta matinada.
8: Sí. Sí.
2: Estàs pensant l'11 encara, Carleto, ja el tens a CD?
8: Tenem alguna duda, ma soy con los chicles, mascando y pensando que ponemos. Sí, Rafinha, Neymar, Benicio, Andric o Buquino.
2: Neymar, sí?
8: No sé.
2: No, encara ja estàs acabant
4: ara,
2: de donar voltes.
4: Quan entrenava al Madrid, a aquesta hora hi havia 11, vull dir...
2: Sí, és veritat.
4: Falten menys de 2 hores pel partit.
2: En Brasil et controles més, no? Allò...
8: No, tenem dubtes, però en seguida estarem.
2: Molt bé, doncs de seguida que tinguem els 11 els cantarem.
4: Que el canti ell quan el tingui, no?
2: Sí, home.
4: Vens un moment i, sí, i l'expliques. Sí, sí.
2: L'últim minut de la primera part, Escòcia 0, Marroc 1 a Boston.
0: Sí, senyor.
2: Està acabant una mica millor Escòcia.
0: Està acabant una mica millor Escòcia perquè Marroc li ha donat vida desaprofitant diverses oportunitats i fa estona, per exemple, ara que lluita per la pilota al mig del camp, que no veiem Unagi i jugadors d'aquesta zona de l'equip marroquí, estem veient més la defensa en aquest temps afegit. Per fi, l'equip africà controla la pilota i sembla que s'instal·la camp contrari i a partir de la possessió suposo que l'administrarà fins a arribar al 5 de temps afegit. Ara mateix queden 15 segons per arribar al 5 de temps extra i em fa l'efecte que el que estan buscant els jugadors del Marroc és anar-se passant la pilota i que l'àrbitre indiqui al final de la primera part. No volen ni atacar. Passades curtes, una darrere de l'altra. 3, 2, 1, 5 de temps afegit. Final de la primera part. Escòcia 0, Marroc 1, gol de Saibari, el futbolista de Terrassa, al minut i mig de partit. I de moment, victòria tan justa com curta de la selecció marroquina, que ha signat una molt bona primera part contra una Escòcia ultradefensiva que només ha respirat el temps afegit.
2: Marroc en 4 punts ara mateix seria líder de grup i, ja sabeu, en 4 punts, peu i mig per entrar als setzens de final, com a mínim, com a millor tercera. No sé, a Jorge Valdano, que li ha semblat aquesta primera part entre Escòcia i Marroc.
9: Buenas noches.
2: Hola, Jorge.
9: La verdad que ha sido una primera parte eléctrica propia de dos selecciones que se juegan el todo por el todo en un marco incomparable como es el estadio de Boston, una ciudad que se caracteriza por el cine, siempre ligada a la cultura, al espectáculo como el que nos han brindado estas dos selecciones que han tenido a bien ofrecer un abanico de goles, jugadas, asociaciones de jugadores.
2: Gracias.
9: Salían de
2: gracias,
9: la
2: Jorge, gracias. Gracias perquè no, és que no podem fer el concurs de cançons si hem d'esperar que acabis. De fet, hem de fer... Adéu, Jorge, adéu. Adéu. 9 minuts per la una de la matinada, deixem la informació esportiva. Saludem la Júlia Manero, la companya dels serveis informatius. Hola, Júlia, bona nit.
10: Hola, bona nit.
2: Per fer un cop d'ull a l'actualitat general.
10: Doncs comencem amb el temps, perquè aquest cap de setmana les temperatures pujaran de manera més clara i començarà la primera onada de calor de l'estiu, que es podria allargar fins després de Sant Joan. Amb aquestes calorades, Protecció Civil recomana evitar l'activitat a les hores de més intensitat de calor. Sobretot pel que fa a les persones més vulnerables, ho ha dit la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
11: Recomanem, sobretot, evitar aquesta situació de calor, evitar estar sota el sol, evitar els esforços en moments de l'hora del dia en què aquest sol ens pugui afectar més, sobretot hidratar-se bé, mirar d'estar en alguna zona climatitzada alguna hora del dia per poder recuperar una mica, doncs, el nostre cos, no? Que no afecti tant per aquesta calor, anar molt en compte amb això.
10: El sol serà, doncs, el protagonista, tot i que estones del cel quedarà una mica enterbolit per pols en suspensió i s'escaparan algunes gotellades acompanyades de fang, més probables entre aquesta matinada i fins a mig matí. A Londres, un xoc frontal entre dos trens del nord de la ciutat ha deixat una víctima mortal i desenes de ferits. Ha passat aquesta tarda a la ciutat de Bedford quan dos combois de passatgers han topat de cara. Segons les primeres informacions, tot apunta que el primer tren s'hauria aturat per un error en el sistema de seguretat i que el segon ha xocat contra la part posterior del tren. I a l'Orient Mitjà, Israel ja s'ha saltat l'alto el foc al Líban, que ha signat aquesta mateixa tarda amb Hezbollah, una treva que ha entrat en vigor avui a les 4 de la tarda i que no ha durat més de 5 hores. Just quan la pau semblava encarrilada, les tropes hebrees han tornat a bombardejar al sud del Líban. I a casa nostra, el Festival Sona rep aquesta hora la DJ belga de música techno Charlotte de Witte, a Fira Gran Via, a l'Hospitalet de Llobregat. És un dels cops de cartell d'aquesta segona jornada del festival. Anem cap allà, Bàrbara Padilla.
12: Després de l'èxit aquesta tarda de la cantant nord-americana de Rhythm and Blues Kelis a l'escenari a l'aire lliure d'Estrella d'Am i també de la gran acollida que ha tingut la icona del rap britànic Skepta, ara és moment d'una sessió de techno de la DJ belga Charlotte de Witte. Fira Gran Via és un espai molt gran, s'ha de caminar força entre un pavelló i un altre, i tot i que ahir la gent anava molt desorientada intentant ubicar els 6 escenaris que hi ha habilitats, avui el públic ja hi va més confiat. Recordem que aquest any aquí hi ha Sonar Dia i Sonar Nit tot junt a Fira Gran Via. Aquesta tarda, com ahir, feia molta calor als escenaris que hi ha a l'aire lliure i les fonts d'aigua potable estaven força concorregudes, però això a aquesta hora ja és història i la temperatura és més agradable. Demà, últim dia del Sonar, amb la banda de culte britànica de Prodigy com a caps de cartell.
10: I és tot per ara.
2: Gràcies, Júlia. Bona nit.
10: Gràcies, bona nit.
2: 6 minuts per la 1 de la matinada, fem una pausa i nosaltres tirarem música, però bastant diferent a la del Sonar. Ja veureu.
13: RAC 1.
14: El Tour surt de Barcelona. I Barcelona surt de festa. Vine a la festa del Tour. Del 26 de juny al 5 de juliol, concerts, música, gastronomia, cultura popular i més de 60 activitats convertiran la ciutat en una gran celebració. Tota la informació a letour.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
15: Com cada any, i amb més il·lusió que mai, al Forn Mistral preparem les nostres coques de Sant Joan perquè passeu una revetlla ben dolça amb els vostres. De fruita, crema, llardons i cabell d'àngel. Encarrega-les a Ronda de Sant Antoni 96 i al carrer Astúries 35 de Barcelona. Més informació a fornmistral.com.
16: Silenci, tecnologia, potència. Així sona el futur. Descobreix el nou MGA Kia Plug-in Hybrid amb fins a 100 km en moda elèctrica Quadis British, on trobaràs el millor servei cada dia més a prop teu. A la Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. MGA ha canviat. Ara toca tu. QuadisBritish.es.
17: A Romauto ja tenim el nou Nissan Micra.
18: I no volem que només el miris. Volem que el toquis, que el provis i que t'enamoris.
17: Disseny, tecnologia i sensacions que van més enllà del volant.
18: Descobreix el nou Micra a Romauto Nissan.
17: Romauto Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners.
18: RomautoNissan.com.
19: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
20: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
21: Petardos CM. Més de 50 lots i packs d'estalvi. 2x1, 3x2 i segona meitat de preu. Compra a petardoscm.com fins al 21 de juny i recull sense cues fins al dia 23. Gairebé 300 punts de venda per tot Catalunya. Descarrega't el catàleg a petardoscm.com i que esclati la diversió. Actitud CM.
22: Aquest Sant Joan, benvingut a la festa! A la Traca hi trobaràs tot el que necessites per viure-la com toca.
23: Bombetes, bengales, lots i ofertes especials! I atenció! Amb productes seleccionats, la segona unitat per només un euro!
22: Troba la teva caseta més propera a latraca.cat.
24: Hi ha cotxes que et porten, i després hi ha el nou Mitsubishi Outlander PEP, el gran SUV híbrid endollable amb tecnologia japonesa, sistema 4x4 Super All Wheel Control, 7 modes de conducció, etiqueta 0, Vaiso Yamaha. Emporta-te'l amb 8 anys de garantia i a un preu que no t'esperes. Vine a provar-ho al teu concessionari. Mitsubishi Outlander PEP. Vola alt.
25: Car Store Group. Sabadell, Vic i Manresa.
13: A RAC1 Podcast
25: sexe sense embuts, planer i inclusiu.
1: Per què hi ha persones que els agrada dominar en el sexe?
3: És una situació molt agradable, sentir que jo tinc la capacitat d'influir en les altres persones.
1: Per entendre el que ens dona plaer i gaudir molt més.
5: Totes les dones tenim la capacitat per fer aquesta emissió brollada i eyaculació a raig, però no sempre es troba aquest punt per poder aconseguir-ho.
25: La revolució sexual, amb Rosana Carceller.
6: Sempre diem, quan vostè es faci la vasectomia, té que pensar que ja és per sempre. O sigui, vostè se la fa per no tenir fills. Però totes són reversibles.
25: Els dijous, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
21: RAC1 Podcast.
25: El Mundial 2026 es juga a RAC1, amb Jaume Molló.
2: 2 minuts per la 1 de la matinada. La nit, el Sabadell ha tornat a segona divisió A, gràcies a la victòria contra el Zamora per 4-0. Han passat tots els protagonistes pel Tu diràs de RAC1, l'Oriol Jové amb en Pau Bonastre, mentre també estàvem seguint la primera part d'aquest Escòcia 0, Marroc 1. Per la gent del Sabadell que no se n'hagi assabentat, la festa és a la discoteca Maloa.
7: Maloa.
2: La diré 10 vegades i 10 vegades que ho tornaré a preguntar quan l'hagi de dir. Maloa, discoteca Maloa, que ho sapigueu, els interessats.
7: Maloa Club, carrer Bernat Metge 52.
4: Barbat amb les ganes de l'Ari.
2: El veig acabant la nit allà, eh?
0: Jo crec que veure, Clara Rodergues hi hauria d'anar.
2: La situació a aquesta hora de la nit, un minut per la 1 de la matinada, l'estudi de RAC1 és les persones que estem fent la transmissió, Miquel Agú, Marc Marvà, Edu Mutante, Oriol Jové i servidora, i una persona, més l'Oriol Montfort tocant els botons, sense ell això no seria possible, i una persona asseguda a la cadira del públic de la competència, o del vostè primer, per entendre'ns, amb una taula i un paper, que és Clara Rodergues, perquè ella vol participar en el concurs de les cançons que van triomfar l'any de Mundial.
0: Perquè és muda, ella.
2: Llavors, les normes que m'he inventat avui és que són que no... Si no participes a la transmissió, no hauries de poder jugar, però com que sóc una persona benevolent, us sometré a votació. Voleu que Clara Rodergues participi de viva veu en el concurs? Sí o no, Miquel?
0: Jo, per estalviar-me aquí que faci de Groucho, de Harpo Marx tota l'estona amb un paperet, no pugui dir res, que vingui, clar.
2: Marvà.
7: Sí, home, sisplau.
2: Jové.
4: Sí, va.
2: Doncs ja està.
7: Sisplau, gran.
2: Va, Clara Rodergues. Bravo. Però que quedi clar...
4: Ara, no guanyis.
2: Hola, bona nit, Clara Rodergues.
13: Això no ho vull prometre.
2: Seràs l'última en dir l'any de la cançó per no donar pistes com a...
13: Has quan faré 0-4, saps?
2: Sí. La primera cançó d'avui és aquesta, Oriol.
7: A veure.

0: Saturday Night. De fet, estem en matinada de divendres a dissabte. Aquesta no sonarà el Maloa, segurament, aquesta nit, però fa uns anys hi devia sonar. En quin any ho va petar aquesta cançó? Un any de Mundial.
1: 94.
0: 94, diu l'Edu Mutante.
1: 86.
0: 86.
2: Jo 90.
0: 90, diu Barba.
3: 98.
0: 98, diu en Miquel. Hosti,
1: veig que... Carai, tu.
0: I la Clara dirà ara el seu any.
4: 86.
0: Doncs encerta... Edu Mutante, 1994, l'any d'aquesta cançó de Whitfield. Bé. De moment, 0 d'1, la Clara. Segona cançó.
1: Que és l'important.

0: Fins que arribi l'alba.
1: 2014.
0: 2014, diu l'Oriol.
2: 18.
0: 18, diu en Marbà.
2: Sí, Rússia, 18.
0: Miquel?
3: Ni punyetera idea.
4: Jo en tenia 28.
0: Ara ja sabeu l'edat de Marbà, però no la sabíeu.
3: Jo la veig ballar. Que és un encarçó important a la vida de Marbà, aquesta cançó.
0: Sí.
4: Crec que sí.
1: Ai.
0: Miquel, va.
3: El 18, igual.
0: Edu?
1: Sí, 18, també.
5: Home, ara, clar, tothom a roda de Marbà.
0: Ara?
6: Tu ja m'has encertat, 2014.
0: 2018.
6: Merda! Oh!
0: No,
6: no,
0: increïble.
3: Increïble. Però què és això?
6: El diàling.
3: Què és aquesta actitud?
0: La tercera. Compte aquesta, eh? Compte.
4: El 18 em vaig casar, Clara, no puc fallar-la. No puc fallar,
0: compte.
3: Home, l'ull del tigre, no?
1: L'ull del tigre.
0: Aquesta té una edat, eh? La cançó, dic.
3: Com uns quants aquí.
4: Aquesta la va penjar Lewandowski quan el Barça va fitxar Tigriño, eh?
0: Ah, sí? Sí. Va fitxar Víctor Roque?
4: Quan va fitxar Víctor Roque, va penjar-la ell entrenant. Dient, jo sóc el Tigriño, de veritat.
0: Bé, ara Marbà intenta guanyar temps, però m'hauria de dir en quin any de Mundial va triomfar aquesta cançó. Ara vols començar tu, eh?
6: Sí,
1: ara s'ha picat.
6: 78.
0: Val.
1: 82. 78.
0: Val.
3: 82.
4: 86.
0: 82, per tant, Miquel i l'Oriol. Si jugué, tu portes 3 de 3 o no? 2 de
1: 3. No, jo és la primera.
3: Jo també, 2
1: de 3. És la primera. La primera.
3: Jo 2 de 3.
0: I atenció aquesta, que també podria sonar el Maló de fa uns anys.
6: Aquesta sí.
1: Brutal.
6: Aquesta sí, això m'ha dit primer, i això me'n vaig. Això m'ho diré i així marxo tranquil·la.
0: Sí.
6: Sí?
0: Sí, sí, va.
6: 2002.
0: Ai. Edu?
7: 2002, que estábamos ahí en la academia y la verdad es que fue increíble, ¿no?
0: ¿Cómo va, David?
7: Sacar esta canción, que la verdad es que lo petamos fuerte.
0: ¿Y al Mundial, al mirado o a la academia o feio otras cosas?
7: Bueno, la verdad es que estaba ahí con la Chinoa, pues, intentando, pues...
3: ¿Sí? La cotorra.
7: Matar la rata palos y...
0: Por favor, por favor. Gracias,
4: mítica, David. Mítica escondidos,
1: 2002.
4: Jo diré, me la jugo 2006, però jo crec que no és 2006.
3: Jo, mira, que et diré
6: si
3: que...
6: Si no ho creus, per què dius 2006?
4: Perquè
0: per portar-te la contrària.
4: Per ser l'únic i tornar-te a banyar, clar.
3: Mira, per d'allò, 98.
0: 98. No, 2002.
4: 2002.
0: Perquè a primera operació...
3: Si existia el 2002, existia el 98.
0: El primer operació en triomfo va ser el 2001.
6: Exacte.
4: El 2001.
0: Era el 2002 que va triomfar l'Ave Maria de David Bisbal.
6: Bé, amb un digne 1 de 4.
3: Clara,
6: bones vacances.
3: Canta-la, va.
0: Bon cap de setmana. Bon cap de setmana, Formentera.
1: Adiapa.
0: Una pausa i la segona part de l'Escòcia 0, Marroc 1.
8: Viu el Mundial 2026 a RAC1. Vols que el partit et vagi com l'anell al dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal gràcies a My Match i posa una quota a la teva intuïció. Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys. A RAC1 hi ha un podcast que parla de tu.
9: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
8: Un podcast que t'ajudarà a entendre millor com funciona el teu cos.
9: Parlem dels problemes petits i grans, de manera rigorosa i planera, amb especialistes i amb testimonis.
8: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Sisena temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
10: RAC1
8: amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa. Subscriu-te a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal un pack castell valorat amb 139 euros. Prepara els millors arrossos, cuina més sa i comparteix bons moments al voltant de la taula amb Castell i La Vanguardia. Truca al 933-481-482 i subscriu-t'hi ara. RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten... Castells per Sant Joan a la plaça del Blat. El dimecres 24 de juny, des de 11:45 del migdia, Diada Castellera de Sant Joan en directe des de Valls, amb Castells a RAC1.
10: Diu la dita que per Sant Joan és quan tot comença, i la colla vella i la colla jove, els xiquets de Valls, segur que es guarden algun petard per fer esclatar l'endemà de la revetlla. Un nou episodi del duel etern entre rosats i vermells.
11: El dimecres 24 de juny, a 11:45, en directe des de la plaça del Blat de Valls, al quilòmetre zero del món casteller, tornen l'emoció i la tradició dels castells a la ràdio. Per Sant Joan farem pinya a RAC1. Tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles, la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, Solar Gest i Vermut i Zaguirre, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
12: Són 8:99.
13: Això és un fals nou.
12: Amb targeta?
13: Però si no he fet res.
14: A veure si ens movem.
13: Vaja, aquí juguen amb la pressió alta, eh?
15: Cada 4 anys apareixen nous experts mundials. Si tu també n'ets un, vine a Codere i et donem fins a 200 euros. Per experiència, Codere.
16: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
17: El Mundial 2026 es juga a RAC1 amb Jaume Molló.
0: El descans del partit que suposa l'inici de la segona jornada al grup C, Escòcia 0, Marroc 1. Ah, també fan un compte enrere, veig, a l'inici de la segona part. Mira, mira que els agrada tota aquesta parafernàlia als nord-americans. En tot cas, gràcies per esperar-nos. El gol català, per cert, de Saibari, recordo, el gol que marca la selecció marroquina. Ara parlarem d'aquest jugador i el seu futur, perquè Fabrizio Romano ha fet de les seves durant la primera part d'aquest partit. Ha començat això amb o sense canvis, Miquel, a la segona part?
3: Doncs sense canvis en cap dels dos equips, i el que no canvia tampoc és que quan es fa la centrada inicial cada vegada més hi ha més seleccions.
1: Sí. Escòcia també, ho anava a comentar.
3: Ho acaba de fer ara, que envien la pilota gairebé al corna, però perquè el rival des de la defensa serveixi de banda. O sigui, si Luis Enrique ho hagués patentat...
0: Home.
3: Vaja, ja tindria...
18: Mira, no tenéis ni idea de por qué hacemos eso, así que lo que digan los periodistas me lo paso por el arco del triunfo.
1: ¿Per qué ho feu, Luis?
18: ¿Eh?
1: ¿Per qué ho feu?
18: Mira, no te lo voy a explicar porque no lo entenderíais, no tenéis conceptos futbolísticos, así que venga, a coger peras a Lleida,
0: que
18: no tenéis ni idea, va.
0: Respecte, respecte, Luis Enrique. Però escolta'm, avui està jugant aquell jugador que et va agradar tant al Mundial de Qatar.
18: ¿Quién?
0: El 8.
18: ¿El 8?
0: Sí.
18: ¿Quién es?
0: El teu amic.
19: Unagi.
18: Unagi. Va, si no sabéis ni dónde juega, porque pongo en la pizarra las piezas y los periodistas se vuelven locos porque no sabéis dónde juegan los futbolistas.
0: Va, gracias, gracias, Luis, gracias. El 8,
18: el 8 era el bueno, el 8.
0: Sí, sí, sí. Quina gran frase aquella de Luis Enrique, eh?
19: Sí, sí,
0: no sé si Michel està pendent també del partit d'Unagi.
20: Bé, m'estoy esperant mañana.
0: Demà.
20: A les 7, que juga Holanda contra Suez.
0: Ah, clar.
20: I bé, pues peinarem los holandesos a veure si algun de l'Ajax, que no sé si hi ha algun de l'Ajax.
0: Sí, sí, sí, algun sí hi ha segur, sí. Sí.
20: Pues los veuré, a veure, perquè no conec a ningú.
0: Encara no...
20: De moment.
0: Sí, i l'idioma també farà... Bueno, és com el català, que vols...
20: Bueno, podràs. Estic ja fincat en Amsterdam, he anat al barri Roig, m'he comprat una bici i m'he comit un brownie.
0: Menjat.
20: Sí. M'he menjat un brownie de verdecito.
0: Per favor. Llavors tot anirà bé.
20: Tot anirà bé. Així que res, ànims.
0: Molta sort a Mitchell en aquesta etapa a l'Ajax d'Amsterdam. Compte que Escòcia la penjarà.
3: Serà Tierney qui servirà de banda i serà com un corn amb les mans, gairebé agafa embranzida, col·loca la pilota a la frontal de l'àrea petita.
18: Eso es futbol, eh? Tanta mariconada de tocar el balón. Venga, va a l'àrea, un centro de toda la vida.
0: Camacho, que, no? Per la selecció escocesa, que has estat un entrenador, no?
19: Ostres, ideal.
18: Sí, tú en China, sí. pero claro, como no sabes si te mira, no sospechan, pues claro, estaba ahí que no sé, que no escucha,
0: Clar, que així s'ha hagut d'aprendre anglès, però això és complicat, no?
18: Estava allí el traductor, però clar, decía... ¡Abre!
0: Compte,
3: La pèrdua de pilota d'Abrahim al mig del camp. M'ha semblat falta de Maguín, però l'àrbitre no xiula res. S'han passat el xiulet durant tot el partit.
0: Ui,
3: l'atac de Maguín, sí, que va a terra, podria ser penal, i l'àrbitre diu que de moment és fora. O sigui, jo crec que aquest home té un pelull. Potser tanta càmera aquí al clatell, potser tanta càmera se li fot davant de l'ull i no veu res. Perquè a mi al principi em sembla que hi ha
0: penal.
3: Falta sobre Abrahim en la recuperació de Maguín. I després...
0: Ostres, m'ha enganyat, eh?
3: No, per... sí. La topada amb l'Ainaui.
0: Amb el...
3: Ara de comptar
4: amb el maluc. No toca, com amb el maluc, però...
1: Cuixa, trepitjada, no.
3: Trepitjada, no. A mi et ve McGinn mirant amb aquesta cara i també t'acolloneixes, eh?
0: Bé, s'ho està mirant al bar, a veure si li diuen alguna cosa.
3: S'ho està mirant el senyor Villarreal.
0: Res, eh? El bar entra molt poc, en aquest mundial.
4: No, jo crec que perquè a baix no el trepitja, i aleshores...
0: Hi ha un mínim contacte i el VAR considera que no... Ah, no, espera. Ah, està comptant pel servei de porteria.
3: Wait, no, li està dient? S'ha allunyat molt, ara. Vaja, jo realment, no, avui no sé què fa aquest home, però en tot cas, no ha xiulat penal, 4 de la bé, segona, okay. Escòcia 0, Marroc 1, i a la segona part el Marroc li està costant, eh?
0: Mm, sí, sí. Bé, ha de reaccionar Escòcia, que l'empat li canvia molt la vida en aquest Mundial. Escòcia... Perquè l'última jornada és en Brasil, clar.
4: Sí, Escòcia ha canviat, potser al minut 40 o així, ha començat a pressionar més alt, ara la segona part ho segueix fent, i aleshores està perdent alguna pilota al Marroc que li permet a Escòcia tenir aquestes transicions.
3: Compte el Janús per l'esquerra, la defensa del Barça, el travesser, la rematada de Saibari, la passada profunda per la cursa del Janús per l'esquerra, línia de fons, passada endarrere, remata Saibari, toca la pilota en el cos d'un dels centrals d'Escòcia, que sí, és sí. Hendry, que ha salvat el gol perquè la pilota ha anat al travesser. Si no arriba a tocar-la, el central probablement hauria acabat a dins. Doncs per bé que havia començat Escòcia la segona part, a punt d'encarrilar encara més la victòria al Marroc amb la jugada per l'esquerra i la rematada de Saibari. El córner pica Brahim des de l'esquerra, jugada assajada, en curt l'equip marroquí. Brahim centra, se l'empassa Handley, surt la pilota fora i serà córner per l'altra banda o servei de porteria? Córner per l'altra banda, em fa l'efecte.
4: Sí. I l'ocasió, ara que hem vist que arriba el Janús a línia de fons, si Escòcia comença a pressionar, patirà, perquè també a les esquenes amb el Janús, Saibari també si rep pilotes a l'espai, vull dir que...
14: Janús!
4: Sí.
14: Hombre.
4: No te'n convenç, no et convenç.
14: És un jabón, el Janús.
0: Per favor.
3: Les neveres aquelles que patrocinava el Madrid, el Janús sí.
14: Janús sí. Esto sí que era nevera, no lo de ahora, que hacen hielo.
3: Corna favorable al Marroc des de la dreta. Pilota centrada per al Raf. Primer pal al cop de cap. Jo també l'he vist a dins, el cop de cap.
0: Domingo Balmaña,
3: yo
0: la hemos visto dentro.
3: No, Domingo Balmaña no veu res, però el cop de cap del Janús, el primer pal, ha salvat el gol Angus Gunn amb una gran aturada. Clar, si hagués entrat, li hauria vibrat el rellotge a l'àrbitre.
0: Sí, sí.
3: Ara el partit no pot continuar perquè l'Ainoui...
1: Ui, li han estripat la samarreta.
3: Té la samarreta estripada.
14: Sí, que ara té la camiseta de papel.
4: Estic Llorente, eh? Això li va passar a Fernando Llorente, us en recordeu?
1: Però molt estripada.
4: En el Mundial de 2010.
1: Mira, com l'estiren.
14: Bueno, verdad, que nos sacamos a la segunda parte, verdad, y le dijimos al chico, pues bueno, donde hay hojas pelotas, verdad. Y bueno, vamos a ver.
0: Realment, la samarreta, jo no entenc com que amb
1: ha
0: aquesta...
1: Ha quedat per fer draps, eh?
0: No?
3: Amb un dit.
0: Amb aquestes trabades, sí, sí. Vaja, o és un superhome el jugador escocès, o aquesta samarreta realment tenia raó José Antonio que no...
4: Potser tenia les ungles llargues.
0: Sí,
3: podria ser. Ara, Saibari, no? Per la pilota.
19: Mira la final de la Champions, com a Salah, no? Le hice una doble llave de...
0: Sí, sí.
19: De judo, i
4: lo
19: bueno.
4: Lo cargaste rápido, eh?
19: I la camiseta intacta, no?
0: Sí, és veritat. Sí, sí.
3: I la rodilla rota, no? Que està intacta i la rodilla rota. Doncs res, tu, 7 minuts i mig a la segona part i havia començat millor a Escòcia, però minut i mig, dues ocasions de gol claríssimes.
19: Bueno, yo si fuera Marruecos impugnaría el partido. No, porque Escòcia no puede jugar al Mundial porque no es un país.
0: Ah, no?
19: Pertenece a Inglaterra y no sé qué es lo que hacen ahí.
0: Ja.
1: No, pertany al Regne Unit. Clar, sí. Anglaterra, no, Anglaterra...
19: Bueno, esa es tu opinión, no, pero... La Pili lo acaba de mirar en Google Maps y está todo enganchado, ¿no? No hay mar de por medio.
0: Ja.
4: Estan tots pegados.
0: No sé. Aquella casa, de veritat, que entre dos no en fan un, eh? Vull dir...
1: Algun dia la podríem convidar.
4: Sí, no, el documental no, no, no, és insuperable. El documental de Ramos.
0: Sí, sí, sí.
19: 8 capítulos, ¿no?
4: Sí, té detallitos.
0: ¿Se'n va fer curt, Sergio?
19: No, la verdad que estábamos encantados, ¿no? No como otros documentalistas, ¿no?, que hacen una hora y media y ya está. Se van a un restaurante a cenar y hacen documentales.
4: ¿De quién hablas?
19: Y encima a mitad del documental se lo hace Edgar Fornón, ¿no? Así que...
1: Yo creo que te enveja ahora mateix, Sergio Ramos.
0: Home,
4: de no estar en aquel sopar, ¿eh?
0: Sí, sí. 8 de la segona, Escòcia 0, Marroc 1. I ataca l'equip escocès.
3: Amb la pilota al mig del camp que va rebenant l'equip de Steve Clark, però ara mateix sense profunditat. 4-4-2, clar, defensant-se l'equip marroquí i atacant Patterson per la banda
19: dreta. Por cierto, dreta. Hablando de documentales, tú que trabajas con el Pitu Abril,
4: sí.
19: ¿Por qué le llaman el Pitu?
4: De Josep, ella es de Josep.
19: Bueno, esa es tu opinión.
0: Vale. Ja sé per on va, Sergio.
4: Sí, sí, sí, sí. A partir de les 12, tots sí, els temes sí, sí, de Sergio sí, sí, sí. Deriven cap a ell i la Pili.
0: Sí, no, no, no. Sí.
4: A partir de la mitjanit, no?
3: abans de les 12...
4: De
0: sí, en principi sí.
19: Sí. No. I del Bosque de era el marquès del Nabo, perquè li gustaven les hortalisses, no?
0: Però a veure, no, no, que això va ser un error meu, que no, no... Sí, no, no, que li van donar el Nabo d'oro, no és que sigui el marquès del Nabo.
19: Bueno, li van... perquè no l'has vist a la dutxa.
0: No, no, no, no, afortunadament no.
1: Clar, tu sí, pel no, diuen, a Sud-àfrica, a Sud-àfrica 2010.
19: Iba con su hermano pequeño.
0: Sí, sí, sí, sí. Bé, Poli Rincón ho va deixar un testimoni un dia a la Copa, sí, sí, sí.
4: Així ho va explicar,
0: sí, no? Sí, així. Jo crec que l'expressió va ser més o menys aquesta.
4: Aquesta.
0: No sé si va dir un fill petit o un hermano pequeño, però sí, sí, en fi.
4: Sí, sí. Nivell.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
4: Ai.
0: Bé, bé, i aquell dia segur que no era més enllà de la mitjanit, eh?
4: Ja.
0: Però... Sí, sí. Per cert, ara que veig... De...
19: Poli.
0: Sí, vaig gran... Home, aquella entrevista que li vas fer després de lesionar-se, eh, Poli Rincón, José María.
18: Sí, efectivamente, ahí estaba el chaval gritando como una hiena salvaje porque se iba a perder el Mundial. Y yo diciéndole, tranquilo, Poli, que vas a estar con la selección, no te preocupes.
0: I l'altre plorant com si fos un nen. No, ara que havíem repetit la rematada de Saibari, anava a dir, Fabrizio Romano ha publicat a les xarxes que els pròxims dies el Bayern de Múnich anunciarà el seu fitxatge. Per tant, ja sabem que quan ho diu ell, doncs, va a missa. Per
4: Here
0: tant, reforç pel Bayern, d'aquells reforços bastant de Mundial,
4: sí, no?
0: D'aquells que Monchi diu que no s'han de fer, en l'entrevista que li van fer aquí al Tudiràs, sí, sí, sí. I en canvi el Bayern, vaja, jo almenys fins a aquest Mundial no hagués dit que Saibari podia estar en el radar d'un equip gran, no, Marvà?
4: A veure, jo crec que òbviament serà el suplent de Harry Kane, no... Bueno, vull veure'l, eh? Si acabaran jugant dos junts.
3: També?
4: Sí, pot jugar a l'esquerra, també. Si
0: a l'esquerra, Luis Díaz.
4: Però exacte, no va dir. Ah, si no és el suplent de Kane, serà el suplent de Luis Díaz, però... o sigui, el primer que m'ha vingut al cap a mi és... Estaria llavors el Bayern obert a traspassar Kane? El primer que m'ha vingut al cap. Tot i que Saibari no està... No el podem valorar ni comparar amb Harry Kane, no, però ha fet una bona temporada amb el PSV Eindhoven i sí que és un estil de jugador que el Bayern aposta a vegades per fitxatges això, eh? A vegades ha fitxat jugadors de l'Anderlecht, recordo, amb jugadors també de la Lliga holandesa, vull dir que si no és per ser un gran titular... també m'encaixa amb fitxatges d'estil del Bayern.
3: Brahim dins l'àrea, el control, el xut, que peta en Hendry, un dels centrals. S'ha esvaït una nova aproximació de perill de l'equip marroquí. Saibari el va fitxar al PSV per 4 euros, molt pocs calés, i la temporada passada va estar molt bé, té 25 anys, ha fet una gran temporada a la Lliga dels Països Baixos i en la competició europea del PSV, i és un jugador que jo crec que per sumar-lo a la rotació ofensiva, suposant que es quedin tots els que tenen, Olise, Kane, Luis Díaz, és un jugador que et pot donar molts minuts de qualitat i que veu portaria amb facilitat.
0: Clar, perquè Jackson el tenien cedit.
3: Sí.
0: Entenc que Jackson no continuarà, clar, una mica també...
4: Clar, aquí sí que mica...
14: potser és més... Si no quiere el Barcelona, este jugador, porque si no, no lo fichamos.
0: Sí, ara mateix és qualsevol que vulgui el Barça, Florentino?
14: Bueno, cualquier descarte de Deco, pues nos podría interesar, mire usted.
0: El PSV, aquests 4 duros que diu... Espera.
4: A veure, 15 gols, Saibari.
2: Si mirant. Vale 4 duros, que lo fitxe el Barcelona.
0: Va pagar 200.000 euros. Va pagar. Realment 4 duros.
3: I el vendrà per 50, potser? O una cosa de...
0: Mira, el seu valor a Transfer Market és de 40 milions.
1: Pot ser revaloritza després del Mundial.
0: Sí, sí.
3: Vull dir... És que al final, clar, és un jugador que el PSV a nivell domèstic li ha donat rendiment, sí, molt sí. rendiment, i el va fitxar per 200.000 euros, i si el ven per 50...
0: Imagina't.
3: Gairebé és que...
4: Sí. Són 15 gols en Lliga i 3 a l'Europa League, que estava mirant ara, de Saibari aquesta temporada.
0: Compte a Tierney, que em sembla que no pot seguir, eh?
3: No, Tierney em sembla que
2: ja
3: està...
2: Que un tio que es llama Tierney...
0: No pots esperar res de bo, no, José Antonio?
2: Què, qualque cosilla...
1: Tendre, com diu el seu nom, no?
2: Tierney, un jugador Tierney.
3: Home, hi havia...
2: Tenia que llamar Duri.
3: Tierney Barry. El davanter que hi havia el Villarreal que està a l'Everton, també, sí, sí. Se'n va Tierney del terreny de joc, entra Ganondouk, que és un migcampista ofensiu que juga per la dreta. Per tant, haurem de veure si Steve Clark desfà els tres centrals, no? O aviam com es posiciona, perquè el partit contra Haití, a l'inaugural d'Escòcia, Ganondouk va jugar a la banda dreta i era un jugador profund.
4: Sí, potser Robertson també pot fer d'aquesta funció. Que...
2: Ese es el del Liverpool.
4: Correcto.
2: El moreno, ese blancuzo con barba.
3: Bueno, moreno blancuzo, sí, me sí. cosa mica...
4: Aquest és Robertson, un dels millors escocesos, vaja.
2: Sí, y hay otro que también me está gustando, que tiene cara así como de enfermero ambulatorio, joder, que no sé, que...
4: McTominay, bueno, yo
2: que
4: crec.
2: Que juega ahí en el Nápoles.
4: McTominay, correcte.
0: Quan ho ha dit, l'he reconegut.
2: McTominay.
0: McTominay, sí.
2: ¿Te cuesta más ponerte el nombre de la camiseta que la camiseta, joder?
0: Bé, li podies dir Scott, si el tinguessis al seu equip és més fàcil, no?
2: Es que tots sí. tienen nombre de marca de whisky.
0: Sí, també és veritat.
2: Aquí tenim un whisky, pues le ponemos Dick, y ya está.
0: Sí, però... O W, no? O W.
2: O W, ja està. No, no me...
4: McTominay confirma una mica el drama en el Manchester United, sí, sí, de com els jugadors... Doncs allà no flueix, no brillen, els entrenadors els baixen per mi de les seves capacitats, perquè després al Nàpols McTominay ha fet una temporada extraordinària.
1: Te lo llevarías al Sant Cugat?
4: Bueno, al Sant Cugat, claro que me lo llevaría. Fitxadíssim. Estaria.
1: I vindria la Lleida? Ara mateix no estem massa per fitxar. Però bé, tant de bo. Tant de bo ja que és llei de la temporada que ve i pugui venir Scott McTominay. Sí,
3: el que hi ha falta, el que hi ha ara mateix és falta. Fa volta al Marroc des de l'esquerra, forçada per Masraoui. No hi està d'acord Ganondouk, que és el jugador que ha d'entrar al camp. A mi em sembla que té raó l'escocès, perquè Masraoui s'ha gravat una mica per davant i hem contactat d'arreu.
0: Sí, falteta.
3: La buscada molt clarament. No way, deia Ganondouk. I a Steve Clark tampoc no li ha semblat falta. I compte, perquè aquesta falta lateral a la perllongació imaginària de la frontal de la gran, a l'esquerra de l'atac de l'equip marroquí, pot ser perillosa. Centrarà la pilota a Graf. A veure, a la frontal de la petita hi havia tres candidats a la rematada. La centrada ha estat curta, el refús de la defensa, lluita per la possessió, la frontal, cops de cap venen, a la pilota, evidentment, no entre ells. Obertura a la banda esquerra, pilota controlada, l'intent de rematada, porta creuada, directament a fora, acabant la jugada de l'equip marroquí per impedir una transició llarga de l'equip escocès. El xut de Graf, segurament el millor lateral dret del món, pilota directament a fora. Hem superat el quart d'hora de la segona part i es manté el resultat amb el qual arribàvem al descans i que ha establert Saibari al minut i mig de partit. Marroc 1, Escòcia 0.
0: Partit que dèiem arrenca, o si suposa l'inici de la segona jornada del grup C, el grup de Brasil, que continuarà d'aquí a poc més d'una hora amb el partit Brasil-Haití. Compte que ja tenim les alineacions.
1: Vamos con los 11. Miquel Agut.
3: Vamos con la Escalasao. La Escalasao.
1: Haití.
3: Haití ya está.
1: ¿Con qué son los haitilianos?
3: Haitilianos, africanos, ¿no? Son africanos, ¿no? Los haitilianos, según tú.
1: No sabemos bien dónde está Haití, pero ojo, porque está en el Mundial.
3: Juga.
1: Y se nos conoce por nuestra credibilidad. Vamos a ver.
3: Placid, Johnny Placid a la portería.
0: Sí.
3: Arcus, de carrilé per la dreta. Experience, de carrilé per l'esquerra. Ade, no, Administració de Direcció d'Empreses.
0: Aquest és de números.
3: Dubern i del Joa, de centrals, a l'esquerra del mig del camp. Providons.
0: Sí.
3: A la dreta, Casimir.
1: Jean-Jacques. Sí,
3: Jean-Jacques i Bellegarde a la mitja punta.
1: I arriba...
3: Pierrot.
1: Ahí está Pierrot.
0: I compta l'11 de Brasil, l'11 de Carlo Ancelotti. Abans, compta, expliquem, Miquel, mirant a la pantalla un moment, que l'oportunitat que ha tingut Escòcia.
3: Sí, la millor oportunitat que ha tingut amb un xut des de la frontal de Ryan Christie, el jugador del Bournemouth, amb la dreta, ell és esquerrà.
0: Era bona.
3: I la pilota ha sortit per damunt del travesser. Avui arriba als 70 partits amb la selecció escocesa Ryan Christie. Si hagués pogut xutar amb l'esquerra, potser hauria pogut fer una mica més de mal.
0: I ens falta l'11 de Brasil.
1: Alisson en portería, lateral derecho Danilo, centrales Marquinho y Gabriel, en la izquierda Douglas Santos, medio del campo con Casemiro, Bruno Guimaraes y Lucas Paquetá, marcando zona, y arriba Vinicius, Cunha y Rafinha.
0: Dos cambios al lateral dret, han dit, Danilo.
3: Sí, entra Danilo i entra el Cunha en el lloc d'Igor Thiago, Thiago, que va ser el davanter del partit inaugural en què el Brasil va empatar amb el Marroc a un.
0: Són els dos...
1: Cunha! Que bé, Cunha!
0: Algú l'havia de fer. Són els... els dos canvis que fa Carlo Ancelotti. Carlo, per què fas aquests dos canvis pel partit d'aquesta nit?
5: Queremos atacar el espacio, buscar la... buscar l'espalda.
4: M'ha encantat ara com a futbolístic,
5: Jugar entre líneas, la chica despacio, bueno, a ver cómo sale.
0: O sigui, que més o menys com jugaves amb el Madrid, no?
5: Esperaremos también que el árbitro pues, ha hecho una mano.
0: Sí. El teu fill ha influït molt en aquests dos canvis o no? Cada vegada te l'escoltes menys.
5: Yo no hubiese hecho cambio por rutina, pero...
0: Ya.
5: Bueno, sabemos quién arbitra. El árbitro.
0: Ah, l'àrbitre, Miquel. L'àrbitre. No, ja t'ho miro.
3: Hernández al quadrat. Hernández.
0: Home, àrbitre de la Lliga Espanyola.
3: És el primer partit de Javi Hain en aquest Mundial. Mira.
1: Li protestarà gaire, Vini, a Hernández.
5: Hemos bebido sete, no. Vinicius, le hemos metido un poco de tranquimacine en el agua para que se tranquilo, se dedique solo a jugar.

0: Andreu, vinga, la tovallola, que marxem.
1: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
2: Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària. Per repassar i gaudir aquest estiu, troba'ls a la teva llibreria més propera.
3: Et demanarem primates!
4: Calma.
5: De moment, primers dies de Florentino...
4: Mañana que la gente coja las neveras, la tortilla de patata y se vaya a la playa de Vilassar, Premià, Ocata, Castelldefels, o incluso Viladecans, y que pasen el día tranquilos en familia porque Florentino no sacará la chequera.
6: Tic-tac.
4: Tic-tac.
6: Tic-tac.
4: Tic-tac.
5: Però l'acabarà traient, la chequera.
4: Sí. Y ojo porque tiene puesta la vista en un entrenador del Sant Cugat. Si Mourinho no funciona.
5: Ja.
4: Tic-tac.
7: Estàs renovat, eh?
5: Vull dir, estàs renovat?
7: Que ho sàpigues, eh? Però,
4: que ho sàpigues, ha renovat Mourinho i mira.
8: La clàusula, pagat 15 milions per Mourinho. Jo,
9: ha de fer un cara a cara Pedrerol de Florentino Pérez i Pau Morilla Giné, eh?
5: Però escolta'm, si Mourinho truqués mai aniries, no? Fos l'equip que fos.
7: Amb Mourinho, eh?
5: Sí.
7: Ostres.
5: Sí.
7: Sí,
5: el Madrid, òbviament, bueno, no sé què diries, però no posaré...
4: Pregunta-li a Cucurella. Sí. Pregunta-li a Cucurella.
7: Jo crec que seria increïble.
5: No, sí, estava, diries...
7: Un staff de qualsevol... Mourinho qualsevol, et diria. El primer equip.
5: O sigui, sense cap mena de...
7: Mira, ja,
5: No hi hauria cap línia vermella, eh?
7: No, de qualsevol entrenador. Mira, hi ha un... Hi ha un entrenador del primer equip. Hi ha un entrenador del primer equip.
9: No es pot posar vermell perquè ja és molt moreno. Sí,
7: no,
9: sí.
7: No, però... Si et truca un entrenador d'un primer equip de la lliga, no sé, holandesa, també vas, no? A veure què fan. Hi ha un entrenador... De...
5: què fan?
7: Home, a veure com ho fan. Sí, no? A veure com... L'altre dia, entrenadora d'un primer equip, Natàlia Arroyo,
5: sí, de l'Aston Villa.
7: De l'Aston Villa.
5: Femení, sí, sí.
7: Sí, m'explicava que va estar amb Pedro Dólera. Fem sí, pràctiques a...
5: Ui, compta la topada.
8: La topada entre Bonú i el davanter d'Escòcia que pujava per la dreta, Gandouk, això... que se l'han portat per davant. Una topada contundent, molta velocitat.
10: Nada. No estamos viendo ningún hueso salido, ningún tendón en el suelo, no hay sangre.
5: No, ha anat de poc, eh?
10: Nah, sigan. Siga, papà,
8: siga! No sé què s'emporta...
9: El nas, eh?
8: No sé què s'emporta pitjor trompada. Siga en un Doug, que és el jugador escocès que
10: respira,
8: busca la llarga, el Bonú.
10: Le palpita el corazón.
5: Sí.
10: Pues puede seguir jugando, nada. No es falta, por favor.
5: 29 de la segona, Escòcia 0, Marroc 1.
10: Són escoceses.
7: Jugadors aquí pillant, eh?
5: Ara que estàvem parlant, sí, sí, amb Arbà, de la teva carrera com a entrenador.
7: Ara.
5: El carnet, en quin estem? Estem en
7: UFC.
5: En UFC.
7: Seria com el primer
5: grau. I en quin
7: grau
5: moment
7: segon
5: estem del curs, diguéssim, o del carnet?
7: En el moment d'examinar-te, d'examinar-me ja.
5: Aviat?
7: Sí, és a dir, fas una part de pràctiques,
5: sí,
7: ja les he acabat.
5: Llavors... I saps el resultat ja...
7: Sí, ja està.
5: Estan ja
7: superades. Està tot aprovat, superades, exacte. Bé. I aleshores s'ha de fer l'examen.
5: Sí, primer hi ha el pràctic i després el teòric.
7: Hi ha la part pràctica, hi ha la part teòrica d'haver fet exàmens, que aquesta també està 80% superada.
5: Bé.
7: Classes, llavors has de fer un examen final que has de posar tot en pràctica, no? És un dia que et citen a un camp de futbol i llavors hi ha uns examinadors i has de fer pràctiques allà in situ d'exercicis amb jugadors i tot. I estem en aquestes. Confies en el que aprovaré o què?
9: Home, i tant.
7: Em mira amb una cara.
5: A veure, no. Coi. No, però has superat...
7: Sí, he superat ja els primers 9 mesos, estan superats.
9: El Doné Txeferin, el tio UFC.
5: No. Com les medalles,
9: clar, no?
5: Té un tio darrere i va repartir diplomes.
10: No.
7: Són bons, crec que...
10: Les puedo dar yo los títulos.
8: Sembla un gremlin, quan parla.
10: Eso, si llegáis al 1-1.
7: Crec que érem uns 300, que ens hem...
5: 300?
7: T'ho juro, que ens havíem presentat en... O sigui, que vam començar al setembre.
5: I saps més o menys quants en queden, allò, aproximadament?
9: Això a Catalunya.
7: No. Sí.
5: A Catalunya, 300.
7: 300.
5: Bueno,
7: perquè els exàmens són
5: ara...
7: Però
5: hi ha tants equips, no?
7: I clar, futbol base...
5: Ah, clar.
7: No, és
5: però fa passada. Falta menys per futbol base,
7: sí,
5: o no?
7: Sí, hi ha un per sota, que
5: per sota.
7: Per poder entrenar al futbol, només diguéssim, en el futbol base.
8: Per cert, parlant d'entrenadors, abans hem vist Pep Guardiola... a

0: l'estadi veient el partit in situ, acompanyat de Pere Guardiola, del seu germà.
1: Home.
0: Els hem vist tots dos en una llotja a Boston veient el partit.
2: Home, Pep, sí. Què hi fas a Boston?
3: Bona nit.
2: Bona nit, Pep.
3: Bon dia. Res, ara que sóc assessor del City, sí, doncs estem aquí mirant jugadors.
0: Espera't, mira, Brahim, que pot fer el segon. Oh, que gana ha estat. Oh. Després ho expliquem, Pep, endavant, sisplau.
3: Ens havien dit que Escòcia tenia un lateral que era un punyal per la banda i...
2: I què?
3: I bé, no sabem ben bé quin és el lateral aquest que ens deien, si el dret a l'esquerra o... O algun dels que està tirant la perpendicular per la justa posició del vèrtex exterior dret, del qui puja i després baixa. Però bé, estem aquí amb la llibreta.
2: Veig que estàs desconnectant, del futbol.
3: Bueno, estem una miqueta mirant a veure quin és el jugador important.
2: És molt d'Ibrahim, Guardiola, per cert.
3: Ah?
2: Li agrada molt Ibrahim.
3: Vaig tenir el City,
2: sí.
3: Però bueno, va decidir el Madrid. I bé... No som ningú per retenir jugadors.
2: No.
3: Perdó, que hem dinat gazpacho i se me repeteix.
2: El típic gazpacho de Boston, no?
1: Sí, fresquet.
2: Clar, avui deus haver aixecat ben d'hora, no? Per poder,
3: d'hora,
2: no?
3: Sí, estem aquí molt bé, germà.
2: Estem pel teu lema, no?
3: I bé, a veure què passa.
2: Compte el punyal escocès.
0: Aviam, gana un dou que a la dreta, a la centrada, hi ha un rebot, continua la pilota en peus del futbolista escocès que intenta arribar a l'àrea petita, surt Bonu i atrapa la pilota a 13 pel final. Guanya el Marroc 1-0 encara, però ho fa des del minut i mig de partit, podria haver sentenciat, ha desaprofitat oportunitats i ara el partit està molt espès i pot passar qualsevol cosa.
2: Dues coses, pocs canvis, no? De moment, molt pocs canvis, uns i altres.
0: Sí, de fet, la selecció escocesa ha entrat McLean en el lloc de Christie, Dykes en el lloc de Chadams, això és el migcampista ofensiu per l'esquerra i el davanter centre, i abans havia entrat Gannon Doak en el lloc de Tierney, quan s'ha lesionat l'exfutbolista de la Real Societat, i ha desfet els tres centrals a Escòcia, entrant Gannon Doak a la banda dreta de l'atac i fent un sistema més comparable del partit inicial contra Haití, mentre que ho tornaré a repassar, però diria que no ha fet cap canvi.
2: Cap!
0: La selecció marroquina.
2: Ostres. No, ara de memòria. Doncs...
0: No.
2: I l'altra consideració que volia fer, espera que ara atacarà Escòcia per fer-me quedar malament.
0: A veure, Gannon Doak, una altra vegada, la banda dreta, molt participatiu, descantat al camp, prova una centrada, peta en el cos de Marrau i arriba molt bé en l'ajuda Buadi,
2: mira.
0: Arrenca des del darrere el matemàtic, el físic, el catedràtic, per l'esquerra, fa la passada cap a Saibari, que arrenca l'empaiten, no el poden frenar, Saibari, que no ha trobat cap company amb qui combinar i ha entregat malament la pilota a McGinn.
2: Home, podria fer entrar l'altre jugador català...
0: Maimuni, el bigatà.
2: L'altre dia els vam arribar a tenir el mateix.
1: Crec que Saibari va jugar tot el partit.
0: No tot el partit, el va canviar, però va
2: uns
0: arribar
2: minuts,
0: a coincidir amb Maimuni. I Maimuni va estar a punt de fer un gol en aquell partit contra el Brasil al tram final. I haurien estat dos gols catalans per la selecció marroquina, un Terrassenc i un bigatà.
2: Sí.
0: Que aquesta és una altra. A banda, també de fer la selecció catalana, si és que jugués en un Mundial, quins futbolistes podria tenir? Abans que veia en el descans imatges de Lamine Yamal avui a Televisió Espanyola fent declaracions, que hi havia una entrevista, si tots els jugadors marroquins juguessin amb el Marroc, si ja tenen bona selecció, amb alguns futbolistes que han optat per França o per Espanya, per exemple, seria una selecció candidata a tot. Tot.
2: I tant que sí.
4: Deja de tontería de selección de Cataluña. España, joder, España.
2: Antonio, tranquilo.
4: Y el domingo, porque joder Raúl y Hierro, joder, lo que hace falta.
0: A meña chaminada, ¿no?
4: España.
2: 10 minuts pel final i això encara... Jo no ho veig tancat, però gens tancat ara mateix. No em facis dir per què, perquè a més abans em va dir que fa estona que Escòcia no crea perill. De fet, a la segona perill, que hi ha una jugada de perill d'Escòcia.
0: Sí,
2: però és que ara últimament estan vorejant l'àrea, com a mínim.
0: Sí, com a mínim no veus la selecció marroquina tan còmoda sobre el terreny de joc, no, Marc? Potser a la primera part hi ha hagut estones... Vaja, gairebé 40... Mira, ara sí que farà un canvi. Entrarà Raimi, que és el davanter centre que hi ha a la banqueta. No riguis, José Antonio, entrarà Raimi.
4: Raimi de Uba.
0: Uba, sí senyor.
4: Raimi.
0: I Talbi. Talbi també entrarà a la banda dreta del Marroc.
5: Jo crec que, el Marroc, la sensació que Escòcia pot marcar és perquè el Marroc insisteix en treure la pilota. Escòcia ha pressionat i al Marroc li agrada treure la pilota, insisteix i aleshores hi ha aquest risc existeix, però en el 90% de jugades està sabent sortir, està sabent combinar, i en algunes sí que si Escòcia roba, doncs clar, Marroc està obert, però a mi m'agrada que s'exposi, que segueixi sent atrevit, tot i anar 0-1 al minut 80. Si això fos Regragui, Bonu la pilota directa a la cantonada, o sigui, en el córner contrari i ben tancadets. Clar, ara, per exemple, ha perdut pilota i està obert.
0: Mira, Robertson a la frontal, la passada va per terra a l'interior de l'àrea del Marroc. Diu l'àrbitre que no passa res. McTominay, que ha caigut a l'interior de l'àrea, es queixa d'una falta que l'àrbitre no ha xiulat. Evidentment, si fos falta, seria penal.
2: Sí.
0: I la rèplica de l'equip marroquí arriba per la banda esquerra amb una jugada a 8 minuts pel final i encara amb la victòria per la mínima dels africans. El Hanús prova la centrada amb el pit, intervé amb encert en defensa Ferguson, fa arribar la pilota al porter Angus Gunn, el del Nottingham Forest. 1,96 la criatura, gairebé amb el cap pica amb el travesser, si salta una mica, i els jugadors escocesos gesticulaven dient-li a l'àrbitre si havien revisat el VAR el que consideraven que era la jugada precedent, un penal al seu favor per falta a McTominay dins de l'àrea del Marroc. Sembla que si s'ha revisat, aquí ningú no té res a dir d'aquella jugada.
2: No. La veritat és que no han vist repetició, tampoc, no?
0: No.
2: Però en directe no ha semblat res clar, ni de bon tros.
0: No, mira, entrarà Maimouni, també.
1: Sí.
0: Farà, quan s'aturi el joc, farà canvis al Marroc. Ataca McTominay, passada cap a la dreta per Dykes, és dins l'àrea, es fa l'autopassada, ben col·locat al darrere, ben col·locat en defensa l'equip marroquí. Està el Shadi Riad, que ha col·locat el cos entre el rival i la pilota, servei de porteria favorable al Marroc. Ara veiem la repetició de la caiguda de McTominay a l'interior de l'àrea després de la intervenció defensiva de l'Ainoui.
2: Pilota no toca, eh?
0: Jo crec que no toca pilota. Jo crec que no toca res.
2: És un contacte molt lleuger, sí. No? Al final de tot. Sí, quan posa la cama no impacta directament, no?
5: Seria estrany que... Seria el primer VAR que jo veig aquest Mundial molt justet, perquè no toca ni pilota ni...
0: Mira, Saibari és un dels substituïts.
2: No coincidiran, doncs.
0: Entra Raimi, entra Talbi per el Hanús i se'n va Brahim... i entra en el seu lloc a Maimouni. Són els canvis que fa l'equip marroquí a 6 minuts i mig pel final, més el temps afegit.
1: A Maimouni i l'altre a Maimúnic.
5: Hi ha xiulets, eh?
2: Hi ha xiulets.
5: Mira, abans em preguntaves per jugadors.
2: Sí.
5: I anant repassant els partits que he vist, així, fer una mica quins m'han vingut al cap, i he apuntat dos davanters, a un dels Estats Units que parlàvem, que és Balogun.
2: Sí.
5: Darín Balogun, que és del Mónaco.
2: Sí, que la Clara avui l'ha triat el millor.
5: Avui l'ha triat el millor.
2: En els Estats Units 2, Austràlia 0.
5: Sí, i avui no ha marcat, per exemple, però ha fet un bon partit. L'altre dia contra Paraguai en va fer dos, i és un jugador interessant, ara que el Barça busca nous, no? O sigui, també he anat pensant en perfils així, que poguessin ser interessants, o podrien caçar amb una idea, per exemple, d'un equip com el Barça. Balogun dels Estats Units i Jonathan David amb el Canadà. La veritat és un davanter, estarà a la Juve. No són jugadors poc coneguts, però sí que amb seleccions menys.
0: Espera, Barba, que ataca Escòcia, el xut fora! La rematada de l'infermer, que ha tocat a la xarxa, però per fora. De fet, una posició de xut semblant a la de Saibari en el gol del Marroc, i jo crec que és corna, perquè Shadi Riad ha desviat el xut, però és una de les millors ocasions d'Escòcia en tot el partit, i McTominay, que és un jugador que és golejador perquè és un migcampista amb molta arribada, ha estat a punt de fer l'empat. Picarà corna, Escòcia des de la dreta, frontal de la Petit, el cop de cap fora! Estava sol ell amb els seus tatuatges d'Aix a l'interior de l'àrea, no s'ha tatuat les parpelles perquè no ha tingut temps, el cop de cap ha sortit fora, darrere tenia McTominay.
5: Sí. No, l'ha molestat McTominay, jo crec.
2: Sí.
5: No?
0: O potser fins i tot, Marbans, si no remata Dykes i McTominay, que ve la cara
5: més sol,
0: i sent un especialista, jo crec que potser té més bona inèrcia, no?, i més bona visibilitat de la porteria McTominay que Dykes.
2: Abans d'abocar-nos al final del partit, recordo, 40 de la segona, Escòcia 0, Marroc 1, Deixeu-me anar fins a la concentració dels Països Baixos, perquè allà hi tenim un il·lustre jugador del Barça que demà té partit. Hola,
6: bueno,
2: Frenkie.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Hombre, ¿cómo estás tú?
6: ¿Dónde está Poquí y toda esta gente que dice que... Fernando Pollo...
2: No, Polo.
6: Toda esta gente que critica a Frenkie de más. Mañana Holanda...

0: Andreu, vinga, la tovallola, que marxem.
1: Un moment, mama, que estic acabant una pàgina de l'Enigma.
2: Enigma, els quaderns de reptes matemàtics d'infantil a sisè de primària. Per repassar i gaudir aquest estiu, troba'ls a la teva llibreria més propera.
3: Creuat amb l'esquerra, ha sortit a un pam del pal dret de la porteria escocesa, a punt de fer el segon a Maimuni una altra vegada, a punt de tenir doblet català pel Marroc, sí, però ha faltat molt poquet.
4: És d'aquestes accions que es nota que no és la teva cama bona.
5: Sí. Perquè la tenia per xutar millor amb la dreta que amb l'esquerra.
3: Compta ara amb l'atac de l'equip escocès, la rematada de Dykes, com se'n fa deixar d'irriat, perquè, esclar, és una pilota llarga.
6: Bona esbroncada, eh?
3: Sí, és una pilota llarga que penja des del darrere Ralston i després la despenja Nadal, i és, no és Dykes qui xuta, sinó Xavi Riad, que es creua i l'envia a córner.
6: Sí, compta el córner, que és l'última.
3: És l'última, i els aficionats escocesos, que encara no han caigut a terra de tanta cervesa, animen el seu equip per intentar fer el gol de l'empat, que seria celebrat de manera sísmica si aconseguís cristal·litzar. A veure, el corna que picarà l'equip escocès, al primer pal, refús defensiu, la pilota ronda la frontal de l'àrea, qui se la queda?
6: Ui,
3: doncs en la segona jugada els marroquins, falta claríssima, molt clara, de Ralston, que hauria de ser groga. L'àrbitre, de moment, crec que ni la mostrarà, perquè s'acabarà el partit. No sé què protesta Robertson.
6: Demana penal.
3: Vaja, l'àrbitre crec que està esperant que li diguin si hi ha alguna cosa punible o no des del VAR. Efectivament, parla amb el VAR, li diu al senyor Villarreal, que és qui hi havia davant de la pantalla, que no és el senyor Roig, el senyor Villarreal, li diu que no ha passat res i, per tant, s'acaba el partit. I ara, romànticament, parlen els dos seleccionadors, Love is in the air a Boston, la conversa entre Clark i Wahby, ha guanyat el Marroc 1-0, un partit que s'ha decidit al minut i mig.
6: Sí. No diré que han sobrat els altres 88, hi ha hagut cosetes, però realment ha anat de més a menys, com el primer partit del Marroc. Sí. Ja ho comentàvem, però segurament, ho deia Miquel, els punts Marvà just vencedor, l'equip de marroquí, no?
5: Sí, sobretot perquè la primera part ha sigut molt, molt, molt superior. I a la segona, Escòcia ho ha intentat, però Escòcia va amb pistoles d'aigua davant. Vull dir, Dykes... Bueno, l'ha tingut...
3: No saben què és l'aigua, també t'ho he de dir.
5: No, l'ha tingut McGee, no?
7: Pistola de wiki.
5: Ha tingut una bona ocasió McGee, que... O sigui, jo, per exemple, Robertson, McGee, són jugadors que els hauríem d'haver vist una mica més a prop de l'àrea, però ha fet un canvi, per exemple, el seleccionador escocès i ha col·locat a Robertson de lateral, i aleshores li queden poca qualitat, poc talent a prop de l'àrea rival. McTominay ho ha intentat al final, i de Marroca em quedo que Boadí no ens ha enlluernat com ho va fer en el primer partit. La segona part, quan Escòcia ha pressionat alt, potser era el seu moment de poder tenir la pilota i poder marejar i trepitjar-la. En canvi, avui em quedo més amb Saibari, que a banda del gol crec que ha descarregat molt bé, ha picat molt bé a l'espai, amb Brahim Díaz. Per mi són els dos millors jugadors del Marroc avui també.
6: I Oriol, tu també has vist els dos partits del Marroc, perquè els hem fet els dos, dissabte passat i avui. Unagi, que abans recordàvem que Luis Enrique l'havia destacat al Mundial del 2022.
4: Sí, molt discret. Molt discret.
6: No? Passat de puntetes.
4: Sí. Potser i... fins i tot, diria potser més avui que contra el Brasil... Però sí, era potser una de les figures del Marroc que potser ens cridaven més l'atenció abans de començar el Mundial, i certament doncs, no està apareixent. I ara, clar, m'estava mirant una mica el grup, el Marroc amb 4 punts, evidentment ho té molt bé, perquè a més juga l'última jornada contra Haití. Brasil, si guanya, doncs 3 quarts del mateix, i Escòcia, clar, amb 3 punts...
6: I jugant contra Brasil a l'última jornada.
4: Per això.
6: Vull dir que, vaja, el més normal és que perdi.
5: Sí.
6: Veurem, perquè s'ha de veure. Però si perd, ha de perdre pels mínims gols possibles. Perquè si no, amb 3 punts...
5: Com a millor tercer, o sigui, clar. A les 8 de 12, a veure...
6: Sí. Jo crec que hi haurà seleccions que en 3 punts passaran.
5: En 3 punts passarà, però sí. Dependrà dels gols que...
4: Anirà d'un gol, això, eh?
6: Sí.
3: Clar, és que guanyar una selecció com Haití per només un gol... és un problema, perquè al final sí són 3 punts, però després et toquen Marroc i Brasil.
6: Hem de votar el millor jugador d'aquest Escòcia 0, Marroc 1.